0: ruta dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del PIB en defensa de cara a l'any 2035. El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN que arrenca aquest dimarts a Turquia.
1: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Fins ara, però, Israel no ha permès l'entrada dels membres d'aquest comitè tècnic palestí que se suposa que han de governar el territori. Israel avisa que fins que el moviment islamista no es desarmi completament, no té res a parlar amb Hamas. La Inspecció de Treball al Baix Segrià ha començat una prova pilot amb drons per prevenir els efectes de les onades de calor als treballadors de la campanya de la fruita. Els drons permeten veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: La prova s'ha iniciat en una finca de Seròs coincidint amb la nova onada de calor que afecta a Catalunya. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, reconeix que encara no hi ha una normativa clara.
3: El que ha de veure és, doncs, en quines hores concretes s'està, doncs, passant unes temperatures que es considera que no són apropiades per treballar.
2: L'estiu de l'any passat, un temporer que collia fruita en una explotació del Segrià va morir per un cop de calor en un moment en què la temperatura superava els 40 graus.
1: Esports, la selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit.
0: Ara mateix en joc l'Estats Units-Bèlgica, al minut 3 del partit, 0-0 el marcador, i aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
1: A la tercera etapa del Tour de França, l'última que ha passat per carreteres catalanes, ha guanyat Tadej Pogacar, que passa a ser el líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. Aquest dimarts es corre la quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix.
0: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CatInfo, el Barça es retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el fitxatge de Xavi Pujol.
1: I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades.
4: Fins aquí les notícies.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: La pista de fusta en una nova edició. La pista de fusta que rep amb la seva màgia de dilluns a dijous a les 8. Aicat a la ràdio inquieta, a l'FM, a migdia, els servidors de streaming i sempre que ho desitges, a 3CAT Cultura. Un servei de ball acurat. Una vella discoteca posada en òrbita. Imagina't la que et sempre tens al cap, la primera on vas ballar, la primera on vas fer un petó, la primera on te vas prendre algun energètic no receptat. Doncs així és la nostra. Comencem amb la primera sorpresa de la temporada de Quilòmetre Zero. S'acosten uns nois, ballen una sessió de pista de fusta i em diuen: tenim un grup. I el grup es diu Els Vigilantes. I això es diu Monjito.

defineixen com una fusió entre l'exòtica portuguesa, la cúmbia peruana i el fus reverberat. Es diuen Os Vigilantes. Ens vam conèixer en una festa ballant. Adivinant d'on venien els artistes que jo anava punxant. I em van dir, tinc un grup. Podríem tocar en el teu programa? I així és com vam conèixer el quilòmetre zero dels Vigilantes. Sombra Negra, un altre dels personatges del repertori de quilòmetre zero dels Vigilantes.

descoberta y kilómetro cero del pista de fusta. Los vigilantes buscan las fronteras, el rock psicodélico, la cumbia y todo el que te faci ballar amb un escallot y amb moltes reverberacions. Així ens comença una temporada nova a la pista, donant veu a tots els artistes locals que ens poden avallir, ens poden aportar coses bones. I el que té nou disco amb cançons rodones és Tyler, the Creator.

0: Son McFerrin col·labora en aquest Don't You Worry Baby del Don't Tap the Glass del gran Tyler, the Creator. La McFerrin, que fins ara feia soul bastant underground, arriba a les llistes del Billboard i tothom la descobreix. Tros de cançó, tros d'artistes.
1: Qui no balla no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Més artistes nous.

0: Sia, King. Test Your Patience, una de les cançons que hem descobert aquest estiu d'aquesta noia, a les beceroles del hip-hop del sol i de moltes altres coses. Em pregunteu a vegades com ho faig, doncs un amic penja una cançó, que busses a l'artista i t'hi quedes per sempre. I això em va aparèixer tot investigant a les xarxes socials.
1: Puro, que bella parola, que veni du latino puramente.
0: És l'enfant misteri de Rodin, o Rodin, ve des de Marsella. I això és català, de Marsella.

Un altre grup de hip-hop és de Marseille i de veritat en sé poc més. Aquest català occità, aquest català barrejat amb les seves arrels en cançons com Rodin, però n'hi ha un altre que es diu MRS, on te directament el seu orgull marsellès amb aquest català queda molt barrejat. Rodin, descoberta amb un català distint.

0: si algú de vosaltres en sap més, si us plau, fer-m'ho saber. Però Ding, el seu MRSA, amb l'orgull marsellès, es diu en el seu propi Instagram, I am the Occitan Dream. L'orgull d'Occitània, dels occitans, sigui com sigui aquesta descoberta de Rodin, l'havíem de compartir sí o sí.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Cap vespre es davalla la pista com sempre ha de ser, com sempre volem que siguin. Amb descobertes, amb ritmes, amb palmes. Soul House i el seu Sunrise. Adam Ten en fa el remix i la resta és aquí.

la seva especialitat és posar veus, que semblen un coro, que són amables, i que van fent la feina. Es diu Soul House. És un productor australià. El seu Call My Name ha sigut himne de casa. I aquí, que pot semblar que el toc de guitarra espanyola es convertiria en una cosa hortera, és ben bé el contrari. Les trompetes mariachis abelleixen aquesta sunrise. Buscar en aquest sol mitja vida. Un clàssic dels 80. Un clàssic menor, però que ens servirà pel que us vull explicar. Brenda Keystart, You Should Be Loving Me.

nascut a Manhattan, als anys 60, filla d'una nissaga de músics, amb un pare que estava a Spiral Staircase l'any 87. Brenda Keystar gravava un disc homònim, You Should Be Loving Me. Així es deia la peça, i avui, el 2025, per alguna raó, tan senzilla com un sampler, torna a sonar a la pista de fusta. La base d'aquest hit de l'estiu, aquest fantasy de Dries Square, conté el sampler de la cançó de Brenda Keystar. Ens encanta descobrir samplers, posar l'original i comparar.

0: alt sampler de la Bring the Kiss Star. És la base d'aquesta cançó, anomenada Fantasy, que aquest estiu ha sigut una de les clàssiques de cabines d'arreu del món. I tu l'escoltes de nou, Icat.
1: T'he chiamato per dirti que ti amo.
2: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: Les tardes són de ball i són Icat. Les tardes són de ball i són de la pista de fusta. Ja ho saps, el nou horari és de dilluns a dijous, de 8 a 9. Nou horari, mateix servei i sempre el gaudi per la música. Favorit de casa, Rosti. Nou track. For you.

Poyu. Encara no és conegut a nivell massiu, però les seves produccions ho seran. Perquè té el do. Sap com fer una cançó rodona a partir de quatre elements. Un sampler important. I aquestes veus. A casa som molt de rosti i a casa també som dels que quan ens diuen que algú torna ens en fotem. Perquè sempre ja saps que la nostàlgia és dolenta. DJ Snake i J Balvin. Sí, el del reggaeton. Aquests són els seus 90. El remix de Tony Romera. El que és el mateix, Perreo del Bo.

0: Això és el Cafè Drop the Cheese, en el seu EP Ritme Abajo. Darrerament molts fan servir jerga llatina per animar peces que no tenen res. I aquesta ho té tot, i fins i tot aquest pseudo-repassar llatí. Què vols que et digui? Em cola. Les novetats de la pista de fusta en una nova temporada, la 2025-26, que canvia de dia, de dilluns a dijous, repeticions al cap de setmana. Us deixem el divendres lliure, però cada dia a les 7 de la tarda, perdó, a les 8. Ara hem canviat de 7 a 8, aquí som.
1: Pista de fusta. Dance Clubs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I aquesta és la nova de Sophie Tucker. Sophie Tucker i Drawing Pool. Bodies Hit the Floor. Com vulguem dir, quan ja el ballador no pot més, rebota contra la pista. Feu la prova.

0: surfista de fusta sempre busca elegància, sigui on sigui, en el moment que sigui. No perquè sabem que sou exigents, em dic Miqui Puig, els plats. La pista de fusta iniciant una nova temporada. Amb coses com aquest dub mix del Yung Disco de la Gin Tonic Orquestra. Avui marxarem amb un quilòmetre zero, es fa dir DJ Sandwich. El seu deluge, de luge, l'edita en el seu propi segell, Digital Freedom. I sona així de bonic. Sigueu feliços, balleu la pista de fusta, acaba una setmana. De dilluns a dijous ara, a les 8 ara, i sempre amb Miqui Puig els plats. Sigueu feliços, i com diu el locutor, balleu.
1: Servei de ball a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers continuen treballant intensament tota aquesta matinada en els incendis forestals simultanis que cremen a Catalunya. Només ahir es van declarar 3 incendis que continuen actius. Un assetmanat al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats, un altre a Carme, a la comarca de l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. També s'hi suma l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs, com explicava el cap dels bombers David Borrell al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
2: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
1: Aquest dimarts al matí es farà una reunió de la coordinació al Palau de la Generalitat amb els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura i els representants dels bombers, els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. Repàs ara altres notícies, Ana Alfonso.
3: El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts a Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat.
1: La millora dels resultats educatius a les escoles passa per pagar més als docents i atraure talent. Així ho recull un informe que l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic ha elaborat sobre la situació de l'ensenyament a Catalunya. Segons l'OCDE, reduir les ràtios no és la solució i només té sentit en els centres de més complexitat. Paulo Santiago és un dels autors de l'informe.
4: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en términos de impacto en la enseñanza, en l'aprendizaje del alumno, pero va a tener un costo muy, muy alto.
3: A Espanya prepara un pla estatal de fertilitzants per millorar el rendiment de les collites i reduir la dependència de la importació d'adobs per l'agricultura. El conflicte a l'Orient Mitjà ha encarit un 30% els fertilitzants l'últim any. Pel president del govern, Pedro Sánchez, tenir autonomia agrícola hauria d'evitar que els preus del menjar es disparin.
5: És un plan de soberanía alimentaria. Tiene también que ser un plan que abrace la innovación. Y sobre todo tiene que ser un plan para que tengamos unos precios justos y, por supuesto, también un pueblo o pueblos más vivos.
1: Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. La meitat aproximadament són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats d'aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions d'euros. El gegant tecnològic assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però reconeix que està canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. George Clooney, de 65 anys, rebrà la pròxima mostra de Venècia al setembre el Lleó d'Or honorífic en reconeixement a tota la seva carrera.
3: L'organització del festival assegura que vol premiar un actor complet i carismàtic, a més d'apassionat i original, que també ha destacat com a director i productor, i descriu Clooney com la combinació perfecta del glamour de les estrelles d'abans i la professionalitat i sensibilitat d'avui en dia. La sèrie mèdica Urgències va ser el seu primer gran èxit i trampolinà pel cinema. La saga Ocean's Eleven, Gravity i Michael Clayton està entre les seves pel·lícules més recordades.
1: Esports en joc aquesta hora, el partit de vuitens del Mundial de Futbol que enfronta la selecció anfitriona i Bèlgica. El partit és la mitja part amb el resultat d'Estats Units 1, Bèlgica 2. Aquest dimarts es disputaran els dos últims partits de vuitens, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit.
1: A la tercera etapa del Tour, victòria als angles de Tadej Pogacar, que passa a ser el líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. Aquest dimarts es corre la quarta etapa entre Carcassona i Foix.
3: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el fitxatge de Xevi Pujol.
0: Fins aquí les notícies.
6: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, sintonia d'ICAT, i avui sonarem clàssics. Avui em maria de gust sonar clàssics. A l'aparador del programa, ja sabeu, en aquell disc destacat que fem cada dia, i posarem un àlbum que sona molt clàssic, que és l'últim treball d'un home que es dedica a això del retro soul, o diguem-ho d'una altra manera, gent que és jove avui en dia i que practica un soul que es feia sobretot als anys 60, anys 70. I es tracta del nou treball de Curtis Harding, en parlarem avui a l'aparador. I aprofitant la vinentesa, doncs tirarem una mica d'artistes d'aquests que viuen del revival o del remember, més aviat. Ja no tant de reviure les coses del passat, sinó d'aquest record ben interpretat o ben entès i que ha portat els temps que corren, doncs té una sonoritat, em sembla a mi, que extraordinària. És el cas, per exemple, de Rammer, al costat de la Rettenbiker von Cresta, que era qui interpretava en aquesta cançó amb la que hem començat avui el programa, o el cas d'aquest home, que no sabem bé a què es dedica, perquè tan aviat pot fer coses que sonen molt a pista de ball dels 80, com pot fer blues, com pot fer soul, com pot fer allò que li vingui de gust. Ell es diu Neil Francis.

amb una producció, diguem que una mica com atropellada. Hi ha tants elements, hi ha tantes coses que sonen alhora que a vegades costa fins i tot de distingir, anant una mica com aquell mur sonor tan històric en el que hi passaven moltíssimes coses, i a partir d'aquí doncs s'aconsegueix més un clima que una claredat, segurament, amb les cançons de Nil Francis, que, insisteixo, us pot sorprendre pel cantó que més li vingui de gust, perquè és capaç de fer qualsevol cosa. I a mi aquesta banda és una de les que més m'agrada, d'així que podríem dir que practiquen el retro soul avui en dia. Són de Los Angeles, una banda formada per gent d'origen xicà, en aquest cas de Mèxic, de l'altra banda de la frontera. Segurament doncs, no són els millors dies, no estan passant els millors dies ara mateix amb la governança o desgovernança del senyor Donald Trump, però si com sigui continuen fent cançons i les fan a les mil meravelles. Es diuen The Altons.

i Altons aconsegueixen un so vintage a mi que em té enamoradíssim. Això és The Waiting, forma part de l'últim àlbum que van publicar aquesta banda de Los Angeles. I de moment tenim bones notícies. Trump encara no els ha deportat perquè continuen fent singles i de fet ara fa ben poquet que n'ha sortit un de nou, inspirat amb allò de ballar amb patins, però patins d'aquells de rodes, sabeu, les botes aquelles, la gent anava pel carrer una mica, és que no tinc cap referència ara així, segur que hi ha alguna pel·lícula, Footloose, em penso. Doncs és el punt d'inspiració d'aquesta cançó que es diu Love You Like That, nova cançó per The Altons.

Doncs quina millor manera que enllaçar justament aquestes noves propostes de The Eltons, aquest Love You Like That, amb el que és el nostre disc de l'aparador o disc del dia, avui aquí al Delicatessen. Com us deia, nou treball per a Curtis Harding, un tipus que és mestre d'això del retro soul i que acaba de publicar un llarga durada del que us explicaré quatre coses, que es diu Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt.

Diríem que el gran fort de Curtis Harding és la seva veu, que recorda molt els grans clàssics. Això es deia There She Goes, i forma part, perdoneu, d'aquest, potser que respiri i torni a entrar-hi. Forma part d'aquest Departures en arribar als Adventures of Captain Kirk. La història de l'àlbum, autobiogràfica, absolutament, d'un personatge com és ell mateix, Curtis Harding, que sembla ser que últimament havia perdut una mica el nord, i el que ha volgut és com explicar les històries d'un astronauta perdut a l'espai. Una mica recordant històries, per exemple, de les que ens han explicat tantes vegades els Antònia Font. Doncs buscant una mica fer aquest paral·lelisme utilitzant aquesta metàfora de que ell mateix perdut en l'espai té ganes una mica de tornar a tocar de peus a terra i tornar a centrar-se, però ens explica totes aquestes aventures i experiències, suposo que algunes de positives i altres de no tant, en aquest últim àlbum de Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kirk. Hem sentit la primera, anem amb una segona, això es diu I'm With You.

0: Doncs més enllà de tocar o no tocar de peus a terra, la veritat és que la proposta artísticament, musicalment, em sembla realment increïble per a tots aquells que ens agrada una mica, doncs, no és que ens agrada una mica el soul, sempre ens ha encantat, però ens agrada que gent avui en dia, en ple 2025, doncs continuï fixant-se i emmirallant-se amb els grans clàssics d'aquest gènere. Insisteixo en el títol de l'àlbum, entre altres coses, perquè m'agrada, Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt, i Curtis Curtis Harding, evidentment, i aquestes històries galàctiques d'un tipus realment increïble. Això es diu Time, última de les cançons avui d'aquest aparador d'un Delicatessen, sona clàssic.
1: All right, 184.

the Jazz.

Potser no sonava en aquest cas tan soul la cosa, més aviat més country. De l'últim àlbum, i estic parlant d'un tipus que dir l'últim és complicat perquè despista, perquè no para de publicar coses una dins de l'altra, en un mateix any ha publicat dos àlbums, per tant és un no parar, el senyor Charlie Crockett, un home que, si us agrada així aquesta renovació de country sense arribar a la denominació d'americana, i algun dia podríem entrar en detalls amb això, o sigui, que sona com més country, més tradicional, i tot i que l'avança, però no arriba a desvincular-se d'aquella pàtina més del country més comercial. Ja sé que és difícil a vegades trobar aquest punt de separació entre una cosa i l'altra, però a base d'escoltar-ho, un acaba aprenent. I en el cas del que ens ocupa ara, J. Croce és un tipus que també es mou en diferents fronteres. Tan aviat el pots tenir fent ritme en blues, com coses que s'aproximen més al món del pop, com coses que sonen més a blues clàssic de tota la vida. Es diu Hearth of the Eternal, el seu últim àlbum.

el fill de Tim Croce, un d'aquells cantautors, l'altre dia que parlàvem així, de cantautors que encara quedaven, bé, que encara quedaven, en aquest cas, ell ja no hi és mort, però vaja, d'artistes que ens han deixat coses realment extraordinàries per una cançó d'autor que moltes vegades està com desprestigiada, on té a vegades aquesta sensació. I volia posar-vos també alguna cosa que sona clàssic, fet aquí a casa nostra, des de la ciutat de Barcelona, d'un últim àlbum que es diu Love Child, que a mi em sembla una meravella, que és l'últim de Coco Gin and the Tonics.

Em sembla extraordinari aquest Love Child, l'últim àlbum que ha publicat Coco Gin and the Tonics. A vegades passa, en aquest país som molt així, quan hi ha alguna cosa que ja l'hem sentit altres vegades, doncs ja no li fem tantíssima atenció, però és que també els artistes evolucionen i les bandes milloren i les bandes aprenen. Jo crec que aquest àlbum és un d'aquests discs que s'ha d'escoltar perquè val molt la pena. I seguint amb gent que sona així antiga, aquest senyor ho sona molt i des d'una perspectiva molt particular. Ell es fa dir Amigo de Devil.

0: de mare espanyola, afincat a Miami, i amb aquest nom, diguéssim, que convida a baixar les profunditats, Amigo de Devil. Això es deia Cannibal Waiting, una de les cançons de l'últim àlbum que ha publicat en aquest 2025, Amigo de Devil, amb sonoritats així tan fosques que ens recorden en certa manera també a les maneres de fer d'un home que enyorem des de fa ja molt de temps i del que no en tenim notícies, com és el senyor Tom Waits. I del que sí que tenim notícies, perquè no ha parat de publicar singles nous al llarg d'aquest 2025, és d'una de les noves esperances joves del Retro Soul també. Estem parlant de Jalin Gonda.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

I acabarem amb Durard Jones i la seva banda, els Indications, i a més amb col·laboració especial d'un altre tipus que també fa retrosoul, com és l'Aaron Fraser, d'un últim àlbum que han publicat els primers, el Durard Jones and the Indications, que es diu Flowers. Gràcies per ser-hi, sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers continuen treballant intensament tota aquesta matinada en les tasques d'extinció dels incendis forestals que cremen simultàniament a Catalunya. Només ahir es van declarar 3 incendis que continuen actius. Un a Sant Benat, al Vallès Occidental, un altre a Carme, a l'Anoia, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que aquest ja està controlat. Tot això se suma a l'incendi que des de divendres afecta la serra de les Gavarres, al Baix Empordà, i que es manté estable. El govern ha demanat el suport de la Unitat Militar d'Emergències, la UME, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència.
2: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
1: Repàs més breu a altres notícies, en Alfonso.
3: El risc d'incendi és molt alt a més d'un centenar de municipis de 18 comarques de cara a aquest dimarts. També hi ha 6 espais naturals on el risc de foc al bosc és màxim. Protecció Civil de la Generalitat manté el pla enfocat en fase d'emergència pel perill extrem d'incendi. Ho explica l'inspector en cap del cos dels agents rurals, Josep Antoni Mur.
4: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
1: El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats als consellers d'Economia al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que votarà en contra de la senda d'estabilitat quan arribi al Congrés.
3: El secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Espanya és el principal opositor de les exigències del president nord-americà d'incrementar la despesa militar. La cimera estudiarà incrementar l'ajuda militar a Ucraïna, que la matinada passada va patir un nou atac rus sobre Kiev amb més de 20 morts.
1: El PP es compromet a replicar al conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per a famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, però que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar i pugui optar ajudes. El MoMA de Nova York acollirà l'any que ve una retrospectiva sobre Pere Portabella que posarà punt final al programa internacional del govern català per homenatjar el cineasta i activista polític.
3: L'exposició s'emmarca en les activitats que la Generalitat i el Ministeri de Cultura impulsen per celebrar el febrer de l'any que ve els 100 anys de Pere Portabella. El CCCB, el Museu Tàpies i el Reina Sofia també preparen diverses exposicions i un seguit de projeccions i debats relacionats amb el cineasta. De fet, aquest mateix juliol, el MACBA i el GREC coprodueixen a la Model una acció musical relacionada amb la detenció i l'empresonament de Portabella al 1973. La de la tardor de l'any que ve serà la segona retrospectiva que el MoMA de Nova York dedica a Portabella en els últims 20 anys.
1: Als Estats Units, la selecció anfitriona ha quedat fora del Mundial. Ha perdut 4-1 contra Bèlgica en partit de vuitens de final que s'ha acabat fa uns minuts. Aquest dimarts es disputaran els dos últims partits de vuitens. Són l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia.
3: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit.
1: I a la tercera etapa del Tour de França, l'última que ha transcorregut per territori català, victòria de Tadej Pogačar, l'eslové, passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard. Aquest dimarts es corre la quarta etapa. Són 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix.
0: Fins aquí les notícies.
5: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
0: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
5: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
0: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
5: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
6: Com més calor fa,
7: més fresca et fem la tarda.
6: Les millors tardes d'estiu
7: són les que es passen en bona companyia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Tu, deixa't sorprendre.
0: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
7: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
8: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: El 23 de maig del 1981, tres mesos després del cop d'estat del 23F, va tenir lloc a Barcelona l'assalt al Banc Central, al capdamunt de les Rambles, a tocar de Plaça Catalunya. 11 encaputxats van retenir gairebé 300 hostatges i van acaparar l'atenció dels mitjans de comunicació d'Espanya i de mig món. Anys després, el líder de la banda, un home anomenat El Rubio, va concedir algunes entrevistes i una d'elles va formar part d'un reportatge titulat Cop al Banc Central, emès al programa Sense Ficció de Televisió de Catalunya, amb una entrevista exclusiva del cap de la banda a la periodista Neus Sala. Malgrat la sentència condemnatòria, aquell assalt va estar sempre envoltat de secrets i confusió.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Heu vist una sèrie de Netflix que es diu La Casa de Papel? Ha tingut un èxit mundial. Un grup de lladres, vestits amb caretes de Dalí i granotes vermelles, atraquen la Casa de la Moneda de Madrid. La sèrie és una ficció i van jugant. Si escolteu la història de la sala al Banc Central de Barcelona, veureu que hi ha unes quantes similituds. Com sempre, la diferència és que la sala al Banc Central és realitat, una realitat que avui en dia encara és plena de forats. Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
3: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: Era un dissabte de primavera, un dia càlid. A les 9 del matí d'aquell 23 de maig de 1981, la gent passejava tranquil·la per la Plaça Catalunya. Els més matiners aprofitaven per fer gestions al Banc Central, que en aquells moments estava dalt de tot de les Rambles, a la cantonada en Plaça Catalunya, i que ara s'ha convertit en una botiga de roba. Els 263 treballadors ja havien arribat al banc i, tot i que feia molt poc que havien obert i era dissabte, més de 70 clients feien cua esperant a ser atesos. A les 9:20 en punt, entren al banc a punta de pistola 11 encaputxats. El primer a entrar dispara un parell de trets al sostre i la resta avança pel pati central del banc disparant trets a l'aire i obligant treballadors i clients a llançar-se al terra.
4: El suelo... Sí, amb la metralladora... Collons, el suelo, están al suelo.
5: Asomé y estaba todo una alfombra de empleado boca abajo. Entonces uno de ellos... Me dijo, ven pa' aquí.
1: Aquests que sentíem eren testimonis de l'assalt. Començava així l'atracament a un banc més important de la història recent d'Espanya, l'assalt al Banc Central de Barcelona. El líder d'aquell grup d'onze encaputxats li deien El Rubio. Avui potser li dirien Berlín. Parlaríem de la Casa de Papel. Però estem al 1981. Els primers minuts són crucials per poder tenir sota control els més de 300 hostatges que creuen que trobaran al banc. Però tal com ens explica el mateix Rubio, més de 30 anys després d'aquell dia, des del minut 1 de l'operació, les coses no surten com ells les havien dissenyat.
6: Son las 9 de la mañana, 9:05, así sería, cuando se da la primera orden de entrada, pero en eso llegó un blindado a recoger dinero del banco y para evitar un enfrentamiento de entrada le damos tiempo de que el blindado se retire, ¿no? Y se marcharon, que ya eran las 9:20 de la mañana, es cuando se entró en el banco, a las 9:20 de la mañana.
1: Un cop dins del banc, els encaputxats entren despatx per despatx i a punta de pistola fan sortir tothom. Van baixant per les escales i els reuneixen a tots a baix, a la planta principal. Més de 300 persones estirades de boca terrosa. N'hi ha una, però, que aprofitant una badada dels segrestadors, s'amaga als lavabos. Es diu José Gracia.
7: Al girar-se, jo m'eixé per atrás i me metí als lavabos.
1: Segons l'atestat policial, a les 9:18 minuts es rep a la centraleta de la policia una trucada anònima que els informa que a la seu del Banc Central de Plaça Catalunya s'hi està cometent un atracament. Un parell d'unitats de seguretat ciutadana i de vehicles camuflats s'acosten al banc, però són rebuts per una ràfaga de trets que disparen els assaltants des d'una de les finestres. La policia encara no sap a qui s'enfronta, però una cosa els queda clara. Uns atracadors que s'atreveixen amb el Banc Central, el banc més blindat de Barcelona, i que reben la policia a trets, no són uns atracadors convencionals. Però a les 9:25 del matí d'aquell dissabte, poc es podien imaginar a què s'enfrontarien realment. El número 1 dels assaltants, l'anomenat Rubio, sembla tenir un pla molt ben dissenyat. Els hostatges tenen clar, des del primer moment, que aquell home del jersei blau i a qui la resta d'atracadors anomenen número 1 és el cervell de la banda. El primer que fa és situar els hostatges a les portes i finestres, de cara al carrer, en un missatge claríssim a la policia.
6: Que si ellos querían llegar a nosotros, tenían primero que pasar por esa clase, por las personas. ¿No? Y eso es por lo que se puso a la gente contra los cristales, contra las ventanas, para que ellos comprendiesen que no iban a llegar fácilmente a nosotros.
1: Els hostatges que ho van viure recorden com si fos ara aquells primers moments d'incertesa i d'incredulitat que van envair la gent que feia tot just uns minuts estava tranquil·lament fent gestions al banc. En un instant es van veure immersos en una situació que fins aquell moment pensaven que només passava a les pel·lícules.
8: I em va posar de cara a les Rambles amb una finestra fet de parapeto.
9: Em va posar una pistola al coll, aquí apoyada a l'ombra, i em va dir, si et bellugues em mato. Y en acabat li va començar a disparar al policia.
10: Estaba allí uno asomando la cabeza, se lo dijo al número uno, y el número uno le dijo, dispárale. Y conmigo así cogido le disparó. Eso sí, sonó el disparo como si me entrara por los pies y me saliera por la cabeza. Sonó muy fuerte.
1: La policia acordona tots els accessos a les Rambles i la plaça Catalunya. Us podeu imaginar un dissabte assolellat, un dia perfecte per passejar pel centre quan els turistes arribaven en comptagotes, però sense ni una ànima pels carrers. El silenci és total. A la plaça no hi queden ni els coloms que habitualment s'hi concentren. Els trets els han fet fugir. La situació és completament nova per a la policia. No només per als agents de Barcelona, també per als especialistes en atracaments de les unitats centrals de Madrid. No saben quants atracadors hi ha al banc, però saben que no és una banda normal. Ningú amb dos dits de front s'atreviria amb un banc d'aquestes característiques i sabent que no hi ha cap possibilitat de fugir perquè estan completament rodejats. El cap de l'operatiu policial està desconcertat. Encara no ha tingut temps de reaccionar quan arriben les primeres respostes a les seues preguntes. A les 9:30 apareix un comunicat en una cabina propera al banc. El comunicat acaba de destarotar completament els caps policials perquè els assaltants hi especifiquen les seues condicions.

0: Què demanaven, Lídia Orriols?
1: Demanaven, i cito textualment, la llibertat de quatre militars herois del 23 de febrer i del nostre valent tinent coronel Tejero, que d'aquí 72 hores tinguin a la seva disposició un avió a l'aeroport de Barajas per traslladar els defensors de la causa a l'Argentina i un altre avió al Prat per garantir la nostra fugida també a l'Argentina. El comunicat afegeix que si no es compleixen aquestes peticions es veuran obligats a executar 10 persones i cada hora que passi 5 persones més. Si intenten penetrar a l'edifici on es troben, es veuran obligats a fer-lo explotar amb tots els hostatges que hi ha dins i firmen el comunicat amb un Viva Espanya amb signes d'admiració.
0: L'atracament es va fer el dia 23 de maig, exactament 3 mesos després del cop d'estat del tinent coronel Tejero. La sola menció en el comunicat del nom de Tejero fa posar els pèls de punta als investigadors. Comencen a pensar en la possibilitat que no s'estiguin enfrontant a atracadors comuns i que les persones que s'han atrevit amb un edifici de la magnitud del Banc Central siguin militars o guàrdies civils que van participar en l'intent del cop d'estat. Ara sí, calia posar en marxa tota la maquinària del govern per fer front a aquesta situació. Tot feia pensar que si no estaven davant d'un nou cop d'estat, sí que era un nou pols contra la democràcia acabada d'estrenar. Falten 10 minuts per a les 11 del matí. Els atracadors porten una hora i mitja dins del banc i el Ministeri de l'Interior decideix emetre un primer comunicat a la premsa. La policia encara no té ni idea de qui hi ha allà dins, però els assessors polítics del Ministeri treuen les seues pròpies conclusions i afirmen de manera clara que els assaltants són membres de l'extrema dreta i calculen que al banc n'hi han entrat uns 25. Els càlculs que estableixen són que podria haver-hi uns 300 hostatges entre treballadors i clients, però tampoc ho tenen clar. El govern central decideix muntar un gabinet de crisi a la central del Banc de Bilbao, també a la plaça Catalunya i a pocs metres del Banc Central. Es fa evident que això desborda el grup d'atracaments de Barcelona i el grup operatiu que s'hi està traslladant ve de Madrid. El president del govern espanyol, que llavors era Leopoldo Calvo Sotelo, decideix enviar a Barcelona perquè encapçali el gabinet el director de la Guàrdia Civil, el general Aramburu Topete, l'home que el 23F va intentar negociar les portes del Congrés amb el tinent coronel Tejero amb molt poc èxit i va acabar marxant amenaçat a punta de pistola pel colpiste. Ara tornava a encapçalar una de les situacions més compromeses a què s'enfrontava el país. Y así lo explicaba en una entrevista poco antes de morir.
2: Y me llaman Leopoldo Calvo Sotelo y me dice, oye, general, tú sabes que hay, parece ser, implicados de la Guardia Civil. Me fui a la Moncloa y me dice Calvo Sotelo, mira, lo mejor es que vayas para Barcelona con los máximos poderes que te podamos dar y haz lo que te dé la gana.
1: El general Aramburu Topete, juntament amb el general Pajuelo, lideraven el gabinet de crisi, però allà s'hi van concentrar els màxims comandaments tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil i les autoritats polítiques, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, i l'alcalde de Barcelona, que llavors era Narcís Serra. A les 11 en punt del matí, el Rubio decideix fer el seu primer cop d'efecte. Surt encaputxat a la porta del banc i fent servir d'escut humà el senyor Lluís Rotllan, el caixer principal del banc i que aquell dissabte li havia tocat ser la màxima autoritat a l'entitat bancària. La policia veu clarament com l'atracador, apuntant al cap del senyor Rotllan amb una pistola, es passeja amunt i avall per davant de la porta principal de manera desafiant. Porta un jersei de punt blau cel, pantalons negres i sabates fosques. Ningú sap qui és, quin nom s'amaga darrere d'aquella caputxa negra. Pot ser un militar, un guàrdia civil, però tenen una cosa segura. No és un atracador de bancs.
0: Però qui és el Rubio i per què salta el Banc Central? Ell mateix respon primer a la segona pregunta, el per què. Per saber la resposta a la primera, haurem de tenir encara una miqueta de paciència.
3: Me propusieron de que había un maletín y que había un trabajo a hacer en Barcelona, en un banco. En el maletín había unos documentos muy importantes que ponían en riesgo la estabilidad política del país y que era necesario recuperarlo. Mi pregunta fue, pues, ¿no? Si sabía dónde está el maletín y en la caja que contiene el maletín, lo más lógico es que vaya a ir y os hagáis con él. Me dijeron que era imposible, que no se podía obtener esa llave y que por lo tanto había que llevar una operación de atraco a cabo para sacar el maletín.
0: El Rubio afirma que li diuen que el maletí és a les caixes de seguretat del banc i que l'encàrrec li ve directament dels serveis secrets de l'Estat i d'importants membres de l'ultradreta espanyola. Insistim, això sempre segons la versió del Rubio, que també parla de noms molt concrets, noms que als 80 apareixien sovint a les pàgines dels diaris.
3: I allí teniu contacte amb con dos membres dels serveis secrets, una d'operació encubierta, el que yo llamo Luis, y el otro el señor Manglano, que era su subdirector de los servicios secretos en la época.
0: Quan el tinent coronel Emilio Manglano suposadament es posa en contacte amb el Rubio, era subdirector del CSIC, però poc després del 23F va ser nomenat director, i en aquell moment estava sent informat al minut des del gabinet de crisi de tot el que passava dins del Banc Central. A Manglano el deveu recordar perquè va ser condemnat als 90 per un famós cas d'escoltes il·legals i després absolt. Però què hi pot haver en aquest maletí amagat en una de les caixes fortes de la càmera cuirassada del Banc Central de Barcelona que pugui interessar tant al director dels serveis secrets com per organitzar una moguda com aquesta? El Rubio no ho sap, i en el moment en què ell diu que rep l'encàrrec, tampoc li importa. La feina que li acaben d'encarregar té uns beneficis molt sucosos y está dispuesto a durla terme.
3: Las condiciones para el trabajo son 50 millones mínimo de pesetas por persona que participe y máximo de 100 millones. Y yo recibo la época que estaba 70 y tantas pesetas a ser dólar, un millón de dólares en una cuenta suiza.
1: Segons el Rubio, és Manglano en persona qui el posa en contacte amb dos importants membres de l'extrema dreta de Barcelona. El pla és que un cop el maletí estigui fora de la caixa forta, un d'aquests membres de l'ultradreta tregui el maletí camuflat entre els hostatges. Per això s'ha d'organitzar bé, no es poden aixecar sospites i la policia se'ls ha de prendre seriosament. El Rubio no s'ho pensa dues vegades i a les 11:20 demana dues ambulàncies. En la primera deixarà sortir un home que havia tingut un desmai perquè tenia una malaltia coronària. La segona estava preparada per atendre el primer ferit, perquè hi havia d'haver un ferit. El Rubio, el número 1, sabia que per poder començar qualsevol negociació s'ha de tensar la corda i fer entendre a la policia que els hostatges realment corren un risc.
3: Para que nos tomasen en serio y que las reivindicaciones que pedíamos eran serias, el herido estaba confirmado que se tendría que hacer.
0: I així va ser.
1: Crims.
0: El Rubio fa un cop d'ull als hostatges i es queda mirant-se fixament un home, Ricardo Martínez, que treballava al banc.
3: No sé, me pareció la más idónea para darle un tiro que de otra de los que tenía allí. Simplemente me dijo, ¿por qué a mí? Y dije, hombre, tú eres joven, más fuerte, está tocado. Esas fueron las palabras textuales. El error fue avisarle de que él iba a ser herido. Claro, ella estaba pendiente de mí. Él levantó la pierna, entonces le dio la pierna, le dio totalmente una vuelta. Le quité la corbata al señor Royán, con su corbata se le hizo un torniquete, ¿no? Mientras acudía la ambulancia, lo saquemos a la puerta, a los dos. El señor que tenía un problema de corazón y al herido. Y entonces con el herido se dio el aviso de que si no se retiraban las fuerzas de las paredes del banco, de las inmediaciones, siguientes serían muertas.
0: Després d'aquest cop d'efecte, el Rubio organitza la primera entrega d'hostatges a canvi de menjar. Segons el pla, és en aquest intercanvi on, si tot va segons el que s'havia previst, sortirà el maletí. S'ha d'aprofitar que la policia està descol·locada pel tret, el ferit i la sortida de les ambulàncies. Les mirades estaran centrades en la seguretat dels membres de la Creu Roja que estan entrant les bosses del menjar. Llavors, entre els hostatges que siguin alliberats, hi haurà camuflat com un hostatge més el membre de la ultradreta que portarà el maletí.
3: Y bueno, y he salido con el maletín como un cliente más. del banco y a los antiguos del grupo y les dije, de aquí no salimos, ¿eh? ¿Cómo? Digo, de aquí no salimos porque lo que yo acabo de ver es para que nos dejen aquí adentro. Es decir, ni cárcel ni nada, es decir, que no, nos maten aquí adentro.
0: ¿Qué había visto el rubio al interior del maletí y por qué va a pensar que de allá no sortirían? ¿Cómo tenía previsto aquel grupo de 11 suposados atracadores abandonar el banco burlant todas las fuerzas y cosas de seguridad de l'Estat? ¿O realmente creían que el gobierno de Calvo Sotelo se vendría a liberar Tejero y los posaría todos plegados en un avión cap a la Argentina? Però anem a pams. Són 11:45 del migdia i el Rubio torna a sortir a la porta del banc. Aquest cop, el senyor Rotllant, el caixer principal, pot sentir la pistola tocant-li el clatell. El seu cos cobreix completament el del Rubio. Més de 20 membres de la Creu Roja s'atancen a la porta. Porten olles de brou calent i entrepans per a les més de 300 persones que hi ha allà dintre. Mentrestant, el Rubio deixa sortir una 12 de persones. Entre elles, i sempre segons la versió del Rubio, surt el contacte de l'ultradreta amb el maletí. La plaça Catalunya està completament en silenci. Alguns periodistes ja han arribat i s'ho miren des de les terrasses i balcons dels edificis del costat. El Rubio sap que en aquell moment es el blanc de totes les armes que apunten al central.
4: Yo pienso que en ese momento no hay un centímetro en mi cuerpo que no tenga un francotirador apuntándome, pero ellos saben cómo tengo arrencogido y saben que en caso de que me hubiesen dado un tiro, la persona hubiese caído conmigo.
0: Dins el banc es reparteixen els entrepans i el brou, tot i que pocs tenen ganes de menjar. El que no menja res és l'operari del banc José Gracia, que feia 2 hores que estava assegut a la tassa del vàter des que havia aconseguit amagar-se dels atracadors. José estava convençut que si allò era un atracament normal, en qüestió de 20 o 30 minuts s'hauria acabat tot. Però des d'allà on era, va poder sentir el tret que el Rubio li va disparar a Ricardo i no tenia ni idea del que passava fora.
5: Quiere salir y oyes tiros, bom, bom, otra vez para adentro, a los lavabos. Allí van transcurriendo las horas, solo. Llega un momento, no ves luz, luz de la calle. Llega un momento que pierdes el tiempo. 12 horas encerrado en un váter.
0: No és l'únic que ha aconseguit amagar-se. A 2 armaris dels despatxos de la segona planta hi ha 2 treballadors més que porten unes quantes hores a les fosques sense atrevir-se a sortir.
1: A aquella hora, les redaccions dels diaris, les ràdios i la tele... Tele, en singular, perquè el 1981 només hi havia televisió espanyola, ja bullien d'excitació. Tothom volia saber qui eren els assaltants del Banc Central. A un periodista de Ràdio Barcelona se li acut trucar al banc i preguntar pel cap dels atracadors. Per tenir sort, cal arriscar, i el jove redactor no s'ho pot creure quan sent la veu del Rubio a l'altra banda del fil telefònic.
6: ¿Quién hablamos, por favor?
7: Con el número uno.
6: ¿Qué piensan hacer en las próximas horas?
7: En la próxima hora pensamos hacer lo siguiente.
0: Aquesta trucada, totalment casual, és analitzada al gabinet de crisi i serà fonamental en el desenvolupament de tota aquesta història. Recordem que és el 23 de maig i que tot just fa 3 mesos del 23F. Els comandaments cada cop estan més convençuts que els atracadors són guàrdies civils o militars, però no tenen manera de confirmar-ho. La trucada, amb la veu del cervell de la banda, aporta la prova que creuen definitiva. O almenys, així ho pensa un dels caps de l'operatiu, el general Pajuelo, que està plenament convençut d'haver identificat aquella veu i així ho recorda el que llavors era un jove capità de la Guàrdia Civil, el tinent coronel Miguel Gómez Alarcón.
8: Creo que fue nuestro general que lo había tenido a sus órdenes y que llegó a decir que la voz, una de las voces que había escuchado, se parecía a la de Gil Sánchez Valiente. Ese fue el desencadenante para que ya todo el mundo empezara a hablar de Gil Sánchez Valiente y que dónde estaba Gil Sánchez Valiente y que no se encontraba Gil Sánchez Valiente.
0: ¿Pero quién era Gil Sánchez Valiente?
1: Gil Sánchez Valiente era un vell conegut del general Pajuelo, un capità de la Guàrdia Civil que des del 23 de febrer estava fugit i a qui la premsa havia anomenat el capità del maletí perquè suposadament havia estat implicat en el complot del cop d'estat i s'havia emportat un maletí que contenia informació crucial que podia fer saltar la democràcia.
0: Ara, permeteu-me la llicència, però avui aquest home potser es diria Villarejo. Continuem. Si el cap dels atracadors era el capità Gil Sánchez Valiente, semblava clar que tots els que hi havia a dins eren guàrdies civils o militars. Els responsables de l'operatiu de vigilància ordenen interrogar els hostatges alliberats per veure si poden confirmar que els segrestadors poden ser militars. Els hostatges també confirmaven que els atracadors es dirigien entre ells per números, de l'1 a l'11, i que obeïen el cervell de la banda amb actitud militar. Ja ho sentiu, avui s'ha fet famosa la sèrie La Casa de Papel, que juga que els atracadors tenen noms de ciutats, Berlín, Tòquio, Rio... Al 81 utilitzaven xifres, número 1, número 2, número 10...
3: Número 1 soy yo, José Juan Martínez Gómez, ¿no? You want it
9: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Ready, my lord. Amb Carles Porta.
0: Però a fora, entre els comandaments de les forces mobilitzades, el general Pajuelo té al cap la idea que el número 1 és el capità Gil Valiente i decideix trucar al banc i demanar directament per ell. Aquesta és la transcripció de la conversa que consta al sumari, encara escrita a màquina, del Banc Central.
10: Yo quiero una cosa en particular. Hablar con el capitán Gil Sánchez Valiente.
11: No se puede poner en estos momentos.
10: Sí, hombre, por favor, pedírselo. Lo he tenido a mis órdenes y se lo pido, por favor.
0: Tota aquesta confusió li va molt bé al Rubio per reforçar la idea que la sala està totalment vinculat al 23F i dirigit pel mateix tinent coronel Tejero des de la presó.
3: Tenía mucho hincapié de que Sánchez Valiente estaba allí con nosotros. Entonces yo le dije de que allí éramos tres comandos de 8 personas, un responsable por comando y yo era responsable de los tres comandos. Y que nadie se podía poner al teléfono, que no fuese yo.
0: Però el general Aramburu Topete, que acompanya el general Pajuelo en el gabinet de crisi, no les té totes. Ell havia parlat personalment amb Tejero i s'havia encarregat de controlar que no hi hagués moviments estranys a les casernes i, sobretot, desconfiava de la intuïció del seu col·lega Pajuelo.
2: Aquello era no digo una farsa, sino... Allí se veía que el engañado era Pajuelo.
0: Però el general Aramburu Topete no controlava la situació tant com es pensava. Gairebé 7 hores després de l'inici de l'assalt, cada vegada hi havia més indicis que allò era un nou cop militar, un 23M. Aquesta vegada, no en el cor de la política, però sí contra un dels puntals econòmics del país. Per al gabinet de crisi estava clar que Tejero s'havia reorganitzat i volia, com fos, forçar la seva sortida d'Espanya. Així és com es va fer arribar el mateix president del govern, Leopoldo Calvo Sotelo. Aquella gent podia perfectament complir les seues amenaces i executar 300 innocents. El Rubio tenia el país en escac i mat. Han passat 7 hores des de l'inici de l'assalt i el suposat maletí, l'objectiu principal d'aquella complicada operació, ja s'ha aconseguit treure del banc. Ara, el cervell del Rubio... Només hi ha una prioritat, organitzar la fugida. Sembla una bogeria, però ho té tot pensat. Segons el número 1, els mateixos que li han fet l'encàrrec, és a dir, el director general del CSIC, dels Serveis Secrets Espanyols, el tinent coronel Emilio Manglano li ha fet arribar, utilitzant la ultradreta, els plànols del banc i els de la càmera cuirassada, amb la ubicació de cadascuna de les parets mestres i amb les connexions del banc al clavegram que passa per la plaça Catalunya i baixa per les Rambles. Tenien, doncs, el més important, la localització exacta dels punts febles de l'edifici i, per tant, la manera de fugir del subsol de la ciutat. O això és el que es pensaven. Ni tan sols necessitaven carregar els diners del banc perquè fora els esperava la recompensa pactada amb els serveis secrets. 50 milions de pessetes per a cadascun. El que no sabia la resta és que al Rubio l'esperava un plus $1 milió en un compte suís. Si tot sortia com estava previst, la fugida seria bufar i fer ampolles.
3: Llevàvem màquina percutora, llevàvem escarpes, macetes, en fi, llevàvem herramientas per tratar l'hormigó.
0: Només calia fer un forat en el lloc correcte i perforar fins a arribar al clavegueram. Els atracadors trien un grup d'hostatges, entre ells el cap de manteniment, perquè facin la feina bruta. Us sona la Casa de Papel? Alguns d'ells encara recorden aquelles primeres hores picant a la paret del soterrani del Banc Central.
12: Pues yo estaría picando sobre un par de horas o aproximadamente. Luego a intervalos volvía a picar, ¿no?
13: Todo aquello fue un teatro. O sea, porque picar con la herramienta que teníamos en el taller a otros compañeros, unas paredes que pueden hacer un metro de anchas.
0: Piquen i piquen i passen les hores i no hi ha manera d'obrir forat. La paret és de pedra, roca dura, i no de formigó com constataven els planos que li havien facilitat. Les eines que portaven, fins i tot la màquina percussora, feien saltar espurnes, però ben just foradaven uns centímetres la pedra.
3: Piedra, diu, bueno, rompeix una piedra, la sacai, i a partir d'ahí vaig a fer el boquete i ja està. Dice, no, si es que no, si l'únic que salta són xispas, ni la màquina puede romper la piedra. En el momento que me dicen que eso no es hormigó, quiere decir que alguien va a cambiar los planos. De aquí ya no salimos, esto es una ratonera, ¿eh? Aquí todo esto de los planos, todo esto, ya se ha visto que nada, ¿eh? Nos han engañado totalmente.
0: El Rubio, el líder dels atracadors, s'adona llavors que els han parat una trampa. Ho ha començat a imaginar quan ha vist el contingut del maletí. Ara ho té del tot clar. Els mateixos que han instigat l'atracament no es poden permetre que els atracadors, els suposats colpistes, quedin vius i expliquin qui hi ha darrere tot aquest entrellat. Després de més de 7 hores picant i no haver avançat més de 5 centímetres, el Rubio, que ja sap que tot és un parany i que no hi ha sortida possible, té una reacció de pel·lícula. I aquí tornem a pensar en la sèrie de Netflix La Casa de Papel, i quedi clar que el Rubio improvisava tot això que sabrem ara al maig de 1981. La sèrie és molt posterior. Doncs bé, el Rubio decideix pujar totes les bosses de diners que hi havia a l'interior de la càmera cuirassada fins al vestíbul principal del banc, on hi havia retinguts la majoria dels hostatges.
3: Sacamos 500, 600 millones de pesetas, se pone en el patio de operaciones, ¿no? Y se amenaza con pegar fuego.
0: És el responsable de material, l'Àngel, el mateix que ja s'havia passat unes hores picant i que els havia dit que no hi havia res a fer, el que posa una mica de seny a tota la situació.
12: Me dicen que si tenía gasolina para pegarle fuego. Entonces yo les dije que no, gasolina no tenía. Y que si le pegábamos fuego, pues que allí se iba a liar una humareda que nos íbamos a tener que ir todos a la calle. No se podría respirar allí de humo.
0: El Rubio s'ho pensa millor. Cremar els diners podia posar en risc la vida dels seus homes i dels hostatges, però ja hem dit que la reacció que ell i el seu número 2 van tenir va ser de pel·lícula. A dia d'avui, el Rubio encara se li escapa la rialla quan ho recorda.
3: Se van sacando saca de dineros, de toda clase de billetes mezclados, se hace una montaña en el centro del patio de operaciones. La inmensa mayoría de los empleados tampoco habían visto jamás tanto dinero juntos. Y bueno, pues uno que es adagibaja dice, bueno, llevármelo no me lo llevaré, pero me voy a fumar un cigarro en lo harto de 600 millones de pesetas. Se tumbó, dice, poca gente, yo creo que ni un millardés, pues, un millonario puede hacerlo esto. Se fumó un cigarro en lo harto de los 600, ahí esto pancho, ¿no?
0: Justament aquests 600 milions de pesetes preocupaven i molt algunes de les persones que estaven en el gabinet de crisi.

0: Fora no se sap què està passant a dins, però el silenci a la plaça Catalunya és tan gran que els micròfons dels periodistes poden enregistrar els cops de martell dels hostatges que intentaven, sense èxit, foradar la paret. Aquest és el so original d'aquell dia. Si pareu atenció, sentireu claríssim els cops.
1: Això incrementa el nerviosisme al gabinet de crisi. És evident que estan preparant la fugida i que ho poden fer amb tots els diners del Banc Central i el famós maletí. Ells, en teoria, encara no saben que el maletí ja fa hores que és fora. Cal confirmar, doncs, quants diners hi ha exactament a la càmera del Banc Central. 8 hores després de l'inici del segrest, un alt representant del banc fa la primera trucada als segrestadors i demana parlar amb el cap de caixers, el senyor Rutllant. La conversa no només deixa glaçat el pobre treballador que ja havia hagut de sortir 2 vegades encanonat al carrer per fer d'escut humà el número 1. El mateix Rubio es queda bocabadat.
2: No le pregunta por su empleado, le pregunta por el activo que había en la caja. Y el hombre le estaba dando una explicación, le cogía el teléfono y dijo, usted no tiene vergüenza.
0: Aquesta és la transcripció exacta d'aquesta trucada. Consta en el sumari del Banc Central.
3: Es igual porque, escuche, está abierto abajo y lo suben todo al patio público. O sea que hay 500 y pico.
4: ¿500 en billetes? ¿Y te han hecho abrir?
3: Sí, sí, y subirlos arriba.
4: 500 y pico de millones. Bueno, de acuerdo.
3: Duro arriba, duro abajo. Estamos sobre 500 millones, pero no le puedo decir nada más ahora mismo.
4: Bueno,
3: ¿algo más?
4: Nada más.
0: Aquesta absència d'empatia que reben des de l'exterior desmoralitza completament el caixer principal i els treballadors de confiança, com el cap de manteniment, l'Àngel, que havia picat durant hores i que havia evitat justament que cremessin els 600 milions, perquè segons el Rubio eren 600 i no 500.
2: Que había llamado preguntando por el dinero. Que qué pasaba con el dinero. Y eso supo muy mal, porque lo más normal es que te preocupes por los empleados, no por el dinero.
0: Són les 7 de la tarda, porten 10 hores de sal i els hostatges comencen a estar desesperats. La seva vida sembla que fora importa poc. Així que a hores d'ara la seva prioritat és sortir d'allà vius.
2: Los rehenes con las horas había quien se hacía el malo. Claro, quien se hacía el enfermo, mareos, cosas, ataques de histeria, que muchos lo hacían ver. Y otro, pues era verdad.
0: Són aquests, el que era verdad, els que semblen estar pitjor, els que no aguanten la pressió de la situació, els elegits pel cervell per sortir en el següent intercanvi. És gairebé l'hora de sopar i la negociació torna a ser la mateixa. La Creu Roja els portava els que viures a canvi d'uns quants hostatges. El Rubio no escull els més afectats i els histèrics només per qüestions humanitàries. Sap que quan les autoritats els vegin s'espantaran encara més i s'acabaran de convèncer que la situació per a les persones que allà dins és límit.
1: Justament la imatge d'un home força gran amb cabells blancs i corbata que es deixava caure al vell mig de la Rambla i començava a donar cops de puny i de puntades contra terra com si fos un nen de 3 anys enrabiat va commocionar completament els polítics i en concret el president del govern. Tant és així que els alts comandaments de l'exèrcit i de la Guàrdia Civil, amb el vistiplau de Leopoldo Calvo Sotelo, decideixen contactar a la presó amb el tinent coronel Antonio Tejero, empresonat des de l'intent de cop d'estat de feia 3 mesos. En teoria, i segons el comunicat que havia aparegut a les 9:30 del matí a la cabina de telèfon propera al Banc Central, l'objectiu principal d'aquell assalt era l'alliberament i fugida d'Espanya del colpista. Així que creuen que només amb la seva col·laboració podran evitar que allò es converteixi en una massacre al cor de Barcelona.
0: Antonio Tejero, que està tranquil en una presó militar, on dia sí dia també li arriben caixes de llagostins i vins dels seus admiradors, que comparteixen amb la resta de colpistes que l'acompanyen en el seu cautiveri, assegura que no té ni idea del que passa al Banc Central, perquè en qualsevol cas ell no hi té res a veure. Ara sí que no saben per on tirar, i en la seva desesperació, sempre, segons la versió del Rubio, el president del govern en persona, Calvo Sotelo, es decideix a trucar-lo al banc.
2: Calvo Sotelo, el president del govern, ¿no?, me dice que tanto el teniente coronel Tejero Molina se niega a salir, que ellos se niegan a salir y que si quiero hablar con ellos por teléfono para que me lo digan personalmente, están dispuestos a pasarme la comunicación. Entonces yo le contesto que yo no hablo con traidores.
0: Un cop més, el general Aramburu Topete, l'únic de tot el gabinet de crisi que està convençut que tot allò és un joc de trilers i que els que estan a dins del banc són atracadors convencionals, critica aquesta estratègia.
5: ¿Cree que se precipitaron a la hora de hacer estas llamadas a los detenidos del 23?
6: Totalmente. Estos se pusieron nerviosos. Totalmente.
5: Se pusieron nerviosos todos. Calvo Sotelo se puso nervioso. O sea...
6: el primero.
0: Aquesta dona que pregunta és la Neus Sala, que també és qui ha escrit aquest guió. Tornem al Banc Central. Recordeu el José Gracia, l'operari amagat al lavabo? Doncs també es va quedar sense sopar.
7: Quiere salir y oyes tiros. Bum, bum, otra vez para adentro. A los lavabos. Allí van transcurriendo las horas. Solo. Llega un momento que no ves luz. Luz de la calle. Llega un momento que pierdes el tiempo. 12 horas encerrado en un váter.
0: Tant els assaltants com els més de 200 hostatges que encara queden dins del banc els espera una nit llarga. El record que té el Rubio d'aquella nit, 30 anys després, s'assembla molt poc al que recorden els hostatges que la van viure.
2: La gente estaba ya tan tranquila y tan eso, pues conversaciones, conversaba entre ellos, otros se echaban a dormir, algunos compañeros también, apoyaban contra las mesas, otros tumbaban algún banco, ¿no? Yo observaba y decía, bueno, pues aquí todo el mundo parece que está en su casa o que está de camping, ¿no?
0: Costa de creure que els hostatges ho visquessin igual. Aquells clients i treballadors havien sortit de casa seva aquell matí amb uns plans de dissabte ben diferents d'allò que estaven vivint. Tot i que en 12 hores encara no havien executat ningú, malgrat el que havien escrit en el comunicat, tots ells havien vist com el cervell de la banda no havia dubtat ni un segon a disparar a sang freda a un dels hostatges, i tots sabien que qualsevol d'ells podia ser el següent. Justament, aquestes hores de relaxament dels atracadors, que ja estan esgotats perquè porten més de 24 hores sense dormir des de que van posar en marxa el pla, les sap aprofitar la policia.
1: Feia tot just uns mesos que el Ministeri de l'Interior havia creat el Grup Especial d'Operacions, el que avui dia coneixem com a GEOS, i el Banc Central era la primera operació d'una magnitud important a la qual s'enfrontaven. Els GEOS aprofiten la foscor i el cansament dels atracadors per entrar al subsòl del Banc Central. En silenci, diversos agents, entre ells un jove Enrique Esteban, avancen pel clavegueram i poden observar des de baix el que està passant a dins. Els assaltants no tenen ni idea que estan sent observats.
7: El cansancio nos dio la oportunidad de poder acceder al interior del banco. Yo le puedo decir que personalmente, junto con otras personas, pudimos acceder al interior del banco. Se comprobaron precisamente cómo estaba la situación de los clientes. Nosotros la idea y lo que hubiéramos deseado era poder, en un momento determinado, ver la identidad de alguno de ellos.
0: Aquest que parle

0: Tan sols han pogut confirmar amb total garantia que el cervell de la banda sigui el capità Sánchez Valiente, tot i el convenciment del general Pajuelo. Les negociacions que es tenen amb els assaltants des del gabinet de crisi mereixen una anàlisi a part. Transcrivim la que consta en el sumari. Recordem que és una màxima autoritat policial qui té aquesta conversa.
1: No os penséis entregar.
2: No, desde luego.
1: Bueno, pero el avión... En Argentina, Bolivia y Chile nos admiten.
2: Bueno, ya veremos.
1: Mira, yo discrepo con el director general en ese sentido, porque él hace las gestiones con el ministro. Pero yo creo que hacéis un disparate.
2: ¿Y por qué cree que hacemos un disparate?
1: Porque ninguna nación os admite.
2: Quien no nos admite es Argentina.
1: Si fuerais de ultraizquierda, recibiría Libia, Argelia, cualquier país. Pero de ultraderecha no recibe ninguno.
2: La izquierda sí, però d'ultraderecha no recibe nadie.
3: Si el negociador pretenia que després d'aquesta conversa el Rubio s'entregués, anava llest. L'únic que havia aconseguit era aportar més informació al cap de la banda. 24 hores de salt i encara no sabien ni remotament a qui s'enfrontaven. Però la teoria principal continuava sent que eren guàrdies civils. Els generals Pajuelo i Aramburu també porten 24 hores sense dormir i se'ls comença a acabar la paciència. Si negociant no se'n surten, ho hauran de fer com ells ho saben fer, com els van explicar l'exèrcit, de manera contundent. A les 10:15 del matí del dia 24, envien una tanqueta militar a la porta del banc.
4: Y le dije, coge la tanqueta esa, acércate todo lo que pueda a la puerta y sin que se arriesgue la vida de nadie, pues habla con el máximo... organitzador, a veure, habla con él, a veure què te cuenta.
3: Un dels guàrdies civils que van a l'interior del tanc és l'aleshores capità Gómez Alarcón. Ell va ser l'escollit per llegir la nota que el general Aramburu havia fet escriure al seu secretari perquè la fessin arribar al cervell de l'assalt.
5: Me dieron una nota escrita, recuerdo que la escribió el comandante ayudante del general Aramburu, me la dio y dice, toma, subir a la tanqueta y por la megafonía decirles esto. Nos acercamos a la fachada del Banco Central. Yo les leí aquel texto.
3: La lectura acaba de manera sobtada perquè, ja ho heu sentit, se senten trets. El Rubio no s'ho va pensar dues vegades i des d'una de les finestres del banc va disparar contra el tanc. El capità Alarcón, que només havia pujat a una tanqueta per fer pràctiques a l'acadèmia, i el conductor, que no l'havia conduïda mai, a punt van estar de volcar quan van notar l'impacte de la bala.
5: El disparo... no, lógicamente, no entro en el... en el habitáculo de la tanqueta, pero se hizo un ruido importante. Nuestro conductor, el hombre, pues del impacto que aquello sonó como un misil. No puedes evitar hacer este gesto de encogerte y que fue lo que hizo que el propio conductor, entre el ruido, ese gesto de encogerse y demás, perdió el control del volante y nos subimos al jardín aquel que había allí.
3: El Rubio no pot evitar somriure quan recorda com va fugir el tanc de la porta del banc.
6: Y bueno, y vemos que de golpe y porrazo, con la seguridad que venía, pues ellos se van corriendo, bueno, corriendo, a golpe de rueda, ¿no?
3: Els hostatges, quan veuen que ni tan sols un tanc militar fa defallir els ànims dels segrestadors, perden els nervis i comencen a cridar des de les finestres. Tenen por que hi hagi un foc creuat i que acabin morint tirotejats per la mateixa policia. Aquest que sentireu és el so real d'aquell 24 de maig de 1981 a les 11 del matí des de les finestres del Banc Central. Els crits d'un hostatge dirigint-se a la policia.
7: ¿Han matado a alguien?
8: ¡No! ¡Pero lo van a matar!
7: ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué creéis?
8: ¡Que no tiren! ¡Que si tiran ustedes nos matarán ellos!
3: Però els que mantenen aquesta conversa amb l'hostatge no tenen cap intenció de disparar, almenys de disparar trets, perquè els que contesten no són policies, són els periodistes que hi ha a les balconades i les terrasses dels edificis del costat seguint el desenvolupament del segrest. I així li fan saber al pobre home que estava arriscant la vida des de la finestra, convençut que parlava amb l'operatiu policial.
8: Que no tiren, que si tiren ustedes nos matarán ellos!
7: No, nosotros somos periodistas!

Treure la tanqueta al carrer no ha tingut l'efecte que s'esperaven els generals Aramburu i Pajuelo. El Rubio, amb el tret directe contra el vehicle militar, havia deixat ben clar que no pensava entregar-se. L'estratègia de la línia dura quedava descartada. Potser calia replantejar-se tornar a la negociació pacífica, una solució que les autoritats espanyoles no tenien molt practicada i que sembla que continua igual. Aquella era la primera vegada que s'enfrontaven a una situació així i tots els protocols d'actuació previstos en la teoria havien fallat. Així que prenen una decisió visiblement arriscada i que avui en dia resulta incomprensible. El governador civil de la ciutat i el director de la policia decideixen entrar al banc i negociar directament amb el Rubio. El número 1 ho tenia molt fàcil. Li havien servit amb safata dos hostatges VIP, ni més ni menys que el governador civil i el director de la policia. Però ja ha passat una hora de programa i ho hem de deixar aquí. Com continua la història i com acaba, us ho explicarem tan aviat com puguem. Gràcies per escoltar-nos.

Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benja Estacio. Documentació, guions i entrevistes, Lídia Orriols, Adolf Beltrán i Mercè Folt. Guió Banc Central, Neus Sala. Realització, adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Intens treball dels bombers tota aquesta nit i matinada per les feines d'extinció dels incendis forestals que cremen simultàniament a Catalunya. Només ahir es van declarar 3 importants incendis. Un a Sentmenat, al Vallès Occidental, un altre a Carme, a l'Anoia, i un tercer a Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera, aquest últim ja controlat. A tot això s'hi suma també l'incendi que des de divendres afecta la Serra de les Gavarres, el Baix Empordà, i que es manté estable. El que més preocupava ahir els bombers era la simultaneïtat dels focs, com explicava el cap dels bombers David Borrell a Catalunya Ràdio.
2: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
1: Més notícies ara amb l'Anna Alfonso.
3: El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts a Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge al·lega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit i des de la Moncloa. Consideren aquesta decisió incomprensible.
1: Junts per Catalunya amenaça de tombar el nou model de finançament autonòmic quan arribi al Congrés perquè considera que perpetua el cafè per a tothom. Des del PSC i Esquerra, Lluís Amoret i Oriol Junqueras pressionen el partit de Puigdemont.
4: Esperem que tota aquesta majoria parlamentària tingui clar la importància i la transcendència que té l'aprovació tant del FLA com del model de finançament.
5: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
3: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten la despesa militar o no. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
1: Venezuela intenta tornar a la normalitat 10 dies després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals és de 3.535 persones. L'Organització Mundial de la Salut alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol. A més de les malalties, la gran preocupació de les autoritats és el xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i de nens i que continuen sense rebre atenció mèdica especialitzada. Arrenca l'any Joan Costa, que celebra el centenari d'aquest dissenyador gràfic català, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa.
3: Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
7: Cambios de imagen como son los de La Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano. A partir del grafismo, ahí sí, de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, ¿me creen? Eso no viene del azar, viene de sus manos.
1: Espanya i Bèlgica s'han classificat pels quarts de final del Mundial de Futbol després de derrotar respectivament Portugal i els Estats Units. La selecció espanyola ha guanyat el combinat de Cristiano Ronaldo per 1-0 amb un gol de Miquel Merino al temps afegit, mentre que els belgues han derrotat amb claredat els anfitrions per 4-1. Espanya i Bèlgica es trobaran a la pròxima eliminatòria divendres que ve.
3: Avui es disputaran els dos últims partits de vuitens de final, l'Argentina-Egipte i el Suïssa-Colòmbia, que definiran l'últim enfrontament pendent dels quarts de final.
1: I a la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogačar als Angles, que passa a ser líder de la general, empatat amb Jonas Vingegaard. Avui es corre la quarta etapa entre Carcassona i Foix.
0: Fins aquí les notícies.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Què vols dir que s'ha de fer?
0: Oh, hem vingut a fer un programa, nano. La Renaixença.
1: Jo venia a fer el got i prou. Pensava que el primer dia era només per conèixer-nos.
0: Però sí, ja ens coneixem, home, ja ens coneixem. Avui entrevistem els Catarres.
1: Ah, aquests sí que els conec. I què més fem?
0: I la, bueno, la Mercè ens parlarà de màgia.
1: Quina Mercè?
0: Coi, la Mercè Martínez, ja la coneixes.
1: Oh, jo sí, però potser hi ha gent que no.
0: I a cada capítol farem una cosa que és sortir a passejar el gos per un fet històric. Mm. Mira, això és una cosa que a mi no m'agrada gens, però a l'equip li agrada i es veu que haurem d'anar-ho fent.
1: A mi en Peyu em va dir que cada programa parlaríem d'un objecte.
0: Ah, sí. Avui, del barret de copa.
1: El barret de copa?
0: El barret de copa.
1: Oh, l'objecte és el barret de copa.
0: Colles, que no hi sents, el barret de copa t'estic dient.
1: Però el barret de copa està passat...
0: El barret de copa... Xx, calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el

0: La Renaixença.
1: Anys enrere, el barret va ser un símbol d'estatus social. Per exemple, el barret de copa alta el portaven els senyorets de Barcelona, la burgesia catalana, la gent de bé. Aquells que xerren en castellà, a vegades.
2: Sí.
1: Bueno.
2: Ja patam, només començar, eh?
1: No, bueno. És que vaig anar a dinar l'altre dia a un restaurant a l'Empordà i tenia una taula al costat, nano, que déu-n'hi-do, eh?
3: Però els de l'Empordà poc parlem castellà.
1: No, però que no eren pas de l'Empordà, aquella gent.
3: Ah.
1: Vaig sentir, només entre... vaig sentir... De las seis casas que tenemos, aquí es donde duermo mejor. Jo vaig sentir això, ja està. Bueno, els senyorets portaven barret de copa quan sortien al carrer a fer-se l'important, però que sapigueu que el barret de copa és un invent dels francesos.
2: Collons de francesos, eh?
1: Bueno,
2: ho inventen tot, eh?
1: Ho inventen tot o diuen que ho inventen tot perquè, tot i que se'ls atribueix a ells l'invent del barret de copa, la veritat és que el primer que va fabricar-ne un va ser un sastre anglès, en John Hetherington. El va fer l'any 1797 a Londres.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Sí, noi.
2: I els va
1: parir. I atenció a la dada. La primera vegada que se'l va posar en públic pels carrers de Londres va ser el 15 de gener de 1797. 97. I la cosa va ser tan bèstia que va acabar sortint a les cròniques. Ho descriuen de la manera següent.
4: John Hetherington va ser processat ahir davant l'alcalde amb l'acusació d'alteració de la pau pública i incitació a disturbis per haver aparegut a la via pública portant al cap el que ell anomenava un barret de seda, una estructura alta, amb una lluentor brillant i calculada per espantar la gent tímida.
1: Cuidado, eh? Per espantar la gent tímida, eh? Hòstia, has de ser molt tímid.
3: Molt tímid. Molt.
1: Perquè t'espantis quan veus un barret de copa.
2: Sí. Bueno, més que tímid has de ser curt, eh?
1: Sí.
2: No? Un barret de copa...
1: Sí, espera't, perquè la crònica continua. Insisteixo, el que estem llegint és un text real...
3: És verídic, eh?
1: És verídic.
3: Sí.
1: És real de l'època.
3: Sí, sí, sí.
4: Diverses dones es van desmaiar davant la vista inusual. Mentre els nens cridaven, els gossos bordaven i un noi jove va ser llançat a terra per la multitud que s'havia plegat i li van trencar el braç dret.
1: Déu-n'hi-do. La gent de Londres de 1797 eren una mica menys tolerant que l'actual.
5: Molt sensibles.
3: Clar, és que... Li han trencat el braç amb un paio, eh?
1: Sí, sí.
2: Bueno, que no portava ni barret.
1: No, no. És que no
2: passava per allà, aquest, eh?
1: No era ni el... Si, bueno, li han trencat amb el que porta el barret.
2: Ah,
1: bueno, té lògica.
2: Va cap allà i va dir... good day.
1: Good day.
2: Com? És que em sortia buen giorno.
3: Com diu?
2: Com ho diuen els anglesos?
1: Good morning, bots. Ara, hòstia.
3: Good morning. Ara ho diré per tot arreu. Per allà a l'Estartit, que vagi per allà a l'Estartit.
1: Good day. Good day.
2: Tants idiomes que me'ls he barrejat.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Sí.

0: Sabeu per què als bordells se'ls diu cases de barrets?
1: Ai,
0: algú
1: no,
0: sap?
1: No.
0: Us ho dic?
2: Sí.
0: Es diu que a la plaça Reial de Barcelona, mitjans del segle XIX, en plena Renaixença, es va construir una de les primeres botigues on es venien barrets. I en aquell establiment i oferien serveis que anaven un pèl més enllà. Amagaven un passadís que et conduïa a un entresol on s'hi exercia l'ofici més antic del món.
3: Mira, Mercè, molt interessant això que expliques, però jo penso, i com passes de demanar un barret a dir, miri, em quedaré aquest de color blau, que a la dona li agradarà, però m'han dit que per aquí darrere puc fer alguna més? Anava així, és això?
4: És de mal plantejar,
1: amb
4: el botig,
0: Sí, fa de mal plantejar.
1: No teniu res per aquí darrere?
0: Però es veu que no anava així, es veu que estava tot calculat. Tots els barrets que hi havia a la botiga tenien el mateix preu. Llavors, els homes que sabien que la botiga de barrets només era una tapadora i volien gaudir dels altres serveis, pagaven el barret amb un bitllet dels grossos, una quantitat superior a la del barret.
2: Ja t'entenc.
0: Després, l'amo els deia alguna cosa com companyin aquí darrere que anirem a buscar canvi. I els portava fins a l'entresol on hi havia les prostitutes.
4: Fixa't, molt subtil, no? Tot? Molt ben calculat.
1: Home, subtil ho és, però ara imagina't que tu no saps de què va la cosa, saps?
4: Sí, tu arribes de Torroella un dia.
1: Jo vinc de Torroella de Montgrí i, collons, vinc carregat de duros.
4: I vols un barret.
1: Amb
5: caler negre.
1: Però tinc un bitlletot d'allò guapo. Sí.
0: Dels de 500, aquest que no et canvia.
1: Entro-te a la casa de barrets, posi'm aquest, i pago... I
0: tot això que t'emportes.
1: I ja se m'emporten cap allà darrere, que tu vas entrar al passadís, a veure, on anem ara?
5: On anem?
4: Jo, a bon preu, estem targeta, allà pago. Saps què és que aquella porta de la nevera, que i entren i surten carros?
1: Allà darrere hi ha algú.
4: Allà.
0: Però que no m'ha pres res de l'apagón aquell que va haver-hi. S'ha de portar efectiu, nois.
1: En
4: fi, si mai aneu a comprar un barret a Barcelona, mireu de portar...
0: Canvi.
4: Just. O pagar-lo just. Pagar just. Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
6: Bojos coneguts, si per topeio encara més coneguts, perquè són tres usonencs. Un grup de música que es va formar el 2010 entre Aigua Freda i Centelles i que fa 15 anys després segueixen creant i fent concerts arreu de Catalunya.
4: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença els Catarres!

0: què tal, què tal?
1: Com esteu? Guapo, eh? Què tal?
2: Molt bé.
1: Us agrada el bar?
2: Molt maco, molt bonic.
1: Aquest
2: no?
1: Maco?
2: Sí, ho ha deixat molt...
1: Estic molt content que sigueu aquí el dia de l'estrena de la Renaixença. Què heu esmorzat?
2: Jo, un te, i ara aquí he fet un cafè.
1: Mira, bueno.
3: Té i cafè.
4: Jo, un entrepà d'alvocat.
1: Entrepà d'alvocat?
4: Sí, d'aquí al bar del costat, eh?
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Però es pot ficar alvocat dins d'un entrepà?
4: Sí, no?
1: No ho sabia, no ho sabia.
5: Puguem-t'hi fotre cansalada?
4: Sí.
1: I
4: res,
1: un cafè amb llet.
3: Jo cafè.
1: Cafè i prou, eh? Sí. No esmorzes?
3: No, no.
1: No t'agrada?
3: No tinc gana, els matins.
1: Hòstia.
3: Des de petit, no sé.
1: Des de petit que ja feies un cafè i prou.
3: Sí, sí. Descafeïnat. No?
1: Escolta'm, ja que som a, quan éreu petits, de petits ja éreu dels que apuntàveu maneres? Les vostres famílies us van apuntar a escoles de música, ja tocàveu instruments...
2: No ens van apuntar, però jo i en Joan des de petits ja volíem fer música. El que passa és que fèiem molt freestyle, agafàvem la guitarra, no sabíem fer els acords i llavors ens els inventàvem.
1: Ah,
2: era absolutament terrible.
1: Hòstia, home, clar.
2: I va ser més, de més grans que sí que ens van interessar nosaltres i vam anar per propi peu a fer una mica de classes, diguéssim.
1: Sí, sí, sí.
2: Tampoc gaires, eh?
3: Una mica.
2: No massa.
6: I els vostres pares ho van agrair, no?
3: Sí, sí.
2: Hem d'estar molt agraïts als nostres pares per aguantar-nos la tonteria durant tants anys.
1: Fa 10 anys que l'en toca, però no sap què toca.
2: Una mica sí, una mica
6: d'això. Ell rasca.
3: Sí, fèiem algun concert a classe i les cançons, només sabíem un acord, el mi, que és molt fàcil, i... Sabíem la temàtica de la cançó, però la lletra no hi havia lletra. I era com, bueno, va d'un gat que se'n va al poble del costat i anàvem improvisant la lletra.
1: Hòstia.
3: Això els primers concerts.
1: Sí, era
3: bastant. 6 o 7 anys.
1: Cançó d'un gat en mi.
2: Sí. Inventada.
1: Està bé.
2: Improvisada.
1: Per sort heu anat evolucionant. I ara heu tret Paracaigudistes aquest 2025, que parleu molt sobre el tema de prendre decisions, atrevir-vos a fer coses importants. No sé si us passa llançar-vos a vosaltres, us costa en el vostre dia a dia. És una mena de metàfora dels paracaigudes, entenc que sí.
2: És una metàfora, al final parla una mica de que la vida són reptes constants, no? I al final fa por, no? Fer coses. Al final, sí. Atrevir-se a fer coses noves, sobretot fa bastanta por, i et paralitzes molts cops i tendeixes a caure en la zona de confort, no? I nosaltres el que parlem és d'atrevir-se a sortir d'aquesta zona i com a músics, nosaltres ja portem uns anys fent-ho, sobretot al principi, no? Aquells primers passos que costa molt donar, deixar la feina, el que sigui, no? Per atrevir-te a viure d'una feina que no està gens garantitzada que et donarà calés. Però ho fas perquè t'agrada, perquè t'apassiona, però sempre hi ha un punt de por, no? I al final, doncs, la vida ho pots aplicar a qualsevol...
1: Qui és el més boig dels tres? Qui és el que pren les decisions una mica més impulsivament?
2: Bueno, tots som bastant, no? Vull dir, tenim les
1: dues parts. Estamos todos locos.
2: Jo crec que estem bastant equilibrats, no? Perquè quan algú té una idea bastant boja, els altres dos també el frenen una mica i el diuen, vale, espera't un moment, potser és bona idea, però anem a
1: sents el que et diuen, Jan?
3: Sí, sí.
2: Ja l'has
3: agenciat. No ho ha dit per respecte, però...
1: Vosaltres ja éreu amics de petit, vull dir que ho respecteu, entenc... Bueno, tots tres éreu amics o només el Jan i l'Eric?
4: A veure, nosaltres ens coneixíem sempre perquè els pares són amics, però
1: Val.
4: A mi, o sigui, amb mes germana, sí que ells tenien un grup de música amb mes germana quan eren petits, 12 anys o així.
3: Hi havia uns catarres abans dels catarres.
4: Bueno, sí, molts grups hi havia abans dels catarres.
3: Sí, l'Eric vam tenir 50 grups abans. 50 grups abans dels catarres fets per vosaltres.
1: Sí. Sí.
3: I un cantava la seva germana. I una de la germana, l'altra cosina.
1: L'altre feien allò de la cançó del gat en mi.
3: Sí, sí, sí.
2: No, això era molt abans.
3: No,
2: era abans.
3: Perdona, t'he tallat, però és que no sé... No,
4: això, sí. Ja està. I llavors el 2010 pues, van muntar ells el grup i em van dir a veure si volia anar a tocar jo.
3: Perquè la teva germana no els hi agradava o què passava?
4: Volien algú que toqués el contrabaix.
2: Passa
3: que la seva germana ens va deixar per anar amb el grup dels germans de l'Eric, que eren més grans i tocaven molt millor.
1: Hòstia.
2: Sí, va fer bé.
1: Hi ha un merder familiar increïble.
3: Sí.
2: No, pobreta. Nosaltres érem uns pelacanyes i li van oferir anar amb el grup que ja tocaven, feien bolos i tocaven bé i llavors van decidir, òbviament...
5: Com es deia aquest altre grup?
2: Aquells com es deien? Perquè van tenir
4: diversos. No,
2: és que tenien diversos, també.
5: Bum xacalaca. Ja es veia que no podien arribar. El xacalaca.
1: Se n'ha sentit parlar fort, el xacalaca. Escolta, i...
2: Té mal parit.
1: No us heu separat mai, porteu 15 anys, té mèrit també mantenir la relació, no? Mm-hmm. Perquè éreu amics, heu afegit un tercer membre, no hi ha ningú que hagi volgut marxar mai en aquests 15 anys?
4: Sí, molts cops hem volgut marxar, però hem tornat sempre. Bueno, vull dir...
2: No m'ha arribat a marxar.
4: No m'ha arribat a marxar mai. El que passa que hi ha hagut èpoques que hem estat... Bueno, jo personalment he estat molt cansada en alguns moments.
0: D'ells dos.
4: Sí, també, també.
1: També, eh?
4: No he volgut plegar mai per ells, sinó perquè jo també estava molt cansada en alguns moments i... De fet, alguna gira l'havíem hagut d'acabar abans perquè jo em trobava malament.
1: Bueno, però també passeu a nivells diferents. No tots teniu fills dels tres, no?
4: En Joan i jo sí que tenim fills. Eric no.
1: Eric no. Tu vas amb avantatge amb el parit.
2: Sí, però jo treballo el triple que ells.
1: No. Tu no tens fills. Ja has xerrat, no sap pas de què va. Ja es veu que no sap de què va.
5: No tens ni idea de què és la vida, nano.
4: No.
2: Bueno, però m'esteu atacant molt, trobo.
1: No. Escolta, 15 anys dalt dels escenaris, heu sigut mai taloners d'algun grup ben parit? Perquè ara deveu tenir taloners vosaltres, però quan començàveu devíeu ser taloners, també.
2: I tant. Quan vam començar amb els Catarres, me'n recordo el primer any vam fer de taloners algun cop de Manel, que estaven també començant. Bueno, ja portaven un any i pico, però ells estaven al màxim. Ens va fer molta il·lusió.
0: I ja s'han desfet, no?
2: Llavors la gent no ens escoltava i només anava a escoltar-los amb ells. Era una mica això. Però, bueno.
3: I també, i abans de Catarres, amb aquests grups que dèiem, havíem tocat amb Sopa de Cabra...
2: Amb els pets. Aquests concerts feien molta il·lusió, la veritat.
1: Home, i molta gent de cop i volta allà davant teu, no?, quan encara ets un mindundi.
2: Sí.
1: Bé. Escolta, heu coincidit alguna vegada amb algun referent vostre? Algú que... Hòstia...
0: Xurigre Feixades...
1: Un grup de música que admiréssiu i que ara hagueu compartit escenari o...
3: Mira, o sigui, el penúltim disc, que era un recopilatori, que el vam treure el 2023, vam fer un disc de col·laboracions i amb tota la gent que admiràvem de l'escena catalana i realment tothom va dir que sí i allà vam fer un xec a tots els artistes que ens flipaven. Que era Lluís Llach, Zo...
1: Hòstia.
3: Qui hi havia més? Joan Dausà...
1: I teniu algun fan que us hagi sorprès? Algú que... Hòstia, algun jugador del Barça o alguna estrella que diguis... És que sempre us escolto, estic enganxadíssim als Catarres.
3: El Camerino han vingut, en Sergi Roberto va venir un dia, en Bojan...
2: En Bojan, sí.
5: Dels millors futbolistes que hem tingut.
0: Què us passa?
5: No sou vosaltres que us heu descollonat?
1: Escolta...
5: Com a jugadors catalans... Tu has jugat mai a la selecció catalana de futbol? Eh que no? Doncs callar.
0: Val més que no.
1: Us heu carregat el grup de la germana de l'Eric.
0: Que no!
1: Us heu carregat ara el pobre Bojan Kirkić.
7: No. I la selecció catalana.
1: La selecció catalana. Prou, nois, prou. Ara ja sou, després de 15 anys, ja sou dels veterans del panorama musical, sí. No? Perquè hi ha molta gent. No sé si us sentiu una mica els pares de la resta d'aquesta nova fornada.
2: Jo, pare, no.
5: En aquest cas no seria el meu.
2: El germà gran. No, nosaltres no ens hi sentim tant de veterans, però sí que l'altre dia, no sé quin festival presentàvem, crec que era l'acústica,
4: sí.
2: I ens van dir en els veterans, tal i...
3: Els clàssics,
2: ens van posar allà.
1: Dic, bueno, us van ficar a la categoria de clàssics.
2: Sí, i
1: Déu-n'hi-do.
2: Pues està bé, també, ser un clàssic, no? Vull dir que sobrepassar aquesta barrera, és maco.
1: En fi, hi va haver un moment en el transcurs de la independència a Catalunya que us veu posicionar bastant fort. No sé ara si us proposessin de composar el nou himne d'Espanya, per exemple, el nou himne del Madrid. entre fer el d'Espanya i el del Madrid, quin us agradaria?
3: Paguen igual.
1: Paguen, no, tenint en compte qui té més diners, paga el Madrid.
3: Paga el Madrid? Però no. Sobretot soc català, eh? Jo, de tot té un preu. No, és broma.
1: És una decisió difícil, eh? Himne d'Espanya cap dels dos.
2: És molt difícil. Aquesta pregunta és amb mala hòstia.
3: No. És fàcil. No el faríem mai.
4: No el faríem, ja està.
2: No, clar, però ella has de triar un dels dos.
1: Clar.
3: Ah, el de Madrid.
1: El del Madrid.
3: Home.
1: Sí.
0: Home, però fer-lo ben lleig, allò. Que no s'aguanti per allò.
3: Desafinat. Amb un acord, només.
5: O això, o els dieu que facin el xacalaca aquests que teniu.
4: Pobres.
1: Pobre xacalaca.
0: Tornaran, eh?
1: Mira,
5: gràcies a això, xacalaca, fotrà una gira que llavors...
0: Pes-los al darrere.
5: Sí. Xacalaca.
1: En fi, com aneu de català? Catarres?
2: De català, molt sí, no?
4: Bé, anem fent.
1: Ningú ha fet de... Perquè a vegades, hòstia, hi ha molta gent que del terreny artístic es passen a fer de professors de català. A mi m'ha passat en el meu entorn. No.
4: Venim més del... No, és que no. Jo no podria fer de professora directament.
1: No. Què faries si no us dediquéssiu a la música? No t'ho has plantejat, no?
4: No ho sé, igual alguna cosa...
2: Artística.
4: Però d'ensenyar jo crec que no, eh? Ficaria molt nerviosa.
1: No teniu cap castellanada, les vostres cançons, que tingueu detectada com el reflexar de la teva llum?
2: Jo crec que sí que alguna en tenim. Invencibles diem bandidos.
1: Bandidos.
2: Però això és perquè ho deia la meva iaia.
1: Clar, això és un altre tipus de castellanisme, el bandido.
2: Algun hi haurà, eh? Em sembla que nosaltres quan diem... Seguim, no? I es continua. Una cosa així, pot ser?
3: Va. Ja, sí, cara. Fila molt prim, fila molt prim.
5: Això has de fot ràbia.
1: Això ja,
5: bé, eh?
1: Això ja res.
2: El corrector marca sempre, diu.
1: Vinga,
2: no està ben dit, això.
1: Bandidos, anem a posar a prova el vostre català.
7: Vinga, va. No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Jo us llegeixo una paraula a l'atzar en el diccionari i us dic tres possibles definicions i heu d'endevinar què vol dir la paraula. La paraula és esbalsada. Epa. Esbalsada.
2: Esbalsada.
1: Esbalsada. A. Sinònim d'estimbada, acció d'estimbar-se, de fotre's de lloros contra alguna cosa.
8: Baixant pel camí, l'Esteve va perdre una roda del carro i es va fotre una esbalsada que una mica més i hem d'anar a enterro.
1: B. Esbalsada. Planta aromàtica i endèmica que es cull a la primavera a certes zones de l'illa de Menorca.
9: La meva tia de Menorca, quan té mal de panxa, es fa una bona infusió d'esbalsada amb llimona.
1: O C. Esbalsada. Es diu de manera popular quan una dona ja no pot tenir fills perquè l'han operat.
10: Aquella nena no pot ser pas filla de la Maite perquè fot 4 o 5 anys que està esbalsada.
3: Hòstia. Ah.
1: Què?
2: Jo, la que m'ha convençut més és la primera.
1: La primera?
3: A mi també.
2: Sonava, no?
4: Jo la segona.
2: La segona?
4: Sí.
2: La planta aromàtica.
1: Sí. Us heu de posar d'acord per anar bé. Necessitem una resposta.
4: No, ja està, 2-1.
2: La primera.
1: Funcioneu així sempre, eh?
4: Sempre, sí.
1: Val. Esbalsada és la... Ah, sí senyor! Sinònim d'estimbada, acció d'estimbar-se, de fotre's un bolet.
11: President.
1: Bé, a la Renaixença volem posar una cosa de moda, que és que els catalans se sàpiguen de memòria els presidents que ha tingut la Generalitat de Catalunya. N'ha tingut 133. No cal que els digueu des del principi. No cal que comenceu amb Berenguer de Cruïlles, que va ser el 1300 i pico. Podem començar de l'actual cap enrere. Jo us dic el número i vosaltres el nom. 133è.
3: 133è és l'últim.
1: Sí.
3: Salvador Illa.
2: Salvador Illa.
1: 132è.
3: Aragonès.
1: 131è.
2: Quim Torra.
3: No t'engany.
1: Bé, aneu bé, eh? 130.
3: Puigdemont.
1: 129.
2: Artur Mas.
1: Hòstia, jo m'ho he encallat ja fa estona. Eh?
3: Olé.
1: Va bé.
5: Carai, fons, eh?
10: Més, quina nervis.
1: 128è.
2: És el...
3: Montilla.
1: Sí?
3: Montilla.
2: Sí.
1: 127è.
3: Maragall.
1: Culló, 126è.
3: Ja ve el Jordi Pujol.
2: Pujol? No?
1: 125è.
3: Tarradellas, ja és la...
1: Sí, Josep Tarradellas.
2: Sí, ja perdó.
1: 124è.
3: Irla.
1: Hòstia, aneu molt fort.
8: Irla.
1: Aneu molt fort.
8: Arriba, Irla.
5: Quins savis, són uns savis, eh?
1: Va, parir, tu. 123è.
2: Els Companys, no?
3: Lluís Companys.
1: Sí. 122è, a veure si arribarem al primer, hòstia.
3: 122è, oficialment, ara, compten els interins.
2: Però m'ho estàs dient en sèrio.
8: Oh!
1: Sí que ets malalt, d'això, ja.
3: No.
1: T'agrada?
10: És ben boig.
3: Vaig estudiar uns anys d'història.
1: Ara!
2: No, però...
1: 122è.
3: Digues. Casanovas és interí, però després ja ve Francesc Macià. No sé si compta Casanovas.
1: Ho has dit bé, cony, ho has dit bé, ja està, les coses com siguin.
3: No sé més.
1: Ja està? No, el 121è no us hi atreviu, no?
2: Mira, ja m'havia perdut fa estona, eh?
1: Fa molts d'anys. 121è, Josep Vilamala, 1713-1714.
2: Sí. Hem fet un salt aquí, eh?
1: Hem fet un salt. Va haver-hi un temps que no hi va haver Generalitat de Catalunya. Del 714 a l'any 31 no n'hi va haver.
2: Què va passar?
3: Prima de Rivera...
1: El 155.
2: Ah,
1: 155.
2: Cosa.
1: Els catarres, que se sumen a una iniciativa d'aquest programa, que és que sempre que passi un grup de música per aquí volem que toquin en directe i volem que ho facin amb la sonoritat de la Renaixença, la Laia Gluck amb la gralla i els arranjaments que haurà preparat l'Arnau Tordera. Avui els catarres amb la Laia Gluck i l'Arnau interpretaran Vull estar amb tu.
2: Exacte.

0: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. El programa preferit del teu besavi.
1: Avui no parlàvem del barret de copa.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del barret de copa.
3: Un moment, ara hi anem. Mercè, el barret de copa és un dels símbols de la màgia, també.
4: Totalment. Tot comença al segle XIX amb un francès que revoluciona el món de la màgia i utilitza per primera vegada el barret de copa per fer trucs. En Robert Houdin.
3: A Houdini?
4: A Houdin.
3: En Houdini?
4: En Houdin. A veure, en Houdin.
1: Ha quedat encallat,
4: això. No me'l confonguis amb el Houdini, perquè el Houdini era aquell dels tancs d'aigua, dels tendaus...
3: Sí, el que s'emmanillava...
4: Sí, de la màgia sadomaso, sí, saps? Sí. Doncs no, és un altre.
1: Un altre.
4: És un altre que...
3: O sigui, hi ha un Houdin i hi ha un Houdini.
4: Hi ha un Houdini. Aquest és el Houdini, que és el primer que puja dalt de l'escenari amb la indumentària elegant de l'època. El barret de copa, una americana, perquè fins aleshores anaven amb capes, amagaven...
3: Sí.
4: Hi havia unes butxaquetes i amagaven els trucs allà. Ell no.
3: En Houdin va elegant.
4: Va elegant. I després també n'hi ha un altre, que és el Louis Comte,
3: sí,
4: que és el primer mag que va treure un conill de dins un barret de copa. I a mi aquí se'n van encendre totes les alarmes, tu, perquè a veure què passa amb els conills a dintre. No, ja s'estan tot l'espectacle allà.
3: No,
4: pobres bitxos.
3: Aquell conill, quan no el veus,
4: està florit.
3: És el que està més bé de tots. Està allà amb els mateixos toros de les
5: sí,
3: corrides,
5: sí,
3: que mentre no són a la plaça, són els toros que viuen més bé del món. Ja, sí.
4: Doncs vaig anar a parlar amb un mag de veres.
3: Ah, sí?
4: Sí, amb el mag Stigman, i em va explicar que això del conill, que et foten el canviasso a l'última hora.
3: Ah.
4: I aquest, el Mac Stigman, és molt fan de la matamàgia. Sabeu què és la matamàgia?
3: No.
5: Allò,
4: no m'ho invento, home. No. Que m'he documentat molt, la feina que he tingut. És una màgia que a tu et fan pensar un número, sí, no? I te l'endevinen.
3: El 12, el 12.
4: No!
2: No, això no m'ho crec jo, Mercè.
4: Voleu que us el faci,
2: no,
4: el truc?
3: Ah, sí?
1: Fes-ho.
4: Bueno, no el sé fer,
3: Bueno.
2: Fes-ho.
4: No el sé fer, però com que vaig gravar el Mac Stigman, doncs vaig aprendre moltes coses.
3: Ell te'l va fer a tu, aquest truc.
4: Me'l va fer a mi.
1: I te'l va encertar?
4: Em va fer endevinar el número. Ai, no, em va fer pensar un número,
3: sí,
4: i me'l va endevinar, però de pe a pa. Em va escriure tot unes fórmules a dintre, sí, d'un paper, i tot el que era vertical, tot el que era horitzontal, en diagonal i per grups, tot donava el número que havia pensat jo.
3: Hòstia. Però fes-nos-el una mica.
4: Mira, Xuri,
1: què?
4: Escriu-me un número.
3: Escriu, agafa, tens un boli aquí sobre.
4: Però no me l'ensenyis, eh? Un número entre el 30 i el 70.
1: Entre el 30 i el 70.
4: No, mira, fem-ho difícil. Entre el 20 i el 80, que sóc molt xula. Però no passis la teva edat o això, ho puc mirar a la Wikipedia.
1: No, és que sóc molt manipulable, jo, eh?
3: Ja.
1: Mira, li dono aquest senyor.
3: Vale.
4: I ara,
1: és el notari.
4: Ell el que feia era tot una sèrie de coses, però jo m'ho estalvio,
1: sí,
4: i et dic, quin número m'has escrit? A veure si l'endevinio. És el 37?
2: Ai!
1: Ai!
4: Sí o no?
1: Quin és?
2: No t'has conegut la lletra.
1: El 43.
2: Sí.
3: Bueno, t'hi has acostat.
4: És que sabeu què? Com que el vaig gravar, després jo a casa vaig mirar a veure què havia fet.
1: Sí.
4: I ell, com que va dir del 30 al 70,
3: sí,
4: vaig pensar del 30 al 70...
3: O sigui, vols dir que primer...
4: M'ha induït el 37.
3: Ah, val. O sigui, primer et va dir del 30 al 70,
2: va, Mercè, sí,
3: llavors t'ho va canviar, sí, i tu vas pensar el 37.
4: Sí.
1: Ets molt més manipulable que no pas jo, doncs.
4: Sóc un desastre.
3: Aquí està el truc.
4: Escolta, em va dir que era molt bon públic.
3: El Mac Stigman, el
4: Mac
3: podem anar a veure a Catalunya?
4: Sí, no patiu, que si no teniu cap plans aquest cap de setmana, jo us l'organitzo.
3: Aviam.
4: Aquest dissabte podem veure el Mac Stigman al Turó Parc de Barcelona i l'entrada és totalment gratuïta.
3: Mira.
4: I si no hi podeu anar aquest cap de setmana, doncs no passa res, perquè el podeu trobar tots els matins de diumenge, d'octubre a desembre, al Teatre Aquitània de Barcelona.
3: Li haurem cardat el número en l'aire, ara. La gent.
4: Esperem que no tothom digui el 33. Merda. Em denunciarà. Primer dia ja tinc una denúncia.
3: Moltes gràcies, Mercè.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Welcome to the Jungle, de la banda de rock americana Guns N' Roses. Quan era jove, l'Slash, el guitarrista de la banda, va veure un barret de copa en una botiga de disfresses de Los Angeles l'any 1985.
0: Mira, un any abans que naixés jo.
2: Mira,
0: veus? És un dato que us regalo.
3: Sí, sí. No, gràcies, gràcies.
2: Això sempre ho explicaré. Sí.
1: Va entrar-hi, el va robar i se'l va posar per l'actuació que tenia aquella nit. Com la és? Imatge resulta que va agradar tant que va convertir-se en la seva vestimenta pública habitual.
0: Hòstia.
3: Bueno, a vegades. Jo escoltava aquesta cançó en el 127 d'en Martí García.
0: Qui és en Martí García?
3: Bueno, un de Torroella.
0: Això també és un dato que me'n recordaré tota la vida. Gràcies, Xuriguera. En fi, Guns N' Roses, i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per Hiroshima i Nagasaki.

0: Avui us volem presentar la Mel, la gossa de l'Esperança i en Lluís, de Folgueroles.
1: La gossa de l'Esperança. És
2: exacte. Maca, maca,
1: tothom confia en ella, no?
0: Acabarà bé així la història, sí, segur.
1: Segur.
0: La Mel és de la raça Shiba Inu.
2: No sé pas qui. No,
1: sí, aquest... No, aviam la foto, ensenya'ns la foto, ja, sisplau.
2: Ja. Shiba Inu?
1: Ah, sí! Oh. És el gos d'en Hachiko, de la pel·lícula de Richard Gere.
0: No ben bé, no ben bé. És molt semblant, no. Però en Hachiko és de la raça...
1: Hachiko no, eh?
0: No,
1: Hachiko.
0: Hachiko?
3: Sí, sí. Sé pas de què parleu, eh?
1: És igual, és igual. Una pel·lícula, una pel·lícula.
0: Ves més al cine.
1: Sí. Una pel·lícula.
0: És de la raça Akita Inu.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: I aquesta, quina has dit que era?
0: Espera, Shiba Inu.
1: Shiba
0: Inu, Akita Inu. Bueno, escolta, deixeu-me avançar, que si no, no acabarem.
1: Sembla una frase feta d'allà, eh?
2: Sí.
1: Shiba Inu, Akita Inu.
2: He pa les tuies a remojar.
1: Va, que no avançarem.
2: No, sí, va, calleu. Va.
0: De fet, la Mel és al contrari del Hachiko.
1: Sí.
0: Hachiko. Els seus responsables la descriuen com l'antigós. Quan arriben a casa, la Mel sempre està al seu raconet, estirada, sense fotre res, i no s'aixeca ni per anar-los a rebre.
1: Ai, és gandula.
0: És poc gos, és poc gos. I atenció a la dada que ens han donat. Podria aguantar-se les seves necessitats durant 3 dies amb l'únic objectiu de no haver de sortir de casa.
1: Mira,
0: què us sembla?
3: Jo et dic una cosa, jo i els gossos, vull dir, no som amics.
1: A tu no t'agraden els gossos, Fel, eh?
3: Espai, a mi em sap greu, no m'agraden els gossos. Però amb la Mel, jo crec que és com una alfombra. Ho tens allà, saps? Com
1: no molesta.
3: No molesta.
0: Com dissecada.
3: Com, sí, saps? Sí. Ni caga ni res.
1: Bueno, l'has de treure, almenys cada 3 dies, que és quan diu ella que pot aguantar el pipí.
3: Bueno, però si li fa estar 5-8 metres aguant, eh?
4: Sí. Avui passejarem la Mel per una ciutat costanera de l'antiga Roma, al sud de l'actual Nàpols. Ens situem a l'any 79 després de Crist.
1: Avui passegem el gos per l'erupció del Vesuvi a Pompeia. Estem de sort. Ens trobem en un dels llocs més plàcids de tot l'Imperi Romà. Heu de saber que Pompeia és un dels llocs d'estiueig de nobles i polítics de Roma. Els afores de Pompeia són plens de palauets i viles luxoses. La majoria de les cases són segones residències. En temporada alta, la petita ciutat de Pompeia està col·lapsada. Agafant la via Àpia, Pompeia queda un cop de carro de Roma.
2: Sí.
1: Els autèntics habitants del poble, els pompeians, que viuen allà tot l'any, són els que més ho pateixen. A les botigues del barri no es parla d'altra cosa.
0: N'estic ben farta dels romans. Ens estan destrossant Pompeia, tu.
3: Venen de Roma amb els seus carros Porsche Cayenne, sí, i es pensen que sí, que qui sap què, saps?
0: Sí, tu.
3: Merdes, saps?
1: Escolta, el bosc tallat, el rodó de quilo, Josep?
3: Ja el tallarà la dona a casa, que si no queda sec.
1: Oh.
3: Queda sec a mi.
1: Déu, tants turistes, abans d'aquest boom es vivia més tranquil. Ei. Estic fins als collons, hòstia.
3: I encara a Torrai, eh? Punyetero, encara a Torrai, que fas l'agost. A quin preu els hi fots el quilo de pa?
1: Aquests estiujans de Roma?
3: Sí.
1: No pregunten pas el preu, pots cobrar el que vulguis, qualsevol bestiesa.
0: Per culpa dels romans, els preus de les cases estan pels núvols, eh? Ah. El meu fill gran no pot independitzar-se per culpa seva.
3: Bueno, a veure, el teu fill també, pobret.
0: Què n'has de dir?
3: És un nano que també...
0: Què passa? No, que... Escolta, què n'has de dir del
3: no,
0: meu fill, què?
3: No, millor que no s'independitzi també, perquè...
0: Què vols dir?
1: Calleu, que ve un romà, calleu.
5: Salve.
1: Salve.
5: Si dorm tan bé aquí a Pompeia. A Roma fa una humitat que no us ho podeu ni imaginar. No sabeu com us envejo. Amb la dona hem estat parlant de vendre'ns el pis de Roma per venir a viure aquí.
3: Sentiu? Heu sentit? Ens estan destrossant el poble.
1: Calla. Què hi posarem? El mateix que ahir? Perquè si és el mateix que ahir seran 10 monedes de plata.
5: Crec recordar que ahir em va costar 7 monedes.
1: No. 10. Ara són 10.
3: Jo te'n pago 10.
1: Com em pagues tu?
3: 10 i a vegades 12.
0: Ostres, depèn del dia, ja.
1: Són 12. He dit 10, m'he equivocat.
3: És que per això, em sembla que són 15, a vegades.
0: Avui és dilluns, fins i tot 16.
5: Val, doncs som-hi. 16.
1: Ah, 16. Aquest és l'ambient caldejat que es viu a Pompeia. Els seus habitants odien els forasters vinguts de la capital. Però no tot és negatiu. Com heu vist, hi ha comerciants que es lucren amb el seu anar i venir. La veritat és que la ciutat de Pompeia està progressant gràcies als estiuejants. Tot i ser petita, està més ben equipada que altres ciutats romanes. Fixeu-vos-hi.
3: Yep.
1: Tenen un fòrum,
2: oh,
1: unes termes per banyar-se i relaxar-se, un amfiteatre per distreure's, un altre teatre més gran, i fins i tot un bordell, el més enorme de la regió, també per banyar-se i relaxar-se.
2: Vigileu que el gos no s'hi entri i agafi alguna merda estranya d'aquí al bordell, eh?
1: Sí.
2: Saps? Vull dir que no ens agafi...
1: No sé si pot...
2: Purgacions.
1: No sé si són pet friendly, els bordells.
0: Millor que no. Millor que no s'hi acosti.
1: No.
3: En Hashiko es diu aquest?
1: Hashiko.
3: Hashiko? Hashiko?
0: La mel, la mel.
1: La mel està descansant a una de les viles dels afores del poble. Ha trobat el seu raconet i s'ha quedat allà. Ja sabeu que és una gossa que es pot aguantar la pixera durant 3 dies per no haver de sortir a passejar.
2: Sí, sí.
1: És una llàstima que, per molt que la tibem de la corretja, no ens vulgui acompanyar pels carrers de Pompeia. Mentre deixem que la mel faci la gandula, nosaltres podem gaudir del bullici de la ciutat.
3: No sé si bullici a Pompeia seria la paraula més adequada, Paio.
1: De moment no ha passat res.
3: Val, un
1: dia normal i corrent, només hi ha un petit problema que ens impedirà gaudir d'una visita plena. Fa poc, els habitants de Pompeia van tenir una enganxada amb l'administració de Roma. Ara resulta que l'emperador Neró ha prohibit que Pompeia organitzi obres de teatre i exhibicions de gladiadors durant 10 anys, tu. Ojo. Per tant, avui, l'amfiteatre estarà tancat. No podrem veure com els gladiadors es maten entre ells.
2: Venen aquí, ho embruten tot.
3: Sí, senyor.
2: Ens tracten d'imbècils.
3: Imbècils, sí, senyor.
2: I a sobre ens prohibeixen a veure gladiadors, que és l'únic capritxo que et dono.
0: No demanem més.
3: No, sí.
2: No tinc cap més capritxo.
3: No, només fas res més.
2: Tot per la família i per casa. I per aquí, perquè la meva dona estigui contenta i els nens
3: vagin
2: a col·legi.
1: Sí.
2: I un dia l'any, que vull anar a veure un que li tallen el cap i l'altre que li obren el ventre, i no puc! Això no és vida ni res!
1: No. El bordell no hi vas pas, al bordell.
3: No.
2: Perquè no sé ni on hi ha un bordell.
1: Per ser sincers, l'emperador Neró té motius per castigar els habitants de Pompeia. Fa un temps hi van haver disturbis i els pompeians van assassinar diversos colons que s'havien instal·lat a la ciutat.
2: Un mal moment que vam tenir.
1: Ah, noi, és que també us veu passar als pompeians, hòstia. Malauradament, ben aviat ja no s'hauran de preocupar més per si poden o no poden anar a veure gladiadors. Els homes i les dones de Pompeia estan a punt d'experimentar l'infern a la Terra. Ja fa dies que el Vesuvi està donant senyals de perill. Des de fa 15 dies s'han produït una sèrie de terratrèmols, però la gent ha fet com si res. El boig de la ciutat, que a vegades és el que té més enteniment, ja fa dies que anuncia la desgràcia.
2: Una desgràcia? Això és una desgràcia. Oh, els déus ens han enviat una desgràcia.
0: Què diu ara?
2: On vas tu amb aquesta campana?
3: No li faig cas. Una desgràcia? Des de que se li va morir la dona, que no gira res.
2: Els déus... Me'n vaig al bordell.
3: Sí. Aquest sí que hi va.
1: Sí. Hores abans de l'erupció del volcà, els animals de la ciutat comencen a posar-se nerviosos. Durant tota la tarda, els cavalls piquen a les portes dels estables i els gossos borden sense parar. Tots, menys la nostra amiga Mel, que continua esterracada al seu racó sense fotre res. No fa pinta que la Mel tingui gens de pressa per marxar.
2: Avui aquesta gossa ens farà anar malament, eh?
1: Sí.
2: La Mel i el Xixi-Cuqui...
1: Sí. Així, a mi, si me dius llocs dels que s'hagi de marxar ràpid,
2: sí.
1: Pompeies dels primers que
2: del
1: cap.
2: N'és un.
1: Al migdia apareix la primera columna de fum del capdamunt del volcà. Malgrat que el fum es veu des de Pompeia, que és a 10 quilòmetres de distància del Vesuvi, ningú de la ciutat mou un dit. La gent continua fent vida normal.
2: Una desgràcia?
1: Ei, torna.
2: Una desgràcia? No, és que els déus ens miren. Una desgràcia? Una desgràcia?
5: Ara potser sí que li hauríem de fer cas. D'aquella muntanya en surt fum.
3: Tu perquè no hi entens ben res. No pateixis.
0: Tira.
5: És que cada vegada surt més fum. No és perillós.
3: Va, parir com el sou fum. Aquests de ciutat, eh? Us treuen de Roma i us quedeu a cagar que no sabeu pas on sou, eh?
0: Home, calla, sí que surt una mica de fum, eh?
3: Això és el més normal del món.
0: Segur? Collons,
3: quan el Vesuvi treu fum vol dir que farà tramuntana. Ja m'ho sé. És que s'ho ha d'explicar tot.
1: Encara que sembli estrany, això és exactament el que va passar. Els pompeians de Socarrel eren una mica ferèstecs i ja estaven acostumats a aquesta mena de coses. De fet, en aquest any en què ens situem, Pompeia encara s'estava recuperant d'un terratrèmol que havia ensorrat mitja ciutat.
2: Ja me'n recordo.
1: Ni els tremolors, ni el fum, ni la fortor dels gasos els van fer canviar les rutines. Aquella nit tothom se'n va anar a dormir com si res, tal com ha fet la nostra gossa Mel. L'endemà al matí, a primera hora, és quan arriba l'Espatec. Ai, ai. El volcà ha entrat en erupció.
6: Oh,
3: imagina't quin poc. Oh,

0: poc temps, però encara poden mirar de fugir. Rius de lava baixen sense aturador en direcció a la ciutat, i la lava rai. Ara mateix el principal problema són les temperatures. En pocs minuts, Pompeia experimentarà temperatures de més de 400 graus.
1: És més bastant, això, eh?
2: Aquests de Roma que diuen que si dormia també, ja com dormen avui. A les nits em poso una mica de rebequeta a sobre. Que la fots amunt, la rebequeta.
0: Compte, perquè els estiuejants han sigut els més desconfiats i són els primers de fotre el camp. El problema és que aquests miserables, abans de fugir, han ordenat als seus esclaus que es quedin a Pompeia vigilant les seves propietats.
3: Esclau,
1: sí.
3: Vine cap aquí.
1: Va.
3: Escolta'm bé,
1: sí.
3: T'has de quedar a vigilar la casa, m'has entès?
1: Sí, amo, sí, amo, sí, amo, sí. Com vostè ordeni, amo, sí, amo. I vostè què farà, amo? Amo!
3: Jo marxo un moment.
1: De marxar, amo?
3: Un momentet, i pobre de tu, si hi ha alguna destrossa, que aquest estiu hem fet l'entrada nova.
1: Bueno, faré el que pugui, amo. Ja se'n va, amo. Amo!
0: Ja no hi és, ja no hi és.
3: Ha marxat?
1: Hòstia, n'ha fotut molta via.
2: Sí, fas els personatges amb més llums, punyetero. Ha parit, són els personatges intel·ligents de tu,
0: Els bons, els bons. La primera erupció ve seguida d'una sèrie de terratrèmols i la caiguda continuada de pedres gegants. La ciutat està condemnada.
1: Amo! Amo! Has sentit què diu el narrador? Que la ciutat està condemnada. Vull dir, jo no li puc pas assegurar que la casa quedi intacta, Amo!
3: Quan torni, vull que tot això estigui igual.
1: Bueno, igual. Bueno, igual. Igual, no li puc prometre, igual. Amo! Ja li dic que intentaré fer el que pugui, Amo!
3: Oh, pobre de tu.
1: Pobre de tu? Pobre... Amo! Home, també li dic que algun moment hauria d'anar fins a casa, Haig d'anar a veure com estan la dona i els nens.
4: Vols fer favor de venir aquí? Que els nens estan cagats de por. Tant d'amo.
1: Ja vinc, vida meva,
4: ja vinc.
1: És que el senyor vol que em quedi vigilant la casa, que ha fet l'entrada...
4: Però deixa-la estar, el senyor.
1: No, deixa-la estar. Sóc el segon esclau,
0: Poca estona després del pet inicial, un núvol de cendra s'escampa a 30 quilòmetres a la rodona. Tapa el sol i fa l'aire irrespirable. Els habitants que no han mort carbonitzats per les temperatures extremes estan caient com mosques per culpa dels gasos tòxics.
1: Em va parir.
0: Si hem d'agafar la mel i fugir, ara seria el moment. El problema és que la gossa s'ha bloquejat en sentir l'explosió. No us ho hem comentat, però és que té pànic als petards, també, i els sorolls forts.
1: A veure, Peyu, a mi em sap greu per la mel, però jo ja aniria tirant. Hauríem d'anar marxant d'aquí,
0: Sí.
1: Fot molt mala pinta.
0: Centenars de cadàvers s'escampen pels carrers. Els casos més dramàtics són les morts dels gladiadors de la ciutat, que no poden sortir de les cel·les. Per molt que provin de forçar els barrots, estan sentenciats. El més curiós de tot és que en aquelles cel·les hi ha una dona que ha decidit passar la nit amb un d'aquells homenots. A l'antiga Roma era molt freqüent que les dones de la noblesa s'enllitessin amb els gladiadors. Un adulteri sense maldat per sortir una mica de la rutina. Yeah. Però la llàstima és que aquella nit de passió s'ha vist interrompuda. L'escena devia ser ben maca de veure, també.
4: Oh, ven aquí, gladiador meu. Torna al llitet, que encara no he acabat amb tu.
2: És que fot estona que sento pudor de cremat, Vull dir, no, potser hauríem d'anar sortint a fora a veure què passa.
4: Oh, home, no et facis de pregar, que encara és molt d'hora.
2: Ho dic en sèrio, No, tu no has notat aquests tremolors? Vull dir, no estic parlant de...
4: Tonto, que això sigui cosa teva, va. Que ets una bèstia.
2: Vine
4: cap aquí.
2: Sento molt a la part.
4: Vine cap aquí.
2: Hauríem d'anar marxant,
1: Desgràcia.
2: Senyora, que se m'està cremant tot.
4: Avui no sé què et passa, que estàs molt pesat, Si tantes ganes tens de marxar, marxa.
2: I sap què passa? Que qui té la clau de la cel·la? Si no, no puc sortir.
4: Saps on la tinc amagada, la clau?
2: Va, senyora, hòstia.
4: Busca la clau.
2: Senyora, sisplau, hòstia.
0: Quan la lava del volcà finalment arriba fins a la ciutat de Pompeia, 2.000 cadàvers reposen per tot arreu.
1: Reposen.
0: Bueno, és una manera de dir-ho. Els que han tingut la fortuna de salvar la vida, ja fa estona que s'han escapat. A la lava només li queda engolir-ho tot pels segles dels segles. Les primeres excavacions per desenterrar les ruïnes de Pompeia comencen a principis del segle XVIII. S'han passat uns 1.700 anys enterrada. Entre les tones de lava petrificada, els arqueòlegs es troben uns espais buits, unes cambres d'aire que no saben què són. Aquests espais buits són precisament la gent que va morir, que la lava els va atrapar i es van acabar desfent al llarg dels anys. Carai. Això permetrà als arqueòlegs injectar guix líquid per omplir-los i formar un motlle perfecte dels cossos i les expressions de les víctimes de Pompeia. Per aquest motiu podem conèixer

0: Els detalls d'aquell dia, entre els quals l'afer de la dona que va fer el salt al seu marit a la caserna dels gladiadors.
1: Em fa por preguntar, eh? Però què se n'ha fet de la Mel?
0: Ai.
1: No, no, és que a veure.
0: La Mel.
2: Bueno, enmig d'aquestes víctimes no hi ha la Mel, no?
0: Bueno.
2: Ara em sento...
1: Gossos n'hi van trobar?
0: Sí, que en van trobar de gossos.
3: Ah, ja, ja,
0: sí,
3: ja,
0: ja, sí. Ja. La Mel, ja sabeu que li costava aixecar-se.
3: Sí, no volia anar a pixar. Sí.
0: Cop estava estirada.
3: No volia anar a pixar.
1: Però potser va sortir a pixar aquell
0: amics
1: dia.
0: Amics meus, la pobreta Mel...
2: Ai, ai.
0: Està ben desfeta.
1: No! Oh. Però no podem començar així.
4: Oh. És una desgràcia.
2: Mel i Matoa.
0: Ja us hi anireu acostumant. A vegades el gos sobreviu, a vegades no. Entre les víctimes de Pompeia també s'hi poden trobar les siluetes de cavalls i animals domèstics com gossos. Em sap greu dir-vos que la pobra Mel, quan ha vist venir la lava, s'ha estimat més quedar-se estirada al seu raconet que no pas intentar fugir corrent. Aquesta ha sigut la seva última passejada. Oh. És així, noi. Vida.
3: Sí. No hi ha més.
1: Però vols dir que ens donaran més gossos per passejar, Peggy?
0: Sí, home, sí. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
5: I amb el vostre esprit!
6: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns, després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la General amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns. I un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut, a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els menys que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi hem treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi cap a Caldes de Montbui. Se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
13: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
14: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
15: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
16: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
15: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
17: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
18: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran i veurem demà el que passa.
17: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
19: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
17: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
20: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu conflictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
2: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
20: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
21: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @trescatinfoviari.
0: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
3: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
4: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
3: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
22: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
3: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults. 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I dic: un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història, que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa 2 segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese, y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la daba a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final: Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
7: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
4: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament, el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
3: 3CAT Info.
4: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
8: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
4: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
9: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
4: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
10: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
4: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Monda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
3: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria sortit d'un Molló Vilanova del Camí han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi hem treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'en Cisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder, doncs, treballar, tot i que tindrem, doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit, doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El Port de Comiols, doncs, ens obre tota la banda del Rialp, val? Però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi, doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
3: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
13: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
14: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
13: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
15: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
16: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
15: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèbar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
18: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
18: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del Producte Interior Brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
19: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
20: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base. Y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
19: Catalunya hi està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
21: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
22: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
19: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
0: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
2: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones, y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
0: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que en cas d'avortament voluntari les ajudes s'haurien de retornar.
17: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6 cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
17: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, el perfil @3catinfoviari.
0: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
6: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
23: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
6: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
23: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
6: En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv.

0: i en parlarem, i crec que aconseguirem posar-hi fi.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
3: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
4: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
3: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
2: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
5: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
6: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
5: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
7: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
5: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'l requeria des de Salut.
2: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
8: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo ahí sí y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
2: Esports. Amb Joan Fitó.
9: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
10: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
9: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
11: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
9: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una City mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
1: 3CAT Info.
9: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
12: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
13: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
12: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
9: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
14: Sí, sí, molt content al final. Avui ja a l'estar escapada ja hem bastant content he quedat, però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
9: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb fo al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. A l'equip femení, la davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada i en motor Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca l'austríaca Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
16: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 15 graus a Castellà de Nuc, 22 a Gandesa, 22 també a Malgrat de Mar, però sobretot amb un enorme, enorme neguit.
1: Cua, flanc, esquerra. Cua, flanc, esquerra.
2: Potenciem aquesta línia d'aquí al flanc dret.
3: Vale.
2: Fins aquí? Sí, sí, que assegurem això.
3: I que obrin des d'aquí en res.
0: És la feina dels bombers durant tota aquesta nit, no en un, sinó en diferents focs simultanis que tenim ara mateix a Catalunya. Aquesta simultaneïtat és el que més preocupa, tenir prou efectius per treballar en tots els fronts. Hi ha un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Carme, a l'Anoia. Ara mateix, aquests dos són els principals que estan centrant l'atenció dels bombers. Són els que estan sense control, són els que amenacen cases, Sentmenat al Vallès Occidental, Carme a l'Anoia. Tot això sense oblidar l'incendi de les Gavarres, l'incendi del cap de setmana, que està estabilitzat, però no està controlat. Està actiu i ahir es van haver de retirar efectius d'aquest incendi per anar als altres dos. La bona notícia de les últimes hores és que vam tenir un altre incendi a Artesa de Segre, a la Noguera, i aquest sí, està controlat. Però és que, a més, hi ha l'incendi de la Catalunya Nord, hi ha l'incendi de Castelló, aquest també amb bones notícies, i, a més, no és per amargar-vos el matí, però tenim una onada de calor en què el risc és extrem d'incendi, no només avui, sinó demà. En fi, el primer és el primer. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Realment el panorama és complicat, eh?
4: I he de dir que cal que tinguem paciència i resiliència, perquè en els mapes del temps a llarg termini ens surt que aquesta setmana i la que ve seran setmanes molt complexes, de temperatures molt altes, i per tant, no, o sigui, hem de posar al nostre cap que això no és només el que està passant ara, sinó que seguirà passant, com a mínim, fins dimarts i dimecres de la setmana vinent.
0: Per tant, molta calor i humitat baixa, no, Tomàs, també?
4: Correcte. De fet, les últimes hores la situació ha millorat una miqueta. Ara estàs parlant d'aquests dos incendis. Mm. A Caldes de Montbui la humitat està ara mateix, per exemple, a 42%, i això ja sabem que quan les humitats són més altes dona més capacitat als bombers per extingir. I a l'Anoia, per exemple, a Òdena, estan al 60% d'humitat amb una temperatura de 10 graus i amb un vent a tot arreu molt feble. Per tant, doncs, en aquest cas, aquestes primeres hores del matí els donaran capacitat o millorarà la seva capacitat per l'extinció.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Val la pena que anem en directe a tots aquests incendis que comentàvem ara mateix. Ja insistim que aquesta onada de calor a la qual feia referència el Tomàs Molina fa que tinguem 107 municipis de 18 comarques diferents en risc extrem d'incendis. És el doble que ahir. Per tant, ahir des del govern s'insistia en aquest missatge a la prudència que ara també ens feia el Tomàs Molina. Dèiem que tenim dos incendis ara mateix actius i que preocupen, una setmana al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia. Comencem anant a l'Anoia. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Freddy.
0: Aquest foc va començar al municipi de Carme, com dèiem ara. A última hora havia afectat unes 400 hectàrees, però sobretot una de les dades més cridaneres és que hi havia més de 30.000 persones, més de 30.000, a qui es va confinar, a qui es va demanar que es quedessin a casa.
5: Sí, hi ha falta d'actualització per part de Protecció Civil. Continua sent així confinats els habitants de diversos municipis: Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, també l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. De fet, el centre de comandament dels bombers és a la Torre de Claramunt, és on hi ha entrada i sortida constant de vehicles dels bombers i també dels Mossos d'Esquadra. Per arribar aquí hem passat per la Pobla de Claramunt, municipi també confinat. De fet, impressionava passar-hi no només per no trobar-hi ningú, només Mossos per comprovar que ningú passava, sinó, Freddy, perquè moltes cases han tingut el foc a tocar i, de fet, els laterals de la carretera que entra al poble, estan més que socarrimats, columnes de fum encara visibles a tot arreu, també alguns punts amb foc viu que hem pogut veure. A l'espera que en 3/4 d'hora aproximadament els bombers actualitzin, hi ha mobilitzats prop de 200 efectius dels bombers, 60 dotacions terrestres, 9 mitjans aeris també. L'incendi es va originar, recordem-ho, Freddy, en una zona agrícola, però es va estendre a una superfície forestal. El 70% de la superfície afectada és terreny forestal, 25% agrícola i 5%, com dèiem, de sòl urbà. Aquí la fortor és molt i molt intensa, el fum és present a tot arreu.
0: Anava a preguntar-te això, Marc, es nota el fum, eh? Es nota,
5: sí,
0: que encara hi ha aquest incendi.
5: Sí, sí, sí, ben bé des d'uns 20-25 quilòmetres abans d'arribar a la zona afectada, que ja es comença a notar, i aquí, evidentment, a banda de poder això veure alguns punts amb foc, també el fum és constant a tot arreu, i de fet per això els remana a la gent que es quedi a casa seva, ja no per un perill seu físic, sinó també per inhalació de fum.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
5: Fins ara.
0: El Marc Jurado, eh? Un d'aquests incendis que tenim actius ara mateix, a l'Anoia. Saltem al Vallès Occidental, a Sentmenat. Cristian Roldán, molt bon dia.
6: Bon dia, Freddy.
0: Cristian, aquí el que més preocupava era que el foc amenaçava urbanitzacions que els mateixos bombers han reconegut que no tenien clar que poguessin protegir les cases. Com ha anat la nit? Què en sabem, Cristian?
6: Doncs pel que ens expliquen els bombers, la nit ha estat complicada, com es preveia, però sí que es mostren un pèl optimistes. A veure, les 7 urbanitzacions del Farell, d'aquesta zona de muntanya que ja toca de Sentmenat i que també toca amb Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, segueix confinada, sobretot la part de les 7 urbanitzacions que hi ha en aquesta zona, i de fet part d'aquests veïns que viuen aquí al Farell s'han hagut de desplaçar al balneari de Caldes de Montbui per tal de passar la nit d'una manera més segura. A més, durant la nit, els treballs en aquesta zona, sobretot tocant Sentmenat, han estat constants i els bombers asseguren que les maniobres per això han estat efectives. De fet, hi han treballat prop de 56 dotacions, de forma molt intensa, ens explicaven, i també diuen que el perímetre de l'incendi de moment no ha crescut. Mm. El que vol dir que tampoc s'ha reduït, però almenys no ha crescut, que és el que els preocupava especialment. Perquè us feu una idea, ja més o menys segons agents rurals. Era el càlcul que feien ahir a darrera hora de la nit. Segurament aquest matí potser aquest número va creixent, però de moment ja han cremat 90 hectàrees, però feia por que les flames, tal com avançaven, poguessin arribar a les 200, que seria una mica tot el terreny de massa forestal que tenim en aquesta zona. La intenció és que en els pròxims minuts comencin a desplegar-se ja la dotzena de dotacions aèries que hi van treballar ahir a la tarda i fins ben entrada la nit, i esperen que amb aquest reforç, mica en mica, les flames es puguin combatre o almenys controlar, que seria l'objectiu d'aquesta primera hora del matí.
0: Cristian, pel que deies, les persones que estan desallotjades o les persones que estan confinades, aquesta situació continua igual, no?
6: Sí, aquí no tenim cap actualització per part de Protecció Civil. Per precaució, ens explicaven que no preveien cap aixecament del confinament en les pròximes hores, almenys de manera immediata. Tot dependrà una mica de veure com avancen aquestes tasques d'extinció i, si més no, de control de l'incendi.
0: Gràcies, Cristian. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Aquests dos són els incendis que tenim ara mateix, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, el de Sentmenat i el de Carme. El de Sentmenat, com ara ens deia el Cristian, hi ha confinades algunes urbanitzacions i nuclis disseminats entre Sentmenat i Castellada del Vallès, i després ahir els bombers insistien molt en el cas del Farell, que és una urbanització molt disseminada. De fet, el cap dels bombers la va definir com cases del bosc, més que no pas una urbanització, que és la imatge que tenim al cap. Aquí viuen unes 300 persones que els veïns han agrupat per protegir-los amb ells, però els bombers deien que no està clar que puguin protegir les cases. Moltes d'elles estan fetes de fusta, tot i que ahir, a última hora, la declaració que feien els bombers deia que la cosa començava a pintar una miqueta millor i que, com a mínim, no eren pessimistes. Aquest és el del Vallès Occidental. El de l'Anoia és aquest el que tenim unes 30.000 persones a qui s'ha demanat que es confinin a casa, Sant Margarida de Montbui, a Vilanova del Camí, a la Pobla de Claramunt, per evitar aquesta fumarada que és clarament visible, com ens deia el Marc Jurado, des d'allà mateix. I tornarem, per descomptat que tornarem en aquests incendis, però per donar una bona notícia a aquesta hora, a les Gavarres són una miqueta més optimistes. Ahir encara no es podia donar per controlat el foc, perquè hi va haver-hi alguna revifalla al flanc dret, però Ferran García, el cap de l'operatiu, ens deia això.
7: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
0: I encara un altre foc, Aquest també les millors de les notícies de les últimes hores. Artesa de Segre, a la Noguera. Aquest sí que està controlat. Es va donar per controlat al cap de poques hores. Va cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa al Coll de Comiols. A quarts de 9 del matí hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat amb el president Illa, els consellers de Presidència, Interior, Territori, Agricultura i Bombers, agents rurals, responsables de la gestió forestal, i a més s'ha activat un comandament únic per seguir aquest seguiment dels focs. Insistim que el que és més important és que molts d'aquests focs són alhora. Per tant, la simultaneïtat d'aquests focs és el que preocupa ara mateix. El cap dels bombers, David Borrell, passava pel Catalunya Vespa de Catalunya Ràdio.
8: Però sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis.
0: És el que ens deia el cap dels bombers, David Borrell, al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio. Avui també parlarem amb els bombers aquí al matí de Catalunya Ràdio. El govern, igual que va passar el cap de setmana amb l'incendi de les Gavarres, ha demanat ajuda a l'exèrcit, a la unitat militar d'emergència. També s'ha ampliat el tancament d'espais naturals, una mica pel que dèiem abans, el que ens deia el Tomàs Molina, aquest risc de calor, aquest risc d'incendis que tenim en situació molt extrema. Avui ja no es pot accedir al Montsec d'Ares i al Montsec de Rubies, i continuen tancats el massís de les Gavarres, per descomptat, però també la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Però després tenim encara aquest incendi preocupant, aquest incendi també que en alguns moments va arribar a guitejar molt, a la Catalunya del Nord. A Perpinyà hi tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia de nou.
9: Hola, bon dia.
0: Aquí les xifres són encara més elevades, eh? 5.000 hectàrees, 50 cases cremades i 10.000 persones, Montse, que continuen desallotjades.
9: Sí, de fet, hi ha alguns canvis, perquè la prefectura de Perpinyà i els bombers ens acaben d'actualitzar dades. Aquesta nit el foc no ha avançat, bona notícia. Es manté un balanç de 4.900 hectàrees cremades, però els bombers no creuen, i aquí ve la mala notícia, que les condicions climàtiques previstes per avui, temperatures extremes, vent i una humitat baixíssima, només d'un 11%, puguin estabilitzar-lo avui.
0: Aquesta és la situació.
10: Fixar el foc el més ràpidament possible. Mais je ne pense pas.
9: És el cap dels bombers explicant que intentaran anar el més ràpid possible, però que serà molt difícil estabilitzar aquest incendi a les pròximes hores. Aquesta nit, els bombers sí que els ha funcionat el foc tàctic per frenar l'incendi al flanc esquerre, a la zona de Trevillac, però hi han hagut de renunciar a la zona del massís d'Aspres. De tota manera, el foc no ha entrat en el massís. La confiança està posada en la feina que puguin fer els 8 hidroavions de reforç que aquest matí s'incorporen a l'operatiu de 800 bombers que estan treballant per apagar un foc que ja té un perímetre de 40 quilòmetres. El nombre d'evacuats ha pujat a 12.000 persones, perquè ahir es van haver d'evacuar els veïns de Vinçà, un poble de 2.000 habitants. Des de la prefectura de Perpinyà insisteixen a demanar-los paciència i prudència. Continua sent molt perillós intentar retornar als pobles.
0: Són 12.000 persones que estan evacuades i que entenc que estan a casa de familiars o en pavellons o en situacions així, Montse?
9: Exacte, i en hotels també, però sobretot en 16 albergs repartits per diferents municipis. Nosaltres ahir vàrem estar a Tui, que és el poble on hi ha concentrat un nombre més important d'evacuats. Hi ha unes 300 persones en la casa del ciutadà. Per exemple, aquesta nit hi han dormit 180 veïns dels pobles que van ser evacuats. En total, 27 municipis.
0: Gràcies, Montse. Fins ara.
9: Fins ara.
0: I encara l'altre foc, eh? Perquè realment el llistat d'incendis que tenim ara mateix actius no és precisament curt. Al País Valencià aquí també hi ha bones notícies. Ahir la tarda es va estabilitzar l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, després que hagi cremat unes 200 hectàrees. Això sí, durant aquesta nit encara s'hi ha estat treballant, Pepa Ferrer.
11: Durant aquest matí s'espera que els 500 veïns evacuats de Suèbar puguen tornar a casa seva després de passar dues nits fora. L'incendi es va donar per estabilitzat ahir a la tarda, però el conseller d'Emergència Juan Carlos Valderrama advertia que avui és un dia crític al País Valencià amb risc extrem d'incendis. Les temperatures poden enfilar-se fins als 44 graus i per això el govern valencià ha decidit prohibir circular per pistes i camins forestals, fer foc o disparar focs artificials. Des de Soneja, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pepa. Avui, evidentment, al Matí de Catalunya Ràdio seguirem durant tot el matí l'evolució d'aquests incendis. Parlem amb afectats, parlarem amb pagesos per saber com viuen i com treballen amb aquesta amenaça constant. I a l'Àgora parlarem també amb l'alcalde de Paüls, perquè queda lluny, però és que avui fa un any de l'incendi de les Terres de l'Ebre. Avui fa un any d'aquell incendi que es va declarar també al principi de l'estiu i també és interessant saber si aquest després dels focs, aquestes promeses que es van fer ara fa un any, es confirmen d'alguna manera o tot el contrari. De fet, els danys provocats pels incendis forestals no entren, i això és important, no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, i és per això els propietaris que o ja han perdut la casa, o es veuen a venir que la perdran, hauran de reclamar a l'assegurança de la llar, segons diuen des de l'Organització de Consumidors, des de l'OCU.
12: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no.
0: És el que explicava Enrique García, que és portaveu de l'Organització de Consumidors Usuaris. En fi, ja és un quart de vuit. Només amb els incendis hem consumit una part important del tram informatiu del Matí de Catalunya Ràdio. Només un parell de coses més abans d'entrar en altres titulars. Avui farem Àgora Esportiva per parlar del Mundial.
13: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think
0: aquest és el tema de les últimes hores. Donald Trump reconeixent obertament i presumint obertament de les pressions que va fer la FIFA perquè li retiressin la targeta vermella al seu davanter estrella, que, francament, ha servit de poquet, perquè aquesta nit Bèlgica ha eliminat els Estats Units per 4-1. Amb qui jugarà Bèlgica als quarts de final? Amb Espanya, que hi va eliminar Portugal 1-0 amb gol de Miguel Merino. Miquel Merino al temps de descompte. Avui a partir de quarts d'11. Àgora Esportiva amb el Ramon Besa, la Laia Tudel i el Ricard Torquemada. Comença un dia marcat pels incendis. És un quart de vuit. Molt bon dia a tothom.
14: El Matí de Catalunya Ràdio. amb Frederic Vincent.
0: Tot això a l'Àgora avui del matí de Catalunya Ràdio, que començarem d'aquí una hora i mitja amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig i el Toni Bolaño. Abans, però...

0: Abans, però, Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Begoña Gómez, a l'OTAN, no.
2: Begoña Gómez no podrà acompanyar avui el seu marit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN, a Turquia.
3: En canvi, sí que podrà ser dimecres a divendres a Londres per anar a la graduació de la seva filla. És la resposta dels tribunals a la petició que havia fet de la Gómez al jutge Juan Carlos Peinado per poder assistir als dos esdeveniments.
0: Joan Vilaplana.
4: Peinado li havia retirat el passaport com a mesura cautelar i Gómez havia demanat recuperar-lo per poder ser a les dues cites. El magistrat, però, és de vacances i no va poder resoldre sobre la petició abans de marxar perquè l'últim escrit de les parts implicades va arribar divendres passat, segons fonts judicials. La decisió l'ha acabat prenent el jutge Antonio Viejo. Alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. Ara la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el primer dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres, el 13 de juliol. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Càstig.
1: El líder de l'OTAN, Marc Rutte, dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del PIB en defensa de cara a l'any 2025.
2: El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN que avui arrenca a Turquia.
0: Doncs en capellà, enviat especial, Bruno Forte, a Mires.
5: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles represàlies, però no pas de l'OTAN, sinó de Washington. Marc Rutte va avalar aquesta opció quan ahir li van preguntar si li semblaria bé que Donald Trump restringís la venda d'armament nord-americà per als països amb menys despesa militar.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
5: Des d'encara, Bruno Forte a Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions, bloqueig.
3: El govern espanyol tornarà a convocar tots els governs autonòmics a final del mes, el 29 de juliol, aquesta vegada per debatre el nou model de finançament. El bloqueig tradicional de les comunitats governades pel PP ara s'hi afegeix l'amenaça de Junts de tombar el nou model quan arribi al Congrés. Josep Rius, diputat de Junts.
7: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el café para todos.
1: Des del PSC i Esquerra, Lluís Amoret i Oriol Junqueras pressionen el partit de Puigdemont.
8: Esperem que tota aquesta majoria parlamentària tingui clar la importància i la transcendència que té l'aprovació tant del FLA com del model de finançament.
9: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
0: Formació.
2: Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles o instituts i es destina sobretot a això, a la formació. Els cursos no són obligatoris, però sí donen mèrits.
3: El 71% dels docents fan formació entre el setembre i juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys. Els motius per conciliar, per l'oferta o format. Iolanda Segura d'Ustec i Cristian Marco de Comissions Obreres.
10: Sovint, doncs, bueno, doncs ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta. No tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
11: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb la, amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, encara que els sindicats asseguren que també es fan en hores personals. Els d'inclusió són els més demanats. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
0: Receptes.
3: Per millorar l'educació, l'OCDE recomana enfortir la formació dels directors de centre i millorar la seva capacitat de lideratge per gestionar entorns escolars cada vegada més complexos. També proposa pagar millor el professorat per atreure docents més qualificats. Ho prioritza per sobre de la baixada de ràtios.
0: Més detalls, Txell Garriga.
12: Segons l'OCDE, valdria més la pena invertir aquests diners en pagar millor els docents més preparats o bé per atraure talent. Així ho recull el primer informe que ha elaborat l'OCDE sobre la situació a les aules en el marc de l'acord signat amb la Generalitat per tal de remuntar els resultats a les escoles. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'informe.
13: No va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en términos de impacto en la enseñanza, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es clases con alumnos más desfavorables.
12: També reclamen donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir l'equitat. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La flora i la fauna.
14: Comencem per la gran paraula, que és droga, en l'actualitat.
2: És el nou podcast que estrena avui Catalunya Ràdio, conduït per la Flora Saura. Els 10 capítols, que ja podeu trobar penjats al web, aprofundeixen amb la ment oberta en l'addicció a les drogues. Per la periodista, les substàncies, siguin legals o no, formen part de la nostra cultura, i estigmatitzar qui en consumeix només porta conseqüències negatives.
1: Per això, amb convidats com Sergi Pàmies o Xavier Ferrer, que és psicòleg clínic expert en drogodependències, o la cuinera de Parellada, Saura, abordarà el fenomen amb rigor, tant amb experts com amb testimonis en primera persona.
0: 7:21 en els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
15: Bon dia.
0: Ho dèiem abans, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial.
15: 1-0 davant Portugal, amb gol de Miquel Merino. El temps afegit, Ferran Torres va donar l'assistència del gol.
16: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
15: El català Robert Martínez es el seleccionador portugués.
17: Hoy es mi último partido con la selección, ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
15: Bèlgica serà el rival dels espanyols aquest divendres a les 9 de la nit. Els belgues han guanyat aquesta matinada 1-4 als Estats Units. Els jugadors van celebrar el gol de Lukaku fent el tradicional ball amb moviment de mans de Donald Trump com a protesta perquè la FIFA va perdonar la vermella del jugador nord-americà Balogun. Pochettino és el seleccionador dels Estats Units.
18: És una acció involuntària, no? I me parece que todo el mundo lo ha dicho, 99,9% de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta.
0: I avui tornarem a veure una de les estrelles d'aquest Mundial.
15: Es juguen els dos últims partits de vuitens de final, Argentina-Egipte a les 6 de la tarda, amb Messi com a reclam, Scaloni, seleccionador argentí.
19: Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo.
15: A les 10 de la nit jugarà el Suïssa-Colòmbia.
0: I el Tour deixa Catalunya amb una lluita pel lideratge entre els dos grans ciclistes del moment.
15: Pogacar, que deixa clavat Vingegaard a la meta i li pispa el lideratge, tot i que els dos tenen el mateix temps.
20: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria, i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
15: Avui etapa de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Pedro Martínez, nou entrenador del Real Madrid de bàsquet. El Barça retira de les negociacions per fitxar Paulo Galbiati, el tècnic del Baskonia.
21: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
22: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
21: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
22: Amb Wigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
21: Entra a Wigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Wigo, sigues espavilat.
23: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: el 69.233. 69233.
25: No, és el 10 d'abril del 1946.
24: I també és el 10 d'abril del 1966.
25: 96.
23: I el número de la sort, el...
24: 3.
23: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara que parlàvem del Mundial, ara que sabem que Trump ha trucat a la FIFA perquè retirin sancions, expliquem i recordem el dia que un xeic àrab va rearbitrar un partit del Mundial.
2: Va ser Espanya l'any 82, concretament a Valladolid, a l'estadi Zorrilla. França guanyava 3-1 a Kuwait. I ara sentirem el so d'ambient del partit. Primer se sent un xiulet i després, uns segons després, el públic celebrant un gol. El cas és que amb el xiulet que se sent i pensant que podia ser de l'àrbitre, la defensa kuwaitiana es va desentendre de la jugada. Aleshores, què va passar? Doncs a la graderia, a la tribuna, es va aixecar un home amb túnica i turbà i comença a fer gestos als jugadors del país del Golf Pèrsic perquè abandonin el camp. És Fahid Al-Haham, el Sabat, que és president de la Federació de Futbol de Kuwait i germà de l'emir d'aquell país. I com que no li fan cas, acaba baixant a la gespa. I des de la gespa parla amb els jugadors, de fet parla amb tothom que se li posa al davant. Els jugadors del Kuwait sí que hi ha un moment que s'acosten a la banda i sembla que li faran cas, però 9 minuts després de que el partit estigui aturat, l'àrbitre de la URSS, Miroslav Stupar, decideix que es reprengui el partit amb el mateix marcador, 3-1. Per tant, el gol no val.
0: I la FIFA què va fer ara fa 44 anys amb aquesta història, Pol?
2: Doncs va ser bastant més contundent que ara amb Donald Trump. En parlava dies després l'aleshores president Joseph Blatter.
4: L'equipo de Kuwait, per su comportamiento antideportiva, però també el número 4 de la nostra decisió...
2: Es va donar per bo el resultat 4-1, però no perquè es fes bo el gol, sinó perquè França en va marcar un altre. Es va sancionar amb 25.000 francs suïssos la selecció de Kuwait i es va amonestar el seu president. L'àrbitre soviètic, que va rectificar la decisió, va ser sancionat de per vida. No va tornar a xiular un partit internacional.
0: Hi ha 3 minuts a 2:15, el més destacat de la televisió amb la Mariola Cubells.
5: Ahir es va estrenar a Telecinco de lunes a viernes, el programa de tarda que han previst per l'estiu i que és ni més ni menys que Sálvame, però sense Jorge Javier, i amb la pretensió de fer-nos creure que és una altra cosa. Les meues preguntes són: calia tot este temps de desconcert des de que van tancar el programa fa exactament 3 anys i acomiadaren a tot l'equip? El directiu que ho va decidir encara està a la casa?
0: I ara que hi ha cimera Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie The Captor.
6: Una producció britànica centrada en com la tecnologia pot alterar la realitat. Arrenca amb el cas d'un jove soldat que torna de l'Afganistan i surt a celebrar-ho amb la seva advocada, que desapareix per art de màgia. Les imatges captades per una càmera de seguretat són molt clares i el vinculen directament a la desaparició. Però el que veiem és el que passa en realitat. 3 temporades sobre la manipulació de les comunicacions, portada a l'extrem en clau de thriller policial. Busqueu-la a Movistar Plus.
0: I per arribar a 2:15, un dels protagonistes de l'estiu, Jovany.
7: Pero si es que hay uno solo, se ve que hay un tren solo.
8: Horroroso, yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
7: Home!
9: Bueno, un moment, sisplau, perquè avui serà... Senyora!
26: Fàbula! Què creus tu? Com creus tu que ho estem passant? Com creus tu que vas a
9: senyora,
26: respondre?
9: Si no li hem preguntat res.
0: Avui serà un dia claro, complicat, no? Deia la xarxa de Rodalies de Renfe, perquè unes obres a Castelldefels...
26: A Castelldefels, claro, a Castelldefels. No podien fer les obres en su puta casa, no. En Castelldefels.
0: Sí.
26: No, que sí, claro.
0: Si ens ho deixa
26: bueno,
0: si ens ho deixa explicar...
26: Explica, senyorito, explica. A ver com ho explica. Venga.
0: Bueno, és que si
26: venga, no... explicar què?
0: És que quan parlo...
26: Explicar què? Què tiene que explicar? ¿Qué tiene que explicar? Que la Renfe ens està fent la vida impossible.
9: No, però un moment. Dèiem que hi ha unes obres a Castelldefels que duraran tota la setmana i deixarà sense servei el tram entre Gavà i Sitges, i per això hi ha un servei de bus a disposició dels usuaris.
26: El autocar, ¿dónde crees que estoy ahora? ¿Dónde crees? ¿En la playa, en Malibú? No, en el autocar. Estoy en el autocar, que es una chica ara mateix sentada al costat d'un home que, bueno... Mira, millor no parlo perquè no m'escolta.
0: Escolti, senyora, en tot cas...
26: Però perquè menuda pinta tiene este señor, ¿eh?
0: Senyora usuària...
26: Que parecemos aquí los compañeros de clase yendo de excursión al del Tibidabo.
0: Sí, senyora usuària, escolti...
26: Es que mira, Marta, no, senyora usuària no, ¿eh? Ricard, senyora usuària no.
0: Marta.
26: Que yo no te digo el locutor. M'entens? A mi no em deshumanitzis, ¿eh?
0: No, Marta, no,
9: algú l'està deshumanitzant.
0: En tot cas, paciència.
26: De ocas parece que seamos.
0: Que tinguis...
26: Hombre, paciència? Me'n falta demanar amb paciència a mi? Me'n falta demanar amb paciència a mi?
0: Aquests són un dels protagonistes de l'estiu i de l'any, diríem. Arribem a 2:15. Ja hem arribat, 7:45.

0: Ho estem seguint sobre el terreny i donant veu als protagonistes. Els bombers continuen treballant amb els incendis forestals simultanis que cremen ara mateix a Catalunya. Una setmanat al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, tots declarats ahir. També s'hi suma l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres. La simultaneïtat dels focs preocupa els bombers i la Unitat Militar d'Emergències, que s'ha unit a les tasques d'extinció a petició del govern. Última hora, des de la Torre de Claramunt, Marc Jurada, bon dia de nou.
1: El centre de comandament del foc de l'Anoia, situat al pavelló esportiu municipal de la Torre de Claramunt. Aquí bombers, Mossos i SEM estan ja coordinant les tasques d'aquest matí. També hi és l'UME. La situació és de calma i contrasta amb la imatge que us explicàvem des de la Pobla de Claramunt, aquí a 5 quilòmetres amb la població confinada i els Mossos comprovant que ningú surti al carrer. Tot i ser zona urbana, han tingut el foc a tocar de casa. Encara hi ha moltes fumarades i algunes flames visibles des del municipi i confien els veïns que en unes hores això hagi estat un malson del passat.
0: El jutge, mentrestant, gràcies Marc. Actualitzarem aquests incendis a mesura que vagi avançant el matí. Insistim que aquests dos incendis, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, són els que neguitegen més, primer per la simultaneïtat i segon perquè encara estan cremant ara mateix sense control. Aquest que dèiem de l'Artesa de Segre ahir, afortunadament, ja es va donar per controlat. A banda d'això, dèiem, el jutge denega Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN de Turquia, però sí l'autoritza assistir a la graduació de la seva filla a Londres. La Moncloa ho veu incomprensible. Avui, que el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve, també donarà llum verd als objectius de dèficit presentats ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, és a dir, els consellers d'Economia i conselleres d'Economia del conjunt de l'Estat. Junts ja ha anunciat que votaran contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del Producte Interior Brut. Una de les notícies que avui estem explicant aquí al matí de Catalunya Ràdio és que els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança aquest programa recollides a partir d'una petició de transparència. El juliol, com sabeu, és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. I pel que fa als esports, Robert Prat, què tenim?
2: Doncs Espanya, que jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial de Futbol divendres a les 9 de la nit. Els espanyols guanyen 1-0 Portugal, gol de Merino al temps afegit. Bèlgica goleja 1-4 als Estats Units. Els belgues celebren el gol de Lukaku amb el ball en moviment de mans típic de Donald Trump com a protesta per la intervenció del president dels Estats Units per retirar la sanció d'un dels seus jugadors.
0: Tot això amb aquesta situació dels incendis francament complicada, que dèiem només començar, i que ens ha de mantenir en alerta perquè estem en plena onada de calor. Tomàs Molina, bon dia.
3: Aquest dimarts 7 de juliol hem de seguir atents en aquesta situació de temperatures altes, força altes, que mantindran valors, fins i tot els superaran aquest dimecres i fins dijous, amb temperatures per sobre de les normals per l'època i amb un temps bàsicament assolellat. Atenció també a la possibilitat de tempestes seques al Pirineu, sobretot a partir de demà. Una situació de calor intensa que doncs, cal recordar que cal hidratar-nos i també extremar les precaucions davant de l'altíssim perill d'incendi.
0: Gràcies, Tomàs. És important, perquè estem en plena onada de calor i hi estarem demà, i ens deia abans el Tomàs Molina, ben bé fins a mitjans de la setmana que ve amb més temperatures més altes del que és habitual. Més coses, la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia, força normalitat a Rodalies. Recordem que a la línia R3 hi ha un tall programat per unes obres que DIF està fent entre Parets i la Garriga, entre Frabra i Puig i la Garriga. El servei es fa per carretera. A la mitjana i llarga distància, el tren de Tortosa amb destinació a Estació de Sants de 8:45 circula amb mitja hora de retard. A la capital catalana, línies de metro i autobús a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs tenim un matí complicat de sortida de Barcelona. Hi ha un accident a la C58 a l'alçada de Ripollet que ara talla un carril i provoca cua des del nus de la Trinitat en sentit Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc d'aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma en sentit Trinitat i des d'Horta, direcció Besòs, també a la Ronda Litoral des de Sant Adrià en sentit nus de la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
5: Fins ara.
0: 5 minuts ara mateix passen de 7:45.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
8: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services. Només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
9: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
10: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 8:02. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, pendents dels incendis de les últimes hores. Estem a l'espera de l'últim balanç, però de moment fem un cop d'ull a la premsa. I comencem, com sempre, amb les portades i els articles d'opinió des de la redacció del matí de Catalunya Ràdio, Pol Foradada. Bon dia de nou.
13: Bon dia. La Vanguardia i l'Ara obren edició amb els focs. Incendis simultanis posen en escac Catalunya, diu la Vanguardia, mentre que l'Ara titula 3 nous incendis simultanis aguditzen una situació crítica. El periòdico, en canvi, obre portada amb que 2 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet de Llobregat. El País sobre el Mundial, però no sobre la classificació d'Espanya, sinó que obre amb l'escàndol, diu, pel tracte de favor de la FIFA a Donald Trump. El rotatiu de Prisa fins i tot hi dedica l'editorial, titulat Cacicada d'Infantino i Trump. O també el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que escriu un article d'opinió en què remarca que Trump ridiculitza la FIFA. Afegeix que el drama no és tan Trump, sinó que la FIFA no li pari els peus i accedeixi a deixar jugar un futbolista que havia estat expulsat. D'altra banda, un parell d'editorials sobre el Consell de Política Fiscal i Financera d'ahir. El periòdico considera que és una llàstima que no s'aprofiti aquesta reunió d'autonomies i govern espanyol per debatre el model de finançament. Mentrestant, El Mundo destaca que el finançament autonòmic necessita una reforma urgent, tècnica i solidària.
0: Continuem el repàs a la premsa aquí al matí de Catalunya Ràdio. Què hi ha llegit avui la periodista Olga Viza?
14: Aniràs a veure el tour? Preguntava el Diari de Tarragona. I donava consells als espectadors per combatre l'onada de calor. Alhora veiem els ciclistes protegits amb armilles de gel, també unes quantes rodes punxades a causa de la temperatura de l'asfalt. El que fan és admirable, i és cert que els ciclistes estan acostumats a la calor, però no tanta. De fet, el seu sindicat demana córrer només al matí. En més d'un segle d'història, el Tour no ha suspès mai una etapa per la calor, però ningú no s'atreveix a assegurar que enguany això no passi.
15: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
16: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supersucós.
15: A més, té un 98% de carn.
16: És natural que es noti, oi?
15: Doncs sí, natural.
17: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I fem, com sempre, aquesta hora, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes. Les millors platges del món.
18: La classificació de les millors 50 platges del món que s'acaba de publicar considera que la millor és a Filipines, Lentalula Beach. En segon lloc, Afteri Beach, a Grècia. I tanca el podi l'australiana Warthorne Beach. Només dues platges de l'estat es colen en aquest top 50. Són la Cala Macarella, Menorca, i la platja de Cofete, Fuerteventura, on recull el Nació.
0: Encara hi ha esperança.
18: Tornen al seu propietari un sobre de 780 euros extraviat a l'àrea de Vilassant, al Pla d'Urgell. Van ser, això sí, dos Mossos de Mollerussa qui van trobar terra al sobre en una gasolinera. Tenia un nom de pila, però sense cognoms ni res més que ajudés a identificar el propietari. Quan el van obrir, van trobar els diners. Després de revisar les càmeres, van veure la matrícula de la persona a qui li havia caigut i van poder fer el retorn. Una història que llegim al Segre.
0: 5 anys i tot a punt.
18: Barcelona acabarà la reforma de tots els mercats municipals d'aquí a 5 anys. Entre aquests hi ha, per exemple, la Boqueria o el Mercat de l'Estrella o el d'Hostafrancs. El pla preveu una inversió de 100 milions d'euros. D'aquesta manera, el 2036 haurà acabat la renovació dels 39 mercats municipals de Barcelona, que va començar el 1992. Ho veiem al web de BTV.
0: I si sou amants de PortAventura, i en concret del Dragon Khan, pareu l'orella.
18: Perquè es pot comprar una peça original del Dragon Khan. PortAventura ha presentat una edició limitada de 500 peces de l'antic rail de l'emblemàtica muntanya russa. La col·lecció arriba després de la renovació parcial d'aquesta atracció, la primera renovació des que es va inaugurar fa 31 anys. Tots els beneficis es destinaran a un projecte solidari. Ho llegim al diari. més.
0: I la notícia que agradarà als fans de Tu a Londres i Jo a Califòrnia.
18: Que tindrà oficialment una segona part. L'alerta la va llançar l'actriu Liz Ann Walter, que interpreta la mainadera Chasey. Tot i que encara no hi ha data d'estrena ni repartiment oficial, va explicar que s'han posat en contacte amb ella perquè repeteixi paper. Disney ha confirmat el projecte que 30 anys després tornarà a donar vida a les bessones Halle Parker i Annie James. Ho recullen diversos mitjans.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
19: El diari belga Le Soir obre edició amb el Mundial i titula amb una pregunta. Aló, Trump? El rotatiu celebra que finalment la selecció belga, els anomenats Diables Vermells, van eliminar els Estats Units malgrat que el president Donald Trump va convèncer el president de la FIFA perquè un jugador dels Estats Units que estava expulsat pogués jugar als vuitens de final. Canviant de tema, The New York Times fa una anàlisi en què es pregunta si Europa pot tenir un tema destacat de lideratge en aquest acte de l'OTAN, en aquesta cimera. Explica que la cimera de líders de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia estarà marcada per un Trump que pressiona per tenir un paper menys rellevant mentre pressiona els altres estats perquè agafin més protagonisme. I pel que fa a la premsa de Veneçuela, l'Universal explica la història d'una família que va ser rescatada després de 12 dies atrapada sota la runa a La Guaira. Una dona i els seus tres fills, entre ells un nadó, van quedar atrapats sota un edifici, però finalment van poder-ne sortir vius.
2: Pel que fa a la premsa econòmica, l'ON Economia explica que CaixaBank, el BBVA i el Sabadell tancaran més de 900 oficines aquest estiu a tot l'estat, 300 de les quals a Catalunya. Els bancs aprofiten els mesos d'estiu per adaptar l'activitat a la menor afluència de clients i facilitar el descans de les plantilles. Per la seva banda, l'Economista es refereix als efectes del conflicte amb l'Iran i el tancament de l'estret d'Hormuz. Diu que més enllà de l'increment dels preus, els bancs centrals es veuen obligats a mantenir els tipus d'interès més alts en els pròxims anys del que s'esperava abans del començament del conflicte. I finalment, 5 dies, es fa ressò que l'Audiència Nacional ha reconegut el dret de l'exentrenador del Barça, Louis van Gaal, d'aplicar una deducció del 40% sobre la indemnització de 4,2 milions d'euros que va rebre en deixar de ser tècnic del club. Hisenda considerava que van Gaal havia aplicat una deducció que no es corresponia.
20: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prat.
2: La selecció espanyola, que continua tenint una flor en aquest Mundial, com la de Cruyff, victòria 1-0 davant Portugal, al temps afegit amb gol de Merino.
21: Som!

0: Els detalls van decidir la classificació pels quarts de final. Explica el Mundo Deportivo, van segellar la jubilació de Cristiano Ronaldo. L'esport destaca que Portugal, amb una imatge de Ronaldo, se'n va al carrer. Un Cristiano que es va acomiadar amb llàgrimes en el seu últim partit amb la selecció. Joan Bails diu que Espanya es guanya el dret a somiar. La Vanguardia afegeix que Lamin aparca Cristiano amb una imatge tendra, una abraçada entre els dos jugadors al final del partit. El diari també parla d'escàndol mundial pel fet que la FIFA indulti un jugador a petició de Donald Trump. Parla de clam mundial contra la decisió, una decisió que ha superat, ha creuat en aquest cas, una línia vermella. Pel diari Ara és una agonia aquesta classificació d'Espanya. El periòdico Francisco Cabezas parla de decrepitud i vergonya, decrepitud de Ronaldo, que no amaga les penúries de la seva edat, i vergonya per les ingerències de Donald Trump. El Marca diu que ni Trump pot evitar que hi hagi una Espanya-Bèlgica als quarts de final, i el diari es destaca també que Pedro Martínez, com a nou entrenador del Madrid de bàsquet, vol un equip sense por.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una cop al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: Doncs continuem el repàs a la premsa i a la premsa del cor, Silvia Andrés.
3: El príncep Harry arriba a Londres i amb ell torna al drama. Segons la BBC, el duc de Sussex havia acceptat instal·lar-se al palau de Buckingham, però de sobte no hi havia prou temps per preparar una de les 240 habitacions reials. Curiosament, avui s'espera que el Tribunal Superior Britànic dicti sentència sobre la demanda presentada per Harry i altres estrelles britàniques contra alguns diaris sensacionalistes. Res, per tant, és casual. De moment, el príncep Harry ha vingut sol, ja que afirma que les autoritats no asseguren la protecció de la seva família. Mentrestant, el príncep Guillem i la reina Camila s'ho miren de reull. Tenen por que els ducs de Sussex vinguin amb càmera incorporada per fer un altre documental. Es veu que a la mansió de Montecito, a Califòrnia, no quadren els números. Les melmelades orgàniques de Meghan Markle no donen prou i necessiten més polèmiques a explotar.
2: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui, va?
4: Doncs mira, avui faran una festa d'aniversari a Ringo Starr. El bateria dels Beatles celebra 86 anys. També es fa gran, però una mica menys, l'actriu irlandesa Eve Hewson. Nascuda el 1991, Hewson és una de les protagonistes de l'última pel·lícula de Spielberg, El dia de la revelación, i de sèries com The Nick. A més, com a curiositat, és filla del Bono Dudós. Altres persones que fan anys el 7 de juliol són l'escriptora catalana Marta Pérez o la nedadora alemanya Bàrbara Krause, que va ser la primera dona que va nedar als 100 metres lliures en 55 segons. Nascuda a l'any 59, va guanyar 3 medalles d'or olímpiques.
2: Això els aniversaris, però el santoral, Mireia?
4: Doncs heu de felicitar els Ots, Marsals i Fermins, i si teniu sort i en trobeu alguna, perquè a l'IDESCAT no n'hi consta cap, a les Adilbergues.
2: Adilberga?
4: Adilberga. Adilberga. Sí, mira, bon. Saps un nom nou?
2: Bon sant a les Adilbergues. Són 3:15 d'avui, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio amb l'atenció molt posada als incendis. De fet, ara, d'un moment a l'altre, està previst una atenció als mitjans per saber l'última hora, que seguirem en directe aquí el programa, però aquest estiu cada matí volem fer una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Hola a tothom, soc la Rosa Obradors, llibretera de la llibreria Cal Cisteller de Navàs, i us vull recomanar L'escorxador de Lluís Riera i Porta, d'Editorial Clandestina, que és un thriller rural, cru i sòrdid, amb un llenguatge brut i descarnat, on hi conviuen personatges que sobreviuen als marges de la societat. En Lluís Riera remou la consciència i fins i tot els budells. És un profund coneixedor de les misèries humanes i com a músic també hi té moltes referències musicals que ens hi aporten moltíssim. El recomano a tothom qui vulgui endinsar-se en realitats incòmodes. Enganxa moltíssim.
2: La recomanació en un dia en què, insistim, estem molt pendents dels incendis i, a banda d'això, aquests són els sons del dia.
6: Els sons del matí.
7: Tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols i després aquests dos incendis.
8: Condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
9: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el Café para Todos.
10: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
11: Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social.
12: Pues ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casal.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Cília Solanes. Concebut.
13: Participi de concebre, vol dir donar dins de si mateix un nou ésser a partir de la fecundació, però també formar-se una idea, un pensament, una opinió, fins i tot un sentiment. Aquest concebut, quan s'acompanya de no nascut, és que encara no s'ha dut a terme, i això és el que porta de cap Núñez Feijóo per una nova llei que, a efectes administratius, un embrió sigui membre més d'una família i ja permeti accedir a ajudes o beneficis de forma anticipada.
2: Simultaneïtat.
13: Que és simultani la qualitat o el fet que dos o més esdeveniments tenen lloc al mateix temps. Segons el context, pot ser coincidència temporal de dues accions. En la teoria de la relativitat, la simultaneïtat depèn del sistema de referència de l'observador, de manera que dos esdeveniments que són simultanis per un observador poden no ser-ho per un altre. Ara mateix s'aplica la primera definició. Més d'un incendi té lloc al mateix temps.
2: Passaport.
13: Llicència per escrit que es dona algú perquè pugui entrar en un país estranger i viatjar-hi. És un document oficial d'identificació i de viatge que emeten les autoritats d'un estat que acredita la identitat i la nacionalitat del seu titular. També hi ha l'expressió donar el passaport a algú, que vol dir desfer-se'n. Quan una autoritat et retiri o et confisqui el passaport, impedeix que el puguis utilitzar normalment per motius legals o administratius.
2: Aquestes són les paraules del dia. Posem-hi tres xifres ara amb el Francesc Soler. 8.450.
14: Són els milions que el govern espanyol ha injectat en defensa durant el mes de juny, just abans de la cimera de l'OTAN, que celebra avui i demà a Turquia. Aquesta inversió s'ha fet a través de transferències a defensa, compres d'armament o finançament de la participació de les forces armades a missions de l'OTAN.
2: 4%.
14: És el percentatge que el govern espanyol permetrà augmentar la despesa de les comunitats autònomes el 2027. L'executiu de Pedro Sánchez ho va comunicar ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, que es va fer a Madrid a la trobada. També va plantejar a les comunitats un objectiu de dèficit del 0,1% del producte interior brut pel període 27-29.
2: 100.
14: Són els milions que l'Ajuntament de Barcelona destinarà a completar la reforma de 9 mercats de la ciutat en els pròxims 5 anys. En aquesta reforma es farà especial incidència en la digitalització de l'activitat i en la formació.

0: han quedat prohibits tots els actes públics.
1: A la segona imatge del dia, Donald Trump al despatx Oval, al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, fent broma, mentre el president dels Estats Units ensenya, com si fos un àrbitre, una targeta vermella.
0: Imatge d'arxiu en una de les recepcions a la Casa Blanca els últims mesos durant els preparatius del Mundial, però imatge que ha estat premonitòria del control que Trump vol tenir i ha volgut tenir de la cita mundialista. El president nord-americà ha admès que va trucar Infantino per demanar que aixequessin la sanció a la seva estrella perquè pogués jugar aquesta matinada contra Bèlgica. No ha servit de gaire. Algun ha jugat, però els belgues han passat per sobre els anfitrions.
1: I a la tercera imatge ens l'envien des de Girona. Hi veiem l'alcalde, en Lluc Salelles, parlant amb un ciclista, sense samarreta, i al darrere hi veiem un vehicle de protecció civil. On és això, Clara Jordan?
2: Doncs això és a la Vall de Sant Daniel, que és una de les portes d'accés des de la ciutat de Girona, al massís de les Gavarres. L'alcalde li està explicant al ciclista que està completament tallat l'accés a aquest espai natural per l'onada de calor i perquè justament per l'altra banda, ja al Baix Empordà, és on hi ha hagut l'incendi que va començar divendres i que encara no està extingit. Recordem que hi ha controls als diferents accessos que hi ha a tot l'entorn de les Gavarres, òbviament també la ciutat de Girona, que és un espai molt i molt habitual d'esbarjo i, de fet, és una de les rutes més utilitzades per caminants i ciclistes de la ciutat.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció amb aquest titular que circula. Inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis orinar sense moure't. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia, diu la notícia que el vàter robot està impulsat amb intel·ligència artificial i es mou de forma autònoma fins on tu vulguis gràcies a un sistema tridimensional que evita els obstacles. El vàter mòbil també és capaç de buidar el contingut dipositant-lo i triturant-lo primer i connectant-se després directament a una canonada de la casa. A més, és capaç d'autonetejar-se utilitzant xorros d'aigua i llum ultravioleta. A més, inclou una capa protectora d'escuma i filtres de carbó activat per eliminar les olors. Per últim, diu la notícia que ara circula que aquest vàter robot autònom costarà uns 11.000 euros.
1: I això és veritat o és fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis fer pipí sense moure't del lloc, és una notícia real. Es diu Xiaoban. S'ha presentat a l'Exposició Internacional de Shanghai sobre atenció a persones grans i dispositius d'assistència. De moment, però, per qui li interessi, només es vendrà a la Xina.
1: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
8: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
9: Vaja, Carles.
8: Sí, em va dir que hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
9: I tu què li vas dir?
8: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
10: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
11: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reiató. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb Parklink.
13: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
14: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts i les 8. Titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i la Maria Fernández Noguera. Avui el risc d'incendi forestal continua sent extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques.
15: L'augment de les temperatures i la baixa humitat en són les principals causes. També hi ha 6 espais naturals amb el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt.
1: Tot això mentre continuen actius molt especialment l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i també l'incendi que tenim a l'Anoia. Estem a l'espera de l'actualització que ens facin els bombers. Però a banda d'això hi ha altres notícies, com per exemple que el jutge li denega a la dona de Pedro Sánchez el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el seu marit a la cimera de l'OTAN de Turquia.
16: En canvi, l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. La Moncloa considera incomprensible la decisió judicial.
1: El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder fer els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve.
15: També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia del Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anticipat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB.
1: Notícia que us avança aquest programa. Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre.
16: El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però donen mèrits.
1: Guanyar seguretat en la protecció de dades dels ciutadans als serveis públics.
15: El govern dona avui el tret de sortir del núvol públic que impulsa la Generalitat per fer-ho possible.
1: I en esport, la selecció espanyola classificada pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 Portugal.
16: Miquel Merino, a temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la seva dimissió.
17: Avui seguim parlant d'aquesta situació de temperatures altes, de perill d'incendi molt elevat. És una situació que no només avui, sinó que durarà encara tota aquesta setmana i podria allargar-se també a la setmana vinent. Per tant, doncs, cal que adonem d'aquesta situació que pot ser perllongada en el temps, amb una situació avui de sol en conjunt, però atenció també a la possibilitat d'alguna tempesta seca en àrees de l'Alt Pirineu, tempestes que van acompanyades de llamps però de poca precipitació i que, per tant, doncs, també poden fer augmentar el perill d'incendi i la situació d'incendi a les àrees de muntanya al llarg de les properes hores.
1: I el trànsit, Clàudia Serra, com ho tenim, això? Bon dia.
18: Bon dia, doncs força col·lapse a l'entorn del Nus de la Trinitat per aquest accident que us explicàvem fa uns minuts a la C58 a Ripollet, que talla un carril i provoca cua des del Nus de la Trinitat en sentit a Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles, excepte els camions. De retruc, aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma, sentit Trinitat, i des d'Horta, també cap a aquest punt, a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, en sentit Nus de la Trinitat, i a la C31 a Badalona cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
1: Gràcies, Claudi. Fins ara.
18: Fins ara.
1: I per arribar a les 8 ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Si voleu dedicar alguna cançó a qui sigui, nota de veu al 636-360609, 636-360609, és el que ha fet la Marga.
19: Hola, sóc la Marga i tinc 59 anys. Ara fa un any que em vaig casar i quan penso en aquell dia em ve al cap la cançó de Dancing Queen d'Ava, que ens va acompanyar en aquell dia tan i tan bonic i també en el vídeo recordatori. Li dedico, evidentment, al Jordi, al meu marit.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimarts. Tornem a tenir un dia francament complicat. Temperatures extremes i un panorama molt difícil pel que fa als incendis. Ahir, en 24 hores, a Catalunya, segons va explicar la consellera d'Interior, es van declarar 65 incendis. 65 incendis a Catalunya. Evidentment, la immensa majoria petits, però 65 incendis en plena onada de calor. Ara per ara, n'hi ha dos que centren sobretot l'atenció dels bombers. Un és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha fet desallotjar diversos veïns o persones que estaven en un càmping, que ha fet confinar algunes urbanitzacions i nuclis disseminats entre Sentmenat i Castellà del Vallès i que, sobretot, amenaça fins i tot de cremar les cases del Farell. És una urbanització que està molt disseminada, que està dins del bosc, i ahir els bombers deien obertament, molt clarament, que no podien garantir que puguin salvar les cases i és per això que s'està prioritzant protegir les persones. Aquest n'és un. L'altre és el de l'Anoia. 33.000 persones confinades. Més de 30.000 persones de Montbui, de Vilanova del Camí, de la Pobla de Claramunt, del sud d'Igualada, a qui se'ls ha donat instruccions, a través dels missatges del mòbil, que es quedin a casa i que, en funció del fum que rebin, que tanquin finestres, perquè la cosa està complicada. Es vol evitar, per damunt de tot, que les flames d'aquest incendi saltin a Montserrat, perquè, evidentment, llavors la superfície potencial que es podria cremar és molt més estesa. A més, l'incendi de les Gavarres, el del cap de setmana, que encara no està del tot controlat, l'incendi d'Artesa de Segre, que aquest afortunadament sí que ho està, l'incendi de la Catalunya Nord, que continua cremant sense control, acumulant milers d'hectàrees, i l'incendi del País Valencià, de Castelló, que aquest està estabilitzat. En fi, si us trobeu afectats per qualsevol d'aquests incendis, pels incendis, sobretot, que tenim ara mateix a Catalunya, com sempre, els telèfons del matí a Catalunya Ràdio estan a la vostra disposició, 93-201-7474, 93-201-7474. Tot això pendents d'aquesta calorada. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Una calor que fa que el temps no acompanyi precisament aquestes feines d'extinció, eh?
1: Correcte. I, a més, jo crec que també com a societat hem d'entendre que estem en una situació complexa que no és només avui, sinó que durarà tota aquesta setmana i podria durar fins i tot la setmana vinent. Això vol dir que tots plegats com a societat ens hem d'implicar en una situació, en una realitat que és canviant i que tindrà temperatures per sobre dels 40 graus uns quants dies més. Això vol dir que, a part de la calor que sentim nosaltres, hem d'entendre que el territori també ho està patint i la nostra capacitat també de gestionar aquest territori i aquestes situacions d'emergència que es produeixen, doncs cal que ho fem tot plegats com a societat d'una forma coordinada.
0: És important això que dius perquè, a més, hi ha l'humitat baixa. El Servei de Meteorologia diu que demà arribarem al grau màxim de perill, però tu el que dius és, d'acord, però en tenim per dies, d'aquesta història.
1: Correcte. I hem vist que tots aquests incendis que estem vivint, en realitat, l'estem provocant. A vegades es pensa que els incendis els provoquen persones dolentes o persones malaltes, però la realitat, segons ens diuen bombers, és que els provoquem persones que no volíem fer mal. I això, doncs, cal que ens faci reflexionar en les coses i com nosaltres ens comportem quan anem a l'àmbit forestal. Els últims incendis han estat provocats, doncs, per treballs en el camp, per treballs a les carreteres, per persones que feien alguna activitat que implicava d'alguna manera alguna guspira, alguna presència de flama. No ens podem permetre errors al llarg d'aquesta setmana i de la setmana vinent, perquè la situació de temperatures altes fins i tot pot complicar-se més al llarg de la setmana vinent. Per tant, ens ho hem de posar al cap tots plegats. A part, també, això seria per la situació d'incendis, però també per la protecció de les persones vulnerables. Cal tornar a recordar els més infants, els nens, però també les persones grans, que sobretot les que viuen soles, que cal que recordem, doncs, aquell avi, aquell tiet, aquella tieta que tenim que viu sola, doncs anar-la a visitar i assegurar-nos que s'hidraten de forma adequada.
0: Molt bon consell. Tomàs Molina, mil gràcies, una abraçada.
1: Bon dia.
0: Fins ara.
2: Però sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols i després aquests dos incendis.
0: Això és el que deia el cap dels bombers, David Borrell, ahir al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio. Ja no és que tinguem incendis intensos, que els tenim, és que preocupa la simultaneïtat dels incendis que tenim ara mateix a Catalunya. Primer de tot, tenim el de l'Anoia, és el que manté confinades més de 30.000 persones, més de 30, en concret, entre 3.000, a qui s'ha donat la instrucció a través del mòbil que es queden a casa i que, com dèiem abans, preocupava per si podia saltar a Montserrat. Anem allà en directe. Marc Jurado, què ens expliques? Bon dia.
3: Què tal, Freddy? Bon dia. Doncs mira, l'última hora, Freddy, és que s'acaba d'aixecar el confinament a tots els municipis afectats pel foc de l'Anoia. Fa ben pocs minuts, Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta a tots els mòbils de la zona informant-ne. S'aixeca el confinament arreu de la comarca per bé que es mantenen tallats tots els accessos a la zona de l'incendi. Es demana, de fet, no acostar-s'hi, evidentment, i seguir pendents de les instruccions de les autoritats. I això, Freddy, lliga i molt amb la sensació d'optimisme que ja detectàvem aquí. Més enllà de les moltes fumarades, encara hi ha alguns focs, alguns llocs amb foc actiu. Ho hem pogut comprovar in situ l'equip del matí desplaçat a la zona. No són grans llengües de foc, almenys el que hem pogut veure, però sí flames repartides que encara cremen troncs i copes d'arbres. Sabem que durant la nit s'ha consolidat el treball dels bombers al flanc dret i al cap, que era el que més preocupava. Encara queden aquí una cinquantena de vehicles dels bombers, uns vehicles als que ara, quan s'ha fet clar, s'hi han incorporat els mitjans aeris. Un foc, recordem-ho, ho deies també, Freddy, que havia obligat a confinar els habitants de diversos municipis, com Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, també l'oest de Capellades o Santa Margarida de Montbui, entre d'altres. Aquí encara molt de fum, hi ha moltíssima furtor, però felicitat per la feina feta fins ara, veient que sembla ha servit per almenys, Freddy, posar un peu al coll del foc.
0: És important això que deies, eh? Per tant, s'ha aixecat el confinament d'aquestes 33.000 persones. Estem parlant de la Pobla de Claramunt, d'Igualada, Vilanova del Camí, Castellolí, Santa Margarida de Montbui, la Torre de Claramunt. Tot això s'ha aixecat aquest confinament, eh, Marc?
3: Exacte, sí, fa res, uns 10 minuts aproximadament que ha arribat aquest missatge a com a molt. Per tant, la imatge que hem pogut relatar ara fa tot just una hora d'un poble doncs, totalment desert, com era aquí a la Torre de Claramunt, també a la Pobla de Claramunt concretament, doncs ara ja passarà a la història, com de fet dèiem fa uns minuts, fa mitja hora aproximadament, que els veïns confiaven segur, no podíem parlar amb ells perquè estaven confinats, però que això passés a ser un malson, doncs sí, ara si com a mínim sí que han pogut ja, podran sortir al carrer, de fet ja poden sortir al carrer des de fa 10 minuts.
0: Les feines d'extinció, Marc, parlem d'aquí una estona.
3: Fins ara.
0: Deia que les feines d'extinció continuen, evidentment. Ahir, a última hora, ja des dels bombers ja es deia que com a mínim no són pessimistes, la qual cosa ja era una molt bona senyal, però clar, això a les portes d'una nit, en què els vents poden ser el que poden ser, doncs evidentment ens feia mantenir a tots plegats, els bombers principalment, no cal dir-ho, una gran prudència. Tenim aquest incendi ara mateix actiu amb aquesta bona notícia que hem conegut fa ben pocs minuts, que s'ha aixecat el confinament a més de 30.000 persones que estaven ahir a casa seva i a qui s'havia donat la instrucció de quedar-s'hi a través d'aquestes alertes al mòbil. Ara això s'ha donat a les alertes al mòbil per demanar que aquest confinament s'aixeca i que la cosa continua i que la cosa millora. Ara mateix compareix en directe des del centre de control dels bombers, el cap dels bombers, David Borrell, el sentim en directe.
4: Tenim actius a Catalunya. Vam començar la nit que manteníem actius dos incendis, un al Vallès, a Sentmenat, i l'altre a l'Anoia, a l'incendi de Carme. Tenim relatives bones notícies en el sentit de que l'incendi de l'Anoia el donarem per estabilitzat ara mateix. Per tant, fem un pas endavant. Hem aixecat ja les ordres de confinament de pràcticament tot el que és el perímetre de l'incendi. Només queda dins de l'urbanització de les Garrigues que mantenim confinament perquè està dins el perímetre. L'incendi de Sentmenat encara no el podem donar per estabilitzat. Ha mantingut, diguéssim, certa activitat doncs, de diverses fumaroles, diversa activitat, diguéssim, a dins del perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim molt un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris, i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
5: Les persones que continuen confinades, de quantes persones estaríem parlant, aquests de les Garrigues?
4: De les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran. Em sembla que és un centenar de persones que està, diguéssim, amb aquesta situació de cada moment, doncs no poden entrar ni sortir. Es manté aquest confinament. Veurem al llarg de matí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar l'ordre de confinament. És que està a dintre, literalment, del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació, doncs, a nivell d'afectacions, per exemple, a l'incendi de Carme, hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs, també l'impacte de les Garrigues, doncs, sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva, doncs, tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir. Sobretot pel que fa a Sentmenat, el que preocupa és un incendi, per la gent del Vallès, ho coneix perfectament, l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagar molts focus secundaris i per tant doncs que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2. Per tant, fem una desescalada, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
0: La compareixença en directe que estem sentint ara mateix del cap dels bombers, David Borrell. Bona notícia és estabilitzat l'incendi de l'Anoia.
4: Nosaltres el que sobretot fem justament això és per desancorar efectius, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt, doncs, per donar resposta. S'ha treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament. Recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi està a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta.
0: Aquesta compareixença del cap dels bombers des del comandament dels centres unificats, on els preocupava la simultaneïtat d'aquests incendis.
4: Sí, hi ha hagut dues seccions de la UME, per tant, hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció. El que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme.
0: Per a les unitats militars de l'exèrcit, que aquests dies assistien als bombers. Doncs fins aquí aquesta compareixença que hem sentit en directe al matí de Catalunya Ràdio del cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, amb aquestes bones notícies, que de les quals, evidentment, ens n'alegrem molt. L'incendi de l'Anoia el donen ja per estabilitzat. Una estona abans, el Marc Jurado, des d'allà mateix, ens confirmava que s'havia aixecat el confinament. Aquestes 30.000 persones, més de 30.000 persones, que s'havia ordenat ahir a través de missatges al mòbil que es quedessin a casa. Tenim, per tant, l'incendi de l'Anoia estabilitzat. Encara no ho està l'incendi de Sentmenat. Ha dit que hi ha una part, la part dreta, que els neguitejava molt, que aquesta sí, però en el seu conjunt no, perquè hi ha molts focus secundaris. Doncs anem cap allà, anem cap a aquest incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Allà hi ha, des de ben d'hora, el Cristian Roldán. Cristian, com està el panorama? Bon dia.
6: Bon dia, Freddy. Doncs mira, de moment ara estàvem seguint també aquí en directe la compareixença del cap dels bombers, que, com has explicat tu, bàsicament donava per més o menys estabilitzat el flanc dret, que, com deies, és el que preocupava molt aquí a mesura que anaven avançant les hores. També el comparava aquest incendi, sobretot el que parlàvem ja des de primera hora del matí, no tant pel que estava cremant, que segons agents rurals ara mateix estaríem al voltant de les 90 hectàrees, sinó pel que podria cremar, perquè, de fet, en David Borrell ja hi havia aquest perill de comparar aquest incendi, que s'acabés assemblant al que va succeir el 2003 a Sant Llorenç Savall, que va generar, bueno, una gran... que va produir grans afectacions, sobretot a la pota nord, per dir d'alguna manera, i ara amb l'obertura de la matina, de la marinada, del vent de marinada, podia créixer cap a aquesta banda. Per això, sobretot, els efectius de bombers han treballat durant tota la nit de forma incansable. De fet, ens explicaven que eren 56 les dotacions que treballaven i que han aconseguit que el perímetre, almenys si més no, no creixés a mesura que avançava la nit. A més, ara, d'aquí pocs minuts, s'està fent a les 9 es farà el relleu pel que fa a l'operatiu de bombers. Estem aquí al centre de comandament, a l'Institut de Sentmenat, i ens explicaven que també d'aquí pocs minuts començaran a volar les dotacions aèries, se'n preveu una dotzena. Llavors, això també permetria millorar tot el que va ser la previsió per atacar aquest foc i a veure si al llarg del dia el podem donar per controlat, si més no, perquè és el que preocupa sobretot ara. També ens explicaven fons municipals, hem pogut parlar amb el regidor de Medi Natural d'aquí de Sentmenat, que la causa del foc era una excavadora, però que estava aturada quan es va combustionar, que era la sorpresa. No estava feinejant, no estava treballant, sinó simplement estava aturada i per causes que es desconeixen es va incendiar i això va fer que les flames es propaguessin per tot el que ve a ser la zona de l'exterior del municipi de Sentmenat, i que hi havia una zona important on no s'havia pogut fer desbrossaments, que estava com molt castigada després dels incendis que van tenir aquí el 2014, i que per aquí les flames van avançar molt ràpidament, es van generar aquests nuclis secundaris que comentava també el cap dels bombers, i van acabar desbordant tot el que va ser l'operativa i les dificultats en les que ens trobem ara.
0: És interessant això, Cristian, ho haurem de seguir a veure què ha passat amb aquesta excavadora, perquè efectivament es va dir que l'origen era una excavadora que s'havia incendiat, però que estigués aturada, que no estigués feinejant, doncs home, és un detall cridaner, com a mínim, veurem què passa. Cristian, moltíssimes gràcies, fins ara.
6: Fins ara, Freddy, gràcies.
0: Hem estat amb aquests dos incendis, el de l'Anoia, les millors notícies del matí, un incendi que es dona per estabilitzat, s'ha aixecat el confinament a les més de 30.000 persones que estaven a casa seva des d'ahir, hem estat a l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental, ha estabilitzat el flanc dret, que és veritat que preocupava, però en el seu conjunt encara no, perquè encara hi ha molts focus secundaris, però és que no hem d'oblidar l'incendi de les Gavarres, l'incendi del cap de setmana, que ens van aguitejar a tots plegats, aquest pinta molt millor, evidentment, del que pintava dissabte, però no està controlat encara del tot. Fèlix Martín, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí, pinta millor, però encara hi ha molta feina pendent i n'hi haurà per dies. Ara som a l'urbanització Mas Ambròs de Calonge. Això és a la sortida del poble en direcció a Romanyà, una de les afectades per aquest incendi al Baix Empordà. Hem enfilat muntanya amunt fins a les últimes cases. Abans no comenci tota la zona calcinada d'aquestes muntanyes de les Gavarres, terra cremada, olor, evidentment, de socarrim, arbres mig cremats, mig no, i, per exemple, en la paret d'un dipòsit d'aigua hi veiem un llençol penjat i escrit al mig en vermell, gràcies, en lletres majúscules i un cor vermell, i és que aquí hi van passar molta por, sobretot divendres i dissabte, i la feina dels bombers va ser intensa. I en un lateral de mi de terra que puja a muntanya, amunt, doncs hi trobem, evidentment, dos cartells que alerten del risc d'incendi i que recorden la prohibició d'accés a tot el massís de les Gavarres. No hi ha cap control, per tant, evidentment, tot depèn del seny de la gent que vingui cap a aquesta zona i no s'hi desplaci. A tot això, de cara als veïns afectats d'aquí, dels pobles de la Rodalia, el cap de l'operatiu dels bombers a Girona, Ferran Garcia, que continua deixant molt clar que encara no es pot accedir lliurement a tota la zona perimetrada.
8: Fa greu per la gent que no tindrem el control d'accessos. Seguirem a través de Mossos podent acompanyar les persones que tenen animals, a persones que tinguin medicació, però és entrar i sortir. No podem garantir, no volem que hi hagi gent a dintre i torni a engegar-se això. I més veient com estan respirant els altres incendis.
7: Aquest és el cinquè dia al Baix Empordà que s'està treballant en aquest incendi amb l'objectiu prioritari, com deies, d'eliminar totes les zones calentes, que no hi hagi cap risc evident de revifada i que aquest foc de les Gavarres finalment es pugui donar per controlat. Ahir no va ser possible, van reaparèixer alguns focus, hi ha menys efectius sobre el terreny, perquè una part doncs es van desplaçar cap a d'altres incendis actius a Catalunya. Clar. Tot això ja han estat treballant aquesta nit i continuaran treballant aquest matí més d'un centenar d'efectius dels bombers.
0: A Fèlix Martín des de Calonge, és important, és molt important dues coses de les que ha dit. Una, això no està controlat encara, i l'altra, Fèlix, això de les Gavarres, que tot i que no hi ha controls d'accés, no s'hi pot entrar, perquè el risc és extrem, ens ho deia abans el Tomàs Molina.
7: Exacte, sí, sí, de fet estem aquí amb la unitat mòbil, hi ha un camí que, si volgués, podria continuar amunt sense cap problema. A banda i banda està tot gris, tot sucarrimat, tot cremat, un cartell, dos cartells de color groc que indiquen aquesta prohibició, i per tant, molt de seny a la gent que vingui per aquesta zona, pels pobles de la Rodalí, per Santa Cristina d'Aro, per la Bisbal d'Empordà, també per Cruïlles i Monells, que encara que no hi hagi cap control d'agents rurals o de Mossos d'Esquadra, no s'hi pot accedir perquè el perill encara hi és.
0: Gràcies, Fèlix. Fins ara, una abraçada.
7: Fins ara, bon dia.
0: Tenim aquests tres incendis, insistim, amb nivells diferents. El de l'Anoia estabilitzat des d'aquest matí, el de Sentmenat encara no, i el de les Gavarres, que pinten molt bé, pinten molt favorable, però no està controlat encara, no es pot donar controlat. Però on les coses també estan realment molt malament és l'incendi de la Catalunya Nord. Aquí estem parlant de 4.900 hectàrees, de 50 cases, de 12.000 persones evacuades. Anem en directe també a Perpinyà, Montse Poblet, bon dia.
9: Hola, bon dia. Hem sortit de Perpinyà, ens estem desplaçant cap a Ilsortet, un dels 27 municipis evacuats per l'incendi de la Catalunya del Nord. Ahir s'hi va afegir el nombre d'evacuats la comuna de Vinçà i ja són, com deies, 12.000 les persones que han hagut de sortir de casa seva per aquest incendi. En el trajecte fins aquí, carreteres tallades, pudor de cremat i helicòpters sobrevolant la zona carregats d'aigua per apagar l'incendi. Aquesta nit el foc no ha avançat, aquesta és la bona notícia del matí. Té un perímetre de 40 quilòmetres i es manté el balanç provisional de 4.900 hectàrees cremades i una cinquantena de cases afectades, algunes totalment calcinades i altres parcialment cremades, tot i que els bombers no descarten que n'hi pugui haver més. Aquest matí s'afegeixen els 800 efectius terrestres dels bombers, 8 hidroavions, 2 de francesos i 6 més enviats per Europa que podrien marcar la diferència, però tot i això, el cap dels bombers pràcticament descarta que avui el puguin estabilitzar.
10: Esperem estabilitzar-lo el més aviat possible, però no crec pas que ho aconseguim avui amb aquestes condicions meteorològiques que són calcades a les d'ahir o que van provocant reactivacions molt importants al perímetre del foc.
9: Aquesta nit han frenat l'avanç del flanc esquerre a la zona de Trevillac amb l'ús de foc tàctic, però hi han hagut de renunciar perquè podria ser perillós a la zona dels Aspres, el massís que els bombers volen evitar de totes totes perquè podria multiplicar per molt les hectàrees cremades. L'incendi, per tant, continua fora de control i és per això que la prefectura torna a demanar paciència als evacuats i als sectors econòmics del Rosselló. Tornar als pobles a obrir carreteres per recuperar la normalitat continua sent molt perillós.
0: Gràcies, Montse. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Aquest incendi de la Catalunya del Nord, insistim, 4.900 hectàrees, 12.000 persones evacuades i, com deia la Montse, encara cremant sense control. Però també tenim bones notícies que ens convenen. A un quart i mig de nou, aquí al matí de Catalunya Ràdio, Artesa de Segre, la Noguera, unes 25 hectàrees cremades en un incendi que es va declarar ahir i que va ser un dels incendis simultanis que preocupaven els bombers, però el foc es va poder donar per controlat unes hores més tard, bàsicament perquè va començar en una zona alta i això va reduir el potencial d'hectàrees. Noelia Caselles.
11: El foc va començar a les 4 i sobre les 9 ja es va poder donar per controlat. La zona on va començar el coll de Comiols és un punt que preocupa els bombers, com explica el cap del cos a Lleida, Joan Josep Bellostes.
12: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rialb, val? Però a banda doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar.
11: L'incendi va començar per un accident de cega, però al ser a la part més alta del coll, el potencial d'hectàrees va ser de 500. Si no, hagués estat molt superior. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I bones notícies també al País Valencià, perquè a la tarda es va donar per estabilitzat l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, en aquest cas després de cremar unes 200 hectàrees. Evidentment, durant tota aquesta nit ja han continuat treballant. Anem-hi també en directe, Pepa Ferrer, molt bon dia.
13: Bon dia, doncs sí, han continuat remullant la zona perquè els preocupava que hi haguera rebrots. El foc, això sí, està estabilitzat, que no controlat i evoluciona favorablement. Sobre les causes que encara s'estan investigant, s'apuntaria una possible imprudència. I tot això, recordem un lloc d'alt valor ecològic, el Parc Natural de la Serra d'Espadà, 31.000 hectàrees de bosc i amb molt de combustible. El Miss Miller dels desplaçats, ara ho hem sabut, ja poden tornar a casa, a partir d'ara podran tornar a casa seva. Ahir, per exemple, una d'elles, Maria, de 31 anys, que es trobava al seminari de Segorb, on han passat aquestes dues nits una quarantena de persones evacuades, ens explicava que aquella muntanya que cremava era la muntanya on ella s'havia criat i que això dels incendis no passava abans perquè aquella muntanya estava neta, però aquella antiga costum, o no tan antiga, de netejar les muntanyes, doncs s'havia perdut. Atenció també així al País Valencià avui perquè hi ha risc d'incendi per altes temperatures. Al País Valencià hi ha avís vermell per aquestes altes temperatures a l'interior sud de València, on es podria arribar als 44 graus, i les autoritats demanen màxima precaució. Avui no es pot circular per vies forestals, no es poden fer obres ni treballs, ni es pot fer foc, i s'han tancat 17 parcs naturals.
0: Gràcies, Pepa, també. Fins ara.
13: Fins ara.
0: La notícia també és la que ens deia ara la Bebe Ferrer, i una bona notícia, aquests mig miler de persones desplaçades que ja poden tornar a casa seva per aquest incendi ahir al País Valencià, a Soneja, que es va donar per estabilitzat. Ara bé, continuem amb unes temperatures altíssimes, continuem amb onada de calor. Insistim que hi ha un avís del Servei Meteorològic que parla de risc extrem demà, però el Tomàs Molina ens deia que tindrem aquestes altes temperatures i aquesta baixa humitat, per tant, una pèssima combinació de cara al risc d'incendi, ben bé fins la setmana que ve, i és per això que molts municipis s'estan activant i estan activant els seus plans d'alerta. Marta Vallès.
14: La situació empitjora avui i demà dimecres encara serà més extrema. De 45 municipis ahir dilluns que estaven al nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, avui arribem a 111 municipis de 18 comarques. Per aquests motius que apunta l'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur.
15: Temperatures, espereu que hi hagi un increment progressiu i humitats relatives també a l'interior que poden estar inclús per sota del 10%. Condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
14: El nivell 4 prohibeix totes les activitats de lleure al medi natural. En el cas dels massissos no es permet cap activitat ni tampoc l'accés de ningú que no estigui justificat. Avui hi ha 6 espais naturals tancats, entre els quals l'entorn del monestir de Montserrat. Des de Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui en parlarem, aquí a l'Àgora, tant dels incendis com de tot el que els envolten. Perquè, per exemple, cridava l'atenció ahir el que ens deia l'alcalde de Calonja quan li demanaven si la gent va respectar les crides que es van fer en els veïns de la zona a confinar-se i en els de l'àrea metropolitana que no anessin a la segona residència.
16: Els que es van confinar, sí. I amb això ja li he respost.
0: O sigui que la gent va venir de fora.
16: Sí, hi va venir gent de fora. Es va haver d'inclús tallar la C31, la variant. No va venir amb la mateixa quantitat que altres setmanes, però a la crida que va fer el president de la Generalitat de que la gent es mantingués a casa seu, molta gent doncs no li va fer cas.
0: Ens ho deia l'alcalde de Calonja aquí al Matí de Catalunya Ràdio, i encara era més contundent també aquí el programa la Núria, una pagesa de Calonja que es va fer viral per un vídeo que segurament heu vist aquest cap de setmana, on deia que la terra crema perquè està tot abandonat.
17: Crec que això ja és, la gent s'ho passa tot pel forro, els és igual, el sentit comú no surt, sembla que sempre s'ha de marcar tot amb policia, ordres. Jo crec que la humanitat està una mica, no sé on té el cap i la coherència.
0: En fi, els incendis continuen centrant la nostra atenció, però hi ha una altra qüestió que també abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.

0: Sobretot una, que està generant molts comentaris.
1: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup.
0: Una mala, mala, mala, mala, mala decisió que fa mal al Mundial. Així es referia a les últimes hores el seleccionador de Noruega al fet que la FIFA retirés una targeta vermella al davanter estrella dels Estats Units, Balogun, després d'una trucada, casualitat o no, de Donald Trump. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, sí. Balogun va ser expulsat a l'anterior eliminatòria, als setzens, i per tant no hagués hagut de jugar el partit de vuitens d'aquesta nit contra Bèlgica, però el propi Donald Trump va admetre ahir que va parlar amb el president de la FIFA per demanar que rectifiquessin.
3: Crec que han pres una decisió realment brillant. Crec que la decisió de l'àrbitre va ser horrible i ningú en parla. Parlen de la targeta vermella com si estigués bé. Ningú parla de la decisió de l'àrbitre sobre la targeta vermella. No sabia que coi era una targeta vermella. Quan me'n vaig assabentar vaig dir, esteu de broma? Aquest paio només ha d'aixecar la mà? El teu millor jugador no jugarà la setmana que ve, el proper partit? Vaig dir, ostres, quin poder, això és terrible.
2: Després el president de la FIFA, Gianni Infantino, rebutjava les acusacions d'ingerència política i assegurava que li havia explicat a Trump que el tema es resoldria en el comitè disciplinari, que diu és totalment independent. La FIFA insisteix que aquest comitè té la facultat per suspendre una sanció. El seleccionador dels Estats Units ho aplaudia.
4: Es justa la decisión porque nunca fue una roja. Hay un error de lo que quiera llamarle, hay un error y hay una sanción, castigo. Castigo que es demasiado grande para un equipo que, y sobre todo para una acción que es una acción involuntaria.
2: Però el seleccionador nord-americà Pochettino és dels pocs que ho ha aplaudit, fins i tot la UEFA, és a dir, les federacions europees, han fet un comunicat qualificant aquesta decisió de sense precedents, incomprensible i injustificable. I afegeix que s'ha creuat una línia vermella i que la integritat del Mundial està en joc.
0: Sobretot perquè Gianni Infantino no és que hagi dissimulat mai la seva proximitat amb Donald Trump. Recordem que la FIFA es va inventar aquell Premi de la Pau que va entregar en la seva primera edició, també casualitat o no, a Donald Trump, i que Infantino també ha estat acusat de maniobres, diguem-ne, sospitoses. Avui es recorda que la FIFA va anunciar canvis d'última hora a les normes per optar al Mundial del 2034, unes normes que van fer que l'Aràbia Saudita es quedés sola, es presentés en aquest Mundial o acollir el Mundial sense oposició, i poc després, la petroliera saudita Aramco es va convertir en el principal patrocinador de la FIFA. El que dèiem, casualitat o no. En qualsevol cas, Robert Prat, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
0: Per acabar-ho de rematar, mai més ben dit, en Balogun, els Estats Units han estat apallissats per Bèlgica aquesta matinada.
5: 1-4 en un marcador que no ha deixat cap possibilitat a la selecció nord-americana i amb el seleccionador dels Estats Units. Com a protesta, els jugadors belgues van celebrar el gol de Lukaku fent aquest tradicional ball de Donald Trump amb els moviments amb les mans típics del president dels Estats Units, un desafiament al terreny de joc.
0: No és l'únic titular que ens deixa el Mundial. L'altre, evidentment, és que Espanya ha passat a quarts de final, eliminant sobre la campana Portugal.
5: Sí, victòria en extremis, 1-0 al temps afegit, gol de Miquel Merino, després d'una passada de Ferran Torres, que va ser suplent.
6: Bueno, antes de recibir, ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese, y conforme controlaba, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
5: Espanya, que jugarà divendres a les 9 de la nit contra Bèlgica, aquests quarts de final. Cristiano Ronaldo s'acomiada de la selecció portuguesa amb llàgrimes als ulls i Robert Martínez també dimiteix com a seleccionador de Portugal.
0: Ara repassem la resta dels esports. Gràcies, Robert. Fins ara.
5: Fins ara.
0: El debat sobre Donald Trump, exerceix el poder i com Donald Trump exerceix el poder, avui el tindrem també fora del futbol. Hi ha cimera de l'OTAN a Turquia i Washington estudia castigar els aliats europeus que es neguin a gastar aquest famós 5% del producte interior brut en defensa. Com és el cas d'Espanya? Enviat especial a la cimera, enviat especial encara, Bruno Fortea Mires.
7: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles represàlies, però no pas de l'OTAN, sinó de Washington. Marc Rutte va avalar aquesta opció quan ahir li van preguntar si li semblaria bé que Donald Trump restringís la venda d'armament nord-americà per als països amb menys despesa militar.
8: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
7: Des d'encara, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Passen 3 minuts de 8:45.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
11: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parclic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb Parclic.
13: Gràcies.
14: Per què, mama?
13: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
14: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
15: A Maserati cada detall importa. Viu amb Grecale la innovació, l'elegància italiana i el caràcter únic del SUV Maserati. Reserva la teva prova de conducció personalitzada al concessionari oficial Maserati Barcelona del grup Quadis. Fes de cada dia una cosa extraordinària. Maserati Barcelona, al carrer Motor 144.
16: Víctor Fernández, alias...
17: El Pajarito.
18: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
19: És una superació estar aquí.
18: Ni per diners.
20: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
18: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
21: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
22: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
23: I estic molt content amb mi mateix.
18: Nits sense ficció. Genuïns. Això és una altra lliga. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Són 4:05 de nou. Evidentment, els incendis ocupen bona part de la nostra atenció. Insistim que la bona notícia és que l'incendi de la noia s'ha donat per estabilitzat i les persones que havien rebut indicacions de quedar-se a casa ja poden sortir-ne. S'ha aixecat el confinament. Encara continua actiu l'incendi de Sentmenat. El flanc dret sí que es dona per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi encara no. I això ho remata, evidentment, l'incendi de les Gavarres, que està molt millor, però no està controlat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Però a banda d'això, hi ha altres notícies que també volem explicar de manera ràpida. Els bàsics del matí, en Pol Foradada, Sílvia Solanes i Maria Fernández Noguera. Bon dia.
24: Bon dia.
0: Per exemple, una notícia que us avança avui aquest programa. Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que avança el matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència. Recordem que el juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Són cursos que no són obligatoris, però sí que donen mèrit, Sílvia.
24: El 71% dels docents fan la formació entre setembre i juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen en la tendència dels últims anys. Des de l'USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet al matí de Catalunya Ràdio que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar, altres per l'oferta, mentre que des de Comissions Obreres, el responsable de polítiques educatives, Cristian Marco, ho atribueix al format.
25: Sovint, doncs ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
26: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els sindicats què diuen? Tots apunten que els cursos d'inclusió són dels més demanats.
24: Se reclamen alhora també una revisió i més qualitat. Sobre el paper són cursos de formació permanent que es fan en horari laboral, no lectiu, encara que els sindicats sí que asseguren que també els fan en hores personals. Hi ha diverses modalitats, però perquè computi un curs com a certificat ha de tenir un mínim de 15 hores. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
0: Justament, una de les receptes de l'OCDE per millorar l'educació és enfortir l'educació.
24: Sí, la formació concretament, enfortir la formació dels directors de centre i millorar la seva capacitat de lideratge per gestionar entorns escolars cada cop més complexos. També proposa pagar millor el professorat per atreure docents més qualificats. Ho prioritza per sobre, per exemple, la baixada de ràtios. És el que diu el primer informe de l'organisme en el marc del conveni entre l'OCDE i la Generalitat.
0: I una de les previsions més destacades. Marine Le Pen sabrà avui si es pot presentar a les pròximes eleccions de França, les eleccions presidencials de l'any que ve. El Tribunal d'Apel·lació de París ha de dir aquest migdia si confirma o no, o si rebaixa la condemna de la líder de l'extrema dreta per aquell cas del suposat mal ús de diners del Parlament Europeu. París, Isabel Galí.
27: El 2027 serà el primer cop que l'extrema dreta francesa presenti una candidatura a les presidencials sense el cognom Le Pen. És la gran incògnita i la probabilitat que això passi és alta perquè els analistes consideren improbable que el tribunal absolgui Marine Le Pen en apel·lació. Pel politòleg Benjamin Morel, la clau serà si la inhabilitació política contra ella es manté o no.
28: Si la pena d'inelegibilitat és superior a 2 anys, per ella serà impossible presentar-se el 2027. I això vol dir que Jordan Bardella serà probablement el candidat del reagrupament nacional.
27: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Si parlem dels tribunals, el que expliquem és que Begoña Gómez no podrà acompanyar avui Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia, en canvi sí que podrà ser de dimecres a divendres a Londres per la graduació de la seva filla.
1: És la resposta dels tribunals a la petició que havia fet Gómez al jutge Juan Carlos Peinado per poder assistir a tots dos esdeveniments.
0: I ja que parlem de tribunals, avui tenim noves declaracions del cas Leire. Ho declara o compareix com a testimoni el Guàrdia Civil a qui la famosa lampista del PSOE, Leire Díaz, li hauria ofert un càrrec d'assessor, en canvi, suposadament, d'informació.
1: Es tracta del comandant Rubén Villalba, que ja va declarar que havia tingut dues reunions amb l'exmilitant del Partit Socialista. El plat fort serà divendres, quan veurem el jutjat com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
0: Amb tot això, Pedro Sánchez intenta girar full, per totes les maneres possibles intenta demostrar que encara pot governar, i de fet, per exemple, avui el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa, que és un dels requisits per tenir pressupostos l'any que ve. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El ministre Arcadi Espanya ha assegurat que està disposat a negociar amb tots els grups parlamentaris per aprovar l'objectiu de dèficit del 0,1% per a totes les comunitats quan es voti al Congrés, i ho defensa.
3: L'objectiu de dèficit serà del 0,1% en 2027, 28 i 29 para las comunidades autónomas. Esto significa que las comunidades autónomas no tendrán que hacer ningún esfuerzo para reducir el déficit en todo el periodo.
2: Junts ja va tombar l'any passat aquest mateix objectiu de dèficit, un no que pensa repetir si, com està previst, el govern manté el límit dels números vermells per a les comunitats en el 0,1% del PIB. Amb aquest escenari, els pressupostos per l'any que ve estan condemnats al fracàs. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I amb tot aquest context, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ara aposta per portar a tota Espanya aquesta llei madrilenya d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs. Tornem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
4: Bon dia, sí, una llei que acaba d'aprovar el PP de Ayuso i que forma part del seu discurs pro-família. A efectes pràctics farà que a partir de la setmana 14 d'embaràs l'embrió ja computi per atorgar ajudes públiques i subvencions, com per exemple el reconeixement de família nombrosa. Una llei fins ara de Madrid que, si Feijóo arriba a la Moncloa, es generalitzarà a tot l'estat, ho ha dit el líder del PP, Antena 3.
5: Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
4: Aquesta llei del concebut no nascut ha rebutjat les crítiques de l'esquerra i l'ha aplaudit Vox, que avisa però que és insuficient i, entre d'altres, vol introduir-hi el concepte de prioritat nacional que discrimina els immigrants de cara a demanar ajudes i subvencions.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
4: Tot
0: això sense oblidar el terratrèmol de Veneçuela, evidentment. Mentre continua el recompte de víctimes mortals, l'Organització Mundial de la Salut alerta del risc de malalties com el xarampió o el tètanus. Enviat especial, Miquel Jarque.
6: Som a l'hospital de campanya que al Parque Este de Caracas ha plantat l'Agència de Cooperació Espanyola. En Jesús Marino Suárez explica al doctor Ricardo Angora l'impacte de la seva experiència el dia de Sant Joan.
7: I quan empezó a moverse todo eso, yo veo que el televisor río pega...
6: I a la zona zero, el doctor Martín Suleiman adverteix del mal irreparable entre els que han sobreviscut.
8: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, así sea para sepultarlo.
6: I després hi ha els nens, com la Naomi.
17: Ayudar a la gente que está en la calle y también tener un carro para mi mamá y mi abuela.
6: La part positiva és que el cervell jove dels infants s'adaptarà i superarà millor l'impacte que en els adults. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts. Avui expliquem també la història del Jordi. És un home de Girona, un veí de la ciutat que fa 40 dies que es manifesta davant de l'Ajuntament per reclamar els mobles d'un pis que va cedir al consistori a través de l'Oficina Municipal d'Habitatge per Lloguer Social. Després de 5 anys va recuperar el domicili, però els mobles no. Se'l va trobar buit. Així ens ho explicava al Matí de Catalunya Ràdio.
29: Vaig tenir que portar un lampista que m'ho arreglés tot, i el lampista ja em va costar 1.800 euros només d'arreglar el pis, no? Fa 2 setmanes m'envien un peritatge que havia fet l'Ajuntament de Girona, que me diuen que me pagaran 1.600 euros. És a dir, no me paguen ni la factura de lampista.
1: Demana una compensació econòmica per les pèrdues ocasionades i també pels desperfectes causats en el pis. Considera que la xifra que li proposa l'Ajuntament és del tot insuficient.
0: I encara alguna cosa més, una novetat al Matí. Guanyar seguretat en la protecció de dades als serveis públics. El govern, amb aquest objectiu, dona avui el tret de sortida al núvol públic. Ho impulsa la Generalitat, Joan Garcia.
30: Serà una infraestructura d'emmagatzematge de dades connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat del país. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Ferrovial. Actualment, només un 20% d'aquests serveis són en núvols públics i un 80% en infraestructura privada de computació. Ara es vol reduir la dependència d'operadors externs no europeus en la línia del que explica el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
10: Tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
30: El núvol públic entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Joan García, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
0: Ja que parlem de noves tecnologies, deixeu-nos explicar que Microsoft farà fora 6.400 treballadors. La meitat són de la divisió de videojocs Xbox.
11: El gegant tecnològic assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial estan disparant els acomiadaments en el sector.
0: I un parell de coses de cultura. La primera.

0: Sting actua avui al festival Les Nits d'Occident a partir de les 10 del vespre i Àngels Gunyalons protagonitza una versió amb punts de musical del clàssic d'Oscar Wilde, El retrat de Dorian Gray. L'espectacle es pot veure al Romea des de dins del grec, es va estrenar ahir, i Àngels Gunyalons serà aquesta setmana per parlar-ne aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ens acostem a 3:15.
1: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Ja hem comentat abans aquest escàndol amb la targeta vermella del Mundial, però hi ha altres coses d'esports que volem comentar amb el Robert. D'entrada, que aquesta història no ha evitat la derrota dels Estats Units davant Bèlgica.
3: Golejada, a més, 1-4, sense cap possibilitat de victòria pels nord-americans. Els belgues, a més, van protestar a la seva manera contra l'intervencionisme de Trump amb el gol de Lukaku. El van celebrar al camp, al terreny de joc, ballant amb els típics gestos de Trump amb les mans. Bèlgica, rival d'Espanya, divendres a les 9 del vespre, als quarts de final del Mundial.

0: Aquesta la tenies guardada.
1: La tenia guardada. L'he afegit a última hora.
0: A última hora, eh? Va, la selecció espanyola va marcar l'últim instant del partit. Miquel Merino, 1-0 davant Portugal en el comiat de Cristiano Ronaldo de la selecció.
1: Un Ronaldo amb llàgrimes als ulls, molt emocionat, no va poder fer res per evitar la derrota. En el seu últim partit amb la selecció, els aficionats portuguesos també van plorar la seva marxa.
2: Gent Ronald, tivés la seva copa. Tivés la seva última copa del món. Mas, pels impactes que els jugadors podien ser dades al màxim, mas...
1: No és l'únic comiat, també el del català Robert Martínez al capdavant de la selecció portuguesa.
3: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
0: Vinga, no deixem el Mundial, eh? Perquè avui podrem veure i volem veure, vaja, Leo Messi, eh? Una de les estrelles també d'aquest Mundial.
1: Sí, que no s'apaga com la de Ronaldo. Messi és la gran atracció d'aquest Argentina-Egipte de 80 a final a les 6 de la tarda. És Scaloni, seleccionador argentí.
4: Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado... Todos nosotros, y eso lo tiene el equipo.
1: La jornada es tancada amb un Colòmbia-Suïssa de vuitens de final a les 10 del vespre. El Tour, que deixa Catalunya amb una lluita per lideratge entre els dos grans ciclistes del moment. Pogacar, que deixa clavalat Vingegaard a la meta i li pispa el lideratge, tot i que els dos tenen el mateix temps. Avui etapa de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. I un fitxatge, Pedro Martínez, nou entrenador del Real Madrid de bàsquet.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
6: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
5: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
7: Ho veieu?
5: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
8: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
9: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
8: I se't transmet el fred a la mà?
9: Suposo.
8: Oh.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Hi ha gent que s'estima més els gats.
13: Els gats realment et donen molt d'amor.
12: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
14: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
12: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
15: Ole! Ai!
12: Cita Bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3Cat, dimecres a la nit.
16: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
17: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
18: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq en Black Pact és de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.

0: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
1: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
2: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
3: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
2: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
4: Jo encara tinc les de l'any passat.
2: I les premiades?
4: No, sense premiar.
2: Collons, doncs llença-les, hòstia.
4: Jo en tant, cada 15 dies agafo i repasso.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui a l'Aura del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Oriol Marc, Anna Grau i Antoni Bolaño i amb la consultora Alicia Puig.
2: I de què hem parlat abans d'entrar, Pol?
1: De futbol. De futbol i amb la sensació de l'Oriol, deixa'm dir-ho així, que ahir potser va tenir més d'una persona de...
2: Ai.
1: Com de complicat és anar amb Cristiano Ronaldo.
3: Sí,
2: no?
3: És exactament això, molt complicat. És molt complicat, em sento molt brut.
2: Sí.
3: Dutxa doble avui al matí, dutxa doble. Sí, sí.
2: I tu, Bolaño?
4: Jo estava encantat de guanyar el Cristiano Ronaldo. O sigui, ahir era guanyar, perquè m'agrada que guanyi Espanya, però guanyar el Cristiano Ronaldo és un valor afegit, una cosa especial, sí. I el gol un golaç, eh?
3: El gol
4: és Miquel Merino.
2: Sí. Va ser de Ferran Torres. No recordo si les va ser
4: Ferran Torres, no.
2: Ai, Ferran Torres.
4: A veure, si
5: Merino,
4: no és com
5: Miquel
4: cap a casa.
5: Merino.
2: No, el passe.
4: Ah, vale.
2: El passe és de Ferran Torres.
4: Bien.
2: No, tranquil·litzeu-vos, eh? Escolta'm.
4: És que fa tant de temps que no em barallo
2: amb
4: que tinc ganes de brega.
2: No, dic, l'Alicia no me recordava si era molt futbolera o no.
5: Jo sóc molt futbolera, el que passa és que no sóc molt d'Espanya. Yeah. Llavors, això és...
4: Pues ho perdreu, perquè ho guanyarem.
5: Sí, no, està bé.
2: Anna, el vas veure?
5: Sí, jo, que no sóc o no era gens futbolera, m'hi estic aficionant perquè en aquest Mundial estan passant coses increïbles, no?
2: Això en parlarem,
5: home,
2: el tema de
5: Cabo Verde, vull dir, bueno, han estat eliminades seleccions tremendes i, en canvi, doncs, hi ha equips humils que estan traient el cap. Sí. I fins i tot jo, que no... Jo ahir m'ho vaig passar molt bé, Ara, jo de moment, el partit que m'he divertit més és el d'Argentina-Cabo Verde, allò va ser una passada. Sí. Hasta jo m'interessa el futbol. Fins i tot jo començo a interessar el futbol. Sí. Increïble.
3: No, el partit d'Argentina-Cabo Verde més d'un atac de cor, perquè jo vaig amb Messi en general a atacs de cor cada 2x3. I aquella pròrroga no sé si la superarem.
2: Sí, exacte. En fi, ara parlarem del Mundial, però abans volem parlar, evidentment, del panorama dels incendis que tenim a casa. Aviam, per sort, la cosa pinta una mica millor del que pintava ahir en algun moment de la tarda. Tenim estabilitzat l'incendi de l'Anoia. El de Sentmenat encara no, però està estabilitzat el flanc dret. L'incendi de les Gavarres pinta molt millor del que pintava, evidentment, diumenge, ja no dir dissabte, però encara no està del tot controlat. Però vaja, una vegada més, tot això posa de manifest que els deures que hem de fer, no sé si els fem a nivell urbanístic, Alicia, o a nivell de gestió dels boscos.
6: Sí. A veure, cada estiu arriba i parlem sempre del mateix, no? Però, bueno, veiem incendis brutals, aquests de sisena generació en el qual els bombers no es poden aproximar, i, per tant, ens mostra els deures que no hem fet durant l'any. I jo crec que en aquest cas és molt evident, i jo crec que el govern en aquest...
5: Perdona, Alicia,
6: sí.
5: Què és un incendi de sisena generació?
6: Són aquests que, com hi ha tant combustible i tant sotabosc, la idea dels arbustos, es creen uns incendis, uns pirocúmuls de 4 quilòmetres d'alçada i que, per tant, els bombers ni s'hi poden aproximar perquè és un perill per l'ésser humà aproximar-te, bàsicament perquè tens aquesta quantitat de combustible. Llavors, jo crec que el que veiem és que ara mateix tenim boscos que no estan gestionats. Avui mirava les dades i dintre dels boscos privats només un 29% estan gestionats, però dintre dels boscos públics un 33% només estan gestionats. Llavors sorgeix la pregunta de dir, com pot ser que només una tercera part dels boscos, ja plantejo, parteixo primer dels públics, estan gestionats. I després, com pot ser que no siguin clares les dades del govern sobre quin és el pressupost de la gestió forestal pels boscos privats, que últimament han sortit dades de que és només de 5 milions anual, que això vol dir 3 euros per hectàrea de bosc privat. I, per tant, hi ha una feinada i una necessitat de pressupost aquí que, si no podem tenir els boscos nets, cada cop tindrem sequeres pitjors, incendis més grans i, per tant, desastres més brutals cada estiu.
2: Deixeu-me que saludi el Francesc Cadafal, que és regidor de Medi Natural de l'Ajuntament de Sentmenat. Senyor Cadafal, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
2: Sentíem abans els bombers en directe dient que encara no es pot donar per estabilitzat en conjunt, perquè hi ha focus secundaris, però com a mínim el flanc dret sí. No sé si tenen informació, alguna informació més recent.
7: Sí, de fet és el que ens han dit, que el flanc dret és el que més els preocupava, que era el que amenaçava la muntanya del Farell i l'urbanització del Farell, que el tenen controlat i ara s'estan muntant tots els efectius per portar-los cap al flanc esquerre, que és el que amenaça, diguéssim, la part més de Sentmenat.
2: Hi ha persones que encara continuen desallotjades?
7: Sí, tenim tota una urbanització, la d'Aguanta, totalment desallotjada des d'ahir a les 4 de la tarda, que vaig prendre la decisió de desallotjar tota la gent d'allà dalt, perquè donava la sensació que el foc anava cap allà, i vaig dir a tothom que marxessin amb el bestiar i marxessin ells, que era el més adequat.
2: On són aquestes persones ara? Cases de familiars ara, o se'ls ha buscat algun lloc?
7: Se'ls ha... Bueno, s'ha habilitat un espai aquí a Sentmenat, que tenim un espai molt... Bueno, que hem posat matalassos a terra, els hem portat menjar, la gent, el poble sencer s'ha volcat a portar qualsevol tipus de cosa, menjar, beure, i inclús pels bombers, han vingut voluntaris d'aquí de botigues del poble a portar-los menjar, i de moment hi ha gent que està dormint a casa de familiars i hi ha gent que doncs, ha preferit passar la nit aquí.
2: També hi deu haver encara persones confinades, no?
7: Correcte. Tenim una urbanització també molt a tocar, que és el barri de Can Vinyals, que està totalment confinat. No poden ni entrar ni sortir de casa seva.
2: Mm. Ahir se'ns explicava que neguitejava aquesta urbanització al Farell, perquè ens deien que els bombers fins i tot deien heu de tenir la imatge, no la imatge d'una urbanització, heu de tenir la imatge de cases dins un bosc, diguem-ne, que està molt disseminada, i els bombers deien no podem garantir que puguem salvar les cases, però i última hora deia igual canvia una mica la situació, no sé què en saben, senyor Cadafalch.
7: Bueno, de fet, aquesta nit han tingut molta sort que no ha bufat gens de vent i això doncs, ha facilitat les tasques dels bombers que han pogut tancar el perímetre del foc i no ha pogut arribar a les cases d'aquí de l'organització del Farell de Caldes de Montbui. Mm.
2: Per tant, encara, és a dir, el risc encara hi és, eh?
7: Sí, el foc encara no està controlat. Ara mateix ens acaben de dir que a les 9 tenim una reunió amb tots els efectius i ens explicaran si poden fer una cosa o poden... Bueno, si ens explicaran com està la situació. Però, bueno, estem valents, estem molt forts. Aquí a Sentmenat no perdem ni l'esperança de que això s'acabi ràpid ni res. I tenim aquest tarannà, que lluitarem contra el foc.
2: Aquesta urbanització que dèiem, aquesta urbanització del Farell, és això, no? La qüestió és que està molt disseminada, que són cases de fusta, moltes d'elles.
7: Sí, hi ha una miqueta de tot. Hi ha cases que la gent ha fet doncs, com de segona residència pels caps de setmana... Hi ha molta gent que bueno, doncs ara ja mateix hi viuen, perquè han canviat ja el seu estil i han passat a viure allà dalt. I hi ha cases de fusta, hi ha porxos, hi ha el típic amb una urbanització, que hi ha elements que poden cremar ràpid.
2: I una última cosa, el deixem estar perquè em consta que té una reunió, però de les causes. Ahir se'ns va dir que seria una excavadora que s'hauria incendiat i avui ens deia els companys que tenim a la zona que pel que havien sentit és que aquesta excavadora estava parada.
7: Sí, l'excavadora estava parada. De fet, tampoc no podem assegurar fins que l'equip d'investigació no acabi de fer la seva feina, però et puc assegurar que vaig arribar de seguida jo al lloc de l'inici i sí, hi havia una excavadora que no sabem el per què, es va encendre i estava molt a tocar, diguéssim, el bosc i em va passar via arribar fins a la muntanya de Can Fritós, que és la que va començar a cremar primer.
2: És que són, evidentment estarem pendents de la investigació, però són estrany, no? És a dir, que una excavadora parada s'encengués o s'incendies.
7: Bé, la temperatura tampoc no va ajudar gens, eh? Hi havia molta calor, feia molta calor a la migdia, era quan més apretava, i sembla ser que aquestes màquines, doncs, no sé, no és pas el primer cop que ha passat, quan ens van explicar els bombers, que a vegades doncs, un cable es pot fondre el cable del que és el que protegeix el cable, que és de plàstic, i tocar un amb l'altre i fer una espurna i de seguida s'encén. De fet, va començar el foc, que en principi era una columna negra de fum, que era com és on va iniciar-se, que era la màquina aquesta retroexcavadora que estaven allà.
2: Sentim els senyals horaris de les 9. El Francesc Cadafalch, que és el regidor de Medi Natural de Sentmenat. Senyor Cadafalch, esperem que les notícies, com deia vostè, siguin encara millors de les pròximes hores. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada i molts ànims als veïns de Sentmenat per aquest incendi. Dèiem que aquest era un dels incendis que tenim ara mateix. L'altre és l'incendi de la noia. Aquest s'ha donat per estabilitzat ara fa una estona. Són les bones notícies del matí. Podem saludar ara mateix la Noemí Trucharta, que és l'alcaldessa de Vilanova del Camí. Alcaldessa, com estem? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Què tal?
2: La bona notícia és bona, com dèiem, però no sé com està el seu municipi, com ha quedat el seu municipi d'afectat per aquest incendi.
8: Doncs el municipi ha quedat afectat, no de gran magnitud, perquè es va poder treballar molt ràpidament, i la bona notícia que comentàvem és això, és l'estabilització, no el control total, però estem molt contents del treball que han fet els equips d'emergència i poder doncs, arribar aquest matí amb aquesta bona nova de desconfinament de la població. I les flames que veiem ahir, doncs, no hi són aquest matí, tenim encara columna de fum, tenim encara algun punt crític, però tot sota control dels especialistes i bombers.
2: Sabíem o llegíem que el foc havia cremat unes empreses d'un polígon a tocar, no?, de Vilanova, sí, del Camí.
8: Sí, el polígon dels Plans d'Arau, doncs hi havia quatre empreses afectades, dos d'elles afectades en la seva totalitat i dos més parcialment. Mm. I una altra empresa del municipi de la Pobla de Claramunt, que no compta del polígon, també afectada en la seva totalitat.
2: Ahir es va decretar el confinament dels seus veïns, també, però això s'ha aixecat aquest matí. Li consta si aquest confinament s'ha respectat?
8: Sí, s'ha respectat molt bé. Agrair a tota la ciutadania la predisposició, no només a col·laborar, que evidentment va ser el primer que van manifestar els veïns, i necessitava col·laboració, que en aquest cas, per prudència i per evitar la mobilitat, vam demanar, doncs, que tothom es quedés a casa, no només aquesta predisposició, sinó el cas que es va fer doncs, per poder que els cossos de seguretat poguessin treballar còmodament.
2: Mm. Respirem una mica més tranquils, no, avui, alcaldessa?
8: Sí. No tranquils del tot, perquè fins que no estigui totalment extingit no respirarem, i amb les temperatures dels propers dies i la massa forestal i al voltant tan meravellós que tenim als nostres municipis, doncs estarem patint.
2: Com és la massa forestal que tenen al seu voltant? Ho dic perquè ara s'està comentant molt si la gestió d'aquestes masses forestals és la que hauria de ser, la que vostè l'afecta o la que vostè veu, està ben cuidada o hi ha marge de millora?
8: Sempre hi ha marge de millora, però el sotabosc que tenim a la zona forestal de Vilanova del Camí, que és a Carme Urpinell, tot aquest sotabosc és que tenim diferents associacions que vellen i treballem conjuntament amb les administracions, doncs, per mantenir-ho el millor possible. Evidentment, tot és millorable. N'hi ha molta massa forestal que és de persones privades, per tant, a vegades és complex poder gestionar-ho tot alhora.
2: Alcaldessa, ens alegrem molt de les bones notícies del matí i li agraïm moltíssim també que ens hagi dedicat uns minuts. Moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres.
2: Gràcies. Una abraçada a la Noemí Trucharta, que és l'alcaldessa de Vilanova del Camí. En fi, aquestes són les notícies de relacionades amb l'incendi, i això reobre, com deia l'Alícia, uns debats, Bolaño, que fa anys que tenim, eh?
4: Sí, però jo crec que cal posar la pilota a terra, per entendre, ja que parlaven abans de futbol. No? O sigui, l'Europa mediterrània està tot igual. França, Grècia, Itàlia, Portugal, o sigui, hem vist coses terribles. Bueno, de fet, ara a la Catalunya Nord hi ha un incendi que d'unidó. Ahir el Tour, per exemple, es va passar per allà sense públic, no? I, home, tan malament no s'ha gestionat, diguem-ne, el control dels incendis. Perquè us reto que en digueu una portada d'algun diari de Madrid parlant dels incendis de Catalunya. Jo us puc dir que si s'hagués fet malament o haguessin tingut més problemes del compte, serien portada. Bueno, el Tour tampoc va ser portada. O sigui, aquí anem per feina, no? O sigui... Llavors, bueno... Però després parlem de la gestió. L'Alícia ha parlat de la propietat privada. Un 75% dels boscos són privats. 75%. I clar, a mi em fa molta gràcia quan els propietaris, que estan en el seu dret, només faltaria, diuen és que l'administració inverteix poc en la neteja dels boscos privats. La meva pregunta és, i vostès, quan inverteixen? O sigui, anem a pams. Clar, invertir en els boscos és una operació econòmica complexa, perquè el retorn que tens és minso, o sigui, no. Però, per exemple, també estem en un país que som una mica contradictoris, per deixar-ho aquí. Sempre sortia una cosa més lletja, però el Freddy em renyaria, o sigui, que prefereixo dir contradictoris.
2: Com si fessis cas d'allò quan et renyo, vull dir que...
4: No, però bueno, queda bé dir-ho. La gent encara no em coneix bé, i llavors s'ho creuen. No, per exemple, plantes de biomassa. Podríem fer plantes de biomassa, que això sí que té un retorn per als empresaris que poguessin fer la inversió i demés. Però, no volem plantes de biomassa, només faltaria. La pregunta és, no la vol el territori o no vol la gent que va al cap de setmana al territori? O sigui, tornem a aquest debat de l'urbanita, que, ja sé que no és massa políticament correcta, però és que és veritat. O sigui, no podem bufar i fer ampolles tota l'hora. O sigui, anem a veure, anem a parts.
2: Curiel.
3: No, aquí hi ha moltes coses que se sobreposen. La primera d'elles és que el paisatge ha canviat molt i també hi ha un profund desconeixement del paisatge català, perquè, per exemple, si tu vas a gratar les dades del Centre d'Estudis d'Opinió, hi ha un 60% dels catalans que consideren que el bosc està en retrocés, i és més aviat el contrari. Hi ha el territori català, un 65% és de bosc. Per tant, hi ha un profund desconeixement. I després també hi ha una qüestió que s'hi ha de posar l'accent, que és que a l'hora de fer gestió forestal hi ha decisions que són impopulars. Per exemple, obrir pistes forestals. Pot haver-hi algú que pensi, us esteu carregant el paisatge. Potser el que estem fent és lesionar-lo una mica per salvar-lo del tot. Perquè quan tu obres una pista forestal o tales arbres, ahir mateix Salvador Illa, el president de la Generalitat, deia que talar un arbre no era un pecat, no era un crim. És veritat, si a tu això et permet gestionar millor després la campanya d'incendis, doncs això és important, perquè al final crec que tots tenim la certesa a dia d'avui que la temporada d'incendis no ha fet més que començar i que si a principis de juliol ja estàs així, és evident que més endavant en el calendari, que encara farà més calor, que pot fer més vent, que pot haver-hi encara menys humitat. El que està passant a la Catalunya Nord també és l'exemple a no seguir. Sabem que hi haurà més incendis, que seran més grans i que hi ha incendis que es declaren i, com deia abans Alicia, els bombers ni tan sols hi volen entrar en les primeres hores perquè saben que és inútil.
2: Anna.
5: Bé, aprofito doncs per verbalitzar una salutació al Toni Bolaño, que fa molt que no ens veiem ni ens sentim. També et diré, Toni, as usual, tu ets molt brillant, però vaja, jo diria que si els incendis tampoc surten a portada és perquè els portades estan dedicats al jutge pentinat. No sé com et diria, no?
4: No. Ja dic, Anna, que no. Que si haguéssim ficat la pota, sí, bueno, ens ho portaríem tot. I el Tour a Madrid, tu t'imagines el Tour a Madrid?
5: Sí, però
4: eren
5: què és
4: tres portades seguides.
5: Toni, a veure, deixa'm... Jo crec que té més raó l'Alicia que tu. Vull dir, a veure, el tema és... Això és una mica com la crisi porcina. Dius, s'està gestionant bé en el moment? Sí. Jo penso que quan va sortir la crisi porcina el govern va fer tot el que humanament es podia fer per parar el cop. Ara potser el que no havien fet era prevenir. I llavors jo penso que sí, que és veritat que ara doncs, no s'ha gestionat malament, però que el que no s'ha fet és prevenir. Tu tens tota la raó quan dius que molts boscos estan en mans privades, però també et diria que vaja, la pagesia amb aquest govern no està gaire contenta, se sent enfarfegada de traves burocràtiques i d'impostos que no es veuen massa... Els pagesos són els guardians naturals del bosc i del medi ambient i no s'està treballant en complicitat amb ells. I jo diria que bé, igual que el canvi climàtic és allò que probablement fa 100 anys una sèrie d'especialistes van anar a explicar als governants, i els governants per una orella els hi va entrar i per l'altra els hi va sortir, i els mateixos que ara acusen a determinats polítics amb raó de negar-los són els que no van fer res que no es podia fer, són els mateixos que no van fer res per prevenir la sequera, i ara ens trobem això. Llavors, si cada estiu, a cada bugada, perdem un llençol, potser sí que hem de fer un pensament d'una prevenció d'aquestes situacions que impliqui, sí, una col·laboració público-privada i no només el correm i tots quan ja s'ha cremat tot.
6: Sí. No, totalment. És que el que necessitem és... Si és cert que les dades són que el govern dona anualment només 5 milions d'euros per la gestió forestal privada, que vol dir 3 euros per hectàrea, és un escàndol, perquè hi ha la capacitat pressupostària per invertir-hi 100 i 200 milions d'euros per protegir-nos sobre això. I després, jo sí que m'agradaria ressaltar una cosa. Com bé heu comentat, el 76% dels boscos són privats i ara mateix no hi ha cap obligació que tu, com a privat, hagis de mantenir el teu bosc. Igual que existeixen obligacions de que si ets propietari d'un bloc d'edificis aquest no hagi de caure, o si tens una fàbrica no treure residus tòxics als rius, tu com a propietari de bosc és una cosa molt voluntarista. Per tant, si tu treballes i vinga, va, vaig aconseguir una subvenció i ho vaig a fer, però ara mateix, si no, tenim el 76% en mans privades i aquest privat sense cap obligació. I per tant, jo penso que en general, els béns públics, si estan en mans molt privatitzades, han d'estar altament regulats i per tant amb obligacions superclares de manteniment. I si no, el públic ha de poder tenir molts més boscos, ara, gestionar molt més bé. No pot ser que hi hagi només un terç dels boscos públics gestionats. És que això, de veritat, és un escàndol que jo crec que el conseller Ordeig hauria de donar explicacions de com pot ser que només un terç dels boscos públics estiguin gestionats.
5: Però és que l'Alícia a vegades es privatitza per tota la feina de sobre. És que jo tinc la impressió que en aquest cas el sector públic té poc afany de protagonisme perquè té poc afany d'inversió i té poc afany d'anar per feina, per entendre.
6: En el cas dels boscos és més una conseqüència històrica de que venien molts a ser conreus i per tant són terrenys privats, però el que passa és que això necessites que estiguin amb dos, tant privat com públic,
5: però
6: a l'alçada.
5: Però que en altres àmbits tens una hiperregulació absolutament invasiva i en canvi en aquest feina fuig, no? Vull dir, escolta.
4: Sí, a veure, que no s'ha fet la feina, és veritat, però no s'ha fet la feina mai, per entendre's. Però a veure, ho dic en el sentit
5: sí,
4: de que,
5: sí, que no,
4: és cert
5: que, no és
4: que,
5: això tens
4: que
5: raó,
4: tenim
5: sí.
4: un problema i és un problema seriós perquè ara l'Alícia ho deia, o sigui, a mesura que vagi canviant més el clima, o sigui, la situació es complica. I per això jo deia del tema d'Europa, de l'Europa mediterrània, que estem tots igual. O sigui, aquí hem de prendre decisions. No es tracta només de posar molts diners, sinó a veure com fem la gestió del bosc. Perquè ahir, per exemple, estava sentint a un expert que deia no, això de que el sotabosc està malament no és així. O sigui, compte, el que passa que tal... Bueno, feia unes explicacions que jo em vaig quedar bocabadat, perquè, clar, quan no entens, penses que... Després, hi ha una part de cert en una cosa que has dit tu, Anna, dels entrebancs que tenen els pagesos. Per exemple, ahir va haver unes imatges, o abans d'ahir, molt curioses, d'uns pagesos en un tractor fent, diguem-ne, arrasant en una plantació de blat, em sembla que era, o sigui, per fer, diguem-ne...
2: Tallafocs.
4: Clar, i llavors la preocupació d'aquests pagesos és, bueno, ho hem fet perquè s'ho han demanat, però clar, hem traspassat per aquí, no hem segat, sinó que hem destrossat. Però el conseller Ordeig va sortir i no patiu, perquè això no ho cobreix l'assegurança, però sí que la Generalitat ho posarà. Home, doncs a lo millor
5: però
4: potser
5: va
4: no cal anar...
5: Va especificar quan? No dic de broma, perquè aquí hi ha gent que s'ha mort esperant.
4: No, però en aquestes coses sí que estan funcionant, però funcionem, diguem-ne... de forma reactiva, no activa. Perquè,
5: a ritmo galdosiano.
4: Exacte. Aquí podríem haver fet, diguem-ne, algun moviment.
2: Dos minuts,
4: però
2: arribarem.
4: Però insisteixo, la gestió passa per buscar alternatives econòmiques perquè els propietaris
5: sí, és veritat,
4: tenen la necessitat de, bueno, com podem rentabilitzar això, perquè no podem gastar-nos aquí la pasta per no rebre. A veure, que és veritat el que deia l'Alícia, home, tenen la seva responsabilitat, però la llei de moment no els obliga.
2: Dos minuts i arribarem a un quart de deu, ara seguim, l'Àgora, però deixeu-me que tregui també l'incendi de la noia on hi ha el Marc Jurado, perquè tenim algun dels testimonis, que està amb algun dels testimonis afectats. Marc! Endavant.
9: Sí, Freddy, aquí el foc està estabilitzat, com diem, sortosament estabilitzat, podríem dir, i això ha tingut una derivada importantíssima pels veïns. S'ha aixecat el confinament ara fa poc més d'una hora dels 33.000 veïns de la zona, entre ells l'Àngel, que és veí de la Torre de Claramunt. Àngel, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Com ho has viscut tu? Com ho heu viscut a casa?
10: Bé, doncs ahir la tarda la veritat és que amb, bueno, bastanta tensió, perquè des del primer moment doncs vam poder, des d'aquí, des de la torre, es veien les flames que es van iniciar allí a Carme. I bueno, vam estar tota la tarda pendents, no? Amb la direcció del vent vam veure que de seguida anava cap a Vilanova i cap a la Pobla, però pendents, no? Perquè si la direcció del vent hagués sigut en sentit contrari, doncs segurament hagués arribat aquí també a la torre.
9: La tarda vespre feia patir, després la nit no sé com l'heu passada, però vaja, d'entrada...
10: Bueno, allí la tarda vespre, sobretot el que ens va impressionar és la velocitat de les flames per tota la serra aquesta de la Pobla, junt al castell. La veritat és que feia bastanta por, i aquí ens coneixem una mica tots, a la gent de la Pobla, gent de l'urbanització de les Garrigues, que sabem que, doncs, que les seves cases estan afectades, llavors amb molta pena i molta preocupació per a veure què passarà, i també vam veure doncs, que arribaven a parts les flames arribaven a parts del nucli de la Pobla, i també hi coneixem gent, i doncs, bueno, preguntant tota la tarda i molt pendents.
9: Entenc que per vosaltres, per la vostra integritat física, no veu patir, però sí que veu patir això, per molta gent que coneixeu de la zona, amics i familiars.
10: Exacte, nosaltres, bueno, en principi de seguida vam veure que cap aquí la torre no vindria, sobretot cap al vespre, ja vam veure que, bueno, que per aquest flanc estava bastant controlat, van sortir els bombers, els van veure a TV3, no? que deien que aquest flanc aquí estava bastant controlat, sobretot perquè volien controlar la C15, que és la que tenim aquí a prop, i que l'incendi no passés cap a Montserrat, però bueno, pues, tenim gent que coneixem per la Pobla, també cap a Vilanova, que hi ha hagut tota la part doncs, més del polígon i això més afectada, i doncs molt pendents. Hem dormit una mica amb un ull obert, no? Més tranquils avui, que ja hem rebut l'avís en què ens desconfinaven i diuen que està estabilitzat.
9: És la millor notícia que podíeu tenir després d'aquesta nit que dies amb un ull obert, patint pel que pogués passar. En qualsevol cas, això, el pitjor ara ja ha passat. Sí que encara hi continua venint molt de fum. No sé si quan éreu a casa podíeu respirar bé, allò amb finestres tancades, persianes avall.
10: Nosaltres vam rebre l'ES Alert, ja vam tancar totes les finestres, a més tenim una nena petita i ella mateixa controlava que estigués tot tancat i hem pogut passar la nit bé. Sí que avui quan hem obert doncs es nota tot aquest olor de fum, i tenim uns amics a baix a la Pobla que ens han enviat fotos de trossos de senda doncs, com a molt grans que els estan caient doncs, al jardí de casa, no? Però nosaltres aquí és això ara, l'olor, i encara doncs, el sentir dels avions que van passant per aquí.
9: S'ha patit, però ara la recompensa, l'esmorzar, que com a mi la petita està tenint, sí, ara mateix.
10: Sí, la petita ja volia sortir de casa avui, i quan ens han desconfinat hem dit, bueno, anem a donar una volta, anem a donar-li un mínim de normalitat al dia, no? Perquè ell sembla que no, però també... Bueno, tot i que els intentes protegir una mica de tanta notícia i tanta imatge, però també no són tontos i saben que està passant alguna cosa grossa, i ara anem a tranquil·litzar-nos una mica.
9: Àngel, moltes gràcies.
10: A vosaltres, gràcies.
9: Doncs l'Àngel, un d'aquests 33.000 veïns, Freddy, afectats. Recordem que ja fa ara una hora i quart, concretament, que s'ha aixecat aquest confinament a l'urbanització de les Garrigues, també a la Pobla de Claramunt, a Vilanova del Camí, a diversos municipis d'aquí, de la zona de l'Anoia.
2: Gràcies, Marc. Fins ara.
9: A tu, fins ara.
2: Tenia pendent la paraula a l'Oriol amb aquestes qüestions que comentàvem, mira, de la gestió forestal.
3: Lliga molt amb l'entrevista d'ara, perquè al final sembla que hi ha tres empreses del polígon que hi ha allà a l'Anoia, a la zona cremada, que poden estar afectades. La pregunta és quan podran tornar a treballar, quan rebran les ajudes, com es pot recuperar l'activitat econòmica quan has patit una desgràcia com aquesta. I això també és important, perquè al final aquí l'administració, per acció o per omissió, hi acabarà tenint una responsabilitat. I pel que fa a la gestió forestal, és d'aquelles coses que tu, quan mires el mapa d'Europa, quantes vegades a l'estiu hi ha incendis gegants a Grècia, per exemple, sí. A Califòrnia mateix hi ha incendis. Marc Castellnou, que és un dels jefes del GRAF, assessora moltes vegades incendis que hi ha a Califòrnia que cremen durant dies. A Xile ha passat moltes vegades coses similars. Vull dir que al final és estar preparat perquè això funcioni així, i fins i tot en un any en què semblava que la sequera ens havia donat una treva, que els embassaments estan, crec que han baixat el 90%, però déu-n'hi-do, estan molt bé. Durant tot l'hivern ha plogut prou que pensàvem, doncs aquesta campanya d'incendis potser funciona millor. El cert és que en la mesura que el juny no ha plogut gens, doncs això torna a ser una autèntica bomba de rellotgeria.
4: I les temperatures d'aquests dies? Sí. Clar, o sigui,
2: i l'humitat, 36,
5: 36... No, no és broma el tema. No?
4: Desastre, no? O sigui, i fins al dia 10 ens diuen. Avui, sí, com a bona notícia d'avui, sí, que això no acaba ja, sinó el dia 10.
2: En tenim per dia, sí.
5: Bueno, ja som a 7. Sí. Ja tenim a tocar.
4: T'avec molt optimista, no?
6: Sí, exacte. Sí, no, volia afegir una petita cosa, que és que Oriol, el que menciones de Califòrnia, jo crec que el nostre objectiu a Catalunya és no esdevenir Califòrnia. Califòrnia és el paradigma de
5: bé,
6: quilòmetres i quilòmetres favor, de bosc sense gestionar, i per tant tenim aquests incendis que de cop diu han cremat 30.000 hectàrees en 5 hores. I justament és per no tenir boscos en mosaic, per no tenir mixtura d'activitats i tenir activitat agrícola, forestal, pobles... Per tant, jo crec que per
5: Alicia,
6: això no veiem aquí...
5: Que són boscos en mosaic.
6: Boscos en mosaic,
5: que aprofito per vendre.
2: L'Alícia pobra l'estem fent.
6: Boscos en mosaic vol dir que tinguis barrejar, o sigui, que tinguis en un bosc una zona de bosc, després puguis tenir zones agrícoles i després zones urbanes. I per tant, quan crema, no crema tot de cop 30.000 hectàrees, sinó que hi ha molts elements que van fent de tallafocs naturals.
2: Passen 4 minuts.
4: Professora Alícia, no? Professora
5: Alícia. A veure, vosaltres ho sabíeu? Vosaltres ho sabíeu? No, oi?
4: No, però...
5: L'única que ho he preguntat sóc jo. Doncs apa.
2: Vinga, ja doncs apa. Anem a publicitat i tornem.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
12: Però si aquesta hora la platja està buida.
11: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
12: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
11: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: Val més que en busquem un altre.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super número 1 en fruta y verdura.
16: Tria el meló pell de gripau a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl. Val la pena.
17: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
18: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
19: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
18: A més, té un 98% de carn.
19: És natural que es noti, oi?
18: Doncs sí, natural.
20: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
21: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
22: Sona bé.
21: 4,3 litres de consum al 100.
22: Sona Qashqai e-Power.
21: I el 0% TAE.
22: Sona que estreno un Nissan.
21: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
23: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
24: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
25: Hola a tothom.
24: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
26: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Un quart i mig de deu a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Anna Grau, l'Alícia Puig, el Toni Bolaño i l'Oriol Marc, pendents dels incendis. Insistim que la bona notícia del matí és que l'incendi de la Noia s'ha donat per estabilitzat, s'ha aixecat el confinament. L'incendi de Sant Benet encara no està del tot estabilitzat, però el flanc dret, que preocupava, sí que ho està. Ara mateix a l'Àgora parlàvem dels incendis i de com actua l'administració, sobretot quan hi ha un incendi. Ara fa un any clavat, començava també un altre dels incendis que més ens ha fet patir en el seu moment, que és l'incendi de les Terres de l'Ebre.
28: Sensació de pànic.
29: El foc, pues, lo comencem a tindre més prop del municipi.
30: Esperem que el riu frene.
31: La terrassa tinc plena de cendra i l'olor de fum és important.
2: Són veïns de Paüls, al Baix Ebre. Ara fa un any d'aquest incendi forestal que va arrasar més de 3.000 hectàrees de 5 pobles de la comarca. De fet, un bomber va morir en les feines d'extinció. Saludem ara mateix l'alcalde de Paüls, l'Enric Adell. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
32: Hola, molt bon dia, Frederic.
2: Amb aquestes onades de calor que tenim ara mateix, la primera pregunta és com estan? És a dir, suposo que el risc d'incendi és extrem també aquí al seu poble.
32: Sí, la veritat és que sí, ara en aquestes calors i després del mes de juny que hem tingut i sumat a que vam portar un hivern i una primavera bastant plujosa, pues, el risc d'incendi, com és normal per les èpoques de l'any, és molt alt. No som una excepció aquí baix, no. De fet, estem a nivell 3 del Pla Alpa.
2: Estem millor que fa un any, això sí. Un any després, quina lectura fa d'aquest any que ha passat? Ho dic perquè ara ho comentàvem, eh? Quan hi ha un incendi es prometen moltes ajudes, es promet molta celeritat. No sé si en un any s'han fet els deures.
32: Hem de partir la base que l'administració no sol ser gaire àgil ni ràpida. Però esperem que a partir d'ara, que en l'aprovació dels pressupostos, que moltes coses que es van comprometre i es van quedar, pues, que es puguen tirar endavant esta provera tardor-hivern. Què s'ha fet este primer any? Pues s'han anat fent cosetes, però no moltes, és evident, no cal enganyar-nos. Però sí que és veritat que com a mínim conjuntament amb la Generalitat, i també s'ha de dir, els ajuntaments, vam fer una cosa pionera, que és intentar que la part privada, en este cas, intentar que es pogués gestionar tota la superfície cremada, perquè l'incendi que va arrencar Paüls, però que va afectar, com més comentat, no, a més pobles de la comarca del Baix Ebre, Xerta, Alfara, Aldover i Quirenys, pues, part principal del que es va cremar era de privats. El que hem intentat aquest any, i això sí que s'han fet aquestes tasques, i ja porten uns quants mesos treballant, ara no per les temperatures, evidentment, s'han anat gestionant tota aquella zona que es va cremar, perquè si no, l'impacte visual i les cicatrius de l'incendi, pues, s'allarguen molt més. No és el mateix veure a tots els arbres cremats i per allí gestionar tot, o bueno, sense gestionar, intentar anar fent les talles corresponents.
2: Mm. Anava a preguntar això, és a dir, a banda de les ajudes, de les indemnitzacions, si el bosc s'havia netejat prou com per evitar que repeteixi un cas com el de l'any passat.
32: A veure, queda molt perquè es va cremar moltíssim. Estem parlant de més de 3.000 hectàrees, que això vol dir que s'ha de fer molta gestió, i la zona que es va cremar de l'incendi, que va arrencar a Paüls, és una zona molt complicada de treballar. Vull dir, l'orografia al nostre poble i el d'Alfara, per nombrar-ne dos, tenen pendents molt elevades, no és senzill fer treballs forestals aquí, però aquesta part sí que s'ha fet, i l'ajuda econòmica, que no t'he contestat abans, perdona. Sí. Nosaltres vam declarar, en acabat de l'incendi, els 5 municipis que ens declaressin perquè la gent ens entenga, zona catastròfica. L'únic que ha cobrat la gent de l'incendi a finals del 2025 ha sigut l'ajut per part de l'Estat de zona catastròfica, que no l'ha cobrat tothom, però sí que és cert que una part important, com a mínim, va poder cobrar alguna cosa. I ara esperem que en els pressupostos, que les altres coses pendents se puguen desencallar.
2: El que passa és que és això. Tècnicament, la declaració de zona catastròfica, perdó, és per anar més de pressa, no? És a dir, i sentint l'alcalde, doncs això, l'administració, declari el que declari, continua anant al ritme d'administració.
32: Sí, no, això, el que passa és que tu en aquell moment vols donar solucions immediates i jo sé que tothom té bona voluntat, però després els tempos són els que són i sense pressupostos encara tot ho complica molt més. Mm. Et dic, esperem i desitgem les 5 alcaldies i la gent, sobretot afectada per l'incendi, que ara l'aprovació de pressupost de la Generalitat, pues tot allò que esperàvem que es faria l'any passat a la tardor i a l'hivern, pues se pugui acabar fent ara. De fet, algunes de les actuacions s'arrencaran després de l'estiu i esperem que a poc a poc poguéssim tirar endavant en tot allò que es van acabar comprometent arran de la desgràcia que vam viure l'any passat a les nostres terres i, sobretot, com comentaves, no? la pèrdua d'una vida de l'Antonio, que això va ser un cop molt dur per a tothom el 10 de juliol.
2: I els pagesos de Paüls o de la zona? Perquè s'està comentant molt que són un element fonamental, ja no només en l'economia del país, que també, sinó en l'estratègia que hauria de ser global de prevenció d'incendis.
32: Jo crec que aquí l'important és que s'ha de canviar el xip i no sé si... Espero que els incendis d'allà han passat, per desgràcia, el de Paüls, i hi ha alguns que estem veient ara a l'inici, que també t'acaben recordant en allò que vas acabar vivint no fa ni 365 dies, servisquen per adonar-se en compte que no, la pagesia no només és important per a fer moltes coses, per a fer productes de primeríssima qualitat, sinó que en zones com la nostra, si no s'ajuda la pagesia i la ramaderia a poder gestionar aquesta terra, això és impossible que ho treballi que ningú. En zones en la productivitat baixa, només en el producte, és impossible que la gent s'hi pugui guanyar la vida. Però quants diners ens costa extingir un incendi? La desgràcia que han durat nosaltres. La pèrdua de la vida d'un bomber, això no t'hi preu. Això no es pot recuperar de cap manera. Per tant, jo crec que és molt important que l'administració, a nivells supra, sigui el govern del país, per nombrar un exemple, canvi el xip, perquè no es pot gestionar la terra com se va gestionar fa 20-25 anys en ajuts. Això, els focs ja no van de termes municipals. Els focs en la virulència i en el canvi climàtic, i estem parlant de centenars de milers d'hectàrees. Afecten no només pobles, afecten comarques, diferents territoris. O aquí hi ha una mirada global per a dir anem a ajudar i anem a entendre-ho tot per intentar que el sotabosc estigui més net, o això és impossible de gestionar. Que a Paüls fem una cosa, vale, i ajudem a les pastures, però no només ha de ser a Paüls. Ha de ser a Paüls, ha de ser a tothom, i això ho ha de gestionar el govern del país. No ho pot deixar en mans dels ajuntaments, que ajudarem, sí, però això ha de ser mirada global, perquè si no és impossible. I els incendis han acabat, quan te venen, te passen per damunt, per un sentit literal. I no hem passat a tot això, ho vam viure molt de prop, i quan te passen per damunt i veus aquella virulència de les imatges que encara tenim gravades del 7 de juliol per la nit, veiem com avançava el foc cap a Xerta o Aldover, això no té segura de la memòria, i això és molt dur de gestionar si no es canvien les coses.
2: Alcalde, li agraïm moltíssim el record, aquest mal record. És a dir, que li agraïm moltíssim que hagi fet memòria d'aquests pèssims records que tenim de fa un any, però li agraïm moltíssim. Que vagi molt bé. Una abraçada.
32: Moltes gràcies, bon dia.
2: L'Enric Adell, que és alcalde de Paüls. I just a clavats, a 9:45, saludem la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat. Senyora Serrat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Està d'acord amb això que deia l'alcalde de Paüls ara?
1: Doncs sí, totalment d'acord. A més, com van passar els incendis de Paüls, doncs també em va convocar a una reunió i vam estar parlant llargament i coincidim amb tot el que ell pensa, evidentment.
2: Perquè forma part d'aquesta estratègia. Aquests dies estem sentint molts pagesos de la zona de l'Empordà, dient és que hem de canviar moltes coses, ja no només de cara al teixit productiu, que també, com deia l'alcalde, sinó com a estratègia de prevenció d'incendis.
1: Sí, i des de la Unió de Pagesos, i és la veu de la pagesia, no? Estem cansats de repetir durant dècades que no s'estan fent les coses bé. Que estem, o sigui, només recordem de nosaltres quan passa alguna desgràcia, no? I les polítiques forestals i agràries doncs, no contemplen la pagesia com a peça clau en la prevenció d'incendis, i això és un greu error. Si ens deixessin treballar, el país no cremaria. Els països mediterranis, el foc ha estat sempre un aliat. Els incendis extrems que patim en aquests últims anys doncs, no tenen res a veure amb el que històricament es havia viscut amb el foc aquí, i això no és res més que una conseqüència de l'inacció d'aquesta falta de gestió dels boscos durant tant i tants anys.
2: Què cal perquè els deixin treballar?
1: El que cal, primer de tot, és que la situació ideal seria que la pagesia fos reconeguda com una qüestió de país, no? Que es reconeixés aquest paper que tenim, primerament de productors d'aliments, però també d'aquesta part que la nostra activitat de manera intrínseca comporta aquesta gestió territorial. Tota aquesta part de gestió territorial, si no la fem nosaltres, s'acabarà contractant a tercers perquè la facin, perquè és evident que es necessita fer, i és un sense sentit. Nosaltres, de cara als incendis, per exemple, doncs la nostra activitat suposa la creació de tallafocs naturals. El moment que tenim vinyes, fruiters, oliveres, prats de pastura amb ramaderia extensiva, tot això crea aquest mosaic agroforestal que en aquests dies tothom es posa a la boca. I no estem defensant un ús irresponsable del foc, ni parlem de resar boscos, defensem una gestió ecològica del territori que millori la biodiversitat, l'adaptació al canvi climàtic, i que nosaltres com a pagesos doncs puguem viure dignament la nostra feina.
2: Justament, ara en parlàvem aquí a l'Àgora. Si ara mateix un pagès volgués tallar arbres de les seves finques per fer-hi cultius i fer aquest paisatge de mosaic, el que actua de protecció davant d'un incendi, ara ho comentàvem, és a dir, això es pot fer o cal permís d'algú?
1: Evidentment s'ha de demanar un permís, però el problema no és el fet de demanar el permís, que ja és farragós de per si. El problema és que la majoria es deneguen. I es deneguen no per un motiu científic ni subjectiu, sinó perquè, bueno, no només el Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no el podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona, no? Que no és només aquest, l'abandonament de la pagesia o la disminució de la pagesia, cal un anàlisi més a fons, eh? Vull dir que no és només aquest el motiu. Però sí que ens trobem molts impediments a l'hora d'això, si un vol, doncs, tallar una vora d'uns arbres o alguna cosa, sembla que estem cometent un crim. I s'ha de deixar de pensar d'aquesta manera. Gestionar no és un crim, és una necessitat.
2: A més, vostè és ramadera de cavalls, vull dir que això s'ho coneix bé, més a més, eh?
1: Sí, sí.
2: L'ús d'aquestes qüestions ja no només per la producció en si, sinó doncs per teixir un bosc diferent.
1: Sí, exacte. I a més que hi ha estudis científics que demostren que els boscos correctament gestionats, on s'hi fa doncs, treballs forestals i en ramaderia, també milloren la biodiversitat. No? Un bosc que no es gestiona és un bosc abandonat, i el que fa, a part d'un país mediterrani ser un polvorí i un risc d'incendi molt gran, doncs també perdem biodiversitat i també perdem retenció d'aigua. Vull dir, no és un bosc sa, un bosc abandonat.
2: La Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos. Senyora Serrat, de boca, moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Començo, vaja, no és per tornar a reobrir la carpeta, eh? Perquè també volem parlar d'altres coses, eh? Però dono la sensació que som allà on érem fa un any, i en fa dos, i en fa tres, i en fa quatre.
3: Sí,
2: no?
3: Per canviar el model productiu del país també, i deixar determinades activitats econòmiques de banda, com és el cas de la pagesia. Hem viscut una crisi de representativitat entre els sindicats i els treballadors pagesos, que al final els sindicats poden anar per una banda, però els treballadors van autoorganitzar per anar a fer unes marxes que van culminar a Barcelona unes quantes vegades col·lapsant el centre de la ciutat, doncs és evident que la pagesia va molt, molt més enllà de si tu fas diners o no amb ramaderia extensiva o intensiva, amb agricultura, amb el que sigui. És una manera també de protegir el territori. És normal que els pagesos reivindiquin el seu paper i que també instin l'administració a protegir-los, perquè al final, si tu tens gent que treballa al territori, tindràs menys problemes a l'hora de gestionar-lo.
4: Totalment. No, jo el que volia assenyalar també és que jo sé que des de Unió de Pagesos i des de molts pagesos manifesten, no, aquesta, que se'ls fa molt difícil la feina per aquestes traves, i a mi m'interessaria molt saber perquè els hi deneguen aquests permisos quan volen talar arbres per fer nous conreus. Ara, no ens enganyem, el problema de la pagesia no és la burocràcia, és el capitalisme global, i és que la seva activitat no dona els rendiments que hauria de donar i per tant no es poden guanyar la vida, i en aquest sentit per mi és on ha d'entrar l'administració pública, i ho assenyalava molt bé l'alcalde de Paüls. Jo crec, i això ja ho va fer l'Ajuntament de Barcelona farà 5 anys a Collserola, obrir places públiques de ramaders perquè et desbrossin el bosc. I això les diputacions de Catalunya, entenc que és una cosa que ha de ser més territorialitzat, per tant no la Generalitat, ha de poder obrir aquestes places públiques en les quals se't remuneri per tu passejar els teus ramats, més enllà de que tu facis activitats econòmiques i facis formatges o el que hagis de fer, però entendre que és millor pagar a un pagès que no directament algú que faci gestió forestal per fer el mateix que és netejar el sotabosc perquè hi hagi menys combustible.
2: Toni.
5: Bueno, ahir també, aquests reportatges que fem als mitjans de comunicació, sortia una finca a les Gavarres, que tenen cabres.
2: Sí,
5: i les cabres van servir de tallafocs. Llavors la pregunta del nostre company de TV3 era, bueno, i això és rentable? No. I les altres masies, home, tenen més, diguem-ne, més recursos i fan turisme rural. Bueno, aquest és el problema que tenim, ja. Ho deia una mica l'Alícia ara, no? Aquest és el drama. Però deixa'm que feliciti a l'alcalde de Paüls. Perquè m'ha fet molta gràcia com ha dit a la Generalitat que espavili i que pagui. Ha dit 3 vegades o 4... ara que tenim pressupostos, pagueu. Escolta, però d'una forma molt elegant, en el sentit de que no s'ha posat allò, teniu... No. Ho ha dit claríssim. I també una lectura política. Home, tenir pressupostos serveix per a aquestes coses, i el territori ho agraeix, evidentment.
2: Anna.
6: Bé, a veure, jo crec que ha quedat clar. El problema és que la política de gestió d'aquestes coses es fan funcions d'una mena d'ecologisme de pixapins.
5: Totalment.
6: No sé, a veure, ara estem parlant d'això, però a vegades també hem vist, doncs, els pagesos reivindicar, doncs, home, que hi ha espècies d'aquestes que no es poden matar perquè no fos cas, i que resulta que els hi no sé, una plaga de conills que els hi foten l'aire els conreus a Lleida. Llavors, a veure, jo crec, estic totalment d'acord amb això que diu l'Alícia, de que ningú preservarà millor la terra, el bosc, els que ja hi són, els que hi han estat per generacions, els pagesos. Jo sóc molt urbà, jo sóc molt pixapins també, però la meva àvia era la Maria del Buixaus, vull dir, hi ha un gen de pagès, no? I jo tinc la impressió de que és un sector infrarepresentat. Dius, a veure, sí, capitalisme global, home, però tampoc ajuda que et tiris 25 anys negociant el Mercosur i al final resulta que no hagis aconseguit, pues, que els pagesos quedin una mica arregladets. 25 anys de negociació, ja t'ho podies haver currat una miqueta. I, vale, que està molt bé vendre cotxes, està molt bé potenciar els altres sectors, però és que aquest sector és el que està entre nosaltres i el foc, entre nosaltres i el desastre. Ja no parlem de crisis alimentàries, perquè per sort o per desgràcia podem acabar menjant tots com els astronautes, però és veritat que si aquesta gent no està allò que ha d'estar, i tenim una visió que a tots ens sembla molt ecològica, molt progre i tal, però que a l'hora de la veritat s'estavella contra la realitat, doncs no sé, i jo tinc la impressió que la pagesia és una de les ventafocs. Això dels pressupostos, bueno, és que prometre tants calés quan no tens pressupostos aprovats és com prometre que ja ens repartirem un dècim de loteria, no sé com dir-te. Vull dir, tothom ho sap, que si tu pactes una despesa i després no hi ha pressupostos, tot això queda amb no res. Llavors es ven com un gran titular, com una gran cosa, i a cobrar el riu. Llavors, home, vull dir que això, aquestes coses, evidentment que res no és fàcil, i que, com bé s'ha dit aquí, el govern català jo no crec que sigui ni millor ni pitjor que altres. segurament és millor que altres. Però vaja, que mal de mucho es consuelo de tontos i que posem-nos-hi una mica seriosament.
5: No, jo només...
6: Si menys triomfalismes i més anar per feina, home.
5: Jo només vull fer un petit afegit. Però anem a veure. O sigui, no idealitzem que recuperar les pastures, recuperar la ramaderia, és la gran solució. No... perquè quan hi havia pastures...
6: Però carregar-nos-la, de fet, és el problema.
5: Quan hi havia pastures i hi havia ramaderia, també hi havia incendis. O sigui, jo crec que es tenen que recuperar i es tenen que buscar incentius per mantenir una activitat productiva, però no és la gran solució, no és la panacea, això és el que volia.
2: 5 minuts i 3 quarts, publicitat i tornem de seguida. Ara tornem.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Llimonada natural Don Simón, amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc extremut. La gran diferència.
8: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
9: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
7: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
4: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
3: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
4: Ah, sí?
3: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
4: Jo no, però em bataven sí. Va, vet.
5: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
6: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, sisplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
7: ICAT.
8: Catalunya Ràdio felicita ICAT pel seu 20è aniversari. ICAT, 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
7: ICAT, la ràdio inquieta.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Com es diu el teu fill?
10: Es diu Fortià.
9: Fortià, ja hem acabat.
10: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica
11: la conciliació
9: familiar. No, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
10: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
11: Moltes gràcies.
10: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La millor hora del dia.
12: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
13: Aquest estiu, crims.
12: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
13: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
13: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
13: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
13: I per què?
17: No sé el perquè cogí el martillo i la pegué...
13: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
15: Comencem.
8: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: Vinga, som a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Anna Grau, l'Alícia Puig, el Toni Bolaño i l'Oriol Marc. Un altre dels grans temes del dia és el Mundial de Futbol. Donald Trump, sobretot, a les últimes hores, diguem-ne, ha entrat a rearbitrar, fins i tot.
18: Crec que han pres una decisió realment brillant. Crec que la decisió de l'àrbitre va ser horrible i ningú en parla. Parlen de la targeta vermella com si estigués bé. Ningú parla de la decisió de l'àrbitre sobre la targeta vermella. No sabia què coi era una targeta vermella. Quan me'n vaig assabentar vaig dir, esteu de broma? Aquest paio només ha d'aixecar la mà? El teu millor jugador no jugarà la setmana que ve, el proper partit? Vaig dir, ostres, quin poder, això és terrible.
10: Aquesta història és tremenda. A veure, Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
19: Bon dia.
10: Explica'ns com ha anat tot això, va.
19: Doncs Balogun va ser expulsat a l'anterior eliminatòria, és el davanter, és un dels millors jugadors que té, si no el millor, la selecció dels Estats Units. Va ser expulsat, en tant que expulsat no podia jugar aquesta matinada contra Bèlgica als partits de vuitens, però la FIFA, en una decisió inèdita i més en temps de VAR, perquè la decisió durant el partit va ser ratificada pel VAR, doncs va rectificar la FIFA després d'una trucada de Donald Trump a Gianni Infantino. El president de la FIFA ha admès aquesta trucada, però ha rebutjat les acusacions d'ingerència política, assegurant que la decisió l'ha pres el comitè disciplinari, que diu Infantino és independent. Diversos seleccionadors han criticat amb força aquesta decisió, avisant del precedent tan perillós que suposa, fins i tot la UEFA, és a dir, les federacions europees, de la qual Infantino en va formar part fa uns anys. També ha fet un comunicat en què qualifica aquesta decisió de sense precedents, incomprensible i injustificable, afegint que s'ha creuat una línia vermella i que la integritat del Mundial està en xoc.
10: Clar, això més arriba, Pol, després que Gianni Infantino, diguem-ne, que hagi dissimulat poc la proximitat amb Donald Trump. Recordem aquell Premi de la Pau que es va inventar la FIFA, en la primera edició del qual se li va concedir a Donald Trump, ni més ni menys.
19: Sí, no sabem si això va compensar el fet de no haver rebut el Nobel. Això va ser el mes de desembre passat, quan la BBC ja es preguntava en públic si aquesta amistat Trump-Infantino qüestionava la neutralitat política de la FIFA de cara a aquest Mundial. Avui al País, per exemple, podem llegir una mica la biografia d'Infantino. El 2000 va ser becari de la Lliga, va viure 3 mesos a Madrid, i els aleshores encarregats del futbol espanyol, bàsicament el que recorden, explica el País, és l'obsessió que tenia pels ous de Casa Lucio. És el que es recorda del pas d'Infantino per Madrid.
10: Mira, són bons, diu l'Anna.
20: Overrated, sí, sobrevalorat, perquè deixen de ser uns ous, dos ous, sí. Però estan bons.
21: Hi ha un gran avantatge a Casa Lucio, que si s'acaba el teu ou del teu plat, pots sucar el del costat, el perquè les taules estan...
20: Sí, vist així, sí.
21: Una mica tapeïdes.
10: Pol, què deies?
20: Mentre hi hagi pa, hi ha alegria.
19: Amb Platini, a partir del 2007, ja es va catapultar cap a l'elit del futbol europeu, va fer créixer la Lliga de Campions i ja, com a dirigent de la FIFA, ha demostrat saber posar-se al costat de qui li interessa en cada moment. Per exemple, quedarà per la història el discurs a la inauguració de Qatar 2022.
22: I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons.
19: I quedarà per a la història la manera en què va defensar Qatar, que va ser avisar els països occidentals que no són ningú per donar lliçons de drets.
10: Gràcies, Pol. Fins ara.
19: Fins ara.
10: Aviam, després de vosaltres farem àgora esportiva amb el Ramon Besa, amb la Laia Tudel...
20: Doncs qui entén,
10: amb el Torquemada.
20: Sí.
10: No, home, no, però és inevitable preguntar-vos per això, perquè no sé si és simptomàtic això de Donald Trump i la FIFA, dels uns i dels altres, Oriol?
23: Ho és molt. Jo començaria, evidentment, Donald Trump, ja el coneixem, sabem el plànol moral del personatge, que no és precisament exemplar, i a mi no em sorprèn en absolut que una persona com ell, que està acostumada a manar i que està acostumada a guanyar i que quan no guanya també diu que guanyat, intenti influir a través d'una trucada per obtenir una decisió que el beneficiï personalment. Tampoc em sorprèn en cap cas que en tregui pit, perquè normalment quan tu ho fas d'aquestes pressions n'hi deu haver hagut tota la vida. La diferència amb Donald Trump és que les exhibeix i que quan guanya té moltes ganes de saber, de que la gent sàpiga, perdó, que ha guanyat. Jo crec que aquí el culpable és Gianni Infantino. Gianni Infantino, ara diré una cosa que potser us sembla una borrada, però a mi no m'ho sembla en cap cas. Jo, la gent de més de 50 anys que porta trajo i bambes de color blanc no és de fiar. I Gianni Infantino porta uns vestits que són de categoria i bambes blanques immaculades. I això normalment no vol dir res de bo. Sí. I és d'aquella persona que no sap l'edat que té. Diríem, i el càrrec que ocupa. Sobretot no costa res comprar-se unes sabates amb cordons. I sabem que el vol complaure. Fa no gaire li va entregar un premi, una espècie de premi FIFA de la Pau a Donald Trump, que ho deia ara el Pol, després del trauma de Donald Trump de no guanyar el Nobel de la Pau, que se li va donar a Maria Corina Machado. I a partir d'aquí crec que és un personatge que tot és possible. Quan Leo Messi aixeca la Copa del Món com a campió l'any 2022 a Qatar, se li posa una peça de roba característica del Qatar,
10: cert,
23: que és una manera també de blanquejar un règim determinat, en aquest cas el Qatar. Per tant, cap sorpresa en l'actuació dels dos personatges. El que passa és que en termes estrictament esportius és un escàndol, perquè al final si tu treuen una targeta vermella, el que no pot ser és que hi hagi un comitè disciplinari d'una cosa que ha sigut escandalosa, que el VAR la revisi en el mateix moment o que revisi d'ofici, com passen les competicions tant a nivell estatal com a nivell europeu. Perfecte que això vingui d'una trucada a la Casa Blanca tenint en compte que és el país anfitrió i que la selecció, en aquest cas dels Estats Units, tenia un partit amb un rival que s'ha vist que no era del tot assequible perquè han acabat perdent 1-4, però que podien guanyar. Doncs home, això sí que és un escàndol veritable.
24: A veure, és que és una barbaritat, i a més escoltar les seves declaracions és realment una barbaritat. Per tant, jo crec que, sense dominar molt d'aquest tema, una alegria màxima de que Estats Units hagi quedat eliminat i després unes ganes de que tant Infantino com Trump puguin deixar els seus llocs de feina, com pel descrèdit que suposa. Pels Estats Units ja ho hem parlat mil vegades, però per la FIFA és un nivell de descrèdit haver de sucumbir així a les demandes d'un president del govern brutal.
10: Anna.
25: Bé, ja sabeu que als Estats Units el futbol americà, o sigui, el futbol nostre, el
20: no, no té la importància que té aquí, no? De fet, a veure, que siguin anfitrions del Mundial és una miqueta xocant, i de fet, a veure, Trump, el primer que acaba d'admetre és que ell no sabia que existia això, les targetes vermelles, les conseqüències que tenia, i bueno, ha acreditat un desconeixement que em fa sentir a mi, bueno, em fa sentir a mi una catedràtica futbolística, doncs. Llavors, esclar, ara, com molt bé ha dit aquí el company, dius, home, ara, com molt bé ha dit aquí

0: Una banda, això demostra doncs, que la FIFA als Estats Units és irrellevant. I a veure, aquest l'Infantino, m'imagino que ell no s'ho imaginava, això. Que quan li va dir, no, tranqui, Donald, que jo això t'ho arreglo, que no s'imaginava que veuria exposada públicament doncs, la seva, diguem-ne, submissió.
1: Toni. Ui, quin silenci.
2: A veure,
1: se m'ha quedat mirant el
2: bolany. Us faig dos preguntes, a veure si endevineu qui és el president de la FIFA i qui és Trump.
1: Sí.
2: Algú tonto, curt d'enteniment i cregut. O una altra definició, persona tonta, maldestra, i que no té intel·ligència. Qui és un i l'altre?
0: A veure, Toni, abans de que... Jo crec, a veure, és fàcil parlar així, així no, diguem-ne, sujeta no. Amb el cul, aguanta no. Amb la ratafia, no?
2: No, no,
0: però
2: no.
0: Jo no crec que ningú tonto arribi a la presidència dels Estats Units.
2: Em sembla un tio impresentable, impresentable...
0: Bueno, això és diferent.
2: I que pixa fora de tets. Llavors, això, no sé qui és l'imbècil, sí. I qui és l'idiota, que és les definicions que he llegit. Un és imbècil o altre és idiota, perquè si un no sap les conseqüències, home, no siguis president de la FIFA.
1: Yeah.
2: I després,
0: bueno, clar,
2: home,
0: aquí,
2: jo
0: podria
2: entendre...
0: Podria entendre, Anna... Com el Batum és el president de la FIFA, perquè el Trump tant li fa.
2: Però podria entendre que el Florentino Pérez o el Joan Laporta s'emprenyessin en una targeta. Però no veig ni el Pedro Sánchez, ni el Mariano Rajoy, ni el José María Aznar, ni el Zapatero trucant al president de la UEFA o de la FIFA
0: perquè
2: treguin una
0: targeta.
2: O sea,
0: perdona,
2: només et recomano una cosa. Quan, mira els memes que hi ha sobre això, que són increïbles.
1: Els memes són molt divertits.
0: Perdona, però quan aquí vàrem haver d'arreglar una coseta que no deixaven, no recordo la literalitat, el Barça registrar no sé què, no sé quantos...
1: A Dani Olmo.
0: Es va recórrer al Consell Superior... Es va recórrer un organisme que depèn de qui depèn.
2: Però és l'equip de futbol, no el president del govern.
0: Ja, i la Moncloa es va alinear amb els interessos del Barça de manera força notòria, eh?
2: Ma, sí, vamos, una
3: Anna,
2: cosa...
3: Anna, estàs blanquejant una mica allò de Trump i és injustificable.
2: Sí, sí,
0: no, a veure...
3: Pedro Sánchez no trucaria a la UEFA, però tampoc Aznar, és el que deia el Toni. No blanquegem
0: veure,
3: una cosa
0: no,
3: que és una
0: no,
3: barbaritat.
0: No ho tinc tan clar que no trucarien. Ara, que ho farien millor, que no farien exhibició...
3: No trucarien,
2: que
3: deixarien...
2: Que no trucarien,
0: no,
2: Anna,
0: bueno,
2: sisplau.
0: Que no trucarien, jo no posaria-la amb el foc.
2: Que una
0: ara,
2: cosa
0: que no deixin amb el cul
2: però...
0: a l'aire el que han trucat, perquè aquest pobre, el de les espardenyes blanques, ha quedat com ha quedat, i aquest sí que no té el consol de ser president dels Estats Units, que dius, aquest és president de la FIFA, el pobre.
2: El Trump ho guanya tot, fins i tot ha guanyat la guerra d'Iran. Sí. Ha, ha, ha.
1: Va, 5 minuts i arribarem a les 10. Hi ha una altra cosa,
0: sí.
1: Hi ha una altra cosa que volíem comentar abans de posar el punt i final a l'àgora. I és un tema que hem avançat avui al matí de Catalunya Ràdio. Els mestres i professors que destinen el mes de juliol a formar-se són un de cada quatre. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar, com sabeu, a escola o a institut. Es destina sobretot a la formació d'aquests mestres. Són cursos que no són obligatoris, però sí que donen mèrits. I avui al matí estem explicant això, que els que destinen el mes de juliol a formar-se són un de cada quatre. Redacció, Sílvia Solanes, bon dia. Què més diuen les dades?
4: Bon dia, doncs mira, són dades d'educació a partir d'una petició de transparència. Mentre que una minoria, com deies, fa els cursos al juliol, el 71% els fa entre el setembre i el juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys i dius per què? Doncs el que ens expliquen els sindicats és que els motius són diversos. Hi ha des de conciliació familiar, el tipus d'oferta o el format. Així ho apuntaven a Catalunya Ràdio, Iolanda Segura, portaveu d'Ustec i Cristian Marco, responsable de polítiques educatives de Comissions Obreres.
5: Sovint pues ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer perquè la realitat és aquesta. No tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
6: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
4: En total, durant el curs, estiu o curs i estiu, són un 77% els docents catalans que segueixen aquesta mena de formació. Sobre el paper són uns cursos de formació permanent que es fan en horari laboral no lectiu, però els sindicats sí que ens diuen i asseguren que els fan també en hores personals. Hi ha diverses modalitats, però perquè computi un curs com a mínim ha de tenir 15 hores i ens diuen que els que més demanda tenen són els d'inclusió, però també demanen que hi hagi una revisió i més qualitat.
6: Hauria d'estar el màster de professorat, hauria d'estar també el grau, encara més del que està ara.
5: L'oferta formativa també ha patit una devaluació qualitativa i semblava que volien doncs, revertir una mica aquesta situació, però de moment doncs és que la qualitat també de la formació de

0: sap molt que s'ha desitjat encara. És un tema també a treballar.
1: Ens hem posat en contacte amb el Departament d'Educació, però ha evitat valorar aquestes dades.
2: Que tot això, Sílvia, es produeix en un context del conflicte entre els sindicats docents, els majoritaris, com a mínim, i el Departament i el Govern. Recordem que el curs va acabar amb mobilitzacions. No s'ha confirmat, però tothom amb qui parles et diu que el curs normal no començarà. Les negociacions, Sílvia, sabem com estan, sabem com van?
1: Doncs estan aturades tots aquests dos mesos que hi ha d'estiu, que moltes famílies es pregunten i per què no negocien ara. Doncs bé, hem posat en contacte amb les parts i el Departament ens diu que no hi ha negociació, que van tancar l'acord al març amb Comissions Obreres i UGT i després el van ampliar amb USTEC i professors de secundària, i el que estan fent és aplicar aquest acord mentre la consellera està anant pel territori reunint-se amb la comunitat educativa. Des del punt de vista dels sindicats, l'USTEC, que és el majoritari, que va firmar aquest acord, però després d'anar a la consulta que es va fer, doncs els professors i mestres la van tombar, també s'està reunint pel territori amb diversos sectors. Tenen a veure sobretot amb la inclusiva, com ens explicava la Iolanda Segura.
0: Interpel·lem a l'administració, doncs, a poder treballar el juliol. Nosaltres sempre estem disposats, no hi tenim cap problema. El fet de que s'hagi signat un acord no resol. Fa passos endavant, eh? Nosaltres, correu, que nosaltres hem defensat el sí, més que res, no perquè penséssim que allò ja s'ha solucionat a tot, sinó perquè crec consolidar les passes endavant per poder fer més passes endavant. Si no, sempre estarem a la casella de sortida.
1: I aquí entra en joc un nou actor, que és l'Assemblea de Docents. No és un sindicat, sinó un moviment de base de docents organitzats en assemblees de cada centre. Van començar a crear-se per escoles i després de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT van començar a debatre si donaven o no suport a les vagues. No tenen interlocució amb l'administració perquè no són un sindicat, i aquí és on està enrocada la cosa. El que sembla ser que podria passar és que es convoqués una vaga de principi de curs per forçar que hi hagués una mesa de diàleg amb l'administració i que els sindicats, que sí que tenen representació, com per exemple l'USTEC, els hi cedís una cadira a l'assemblea, però tot això encara està per veure. El que està clar és que aquest dissabte, el dia 11 de juliol, hi ha una nova assemblea que s'acabarà de debatre quines accions prenen.
2: Aquest dissabte hi ha nova assemblea, eh?
1: Nova assemblea de docents, sí.
2: Per tant, no és descartable que es comenci el curs amb una nova vaga.
1: No és descartable.
2: Gràcies, Sílvia. Fins ara. Bé, de seguida hem d'anar al butlletí. Farem un comentari després del butlletí, però encara si tenim temps de fer-ne un primer diagnòstic. Alicia, com ho veus? Perquè és un panorama que la tornada del curs, mai més ben dit, no haurem de tornar a parlar, del polític i de l'escolar.
3: Sí, totalment. No, jo en primera instància el que dèieu sobre les formacions, no m'havia quedat clar les dades, però entenc que la notícia és que un 78% dels docents durant l'any es formen i cadascú tria doncs quin és el millor moment, alguns al juliol, els altres al setembre o quan sigui per poder conciliar i viure millor. I sí, evidentment el tema dels professors no està tancat, no? Jo crec que a nivell de l'acord salarial que s'ha arribat és un bon acord salarial. Ara, és veritat que quan la demanda principal és el tema de la inclusiva i les ràtios, que de fet avui ha sortit a l'informe de l'OCDE que apunta coses interessants, no? De poder iniciar a baixar les ràtios o només baixar les ràtios a les escoles d'alta complexitat, bueno, ofereix idees interessants, ha de poder tenir resposta. És veritat que l'escola inclusiva és un repte enorme i és estrany que no s'hagi aprofundit més en aquest acord i, per tant, és lògic que s'ampliï i que en el proper curs, evidentment, es parlarà d'això.
2: He sentit els senyals horaris de les 10. De seguida comentarem amb l'Oriol Mar, l'Anna Grau, l'Alicia Puig i el Toni Bolaño aquesta notícia. Però abans, Joan Bota, com estàs? Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Avui és important, més que mai, amb la situació dels incendis que ens actualitza.
4: I efectivament comencem parlant d'incendis. Els bombers demanen extremar la prudència per la simultaneïtat de focs en plena onada de calor. Avui el pla Alfa, al nivell 4, afecta 111 municipis en 18 comarques i s'han tancat l'accés a 6 parcs naturals per aquest risc extrem. Ara mateix el que més preocupa és l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Ara mateix hi ha 77 mitjans terrestres i 4 mitjans aeris treballant sobre el terreny. Anem cap allà. Cristian Roldán, bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, els bombers segueixen treballant sense descans, tot i que el perímetre de l'incendi fa unes hores semblava més o menys controlat. El vent de marinada ha provocat diferents revifades que han dificultat els treballs d'extinció. Eduard Martínez, cap d'aquest operatiu de bombers, es fixa l'objectiu de tenir-lo estabilitzat durant la jornada d'avui.
6: L'objectiu que ens hem plantejat avui és donar-lo per estabilitzat al llarg del dia, però hem d'esperar l'evolució de la meteorologia. De fet, ens acaben d'informar que a partir de les 6 de la tarda la situació a nivell meteo serà especialment crítica.
5: L'ordre de confinament dels diferents nuclis urbans que hi ha en aquesta zona segueix en marxa, sobretot preocupa el barri del Farell, de Caldes de Montbui, que es troba pròxim al flanc dret del foc. Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio, Sentmenat.
4: I continuem parlant d'incendis, Natàlia Ramon.
7: Sí, perquè 4 mitjans aeris i prop d'una trentena de terrestres continuen treballant en l'incendi de Carme, a l'Anoia, que ha quedat estabilitzat aquest matí. Ara només queda confinada la urbanització de Les Garrigues, on viuen un centenar de veïns. La torre de Claramunt, Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia. Estabilitzat el foc de l'Anoia i confinament aixecat als més de 33.000 veïns que han estat tancats a casa més de 12 hores, entre ells la Denise i l'Àngel, que ho han explicat al matí.
9: Bueno, hi ha molta tensió, molta por, perquè a l'inici sí que el vam veure com molt a prop d'aquí, després sí que també patint per familiars i amics que estan a la Pobla, que estan a Vilanova, que estem aquí, així que així, amb molta por.
10: Ens va impressionar molt com el foc va avançar molt ràpidament per tota la Serra de Carme i va passar a la part de Vilanova, al camí, com es cremava molt ràpid la zona del castell de la Pobla.
8: Continua tancat el perímetre pel foc, però no es pot circular i es demana molta prudència perquè el fum és encara ben present. José Antonio Rodríguez i Marc Jurado, Catalunya Ràdio, la Torre de Claramunt.
4: La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que un límit de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes beneficiaria Catalunya i podria afavorir el suport de Junts i Esquerra a la tramitació dels pressupostos espanyols. Ho ha dit en una entrevista als matins de TV3.
11: Tot el que sigui augmentar el nostre objectiu de dèficit, el nostre marge de maniobra, doncs estic segur que compta amb més suport que si ens quedem amb el 0-1, no? Veurem també en aquesta tramitació quin marge tenen els grups doncs, d'incorporar propostes, però jo estic segura que és millor un objectiu asimètric i que Junts i Esquerra ho poden recolzar que no pas quedar-nos amb el 0-1, aquest cafè per tothom que moltes vegades diuen.
7: El president de Síria, Ahmed al-Shara, ha rebut el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau Presidencial poc després de sentir-se unes explosions a Damasc, a la capital de Síria. Es tracta de la primera visita d'un líder occidental des de l'arribada al poder de la coalició dels talibans. Segons alguns mitjans, han estat dues explosions d'origen desconegut al centre de la ciutat, a prop de l'hotel on s'allotja el cap d'estat francès, tot i que aquella hora ja no hi era. De fet, Macron ha explicat que no ha sentit res. Els testimonis han vist una columna de fum. Les forces de seguretat han tallat les vies d'accés a la zona.
4: La renda i el patrimoni dels llogaters són molt més baixos que el dels propietaris i arrendadors, fins a 4 vegades menys d'ingressos i 450 vegades menys de riquesa que els multiarrendadors, és a dir, els propietaris que tenen dos o més habitatges de lloguer. Són dades d'un informe del Ministeri de Consum i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. Situen la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros anuals. La dels propietaris de l'habitatge on viuen és d'uns 32.000, un 50% més. Si a més tenen un segon habitatge que lloguen, la renda s'enfila als 51.000 euros i si en lloguen dos o més, supera els 80.000. Són 4 vegades més que els inquilins. Una cosa similar passa amb el patrimoni. Mentre els llogaters tenen un patrimoni d'uns 2.000 euros, el dels propietaris passa dels 190.000 i els dels arrendadors supera els 400.000. Esports, Marcos García.
12: Comencem amb una notícia d'última hora. L'Espanyol acaba de fer oficial el segon fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta de Kilinci Hartman. És un lateral neerlandès procedent del Burnley. L'Espanyol l'acaba de fer oficial justament el dia que avui, d'aquí un parell d'hores, presenta Àlex Calatrava ja oficialment, que havia estat el primer fitxatge de l'Espanyol de cara a aquest mercat per la propera temporada. La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després de superar Portugal als 8 per 1-0, gol de Mikel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva part, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Avui es tanquen les eliminatòries de 8 de final d'aquest Mundial amb els partits Argentina-Egipte a les 6 de la tarda i Suïssa-Colòmbia a les 10 de la nit. L'Espanyol, com diem, acaba de fer oficial aquestes dues incorporacions i pel que fa al poliesportiu, el Tour de França. Avui quarta etapa entre Carcassona i Foix. 4 ports, 2 de segona categoria. Tadej Pogacar surt com a nou líder després de guanyar l'etapa d'ahir. A la general, l'eslové té el mateix temps que Jonas Vingegaard.
13: Fins aquí les notícies.

Els terratrèmols continuen sent una de les catàstrofes naturals amb més impacte i amb un impacte més devastador, especialment en aquells territoris on les infraestructures i els serveis d'emergència doncs, es veuen ràpidament desbordats. En aquests casos, la solidaritat internacional esdevé clau per garantir l'arribada d'ajuda humanitària, cobrir les necessitats més immediates de la població afectada i contribuir a la reconstrucció de les comunitats. En aquest context, l'Ajuntament de Sant Just Desvern s'ha sumat a la campanya d'emergència impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a la població afectada pel terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela els darrers dies. Com a municipi membre del Fons Català, el consistori fa una crida a la ciutadania perquè col·labori amb aquesta iniciativa destinada a reforçar les actuacions d'emergència i la reconstrucció de les zones afectades. Els sismes han provocat greus danys materials i humans, amb centenars de víctimes i milers de persones afectades que necessiten assistència urgent. El Fons Català canalitzarà les aportacions dels ajuntaments i de la ciutadania catalana en coordinació amb les organitzacions que treballen sobre el terreny. Les persones que vulguin col·laborar poden fer una aportació econòmica a través dels canals habilitats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla.

I comencem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari. Avui, 7 de juliol, arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris i tancarem el primer bloc del programa amb les efemèrides, amb una breu càpsula del Tour de França parlant amb Tomàs Blasco. I és, en aquest cas, el moment de preguntar-li aquelles qüestions relacionades amb el Tour de França més tècniques, perquè ell és àrbitre professional de la Federació Catalana d'Àrbitres de Ciclisme, i en aquest sentit doncs, li podrem preguntar respecte al Tour i també la importància que ha tingut doncs, aquest Gran Depart de Barcelona 2026. Tot seguit també farem el temps, tancarem així aquest primer bloc del programa i seguirem avançant avui amb els butlletins de Catalunya Ràdio i Ràdio d'Esberna a les 11, com sempre, a les hores en punt, de fet. I tindrem al tornar doncs, l'entrevista del dia amb Josefina Modolell i Arantxa Hernández parlant de la festa del Barri Centre, i també parlarem d'actualitat econòmica amb Rafael Redondo. Tancarem el programa d'avui amb la Biblioteca Joan Margarit i amb l'Espai de Nutrició i Dietètica. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM Ràdio d'Esvern. És un plaer parlar amb vosaltres un matí més aquí, a les zones de Ràdio d'Esvern. Comencem, com sempre, amb una mica de música. Avui, Wonderwall d'Oasis. Bon dia!

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
2: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: Passa un minut d'un quart d'onze del matí. Saludem ara Mariona Sales, cap d'informatius. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa, un matí més. Repassem els titulars de la jornada d'avui, dimarts 7 de juliol. Arrenquem amb la Festa Major de Sant Just, que començarà el 29 de juliol amb novetats. També parlarem de que Sant Just reconeix l'esport i el compromís de les entitats i tancarem amb els joves de 12 a 18 anys que podran participar en un circuit d'obstacles gratuït al Casal de Joves. Activitats, doncs, ja estiuenques, estem en ple estiu, a 7 de juliol, amb temporada estival també a Ràdio d'Esberna Encetada, i en aquest sentit, doncs, Sant Just comença també a respirar estiu, a respirar Festa Major, Mariona.
1: Exacte, i és que Sant Just celebrarà la Festa Major del 29 de juliol al 3 d'agost i amb una última jornada festiva el 6 d'agost, coincidint amb la festivitat del Sant Just i Pastor. La programació, organitzada per l'Ajuntament i les entitats del municipi, inclourà activitats per tots els públics i s'iniciarà amb el pregó de Soledat Sans i Serafini, artista i fundadora del Carrau Blau. La imatge de la Festa Major 2026 és obra del Sant Justenc Luis Alonso Collado, guanyador del concurs de cartells, que ja ha passat per aquí a la ràdio a explicar també com va sorgir aquest cartell i com el va dur a terme. I bé, la seva proposta ha estat escollida entre 27 obres presentades i serà la que identificarà la celebració, doncs, en tots els seus suports de comunicació. La programació musical tornarà a tenir un paper destacat amb les barraques, que acolliran les actuacions del Pony Pisador, la Noche Quilombera, les Gamberres i l'Orquestra del Futur. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la creació d'una coordinadora de festes, una iniciativa impulsada per persones i entitats de Sant Just per fomentar la participació ciutadana en l'organització i l'evolució de la Festa Major. Oberta a tota la ciutadania, doncs, la coordinadora ha celebrat diverses reunions per recollir propostes i organitzarà activitats els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer, ampliant l'oferta festiva i reforçant el caràcter participatiu de la celebració. El programa complet, amb els horaris, espais i activitats, es donarà a conèixer pròximament.
0: Molt bé, doncs estarem pendents de la publicació d'aquesta programació. Mentrestant, destaquem també aquesta activitat, aquest reconeixement esportiu que es va dur a terme la setmana passada aquí a Sant Just, Mariona.
1: Exacte, parlem del Complex Esportiu Municipal de Bonaigua, que ha acollit un any més l'acte de reconeixement a les entitats esportives de Sant Just, en una jornada en què s'ha posat en valor la tasca dels clubs i dels esportistes del municipi. Durant l'acte, les entitats van distingir les persones i equips homenatjats, mentre que també es va presentar el vídeo de reconeixement de totes les entitats. Les 22 entitats esportives registrades al municipi, que apleguen prop de 3.000 persones, van ser les encarregades de seleccionar els guardonats. I bé, els dos reconeixements més per entitat han valorat tant els mèrits esportius com la trajectòria i el compromís amb els valors socials, destacant el treball intern i la implicació col·lectiva de cada club. L'acte també va reconèixer esportistes individuals vinculats a Sant Just, ja sigui per naixement o residència, que contribueixen a projectar el nom dels municipis gràcies als seus èxits en diferents disciplines esportives. Les imatges de l'acte es podran consultar pròximament al web municipal.
0: Perfecte, doncs ho tenim present, aquestes fotografies i aquest vídeo també de record amb totes les entitats esportives que formen part, en aquest sentit, d'aquesta festa i d'aquests reconeixements. Marxem ara a parlar del Casal de Joves, que també, doncs, durant aquests dies d'estiu està molt actiu, perquè hi ha molts joves de Sant Just que no marxen de vacances o que encara no ho han fet i que aprofiten també aquest equipament santjustenc, doncs, per passar una bona estona.
1: Exacte, parlem d'això del Casal de Joves, que organitza el dimarts 14 de juliol, de 7 a 9, un circuit d'obstacles gratuït a l'exterior del mateix centre adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys. L'activitat planteja un recorregut amb diferents proves d'agilitat, velocitat, equilibri, coordinació i enginy, en què les persones participants hauran de superar diversos reptes en un entorn lúdic i participatiu. La proposta, impulsada pel Casal de Joves, combina activitat física i lleure en una iniciativa dirigida al públic juvenil amb l'objectiu, doncs, d'oferir una experiència dinàmica a través de la superació d'obstacles i proves.
0: Molt bé, doncs ara sí, fem un repàs ampliat dels titulars de la jornada d'avui dimarts. Per una banda, hem parlat de la Festa Major de Sant Just, que començarà el 29 de juliol amb novetats. Soledat Sans Serafini serà la pregonera d'una edició que incorporarà la coordinadora de festes i es celebrarà fins al 3 d'agost amb una jornada final, evidentment, el 6 d'agost, el Dia dels Patrons. Tot seguit també parlem de que Sant Just reconeix l'esport i el compromís de les entitats. Com ha detallat Mariona Sales, doncs, l'acte celebrat a la Bonaigua va homenatjar esportistes, equips i clubs i també posa posar en valor doncs, els mèrits esportius, la trajectòria i els valors socials de les 22 entitats del municipi. I hem tancat parlant del casal de joves, que oferirà, en aquest cas, de 12 a 18 anys, doncs una activitat per a aquests joves que podran participar en un circuit d'obstacles gratuït. La proposta tindrà lloc el 14 de juliol i inclourà reptes per posar a prova l'agilitat, la coordinació i la velocitat. Fem una breu pausa i tornem de seguida.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, les smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
3: Smooth Jazz Club.
2: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
3: Hold on to my love.
2: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
4: Tots els marroquins roben.
5: Els treuen treballs.
6: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat. La gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Parassi, marimatge. Estic
12: solo.
13: Terroristes.
14: Parassi, matant.
15: Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
0: I ara, portades de diaris. Doncs seguim informant a vosaltres, oients, i a tota la gent doncs, que ens estigui escoltant a través del www.radiodesvern.com i també del 98.1 FM. Marxem a les portades dels diaris catalans, repassant, primera de totes, la portada del diari Ara.
1: Doncs el diari Ara obre amb els focs forestals, dient que hi ha tres nous incendis simultanis que aguditzen una situació crítica. A banda del front de les Gavarres, encara actiu, hi ha focs a l'Anoia, Sant Mentat i Artesa de Segre. Es crea un comandament únic dels bombers i per l'on qualifica el moment d'extremadament complicat. En fotografia principal veiem el triomf agònic d'Espanya amb aquest 0-1. A Miquel Merino, al minut 91, sentencia el duel del nivell en Portugal i situa els de la Fuente als quarts de final. Veiem també que diu indignació al món del futbol per la impunitat de la ingerència de Trump al Mundial. Últimes notícies del diari Ara, parla de Feijóo, que copia Ayuso amb l'avortament, i diu que el líder del PP promet una llei del concebut no nascut si és president. També veiem que Sánchez posa data al nou finançament, portarà el pacte amb Esquerra al Consell de Política Fiscal i Financera el 29 de juliol.
0: Molt bé, doncs seguim amb més portades. Marxem al periòdico en català.

0: que per una banda, doncs, el periódico en català destaca la feina àrdua dels bombers, la simultaneïtat d'incendis a Catalunya, doncs, tensa els bombers. Per una banda, tenim aquests incendis, per l'altra, també ens parla del municipi que invertirà 20 milions a naturalitzar el sud de la Gran Via. Estem parlant de 10 nous hotels que planegen la seva obertura a l'Hospitalet. L'Ajuntament aposta per guanyar llits a l'entorn del recinte de la Fira i el districte econòmic. En l'actualitat compta amb un total de 30 establiments i 5.000 places. Marxem a la imatge del dia. Miquel Merino celebrant el seu gol, el gol de la victòria ahir a Dallas. Espanya entre els 8 millors. La selecció espanyola es classifica per quarts de final del Mundial 1-0 amb un gol de Miquel Merino en el minut 30. En el minut 90, perdoneu. 90-91. Hi ha alguns diaris que diuen sí. 91, aquí han dit 90. Bé, sigui com sigui,
1: a finals, al final del partit.
0: A les acaballes del partit, vam patir, va ser molt agònic, però va ser un partit molt maco, en el sentit que vam veure jugar futbol, vam gaudir, les dues seleccions van jugar molt bé, Portugal va jugar molt bé, Espanya ho va fer millor, en aquest sentit, doncs així ho reflecteix el marcador, i sí, i certament va tenir una molt bona primera part, després de la pausa de refrigeració, d'hidratació en aquesta primera part, després del minut 25 aproximadament, sembla que Espanya torna a entrar al camp, potser no tan forta, però reprèn aquesta energia inicial al segon tram del partit, en el qual doncs vam acabar veient aquest gol, i certament un partit que va estar molt, molt bé, molt igualat, i amb molt bona animació per part de la grada. Marxem a parlar d'altres notícies. Hisenda incrementa al 4% la regla de despesa de les comunitats per al 2027. Catalunya demana a l'Estat que habiliti un objectiu de dèficit diferent per cada autonomia en funció de la situació de cada una. Marxem a parlar també de l'Estat injecta, que en aquest sentit doncs, és una notícia important, la de l'Estat, que injecta doncs, 8.500 milions de despesa en defensa un mes abans de la cimera de l'OTAN. El jutjat autoritza doncs, a Begoña Gómez viatjar a Londres, però no encara. Aquesta és una altra notícia que podem llegir a la portada del periòdico i també a l'interior, en les seves pàgines, a l'Espai Panorama, pàgines 15 i 12. Marxem a parlar del govern que invertirà 481 milions en un núvol per l'autonomia digital de Catalunya. I també parlem de Barcelona, que destinarà 100 milions a la reforma pendent de nous mercats. I en aquest sentit, doncs, també volem parlar i tancar portada amb Feijóo, que anuncia una llei perquè els no nascuts comptin a l'hora de rebre ajuts. Marxem a la tercera portada del dia, marxem a La Vanguardia, Mariona.
1: Doncs La Vanguardia avui obre amb l'alerta forestal, parlant dels incendis simultanis que posen en escac Catalunya. Tres focs declarats ahir a l'hora a Sant Mentat, l'Anoia i Artesa de Segre obliguen a confinar milers de persones. Tres quartes parts de la península estan en risc alt o extrem de patir doncs, incendis forestals per la calor. I veiem en fotografia ahir el foc de l'Anoia ahir, que es veu molt a prop del nucli urbà de les cases. En fotografia principal marxem al Mundial. Un xupinazo de Merino dona el passi a Espanya. La selecció espanyola jugarà els quarts de final del Mundial després de derrotar Portugal amb el 0-1 amb un solitari gol al minut 90. Parlem encara del Mundial amb un escàndol per l'índole a un jugador dels Estats Units. El president dels Estats Units va admetre ahir que va intercedir davant el president de la FIFA, Gianni Infantino, perquè anul·lés la suspensió per targeta vermella al jugador estrella de la selecció dels Estats Units, Folarin Balogun, que l'impedia jugar a l'eliminatòria contra Bèlgica. L'indult de la FIFA ha provocat un escàndol majúscul al Mundial.
0: I que tampoc ha servit de gaire perquè els Estats Units no s'ha classificat i per tant sí que ho ha fet Bèlgica. Però bé, ell va intentar-ho, va fer aquella trucada i ja no és tant, ahir ho analitzàvem a la tertúlia esportiva, ja no és tant la trucada de Trump perquè ja està en la seva línia, no? La línia d'acció
1: sí.
0: Del president nord-americà.
1: No sorprèn. La FIFA, no?
0: El que sorprèn és que la FIFA hagi entomat també aquesta petició i hagi acceptat doncs, reconèixer que havia estat un error de part d'un dels àrbitres. I bé, doncs, la premsa està enfadada en el sentit de que avui veia un vídeo a xarxes socials on preguntava a Infantino sobre això i sobre altres casos, situacions en les que s'han vist, per exemple, doncs, àrbits que no han pogut arribar a xiular, que no han pogut arribar a Amèrica, grans àrbitres del món del futbol, que doncs, no se'ls hi ha permès l'entrada. Iran, recordem que estava fincat, tenia doncs, la seu a Mèxic, fora d'Estats Units, en aquest cas d'Estats Units. Per tant, tenir molt en compte no?, aquestes coses que estan passant, perquè el futbol a vegades es torna polític, per no dir sempre, i en aquest sentit doncs, està agafant una mica de forma. Mariona, seguim perquè encara queden algunes notícies a La Vanguardia.
1: Sí, veiem que Sánchez mantindrà davant Trump el rebuig al 5% de la despesa en defensa. Rutte obre la cimera de l'OTAN amb l'advertència de represàlies per als discurs. També veiem que el jutge impedeix a Begoña Gómez anar a Turquia, però la deixa volar a Londres. I tanca portada avui La Vanguardia parlant de Feijóo, que promet implantar a Espanya la llei del concebut no nascut.
0: I tanquem amb el punt avui, el diari independent català comarcal i democràtic, que obre amb la crònica per Lluís Llort, l'enigma del pare del blanc de Banyoles, Matthew Tree, escriptor londinenc, que fa més de 40 anys que viu a Catalunya, presenta gairebé tot en què doncs, s'enfronta a una inesperada visió del passat. També ens parlen de l'Observatori Municipal que s'atura a Figueres, una capital entre Pla i Dalí, entrevistes a l'alcalde Jordi Masquef i al cap de l'oposició, Alfons Martínez. Marxem també a fer lectura doncs, d'aquesta imatge, que no podia ser una altra, la d'un país en flames, dilluns negre per la simultaneïtat de diferents incendis al Principat, la Catalunya Nord i el País Valencià, en plena onada de calor. I podem llegir l'espai al d'ahir, incendis en cadena, i la crònica cap de setmana ardent. Seguim amb més notícies. Al dossier trobarem a mà dreta de Meloni, un candidat que flirteja amb el feixisme, amenaça d'escurar Itàlia cap a posicions encara més extremes a un any de les eleccions. A Cròniques, Anna Serrano, aquest juliol Catalunya s'hi juga molt i David Portabella diu dèficit a la carta a debat. En aquest sentit, doncs, tanca en portada amb l'esportiu Pogacar, juga a la tercera etapa del Tour i es vesteix de groc, gent i estelades a la collada de Toses en l'epíleg del Gran Depart. I ara sí, doncs, amb això hem tancat aquest repàs de portades amb el punt avui. Mariona, com sempre, t'escoltem als butlletins informatius de les hores en punt i també a l'informatiu Edició Migdia.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Fins ara.
1: Adéu.
0: Fem una petita pausa, tornem de seguida amb les efemèrides.

5 minuts passen de 2:15 del matí, marxem directament a l'espai d'efemèrides. I ens preguntem què va passar tal dia com avui, 7 de juliol. Doncs mireu, marxem cap a l'any 1985, quan Boris Becker, amb 17 anys i 7 mesos, es va convertir en el jugador més jove a guanyar Wimbledon en derrotar Kevin Curren. També a l'any 94 trobem que es finalitza la guerra de secessió al Iemen amb la presa d'Aden per part dels nord-yemenites. A l'any 2005, Londres pateix 4 atemptats terroristes a la seva xarxa de transport reivindicats per Al-Qaeda, en aquest sentit doncs, amb un balanç de 56 morts i prop de 700 ferits. A l'any 2006, un any més tard, es confirma el primer cas de grip aviària a Espanya, un cabussó plomallat trobat a l'Aiguamoll de Salburga, a Àlaba, doncs ens va detectar aquesta primera situació, aquest primer cas de grip aviària a Espanya. Marxem ara també a destacar que l'any 2019 el Partit Conservador Nova Democràcia guanya les eleccions gregues. L'endemà el seu líder, Kyriakos Mitsotakis, jura el càrrec com a primer ministre. També a l'any 2022 dimiteix el primer ministre britànic Boris Johnson, això en sona bastant perquè acaba de passar fa molt poc, també amb Starmer, o sigui que aquí estem repetint una mica la història. Com dèiem, el 22 dimitia Boris Johnson després que 50 membres del seu govern renunciessin als seus càrrecs en protesta per la seva gestió i els escàndols polítics. Marxem ara als naixements, on trobem a Vittorio De Sica, actor i cineasta italià, a Richard Starkey, conegut com a Ringo Starr, bateria britànic dels Beatles, amb el qual avui homenatjarem amb l'efemèride musical. També tal dia com avui va néixer Jorge Vilda, seleccionador espanyol de futbol femení, que va ser-ho fins fa no massa, Jorge Vilda, que va néixer, com dèiem, l'any 1981. I bé, tanquem amb les defuncions. Tal dia com avui ens acomiadàvem d'Arthur Conan Doyle, escriptor britànic i creador del personatge Sherlock Holmes, que naixia l'any 1930. També naixia l'any 1950, en aquest cas, Baldomero Fernández Moreno, poeta argentí. I tanquem amb la mort, estem parlant de defuncions, perdoneu, la defunció d'Arthur Conan Doyle i la defunció de Baldomero. I per últim, en Robert Downey Sr., que en aquest cas actor, director de cinema nord-americà, pare de Robert Downey Jr., que moria tal dia com avui de l'any 2021. I marxem ara sí a les celebracions. Tal dia com avui, 7 de juliol, es celebra el Dia Internacional del Còndor Andí. I també recordar que els Sanfermins ja han començat a Pamplona i que a Pamplona hemos de ir, ja ho sabeu, ara pels Sanfermins. I bé, també dedicaven algunes portades dels diaris, no?, a recordar el xupinazo que va fer ahir Miquel Merino, com a bon seguidor d'aquesta festa i també de la terra, no?, de Pamplona, de Navarra. Ell, superfeliç i superagraït que li hagin fet també aquest reconeixement des de casa seva. Veien vídeos d'animació, no?, de l'afició de la selecció espanyola celebrant el gol d'ahir de Miquel Merino. Com dèiem, ja ha començat aquesta festa tan nostrada, tan d'ells, no?, tan que els encanta en aquest sentit els pamploniques, els navarrenses, que és aquest Sant Fermín. Avui amb la primera correguda que hem tingut el primer encierro i que segur que ha donat imatges icòniques, podem estar més a favor o més en contra d'aquesta celebració, perquè certament és bastant controversial, però és una celebració que, com dèiem, ha iniciat fa escasses hores, ahir amb el xupinazo, avui amb el primer encierro. Doncs bé, nosaltres marxem ara sí a l'efemèride musical. Tanquem, com dèiem, amb l'efemèride de Ringo Starr, el naixement del bateria britànic dels Beatles, i amb aquest I Want to Hold Your Hand, aquesta cançó dels Beatles que tant ens agrada.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla i ara és moment de parlar de ciclisme. I ja ho avançàvem a l'inici del programa. Avui tenim a Tomàs Blasco. En aquest sentit, doncs, és un plaer poder-lo tenir amb nosaltres. És àrbitre del Comitè Català d'Àrbitres de la Federació Catalana de Ciclisme. I en aquest sentit, doncs, respondrem unes preguntes i també doncs, farem una mica de tertúlia en referència al Tour de França 2026 i del seu gran depart a Barcelona. Tomàs, bon dia.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per trucar-me.
0: Benvingut al programa. Explica'ns una mica què representa, des del punt de vista esportiu i organitzatiu, que Barcelona hagi acollit el gran depart del Tour de França.
1: Home, jo crec que és un orgull en tots els sentits, no? I que et portin els millors ciclistes del món a la millor prova del món, doncs això sempre és una cosa molt d'agrair. I, a banda, m'agradaria assenyalar que fa 3 anys vam tenir l'inici de la Vuelta a Espanya, també a Barcelona, també amb una contrarellotge per equips, i potser alguns recordaran que allò es va fer a la tarda, a última hora de la tarda, es va fer fosc i les faroles de la ciutat encara no funcionaven, en la qual cosa doncs, es va desvirtuar i deslluir molt el desenvolupament de la prova. Ens va quedar una espineta clavada de tot allò, jo com a barceloní, com a amant del ciclisme, i ara veig que ens la hem tret de sobre i per tant, jo crec que tothom està molt content del que hem pogut gaudir aquests dies.
0: Clar, perquè Barcelona ara mateix està en un moment de voràgina, ja ho està des de fa anys, però en els últims mesos Barcelona ha acollit molts aconteixements històrics, un d'ells, doncs, la benedicció, per exemple, de la Sagrada Família per part del Papa, del Pontífex Lleó XIV, però en aquest sentit, doncs, res, no li ha donat temps a descansar a la ciutat comtal i tampoc a la Sagrada Família, perquè la presentació va ser allà, en el marc de la Sagrada Família, si tenim, doncs, espais macos s'han de lluir, està clar, i en aquest sentit, doncs, Tour de França va presentar els seus equips allà. Marxant a una altra pregunta, quins són els principals reptes pels àrbitres en unes primeres etapes urbanes com les que s'han disputat a Barcelona i a Catalunya? Explica'ns una mica també la funció de l'àrbitre en el món del ciclisme.
1: Bueno, no, les carreres de ruta més o menys totes tenen les mateixes problemàtiques, tant si són d'una categoria màxima com el Tour, com si són carreres de categories inferiors d'aquestes que de vegades donant tons per aquí pels voltants de Barcelona o per Catalunya ens trobem un dissabte o un diumenge, no?, de categories juniors i d'aficionats. Bueno, el repte és controlar la prova perquè no hi hagi irregularitats. De fet, el que hi ha és un equip d'àrbitres, n'hi ha en una prova, parlem ara ja de Tour de França específicament, de prova de nivell de Tour de França, perdó, el que tenim és 4 àrbitres principals, un dels quals és el president del jurat tècnic que van en cotxe, després tenim uns altres àrbitres comissaris que van en moto, i a més ja tenim un VAR, que també capta i analitza totes les imatges que estem veient nosaltres per la televisió. I aquest VAR connecta amb el president de jurat tècnic per explicar-li si veu alguna irregularitat que requereixi de fer una intervenció immediata, o si no també es poden fer anàlisi a posteriori, un cop acabada la prova es poden analitzar imatges i posar, si és el cas, sancions per infraccions que s'han comès durant la prova. El repte principal és aquest, és controlar que no hi hagi irregularitats, i en unes primeres etapes d'una prova com a Tour de França, doncs que tothom està molt nerviós, que ningú vol perdre posicions, no vol perdre temps, doncs les possibles irregularitats són, diguem-ne, que més possibles, perquè hi ha molts nervis i no es vol perdre temps ja de bon començament. Quan ja la prova està una mica més decidida i les posicions estan més establertes, el ventall de corredors que poden fer infraccions o equips doncs es restringeix molt perquè hi ha equips que no tenen res a jugar-se i, per tant, la possibilitat d'infraccions es redueix.
0: I quines són les infraccions més habituals en aquests casos, Tomàs?
1: Bueno, hi ha 2 tipus d'infraccions, d'aquestes, diguem-ne, importants perquè poden alterar el resultat de la prova. Una és les que fan els vehicles d'equips d'assistència,

0: als sprints, i aquí també, doncs, per sort, tenim les imatges de televisió que es poden repassar mitjançant el VAR per veure si hi ha hagut alguna irregularitat o alguna acció que sigui punible. Val? Mm-hmm. I això pot passar tant a l'esprint final com a esprints intermitjos, on s'hi juguen bonificacions o punts per classificacions secundàries.
1: Mm-hmm. Marxem a un altre tema. El Tour de França és un esdeveniment que segueixen milions d'espectadors arreu del món. Aquesta repercussió mediàtica afegeix també pressió a la feina arbitral. Vosaltres, des del comitè d'àrbitres, també teniu, doncs, aquesta pressió, no?, quan esteu treballant, quan esteu en una competició d'aquest calatge. Creieu que això també, vulguis o no, genera una mica de pressió i de tensió?
0: Bé, evidentment, bueno, en proves d'aquest nivell hi van els àrbitres internacionals que bueno, estan ja en una altra dimensió. Tenim uns quants companys del comitè català que tenen aquesta categoria i que poden accedir a proves d'aquest nivell. El que no tens en una prova d'aquestes característiques és, com en un estadi de futbol, 80.000 persones que estan a l'hora cridant. Però sí tens la pressió de que tu saps que tothom està veient per televisió coses que tu, en aquell moment, per la teva posició en cursa, perquè vas en una moto o en un cotxe, doncs tu no veus, i que potser sí que veu el company que està fent de bar, però que bueno, que no és una... potser la comunicació no és immediata, de vegades per problemes de connexió, no? Per tant, la pressió la tens perquè saps que el que està passant a cursa, hi ha gent que veu coses que tu no veus, i sobretot perquè a nivell de Federació Internacional, que la Federació Internacional es diu Unió Ciclista Internacional, també els responsables de la Unió Ciclista Internacional, en una prova d'aquestes característiques, estan pendents de les retransmissions televisives, i si veuen o detecten alguna cosa o alguna irregularitat que consideren que és greu o que pot ser greu, immediatament estan trucant a l'àrbitre principal per dir-li què està passant allà, que hi ha aquesta irregularitat. I la pressió ve sobretot d'aquí, de que en un moment donat a l'àrbitre principal el poden trucar des de la Federació Internacional, des de la Unió Ciclista Internacional, demanant-li explicacions o que intervingui en una situació o acció de cursa que ell en aquell moment no pot veure directament. Sobretot la pressió ve d'aquí.
1: Clar. I pel que fa, doncs, als ciclistes, quines qualitats han de tenir, doncs, els ciclistes per aspirar a guanyar un Tour de França avui dia, amb el que això comporta, amb el tipus d'etapes que hi ha avui dia, etcètera, etcètera, com es confecciona també, doncs, el Tour, no?, que m'imagino que ha anat canviant al llarg de les seves edicions. I també, és més important la muntanya, la contrarrellotge, o tenir un gran equip al darrere?
0: Bé, jo crec que el més important és, a banda de ser un corredor molt complet, que pugui defensar-se i ser competitiu en tots els terrenys, és tenir un bon equip. Sense un bon equip que estigui darrere teu protegint-te, ajudant-te, pots ser el millor corredor del món, però no podràs guanyar una carrera d'aquestes característiques en 21 dies de competició. Per tant, és molt important un equip potent, amb gent molt potent que et pugui cobrir totes les incidències que pugui haver-hi. I d'altra banda, després ja depèn del recorregut que hi hagi cada any, perquè clar, evidentment no és sempre el mateix, i si s'ha dissenyat un recorregut de Tour de França amb molts quilòmetres de contrarrellotge individual, això pot afavorir un corredor que tingui un perfil més contrarrellotgista que no escalador, i viceversa, no? Pot haver-hi un recorregut d'un any que tingui molta muntanya i poca contrarrellotge, amb la qual cosa un corredor que sigui escalador doncs surt amb una mica més d'avantatge.
1: Molt bé, i ara ja per anar tancant, Tomàs, si haguessis de fer un pronòstic, quins són els grans favorits per lluitar pel mallot groc enguany i per què?
0: Home, jo crec que tothom que està seguint el ciclisme, des de no aquesta temporada sinó les anteriors, té clar que els favorits són Pogačar i Vingegaard, perquè són els que han guanyat les últimes edicions, perquè durant aquesta temporada, quan han sortit a córrer, han guanyat sense cap dubte, i perquè fins ara són corredors que mai han mostrat, pel que jo recordo, no només aquesta temporada, sinó les anteriors, un dia dolent en una prova d'aquestes característiques. Cosa que altres corredors, que també són molt importants i molt interessants, en algun moment se'ls ha vist de fallir o tenir un mal moment, i llavors en aquell moment o amb aquest defalliment perdre totes les opcions. Jo crec que aquestes són les dues diferències, no? Pogačar i Vingegaard són corredors que sembla que no defalleixen mai, i aquest any estan en forma absoluta. I els altres, doncs, tenen aquesta història prèvia que et fa dubtar una mica de les seves possibilitats. Però tot pot passar. Hi ha molt Tour per davant encara.
1: Doncs molt bé, ho seguirem de ben a prop. Tota aquella gent doncs, que vulgui seguir el Tour de França ja saben doncs, que és en emissió en directe i en obert i que després doncs, es poden trobar també els resums a la carta. No? I en aquest sentit, avui s'inicia una nova etapa que bé, doncs, també pinta interessant, no, Tomàs? Des de Carcassonne, si no m'equivoco.
0: Sí, jo crec que totes les etapes d'una prova d'aquestes característiques són interessants, perquè malgrat que sobre el paper puguis preveure una història o un guió, després els ciclistes fan el que consideren més convenient. Per exemple, ahir jo suposo que ningú s'esperava doncs que Pogacar fes el que ha fet, el que va fer, de dir, bueno, aquí mano jo i me'n vaig i guanyo l'etapa, no? Que això també és una tàctica, diguem-ne, de desgast psicològic pels altres, perquè tu penses, si és el seu rival, penses, ostres, si guanya quan vol, què faig? L'ataco i em cremo jo i després encara ell tindrà forces per deixar-me més enrere o faig una tàctica més conservadora? Clar, això assusta una mica els rivals, no? I crec que en aquest sentit doncs, va ser una jugada mestra per part de Pogacar, perquè segur que té moltes forces, però amb això encara va fer dubtar més els rivals de si valia la pena atacar o no. Però, com he dit abans, queda molt d'atur i esperem que puguem gaudir d'etapes i de històries molt interessants.
1: Tomàs Blasco, àrbitre del Comitè Català d'Àrbitres de la Federació Catalana de Ciclisme, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Vinga, a vosaltres, moltes
1: Cuida't
0: gràcies.
1: Cuida't molt, adéu-siau.
0: Adéu, bon dia, bon dia.

Doncs nosaltres farem una petita pausa i marxarem cap a butlletins, tant els de Catalunya Ràdio com els de Ràdio d'Esvern, i al tornar intentarem buscar un forat pel temps que no ens hi ha cabut en aquest primer tram del programa. També tindrem l'entrevista del dia, que recordem que avui és a Josefina Modolell i a l'Arantxa Hernández per parlar de la festa del barri Centre. I bé, seguirem avançant amb més contingut aquí a Ràdio d'Esvern. Mig minut per arribar a les 11 del matí. Seguirem després dels butlletins. I bé, doncs que ja sabeu, si voleu doncs gaudir d'una bona estona d'un bon matí aquí a Ràdio d'Esvern, us hi esperem fins a la una. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Avui entrem al primer dia crític de l'onada de calor amb els termòmetres disparats a gran part del país. Això no ajuda als diversos incendis simultanis que cremen ara mateix en diferents punts de Catalunya. David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat.
2: El dia d'avui segueix sent un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat.
1: Ara mateix l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental és el que més preocupa perquè continua actiu, mentre que els bombers ja han pogut estabilitzar el foc de Carme a l'Anoia, on s'ha aixecat el confinament. Per avui s'han ampliat les restriccions d'accés al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals de Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que en té un total de 5 en 111 municipis de 18 comarques. Ara, doncs, podem anar cap a aquests incendis, sobretot del de Sentmenat, que és el que més preocupa. Allà hi tenim en Cristian Roldán.
3: Hola, bon dia, Joan. Doncs es calcula que hi ha prop ara mateix de 7.000 persones confinades en aquesta zona, la gran majoria habitants d'urbanitzacions i nuclis urbans que hi ha repartits per aquesta àrea entre el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Des de Protecció Civil mantenen les restriccions per precaució després que l'incendi hagi revifat durant les últimes hores i, de fet, la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, aconsella evitar l'exposició al fum.
4: Han de seguir aquestes instruccions de confinament, estar en espai interior, intentar que no entri l'ambient des de fora, evidentment si hi ha fum, sobretot tenir les portes tancades, les finestres tancades, apagar els aparells d'aire condicionat si ens arriba el fum.
3: Segons l'Ajuntament de Sentmenat, l'inici del foc hauria estat la combustió d'una màquina excavadora que estava aturada. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Sentmenat.
1: I a tot això, la pagesia se'n reivindica com un sector clau per cuidar el territori i d'aquesta manera prevenir incendis forestals i, quan n'hi ha, frenar-ne la propagació i facilitar-ne l'extinció. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, defensa que l'activitat agrícola i ramadera tenen un paper important en la gestió dels boscos i eviten el creixement descontrolat de la massa forestal.
5: Tota aquesta part de gestió territorial, si no la fem nosaltres, s'acabarà contractant a tercers perquè la facin, perquè és evident que es necessita fer i és un sense sentit. Nosaltres, de cara als incendis, per exemple, doncs la nostra activitat suposa la creació de tallafocs natural. Al moment que tenim vinyes, fruiters, oliveres, prats de pastura amb ramaderia extensiva, tot això crea aquest mosaic agroforestal que en aquests dies tothom es posa a la boca.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: Els aliats de l'OTAN invertiran més de 40.000 milions d'euros els propers 5 anys a reforçar la defensa antidrons. És un dels acords multimilionaris per la compra de més armament que s'ha anunciat avui a la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia, on els governs europeus volen demostrar que fan cas de la demanda de Donald Trump de més inversió en defensa. Enviat especial encara a Bruno Forger, bon dia.
7: Hola, bon dia. A diferència de l'artilleria pesada, fabricar un dron costa pocs diners i són aparells que poden destruir amb molta precisió objectius militars. Per això, Ruta diu que cal protegir-se millor davant d'ells. I a part d'això, el líder de l'OTAN també ha anunciat que diversos països de l'Aliança compraran de forma conjunta 3 nous models d'aeronaus militars. Els fabricaran empreses com Saab i Airbus, amb contractes multimilionaris que Ruta justifica.
8: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
7: L'OTAN vol esperonar amb aquestes inversions la indústria armamentista europea, que fins ara no ha fabricat el ritme que s'esperaven els governs. Bruno Forte, Amires, Catalunya Ràdio, encara.
1: De tornada a Catalunya, la Fiscalia demana presó provisional per l'home detingut per la mort a trets d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. El Ministeri Públic considera que hi ha risc de fugida, d'obstrucció a la justícia i de reiteració delictiva. La detenció es va fer dissabte i la investigació continua sota secret d'actuacions. La policia manté que tot apunta a una acció directa contra la víctima.
6: Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà al setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Barcelona, Montse Camps, bon dia.
9: El jurat premia Ramon Solsona amb el 30è Premi Trajectòria per ser un autor de gran versatilitat que ha excel·lit com a poeta satíric, contista, guionista i sobretot novel·lista, amb obres com L'home de la maleta, guanyadora del Premi Sant Jordi. Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Màrius Serra, un dels grans divulgadors del joc verbal en català, se'l reconeix amb el 6è Premi Difusió perquè al llarg de la seva trajectòria ha contribuït de manera decisiva a acostar la literatura o la llengua catalanes a públics amplis i diversos. Els guardons s'entregaran durant la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 al 27 de setembre, desplegarà una oferta amb més de 300 activitats, hi haurà prop de 100 casetes i 282 segells editorials, a més de 3 escenaris i la nova carpa Oficis del Llibre, que aquest any es centrarà en les biblioteques. Montse Camps, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Esports, Marcos García.
10: Avui es tanquen els vuitens de final del Mundial de Futbol amb les dues darreres classificades per a quarts. A les 6 de la tarda, Argentina-Egipte. A les 10 de la nit, per la darrera plaça, Suïssa contra Colòmbia. La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final d'aquest Mundial, després de superar Portugal als vuitens per 1-0. Aquesta matinada, Bèlgica ha golejat als Estats Units per 4-1. L'Espanyol fa oficial la cessió per una temporada de lateral neerlandès Hartman, que arriba procedent del Burnley. Hartman és la segona incorporació blanc i blava per a la propera temporada després d'Àlex Calatrava, que serà presentat d'aquí a una hora. El Tour de França avui, quarta etapa, entre Carcassona i Foix, 4 ports, 2 de segona categoria. Tadej Pogacar surt com a nou líder després de guanyar l'etapa d'ahir. A la general, l'eslové té el mateix temps que Jonas Vingegaard. I a Wimbledon, Jannik Sinner, número 1 mundial, juga contra l'alemany Straff i Novak Djokovic amb el canadenc Ogier Aliassim. Els dos primers partits de quarts de final al quart del torneig femení. El duel entre dues estatunidenques, Jessica Pegula i Coco Gauff.
0: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just d'Esvern celebrarà la Festa Major del 29 de juliol al 3 d'agost, amb una última jornada festiva el 6 d'agost, coincidint amb la festivitat del Sant Just i Pastor. La programació, organitzada per l'Ajuntament i les entitats del municipi, inclourà activitats per tots els públics i s'iniciarà amb el pregó de Soledat Sans i Serafini, artista i fundadora del Carrau Blau. La imatge de la Festa Major és obra del Sant Justenc Luis Alonso Collado, guanyador del concurs de cartells. La seva proposta ha estat recollida entre 27 obres presentades i serà la que identificarà la celebració en tots els seus suports de comunicació. La programació musical tornarà a tenir un paper destacat amb les barraques, que acolliran les actuacions del Poni Pissador, la Noche Quilombera, les Gamberres i l'Orquestra del Futur. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la creació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per persones i entitats de Sant Just per fomentar la participació ciutadana en l'organització i l'evolució de la Festa Major. Oberta a tota la ciutadania, la coordinadora ha celebrat diverses reunions per recollir propostes i organitzarà activitats els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer, ampliant l'oferta festiva i reforçant el caràcter participatiu de la celebració. El programa complet amb els horaris, espais i activitats es donarà a conèixer pròximament. Pel que fa a esports, el complex esportiu municipal de la Bonaigua ha acollit un any més l'acte de reconeixement a les entitats esportives de Sant Just, en una jornada en què s'ha posat en valor la tasca dels clubs i dels esportistes del municipi. Durant l'acte, les entitats van distingir les persones i equips homenatjats, mentre que també es va presentar el vídeo de reconeixement de totes les entitats. Les 22 entitats esportives registrades al municipi, que pleguen prop de 3.000 persones, van ser les encarregades de seleccionar els guardonats. Els dos reconeixements per entitat han valorat tant els mèrits esportius com la trajectòria i el compromís amb els valors socials, destacant el treball intern i la implicació col·lectiva de cada club. L'acte també va reconèixer esportistes individuals vinculats a Sant Just, ja sigui per naixement o residència, que contribueixen a projectar el nom del municipi gràcies als seus èxits en diferents disciplines esportives. Les imatges de l'acte es podran consultar pròximament al web municipal. I encara en esports, el Casal de Joves organitza el dimarts 14 de juliol de 7 a 9 un circuit d'obstacles gratuït a l'exterior del Casal de Joves, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys. L'activitat planteja un recorregut amb diferents proves d'agilitat, velocitat, equilibri, coordinació i enginy, en què les persones participants hauran de superar diversos reptes en un entorn lúdic i participatiu. La proposta, impulsada pel Casal de Joves, combina activitat física i lleure en una iniciativa dirigida al públic juvenil, amb l'objectiu d'oferir una experiència dinàmica a través de la superació d'obstacles i proves. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: I per falta de temps a la primera hora, traslladem l'espai del temps de la meteorologia a aquesta segona hora, iniciant abans doncs, de l'entrevista del dia una petita conversa amb el Carles Rius per actualitzar una mica el tema del temps i també per veure com està aquesta previsió meteorològica. Carles, bon dia.
1: Bon dia. Jo sóc ara l'encarregat de donar males notícies. Tothom espera jo aquest moment de la previsió. Ja ho han pogut veure molts per xarxes, però... Mira, tinc un mapa aquí davant que arriba fins al dia 21 de juliol. Pluja? No.
0: I una gota?
1: Temperatures per sota dels 25 graus? No. És la previsió menys positiva.
0: Val.
1: Però realment estem en una situació molt complicada, que encara es complicarà més demà, i que no se li veu al final. És un estancament brutal d'una bossa d'aire càlida que es va alimentant per la situació que tenim en aquests moments a Europa. Hi ha una depressió molt potent a l'Atlàntic, no a l'Atlàntic Nord, sí, però al nord de Galícia. Aquesta depressió està estancada allà. Tenim l'anticicló de les Açores, que està en el seu centre, al mig de la península Ibèrica. Aquesta depressió que tenim a l'esquerra, cap a les costes de Portugal, doncs està enviant aire càlid en les capes altes d'Àfrica cap a la península Ibèrica, i aquesta bossa no pot circular cap a la dreta i marxar una mica més cap a Itàlia o Grècia, perquè hi ha una situació d'aire més fred, de bossa més freda, en aquella zona del Mediterrani més oriental, i això provoca que hi hagi un estancament completament fixe d'aquest anticicló en aquesta zona. I això pot durar molts dies. Els mapes ja avisen de que mentre aquesta situació no es mogui, doncs costarà molt de que pugui canviar. Sí que pot haver algun dia puntual, ja no, és que parlem a molts dies vista, parlem d'aquesta setmana i la propera, pot haver algun dia puntual d'alguna tronada al Pirineu. Ahir hi havia un punt del Pirineu on queien quatre gotes, era un tema anecdòtic, ens aniria molt bé que plogués. Recordeu que ahir ho dèiem, que des del dia 5-6 de juny no plou, i això doncs, ens interessaria moltíssim que entrés alguna situació, la que fos, i que ens pogués portar pluja. I d'altra banda tenim aquesta situació de temperatures altíssimes, unes temperatures que són extremes, que ja portem molts dies amb una situació realment molt fumuda i que tot apunta que... És que em sap greu dir-ho, Ara tenim una onada de calor. Aquesta onada de calor és avui. Demà pot arribar al pic. Ahir vam arribar als 34 graus a l'escola Montseny. Avui podem tornar a repetir que és 34, però és que fins i tot demà podem tocar els 35. Recordeu que el rècord el tenim al mes de juny amb 35 graus. Potser puja algunes dècimes de 35, o sigui que pot ser una autèntica animalada demà dimecres a les hores centrals del dia fer qualsevol tipus d'activitat. Dijous és cert que afluixa una mica, però baixaríem cap als 33-34. Divendres podríem baixar cap als 32 i al cap de setmana podríem estar al voltant dels 30-31. O sigui que respirem una mica al cap de setmana, però bueno, sempre parlant de temperatures per sobre del que tocaria per l'època, i 30-31 graus estaríem una mica per sobre de la mitjana. Quina és la mala notícia que volíem portar? Doncs que la setmana que ve sembla, i tot indica, que podríem estar parlant d'una altra situació d'estabilitat i de temperatures altes. O sigui que podríem, a les portes de la canícula, que serà el 15 de juliol, que és l'època més càlida de l'any, podríem tenir una altra onada de calor potent i molt semblant a les dues darreres que hem tingut. O sigui que el resum una mica, perquè d'entrar a l'entrevista, és... Des del mes de juny portem dues onades de calor, portem temperatures que són caniculars des de principis de juny i la canícula entra el dia 15. O sigui que realment la situació és complicada. Tres onades de calor en un mes, doncs això no ens havia passat mai. I al tanto, perquè el que estem parlant de la setmana que ve, si tot acaba complint-se, podria fer rècords absoluts i trencar tot tipus de rècords perquè fa temperatures màximes. Estem parlant de, si els mapes d'avui tenen raó, entre el 14, 13, 15, podríem estar en valors de 36 o 37 graus a Sant Just. Valors que superarien els 45 graus a Lleida. O sigui que realment estem parlant d'una situació extremadament bèstia que no havíem viscut massa, o que puntualment algun cop cada 20 o 30 anys passa. Però realment el que ens arriba la setmana que ve és molt bèstia. Ja esteu veient que només respirem una mica al cap de setmana, però amb temperatura sempre per sobre els 30 graus, i pel que fa a les mínimes aniran oscil·lant entre els 22-24, i quan arribin més calor, com és aquesta propera nit i l'altra, doncs estarem en 25-26. Molt, molt difícil conciliar el son. recordeu l'any passat, un dia com avui, estàvem a 26 de màxima, plovent a la tarda. Bueno, és per fer una mica de dentetes i de pensar en això, no?
0: Jo només dic una cosa, i no t'ho prenguis malament, Carles.
1: Que per dir aquestes coses no cal que vinguis,
0: no? No, que baixarà l'audiència. En aquest tram de programa baixarà l'audiència. No és una cosa personal, no t'ho prenguis personal, perquè la gent de Sant Just no ho fa per tu, però jo crec que baixarà l'audiència en aquest tram de programa a partir d'ara.
1: Bueno, estarem aquí per intentar donar alguna bona notícia algun dia, però de moment la cosa pinta poc. Hi ha alguns mapes, eh? Demà en parlarem, que sí que hi ha altres mapes, que alguns ens porten possibilitats d'alguna gota entre divendres i dissabte. Demà ho acabarem de confirmar. És bastant probable que no, eh?
0: Després arribarà Festa Major i a partir del 29 tots els dies plovent.
1: És que tard o d'hora, quan marxi... No, és que quan marxi aquesta bossa d'aire càlid, i avui estàvem parlant de dia 20-21 de juliol, o sigui que ben entrada la canícula, quan això comenci a afluixar o es pugui moure aquesta bossa d'aire càlid, ens queda una temperatura en superfície i una temperatura de l'aigua del mar que qualsevol front despistadet que passi pel nord de la península Ibèrica i pugui anar a petar una miqueta a Catalunya provocar destrosses, eh? Estem parlant de destrosses, perquè aire fred en alçada, com tenim l'aigua del mar en aquests moments i com tenim la temperatura en superfície després de tants... És que no estem parlant d'uns 3 dies d'onada de calor que se'ns ha escalfat tot, no. Estem parlant d'un mes d'onades de calor. I això, en algun moment o altre, fotrà un pet. És evident. Tant de bo no, però en un moment o altre fotrà un pet. I les tempestes han d'arribar, però que aquestes tempestes poden ser violentes.
0: Està clar que la davallada de temperatures que comentàvem fa uns dies, no?, de que l'any passat, després d'aquelles onades de calor que vam tenir al juny, al juliol vam tenir un juliol bastant plàcid i vam estar bé, està clar que això, com a mínim a l'inici del mes, no ho estem trobant.
1: No, la primera quinzena no, i la segona és normal que faci molta calor. I la primera quinzena d'agost també, o sigui que anem camí d'estar patint temperatures que les hauríem de tenir d'aquí a 15 dies i no sembla que hagi de peturar-se, o sigui que serà... Aquest any tindrem una canícula de 3 mesos gairebé.
0: Déu-n'hi-do. Carles Rius, gràcies, cuida't i demà més.
1: Bon dia.
0: Fem una breu pausa publicitària, tornem de seguida amb l'entrevista del dia, com ja hem avançat, a Josefina Modolell i Arantxa Hernández per parlar de la festa del Barri Centre.
2: Els treuen treballs. Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat. La gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Paràcid, marimatge.
8: Estic solo.
9: Terroristes.
10: Paràcid, matant.
11: Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
13: Cinema sense límits.
14: Cinema sense fronteres.
15: Cinema sense mesures.
16: En definitiva,
17: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
18: Quan el cinema es fa ràdio.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Indualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Doncs seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla i avui volem parlar del sopar popular del barri Centre de Sant Just Desvern, que arriba enguany doncs amb la seva nova edició als carrers del poble, concretament doncs al carrer Bona Vista. Saludem avui al programa en aquesta entrevista del dia a Josefina Modolell i a Arantxa Hernández per poder parlar d'aquesta festivitat. Família, molt, molt bones, com esteu? Benvingudes.
1: Bon dia, Dani.
0: Bon dia, Arantxa, bon dia. Doncs bé, expliqueu-nos una mica com comença el sopar del barri Centre i en quin moment està ara.
1: Bé, el sopar del barri Centre fa 27 anys que es va iniciar per una iniciativa dels veïns Ferran Tost i Joan Gallart, desaparegut l'any passat, que per cert aquest any el trobem molt a faltar.
2: Moltíssim.
1: Aleshores van decidir fer un sopar de barri, perquè aquí a Sant Just es havia fet potser el barri nord, el barri sud, i en canvi al barri centre no hi havia aquesta iniciativa. I ens va semblar que era important fer-ho. I es va començar a fer al carrer Raval, que aleshores ho fèiem al garatge de la família, el matrimoni Camats, Joan Camats i Pilar Domínguez, i el Marcelí, ho fèiem allà, fins que es va omplir molta gent i aleshores van demanar fer-ho al carrer Bona Vista i anàvem a preparar-ho a la granja Carbonell, que és on actualment ho estem fent.
0: Clar, aquesta 26a edició arriba 27 anys després, no?, perquè va haver la pausa de la Covid que no es va poder celebrar.
1: Exacte. Aleshores va venir el Covid, es va deixar de fer, perquè llavors en aquell moment fèiem la comissió, preparàvem el sopar. I llavors veníem els tiquets i la gent venia només a sopar.
0: Però a seure. A seure, exacte, i a menjar.
1: Però el menjar el preparàvem a la comissió. La comissió es va anar fent gran, va venir el Covid, vam deixar-ho de fer, i aleshores al Ferran se li va acudir aquesta iniciativa, que hi ha alguns pobles que es fa, del sopar al cabasset, que cadascú porta el seu sopar per compartir, amb un grup, etc. I aleshores la comissió només fa, venem uns tiquets, que donem coca, cava, posem música i l'espai, la cadira, amb uns tiquets que la gent va buscar la cadira i llavors també controlem una miqueta l'assistència. El preu d'aquests tiquets són 6 euros pels adults i 2 euros als nens.
0: Entesos. I aquest tiquet doncs inclou, diguéssim, les postres, el cafè, el cava, vull dir...
1: Exacte. La gent porta el sopar, diguéssim, primer, segons el que vulguin, i el postre, que és coca, i el cava, i la música, no cal dir-ho, que també està directe i està molt ben muntat, això ho preparem la comissió.
0: Tota aquesta festa, no?, aquesta que hi haurà festa, al carrer Bona Vista. Molt bé, doncs parlem de les dates. Es celebrarà el 25, oi? El dissabte 25. Arantxa, explica'ns una mica això.
2: Sí, el dissabte 25 de juliol. Normalment ja ho fem l'últim cap de setmana de juliol, com és tradició. I ens trobarem tots al carrer Bona Vista, on la comissió haurà preparat doncs les taules, l'engalanatge i la coca, ho tindrem tot preparat. La venda dels tiquets començarà la setmana que ve, just dimarts que ve, el 14 de juliol, fins al 23 de juliol. Estaran diferents membres de la comissió a la granja Carbonell, a l'antiga granja Carbonell, de 6
1: a 8.
2: A 8.
0: De 6 a 8 es podran comprar aquests tiquets a l'antiga granja Carbonell.
2: A fora. Hi haurà dos membres de la comissió, dos o tres, sí, i estarem allà amb els tiquets. En efectiu, si us plau, som... Sí. Som... Anem a un altre ritme,
0: analògics,
2: nosaltres.
0: Analògics, eh?
2: No fem ni bízums, ni... No.
0: Per sort, al carrer Bona Vista trobem tots els bancs
2: de Sant Just. De tàfol i continuem amb tradicions.
0: Sí. O sigui que la gent que no porti efectiu pot anar al seu banc de confiança, que el tindrà allà al Bona Vista.
1: La Caixa, Santander, Sabadell, BBVA.
0: Tot està allà, Josefina, tot està allà. Sí, sí.
2: Sí.
0: Molt bé, ben fet. Doncs aquest sopar que va néixer, doncs, com ens explicava la Josefina, per iniciativa veïnal, per dotar el barri Centre d'un espai de trobada similar al que ja doncs feien altres zones del poble. Aquests primers anys, no?, on la comissió doncs s'encarregava de cuinar, de servir aquest menú complet, i amb el pas del temps i també arrel de la pandèmia doncs ha evolucionat amb el sopar de cabasset, en el qual doncs cada grup porta aquest àpat, que també doncs aprofita per compartir mentre que la comissió doncs ofereix aquesta coca, aquest cava i la música. Explica'ns una mica l'ambient que genera en aquest sopar, perquè hi ha molta gent que l'espera al llarg de l'any, quan arriba el mes de juliol, ja diuen, vinga, que arriba el sopar del Barri Centre.
1: Pues sí, la gent ho espera amb molta il·lusió, perquè és una manera també de trobada, de ser poble. A més a més, ha de quedar clar que està obert a tot el poble, no només al veïnat del carrer Bonavista i als carrers que linden, no, tot el poble està obert. Només posem una condició, que estimem Sant Just i que volem ser poble.
0: Que maco, doncs em sembla una condició fantàstica.
1: Perquè això és molt important. Som ciutat, amb segons què, també es convé ser-ho, però poble amb el sentit de conèixer-nos i d'acceptar també els nous veïns que venen, que s'hi troben com a casa seva. I una cosa també que és important saber-ho també, els premis que donem per engalanar.
0: Ah, sí, perquè aquest és el segon any, no, del concurs de taules.
1: Sí, que ho fem, que està molt bé.
0: Explica'ns-ho, Arantxa.
2: Des de l'any passat es va introduir una nova dinàmica en el sopar, que l'any passat va ser molt ben acollida, va haver-hi molta participació i molta alegria, i enguany continuem amb aquesta nova tradició de guarnir les taules. Cada grup d'amics o amigues, de veïns i veïnes de Sant Just es posa d'acord amb la seva taula, amb la gent que participa en el seu tros de sopar i decoren les seves taules. I enguany també tindrem tres premis, el més original, el més elegant i la més divertida. Com a novetat, ja que l'any passat va haver-hi algunes petites confusions, cada equip haurà de tenir un nom. La seva taula li hauran de posar un nom, un títol, perquè des de la comissió, quan donem l'entrega de premis, puguem identificar cada grup participant.
0: Perfecte. Així, doncs, ens evitem confusions i que doncs, tothom tingui clar amb quin nom participa aquest pseudònim, aquest sobrenom amb el que es participa decorant la taula. I la gent com la decora, Josefina? Què és el que vam fer l'any passat?
1: Pues mira, l'any passat la gent va tenir, bueno, molt bé, va donar la casualitat que la taula que va guanyar va ser la que estava jo, no va ser per d'allò. Nosaltres ens va acudir fer, vam parar taula com tothom posa l'estovalla normal blanca, vam demanar vam portar uns individuals amb negre, aleshores vam posar coberts, copes, bueno, tot bé, que semblava que fos una coberteria i castelleria, no, tot era d'ús i tirar, però,
0: sí, bé, sí, sí.
1: Però feia goig. I després al centre vam fer un centre que hi havia heura i vam posar cireres.
0: Ah, que maco.
1: Que és clar, el colorit de les cireres. I aleshores al mig d'aquest centre hi havia un centre de flors. I entremig unes espalmetes. Les cireres va ser el postre de després del sopar, que també la gent els va fer molta il·lusió, i bé, va quedar bé. I mira, ens van donar el primer premi, que ens va donar una ampolla de cava gran, d'aquestes tan grans, que després vam tenir la sort que la vam compartir amb la comissió, perquè tal la Rosa Carbonell com jo formem part de la comissió, i vam celebrar-ho. I el segon premi va estar molt bé, que és la taula de les llimones, que va ser molt bonic, també. També hi havia llimones, també, en fi, cada un. I després té una taula molt simpàtica que vam fer els joves, que sí. Vam fer com si fos un estenedor amb roba variada. Era molt curiós i molt, potser molt avançat. Potser
2: hi havia això. Molt nivell i amb tres premis no vam donar... Sí. No vam poder repartir per tothom.
1: I per això que estàvem dit, fem-ne només d'un o dos, fem tres premis i tothom que hi participi i no estan guanyar, sinó participar i fer-ho amb il·lusió. Sí. Això ja fa un temps que ens estem preparant ja, mirant coses perquè puguem estar una mica al dia.
0: I tant, s'ha d'anar actualitzant una mica, no?, aquesta festa.
1: Exacte.
0: I amb aquests tres premis, primer, segon i tercer premi, doncs la gent que sàpiga que podrà engalanar el seu espai amb temàtiques lliures, flors, llums, cartells, disfresses, el que vulgui, no?,
2: sí,
0: una mica.
2: Nosaltres...
0: La idea és creativitat a tope.
2: Amb els nens i nenes vam decorar les estovalles de fons marí, va quedar com va quedar. Però també els vam fer participar.
1: Sí.
2: I aquest any repetim.
0: I bé, doncs en aquest sentit entenc que hi haurà un jurat, no?, que anirà passejant per les taules, que anirà veient, no?, aviam com s'han decorat i a partir d'aquí doncs deliberarà, no?, i prendrà alguna decisió.
1: Exacte.
0: Parlem de l'organització, perquè tot això, totes aquestes coses que estem dient, s'han de pensar i s'han d'executar. Ara mateix, Josefina, quanta gent sou a la comissió? Pues més
1: mira,
0: o menys, aproximadament.
1: Mira, sí, a la comissió som, mira, et diré, el Ferran, la Mercè, la Rosa Carbonell, l'Arantxa, el seu marit, després el Pep,
2: el Pep, hi ha la Núria.
1: La Núria amb el marit també, aquells veïns meus que venen de casa,
2: sí.
1: El Javi,
2: sí,
1: el també, Javi. També bé. El meu gendre, l'Isma i la Lourdes, la Joana i el Migui, oi?
2: Sí, també. També.
1: No sé si
2: els Desmarats.
1: Els Desmarats, el Joan i la Mireia, el Jordi Oliveres, que és el nostre dissenyador que fa el cartell, per cert, si l'heu vist, és molt bonic, el cartell de castany.
2: Avui el compartirem.
1: Avui el compartireu, sí.
2: També hi ha... Encara ens deixarem algú, eh?
0: Ha començat a dir els noms. M'ha fet molta il·lusió perquè he preguntat quants éreu i ha començat a enumerar-los tots, o sigui, genial.
2: Encara m'he desconcentrat. A qui anava a dir?
0: I si ens deixem algú, doncs, perdoneu-nos, perquè...
2: El Vilaseca i la Sole.
1: Exacte, el Josep Vilaseca i la Sole, també.
0: Vilaseca, molt bé.
1: Sí, sí, sí. I llavors cada un té una tasca.
0: Sí.
1: La que fa de secretària és la Mercè López, la dona del Ferran. El Ferran és la que va davant. El Just Fossalba.
0: També. El Just Fossalba.
1: El Just Fossalba, que també...
2: Corporació del curs passat o l'anterior.
1: El Just Fossalba també, sí, sí. No, en poc temps s'han incorporat joves, que també ens va molt bé.
0: Clar, doncs, amb aquesta...
2: És un grup variat.
0: Organització que recau, doncs, en una comissió intergeneracional.
2: Exacte.
0: Que és el més important, no? Doncs, molt bé, per una banda, parlàvem d'aquesta comissió i parlem ara també de la participació, perquè està en torn de les 200 persones, no? 200, 250, en funció de l'any, no?
1: Sí. Bé, havíem arribat a ser quasi 300, eh?
0: Carai, sí. Déu-n'hi-do.
1: Ara no, ara potser arribarem a 180 o
2: 100. Ja està bé, també estem bé. Ja
1: està bé, està bé.
0: Sí,
1: està
0: sí,
1: bé,
0: sí,
1: està
0: sí,
1: bé.
0: Sí, sí.
1: Comencem a posar cadires a partir d'allà de Cal Corrales, perquè ens entenguem, aquest és el gestoria Corrales, fins al carrer Marquès de Monistrol. Taules, eh? Dues fileres de taules, eh? Queda molt bé.
2: El dissabte 27 de juliol, a partir de les 7 del matí.
0: Sí. 25, ara... Dissabte 25 de juliol.
2: Sí. Comencem... a instal·lar-ho tot ben d'hora per no molestar els operaris i treballadors i treballadores del mercat. Comencem a instal·lar els llums.
1: Sí, sí, sí. Les banderetes, el que falta.
2: És tot molt tradicional. Després hi ha un esmorzar, que ens anem rejuntant. És molt bonic. Formar part de la comissió està...
1: Sí.
2: És molt bonic, també.
0: Doncs, malgrat d'organitzar-se des del barri centre, l'iniciativa, i que ho sàpiga, doncs, tothom que ens estigui escoltant, és oberta a tot el municipi, a tot el poble.
1: Tot el poble.
0: Per tant, la comissió insisteix sempre que no cal, doncs, això, viure en el barri centre, sinó que pots viure...
1: Al barri sud, al barri nord,
0: on sigui.
1: A Mas Lluís.
0: Exactament.
1: A Mas Lluís, on tothom serà ben rebut.
0: I tant que sí, i tant que sí. I a més, el carrer Bonavista és un carrer tan llarg que també abarca diferents barris, no? És allò de dir, mare de Déu, és una passada.
1: Sí, sí, sí.
0: Però molt bé, doncs, amb aquesta ubicació al carrer Bonavista, just davant del mercat, i també, doncs, aquests espais colindants, celebrarà aquesta festa. Amb música, també, perquè hi haurà musiqueta, no?
1: Sí,
0: home,
1: sí,
0: perquè una festa sense música...
1: El Carlitos.
0: El Carlitos,
1: molt
0: bé.
1: És el que se'n cuida de portar la música, que d'any està estupendo. I una cosa també important que també deixat de dir, que hi ha un grupet de joves que fan mojitos.
0: Ah, mira.
1: I això dels mojitos porta un èxit, a part d'això, d'una, vull dir, la gent, que ve de gust.
0: I els fan bons, Josefina, els fan bons o què?
1: Els fan molt bons, sí, fan molt bons, són dos o tres que ho preparen, i ho fan molt bons, i també ve de gust, perquè després, quan vas ballant i fas la festa, un mojito trobo que entra molt bé.
0: I tant que sí, molt fresquet.
1: I també ajuda també a col·laborar amb les despeses que puguem tenir.
2: Tindrem dos DJs, com l'any passat. Primer el DJ Vito, i després el DJ Carlitos.
0: Molt bé, perfecte.
2: Comparteixen. Molt
0: bé. Una primera part una mica potser més pels joves, no? Tal, i després el Carlitos que pels no tan joves, no? Que no m'escolti, que no m'escolti. No, que el Carles punxa música dels 80, que a mi m'encanta, eh?
1: A mi
0: comença amb la música dels 70, 80, 90, després et posa alguna més moderna, que sí, que ens agrada molt el Carlitos. Molt bé, doncs, família...
1: Una cosa també que vull
0: dir... Abans d'acabar, digues.
1: Una cosa que he dit clar, que quan acabem de sopar, la gent tingui la precaució de recollir-ho tot a la taula i deixar els contenidors. Per no deixar tanta feina també als treballadors de l'Ajuntament que ens venen a recollir les taules i les cadires a última hora de la matinada. De
2: la mateixa comissió, que ens quedem fins al comissió, final.
1: Per part de la comissió, també la gent que sigui, és a dir, el plat que jo he utilitzat per sopar, que vagi al seu container adequat i tot quedi ben recollit, per donar una miqueta de cinisme i d'ordre a la festa.
0: Doncs, i tant, procurar ser cívics i procurar deixar-ho tot com ens ho hem trobat.
1: Exacte.
0: Doncs, Josefina Modolell, Arantxa Hernández, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvern, que tingueu molt bon estiu i que vagi molt bé aquest sopar del Barri Centre.
1: Molt bé, Dani, doncs gràcies a tu. Si vols venir, estàs... no cal dir-ho.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies,
2: adéu-siau. Adéu.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Doncs a 15 segons per arribar a 3:15 del migdia marxem ara a l'espai d'actualitat econòmica. Rafael Redondo, bon dia.
2: Hola, Dani, molt bon dia.
1: Benvingut al programa una setmana més aquí a Ràdio d'Esvern, a la Rambla, per parlar d'actualitat econòmica. Avui tenim diversos temes a sobre de la taula. Per una banda, volem parlar de la tendència de l'IPC, també del preu del diner, que això ja ens ho explicaràs amb més profunditat, i també del preu del petroli. I comencem una mica, si et sembla, doncs, posant fil a l'agulla amb la tendència de l'IPC. Què ens has de dir de l'IPC?
2: Sí, mira, això, el fet que enrunem de totes tres coses, tant IPC com el preu dels diners, com el petroli, perquè totes tres estan relacionades. Uh-huh. Què està passant amb l'IPC? Pues, amb l'IPC, al gener estàvem amb un 2,3 i ara estem amb un 3,2. És a dir, que ha estat pujant bastant l'IPC. Arrel de què ha vingut aquest increment? Principalment ha vingut el preu del petroli. Ha sigut el que ha marcat la tendència, el que ha fet que es disparés a l'IPC. Si el mirem respecte a l'any passat, pues el juny de l'any passat estàvem amb un 2%, un 2,3, i ara estem a un 3,2. És a dir, hem augmentat gairebé un 30%, i això és el que notem a la butxaca, pues, perquè s'han encarit els productes, que no es veuen tant, perquè diuen d'un 2 a un 3, no. És un 30% d'augment de l'IPC. Què ha fet el Banc Central Europeu? Veient la tendència de que estava pujant l'IPC, que era motivada a través del petroli, el Banc Central Europeu el que va fer va ser pujar els preus dels diners, el que presta als bancs, que nosaltres és el que vam trobant, pues, amb les hipoteques o les empreses amb els préstecs que demanen. El Banc Central Europeu, veient que l'IPC al mes de març, d'abril, estava pujant, uh-huh, va decidir pujar el preu del diner, un 0,25, i el va pujar a un 2,40%. Fins aquí sembla que estem enraonant amb magnituds petites, total, ha pujat d'un 2,25 a un 2,40. No, això és un 11%.
1: Clar.
2: Que és el que no es veu. Uh-huh. És el que no es veu. Què està passant amb aquest preu? Pues que aquest preu, dintre de tot, la hipoteca te la trobes bé, perquè està a un 3,40, és molt assumible per una renda familiar, i a les empreses, pues, aquest 2,4 li representen gairebé un 4,8, gairebé és el doble. L'empresa té més risc que un particular, i llavors el diner que li presta la banca sempre és bastant més car. Però és que hem començat per què ha pujat l'IPC, per què el Banc Central Europeu l'ha pujat, i tot això ve que el 28 de febrer, que quan va ser quan Estats Units va bombardejar Iran,
1: sí,
2: amb tot aquell tema, en aquell moment el petroli estava a 72. Avui està a 73 dòlars, és a dir, només després de tot aquest temps només ha pujat un dòlar, però en el mes d'abril estava a 118. Clar, va fer que l'IPC, pues, comencés a encarir-se, no el mes d'abril, sinó que al maig, al juny, i llavors el Banc Central Europeu va decidir tirar-lo amunt, perquè quan van mirar-ho bé, el maig ja havia baixat, però estaven 109. Uh-huh. I els productes petrolífics són tota la cadena que fa que tire l'IPC amunt. Sempre n'hi ha dos, l'IPC normal i l'IPC subjacente. Quan li treuen el subjacente és el que té precisament el petroli. Quan li juntes, està sempre per sota. Però ara què està passant? Que com està baixant el preu del petroli, va baixant de 110, ha baixat allà a 70, a 73, poc a poc s'està regulant l'IPC. L'IPC ja portem dos mesos seguits que l'IPC no està augmentant, també per aquell augment del cost del diner per part del Banc Central Europeu. que és que totes tres van lligades. És a dir, puja el petroli, puja la inflació, el mandat del Banc Central Europeu és que si puja la inflació, ell l'ha de controlar. Com la controlo? Si puja la inflació és pujant el preu del diner, perquè en el moment que puja el preu del diner, els préstecs i les hipoteques entren en contracció, és a dir, es demanen menys préstecs i es demanen menys hipoteques perquè el preu del diner puja. I ara estem en aquesta situació que està, per una banda, que el preu del petroli no està pujant, però n'hi ha un petit risc, petit, de que no estigui pujant el preu perquè estigui baixant la demanda, i això no és bo, perquè si baixa la demanda indica que no, que l'activitat ja no està tirant amb tanta força.
1: Clar.
2: I una altra és que Xina, de moment, va comprar molt de petroli abans de que comencés el conflicte amb Iran, i de moment Xina no està comprant petroli. Si Xina decideix comprar petroli, pues pujaria el preu del diner. I automàticament pujaria el preu del petroli i pujaria el preu del diner. Escoltat per la ràdio no és gens fàcil el que jo estic dient, i soc conscient.
1: No és fàcil explicar-ho, no, tampoc.
2: Com tres coses van lligades. Ui, a mi la benzina... És clar, què és el que tu te trobes amb el dia a dia? Que vas a posar benzina i avui està a 1,50, demà a 1,48 i passa demà a 1,57. Aquesta és l'oscil·lació que t'està fent al mercat del petroli. En el cas d'Europa és el petroli Brent. Però això està jugant per sota amb la inflació. La inflació puja, la inflació baixa. Que baixa, el Banc Central Europeu no toca el tipus d'interès fins que no està en un volum. Que puja, la de pujar. Quina és la part positiva? Que sempre n'hi ha una part positiva, eh? Pues que les previsions és que cap a final d'any l'IPC estigui al mateix que tenim ara. Si ara estem al 3,2 al mes de maig, les previsions són que estigui al 3,3. És a dir, que sigui una inflació... El més bo seria que estiguessin al voltant del 2, però una inflació d'un 3, un 3,2, és una cosa assumible. El que passa és que la inflació, el que jo sempre dic, és que és l'impost a la sombra que te van traient perquè pugen les coses aquest 3-4% i a tu els ingressos, les nòmines, no pugen amb aquest percentatge. Aleshores, és un impost que paguem a la sombra, que només el cobra l'Estat. Aquí ja ningú més cobra d'això. Aquesta és la situació en la qual ens estem trobant ara. Que dintre de tot s'ha frenat o s'està frenant la pujada de l'IPC, lligada amb que està baixant el preu de petroli i la pujada de tipus d'interès del Banc Central Europeu, aquest 0,25. De moment, el Banc Central Europeu està dient que no n'hi ha revisions fins a setembre-octubre, que hi ha revisions de preus, amb la qual cosa, si no, les pujades de preus. Amb lo cual

0: que com queda tot això.
1: Sí, totalment. Ens queden encara uns minuts per seguir esclarint doncs, aquests detalls a la nostra audiència per explicar i portar una mica doncs, més amb el detall i amb un doncs, llenguatge, amb un vocabulari una mica més lleuger, com ens està fent en Rafael Redondo, per entendre, no? Perquè a vegades l'economia, Rafael, se'ns fa una mica farragosa. No acabem d'entendre com això pot afectar les nostres butxaques, no? I parlàvem que avui els tres temes anaven molt lligats. La tendència de l'IPC, el preu del petroli i el preu dels diners. I en aquest sentit, quan parlem del preu dels diners del Banc Central Europeu, quan parlem d'aquest preu dels diners, a què ens estem referint? Què és el que vol dir el preu dels diners del Banc Central Europeu?
0: Sí, el Banc Central Europeu és el que marca la política econòmica en la Comunitat Europea. Uh-huh. No les inversions ni res, sinó que marques la tendència a nivell de dir si puja inflació jo tinc que pujar el cost. Per què? Perquè no s'escalfi l'economia, que aleshores entres en una espiral de pujar molt la inflació. La inflació, l'única manera de lluitar contra ella és pujar els tipus d'interès i no intervindre-la molt, perquè si tu intervens a l'economia acabes tenint inflació garantida. És a dir, que això passa en els regímenes que populars i no tan populars. Si tu intervens a l'economia, al final la inflació se te dispararà. Per què? Pues perquè no n'hi haurà producte suficient o el producte que estigui estarà massa, massa controlat. Val? Uh-huh. I el mandat del Banc Central Europeu és al contrari, és dir-li sobretot als estats, senyors, el que vostès estan ingressant respecte a el que s'estan ingressant, el cost del diner és aquest, amb el qual el seu pressupost, mira si és important, ho han de fer tenint en compte aquest cost. Això és molt, molt important. I això és el que el Banc Central Europeu els diu a tots els països de la zona euro. És a dir, escolteu, teniu en compte que el preu aquest és en funció de que controlem entre tots la inflació. Si tirem la inflació amunt, jo deixaré de comprar-te deute al país i tu tindràs un problema d'inflació dintre del teu país. Com ningú vol tindre aquest problema d'inflació, pues, és el mandat que arriba del Banc Central Europeu. En síntesi, és això. És el que marca les tendències a nivell tant pressupostari, que serà mentira, com del gasto que pot assumir un estat pel tipus d'interès que tindrà que pagar per la deuta que estan contínuament emitint els estats.
1: Mm-hmm. Totalment. Avui estem parlant amb Rafael Redondo, ho estem fent doncs amb qualitat de professional en marc del món econòmic i que doncs, des d'aquí, des de Ràdio d'Esvern, en aquest espai d'actualitat econòmica, cada 15 dies intentem reflectir doncs, aquest esperit, no?, de portar l'economia global a les nostres butxaques. I finalment, el preu del petroli. Crec que ha sigut un tema que ha tingut molt de protagonisme en aquest espai al llarg de la temporada, sobretot des de principis d'any, no, Rafael? Sí. Des de principis d'any el preu del petroli ha marcat bastant, no? Després també, quan va entrar en joc el tema de l'estret d'Hormuz, va tornar, és a dir, primer amb tota la intervenció que va fer els Estats Units a Venezuela, ja van començar a parlar i van començar a sentir sobre el preu del petroli, però fins que no va haver doncs, aquest tancament de l'estret d'Hormuz, que ha durat bastant de temps, doncs vam tornar sí. I amb més contundència a parlar del preu del petroli. Ara mateix com es troba aquest preu?
0: Ara mateix està sobre els 73 dòlars. Uh-huh. El preu, 73 dòlars el barril, el preu del barril, que diuen, que és el mateix preu gairebé que estava al febrer. Abans del tema d'Hormuz estava en 72, 73, és a dir, que ara pràcticament ha recuperat el preu del mes d'abril. El que passa és que veníem que el gener estava en 62, és a dir, que ha pujat en el que va d'any, i tot l'any passat estava sobre el 62, 63, estava bastant pla durant tot l'any, però va ser arribar al mes de febrer i a la que van començar els tambores de guerra, pues, va fer que el petroli pugés. Uh-huh. 20 de febrer va ser quan va començar a disparar-se automàticament, I el més car va estar, crec recordar que va ser a l'abril o alguna cosa així, que va arribar, va ser, sí, a l'abril va ser en 118 euros, 118 dòlars el barril. És a dir, que gairebé va doblar el preu que havia al setembre del 2025.
1: Correcte.
0: Clar, això va fer que l'IPC automàticament fes un salt de que estàvem al maig o juny de l'any passat, l'IPC en Espanya estava en un 2, un 2,3. Realment estava molt baix. Va ser a partir ja d'octubre-novembre va començar a pujar l'IPC, ja va començar, però és normal al final d'any que sempre n'hi ha una pujada de preus. Es va ralentir el gener-febrer i a partir, òbviament, a partir del mes de març va passar d'un 2,3 a un 3,4. Va fer gairebé un 40%, un 50%. És molt. És per això que el Banc Central Europeu es va trobar en l'obligació de dir, bueno, pujo el tipus d'interès perquè no se me dispari la inflació amb els països, que llavors la inflació origina sou més elevat, costos més elevats, inflació més elevada. És una roda, eh? És una roda i no és fàcil de controlar-la. L'única manera que tenen és pujo tipus d'interès per un puesto i deixo que els estats no puguin vendre tanta deuta perquè no augmentin la inflació dintre dels seus països, que si no els estats són tendència de pujar també, de pujar la venda, perdó, deuta, i llavors generen també inflació, que els estats són els primers que es generen per polítiques que no siguin molt, molt restrictives, en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Doncs Rafael Redondo, ens queden 5 segons per arribar a les 12 del migdia. Ho deixem aquí, moltíssimes gràcies, i d'aquí un parell de setmanes seguim conversant i seguim doncs ja posant fil a l'agulla al món de l'economia, ja últimes passes, últims minuts de programa, perquè ens queda ja molt poca temporada, però amb ganes d'acabar d'esclarir alguns temes abans de tancar aquesta temporada 25-26.
0: Pues molt bé, Dani, encantat de, com sempre, d'estar conversant amb vosaltres.
1: Una abraçada, cuida't.
0: Igualment, adéu, molt bon dia, adéu.
2: 800 bombers continuen treballant a l'estabilització de l'incendi que crema des d'aquest cap de setmana a la Catalunya del Nord. Avui s'afegeixen a l'operatiu 6 avions, 4 dels quals enviats per Europa. Hi ha 12.000 evacuats, els quals es demana que no tornin als pobles, però alguns s'estan saltant els controls i ja són a casa seva. Enviada especial a Rodès, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Pep Casanovas. Bon dia.
3: Bon dia. Hem acompanyat els bombers en un recorregut de 8 quilòmetres per les zones cremades. Ja no hi ha flames, però sí moltes fumarades. Les temperatures són altes, estem a 33 graus i bufa el vent. Al poble de Rodès, envoltat de muntanyes, no hi ha cap veí, només bombers vigilant des de dalt de les runes del castell que no hi hagi revifades. El cap de l'operatiu respira més tranquil després de moltes hores de feina intensa amb la que han aconseguit que les flames no arribessin al nucli urbà. Així descrivia la situació fa pocs minuts.
4: Favorable. On est maintenant sur des opérations...
5: Favorable. Estem remullant la zona per evitar revifades. Tornarem a tenir canícula i, tot i que bufa menys vent que ahir, a la part alta del poble és un vent que canvia contínuament. Això requereix una vigilància i control continu per part dels equips que tenim allà.
3: Montse Poblet i Pep Casanovas, Catalunya Ràdio, Rodès.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: Avui entrem en el primer dia crític de l'onada de calor, amb els termòmetres disparats a gran part del país. Això no ajuda als diversos incendis simultanis que cremen en diferents punts de Catalunya. David Borrell és l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat.
7: El dia d'avui segueixen un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat.
6: Ara mateix l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental és el que més preocupa perquè continua actiu i perquè pot escampar-se al Parc Natural de Sant Llorenç Savall, tal com va passar el 2003. Per contra, els bombers ja han pogut estabilitzar el foc de Carme a l'Anoia, on s'ha aixecat el confinament a la majoria dels de les 33.000 persones confinades. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 13 persones ferides en aquests incendis de Sentmenat i també el de l'Anoia. Del total, un home ha resultat ferit menys greu i la resta d'afectats són lleus, segons el SEM.
2: Les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona començaran el primer trimestre del 2027. Estarà situat a l'edifici Llach, a l'avinguda del Paral·lel. L'Ajuntament hi destinarà un pressupost de quasi 37 milions d'euros i preveu que les obres estiguin acabades a finals del 2028. Barcelona, Anna Escura.
8: Bon dia. Les obres de rehabilitació que es licitaran properament suposaran una remodelació integral de l'edifici, planta baixa, quatre plantes i dos soterranis. Amb aquest nou centre, que acollirà la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, els Bombers de Barcelona i el Sistema d'Emergències Mèdiques, es vol evolucionar cap a un model integrat més preparat per gestionar emergències complexes. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
9: Ens permetrà intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, per tota la ciutat, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància.
8: El Centre de Processament de Dades de l'Ajuntament també es traslladarà a aquest edifici. Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Nou incident a l'estret d'Hormuz que posa a prova les negociacions per un acord final de pau entre els Estats Units i l'Iran. Un vaixell petrolier ha estat atacat amb un projectil encara no identificat aquesta nit en territori d'Oman, segons l'Agència Marítima Britànica. Hi ha hagut un incendi que no ha causat ferits ni danys al medi ambient. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs a l'estret d'Hormuz amb el llançament d'almenys dos míssils contra vaixells comercials en les últimes hores, segons el portal al nord-americà Axios. L'Iran, per la seva banda, ha avisat en les últimes hores que les converses per un acord final no poden començar si hi ha amenaces dels Estats Units.

0: Eufòria no és un plagi d'Operación Triunfo. És el que diu l'Audiència de Barcelona, que rebutja la demanda de Josep Maria Mainat, que va tirar endavant amb el seu soci, Toni Cruz, que va morir. El tribunal constata que veu diferències substancials entre els dos formats i recorda que els productors van rebutjar demandes per propietat intel·lectual similar entre concursos musicals en contra seva. És el cas de Tu sí que vales, acusat de plagi pels responsables de Got Talent. Aleshores, Mainat i Cruz van dir que pensaven que els programes amb càsting de selecció de cantants, eliminació setmanal de concursants i seguiment dels assajos portarien a infinites querelles a cadenes i productores d'aquest format. Una reflexió que fa seva ara l'Audiència de Barcelona per parlar de programes diferents. A més, els jutges constaten que hi ha diferències substancials. Consideren que a OT es combina el concurs musical amb el reality, cosa que no passa a Eufòria. El que sí que reconeix l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format OT a Mainat i Cruz, cosa que no havia fet el jutjat de primera instància. Esports, Ernest Macià.
1: Avui es tanquen els vuitens de final del Mundial de Futbol d'aquí a 6 hores, a les 6 de la tarda, Argentina-Egipte, i a les 10 de la nit, Suïssa-Colòmbia. La selecció espanyola jugarà amb Bèlgica als quarts de final del Mundial, després que Bèlgica hagi superat avui per 4-1 els Estats Units i que Espanya guanyés a Portugal ahir al vespre per 1-0. L'Espanyol ha fet oficial la cessió per una temporada d'un lateral neerlandès, Harman, que arriba procedent del Barley. Harman és la segona incorporació per la propera temporada a l'Espanyol, després d'Àlex Calatrava. El Tour de França, quarts de dues. Comença la quarta etapa d'aquí una hora i mitja entre Carcassona i Foix a la Catalunya Nord amb quatre ports, dos dels quals són de segona categoria, i amb Tadej Pogačar, que surt amb el mallot groc. El Barça d'hoquei patins fa poca estona acaba de fitxar el davanter italià de 28 anys, Davide Gavioli, que prové del Ticino, on ha guanyat les dues últimes lligues i una Copa d'Europa ara fa 4 anys. I a Wimbledon, Jannik Sinner, el número 1 mundial, juga contra l'alemany Jad Lennar Straff i Novak Djokovic amb el canadenc Félix Auger Aliassime en els dos primers partits de la ronda de quarts.
2: Fins aquí les notícies.
3: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just d'Esvern celebrarà la Festa Major del 29 de juliol al 3 d'agost amb una última jornada festiva el 6 d'agost, coincidint amb la festivitat del Sant Just i Pastor. La programació organitzada per l'Ajuntament i les entitats del municipi inclourà activitats per tots els públics i s'iniciarà amb el pregó de Soledat Sans i Serafini, artista i fundadora del Carrau Blau. La imatge de la Festa Major 2026 és obra del santjustenc Luis Alonso Collado, guanyador del concurs de cartells. La seva proposta ha estat l'escollida entre 27 obres presentades i serà la que identificarà la celebració en tots els seus suports de comunicació. La programació musical tornarà a tenir un paper destacat amb les barraques, que acolliran les actuacions del Pony Pissador, la Noche Quilombera, les Gamberres i l'Orquestra del Futur. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la creació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per persones i entitats de Sant Just per fomentar la participació ciutadana en l'organització i l'evolució de la Festa Major. Oberta a tota la ciutadania, la coordinadora ha celebrat diverses reunions per recollir propostes i organitzarà activitats els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer, ampliant l'oferta festiva i reforçant el caràcter participatiu de la celebració. El programa complet amb els horaris, espais i activitats es donarà a conèixer pròximament. Pel que fa a esports, el Complex Esportiu Municipal La Bonaigua ha escollit un any més l'acte de reconeixement a les entitats esportives de Sant Just en una jornada en què s'ha posat en valor la tasca dels clubs i els esportistes del municipi. Durant l'acte, les entitats van distingir les persones i equips homenatjats, mentre que també es va presentar el vídeo de reconeixement de totes les entitats. Les 22 entitats esportives registrades al municipi, que apleguen prop de 3.000 persones, van ser les encarregades de seleccionar els guardonats. Els dos reconeixements per entitat han valorat tant els mèrits esportius com la trajectòria i el compromís amb els valors socials, destacant el treball intern i la implicació col·lectiva de cada club. L'acte també va reconèixer esportistes individuals vinculats a Sant Just, ja sigui per naixement o residència, que contribueixen a projectar el nom del municipi gràcies als seus èxits en diferents disciplines esportives. Les imatges de l'acte es podran consultar pròximament al web municipal. I encara en esports, el Casal de Joves organitza el dimarts 14 de juliol, de 7 a 9, un circuit d'obstacles gratuït a l'exterior del Casal de Joves, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys. L'activitat planteja un recorregut amb diferents proves d'agilitat, velocitat, equilibri, coordinació i enginy, en què les persones participants hauran de superar diversos reptes en un entorn lúdic i participatiu. La proposta, impulsada pel Casal de Joves, combina activitat física i lleure en una iniciativa dirigida al públic juvenil amb l'objectiu d'oferir una experiència dinàmica a través de la superació d'obstacles i proves. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, marxem directament cap a l'espai de la Biblioteca Joan Margarit. I tenim a la Sandra i el Nacho ja aquí als estudis. Molt bones, com esteu? Benvinguts.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs aquí fresquet, la veritat, que s'està molt bé aquí.
0: La veritat és que a la ràdio estem bastant a gust i refugi climàtic, gairebé. Tenim sí. Aquí... Bueno, d'aquí no res ens posaran el segell, la insígnia de refugi climàtic. Molt bé, doncs vinga, un refugi climàtic. Aquest sí que està homologat, a la Biblioteca Joan Margarit.
1: Sí.
0: No sabem si... Sí, és tan refugi climàtic com aquest, però...
1: No, una mica mig gas, aquí s'està més fresquet, la veritat, però tenim zones que no funciona bé, la climatització.
2: Sí, hi ha desigualtat climàtica.
1: Sí, sí, sí. Hi ha zones que fa fred i zones que fa molta calor.
0: Doncs sí, sí. En fi. Parlem de l'estiu, parlem de les activitats de la biblioteca. Per on comencem, Sandra?
1: Doncs mira, ara aquest estiu, a l'estiu ja és tradició que hi hagi poca activitat, perquè també hi ha moltíssima gent que ja comença les vacances, com a... Notícia principal, així potser recordar que a l'estiu tenim un horari diferent, que fem l'horari d'estiu del 15 de juny al 15 de setembre. Fem de dilluns a dijous totes les tardes, de 3:15 a 9:15, i dimarts i divendres al matí, de 10 a 2:15. Els dissabtes a l'estiu no obrim.
0: Val.
1: I també fer un recordatori de que durant el mes d'agost la biblioteca està tancada. Totes les persones que vinguin ara a recollir reserves o llibres, ja el préstec se'ls hi fa pel setembre, o sigui que tenen tot l'estiu per llegir tranquil·lament sense pensar en que hagin de renovar els seus préstecs. També recordar que si hi ha algú que tingui pensat demanar-se algun llibre d'una altra biblioteca perquè nosaltres no el tenim o perquè el nostre està en préstec, poden venir a fer les seves peticions de préstec interbibliotecari fins al 20 de juliol, perquè així ens assegurem que els hi pugui arribar la reserva, si no després ja no arribarà a temps. I ja està.
0: Perfecte.
1: Aquest és l'horari, que és com així com el més important ara mateix, de canvi, després de les aules d'estudi, d'aquesta intensitat i del final de curs amb els sopars dels clubs,
2: sí.
1: Tancament de clubs, tancament de totes les activitats d'adults infantils.
2: Sí, sí, el dimecres passat vàrem tenir el sopar de fi de clubs amb els... Bueno, les participants, no totes, però moltes de les participants... Dels clubs del primer i tercer dimecres va anar molt bé, amb el Jordi Nob, que va per allà i va estar molt divertit. Sí.
1: Bueno, així com a novetat per l'any que ve, tornem a Can Ginestar, que això és una reivindicació que teníem des de feia temps des de la biblioteca, perquè estàvem fent els clubs a les escoles.
0: Ah, molt bé.
1: I l'any que ve, per fi, poden tornar tots i totes a la sala Isidor.
2: Es faran les tertúlies a l'Isidor Cònsul. I, bueno, l'únic que es canviarà una mica l'horari, serà una mica més tard.
1: Sí, que, bueno, 15 minuts.
2: A 6:45 en lloc de 6:45, però sí, és molt millor fer les tertúlies, o sigui, aquí. Can Ginestar, bueno, al costat de la biblioteca, que vingui la gent, perquè a més hi ha més relació, més vincle.
1: Clar, home, reprenem el contacte.
2: D'aquella manera no... Estàvem molt, molt allunyats.
0: Clar, entenc que es feia perquè no hi havia espai, no?
2: Evidentment, sí.
1: Clar, perquè la sala Isidor, per desgràcia, la biblioteca, nosaltres no tenim una sala polivalent pròpia, llavors compartim l'espai de Can Ginestar, de la Casa de Cultura, entre diferents entitats, i mira, nosaltres, tot i que estàvem a dintre, no teníem lloc. Llavors ens vam haver de buscar un espai i ho hem fet durant uns anys a les escoles.
2: Sí.
1: I ara tornem.
2: Sí, els clubs de primer dimecres, tercer dimecres i novel·la negra es faran a Can Ginestar, a l'Isidor Cònsul, i el de teatre continuarà fent-se a les escoles.
0: Molt bé, doncs en aquest sentit, mica en mica, aquestes reivindicacions no, que tenien des de la Biblioteca Joan Margarit sembla que es van duent a terme, que està bé, és important, i és el que dèieu, no? Al final, com que és en el mateix edifici, en el mateix espai, és molt més còmode per vosaltres i més accessible també pel públic que en algun moment donat hagi de venir a fer una consulta a la biblioteca,
1: clar.
0: Després pugui anar directament a la tertúlia.
1: Clar, principalment pels usuaris i les usuàries, perquè el que dius tu, si tenen algun dubte, volen fer alguna ampliació de préstec, volen fer algun canvi, volen aprofitar i agafar alguna altra lectura extra que s'ha recomanat a dintre de la tertúlia, qualsevol cosa, és que poden haver tantes coses, també un altre retrobament amb el personal de la biblioteca per no perdre el contacte.
2: Bueno, i també que la sala de Isidor Cònsul a mi em sembla molt maca.
1: Home, és que és preciosa.
2: Sí, és molt més maca.
0: Serà molt maca, sí. La veritat és que sí.
1: Clar.
0: Molt bé, doncs més coses. Què més trobem com a novetats en aquest espai de la Biblioteca Joan Margarit del mes de juny?
2: Mira, podem parlar de nens, no?
1: Sí, juliol, les activitats infantils. Sí, de, com a activitats infantils, ara no hi ha hores del conte, perquè a més també fa molta calor, les famílies estan ja més pensant en la platja, piscina, vacances. Doncs a les famílies que no marxin poden passar per la biblioteca, que com cada any recuperem el lloc per joc, que són els jocs en família. Tenim jocs de taula per fer préstec a dintre de la biblioteca. Poden venir les famílies i passar la tarda o al matí jugant amb... Tenim diferents jocs de taula, des dels 3 fins als 12 anys. I, bueno, normalment funciona bastant bé, perquè s'ajunten allà. Com ara tampoc hi ha un espai on la gent es posi a estudiar, doncs poden jugar, xerrar, i no fan molt de xivarri i és divertit. I com a novetat també tenim el préstec de gomes i cordes per jugar al carrer. Després de l'activitat que vam fer el mes passat, de recuperar els jocs tradicionals, doncs va tenir molt bona acollida i tenim 2 cordes amb diferents models i 3 gomes de saltar que poden venir i agafar-les en préstec per jugar aquí als jardins de Can Ginestar. No és per endur-s'ho a casa, però
2: això
1: sí.
2: Això és una novetat total.
1: Sí, això és trencador. Una biblioteca que presta cordes de saltar o gomes. Llavors, bueno, està funcionant bastant bé i bueno, són coses que anem traient una mica perquè veiem que funciona, perquè ens ho demanen i perquè trobem que són iniciatives per experimentar i que sempre tenen bona acollida.
0: I que, a més, tenim doncs, els jardins de Can Ginestar, com els tenim aquí a prop, doncs s'ha d'aprofitar, no, aquest espai.
1: Clar, és un espai que s'ha d'aprofitar, això.
0: I que mentre doncs, potser els més grans estan llegint un còmic a la sala infantil, els petits poden estar doncs, jugant a fora, viceversa, vull dir, al final també dona aquesta polivalència, no?, un espai que és la Biblioteca Joan Margarit.
1: I juntament amb això, perdona, que no se m'oblidi, amb aquesta activitat que vam fer de jocs tradicionals, s'ha creat un espai al web de la biblioteca on hi ha un repositori d'aquestes cançons tradicionals i dels jocs tradicionals que es poden recuperar. O sigui, també és una activitat intergeneracional, que poden compartir avis amb els nets o pares i fills, vull dir, o tietes i nebots o nebodes, vull dir, tota la família pot aprofitar aquest recurs que poden trobar a la biblioteca al web de la biblioteca.
0: Perfecte. Molt bé, doncs seguim avançant amb més notícies, més actualitat.
2: Bueno, aquesta és una bona època també per evidentment per llegir i també per llegir en digital, no?
1: Sí.
2: I bueno, volíem parlar també de Bibliodigital, que és el servei de préstec de llibres electrònics, de revistes, de pel·lis, d'audiollibres, perquè bueno, molta gent s'ho pregunta, no?
1: Sí.
2: Com funciona? Doncs ara és el moment d'entrar-hi, de donar-se d'alta i descarregar-se aquests llibres en aquests dispositius, que va molt bé també pels viatges, per la platja, per la piscina.
1: És com un gran desconegut, eh? No sé
0: jo
1: si coneixes el Bibliodigital.
0: Jo crec, sincerament, que la gent no coneix i és una meravella.
1: És que és una meravella.
2: Sí, està molt
0: bé.
2: Una
0: meravella. Jo tinc a l'iPad.
1: Clar.
0: I mira, ara diré una cosa en contra de les subscripcions de diaris, no? Però jo estava subscrit a un diari i em vaig donar de baixa perquè
2: clar
0: tenia
2: sí.
0: tots els diaris.
1: Clar.
0: Tenia tots els diaris allà.
1: Clar, pots llegir la premsa gratuïta cada dia, però no només la premsa d'aquí, sinó premsa també internacional. Pots llegir premsa de tot el món a diari.
0: Totalment.
1: Pots llegir revistes, pots veure pel·lis gratis, com... és que no cal ni Netflix, vull dir, tens aquí un repositori de pel·lis que... xuclen d'e-film, que xucla a l'hora de Filmin, vull dir que tenen ja un fons de molta qualitat.
2: Bueno, i el que comentava, jo crec que per l'estiu millor hi ha anar a la platja o a la piscina amb un dispositiu, amb el mòbil mateix, amb un e-reader, que no porta els llibres, que sempre passa el que passa.
1: Sí, és que després arriba setembre i nosaltres traiem 50.000 llibres de la bústia amb 300 quilos de sorra de platja incorporada als llibres.
2: Mullats.
1: Mullats, també.
0: Jo sóc un desastre sorra. Amb els llibres, jo sóc un desastre. Per això no us els agafo, perquè jo sóc pràctic i dic, mira, em compraré el llibre que m'agradi i me'l llegiré. Perquè...
2: A veure, no hi ha res com llegir en paper. A
0: m'encanta, a mi m'encanta.
2: Però... Quan te'n vas de vacances, quan te'n vas directament a la platja, a la piscina, a la muntanya, no sé, jo, per exemple, prefereixo llegir en digital.
1: Bueno, és més
2: còmode. A més, és més còmode, no has de portar el llibre.
1: No portes tant de pes.
2: Evidentment, no sé.
1: Doncs mira, servei Bibliodigital, a tothom qui vulgui. És igual el dispositiu. Pots utilitzar-lo des de qualsevol dispositiu, excepte Kindle. Sempre ha d'haver una excepte, sempre ha d'haver una excepció. Doncs aquí és Kindle. Kindle és l'únic dispositiu no compatible, però des d'un mòbil, una tableta, un ordinador, el que tu vulguis, un e-reader, et connectes, només necessites tenir el teu carnet de biblioteca, que és gratuït, i el teu PIN. Si no recordes el PIN, no passa res. Hi ha una pestanyeta que et diu recuperar contrasenya. Cliques i reps un correu electrònic, et generes un PIN nou, i aquí tens, bueno, un ventall de possibilitats infinit, gratuït.
0: És que estic a dins ara mateix i
1: clar,
0: no t'ho acabes.
1: És la bomba.
0: No t'ho acabes, i és molt xulo amb el tema de les revistes, perquè ara que ve doncs, aquesta època molt de revista, no? De mirar revista, fullejar, de mirar viatges, superxulo, perquè m'encanta la del National Geographic, la de viatges o viajar, no? I llegir aquells articles que t'expliquen doncs, coses dels viatges, dels espais que potser doncs, visitaràs d'aquí poc. I no sé, a mi és una aplicació que m'agrada molt i pels matins d'estiu, perquè jo la tradició que tinc a l'estiu, normalment doncs, quan em llevo és durant l'any no tinc la dinàmica, no? Però és allò d'esmorzar amb l'iPad i anar llegint les notícies, tens de fons el 24 hores o el que sigui, i vas llegint les notícies a l'iPad i és molt, molt, molt còmode.
1: Sí, sí, a més, mira, no només hi ha fons d'adults, també hi ha llibres infantils, també hi ha música, és que hi ha de tot. Hi ha audiollibres, hi ha llibres en català, en castellà, en francès, en anglès, en rus, en ucraïnès, en alemany, és que en italià hi ha en molts idiomes. Les pel·lis també, amb subtítols, és que hi ha de tot, de tot. És una gran eina desconeguda que, mira, és que... No sé per què no es coneix més. I mira que en fem difusió des de la biblioteca, sí. Però...
2: També és cert que ens pregunten molt, eh?
1: Sí, cada cop més.
2: Sí, sí. Sí, sí.
1: Bueno, però mira, fem una altra crida, que tothom entri al Biblio Digital, es poden descarregar l'app al mòbil. També, una altra cosa bona que pots fer, descarregar-te l'aplicació al mòbil si no vols portar el carnet de la biblioteca i pots portar el teu carnet digital, que aquesta és una altra. Molta gent surt a passejar a comprar el pa i mira, vaig a buscar un llibre a la biblioteca. Ostres, no porto el carnet de la biblioteca, però sí que portes el mòbil. Doncs aquí pots portar el teu carnet digital.
0: Totalment, doncs genial. Genial, és una
1: ens
0: bona oportunitat.
1: Hem de virtualitzar.
0: Per tenir-ho tot a mà. Sí, sí, sí, totalment, totalment. Molt bé, què més?
1: Doncs mira, també, si dintre del món digital també pots activar dues coses molt importants dintre del teu espai personal de la biblioteca virtual. Pots activar el teu historial de préstecs, que és molt útil per quan dius «Ai, no me'n recordo si m'he llegit aquest llibre», perquè això passa sovint.
2: Sí,
1: la gent que és molt lectora o ens pregunten nosaltres com és. Per un tema de protecció de dades, nosaltres no tenim accés a l'històric de les lectures.
2: Vaig agafar fa un any un llibre que no me'n recordo el títol... Si tens activat l'historial, de seguida pots buscar-ho, perquè nosaltres aquesta dada, aquesta informació,
1: no la tenim.
0: No. Ostres, que curiós, no sabia que vosaltres per protecció de dades no podíeu veure l'històric.
1: No podem accedir al... No, només podem veure el que tens actualment en préstec, però un històric dels préstecs no tenim accés. I també una altra cosa... Molt recomanable i molt important, que també volem fer molta difusió d'això, és activar el butlletí d'activitats de la biblioteca. També entres al teu espai personal de la biblioteca virtual i pots activar-te el butlletí. Amb això què faràs? Rebràs un cop al mes un correu electrònic amb tota la informació de les activitats que fem a la biblioteca, tant per adults com per infants. De totes. O notícies importants com canvi d'horari o algun canvi que pugui haver puntual de normativa, algun canvi d'última hora, però sobretot és per les activitats. Et pots donar de baixa sempre que vulguis, però sí que està molt bé perquè quan es fan activitats que són del teu interès i s'obre una llista d'inscripció, un formulari i són places limitades, doncs reps la informació de primera mà i tens temps de no quedar-te sense places i apuntar-t'hi.
0: Molt bé, doncs ja per anar cloent una mica aquest espai, que també serà l'últim de la temporada, alguna cosa més que vulgueu afegir, família?
2: Bueno, jo volia recomanar dos llibres, així, de forma ràpida.
1: Sí.
2: El primer és la nova traducció que s'ha fet de La fugida, del llibre Novel·la negra de Jim Thompson. L'anterior edició era de La cua de palla, dels anys 80, i ara la segona perifèria, l'editorial, ha fet una nova traducció traduïda per Carme Geronès i bueno, és un llibre fonamental del Jim Thompson, novel·la negra dels anys 50, amb molta crítica social, realisme social. Si no coneixeu la història... Bueno, la història és molt coneguda perquè a més s'han fet dues adaptacions al cinema. La novel·la narra com tota una planificació de nova vida es torça quan un atracament a un banc surt malament i quan les traïcions i les desgràcies obliguen a la parella de protagonistes, al Carter Don McCoy i la seva dona Carol, a una fugida sense futur cap a Mèxic. I bueno, és una novel·la fonamental del Jim Thompson, que recordo, bueno, recordem que va ser guionista de cinema, novel·lista sobretot, amb títols com L'assassí dins meu, 1280 ànimes, o sigui, títols fonamentals. És, per molts, és un dels 4 o 5 millors autors de novel·la negra nord-americana, estatunidenca, i aquesta novel·la és fantàstica, i aquesta traducció i edició és molt maca. I després l'altre llibre és l'últim del Daniel Kehlmann. Daniel Kehlmann és un escriptor alemany, potser dels millors escriptors alemanys de l'actualitat. És molt conegut per el llibre de La medició del mundo, que era un llibre que narrava les vides de l'Alexander von Humboldt i el Carl Friedrich Gauss, l'explorador i naturalista i el matemàtic, que va guanyar molts premis a Alemanya i tal, i ara ha fet una novel·la molt interessant que narra la vida del Paps, del Georg Wilhelm Paps, el director de cinema, que va fugir dels nazis, va anar a França, després va anar a Hollywood, on va fracassar, va haver de retornar a Alemanya, ell era austríac, i malgrat que ell va ser molt crític amb el nacionalsocialisme i tot això, va haver de fer pel·lis pel règim nazi, i aquesta contradicció, aquesta lluita entre voler fer-ho o no voler fer-ho, aquesta és el que narra aquesta novel·la, que es diu El director, de Daniel Kehlmann, editada per Mondadori, que és una novel·la que està molt, molt xula, molt xula.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs mira, a veure, ens anem amb dues recomanacions per aquest estiu. I jo ara m'he recordat també que volia dir-vos que teniu el ventall de l'estiu, el ventall de les biblioteques XBM, que podeu passar per la biblioteca. Hi ha molta gent que els col·lecciona, o sigui, sí? Podeu venir a buscar el vostre ventall. Sí, sí.
2: La meva parella els té tot allà.
1: Sí, sí, és veritat, eh? Podeu venir a buscar el vostre ventall per suportar una miqueta millor aquesta temperatura.
0: Perfecte, sí, sí. Doncs ho farem, passarem per la biblioteca i recollirem un ventall. Sandra, Nacho, moltíssimes gràcies per l'espai d'avui, però per tota la temporada, perquè ha estat magnífic, primera temporada junts, aquí els micròfons de Ràdio Esvern. Espero que hagueu estat bé, nosaltres hem estat superbé, i ens ho hem passat molt bé gaudint doncs, de la Biblioteca Joan Margarit, descobrint les activitats que feu, no? Que a vegades la gent té dubtes, no? I pregunta, però la biblioteca exactament què fa, a part de posar en préstec llibres? Doncs mireu la de coses que fan a la Biblioteca Joan Margarit, mireu la de coses que fan, perquè ens ho han demostrat programa rere programa, aquí en aquest espai mensual que des del setembre fins ara al juliol ens han anat ofertant aquí a Ràdio Desvern. Per tant, moltíssimes gràcies i us demano, si us plau, que la temporada que ve torneu perquè si no us trobaríem molt a falta.
1: I tant, com
2: sí, sí, i tant. Sí.
0: Molt bé.
1: Bon estiu.
0: Doncs bon estiu. Cuideu-vos molt i descanseu molt, que és important això també.
1: Ai, sí, que ens anirà bé a tots.
0: Vinga, va.
2: Moltes lectures.
0: Sí. I tant, molta lectura. Adéu-siau.

I els matins de Ràdio d'Esvern, els matins de la Rambla, ens agrada passar-ho bé, gaudir i també doncs, tenir bones converses, com per exemple la que tindrem a continuació amb l'Elvira Sánchez.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La Festa Major de Sant Just començarà el 29 de juliol amb novetats. Amb aquesta notícia obrim els Sant Just Notícies d'avui 7 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Sant Just reconeix l'esport i el compromís de les entitats. L'acte celebrat a la Bonaigua homenatja esportistes, equips i clubs. Els joves de 12 a 18 anys podran participar en un circuit d'obstacles gratuït al Casal de Joves. La proposta tindrà lloc el 14 de juliol i inclourà reptes per posar a prova l'agilitat, la coordinació i la velocitat. El barri Centre escalfa motors pel seu tradicional sopar popular el 25 de juliol.

0: Sant Just Desvern celebrarà la festa major del 29 de juliol al 3 d'agost amb una última jornada festiva el 6 d'agost, coincidint amb la festivitat dels Sant Just i Pastor. La programació organitzada per l'Ajuntament i les entitats del municipi inclourà activitats per tots els públics i s'iniciarà amb el pregó de Soledat Sans i Serafini, artista i fundadora del Carreu Blau. La imatge de la Festa Major 2026 és obra del santjustenc Luis Alonso Collado, guanyador del concurs de cartells. La seva proposta ha estat l'escollida entre 27 obres presentades i serà la que identificarà la celebració en tots els seus suports de comunicació. La programació musical tornarà a tenir un paper destacat amb les barraques que acolliran les actuacions del Pony Pixador, la Noche Quilombera, les Gamberres i l'Orquestra del Futur. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la creació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per persones i entitats de Sant Just per fomentar la participació ciutadana en l'organització i l'evolució de la Festa Major. Oberta a tota la ciutadania, la Coordinadora ha celebrat diverses reunions per recollir propostes i organitzar activitats els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer, ampliant l'oferta festiva i reforçant el caràcter participatiu de la celebració. El programa complet amb els horaris, espais i activitats es donarà a conèixer pròximament. El Complex Esportiu Municipal La Bonaigua ha acollit un any més l'acte de reconeixement a les entitats esportives de Sant Just en una jornada en què s'ha posat en valor la tasca dels clubs i els esportistes del municipi. Durant l'acte, les entitats van distingir les persones i equips homenatjats, mentre que també es va presentar el vídeo de reconeixement de totes les entitats. Les 22 entitats esportives registrades al municipi, que pleguen prop de 3.000 persones, van ser les encarregades de seleccionar els guardonats. Els dos reconeixements per entitat han valorat tant els mèrits esportius com la trajectòria i el compromís amb els valors socials, destacant el treball intern i la implicació col·lectiva de cada club. L'acte també va reconèixer esportistes individuals vinculats a Sant Just, ja sigui per naixement o residència, que contribueixen a projectar el nom del municipi gràcies als seus èxits en diferents disciplines esportives. Les imatges de l'acte es podran consultar pròximament al web municipal. El Casal de Joves organitza el dimarts 14 de juliol, de 7 a 9, un circuit d'obstacles gratuït a l'exterior del Casal de Joves, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys. L'activitat planteja un recorregut amb diferents proves d'agilitat, velocitat, equilibri, coordinació i enginy, en què les persones participants hauran de superar diversos reptes en un entorn lúdic i participatiu. La proposta, impulsada pel Casal de Joves, combina activitat física i lleure en una iniciativa dirigida al públic juvenil amb l'objectiu d'oferir una experiència dinàmica a través de la superació d'obstacles i proves. Sant Just Desvern es prepara per acollir una nova edició del tradicional sopar popular del barri Centre, que tindrà lloc el proper dissabte 25 de juliol al carrer Bonavista. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 26a edició després de 27 anys d'història i de la pausa obligada per la pandèmia, s'ha convertit en una cita imperdible pel veïnat del municipi. Després de l'evolució viscuda arran de la Covid-19, l'esdeveniment manté la fórmula del sopar de cava 7. En aquesta modalitat, cada grup d'assistents es responsabilitza de portar el seu propi menjar, mentre que la comissió organitzadora s'encarrega de facilitar tota la infraestructura necessària, a més d'oferir les postres i la beguda tradicional.
1: La comissió es va anar fent gran, va venir el Covid, vam deixar-ho de fer, i aleshores al Ferran se li va acudir aquesta iniciativa, que hi ha alguns pobles que es fa, del sopar al cabasset, que cadascú porta el seu sopar per compartir, amb un grup, etc. I aleshores la comissió només fa, venem uns tiquets, que donem coca, cava, posem música i l'espai, la cadira, amb uns tiquets que la gent va buscar la cadira, i llavors també controlem una miqueta l'assistència. El preu d'aquests tiquets són 6 euros pels adults i 2 euros als nens.
2: Entesos. I aquest tiquet doncs inclou, diguéssim, les postres, el cafè, el cava, vull dir...
1: Exacte. La gent porta el sopar, diguéssim, sí, primer segons el que vulguin, i el postre, que és coca, i el cava... I la música, cal dir-ho, que també està directa i està molt ben muntat, això ho preparem la comissió.
0: Per poder assistir i reservar taula, caldrà adquirir els tiquets prèviament. La venda serà activa des del dimarts 14 de juliol fins al dijous 23, de 6 a 8 del vespre, a l'antiga Granja Carbonell. Els preus són de 6 euros pels adults i infants 2 euros. Els organitzadors recorden que el pagament s'haurà de fer obligatòriament en efectiu. Un dels grans atractius de la nit serà el concurs de decoració de taules, que enguany arriba a la seva segona edició. Els grups podran engalanar el seu espai de manera lliure i creativa. Com a novetat d'aquest any, cada taula haurà de registrar-se amb un nom per evitar confusions a l'hora de lliurar els premis a les categories de la taula més original, la més elegant i la més divertida.
3: Des de l'any passat es va introduir una nova dinàmica en el sopar, que l'any passat va ser molt ben acollida, va haver-hi molta participació i molta alegria, i enguany continuem amb aquesta nova tradició de guarnir les taules. Cada grup uh-huh. d'amics o amigues, de veïns i veïnes de Sant Just es posa d'acord amb la seva taula, amb la gent que participa en el seu tros de sopar, i decoren les seves taules. I enguany també tindrem tres premis: el més original, el més elegant i la més divertida. Com a novetat, ja que l'any passat va haver-hi algunes petites confusions, cada equip haurà de tenir un nom. Uh-huh. La seva taula li hauran de posar un nom, un títol, perquè des de la comissió, quan donem l'entrega de premis, puguem identificar cada grup participant.
0: La vetllada serà amenitzada per sessions de DJ Vito i DJ Carlitos, que oferiran una selecció musical per totes les edats i un servei de mojitos preparat pels joves de la comissió. Des de l'organització es fa una crida al civisme demanant als assistents que recullin i reciclin correctament els seus residus en acabar la festa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern es manté dins la zona del risc per pesta porcina africana, segons l'actualització publicada per la Generalitat de Catalunya. El municipi continua formant part de l'àrea de vigilància reforçada, juntament amb altres poblacions de l'entorn de Collserola i de l'àrea metropolitana. Durant l'última setmana s'han confirmat 3 nous casos positius, detectats a Cerdanyola del Vallès, Barcelona i el Papiol. En total s'han analitzat 431 mostres, de les quals 428 han estat negatives i 3 positives. Des de l'inici del seguiment, el 28 de novembre, s'han registrat 358 casos positius d'un total de 8.324 mostres analitzades. Pel que fa al control de la població de senglars, aquesta setmana s'han capturat 409 exemplars dins la zona infectada, elevant el total acumulat a 8.447. Els treballs de contenció continuen actius amb trampes, dispositius pic-pic, tancaments i la participació de més de 1.500 efectius de diferents cossos d'emergència i seguretat. L'Ajuntament recorda la necessitat de respectar les restriccions, no alimentar els senglars, tancar correctament els contenidors i avisar el 112 si es detecta un animal mort o en símptomes compatibles amb la malaltia. El celler de Can Ginestà acull fins al pròxim 5 d'agost l'exposició fotogràfica Formanlàndia, una proposta de l'autor santjustenc Francesc Fàbregas que proposa un diàleg visual i poètic entre les illes de Formentera i Islàndia. La mostra, que es va inaugurar el passat dimecres 1 de juliol, recull una quarantena d'imatges en blanc i negre que combinen l'espectador a jugar i descobrir quina part del paisatge correspon a cada territori.
4: Això és una paraula que m'he inventat. És el conjunt de dues illes, com deies, que m'aprecio, que és Formentera i Islàndia, dos llocs que he estat molt a Formentera, no tant a Islàndia, però sí que m'he fet una idea de com són aquestes illes, no? I bé, i això és una... Com deia l'altre dia, em ve, doncs, això, un somni d'una nit d'estiu, no? Uh-huh. Que quasi em ve primer el títol, no? I a partir del títol aquest, doncs, comença a anar a l'olla i comences a anar a pensar i crear, doncs, una mica, doncs, el que és aquesta exposició.
0: Fàbregas ha explicat a Ràdio d'Esvern que el projecte va néixer com un somni d'una nit d'estiu i s'ha anat gestant al llarg dels darrers anys a partir del seu ampli arxiu fotogràfic. L'exposició defuig els tòpics visuals d'ambdues illes, com les aurores boreals islandeses o les aigües turqueses de la Mediterrània, per centrar-se en conceptes compartits com la llum, el misteri i la solitud. A més, l'autor ha destacat que no s'han utilitzat eines de retoc digital per fusionar els paisatges, conservant així l'essència més analògica de la fotografia.
4: I, hòstia, hi surto molt content, la gent, hòstia, li va sorprendre i això em va animar molt. I a partir d'aquí és com quan m'hi fico molt, molt, molt, molt a sac, no? Ara, doncs, digitalitzant molts arxius, perquè quasi tota aquesta exposició és en base d'arxius, o sigui, hi ha molt poca cosa que he fet de nou, o sigui, és a base dels arxius que jo tinc d'Islàndia i de Formentera. I a partir d'aquí, doncs, vaig formatejant, doncs, aquests conceptes que jo intento trobar semblants de les dues illes, que sent dues illes, que el que vagi a l'exposició i es pensi que trobarà doncs, les típiques i tòpiques fotos d'aurores boreals o cascades o geleres, va ser que no, o que de Formentera trobarà aquella aigua tan fantàstica caribenya, també serà que no, o sigui, l'exposició és totalment en blanc i negre.
0: La mostra no només és una experiència visual, sinó que s'acompanya de fragments poètics d'autors com el formenterenc Marià Villan Gómez i una llista de reproducció musical especialment seleccionada amb artistes com Sigur Rós, Björk o Joana Gomila. Així mateix, l'exposició compta amb textos de l'escriptor Xavier Moret que aprofundeixen en les connexions històriques i literàries d'aquests dos territoris aparentment tan llunyans. Per aquells que vulguin aprofundir en el procés de creació, l'organització ha programat dues visites guiades amb el mateix Francesc Fàbregas, dilluns 13 de juliol a 8:15 i dilluns 3 d'agost a 8:15. Amb tot plegat, Formentlàndia representa un punt d'inflexió en la trajectòria de Fàbregas, conegut històricament per la seva vinculació a la fotografia musical, oferint ara una mirada molt més personal i contemplativa al municipi de Sant Just. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Casal de Joves organitzarà un campionat de tenis taula el dijous 9 de juliol de 7 a 9 a la Sala Tallers, en una activitat adreçada a joves d'entre 12 i 18 anys. El torneig serà individual i posarà a prova els reflexos i la precisió dels participants en un format competitiu. L'activitat és gratuïta i està pensada per fomentar la participació i l'oci juvenil durant l'estiu. L'activitat forma part de la programació del Casal de Joves, que continua oferint propostes de lleure pels joves del municipi durant els mesos d'estiu. Jesús Margarit deixarà la direcció de l'Institut de Sant Just després de 16 anys al capdavant del centre. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, Margarit ha fet balanç de la seva trajectòria i ha explicat els motius que l'han portat a fer un pas al costat per centrar-se exclusivament en la docència, la seva autèntica vocació. El fins ara director ha explicat que la decisió de no renovar el mandat ha estat un procés natural i planificat. El relleu el recollirà una nova directora que ja compta amb 17 anys d'experiència al centre i que ha format part del seu equip directiu com a secretària durant els darrers 8 anys. Margarit ha mostrat la seva total tranquil·litat respecte al futur de l'institut.
5: El futur, estic segur que ho faran força bé, vull dir que la futura directora porta ja 17 anys a l'institut exercint la seva tasca docent amb excel·lència i des dels últims 8 anys en secretària de l'equip directiu que jo presideixi, per tant, doncs, té un coneixement del centre absolut i vull dir que està clar que deixo el centre en bones mans, la cap d'estudis també ha estat la cap d'estudis en els últims 4 anys i la resta que l'acompanyarà doncs, també són professors i professores excel·lents que també porten uns quants anys al centre i que han demostrat una bona visió no, del fet i que coneixen l'entorn, coneixen el centre i tenen una bona visió respecte al que volen. I jo, evidentment, doncs, per això, de fet, seguiré al centre, perquè confio plenament en que el centre mantingui uns trets on sigui agradable treballar, on saps que vens a fer la teva feina de comunicar i educar els alumnes i portar coneixement i que pots fer amb seguretat i garantia perquè saps que els alumnes doncs, et segueixen, les famílies estan darrere i, bueno, i pots fer les coses amb el que desitges.
0: Durant el seu mandat, Margarit ha hagut de gestionar grans canvis socials i tecnològics, com la irrupció dels telèfons mòbils. Després d'anys de debats i canvis de criteri, l'Institut ha consolidat en els darrers cursos una política molt més restrictiva respecte a l'ús d'aquests dispositius, una decisió que compta amb una major conscienciació per part de les famílies. Així mateix, ha destacat l'esforç del centre per adaptar-se a una major diversitat de l'alumnat a través de projectes d'inclusió com el Connecta.
5: Per sort, això sí que potser va ser després del parèntesi del Covid, també les famílies van començar a adonar-se, evidentment, del perill que suposava aquest ús convulsiu del mòbil i per ja des de fa, crec que són els últims 4 anys, aquest últim mandat, vam ser totalment contraris a la postura anterior, no per una qüestió d'oscil·lació sense criteri, sinó és que, evidentment, primer hi havia aquesta... No, la novetat era impossible aturar, després que es va donar la mica de que això no era produent i, per tant, doncs, va arribar a aquesta situació actual, que jo crec que el mòbil, en els últims 2-3 cursos, doncs això, els nens que van arribant a primer d'ESO tenen ja més no, criteri dintre de la família, i que és una arma en realitat i un perill i per tant és millor limitar molt l'ús i que no el tinguin encara. Llavors, bueno, doncs, a poc a poc dintre l'institut i també aplicant evidentment les normatives i tot el que hem hagut d'anar aplicant, jo crec que els últims 2-3 anys la presència del mòbil a dintre l'institut ha estat menor que en aquell moment que era molt, i tot això es veia al pati, que rebeien també queixes de famílies, diuen, però és possible que al pati, però bueno, és que era un moment que era quasi, era constant la pressió.
0: Pel que fa a l'edifici, el director sortint ha assenyalat algunes de les mancances històriques que el Departament d'Educació no ha prioritzat, com la reforma del gimnàs o la creació d'una sala d'actes. No obstant això, ha anunciat una novetat pel proper curs 2026-2027. Ha parlat d'una nova biblioteca, que es traslladarà a uns mòduls reformats al pati oferint un espai modern d'estudi. I l'antiga biblioteca es reconvertirà en una aula específica de música més àmplia. Margarit, que continuarà fent classes de llengua castellana i italià a l'institut, ha agraït el suport de la comunitat educativa i dels exalumnes durant tots aquests anys de dedicació. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana Sant Just. Avui a les 7 de la tarda, a l'exterior del Casal de Joves, es farà una tarda de bàdminton. Demà, dimecres 8 de juliol, a les 7 de la tarda, a la Sala Ovidi del Casal de Joves, es farà una sessió de karaoke per joves d'entre 12 i 18 anys. I dimecres a les 8 de la tarda es farà la segona sessió de la Universitat Sant Justenca d'Estiu de Cal Llibreter, amb una xerrada de Josep Anton Fernández sobre el seu llibre Un origen buit. Dijous 9 de juliol, a partir de les 8 del matí, es farà la sortida a Banyoles, al Pla de l'Estany, una sortida de la mà de la gent gran de Sant Just. Dijous 9 de juliol, a les 7 de la tarda, campionat de tenis taula a la Sala Tallers del Casal de Joves, per joves d'entre 12 i 18 anys. I també dijous, a les 8 del vespre, Club de Lectura de Novel·la Gràfica, amb la lectura Six, Integral 1. Un club de lectura que es farà a la Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just, de la mà del Club Literari de l'Ateneu. I dijous a les 9 de la nit, entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. L'alcalde parlarà sobre l'actualitat del municipi i el veïnat podrà plantejar-li qüestions en directe. I passem al cap de setmana. Dissabte 11 de juliol a 6:15 de la tarda es farà la discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu, adreçada a persones amb diferents diversitats.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La Festa Major de Sant Just començarà el 29 de juliol amb novetats i se celebrarà fins al 3 d'agost, amb una jornada final el 6 d'agost. Sant Just reconeix l'esport i el compromís de les entitats. L'acte, celebrat a la Bonaigua, homenatge a esportistes, equips i clubs i posa en valor els mèrits esportius, la trajectòria i els valors socials de les 22 entitats del municipi. Els joves de 12 a 18 anys podran participar en un circuit d'obstacles gratuït al Casal de Joves. La proposta tindrà lloc el 14 de juliol i inclourà reptes per posar a prova l'agilitat, la coordinació i la velocitat. El barri Centre escalfa motors pel seu tradicional sopar popular el 25 de juliol.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sanjos Notícies d'avui, 7 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sanjos Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: 6 espais naturals tancats i 111 municipis amb risc extrem d'incendi en plena onada de calor. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Catalunya torna a afrontar un dia complicadíssim pel que fa al risc d'incendis després dels diferents focs simultanis que vam tenir ahir, Joan Bota.
2: S'han tancat els espais naturals de Montserrat, la Ribera Salada, les Gavarres, la Baronia de Rialp, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, i properament es tancarà també el Cap de Creus. Dels més de 50 focs que van començar ahir, el que més preocupa ara mateix és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha diversos habitatges afectats. El mateix ha passat al foc de Carme, a l'Anoia, que ja està estabilitzat.
0: Connectem amb aquests dos punts, Cristian Roldán i Montsegener.
3: L'incendi de Sentmenat segueix actiu i hi ha prop de 7.000 persones confinades a la zona. L'evolució de les pròximes hores serà clau per determinar-ne l'abast, ja que el principal perill és el vent de marinada que entra en joc en aquests moments i pot empènyer les flames més enllà del perímetre que delimiten els bombers.
4: Justament entre les 3 i les 6 de la tarda agafa aquests pics d'intensitat. Amb tota l'acumulació, diguéssim, de temperatura amb humitats baixes, és una situació crítica.
5: Ja no es veuen flames a la muntanya ni a la serralada que connecta amb Carme. Sí que queden flames al centre de reciclatge a l'entrada de la Pobla de Claramunt, i per això els Mossos mantenen tallada la carretera que va a Vilanova del Camí. L'escenari és de devastació. Tota la muntanya que queda sobre la Pobla fins al castell cremada. I les empreses del polígon Plans d'Arau arrafan d'un gran ensurt perquè les flames els han arribat, en algun cas, fins a dins.
0: I en aquest escenari, el govern ha convocat els grups parlamentaris aquesta tarda per tractar-hi els canvis en la gestió dels boscos i en l'estratègia contra els incendis. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
6: El govern de Salvador Illa insisteix que és urgent un canvi de paradigma per fer front a aquests episodis cada cop més inevitables. La recepta de la Generalitat passa per delimitar i separar els boscos de manera que els focs ho tinguin més difícil a l'hora de propagar-se sense control. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
7: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: I a la Catalunya del Nord, mentrestant, més de 12.000 persones continuen evacuades per l'incendi encara descontrolat entre Prada de Conflent i Perpinyà. Enviada especial a Illa, Montse Poblet.
8: El foc encara no s'ha estabilitzat, però a les zones cremades que hem visitat aquest matí ja no hi ha flames. L'ordre d'evacuació continua vigent, però hi ha veïns que se les salten i que tornen, o almenys intenten tornar als seus pobles.
9: He vingut a buscar algunes coses a casa nostra i volia arribar a peu, però no m'han deixat entrar. No tenim el dret ni tan sols si anem caminant de buscar res a dins del poble.
10: Sí, que això és on no et pilles.
0: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esvoranc de 8 metres al Putxet, relacionat amb les obres de la línia 9 del metro. Anem cap allà, Joan Garcia.
11: No hi ha hagut ferits. S'han desallotjat els veïns de 5 finques del carrer Rubinstein i Teodora La Madrid a Sarrià Sant Gervasi. Els bombers treballen per assegurar el terreny al voltant d'aquest esvoranc de 8 metres de diàmetre per 4 de fondària que ha sortit arran de l'esfondrament en un pati interior molt a prop de les obres de la línia 9. Els veïns expliquen que a primera hora els havien aparegut esquerdes.
0: De la crònica internacional, la justícia francesa confirma la culpabilitat de la líder de reagrupament nacional Marine Le Pen en un cas de corrupció que afecta també l'alcalde de Perpinyà, Luis Aliot. Corresponsal Isabel Galí.
12: Marine Le Pen ha tornat a ser condemnada per malversació de fons públics, també Luis Aliot, i s'ha ratificat per ella la pena d'inhabilitació. A la pràctica haurà d'estar un any i 3 mesos sense poder-se presentar a cap càrrec públic. S'acaba, doncs, la seva aspiració a presentar-se per quart cop consecutiu a la presidència de França i deixa les portes obertes al jove president del Reagrupament Nacional, Jordan Bardella.
0: I a la cultura, Ramon Solsona i Màrius Serra guanyen els premis més importants de la Setmana del Llibre en Català, que es farà com cada any al mes de setembre. Barcelona, Montse Camps.
13: Ramon Solsona se'l reconeix amb el Premi Trajectòria per ser un narrador fabulós i un mestre de la llengua, segons el jurat, mentre que Màrius Serra guanya el Premi Difusió per contribuir de manera decisiva a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Els premis s'entregaran durant la setmana, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
0: Avui queden definits tots els partits de quarts de final del Mundial de Futbol.
14: Perquè juguen els dos últims partits a vuitens, a les 6 de la tarda Argentina-Egipte i a les 10 Suïssa-Colòmbia. Ahir es van classificar Espanya i Bèlgica per als quarts de final. El Barça avança pel fitxatge de Cancelo, l'Espanyol fitxa el lateral neerlandès Hartman, que arriba cedit del Burnley, i el Tour de França avui es disputa la quarta etapa entre Carcassona i Foix. Pogacar surt com a líder.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Doncs complicada, sobretot a la C32, perquè es troba tallada a Mataró en tots dos sentits de la marxa per un incendi. Bombers informa que són al carrer Can Negoci d'Argentona, a tocar d'aquesta carretera C32 per un foc que estaria afectant palets al recinte d'una nau industrial. Més enllà d'aquesta incidència, densitat en punts habituals a l'entorn de Barcelona, destacant les rondes en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa.
0: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: I sobre el temps no tenim sorpreses. Néctor Gómez, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs no, cap sorpresa, calor. Perquè el que tenim és més calor que fins i tot ahir. Ja a aquesta hora, Pantà de Siurana arriba als 42 graus, Torroja del Priorat, Vinebre, 40 graus, Falset, 40 graus, i encara els hi queda recorregut per anar pujant, sobretot a les terres de Ponent, on es donaran cap a mitja tarda aproximadament la temperatura màxima. Un dia de calor intensa, màximes al voltant dels 39-40 graus a les comarques de la Catalunya Central són les previstes per avui, en una tarda que serà assolellada, que només cap al Pirineu no creixeran alguns núvols i que de manera molt puntual caurà algun petit ruixat, tot i que podria ser de tempesta cap a l'àrea del Prepirineu. I atenció, perquè si avui fa calor, molta precaució de cara a demà, perquè la temperatura encara pujarà més. S'esperen valors de 42-43 graus, i els 40 graus es poden donar des de Ponent, passant per la Catalunya Central, fins i tot a les comarques de Girona, de tal manera que demà possiblement tocaran sostre les temperatures, però es mantindran molt altes durant tota aquesta setmana i possiblement la vinent.
0: Doncs anem carregats de paciència. Gràcies, Néstor. Bon dia.
16: Fins ara. Adéu.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Hores complicades pels incendis forestals que cremen a diversos punts del país. Avui hem entrat en els dies crítics de l'onada de calor i això implica un risc d'incendi altíssim i més dificultats per extingir els que encara estan actius. De fet, hi ha 5 focs actius. L'últim s'ha declarat fa poca estona a Savallà del Comtat, a prop de Montblanc, a la Conca de Barberà, amb una vintena d'efectius dels bombers que hi treballen. Aquesta simultaneïtat obliga els bombers a dispersar els efectius. Fins ara els esforços es concentraven a Sant Manat, al Vallès Occidental, que és el que més preocupa perquè no està estabilitzat, Mònica Mas.
17: Sí, també perquè té focus secundaris inestables i, segons els bombers, preocupa perquè es pot escampar cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, tal com va passar l'incendi del 2003, que va ser devastador. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que ara per ara no es pot aixecar el confinament de les 7.000 persones que ahir van haver de marxar de casa seva.
18: Es queden hores complicades, amb d'altes temperatures, on els focs poden revifar i, per tant, aquests focs secundaris que tenim, important mantenir el confinament i en el moment just que es pugui aixecar, doncs igual que s'ha fet en el cas de la noia, que un cop l'incendi doncs estava estabilitzat, hem aixecat els confinaments, doncs aquí es farà el mateix.
17: El segon gran incendi és el de la noia, que aquest matí els bombers han pogut estabilitzar i que sí que ha permès aixecar el confinament de les 33.000 persones de la zona.
0: Però davant d'aquesta situació de calor extrema i de baixa humitat, s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa de Perill Extrem d'Incendis. Què implica aquest nivell 4?
17: Doncs mesures específiques per minimitzar el risc d'incendi en 111 municipis de 18 comarques de Catalunya i també restringeix l'accés a 5 parcs naturals, entre els quals el de Montserrat, tret l'accés al monestir, que encara estarà obert.
19: Es restringirà l'accés a peu, a l'accés motoritzat a la muntanya, es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc i bé, demanem a la ciutadania doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna toquin el 112.
17: És Jordi Miranda, dels Agents Rurals, que també ha afegit els espais naturals del Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, i en total són aquests 5 parcs, juntament amb els de la Baronia de Rialb, el de la Ribera Salada i el del Massís de les Gavarres.
0: Aquesta, però, és la fotografia general. Ara entrem en matèria i amb més detall anant sobre el terreny. Com dèiem, l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental continua descontrolat. Ja ha cremat més de 110 hectàrees, sobretot forestals. Ara mateix hi ha 60 mitjans terrestres i 7 mitjans aeris treballant sobre el terreny. Els bombers alerten de represes importants i Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones. Sant Manat, Cristian Roldán.
3: Bon dia, Òscar. Doncs sí, moment crític aquí a Sentmenat. L'incendi continua actiu i ara tot just entra un factor que serà clau, la marinada. Les flames ja han cremat més d'un centenar d'hectàrees, però preocupa que per l'empenta del vent s'obri ara el flanc dret i el foc pugui replicar l'incendi de 2003, que va cremar més de 2.000 hectàrees. Ho explica David Borrell, és el cap dels bombers.
4: El que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. El potencial més gran que tenim és en aquest flanc i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir doncs, el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall.
3: Però alhora també preocupa el flanc esquerre, que avança cap al barri del Farell, de Caldes de Montbui, on hi ha un dels nuclis urbans que s'han confinat. La subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solet, demanava respectar les restriccions a tots els veïns de la zona.
20: El pitjor que ens pot passar quan hi ha un incendi forestal és trobar-nos davant de l'incendi sense cap protecció. Per aquest motiu, el millor és que tothom, per la seva seguretat, estigui en espais on te pugui estar resguarit d'aquest risc que tenim en aquests moments.
3: Mentrestant, les tasques d'extinció continuen aquí. Veiem els mitjans aeris sobrevolar-nos, també diferents mitjans terrestres que entren i surten de la zona de comandament, i a hores d'ara hi ha encara 7.000 persones confinades a tota aquesta àrea afectada per l'incendi.
0: Mentrestant, una cinquantena més de dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi de l'Anoia. A primera hora del matí el foc ha quedat estabilitzat, però encara està confinada la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Algunes empreses i alguns veïns afectats per les flames ja han començat a avaluar els desperfectes. Anem cap a la Pobla de Claramunt, Montse Gené.
21: Hola, bon dia. Veiem la muntanya del castell de Claramunt just sobre el nucli de la Pobla, cremada fins dalt. Al poble li va anar de molt poc. El barri de les Tres Fonts, que és el més elevat i que literalment toca la muntanya, va tenir el foc a sobre, però es va salvar. Hem trobat la Montse, una veïna.
22: Va ser complicat pel fet de que teníem les flames molt a prop i clar, els efectius sí que van venir, però clar, no podien accedir a tot arreu. Més que res, també l'hotel Robert, que era el més proper, que és la gasolinera.
21: El foc va entrar per dalt de la muntanya que separa Carme de la Pobla. A les 5 de la tarda, a l'empresa Whitman, del polígon dels Plans d'Arau, van veure primer fum i després el foc que treia el cap per la carena que tenen al davant. Van pensar que no travessaria el riu, la via i la carretera, doncs sí que ho va fer més tard. Els treballadors van marxar intranquils i el gerent Salvador Gràcia, el gerent de Whitman, que té davant el bosc cremat, ens explicava aquest matí l'afectació que s'ha trobat.
23: Jo us he arribat a les 6:30 i m'he trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Tenim uns arbustos i hi havia un dels arbustos que encara estava fumellant. Llavors, a partir d'aquí, el primer és agafar una galleda, intentar apagar. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí, justament aquí baix. Llavors, jo els he dit, escolta, em podeu apagar això? Llavors, ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats. Si tens una galleda, té la pinta de que només una galleda ja ho tens controlat.
21: Una de les empreses cremades és de Glaçons. Sentim el seu responsable.
24: Debut a les guspires que van, ens imaginem que van saltar i això, ens va provocar, bueno, pues, com es pot veure aquí, el camió aquest cremat, i a dins a la nau pues, ens va afectar la teulada. Tenim també una sèrie de plaques que també no han pujat, però segurament que estan afectades.
21: Durant tot el matí els helicòpters van llançant aigua perquè tot està molt calent i la temperatura de l'ambient està a prop dels 40 graus.
0: Davant de tot això, el govern de la Generalitat insisteix que cal canviar de mentalitat per contenir incendis com els que estem patint. I la solució diu que passa per acotar l'extensió dels boscos perquè els focs no s'escampin sense control. Aquesta mateixa tarda, els consellers es reuniran amb els grups parlamentaris per tal d'abordar el tema. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
25: Què tal? Bon dia. Sí, aquest pla de boscos no és nou, però arran dels últims incendis està escalant en l'ordre de prioritats del govern.
7: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
25: Això és el que proposa la consellera de Territori, Sílvia Paner, que és començar a separar els boscos, que no estiguin connectats entre ells i que els nous camps de conreu o les zones de pastura serveixin de tallafocs. Aquesta tarda la consellera ho explicarà en detall als grups parlamentaris, però l'oposició vol saber fins a quin punt el seu departament té alguna cosa a veure amb l'incendi de les Gavarres a l'Empordà. Recordem que el va provocar un operari d'una empresa de manteniment subcontractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial a peu de carretera.
7: Els protocols són coneguts, les empreses els coneixen, saben quan s'han d'activar, però insisteixo, sobre el nivell de responsabilitat de cadascuna de les parts treballador d'empresa serà el procediment judicial qui hagi de determinar-ho.
25: Sigui com sigui, alguns partits de l'oposició ja han demanat a Paniguer que comparegui al Parlament. Per ara, el que ha confirmat el govern és que començarà també una ronda de contactes amb els alcaldes afectats a les zones dels incendis.
0: I mentrestant, 800 bombers continuen treballant en l'estabilització de l'incendi que crema des d'aquest cap de setmana a la Catalunya del Nord. Hi ha 12.000 evacuats, dels quals es demana que no tornin als pobles, però alguns s'estan saltant els controls i ja són a casa seva. Avui s'han afegit a l'operatiu 6 avions, 4 dels quals enviats per Europa. Enviat especial a Illa, Montse Poblet, amb Pep Casanovas.
1: Bon dia. Hem acompanyat els bombers en un recorregut de 8 quilòmetres per les zones cremades. Ja no hi ha flames, però sí moltes columnes de fum. Al poble de Rodés no hi queda ni un veí, els van desallotjar, però els carrers són plens de bombers que vigilen possibles revifades. Avui estan més tranquils. El paisatge està devastat, completament calcinat, però han aconseguit que les flames no entressin al nucli urbà. Les cases cremades, encara sense quantificar, són les que hi ha als afores del poble. Hi ha 12.000 persones evacuades i tant els bombers com la prefectura de Perpinyà i els alcaldes els demanen que no tornin als pobles perquè encara hi ha perill. Tot i això, al llarg del matí més d'un ho ha intentat i molts ho han aconseguit.
2: No va poder marxar tothom i els que eren aquí ens han enviat vídeos com que hem vist que estava tranquil aquest matí. Hem tornat passant per camins perquè les carreteres estan tallades. És dramàtic, hi ha cases cremades i sobretot explotacions agrícoles.
1: La Monique viu al poble de l'Illa, on som ara mateix, però no és l'única veïna que ha tornat a casa. Les botigues estan tancades, les persianes de les cases abaixades i no hi ha cotxe circulant, però els camps avui ja hi tornen a treballar. El marit de la Margarita avui ja l'han cridat perquè hi anés.
5: Vam tornar ahir. Ahir el cap del meu marit li va dir que no treballés, però aquest matí els préssecs s'han d'acollir i, esclar, han hagut d'anar a treballar.
1: Ara bé, alguns no podran tornar a treballar ni que vulguin, perquè les flames també han destruït vinyes i camps de fruiters.
0: I en un altre incendi, el de les Gavarres, del cap de setmana, un centenar d'efectius dels bombers continuen treballant per poder-lo donar per controlat avui mateix. En paral·lel, ja es comença a treballar per planificar la restauració de les més de 2.000 hectàrees que han cremat. Aquest migdia s'han reunit els propietaris forestals de la zona amb responsables del govern. Anem a la Bisbal d'Empordà, Josep Lluís Blázquez i Fèlix Martín.
6: Sí, bon dia. Es tracta de no perdre el temps i anar per feina. Els propietaris forestals a la zona han proposat al govern liderar un pla de restauració de les 2.000 hectàrees cremades a les Gavarres a fer en 4 anys i que pugui començar aquesta mateixa tardor. Ho ha concretat després de la reunió el president del col·lectiu, Melcio Soler.
8: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts.
6: També ha participat en la reunió l'enginyera forestal i coordinadora de la Federació de l'Agrupació d'ADFs de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres. Confia que dels danys provocats per l'incendi se'n pugui fer punt i a part.
9: Esperem, no, que aquestes 2.200 hectàrees que s'han cremat aquí a Gavarres sigui un punt d'inflexió a nivell de país, o sigui, no només per Gavarres, sinó que el govern doncs, es plantegi doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure en la gestió forestal.
6: Mentre es feia aquesta reunió a la Bisbal d'Empordà, els bombers han continuat remullant la zona afectada per l'incendi que va començar divendres. Avui són molts menys efectius, una vuitantena de bombers sobre el terreny, que confien poder donar per controlat aquest incendi en les pròximes hores.
0: Tots aquests incendis d'aquests dies han reobert el debat sobre la gestió dels boscos, en què els pagesos es reivindiquen com una figura clau. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de cuidar el territori, evitar que s'hi cali foc i fer que, si això passa, els incendis no siguin tan devastadors, Jordi Canal.
26: Els conreus i les zones de pastura, diuen, funcionen com a tallafocs, eviten el creixement descontrolat de la massa forestal i això evita aquests incendis. Pere Roquer, president de SAGE Catalunya.
27: Qui manté el territori és la pagesia i ramaderia d'aquest país. I els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
26: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives amb què, segons diu, es topen.
10: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no el podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
26: Això, insisteix Serrat, és un dels diversos motius que fan que hi hagi molts pagesos que deixin aquesta activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
0: Deixem tota l'actualitat relacionada amb els incendis, tot i que hi tenim un ull posat i donen al Catalunya Migdia segur que tornarem a parlar-ne, però les obres de la línia 9 del metro a Barcelona han provocat un esvoranc a prop de l'estació del Putxet. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que afecta bàsicament el pati interior d'una finca del carrer Rubinstein, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Amb tot, per precaució, s'han desallotjat aquest edifici i 4 més. Els bombers i els tècnics treballen per estabilitzar l'esvoranc i per reomplir-lo. Barcelona, Joan Garcia.
11: Han surt dos grossos aquest matí al costat del mercat de Sant Gervasi, quan un esfondrament a l'interior d'una illa de cases ha deixat un esvoranc, com deies, de 8 metres de diàmetre per 4 de fondària. Ningú no ha pres mal, però s'han desallotjat 5 finques dels carrers Rubinstein i Teodora a Madrid. El responsable dels bombers ha precisat el lloc exacte de l'esvoranc i què s'hi farà.
12: La cavitat s'ha donat en l'interior del pati de les finques, però hem procedit a desallotjar la resta de finques per seguretat. En aquest moment les finques estan controlades, monitoritzades i ja estem treballant per respondre a parar aquesta cavitat.
11: Els veïns concentrats aquí al carrer encara estan corpresos. S'ha habilitat un punt per atendre'ls al centre cívic Vila Florida. Una treballadora d'una clínica dental explicava que aquest matí ja s'han trobat esquerdes.
13: Nosaltres ahir vam tancar superbé a 8:45 i avui al matí, quan hem entrat, la meva companya ja s'ha trobat esquerdes, que estan les parets, que es veu clarament. Aleshores, veurem què passa, no sabem res més, la veritat.
11: Tot això ha passat molt a prop de les obres del tram central de la línia 9, al Putxet, en un punt on la tuneladora, que té un cilindre metàl·lic que sosté el terreny per on passa en forma d'escut, ja havia deixat enrere. Laura Carrasco, responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat.
14: La tuneladora continua actualment excavant amb normalitat. La tuneladora està més avançada respecte a aquesta cavitat i està actualment, ara mateix, la tuneladora està excavant i construint el túnel amb normalitat, seguint els paràmetres d'abans que tenim controlats.
11: Des del govern es dona un missatge de tranquil·litat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que escoltaran els tècnics i que es farà el que calgui per assegurar la seguretat de les persones i que en el desenvolupament de l'obra hi hagi els màxims estàndards de seguretat.
0: I ara anem a París, perquè penja d'un fil el futur polític de la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, després que la justícia l'ha condemnat en apel·lació a 15 mesos d'inhabilitació ferma per malversació de fons de la Unió Europea. Les eleccions presidencials a França són a l'abril de l'any que ve. A Le Pen també l'han condemnat a portar un braçalet electrònic durant un any, en un fet significatiu perquè ella havia suggerit que evitaria fer campanya sota aquestes circumstàncies. Com dèiem, anem a París. Isabel Galí, bon dia.
15: Bon dia. Marine Le Pen ha tornat a ser condemnada per malversació de fons públics i el Tribunal d'Apel·lació ha ratificat part de la pena d'inhabilitació que s'havia imposat en primera instància. La inelegibilitat és de 45 mesos, dels quals l'alliberen de 30 i, per tant, a la pràctica, la pena per Marine Le Pen és d'un any i 3 mesos sense poder-se presentar a cap càrrec públic. Però hi ha confusió a hores d'ara sobre si ha complert part d'aquesta inhabilitació ja o no. En cas que els hagi de complir de nou, la primera volta de les eleccions presidencials són el 18 d'abril de l'any que ve i aquí s'acabarien les aspiracions de la filla del fundador del partit d'extrema dreta Front Nacional, ara Reagrupament Nacional, a poder ser candidata a la presidència de França per quart cop consecutiu. En tot cas, ella ha dit sempre que no vol fer campanya. Si, pel que sigui, es decideix que sí, que ja no ha de, que ja no ha de complir la pena d'inhabilitació, ella no vol fer campanya amb un braçalet al braç. La pena també s'ha ratificat per Luis Alió, l'actual alcalde de Perpinyà, però la inelegibilitat no l'ha de complir i, per tant, no haurà de deixar el càrrec, en principi. La presidenta del tribunal ha justificat la sentència amb l'argument que els fets de malversació de fons públics són greus, sobretot per la responsable de l'organització, Marine Le Pen.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses relacionades amb l'habitatge.
16: Catalunya migdia.
3: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
16: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
17: Sona Qashqai e-Power.
16: I el 0% TAE.
17: Que estreno un Nissan.
16: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample a Barcelona eleva a 90 els edificis del barri que estan afectats per processos que poden comportar l'expulsió del veïnat. Segons l'entitat, la xifra afecta més de 3.000 persones i representa un augment de 22 casos en només 5 mesos, Laia Ortega.
20: Els veïns exigeixen multes més altes de la llei d'habitatge i denuncien la manca d'actuació, diuen, de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per frenar l'especulació immobiliària. Xavier Riu n'és un dels portaveus.
22: Hi ha una aposta a visitar el Papa, a la Fórmula 1, la Copa Amèrica, és brutal. Després ens queixem de morir d'èxit, però és que l'estem provocant i volíem aprofitar el moment per deixar-ho clar. No és que cau del cel una problemàtica, alguns l'estan provocant.
20: L'associació critica que els expedients sancionadors que es van obrir en l'anterior mandat han caducat i no se n'han impulsat de nous. Segons els veïns de l'Esquerra de l'Eixample, el consistori n'ha iniciat alguns per irregularitats d'obres amb sancions irrisòries que no dissuadeixen els grans fons de mantenir les seves operacions immobiliàries.
0: I ja que parlem del mercat immobiliari, ser llogater, propietari o arrendador marca grans diferències de renda i de patrimoni segons un estudi del Ministeri de Consum i del Consell Superior d'Investigacions Científiques. A més, aquest informe conclou que el fet de posseir o no posseir un habitatge és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos, Roc Fargas.
28: L'informe situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros. En el cas dels propietaris d'un habitatge s'enfila un 50% més fins als 32.000 euros. Si a més tenen un segon habitatge que lloguen, la renda puja als 51.000 euros. I si en lloguen dos o més, supera els 80.000. 4 vegades més que la renda dels inquilins. El mateix passa amb el patrimoni. Mentre que el dels llogaters és d'uns 2.000 euros, el dels propietaris passa dels 190.000. El dels arrendadors supera els 400.000 euros i el dels multiarrendadors s'acosta al 1.000.000. 450 vegades més que els llogaters. Aquestes diferències, que van en augment, diu l'informe, superen àmpliament les que existeixen entre generacions i afirma, per exemple, que els joves no tenen menys riquesa pel fet de ser-ho, sinó bàsicament perquè són llogaters. Segons l'estudi, tot i que els propietaris es redueixen en totes les franges d'edat, ho fan especialment entre els menors de 35 anys. Si l'any 2002 ho eren un 67%, l'any 2022 aquest percentatge havia caigut al 32%.
0: I mentrestant, un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És una de les principals conclusions de l'informe Viure al carrer a Barcelona que ha fet la Fundació Arrels i que mostra un increment de fins a 7 punts del sensellarisme recent en comparació amb la radiografia que van fer l'any 2023. Sara Canyeter.
2: Sí, cada vegada més gent acaba al carrer i la majoria per la pèrdua de l'habitatge. La majoria de persones sense llar, el 72%, assegura que no tenen cap expectativa de trobar una residència. La directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
29: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
2: Una de cada cinc persones que viu al carrer és jove, tot i que el perfil majoritari és el d'un home de mitjana edat, uns 40 anys, i estranger. Els últims recomptes xifren en més de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona i des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme.
0: Tornem a la informació internacional perquè nous anuncis d'acords multimilionaris per la compra d'armament en l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia. Els aliats s'han compromès, entre d'altres, a invertir 40.000 milions d'euros per reforçar la defensa antidrons. Són accions dels governs europeus per demostrar que fan cas de la demanda de més inversió en defensa de Donald Trump, que ja ha arribat encara. Zelensky reclama a l'OTAN més sistemes de defensa aèria. Enviat especial a Ankara, a Turquia. Bruno Fortea, bon dia.
1: Hola, bon dia. Zelensky vol que els Estats Units els donin permís per poder fabricar en territori ucraïnès els míssils nord-americans Patriot, claus per frenar els bombardejos russos. Zelensky espera convèncer demà mateix el president Donald Trump, aprofitant que es reuniran a la cimera de Turquia.
5: Mentre continuï aquesta guerra, si us plau, ajudeu-nos a aconseguir més míssils de defensa aèria. Ara mateix aquesta és la nostra màxima prioritat. La resta ho podem fer nosaltres mateixos.
1: Per una banda, reclama míssils Patriot per defensar-se, però per una altra, Zelensky també reivindica la fortalesa dels drons ucraïnesos per atacar objectius militars russos, ho ven com un esquer per reclamar l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN.
5: De debò creieu que seria encertat deixar fora de l'OTAN un país i un poble amb aquest nivell de capacitats defensives? El més sensat seria que aquestes capacitats formessin part de la defensa col·lectiva de l'aliança.
1: I diu això conscient que l'OTAN busca reforçar les seves defenses antidrons. Els governs aliats invertiran en aquest terreny, però també han anunciat avui contractes multimilionaris perquè empreses com Airbus o SAP fabriquin nous avions de guerra. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho ha justificat així.
6: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
1: Amb aquestes inversions, els aliats volen esperonar la indústria armamentista europea, que no fabrica el mateix ritme que voldrien els governs.
0: I Venezuela comença a preparar i a planificar la reconstrucció del país, mentre alguns episodis denoten una lenta represa de l'activitat. Ahir van reobrir les escoles de les zones no afectades pels sismes del 24 de juny. I les autoritats volen recuperar aviat els vols comercials a la capital, a Caracas. La qüestió de la salut, i especialment de la salut mental, amoïna per les seqüeles que pot deixar el trauma a tota una generació. Enviat especial a Caracas, Miquel Jarque, bon dia.
7: Bon dia, Òscar. S'alenteix la recuperació mentrestant de cossos. Els edificis ensorrats queden sobretot voluntaris veneçolans, bombers, protecció civil i veïns que volen treure els seus familiars entre la runa. A la Playa Verde, el doctor Víctor Silvestre, que passa visita al cap de Castelldefels, és un dels cooperants de l'ONG Metges del Món a La Guaira. Ha estat tractant psicològicament rescatistes i metges.
8: Una de les tasques que estem fent aquí és buscar per fer grup de psicoteràpia per cuidar a les persones que han sigut la primera línia. Una quantitat de rescatistes importants, amb molt de drama, no? Perquè estan traient persones mortes. Són gent, de nens d'aquí de 20 anys, exposats a una realitat que no han viscut mai, no? Als metges que han atès, no? On s'han hagut els derrumbaments més importants, no? En la zona d'aquí de Playa Verde.
7: Fa dies que les autoritats no actualitzen les xifres oficials de desapareguts. Pel que fa al registre no oficial, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela n'ha registrat 30.000. Mentrestant, el govern veneçolà fa el que havia dit que no faria mai. Ha començat a enterrar centenars de víctimes sense identificar fosses comunes.
0: A més, abans de la cultura, el govern espanyol prepara uns pressupostos amb una despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros, segons que ha aprovat avui el Consell de Ministres. Uns comptes que han d'encarar el primer repte al Congrés dels Diputats la setmana que ve. Els objectius de dèficit i que, de moment, no tenen els suports necessaris per acabar tirant endavant. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
9: Bon dia. El govern espanyol ha posat xifra al sostre de despesa, el límit de diners que tindran els nous pressupostos per gastar en les diferents partides. 226.032 milions d'euros, xifra rècord, amb un increment del 6,6%. 14.000 milions més que el 2026, fet que permetrà, segons ha explicat el ministre Arcadi Espanya, garantir i blindar l'actual estat del benestar.
21: Hoy damos un paso fundamental para la presentación de los presupuestos del 2027 con un techo de gasto récord que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. La cifra más alta jamás aprobada.
9: El govern espanyol fa números, però difícilment sortiran endavant perquè no té, a hores d'ara, els vots suficients per aprovar els objectius de dèficit per l'any que ve i que marquen l'elaboració dels comptes públics. I davant d'aquest escenari, el ministre d'Hisenda fa una crida a la responsabilitat i sentit d'estat del Partit Popular.
21: Pido al Partido Popular que reflexione. que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país, y no en los de la calle Génova.
9: Tampoc tindrà els vots de Junts, que ja han avançat que tombaran els objectius de dèficit del govern si no hi ha més marge de despesa per les comunitats. Ja ho van fer el 2024 i 2025 amb un mateix objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. El vot en contra dels de Puigdemont complica, i molt, la tramitació dels comptes públics.
0: Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda. Anem a la cultura. Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita del llibre en català se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema «Molt per veure, mort per llegir». A Ramon Solsona se'l reconeix per ser un dels principals autors contemporanis en català, Montse Camps.
10: Sí, l'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut posar en valor el fet d'haver escrit sempre en català.
11: El 1911, Prudenci Bertrana ja deia «Quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català?». Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
10: La setmana desplegarà una oferta amb més de 300 activitats i hi haurà 8 espais com la Carpa de la Llengua, que vol servir per ampliar el tipus de públic. Cristina Domènech és directora de la setmana.
12: Hem de tenir en compte que només l'any passat van passar 120.000 persones per la setmana, no és poc, i hem d'oblidar que bona part són catalanoparlants, però molt bona part tampoc no ho són. És realment una oportunitat per obrir-nos a un públic nou.
10: També hi participaran 282 segells editorials.
0: I ara anem al teatre.
13: Que hi ha un nom, Romeu, que és el que va...
0: Àngels Bunyalons, ovacionada després de l'estrena de El retrat de Dorian Gray en el marc del Festival Grec. És una nova adaptació del clàssic d'Oscar Wilde que dirigeix Marc Rossich amb música de Jordi Cornudella i que es podrà veure al Teatre Romea fins al dia 2 d'agost. Marta Vives.
14: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època que va considerar el llibre immoral i decadent. Ara arriba al Romea en una versió de Marc Rossich protagonitzada per Àngels Bunyalons, que la tenia entre la llista dels seus desitjos, com ens ha explicat a Catalunya Ràdio.
23: Que s'ha de ser jove per fer Dorian Gray, ja fa 30 anys que la tinc a la llista, i clar, he d'anar esborrant, no? Diu, i el Marc, com amb la seva cosa pilla que té, diu, no, tenim una manera de fer-ho.
14: I a partir d'aquí, Bunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa, interpreta 4 personatges diferents.
23: Oscar Wilde explicant la història, Lord Henry, que és el gran manipulador, Dorian Gray, Basil Hallward, que és qui pinta el retrat, i la Sybil Vane, que és la noia de la que s'enamora al Dorian.
14: Transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó, en una història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista que tant en ressona. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Bunyalons la nit de l'estrena ho diu absolutament tot.
0: I del teatre a una pel·lícula.
24: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
0: L'exili republicà a Xile, l'any 1939, arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, El barco de la esperanza. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. I ho fa a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys, Montse.
25: Basada a la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona al Calvari, als camps francesos i la travessia que cap a Valparaíso, una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat. El seu codirector, Benyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
26: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando haciendo tonterías, un consumo rápido, y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse, o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces, ahí está el lugar de esta película.
25: El film amb participació de 3CAT i en versió en català arriba avalat pel Festival d'Annecy, el més important del món en cinema d'animació, i es preestrena avui al Cinema Girona amb la presència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista.
0: I ara notícies sobre aquesta casa. Per exemple, que la justícia conclou que Eufòria no és un plagi d'Operación Triunfo. D'aquesta manera, l'Audiència de Barcelona rebutja la demanda de Josep Maria Mainat i el seu soci Toni Cruz, que va morir fa un any. El tribunal recorda que Mainat i Cruz van adoptar la posició contrària en anteriors demandes, Valeria Obereda.
3: Sí, com en la de plagi que els van interposar els responsables de Got Talent per Tu sí que vales. Els magistrats diuen que si aleshores van defensar que eren formats diferents, també ho són ara Eufòria i Operación Triunfo. Això a banda de considerar que hi ha diferències substancials en els dos programes. El que sí que reconeix l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format OT a Mainat i Cruz, cosa que no havia fet la jutge de primera instància.
0: I Catalunya Ràdio estrena avui un nou podcast. So soon you'll be forgotten. És La flora i la fauna, 10 capítols que aprofundeixen amb la ment oberta en les addiccions i que condueix la periodista Flora Saura.
3: Són converses amb personatges que han conegut la situació de primera mà, com ella mateixa, i l'objectiu és ajudar el màxim nombre de persones possible. Estigmatitzar les drogues, diu, només té conseqüències negatives i parlar-ne amb rigor i obertament pot reduir els riscos associats al consum. Entre altres convidats, Sergi Pàmies, Ada Parellada o el psicòleg clínic Xavier Ferrer.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Aquesta tarda Leo Messi es juga a ser als quarts de final del Mundial de Futbol.
4: A les 6, Argentina-Egipte, partit de 8 de final. També s'ho juguen Suïssa-Colòmbia i ahir Espanya va eliminar Portugal.

0: poc a poc el Mundial de Futbol es va estrenyent. Avui quedaran definits tots els quarts de final. Qui són les 8 millors seleccions? De moment, ahir van aconseguir un lloc Bèlgica, després d'eliminar els Estats Units, i també Espanya, després d'eliminar Portugal. La selecció espanyola va superar el primer gran rival que s'ha trobat en aquest Mundial, va saber resistir els últims minuts, va rematar la feina i gràcies en part a l'entrada al camp d'un blaugrana, Roger Bosà.
1: De Ferran Torres, que fins ara estava fent un paper discret en aquest Mundial i que no li acabaven de sortir les coses, doncs ahir va sortir al 75, va entrar per Baena, va fer molt bons minuts i ho va arrodonir amb una gran passada de gol, l'assistència que li va fer a Mikel Merino, que va resoldre el partit al temps afegit. Va ser un dels millors partits d'aquests 8 anys de final, un partit molt igualat en tot moment, sobretot a la segona part, en què el ritme va baixar. Molt bon paper d'un altre jugador del Barça, Dani Olmo, que va tornar a ser titular i que ja és un fix a l'11 de la selecció espanyola. En canvi, no va brillar la mini, això que es va lesionar el seu millor defensor, Nuno Mendes, una lesió que es va produir precisament durant una cursa entre ell i la mini. Aquest és Ferran Torres sobre la jugada i l'assistència en el gol de la selecció espanyola.
2: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo. Estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
1: El jugador escollit millor jugador del partit va ser Rodri, el migcampista del Manchester City, el capità de la selecció espanyola, que creu que l'equip encara pot millorar.
3: Bueno, el techo está... Queda mucho margen, todavía tenemos margen de mejora. Ahora descansar bien, que es importante el tema físico, y a seguir mejorando, no conformarse. Creo que este equipo lo ha dado todo y cuando uno se da todo, pues está contento.
1: Espanya, que torna avui cap a Los Angeles, on ja va jugar els 16ens contra Àustria, doncs ara tornarà a ser l'escenari d'aquests quarts de final aquest divendres contra Bèlgica.
0: Doncs ahir alegria a la selecció espanyola i a l'altra banda decepció a Portugal, on després del partit Arbo es van confirmar comiats.
1: Sí, és el final de cicle per a Robert Martínez i també per a Cristiano Ronaldo. El tècnic de Balaguer acaba aquí la seva etapa a la selecció portuguesa, on hi ha estat durant 3 anys i mig i on ha guanyat una Nations League l'any passat precisament contra la selecció espanyola. Se li acabava el contracte un cop s'acabés el Mundial i ara que ja sap que Portugal no el guanyarà, diu Robert que no té sentit seguir.
4: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
1: I també va ser l'últim partit en Portugal de Cristiano. Va confirmar ell mateix que al final sí, que aquest ha estat el seu últim Mundial amb 41 anys i insisteix que marxa feliç i tranquil.
5: La consciència tranquil·la ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016. Que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: Una de les claus de la classificació d'Espanya per als quarts de final la trobem a la defensa, amb Pau Cubarsí com un dels líders d'aquesta línia defensiva, però també a la porteria, perquè Unai Simón encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial, Josep Gaya.
6: Unai Simón és l'únic porter d'aquest Mundial que encara no ha encaixat cap gol. Acumula ja 609 minuts amb la porteria 0, que equival a gairebé 7 partits. Entre aquests partits hi figuren els 5 d'aquest Mundial i els partits del Marroc i el Japó de Qatar 2022. Gràcies a les seves actuacions, el porter espanyol ha superat el porter italià Walter Zenga, que tenia el rècord d'imbatibilitat d'una Copa del Món amb 517 minuts durant el Mundial del 90. Unai Simón se situa en la primera posició del rànquing de porters amb més minuts sense encaixar un gol en un Mundial i ha superat a jugadors de renom com ara Iker Casillas, Sepp Maier, Jean-Louis Buffon o Oliver Kahn. El mèrit del porter d'Espanya no és només per les seves aturades, sinó que també ho és per l'estil de joc de l'equip.
7: Al final creo que habla muy bien de la solidez defensiva que estamos teniendo. Somos un equipo que es verdad que tenemos mucho balón y es uno de los motivos por los que no nos atacan tanto como igual a otras selecciones.
6: Unai Simón ha fet només 6 aturades en aquest Mundial, poc més d'una per partit.

0: I de l'eliminatòria d'Espanya-Portugal passem a l'altra eliminatòria, perquè Bèlgica serà el rival de la selecció espanyola als quarts de final, i així com sentiu han celebrat els belgues el gol de Lukaku, el 4-1 definitiu ahir contra els Estats Units, i que de fet la celebració van fer el mem del ball de Donald Trump, Arbu.
1: Sí, després de tota la polèmica de les últimes hores amb el cas Balogun, amb aquest escàndol amb Balogun, Bèlgica va parlar al camp ahir i va ser superior a la selecció nord-americana. Ja no queda viva cap selecció anfitriona, va guanyar de manera força còmoda Bèlgica, 1-4, amb dos gols de Deketeler, un de Van Aken i aquest de Lukaku, l'últim, que ahir va començar a la banqueta. Tampoc van ser titulars jugadors imports com Doku i De Bruyne. Partit fluix de la selecció nord-americana, en què Balogun ni tan sols va tenir protagonisme. S'acaba aquí el camí de la selecció de Mauricio Pochettino, que reconeix que no van estar a l'altura.
2: Me duele la eliminación. Lo que sí que es verdad que hoy no hemos estado bien, pero eso suele pasar en todos los equipos. Creo que todos los equipos a lo largo de un mes, dos meses de competición o de cuando comienza la preparación, siempre hay un día que no sabes por qué y las cosas no salen bien de entrada, ¿no? Yo creo que hoy nos toca de esos días, como a todo equipo le ha tocado, no ha tocado en un mal momento. Y no hemos estado en el nivel que, como tú dices, hemos mostrado anteriormente.
1: I a la selecció belga una mala notícia, tot i el pas i els quarts, que és que perd el migcampista Madou Onana, el jugador de l'Aston Villa, que té una lesió al genoll i que a hores d'ara sembla greu. Per tant, no té pinta que pugui jugar divendres aquest Espanya-Bèlgica.
0: I sobre els Estats Units, la FIFA i el perdó de la sanció a Balogun, el president de la Lliga Espanyola, Javier Tebas, explica que no es tracta d'una anècdota o d'un cas aïllat. A les seves xarxes socials, Tebas diu que fa anys que el model de govern deteriora la credibilitat de la FIFA i del futbol. I de la jornada d'avui hem de parlar de dos partits, el Mundial, que arriba una jornada a ritme de quartet cordobès amb aires de cúmbia.

0: L'Escaloneta, la selecció argentina dirigida per Lionel Scaloni, busca avui un lloc als quarts de final del Mundial i ho farà contra Egipte, Montserrat.
1: Leo Messi viu el que podria ser el seu últim Mundial acumulant rècords i somiant a veure una Argentina que sigui campiona del món per segona vegada consecutiva. L'Egipte de Mo Salah es troba als vuitens després de superar per primera vegada una eliminatòria d'un Mundial. En una Copa del Món on s'han vist algunes eliminacions il·lustres com Alemanya o el Brasil i alguns equips favorits patint com ahir Espanya o fins i tot França amb el Paraguai, Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, té clar quina és la recepta per continuar vius.
2: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras, con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro, pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso, y si no tenés eso, te vas afuera.
1: L'equip egipci va superar Austràlia als setzens de final als penals. Els faraons van empatar a un al temps reglamentari i van marcar tots els llançaments de penal. Avui a les 6 de la tarda, Argentina-Egipte a l'estadi d'Atlanta.
0: I tancarà els vuitens de final el partit que juga avui a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia, un duel inèdit en una eliminatòria del Mundial, Montse.
1: L'equip de les Creus Vermelles continua invicta al Mundial i amb només l'empat del debut contra Qatar. Suïssa, dirigida per Murat Yakin, va golejar Bòsnia i Herzegovina i va derrotar el Canadà en fase de grups i els setzens van superar còmodament Algèria 2-0. Enfront es trobaran la Colòmbia de Néstor Lorenzo, amb un camí fins ara també gairebé perfecte. El central colombià Yerry Mina creu que s'han de centrar en què poden millorar per accedir als quarts de final.
3: Sabemos que hicimos una excelente fase de grupo. Sabemos que el partido pasado hicimos un gran juego y ahora sabemos que nos enfrentamos a una gran selección. Tenemos que enfocarnos en lo que hicimos bien, también lo que no hicimos tan bien y tratar de mejorarlo para así tener un partido excelente.
1: A l'equip suís hi ha els dubtes de dos jugadors que han estat importants per a l'equip i que no van participar a l'últim entrenament. Són Manzambi, que ha fet 3 gols i és el màxim golejador de Suïssa, i Vargas, que ha aconseguit 2 dianes. L'únic precedent d'un Suïssa-Colòmbia en un Mundial va ser a la fase de grups, el 1994 als Estats Units. Els sud-americans es van imposar per 0-2. Avui, Suïssa-Colòmbia a Vancouver, a les 10 del vespre, i qui guanyi s'enfrontarà en quarts del Mundial el vencedor del duel entre l'Argentina i Egipte.
0: El Barça avança en el fitxatge de Cancelo. Eliminat Portugal del Mundial, el club blaugrana aprofitarà per tancar la incorporació del lateral. Ramon Salmurri.
4: Una operació que ja està pràcticament enllestida. L'acord és total entre les tres parts, entre el club de procedència de la Lliga Àrab de João Cancelo, una operació que rondarà els 10 milions d'euros. La clàusula de rescisió del futbolista són 15 milions d'euros, però les males relacions de João Cancelo amb el seu anterior club han facilitat aquesta rebaixa. Un João Cancelo que també assumeix una fitxa molt alta, tenia un salari molt alt en el seu contracte amb el seu anterior club i que haurà de adaptar-se a la realitat del Barça, però també està acordat aquesta matèria amb el jugador i ara un cop resolt l'enigma del Mundial per João Cancelo, serà el moment de fer efectiva aquesta operació.
0: L'Espanyol va per feina, ha presentat aquest migdia el primer fitxatge per la pròxima temporada, però també ha anunciat un segon fitxatge, Sergi Andreu.
5: Sí, comencem pel final. El nou fitxatge és el lateral esquerre neerlandès Hillingshi Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. Harman és internacional i va començar la seva carrera al Feyenoord, amb qui va guanyar la Lliga dels Països Baixos fa 3 temporades. D'altra banda, avui hem presentat Àlex Calatrava, l'extrem barceloní de 26 anys, que arriba procedent del Castelló i firma per 5 temporades. És un vell desig de Manolo González, com ha reconegut el mateix jugador.
6: Ya tuve con él una reunión cuando él estaba en Badalona. Me acuerdo que ya quería ficharme. Por lo que sea, al final no se dio. Pero sé que me quiere, sé que quiere confiar en mí y pues intentaré trabajar devolver esa confianza. Creo que es un poco también algo parecido a mí, que creo que viene de abajo, ha conseguido llegar ahí pues con esfuerzo, sacrificio, y creo que eso también pues nos puede hacer que seamos, hagamos un buen equipo.
5: Després d'haver passat pel Castelló i per diferents equips del futbol territorial català, com l'Horta, el Sant Andreu o el Parets, Calatrava debutarà ara amb l'Espanyol a primera divisió.
0: Farem ara una pausa i després...
7: Li ha dit que no compta amb ell, i per tant, doncs, el candidat a ser entrenador del Barça l'any que ve no ho serà, si no hi ha un gir molt gran.
0: Doncs aquests girs que s'estan produint al mercat de bàsquet, al mercat de fitxatges, ahir ho va explicar l'Ernest Macià al Tot Costa i ara ho explicarà el Catalunya Migdia.
8: Catalunya Migdia. Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. CaixaBank. Mai.

0: primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Avui al Tour de França, Tadej Pogačar ha començat la jornada com a mallot groc.
5: El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: Tenim en marxa la quarta etapa del Tour de França. L'està seguint i seguirà totes les etapes fins al final l'Isaac Vilalta. Isaac, amb quina situació ara de cursa?
1: Mira, situació interessant. Era una jornada prevista, dissenyada perquè l'escapada, la fuga, tingués èxit i de moment queda molt, 120 quilòmetres pràcticament, però és que és una fuga molt nombrosa, amb molts interessos. 34 ciclistes, per exemple, Àlex Molinar, el garrotxí, que ja està sumant punts per recuperar el mallot de líder de la muntanya. També hi és el català Joel Nicolau i hi ha homes molt importants com Mats Pedersen o Jasper Philipsen, grans candidats a la victòria. 118 quilòmetres per al final de l'etapa, a Foix, 3 minuts i 20 segons dels escapats respecte del gran grup amb Pogacar, Vingegaard i la resta d'homes importants.
0: Avui l'etapa ja la trobem en territori francès, després de gairebé una setmana a Catalunya, entre el Gran Depart i les primeres 3 etapes. Quina valoració hem de fer d'aquests 3 dies catalans de competició en aquest Tour?
1: No, la valoració és molt bona en tots els aspectes. Sobretot el que ens interessa en la qüestió del públic ha estat un èxit total. Tant sigui Barcelona, epicentre d'aquestes 3 jornades inaugurals, com Tarragona, Granollers, també protagonistes en primera persona, com tots els pobles per on ha passat aquestes etapes. Veiem la collada de Toses amb unes imatges espectaculars de molts, molts aficionats. Això en l'aspecte del públic, però és que esportivament el nivell ha estat altíssim, amb el Visma dominant el primer dia amb Jonas Vingegaard i després el relleu que li ha donat l'UAE de Tadej Pogacar, amb la segona etapa que li regala Del Toro i la tercera que ja la guanya ell en solitari o amb uns metres d'avantatge als angles, situant-se líder. Justament Pogacar parlava d'aquest mallot groc que aconsegueix encara en territori nord-català.
2: To take yellow jersey is dream for any cyclist of...
3: Aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat. Així que sí, per mi ho és. Però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà. Però sí, ho intento. Intentem gaudir de cada moment.
2: How long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
1: El Tour de França, clar protagonista de Ràdio Volta, que estarà disponible d'aquí uns minuts ja a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, amb l'anàlisi del que estem vivint i amb alguna entrevista entrant ben bé als budells del Tour de França per saber també com funciona tota la marca ASO.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en bàsquet la notícia l'ha explicat l'Ernest Macià ahir al Tot Costa i ara l'ampliem. El Barça es fa enrere amb Paolo Galbiate, qui fins ara era el tècnic favorit per ocupar la banqueta del Barça, Ernest.
5: Exacte, el Barça va comunicar-ho ahir a Paolo Galbiate, que és a Detroit. No pagarà aquest milió d'euros de la clàusula per alliberar aquest entrenador que pertany al Baskonia, tenint en compte que els bascos volen que el Barça passi per caixa. Per tant, el Barça no hi vol passar i diu que amb aquesta retirada, doncs, primer, deixa el Baskonia amb 2 entrenadors. El problema ara passa a tenir-lo al Baskonia, perquè ja tenien lligat a Belimir Perasovic per la temporada que ve, i actualment, Laia, si mirem el mercat, hi ha entrenadors de renom encara sense equip, com Sergio Scariolo, ex del Madrid, Ioannis Sferopoulos, ex del Maccabi, l'Olympiacos i l'Estrella Roja, i tot i que el tricampió d'Europa, Erguin Ataman, tampoc té equip, és altament improbable que vingui. Avui hem sentit que el propietari del Panathinaikos diu que anunciarà 4 bombes. Una d'elles podria ser el fitxatge d'Isaac Bonga, l'alè que volia el Barça. Doncs bé, el fitxa el Panathinaikos per quasi 7 milions d'euros en 3 temporades. El Madrid ha fet oficial que s'emporta Jaime Pradilla del campió de Lliga al València per 5 anys. A València ja tenen substitut de Pedro Martínez, serà un dels seus ajudants, Xavi Albert, i la base catalana Ainhoa López renova amb l'Uni Girona per una temporada.
0: Doncs amb aquest mercat dels fitxatges al bàsquet tanquem el repàs de la informació esportiva del dia. Recordeu, a les 7 més informació esportiva al Tot Costa, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit, especial mundial, i ara seguim al Catalunya.

0: migdia amb l'Òscar Fernández.
1: Són les 3.
2: Catalunya migdia.
1: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com estan els diferents incendis que afecten Catalunya. Avui hi ha 111 municipis en risc extrem per foc. Hi ha 6 espais naturals tancats i els bombers van fent atacs contundents als incendis que es declaren per evitar que es facin més grans. Això després que ahir diversos incendis simultanis compliquessin, i molt, la tarda. El que més preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu. També ens hem fixat en l'Esvoranc, que les obres de la línia 9 del metro de Barcelona han provocat al barri del Putxet. I hem connectat també amb París, on la justícia francesa ha confirmat la culpabilitat de la líder de reagrupament nacional, Marine Le Pen, en un cas de corrupció que afecta també l'alcalde de Perpinyà, Louis Alliot. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
3: Doncs explicaves que l'incendi que més preocupa ara mateix els bombers és el de Sentmenat i sembla que el flanc dret està revifant. Més detalls des d'allà mateix, Cristian Roldán.
4: Bona tarda. Doncs sí, el vent ha fet revifar diferents focus secundaris d'aquest flanc dret, ja ho direm bé, que, com us deia abans, és un dels més crítics per la potencialitat que té, perquè recordem, a hores d'ara s'han cremat prop d'un centenar d'hectàrees, però si avancés, si les flames avancessin per aquest camí, podrien arribar a cremar-ne més de 2.000, com ja va passar el 2003. Per aquest motiu, ara en el centre de comandament tots són corredisses i sobretot destinar els mitjans aeris perquè puguin atacar aquest flanc i intentar controlar les flames que tot just s'han començat a revifar ara amb l'entrada de la marinada.
3: Mentrestant, un incendi crema també a Savallà del Comtat. Això és a la Conca de Barberà. Allà una quinzena de dotacions dels bombers hi estan treballant. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Bona tarda. Sí, les flames han començat en una zona agrícola del municipi de Savallà del Comtat. Això és a la comarca de la Conca de Barberà, com bé dieu, però també afecta en zona forestal. Els bombers el que fan ara és prioritzar el cap i el flanc esquerre d'aquest foc perquè són els punts on crema amb més intensitat. 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en aquestes tasques d'extinció. Protecció Civil, de moment el que ja ha fet és demanar el confinament del petit nucli de Segura, això que implica, doncs, bàsicament, que els veïns han de tancar portes i finestres i evitar la mobilitat.
3: I els bombers també treballen en l'extinció d'un foc, en aquest cas a Martorell, al Baix Llobregat. Hi ha 8 dotacions terrestres treballant sobre el terreny. S'ha hagut d'interrompre la circulació de trens de la línia R4 de Rodalies entre Gelida i Martorell Central perquè el foc se situa molt a prop de les vies del tren. L'incendi s'ha declarat fa poc més d'una hora i afecta una zona de vegetació del riu Anoia, a prop de la carretera BB-2433. Afecta una zona de vegetació baixa, principalment arbustos i canyes, on hi ha horts i algunes barraques. Els bombers confirmen que no hi ha persones ferides. Sobre una d'altra de les notícies que han centrat aquest Catalunya migdia, penja d'un fil el futur polític de la líder d'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, després d'aquesta condemna que avui ha confirmat la justícia francesa per malversació de fons de la Unió Europea. Si bé se li ha escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic, i això jurídicament li permetria concorre a les eleccions presidencials previstes per l'abril de l'any que ve, el Tribunal d'Apel·lació de París també l'ha condemnat a un any d'arrest domiciliari amb braçalet electrònic, i la líder ultraconservadora havia assegurat prèviament que no era partidària de fer campanya en aquestes circumstàncies. Un cop segur de la sentència, Le Pen s'ha traslladat a la seu del seu partit, on, segons els seus advocats, estudiarà el camí a seguir. És previst que Le Pen faci pública la seva decisió en una entrevista que ha concedit en un canal de televisió a les 8 d'aquesta tarda. A Mònaco han trobat morta la dona ucraïnesa que suposadament va deixar l'explosiu que la setmana passada va ferir un oligarca ucraïnès i la seva família. Segons mitjans ucraïnesos, el cos va ser trobat ahir al vespre a prop de Kiev amb un tret al cap. Les mateixes fonts expliquen que s'han fet 2 detencions relacionades amb el cas, un oficial dels serveis secrets i un exoficial de policia. De tornada a Catalunya, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, defensa que no podia canviar la decisió de prioritzar la vacunació de les persones de més de 60 anys durant la pandèmia. Ho ha declarat al judici pel retard en la vacunació de policies espanyols i guàrdies civils. Argimon ha explicat que Salut Pública no gestionava les llistes dels agents ni coordinava els equips que administraven la vacuna. I el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, ha declarat que es va reunir 2 cops amb l'exmilitant socialista Leire Díez i ella li va demanar informació comprometedora sobre comandaments de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Ho ha explicat davant del jutge del cas Leire, que investiga una suposada trama per fer descarrilar processos judicials que afecten el PSOE, que estaria liderada per l'exdirigent socialista Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez.
1: passen 5 minuts de les 3.
0: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: De seguida saludem a qui ens acompanyarà des d'ahir fins a les 4, però si tenen algun dubte sobre de què parlarem, a banda de tot això que ha explicat el Joan Bot, ara mateix els bombers informen d'un altre incendi agrícola a Salvanera, a Torrefeta i Florejacs. Activen 14 dotacions terrestres, 2 helicòpters i 3 hidroavions per tal de fer front a aquest nou incendi que s'ha decretat ara mateix i que s'ha detectat per part dels bombers. Veurem si va més o no aquest nou incendi, però ja veieu que la tònica és la mateixa d'ahir i és que van apareixent diferents focs i que els bombers intenten atacar-los el més aviat possible per evitar que vagin a més i que no es converteixin en grans incendis i quedin tots plegats en ensurt. De tot d'això, segur que en parlarem amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Aponés. Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
6: Molt bona tarda.
1: I la politòloga Júlia Miralles, que de seguida arribarà, perquè ens ha avisat que arribem una mica de retard. Per tant, aquí l'esperem, que no corri, Júlia. Crec que no, un altre transport públic em fa l'efecte, però ara quan arribi ella, si vol, que ho expliqui. Doncs, en tot cas, si ens escoltes, Júlia, no cal que corris, que ja t'esperem aquí. Nosaltres no ens mourem. Com tampoc no ens mourà qui ens proposa el primer tema. Els dimarts ja sabeu que saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
7: Acalorada, com tots.
1: Sí,
7: no?
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
7: Què es queda fent?
1: Sí, i a més això durarà, perquè ja ens han dit que tota la setmana que ve. Per tant,
7: sí. Bé, paciència,
1: mantén-nos,
7: no?
1: Ja, mentalitzem-nos. Sí. A veure, de què vols parlar?
7: Bueno, mira, jo avui volia parlar d'una bona notícia, que ja sabeu que no acostumo a fer-ho i penso que quan en veig una dic, va, avui aprofitarem, Vull parlar de l'Odissea, perquè l'Odissea és d'actualitat, i no només és d'actualitat, sinó que és d'actualitat per partida doble. Mm. D'una banda, ahir va haver-hi l'estrena a Londres de la nova pel·lícula de Christopher Nolan, que era superesperada, no?, la versió de l'Odissea, que arribarà als cines, als nostres cines almenys, el 17 de juliol. I els primers comentaris són extremadament elogiosos, tot i que també sembla que ha revifat alguns comentaris racistes arran de que del càsting fet amb l'Helena de Troia, no?, que és una actriu negra, i llavors alguns doncs consideren que no és prou guapa ni prou rossa, no?, podríem dir. Però d'altra banda, a banda de la pel·lícula de Christopher Nolan, tenim que fa poc la Casa dels Clàssics ha publicat una nova traducció de l'Odissea, firmada per Pau Sabater, una traducció que ha sigut supercelebrada i que porta 5 setmanes a la llista de més venuts. Homer, un bestseller, Vull dir, qui ens ho havia de dir? Aquesta doble coincidència fa que em pregunti si és casual o si rere d'aquest interès per l'Odissea s'hi amaga alguna cosa, no?, alguna cosa que tingui una explicació sociològica. No sé, vull dir, què ens interessa? És el relat de resistència el que ens interessa dins d'aquest món on tot li és hostil al protagonista? Són els paral·lelismes amb l'estranger fora de casa seva, no?, fora de la seva terra, que ressonen en els països privilegiats com els nostres i d'alguna manera ens ajuden a tenir una actitud més hospitalària. No ho sé. Vosaltres revisitareu l'Odissea?
1: A veure.
8: El cinema, doncs, quan arribi, segurament. I és veritat que l'edició de la Casa dels Clàssics, com tota la col·lecció de la Casa dels Clàssics, bueno, la Carlota és escriptora i en sap molt més, però des de la presentació a les edicions superacurades i unes traduccions que a mi em semblen molt bones i que aconsegueixen això, que literatura que potser en català encara no ha estat traduïda o són traduccions antigues, doncs tinguin un protagonisme, el protagonisme que es mereixen. Jo no sabia que estava tan amunt en la llista...
7: Bueno, a veure, que ja sabem que en aquest país quan es venen molts llibres se'n venen 4, No estem venent milers d'exemplars
8: de l'Odissea. Bueno, però tot i així, però, a mi que aparegui a la llista ja em sembla molt bona notícia.
7: 5 setmanes seguides, vull dir, això estan els editors encantats.
9: Jo crec que la pel·lícula, sense cap mena de dubte, s'haurà de veure. A més, si es va confirmant que les crítiques són tan bones, no?
1: Estic reconeixent implícitament que no el llegireu.
8: No, sí, jo la pel·lícula, sí. Jo faig la col·lecció, de Bernat Metge, la faig. Mm-hmm. Perquè, a més, són llibres que estan, de veritat, que estan molt ben editats. Si algú no ho té al cap, tapadura, sí, blanca... Mm-hmm. Destacant sempre el nom de traductor o traductora, que crec que, a més, en aquest tipus
1: la
8: de llibres...
1: La Carlota no ho dirà, perquè ella n'és de traductora.
8: Sí, però això.
7: I n'he traduït un cas dels clàssics, també.
1: I edicions com aquesta reivindiquen la figura del traductor.
8: Sí,
1: i com d'important és que hi hagi un bon traductor, una bona traductora, que et faci arribar de manera entenedora i amb tota la riquesa de la llengua un original que, per desconeixement, malauradament, no podries llegir.
8: Si no m'equivoco, i ara parlo de memòria, per tant, que l'editorial em disculpi, crec que quan van fer la presentació de l'Odissea, un dels que hi havia era precisament el traductor, és a dir, que se li dona molt protagonisme perquè crec que el tenen, aquestes edicions.
9: Jo anava a dir, no?, que les traduccions dels clàssics al català són una gran aportació. Una, perquè òbviament hi ha els traductors al darrere; dues, perquè ens permeten, no?, revisitar els clàssics en la nostra llengua. Ara, per exemple, sense ser d'aquesta col·lecció, i parlant d'una altra, però en tot cas, la Universitat de Barcelona acaba de traduir el Leviatán al català, que també ha estat una edició, diguem-ne, celebrada, no? I, per tant, benvingudes siguin les traduccions que es puguin fer, òbviament, sempre reconeixent els drets dels traductors. Un dia en aquesta tertúlia en parlàvem, no?, que són massa sovint, i per llàstima de tothom, oblidats.
1: Ha arribat la Júlia Miralles. Júlia, bona tarda.
6: Bona tarda, disculpes.
1: No passa res, no passa res. L'Odissea, que torna a estar de moda.
6: Ui. Molt fan de la col·lecció dels clàssics de Bernat Metge. De fet, hi ha una edició molt, molt recent de El retrat de Dorian Gray, que ara ja no es diu El retrat, no?, que em va semblar fantàstica.
7: Sí, que a més aquesta edició del retrat de Dorian Gray se suposa que recupera un text no censurat, perquè el que es va publicar, no? Vull dir que al final això de traduir els clàssics és una manera de tenir una normalitat en el que és la cultura catalana, no? Vull dir, qualsevol cultura s'ha de reapropiar dels clàssics, i hi ha aquella cosa que diu que cada 30 anys s'ha de fer una nova traducció dels clàssics, perquè cada generació necessita reapropiar-se'ls amb el seu propi lèxic, la seva pròpia, diguéssim, cultura sintàctica, podríem dir, o cultura lingüística, no? Vull dir que això, que és molt celebrat, jo us convido que la llegiu, ho dic perquè teníem ja unes quantes traduccions, més d'una en català, de l'Odissea, però, clar, a vegades hi ha algunes que són una mica més difícils de llegir, en el sentit de, bueno, que no és que siguin molt difícils, però que no t'ho posen fàcil. I aquesta, jo, pel que de moment he vist, és molt amable, vull dir que revisitem els clàssics. El seu seria llegir el llibre i després anar a veure la pel·lícula, saps? Perquè, si no, bueno, a veure...
6: Pots el viatge d'aquest estiu, no?
1: Veus? Exacte.
7: Exacte.
1: A saber si molta gent no està recuperant l'Odissea perquè va de viatge a Grècia i diu, mira, saps què? Vaig a documentar-me. Tampoc no seria una mala manera de documentar-se, eh? Per tant, està bé, està bé. Carlota, gràcies, bona tarda.
7: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
1: D'aquí a un parell de minuts serà un quart de quatre de la tarda. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria, ja us aviso, que parlarem i molt de focs.
0: Catalunya migdia.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olà. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Catalunya migdia.
5: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
6: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
7: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
6: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
6: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
7: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
6: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
8: És un quart de quatre, som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i la Júlia Miralles. Com dèiem, parlem de focs, perquè continuen cremant els incendis forestals que s'han declarat de manera simultània a Catalunya. A hores d'ara, el foc que més amoïna els bombers és el de Sant Manat, al Vallès Occidental. A l'Anoia, el foc que va començar ahir a Carme ja està estabilitzat, igual que el de les Gavarres, a l'Empordà, que ha cremat durant tot el cap de setmana. Però anem a aquest de Sant Manat, que com dèiem que és el que més amoïna. Allà hi tenim el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
9: Bona tarda, Òscar, què tal?
8: A les 3 ens deies que hi havia corredisses i nervis perquè havia revifat un dels flancs més perillosos, entre cometes, perquè era el que toca més a un espai que podria acabar escalant i de molt les hectàrees afectades.
9: Sí, exactament. Tot just fa uns minuts que estàvem aquí al centre de comandament i hem començat a veure això que el que comentàvem, corredisses de bombers, anaven trucant també a mitjans aeris i a comandaments per tal de desviar aquests mitjans i aquests esforços, perquè s'ha començat a veure una columna de fum cada cop més prominent en aquesta zona del flanc dret, just el que seria una mica per sota del farell, aquesta zona que podria obrir-se cap a un gran, bueno, 2 milers d'hectàrees que parlàvem, per exemple, que hi havia aquesta potència realitat de perill que les flames s'extenguessin per aquesta zona, i era una de les zones clares que des dels primers moments els bombers ens deien que volien assegurar, que hi treballaven, que intentaven perimetrar-la com fos, perquè, com deies, si s'escampa, però d'alguna manera, les flames, si traspassen el cordó de sanitari que han muntat els bombers, hi ha aquesta potencialitat de que el foc encara s'esquitxi a altres zones, i parlem d'una catàstrofe molt més perillosa, o si més no lamentable, que l'actual.
8: Continuem igual, és a dir, de moment no hi ha hagut més atenció a la premsa i per tant no tenim actualització sobre les hectàrees cremades que estaven al voltant d'un cent i escaig.
9: Exacte. Ens estem movent per sobre d'aquestes 120 hectàrees cremades que suposem que hauran avançat en els últims minuts, sobretot per aquestes flames i columnes de fum que veiem en aquests moments, però de moment, si no hi ha més comunicació oficial, sí que veiem això, que els esforços són constants. També sentim com per ràdio demanen més efectius, i això dificulta una mica tot el que és l'operativa, perquè a la simultaneïtat dels focs arreu de Catalunya, com comentàveu, estan dificultant molt la capacitat dels bombers d'actuar aquests flancs que potser van revifant. També ara comença a entrar aquesta marinada. De fet, fins fa poc això era un desert a nivell de vent, sol, o sigui, tot era bastant dur, i ara comença a revifar una mica el vent, però clar, això té una afectació, com ja preveien els bombers, força sinistra pel que fa a l'evolució de les flames, perquè les empeny i fins i tot les fa saltar cap a altres zones.
8: Doncs deixem el Cristian Roldán pendent d'aquesta última hora d'aquest incendi de Sant Manat, que insisteixo és el que ara mateix amoïna més els bombers, perquè és el que ara mateix no està ni tan sols estabilitzat, com sí que ha passat amb els altres, el de l'Anoia o també el de les Gavarres, que ja fa més dies que n'estem pendents. Fins ara, Cristian.
9: Fins ara, Òscar. Només dir-te, si puc fer un darrer apunt, perquè ens comentaven aquí també que una de les... que és un missatge que hem anat enviant durant tot el matí, però sobretot demanen que el confinament es respecti, perquè, per exemple, a diferents llocs d'aquests nuclis que hi ha disseminats per la muntanya, havíem vist com hi havia gent que s'havia saltat aquest confinament, i sobretot ens deien que s'ha de ser molt curós perquè si s'ha de fer algun rescat d'alguna persona perquè estava fent algun comportament que no tocava, és un efectiu menys que tenen els bombers per atacar el foc. De fet, ens ho explicava la mateixa Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, fa uns moments.
10: Hem de pensar que si nosaltres fem alguna actitud que no és la correcta, doncs els operatius potser hauran de venir rescatant-nos, i tots aquests operatius que estiguin ajudant a persones que no estiguin fent el confinament com s'ha de fer, doncs seran operatius que no podran estar destinats a l'incendi.
9: Llavors, bàsicament, recollir aquest missatge de prudència i sobretot respectar les restriccions. De cara a les 6, esperem que la cosa millori i allà potser es podrien començar a relaxar algunes de les mesures.
8: Doncs n'estarem pendents de les actualitzacions que es facin, per tant, si hi ha bones notícies pel que fa referència a aquestes mesures, però mentre estiguin en vigor, doncs òbviament demanem a tothom que les segueixi, les respecti i que facin cas dels avisos que fan les autoritats. Cristian, fins ara. Bona tarda.
9: Fins ara, Òscar. Gràcies.
8: Passant gairebé 20 minuts de les 3 de la tarda. Arran d'aquests dos incendis, el de l'Anoia i també aquest de Sentmenat, ahir vam sentir el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, explicant que el foc posava en risc algunes cases d'algunes urbanitzacions i una frase que potser ens va sobtar a tots plegats. Els bombers deien que era impossible protegir algunes d'aquestes cases, algunes d'aquestes propietats.
11: És un incendi que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones, i per tant tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur.
8: Cases disperses, moltes d'elles de fusta, al mig del bosc, i que això feia impossible pels bombers defensar les cases i, per tant, prioritzaven defensar les persones, però donaven per perdudes algunes de les cases perquè no poden arribar totes i, a més, és impossible defensar-les. Això ens ha fet tornar a pensar que a Catalunya, igual que vam veure quan parlàvem de les zones inundables, tenim un problema amb les urbanitzacions, on hem construït i de quina manera hem construït. Natàlia Ramon, bona tarda.
12: Bona tarda.
8: T'has fixat en això, no?, en la dispersió urbanística que tenim a tot Catalunya.
12: Exacte, i que s'ha expandit per tot el país, i això ha tornat a evidenciar els problemes que se'n deriven. Un, com deies, l'hem tornat a veure ara arran dels focs forestals d'aquesta setmana, quan els bombers han hagut de donar per perdudes algunes cases, sobretot les que estan disseminades dins d'espais naturals que han cremat finalment sota les flames. De fet, l'escampadissa urbanística a Catalunya, amb aquestes urbanitzacions fora dels nuclis urbans, té l'origen als anys 60 del segle passat, però amb la bombolla immobiliària, a partir del 2008, aquest fenomen s'ha continuat incrementant notablement. Si al principi, entre els anys 60 i 80, aquestes urbanitzacions eren fonamentalment de segones residències, ara estem parlant de llocs on la gent hi viu de manera més o menys permanent. Però moltes d'aquestes urbanitzacions es van construir fent parcel·les de sòl que era rústic i que són de dubtosa o sense cap mena de legalitat. Per tant, es van fer sense planejament urbanístic ni tampoc de serveis bàsics i en terrenys que avui no es consideren aptes de cap manera per la construcció. Entre el 2003 i el 2007, la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura va encarregar un inventari de les urbanitzacions a Catalunya, i els resultats expliquen un país on la dispersió es fa del tot evident. Hi ha a Catalunya 1.500 urbanitzacions amb prop de 40.000 habitants que sumen més de 300.000 parcel·les. I si parlem del risc d'incendis d'aquestes urbanitzacions, segons un pla que van elaborar conjuntament agents rurals, Mossos i bombers l'any passat, el 2025, a les comarques, només un cito algunes, el Bages, el Berguedà, Moianès, Lluçanès o Osona, per exemple, hi ha 80 urbanitzacions, on 7 de cada 10 estan en un lloc amb un risc alt de perill d'incendi. De fet, ahir mateix la consellera Núria Parlon va reconèixer que la majoria d'aquestes urbanitzacions no tenen plans contra el foc ni tan sols tenen els perímetres de seguretat que exigeix la llei. De fet, com més compacta és la urbanització, els bombers diuen que el risc és més baix perquè hi ha molts elements de construcció i no hi ha masses forestals entre les cases. En canvi, les que són, les que no són compactes, que tenen cases disseminades, que aquestes són les més abundants a tot el país, són un polvorí i són molt més complexes de gestionar en cas de que escali foc.
8: Saludem l'Anna Badiana. Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
8: L'Anna Badia és geògrafa del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenint en compte aquesta radiografia, 1.500 urbanitzacions arreu de Catalunya, tenim un problema amb les urbanitzacions al país?
13: Sí, tenim un problema. Tenim un problema i suposo que també hem de parlar de corresponsabilitat amb això. En principi, si hi ha moltes, esteu parlant d'algunes que són urbanitzacions que no compleixen la regulació, però n'hi ha moltes que sí, i n'hi ha moltes que estan en risc d'incendi que segueixen la normativa i si són allà són per que s'han donat llicències d'obres. Mm. Per tant, jo parlaria de corresponsabilitat. Moltes vegades des de la població es demana que des de l'administració se'ls resolgui tots els problemes, i això és un problema. I aquí falta molta informació, molta pedagogia, molta comunicació. Mm. Perquè la gent que viu allà ho tingui clar d'on viu.
8: Clar, i per tant ens poden sobtar, però potser ens hem de començar a familiaritzar a declaracions com aquesta que hem començat escoltant del cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, dient no, és que hi ha cases que no les podem defensar. Estan molt dins del bosc, molt aïllades, molt envoltades de vegetació, no hi ha la franja de seguretat, algunes d'elles fins i tot de fusta, per tant hem de prioritzar els esforços en les vides humanes.
13: Exacte. Això ja és un problema, i de fet això ja fa anys que es parla. Parlem molt d'incendis de sisena generació. Mm. Aquests incendis, clar, amb un incendi de sisena generació, quan a més hi ha simultaneïtat i quan a més tenim incendis en zones d'interfàs urbana forestal, clar, la prioritat és defensar la vida de les persones i defensar els seus béns. Però, clar, el que és important tenir en compte és que ja parlàvem fa molts anys d'incendis d'interfàsia urbana forestal sense tenir aquests incendis de sisena generació. Moltes vegades parlem d'això, de sisena generació, però no se sap d'on surt això de sisena. Mm. És que hi ha una primera generació, una segona, una tercera, una quarta, una cinquena i una sisena. Per tant, i aquesta sisena generació és el que està fora de la capacitat d'extinció. Quan nosaltres parlàvem inicialment d'incendis de primera generació, feien referència, eren incendis de continuïtat. Els de segona generació eren de velocitat. Ja tenim més combustible. Això està relacionat amb l'acumulació del combustible que hem anat tenint a partir de la segona meitat del segle XX. La tercera generació ja és d'intensitat. Ostres, aquí ja tenim un problema. La quarta generació ja són incendis d'interfàsia urbana forestal. La cinquena generació són simultanis, que ja hi afegim la simultaneïtat, i la sisena, que és la que ara s'ha posat de moda, això sobretot a partir del 2017, amb els incendis de Xile, de Portugal, després de Grècia, aquests que estan fora de la capacitat d'extinció, que ja ens estan creant tots aquests pirocúmuls, aquestes tempestes de foc que no podem apagar, i que ja ens diuen que estan fora de la capacitat d'extinció. Si això està al costat de zones d'interfàsia urbana forestal, però ja et dic, això ja fa anys que s'està parlant del problema de la interfàsia urbana forestal. Llavors esteu dient una cosa també de cremen les cases de fusta, que sí que són més vulnerables, però s'estan trobant que també cremen les altres cases. Quan hi ha aquesta intensitat, les estructures són molt més vulnerables. Per tant, quan estem parlant de cultura del risc i cultura del foc, fem referència a això, de que la gent sigui conscient, de donar tota la informació, de comunicar-nos bé, perquè la gent sigui conscient de que estem vivint en zones, o que hi ha gent que està vivint en zones que poden tenir un problema greu, poden tenir un problema greu. I, sobretot, dir que el foc no és l'enemic. El que és l'enemic és aquest incendi de sisena generació, però el foc no és, no és l'enemic. Mira, es parla molt de que som fills i filles del foc. És això que diem de la cultura, no? La cultura del foc. I aquí s'ha de fer molta pedagogia. Criminalitzem el foc i no s'ha de criminalitzar.
8: Per tant, quan dius que hem de tenir més informació, és que la gent ha de ser conscient que viu en un lloc en què potser els hi afecta un incendi i, per tant, han d'estar mentalitzats que en algun moment potser han d'abandonar casa seva i assumir que la poden perdre.
13: Ah, exacte. O que s'han de confinar, ara ho estàveu dient, no? Que això està tensionant els equips d'extinció. Perquè, clar, si la gent no fa cas, i per això és tan important aquesta comunicació, i potser n'hem de parlar de la comunicació ara que tenim els incendis, hem de parlar ja des de petits, des de les escoles s'ha de parlar d'això, tant del risc d'inundació, del risc d'incendis. Hem de comunicar-nos bé perquè estava parlant d'això, no? Del problema de que la gent no es vol, clar, o no es vol quedar a casa, no es vol confinar, o potser no volen deixar casa. Clar, si t'ho està dient una persona que en sap, t'ho has de fer cas. Per tant, sí.
8: Digues. La gent pot dir, escolti'm, jo tinc una casa que he comprat, que està construïda legalment perquè he complert la llei, perquè hi ha uns plans que algun ajuntament, alguna diputació, o el govern de la Generalitat, o el govern central, qui sigui, m'ha autoritzat, i per tant, el problema no és meu, és allò que deia de la corresponsabilitat, no?
13: Sí, però estem a les mateixes. Sempre estem tendint a dir que això, jo crec que, que està relacionat amb aquesta societat que anem cap a l'individualisme. No? Pensem una miqueta més en global, pensem una miqueta més en la col·lectivitat i pensar que les meves accions poden tenir efectes en tensionar més els equips, en aquest cas, en tensionar més els equips d'extinció. Per tant, si algú ens està dient que té la informació, ens està dient i veure, i sempre es poden equivocar, sempre es poden equivocar, però moltes vegades... Ui...
8: No, digui. És que són els senyals horaris de 3:45, ara seria...
13: Vale. Doncs si ens ho estan dient gent que hi entén, jo crec que hem de fer cas.
8: Perquè solucionar-ho no ho podem solucionar, és a dir, s'hauria de construir, per tant, algunes urbanitzacions enderrocar-les. Per exemple, hem tingut l'exemple a Alcanar, l'Ajuntament va decidir expropiar algunes cases i tirar-les a terra perquè estaven en una zona inundable. Aquesta és la solució, haver de construir?
13: A veure, jo posaria dos nivells diferents als incendis que a les zones d'inundació. Els incendis es poden fer accions de baixar la càrrega de combustible. Jo no m'atreviria a dir si hem de derruir o no. El que sí que a les zones on encara hi som a temps, potser val la pena que alguns ajuntaments es pensin si hem de densificar zones més baixes i alliberar zones que tenen més risc d'incendi. Això podria ser una possibilitat. I d'altra banda, doncs totes les mesures d'autoprotecció. Estem parlant molt de solucions basades en la naturalesa. Aquestes solucions de recuperar el que és important, en aquests casos, recuperar els mosaics agroforestals. Hem canviat l'ús de sòl, l'hem canviat. No podem tornar, és evident que no podem tornar als paisatges de fa 70 anys, no podem tornar. Però sí que podem fer paisatges més resilients. I aquests paisatges més resilients com els fem? Doncs això, recuperant mosaics, mantenint les pastures, mantenint ramaderia. I una cosa que s'està dient molt últimament, però només ho diem quan tenim una catàstrofe, quan tenim una emergència, que és consumir local. Hi ha molta gent que diu és que val molts diners. Doncs potser hem de començar a canviar de xip i potser prioritzar, no? No ho sé, és complicat, Totes aquestes solucions són complicades, però potser és que ens falta molta més informació. No ho sé, hi ha una publicació que està feta per gent de la Fundació Pau Costa, pel Centre de Recerca, per Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que es diu La comunicació del risc d'incendis. Potser hauríem de llegir com hem de comunicar el risc d'incendis, com hem de tenir més cultura del risc, cultura del foc, perquè siguem entre tots que aconseguim fer uns paisatges més resilients.
8: És, les reflexions de l'Anna Badia, és geògrafa del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
13: A vosaltres, gràcies.
8: Us veia a la taula apuntant, però de fet és un debat de país que ara l'afrontem pels incendis, fa uns mesos per les inundacions, i fa un any, dos anys, per les dificultats de fer arribar l'aigua potable en una època de sequera a segons quines urbanitzacions. Vull dir que és un problema que no té a veure només amb el foc, sinó que és un model de país, diguem-ne, que és insostenible per segons què.
14: De fet, el conjunt de casos que expliques segurament es relacionen amb la necessària adaptació al canvi climàtic, no? El que diem de fa anys que hem parlat de les polítiques contra el canvi climàtic, la reducció d'emissions, que evidentment segueixen sent indispensables i estem molt lluny dels objectius que hauríem de tenir, però que és veritat que comencem a veure com hi ha grans catàstrofes climàtiques o qüestions com incendis, com més inundacions, que són les més presents segurament a Catalunya, que també requereixen que comencem a planificar i a fer polítiques d'una altra manera, tenint en compte que, per exemple, aquest juny ha sigut doncs, més de 3 graus superior la mitjana de temperatures a la sèrie històrica, per tant, també l'augment global de les temperatures segur que implica doncs, major risc, en aquest cas, d'incendis, davant del qual ens hem d'adaptar i, doncs, bé, segurament el tema de les urbanitzacions no és només problemàtic pels incendis, ho és per molts altres motius, i és una qüestió més que cal planificar i començar a pensar d'una altra manera.
10: Clar, però la qüestió és què fas amb les que ja tens.
14: Perquè
10: doneu aquestes xifres i ara, abans de venir a buscar unes que són de primers d'any, per tant, des de la Generalitat, sortia que hi ha 730 urbanitzacions il·legals a Catalunya. A la província de Barcelona, en habitatges, són 42.000. Que la gran majoria, crec que ho heu comentat vosaltres a l'informe previ, són dels anys 60-70. Sí. Què era? Que la gent es comprava el terreny...
8: Autoconstrucció.
10: I feien autoconstrucció en molts casos. Després anaven a veure l'Ajuntament i li deien no tinc clavegram, qui tinc un problema amb la llum... I els ajuntaments, doncs, en fi, de fet, el programa aquest que hi ha a la Generalitat i altres comunitats autònomes, el que estan fent és com donar instruments als ajuntaments per intentar legalitzar algunes d'aquestes urbanitzacions. Però, clar, estan on estan i en la situació en què estan. M'ha agradat molt quan l'Anna Badia parlava de la cultura del risc i del foc, no? I deia... hem d'entendre tots que és una qüestió col·lectiva, no? I no només individual. Per tant, si els bombers et diuen que el que convé és això, doncs potser individualment a tu no et convindrà, però és el que convé al conjunt, no? Però clar, deia una altra cosa, quan deia, per exemple, que com s'ha de conscienciar, doncs ara diré una cosa que és que no agrada d'escoltar, però moltes vegades l'única manera que hi hagi gent que entengui el què és multant. És a dir, si tu no tens al voltant la neteja feta, l'has de tenir. I a més ara em deia un company que ja entén molt, que no és el meu cas, deia, ara la franja mínima és de 25 metres.
8: Mm-hmm. Doncs, i aquí comença a dir que aquesta franja és molt poca, que hauria de ser més àmplia.
10: Ell em deia, hauria de ser el doble. Però oi que igual amb el període de retorn de les inundacions... en primeres 50 anys ereu, no, s'han de fer a 100 anys, perquè amb això que deies tu, Júlia, no? amb el canvi climàtic, doncs aquests episodis brutals seran molt més sovint. Doncs això és el mateix, és a dir, si vostè viu aquí, vostè ha de complir una sèrie de condicions, i una és que tot això que té al voltant ho ha de tenir net, i a partir d'aquí podem debatre després en quines condicions han d'estar aquestes urbanitzacions. I aquest debat de què s'ha de fer amb el bosc i els propietaris, i, en fi, jo crec que des que em dedico com aquest ofici que en parlem i no n'acabem de treure l'aigua clara.
8: No? I que després, sí, com deia l'Anna, que la gent sigui conscient, que és molt bucòlic i queda molt maco, no? Visc al mig del bosc, sí, però això té una contrapartida. Has de tenir la teva parcel·la neta, la franja necessària de seguretat, i has de ser conscient que en cas d'extrema necessitat, doncs igual has davant d'una casa teva i la pots perdre, perquè està en una zona molt exposada, i ara ho has sentit per primera vegada per boca d'un bomber de dir, no, escolti, és que no li podem defensar la casa.
10: Jo soc d'una zona...
8: Que no et compensa, doncs no hi visquis.
10: No, o jo he vist... En fi, jo soc del Pirineu i allà gent que potser s'ha fet la casa en un lloc molt bucòlic i quan, ara perquè neva molt menys, és que no em netegen la carretera. No, senyora, és que aquella carretera no és una carretera principal. Vostè ha decidit que anava a viure allà. Algú li ha donat el permís per viure allà. Aquesta és una altra. Però no podrà tenir les mateixes condicions dels que estan en una zona on hi viu la gent.
15: Jo crec que quan parlem de sequera o parlem d'inundacions o parlem d'incendis, en parlem quan passen les coses, sempre. Però al final tenen un comú denominador que és claríssim, no? Que és per què no n'hem parlat abans o per què no ho hem gestionat abans. Perquè al final, quan arriba la sequera, diem, home, hi hauria d'haver les plantes desalinitzadores, etc etc. Quan parlem d'inundacions, diem, és que les lleres del riu estan brutes, etc etc. Ara arriben els incendis i ahir, no?, escoltaves la ràdio o veies TV3 i deies, clar, és que sortia un munt de gent dient, és que els boscos estan molt bruts. És veritat, els que tenim el mal vici de sortir caminant pel bosc, podries omplir cotxes i cotxes i cotxes de llenya que està tirada i que en aquests moments és un polvorí claríssim, no? Per tant, jo crec que en aquests casos, sigui per una cosa, per una altra o per una altra, i també serveix per les urbanitzacions, el més important és el que ens diguin els experts. És a dir, l'Anna Badia ens ha fet una lliçó de què vol dir no planificar i de què hauríem de tenir en compte o no. Crec que els bombers estan fent una feina molt pedagògica, explicant-nos com ens funcionen els incendis, com calculen que el vent influirà, com diuen aquesta hora passarà això, aquesta hora passarà allò, i jo que sóc, em declaro fan del cos de bombers de Catalunya, doncs crec que ho fan molt bé, que ho fan amb una gran professionalitat i que, a més, aguanten una tensió molt gran, perquè és evident que quan algú li toca en casa seva, doncs es poden produir, com a mínim, nervis, no? Per tant, aquesta situació de simultaneïtat que s'està donant aquests dies és grossa i la porten molt bé. Pel que fa a les urbanitzacions, doncs també n'hem parlat moltes vegades. Al final, que a Catalunya hi hagi 1.500 urbanitzacions que amb el que això implica, doncs és greu. Al voltant de Caldes de Montbui i a la zona del Farell i tota aquesta zona que està cremant l'incendi de Sant Manat, avui ho llegia, no? Només al Vallès Oriental, això és occidental, però oriental n'hi ha 62, que a banda de que no sabem si són legals o no són legals, no estan recepcionades i, per tant, vol dir que els ajuntaments no se n'han pogut fer càrrec i que, per tant, els serveis encara els estan pagant els veïns, però no hi ha el pla perquè els ajuntaments ho tinguin endavant. Aquest març d'aquest any, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis van, no?, fer un manifest amb el Col·legi d'Arquitectes demanant que es garantissin els drets dels residents, de les urbanitzacions, el dret a una ciutat digna, el dret a la igualtat d'oportunitats i el dret als serveis, que, no?, que a tothom ens sembla molt fàcil tenir clavegueram i tenir llum i tenir-ho tot arreglat, i en canvi en algunes d'aquestes urbanitzacions no és tan evident, no? Per tant, és evident que tenim un problema amb les urbanitzacions. El problema ve d'inici, de qui les va deixar construir, i el problema vindrà després. Avui hem sentit, no?, que ara hi està havent una reunió del govern amb els grups de l'oposició per veure com es gestiona de tot això. Jo, francament, ja entenc que la política ha de donar resposta, però crec que en aquests casos el millor seria que escoltéssim els experts. I que, perquè ara, no?, ja estava veient un tuit de que els grups de l'oposició ja estan carregant contra el govern perquè la radial de les Gavarres, etc etc. Si hem de fer política del fet de que s'estiguin produint 5 incendis al mateix temps, crec que tenim un problema. I, per tant, seria bo que, com fan els països seriosos, en aquest cas ens escoltéssim els experts i que els planejaments que s'hagin de fer en el futur, no?, val pels incendis i val pels plans de gestió del risc d'inundació, si hi ha un pla de gestió d'un risc d'inundació que els ajuntaments no permetin, perquè ho han dit els experts i l'han aprovat els experts aquest pla, no permetin que s'hi construeixin cases, perquè s'acabaran inundant. I per tant, jo diria més experts en aquest cas i menys política de baixa estofa.
8: I perquè, a més, quan passen coses d'aquestes és quan llavors t'adones de coses que són absolutament incomprensibles. És a dir, per exemple, com pot ser que estan en el risc extrem d'incendi es permeti que estigués treballant amb aquesta radial famosa. D'acord. Que segurament el responsable no és el treballador, perquè no. Algú li va ordenar a aquell treballador que fes aquella feina. Ara s'està investigant. Ahir sentia, crec que era el Farell, però igual no era, però en una d'aquestes urbanitzacions que els bombers deien, no, és que no hi podem accedir perquè només hi ha una via d'accés. Per tant, allà és una ratera. I llavors penses, com pots permetre, un cop ja està feta, que si s'ha estat amb autoconstrucció o no, perquè no sé si el cas exacte d'aquesta urbanització, però encara que sigui una que s'ha fet als anys 60 per autoconstrucció, ara després les autoritats tenen la responsabilitat de, un cop tenen allò allà, que sigui el més segur possible i que, per tant, si cal fer una altra via d'accés o si cal desallotjar i tirar a terra aquells edificis perquè allò no pot ser, doncs s'ha de prendre aquestes decisions, perquè el que no pot ser és que ens n'adonem quan hi ha un incendi i els bombers intenten accedir i diuen no, és que no hi podem arribar, perquè si arribem igual no en sortim.
15: I, però ahir ho explicaven claríssim, sí, Farell, perquè el foc anava en direcció de les cases i només podien sortir
8: a
15: la direcció del foc.
10: Això sempre són diners.
15: Diners. Llavors, això, el foc arribarà en 4 hores.
10: L'Ajuntament, el que sigui, sempre et diu que no en té. La Diputació et diu pels determinats camins i per altres no és competència meva. La Generalitat arriba on arriba. I, ja.
8: I ens en recordem sempre.
10: Però és evident que al final és una qüestió d'esmerçar-hi els diners que toquin.
8: I ara creuarem dits, perquè la tarda sigui més tranquil·la que la d'ahir, i els pròxims dies també, perquè ens anuncien els companys des de meteorologia que la onada de calor durarà fins la setmana que ve, ben entrada la setmana que ve. Fins i tot hi ha mapes que la setmana que ve la pinten pitjor que aquesta a nivell de temperatures, per tant haurem d'estar pendents de si aquesta situació, que és una bomba de rellotgeria pel que fa als incendis, amb poca humitat, amb vent a més, a vegades tramuntana, a vegades marinada, i a sobre amb aquestes temperatures, doncs fa que tinguem molts números perquè n'hi hagi més d'incendis com aquesta ratxa que estem tenint en aquestes últimes setmanes, en què ha sortit pràcticament un parell o tres incendis al dia, com aquell qui diu.
10: Volia dir una cosa, és que quan has comentat el paper dels bombers, que a vegades ens queixem quan les administracions, en general, no expliquen les coses, no comuniquen bé, arriben tard, i... No per aquests episodis d'ara, sinó que, en fi, jo me'n recordo que vaig haver de cobrir els del Solsonès fa 1000 anys. Bombers, el departament de qui sigui, de comunicació de bombers, però no només, també els que posen la cara allà al capdavant, ho expliquen molt bé. I crec que sabent l'esforç que suposa amb la quantitat d'hores acumulades, la tensió, els nervis, que estiguin donant aquesta informació, a més, de manera sovintejada, els que treballem en mitjans sabem que ens faciliten vídeos, àudios, els directes. Vull dir que des d'aquí és d'agrair la feina que estan fent d'informar la ciutadania. En primer lloc, evidentment, els que estan directament afectats, però no només.
15: No, perquè a més ho fan de manera raonada, amb calma, no? I això, en situacions d'emergència, també és important, sí, no? Sí. Que qui se'ls hi adreci ho faci...
8: I exhibint coneixement, eh?
15: I exhibint molt coneixement.
8: L'incendi farà això, després canviarà el vent farà que les flames vagin cap allà i després vas veient que a mesura que passen les hores es compleix tot allò que ells t'han advertit que passaria.
10: A més, tenen paraules que no sabíem,
8: també,
10: eh?
8: Sí.
15: Però els tenen estudiadíssims, a més, els focs.
8: Bé, doncs en tot cas, esperem que es quedi en la part teòrica i no en la pràctica, que no hagin
15: d'aplicar-ho.
8: Passa un minut de 3:15, fem una pausa, no arriba ni al minut, i de seguida anem amb un altre ensurt que hem tingut avui a Barcelona.
4: Catalunya migdia.
16: Rere queda ja la i però...
17: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
18: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
16: I pujo al metro de nit...
18: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
17: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
8: D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i la Júlia Miralles. I ara hi afegim el Joan García. Joan, bona tarda.
20: Què tal? Bona tarda.
8: Perquè deia que avui hem tingut un ensurt i dels grossos a Barcelona, perquè un esvoranc en un pati interior d'illa al barri del Putxet, a la ciutat de Barcelona, ha obligat a desallotjar 4 finques senceres. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que sembla que té relació amb la construcció de la línia 9 del metro. La tuneladora d'aquesta línia 9 ja havia passat per aquest punt, havia superat aquest punt i, de fet, ja avança cap a la plaça Lesseps, a Gràcia. Però els tècnics donen per fet que el forat aparegut al Putxet té relació amb aquestes obres. L'Ajuntament de Barcelona ha activat un sistema per donar assistència als veïns de les finques afectades mentre els bombers treballen per comprovar que les cases són segures i els tècnics començaran a omplir de formigó l'esvoranc. Els que tenim una edat i els que, a més, som del Carmel, ràpidament hem tingut la memòria de l'accident, precisament per unes obres del metro, al barri del Carmel. Què ha passat al Putxet avui, Joan?
19: Doncs ha passat, d'entrada ningú no ha pres mal, però el que ha passat és que a primera hora del matí tant els veïns han començat a veure esquerdes als edificis, a cases i a botigues, com una clínica dental, per exemple, que ens explicaven que hi havia tancat com qualsevol dia, i avui quan han obert ja han vist unes esquerdes i els mateixos tècnics de la Generalitat han constatat un augment, ells en diuen assentaments, però per assentaments hem d'entendre moviments verticals. Els sensors detectaven aquests moviments verticals i a partir d'aquí és quan en una illa interior d'aquestes cases, de la zona del Putxet, s'ha produït aquest esvoranc. Són 8 metres de diàmetre, 4 de profunditat, o sigui que Déu-n'hi-do. Afortunadament, com diem, ningú no ha pres mal i ràpidament els bombers l'han perimetrat i l'estan ja començant a omplir amb formigó. Ara mateix allà el que està passant són dues coses, que els bombers estan omplint aquest forat amb formigó, s'ha perimetrat el lloc dels fets i els veïns desallotjats, que són de 5 finques, algunes molt antigues, una veïna ens deia, aquest edifici té més gairebé 100 anys, no? Doncs els estan atenent al Centre Cívic Vila Florida i hi ha una compareixença anunciada per les 5 de la tarda que protagonitzaran l'alcalde Collboni i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
8: Aquesta tarda compareixen els polítics, podríem dir, però al migdia han comparegut els tècnics. Han donat alguna explicació de què és el que ha passat? Tenen alguna teoria?
19: Sí, s'atribueix directament doncs, això a les obres de la línia 9, això que dèiem, que s'havien començat a notar augments de moviments al subsol. Ha parlat la responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat. És la Laura Carrasco, la coneixem bé, els que seguim infraestructures, perquè és la responsable això de les obres subterrànies. Moltes vegades hem fet visites amb ella a la tuneladora de la línia 9, l'hem vist... És una màquina doncs, que fa 12 metres de diàmetre, gairebé un centenar de metres de llargada, i és la que està doncs, perforant aquesta part del territori. Ella avui ha tornat a explicar com funciona la tuneladora i ha explicat la manera com treballa per justificar que l'esvoranc, un cop s'ha produït, no pugui empitjorar.
20: Una tuneladora, heu de recordar, en aquest cas està formada per un escut metàl·lic que ens fa de sosteniment provisional mentre no podem col·locar encara el sosteniment per darrere. Això vol dir que aquest escut ens fa de sosteniment provisional i que no poden haver despreniments sobre aquest escut. M'explico? Per tant, aquesta cavitat que s'ha produït en superfície ja no pot evolucionar més en profunditat.
19: Amb aquesta explicació volia marcar diferència justament amb això que deies, amb les similituds del Carmel. Diguéssim, la tuneladora per aquí ja havia passat, per tant ja hi hauria aquest revestiment.
8: El túnel ja està fet amb el revestiment de formigó, per entendre's.
19: Això mateix. La tuneladora està ja uns metres per davant, entre el Putxet i la Seps ara mateix. Li quedaria gairebé un quilòmetre per arribar i volia donar un missatge de tranquil·litat per qui pensés amb el Carmel que aquest esvoranc no podia anar més.
8: Per tant, si el túnel està fet amb el sosteniment que diu ella del formigó, el que s'ha mogut és la terra que hi ha per sobre d'aquest túnel, entenem, no? I no poden anar més avall.
19: Sí, això mateix, si no es podia anar més en profunditat.
8: Molt bé. Sí. No sé si això tranquil·litzarà molt o no els veïns que han vist que aquest matí se'ls hi creuen unes esquerdes a casa i que ara veuen que tenen un forat al pati de l'illa de cases. No sé com ho veieu, perquè realment són aquelles coses que penses, ai, ai, ai, ai.
21: Del Carmel, ella l'ha citat a les declaracions, hi ha un moment que diu, això no és com el Carmel. Vull dir que, clar, perquè saben que és el referent més proper. També és veritat que a Madrid, ara fa un parell d'anys, també amb unes obres del metro, també els hi van sortir tot d'esquerdes d'edificis. No sé si va haver esvoranc, perquè és veritat que la foto de l'esvoranc es fa, crida l'atenció, però, clar, tal com ho ha explicat, en principi no... És l'assentament que deies tu, Joan. Ara, a veure què diuen ara a les 5, sí? No, normal que els veïns no estiguin tranquils.
14: Sí, s'entén la preocupació, però també és veritat que, bé, tranquil·litza com a mínim tenir explicacions tècniques, solvents, que segur que no fan que el risc sigui zero o la percepció de risc sigui zero, però bé, és important, jo crec, com deia abans la Mònica, no escoltar també els experts i no posar-se en el pitjor dels casos. Esperem que no hagi de passar res més.
15: Jo crec que s'ha d'esperar a les 5 de la tarda a veure què ens diuen. El Carmel era inevitable, perquè tenim a la memòria, no? És que ja tenim una certa edat, l'esborrany del, no?, l'accident al Carmel, i per tant era com molt, no? Jo quan ho he sentit per la ràdio he dit, iep, Carmel, no? Però bé, en tot cas, però esperem
21: clar, ja hi havia
15: que
21: molts edificis, sí, sí, estructures clar, afectades, gent desallotjada durant setmanes,
15: sí, allò, sí,
21: clar, que si això s'acaba...
15: Si s'acaba en un forat, sí, al pati, sí, i no, el pati enfonsat, doncs...
8: Ara, que aquesta tarda...
15: Tant de bo que sigui així.
8: Que aquesta tarda no anunciïn... Si ho han d'anunciar, òbviament ho anunciaran, però una aturada a les obres per reavaluar, òbviament, si s'ha de fer que es faci... Ara, en quin punt estan aquestes obres? Perquè quants anys fa que haurien d'estar acabades, i en quin punt estan aquestes obres de la línia 9 al metro, que allò sembla la cançó de l'enfadós.
21: Crec que nosaltres tres ens en recordem quan Pujol les va anunciar, sí, te'n recordes?
8: No, però la havia d'estar acabat ja fa no sé quants anys, i en canvi encara tirant molt més per endavant perquè això s'acabi.
19: Ara treballem amb l'horitzó de veure-ho acabat pel 2032, però també és veritat que hi ha un calendari, està tot calendaritzat, i anirem veient obertures d'algunes estacions per fases, o sigui, no ens hem d'esperar...
8: No esperen el 2032 per
21: tot. Si és el 2032, encara no podrem anar a fer visita d'obres jubilats.
8: Encara ens tocarà explicar-ho. Sí, sí.
19: Parleu per vosaltres, però... Vull dir que abans veurem...
8: Joan ja anirà a veure les mans a l'esquena i a veure
21: les hores. Que igual ja passarà.
19: Va, dic una mica el calendari. O sigui, ara mateix tenim la tronoladora entre el Puiget i la Ceps, i per mig hi ha aquest calendari. El mes pròxim, 2027, quatre estacions, Guinardó, Hospital de Sant Pau, que és una mateixa, plaça Maragall, Sagrera i Sagrera Alta Velocitat. 2030, la Ceps i Camp Nou entrarien en funcionament. 2031, Campus Nord, Sarrià, Mandri i Sant Lleí, i quedarien pel final, 2032 ja, Manuel Girona i Puiget. I d'aquesta manera ja donaríem continuïtat a tot aquest tram central, que és el que dona sentit a la línia 9, que el tenim amb els dos extrems, no, línia 9 nord i sud, però mentre no hi hagi el tram fet, aquesta línia, que és el que ha d'alleugerir el trànsit del metro transversal de Barcelona, doncs no té sentit.
8: Quan?
19: Barcelona, doncs

0: donin més explicacions aquesta tarda. Si les han d'aturar per un motiu de seguretat, òbviament, doncs que les aturin. Ara, clar, només falta que a sobre encara es vagin endarrerint més. Llavors sí que nosaltres i tot ens enxamparà.
1: El fet que surti la consellera i l'alcalde, que no és la regidora, que està Maria Eugènia Gall i un secretari... Vull dir que el fet que surtin ells dos deu ser que volen també calmar una mica els nervis.
2: Sí, la consellera...
1: A part de si no sé si faran algun anunci, que no en tinc ni
2: idea. Ja ho ha dit a la reunió de govern, ja ha fet, ha llançat un primer missatge de tranquil·litat de que faran el que calgui, òbviament per garantir la seguretat de les persones i també els màxims estàndards de qualitat en l'obra. I ara, doncs, al cap d'unes hores més que han passat els fets, doncs a veure quines novetats poden aportar.
0: Doncs veurem quines explicacions donen aquesta tarda i com evoluciona tot plegat després d'aquest, de moment, esperem i toquem fusta, en surt, que s'han endut uns veïns al barri del Putxet de Barcelona. Joan, gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ens queden 3 minuts, per tant, no podem allargar gaire més, però queda demostrat que Donald Trump i Gianni Infantino no tenen tant de poder com podien semblar, perquè els Estats Units els han eliminat del Mundial de Futbol. Ja sabeu tot l'embolic que hi va haver amb la trucada de Donald Trump perquè es perdonés una sanció a un jugador dels Estats Units. No sé com ho heu viscut, això, en la política i els interessos, anava a dir, polítics o econòmics o no sé ben bé quins, i inmiscuint-se en un Mundial de Futbol.
1: Però el meu dubte és, en aquest cas li va funcionar,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I això pot ser que hi hagi hagut altres vegades on hi hagin hagut moviments similars i que els hagi fet gent menys bocamoll que Trump i, per tant, no ens n'haguem enterat? Pregunto, no, no, sí, des de
3: la ignorància. Diu molt poc de Trump i diu molt poc de la FIFA, no? Perquè si aquest senyor ens pot explicar que, a banda de que no sap què és una targeta vermella, ha fet la trucada i hem vist que li han retirada i que ha pogut jugar, vol dir que a la FIFA hi ha qui rep la trucada i qui es deixa influir, no? Per tant...
0: Sí, jo explicava que a mi el que em sobte és aquesta voluntat de Donald Trump de fer evident que ell ha tingut un paper en això, perquè altres ho fan i ho callen, i dir, escolta, que no es noti i acabo tenint la influència, però ell no, ell ho fa i quan li pregunto, jo sí, jo vaig trucar i vaig parlar amb en Gianni, a més parla així com si fos
3: Gianni, com si fos amic, el seu col·lega,
0: i a veure què.
3: Sí, però Trump ja devia saber que no guanyarien el Mundial.
1: Exacte.
3: I per tant és una manera de donar-se una mica més d'espai.
4: Sí, sí, però el despreci a les normes per Trump no és ja només una manera de fer trampa, sinó que és la reivindicació, no? De jo tot això m'ho salto i ho fa amb anècdotes, tot i que greus com aquesta, com amb qüestions, diríem, de política internacional molt rellevants.
0: Mm-hmm. Ara, clar, quan es veu tan evident el poder que té algú com Donald Trump, ara he vist com, per exemple, la premsa espanyola està com molt amoïnada perquè el pròxim Mundial l'organitzen Espanya, Portugal i Marroc. Hi ha una competició per qui acull la final del Mundial. Hi ha un nou estadi, diria que és a Casablanca, una ciutat marroquina, que realment és espectacular, i hi ha aquí el Camp Nou. No se sap si arribarà o no a ple rendiment, però a la premsa madrilenya opten pel Bernabéu com a opció. I llavors ara ja estaven especulant que Donald Trump, amb la mala relació que té amb Pedro Sánchez, també li estaria dient a Gianni Infantino que la final fos a Marroc i no a Espanya.
3: Trucarà a Florentino.
1: Però 4 anys, no?
0: Oh, sí, sí, però això s'ha de dir ja, yeah. On no juga la final, no esperen 4 anys.
1: A veure, no, anava a dir, si hi havia marge suficient perquè Trump ja no hi fos, sí, sí. La decisió no estigués presa,
0: clar,
1: encara.
0: No sé, saber, però, en fi. Veurem com evoluciona tot plegat, però realment hem tingut un episodi en què la política i els interessos gairebé mafiosos s'han immiscuït amb la disputa del Mundial de Futbol. Neus Tomàs, Mònica Sabata, Júlia Miralles, gràcies a les 3. Fins la pròxima.
1: Adéu.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per sentir la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, o els blocs informatius del 3Cat Info, en què estarem pendents de la situació pel que fa referència als incendis al país. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Manel Elias. Continua fora de control l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, que ja ha cremat més de 110 hectàrees, principalment de massa forestal. Durant les últimes hores, el flanc dret s'ha anat reactivant i els bombers lluiten contra focus secundaris. Ara mateix hi treballen 60 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones. Sentmenat, Maria Costa, en directe. Bona tarda.
3: Bona tarda. Les columnes de fum dels focus secundaris han amainat una mica, però la situació continua encara sent molt inestable. Els bombers treballen especialment al flanc dret, que és el que va en direcció al capdamunt de la muntanya del Farell, al Pic del Vent, cap a la urbanització del Farell, on hi ha confinades 300 persones. El centre de comandament de Sentmenat s'hi ha acostat la Maite i l'Antoni, que són propietaris d'uns terrenys forestals de la urbanització del Farell, on hi ha cases també, on hi ha llogaters. Maite Fuertes denuncia que la burocràcia, en realitat, els fa un flac favor a l'hora de netejar la zona i prevenir incendis.
4: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: Unitat Mòbil, Xavi Cussó i Maria Costa, Catalunya Ràdio, Sentmenat.
2: Més notícies amb Txell Vallespí, també relacionades amb incendis.
5: Doncs sí, perquè les segues revolucionen favorablement les feines d'extinció d'un foc que afecta majoritàriament camps de cereals a Torrefeta i Florejacs. De moment es manté, però, el confinament de diversos nuclis de població. Lleida, Julià Albacar, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, l'incendi continua actiu, però les previsions a hores d'ara són bones i treballen 30 dotacions terrestres i 6 d'aèries. El foc ha començat al voltant de 2:45 de la tarda en un camp de cereals sense segar i ha avançat ràpidament per esta zona agrícola. El foc ha provocat una important columna de fum i s'ha demanat el confinament de la població de municipis com Biosca, el Solsonès, Sanaüja, la Segarra, més d'alguns nuclis de Torrefeta i Florejacs i Massoteres. Són unes 500 persones en total. A la cua de l'incendi també treballen pagesos amb tractors per intentar aturar la propagació del foc. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
2: I a aquesta hora està previst que compareguin l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per l'esvoranc de 8 metres de diàmetre que han provocat les obres de la línia 9 del metro a Barcelona. La incidència ha tingut lloc a prop de l'estació del Putxet, Barcelona. Matilde Seoane, Unitat Mòbil, i Roger Santaló.
7: Bona tarda. Estem pendents encara de que compareguin l'alcalde de Barcelona i la consellera de Territori per explicar l'última hora d'aquest esvoranc que ha aparegut a escassos metres d'on som ara mateix, prop del carrer Rubinstein de Barcelona. Recordem que s'ha hagut de desallotjar l'edifici del pati afectat i 4 blocs propers més per seguretat. Els bombers ja estarien reomplint aquest forat de 8 metres de diàmetre per 4 de fondària i està provocat per aquests, segons els primers indicis, per les obres de la tuneladora de la línia 9 del metro, que ja ha superat aquest punt i avança cap a la plaça Lesseps. Roger Santaló, Matilde Seoane, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: L'alcalde de Vidreres, l'inspector i els dos agents dels suposats nomenaments irregulars de la policia del poble de la Selva. L'Audiència de Girona conclou que Jordi Camps no va actuar amb voluntat d'esquivar la llei. Girona, Laia Claret, bona tarda.
8: Bona tarda. Durant el judici, l'alcalde va negar que afavorís un agent per nomenar-lo cap de la policia local entre els anys 2020 i 2021. Va considerar que buscava una solució urgent per substituir l'aleshores cap del cos, que marxava a un altre destí. Jordi Camps va assegurar que havia actuat segons les recomanacions tècniques i d'experts quan va aprovar o deixar sense efecte diversos decrets al llarg del procés. L'audiència també conclou que l'alcalde no es va conxorxar amb els altres 3 investigats, l'aleshores inspector i 2 agents que van acabar ascendint. Per això, també els absol, segons ha avançat l'agència de notícies ACN. Jordi Camps s'enfrontava a 14 anys d'inhabilitació per exercir una feina o càrrec públic per un delicte continuat de prevaricació administrativa. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
2: La La líder d'ultradreta francesa, Marine Le Pen, estudia a aquesta hora si concorre a les eleccions de l'any que ve o cedeix el testimoni al president del Reagrupament Nacional, Jordan Bardella, tot després que la justícia li hagi escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic arran del cas de malversació de fons de la Unió Europea. Esports, Joan Fitó.
9: Avui es tanquen els vuitens de final del Mundial de Futbol. A les 6 de la tarda, Argentina-Egipte, i a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia. La selecció espanyola s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final d'aquest Mundial després de superar Portugal als vuitens de final. L'Espanyol, per la seva banda, fa oficial la cessió per una temporada del lateral neerlandès Kilinchi Hatman, que arriba procedent del Barley, i el conjunt femení ha incorporat la migcampista Paula Gutiérrez, procedent del Deportivo, fins al 2027. El Tour de França, el tram final, la quarta etapa entre Carcassona i Foix, amb quatre ports, dos de segona categoria. Tadej Pogacar ha sortit com a líder a falta de 32 quilòmetres. Hi ha un grup de 5 escapats que roda amb més de 7 minuts de marge respecte al gran grup, on hi ha tots els favorits. A Wimbledon, Jannik Sinner s'ha desfet de l'alemany Struff en 3 sets i ja és a semifinals. Djokovic s'enfrontarà al canadenc Aliasim, un partit que ha de començar d'aquí a pocs minuts. El quadre femení, Coco Gauff, és la primera semifinalista, ha superat en 3 sets la també nord-americana Jessica Pegula. I en bàsquet, el Girona renova per una temporada més la base catalana Ainhoa López. A més, l'Eurolliga ha confirmat avui definitivament l'expansió de 20 a 24 equips per la temporada 27-28.
1: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just celebrarà la Festa Major del 29 de juliol al 3 d'agost amb una última jornada festiva el 6 d'agost. Coincidint amb la festivitat del Sant Just i Pastor i la programació organitzada per l'Ajuntament i les entitats del municipi, inclourà activitats per tots els públics i s'iniciarà amb el pregó de Soledat Sans i Serafini, artista i fundadora del Carreu Blau. La imatge de la Festa Major 2026 és obra del santjustenc Luis Alonso Collado, guanyador del concurs de cartells. I la programació musical tornarà a tenir un paper destacat amb les barraques, que acolliran les actuacions del Poni Pissador, la Noche Quilombera, les Gamberres i l'Orquestra del Futur. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la creació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per persones i entitats de Sant Just per fomentar la participació ciutadana en l'organització i l'evolució de la Festa Major. Oberta a tota la ciutadania, la coordinadora ha celebrat diverses reunions per recollir propostes i organitzarà activitats els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer. El programa complet amb els horaris, espais i activitats es donarà a conèixer pròximament. I pel que fa a esports, el Casal de Joves organitza el dimarts 14 de juliol, de 7 a 9, un circuit d'obstacles gratuït a l'exterior del Casal de Joves, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys. L'activitat planteja un recorregut amb diferents proves d'agilitat, velocitat, equilibri, coordinació i enginy, en què les persones participants hauran de superar diversos reptes en un entorn lúdic i participatiu. La proposta, impulsada pel Casal de Joves, combina activitat física i lleure en una iniciativa dirigida al públic juvenil, amb l'objectiu d'oferir una experiència dinàmica a través de la superació d'obstacles i proves. I pel que fa a societat, Sant Just es prepara per acollir una nova edició del tradicional sopar popular del barri Centre, que tindrà lloc el pròxim dissabte 25 de juliol al carrer Bonavista. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 26a edició després de 27 anys d'història i de la pausa obligada per la pandèmia, s'ha convertit en una cita imperdible pel veïnat del municipi. Després de l'evolució viscuda arran de la Covid-19, l'esdeveniment manté la fórmula del sopar de cabasset. En aquesta modalitat, cada grup d'assistents es responsabilitza de portar el seu propi menjar, mentre que la comissió organitzadora s'encarrega de facilitar tota la infraestructura necessària, a més d'oferir les postres i la beguda tradicional. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 10 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs ja estem a dimarts, continuem amb la setmana, però el que no para és la calor. Continuem amb la calor, calor asfixiant, calor esgotadora, però va, ho aguantarem, clar que sí, i ho podrem suportar. Ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Racons del Món, amb l'Adrià Hernández. Seguidament, Cultura al dia, amb la Sara Vitó. I posarem fi a Mare meva, quin show i tota l'actualitat teatral. I ara sí, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom Informatiu. Catalunya viu una jornada molt complicada pels incendis forestals, amb diversos focus actius al mateix temps, i els bombers ja han advertit que les pròximes hores seran especialment delicades per la calor extrema i el vent. La principal preocupació es centra ara a Sentmenat, al Vallès Occidental, on l'incendi continua actiu i descontrolat. Les revifades i diversos focus secundaris dificulten les tasques d'extinció, especialment a la zona del Farell. Hi treballen més de 70 dotacions terrestres i mitjans aeris, mentre es manté el confinament d'unes 7.000 persones de diverses urbanitzacions de Sentmenat, Caldes de Montbui i Castellar del Vallès. Els bombers alerten que la marinada prevista per aquesta tarda podria complicar encara més la situació. En canvi, l'incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt, a l'Anoia, evoluciona favorablement i aquest matí s'ha donat per estabilitzat. El foc ha cremat unes 500 hectàrees i ha obligat a confinar durant la nit més de 33.000 persones. Aquest matí s'ha aixecat el confinament a la gran majoria de municipis afectats, tot i que es manté a la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Els bombers esperen poder-lo donar per controlat al llarg de la tarda. Pel que fa a l'incendi d'Artesa de Segre, a la Noguera ja ha quedat controlat després de cremar unes 25 hectàrees. Tot i això, es mantenen efectius sobre el terreny per evitar possibles revifades. I fa poc més de 2 hores s'ha declarat un nou incendi a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, i ja afecta prop de 73 hectàrees. Protecció Civil ha ordenat el confinament de Biosca i Sanaüja i els bombers hi treballen amb una vintena de dotacions terrestres i diversos mitjans aeris. A aquests focus s'hi suma l'incendi de les Gavarres, que continua sense estar controlat després de calcinar més de 2.200 hectàrees, i el gran incendi de la Catalunya Nord, que ja supera les 5.000 hectàrees cremades i ha obligat a evacuar més de 10.000 persones. Els bombers mantenen activat un ampli dispositiu i han mobilitzat personal fora de servei davant d'una jornada que qualifiquen de risc molt extrem, especialment a les comarques de Lleida, el Prepirineu i diverses zones forestals de l'interior del país. Catalunya segueix immersa en la seva segona onada de calor i demà dimecres serà el dia més crític. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el nivell màxim de perill per calor a gairebé tot el país, amb temperatures que ja superen els 40 graus a molts punts de l'interior. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'ha registrat aquesta tarda la temperatura més alta de l'any a tota Catalunya, sobrepassant els 43 graus. La situació es veu agreujada per l'elevada temperatura del mar Mediterrani, que dificulta que les temperatures baixin durant la nit i augmenta el risc d'estrès tèrmic. Protecció Civil manté activades restriccions per perill extrem d'incendi en desenes de municipis i recomana evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint, buscar espais frescos i extremar la vigilància sobre les persones més vulnerables.
Un esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat ha obligat aquest dimarts a desallotjar 5 edificis del barri del Putxet, a Barcelona. El forat s'ha obert a l'interior d'una illa de cases, afectant a un pati i part d'un restaurant. Els bombers han evacuat per precaució 3 finques del carrer Rubinstein i 2 del carrer Teodora La Madrid. No hi ha hagut cap persona ferida, però encara no es coneixen quan els veïns podran tornar a casa seva. Els equips d'emergència treballen per estabilitzar l'esvoranc amb formigó i monitoren constantment els edificis de l'entorn per detectar qualsevol moviment. Segons la Generalitat, l'incident està relacionat amb les obres de prolongació de la línia 9 del metro, tot i que asseguren que el túnel construït és segur i que la situació està controlada.

El govern espanyol ha aprovat un sostre de despesa rècord per al 2027, situat en 226.032 milions d'euros, la xifra més alta de la història, i suposa un increment del 6,6% respecte a aquest any. A més, és el primer gran pas per intentar tirar endavant els pressupostos de l'Estat. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat que la mesura respon a la bona evolució de l'economia després que l'executiu hagi elevat la previsió de creixement fins al 2,6%. El sostre de despesa marca el límit màxim de despesa no financera de l'Estat i serveix de base per elaborar els comptes públics. Tot i això, el camí polític continua sent molt complicat. Tot i que el sostre de despesa no s'ha de votar al Congrés, sí que ho han de fer els objectius de dèficit i deute, una aprovació imprescindible per continuar la tramitació pressupostària. El govern, però, no té assegurada la majoria parlamentària i formacions com Junts ja han avançat que no hi donaran el seu suport. L'executiu ja acumula 3 anys sense aprovar nous pressupostos i en el context actual de fragmentació parlamentària sembla molt complicat poder tirar endavant uns nous comptes. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprofitat la preparació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2027 per retornar a carregar contra el govern de Pedro Sánchez. Ayuso acusa l'executiu d'utilitzar els comptes públics com una eina per garantir-se el suport dels seus socis parlamentaris i assegura que busca afavorir Catalunya molt per sobre de Madrid. Segons Ayuso, el govern està intentant vendre la idea que hi haurà nous pressupostos, qualificant-ho com un paripé, quan, segons ella, no es disposa de prou suports al Congrés per aprovar-los. La presidenta madrilenya denuncia que aquesta estratègia respon a una compra de voluntats per satisfer tant el president català com els partits independentistes. Ayuso ha arribat a afirmar que el govern pretén impulsar una hisenda catalana pròpia i un model de finançament que considera un nou pas per la creació d'una nació paralegal dins de l'Estat espanyol. A més, ha aprofitat per acusar el govern d'utilitzar els pressupostos com una maniobra per desviar l'atenció dels casos de corrupció que afecten a l'entorn del PSOE. El Tribunal d'Apel·lació de París rebaixa la pena a Marine Le Pen per malversació de fons europeus i podrà presentar-se a les eleccions presidencials franceses del 2027. Els jutges consideren provat que entre el 2004 i el 2016 es van desviar prop de 3 milions d'euros en benefici del partit ultradretà. La pena fiscal és de 3 anys de presó, un d'ells en ferm, i l'obligatorietat de portar un braçalet electrònic. A més, ha d'estar condemnada a 45 mesos d'inelegibilitat, però només 15 d'efectius que ja ha complert, i a 100.000 euros de multa. La líder de reagrupament nacional haurà de complir una pena d'un any amb un braçal electrònic i Le Pen ja havia assegurat anteriorment que no faria campanya ni tampoc exerciria càrrecs públics portant aquest dispositiu. La decisió judicial deixa ara la pilota a la seva taulada. Si renuncia a presentar-se, al relleu natural seria Jordan Bardella, actual president del partit i considerat el seu successor polític. La dirigent ultradretana ha anunciat que explicarà aquest vespre quins seran els seus pròxims passos en una entrevista a la televisió francesa. Donald Trump ha tornat a carregar contra els seus aliats de l'OTAN en el primer dia de la cimera de l'organització Ankara, a Turquia. El president nord-americà ha assegurat que està molt decebut amb l'Aliança Atlàntica per no haver donat suport a la seva ofensiva contra l'Iran i ha afirmat que només ha assistit a la reunió per la seva bona relació amb el president turc Erdogan. Trump ha carregat especialment contra països com França, Alemanya i Itàlia. Tot i això, ha qualificat a la primera ministra italiana Giorgia Meloni de bona persona, malgrat les burles que li havia dedicat en els últims dies. El mandatari també ha tornat a reclamar el control dels Estats Units sobre Groenlàndia, argumentant que Dinamarca no inverteix prou recursos i alertant de la presència creixent d'interessos xinesos i russos a la regió.
I ara a la informació de Sant Just anem amb els titulars municipals. La Festa Major de Sant Just començarà el 29 de juliol amb moltes novetats. Soledat Sant Serafini serà la pregonera d'una edició que incorporarà la coordinadora de festes. Es celebrarà fins al 3 d'agost amb una jornada final el 6 d'agost. Sant Just reconeix l'esport i el compromís de les entitats. L'acte celebrat a la Bonaigua homenatja esportistes, equips i clubs i posa en valor els mèrits esportius, la trajectòria i els valors socials de les 22 entitats esportives del municipi. Els joves de 12 a 18 anys podran participar en un circuit d'obstacles gratuït al Casal de Joves. La proposta tindrà lloc el 14 de juliol i inclourà reptes per posar a prova l'agilitat, la coordinació i la velocitat. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

Espanya ja és als quarts de final del Mundial després de que ahir superés a Portugal per 0-1 en un duel molt igualat que es va decidir en el temps afegit. Quan tot apuntava a la pròrroga, Ferran Torres va fer una gran assistència perquè Miquel Merino marqués el gol de la victòria en el minut 91. La selecció de Luis de la Fuente va ser superior durant bona part del partit i va gaudir de les ocasions més clares, però es va topar una vegada i una altra amb un gran Diego Costa sota pals. Portugal també va generar perill amb Cristiano Ronaldo com a referència ofensiva, però no va poder superar una defensa espanyola que continua sense encaixar cap gol en tot el torneig. Amb aquesta victòria, Espanya confirma el seu bon moment al Mundial i ja es prepara per als quarts de final contra Bèlgica. I avui es tanquen els vuitens de final del Mundial 2026 amb els dos últims partits d'aquesta ronda. En poc més de mitja hora començarà a les 6 de la tarda l'Argentina-Egipte, on Leo Messi s'enfrontarà als egipcis. L'albiceleste buscarà recuperar sensacions després de patir més del previst davant de Cap Verd en l'anterior eliminatòria. I a les 10 de la nit serà el torn de Suïssa-Colòmbia. Els suïssos intentaran demostrar la seva solidesa mentre que Colòmbia vol mantenir viu el seu somni mundialista després d'un gran torneig. I ara mateix està disputant la quarta etapa del Tour de França. Queden uns 25 quilòmetres per arribar a la meta i ara mateix Movistar Team lidera la cursa, amb opcions de victòria per l'equip espanyol.

I avui seguim amb la música en català, però avui ho fem amb un grup que, tot i continuar en actiu, ja són història de la música del nostre país per la seva impressionant trajectòria. La cançó és una celebració de les coses que realment importen. Aquesta peça ens recorda que la veritable fortuna que tenim són les persones que estimem, els records compartits, els moments viscuts i la capacitat de gaudir de les petites coses. I és que el que ens fa veritablement rics no és el que tenim al compte corrent, sinó aquells sopars amb la família, les converses amb els amics, els viatges improvisats o els petons inesperats. Sovint perseguim objectius materials sense adonar-nos que la felicitat la tenim molt més a prop del que ens pensem. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una de les formacions més estimades de la música catalana. Amb un estil fresc, optimista i carregat de bon humor, han aconseguit connectar amb moltes generacions. Al llarg dels anys s'han convertit en una de les bandes més estimades i més representatives de Catalunya. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir al març del 2025. El grup que la fa és originari d'Aiguafreda. I aquesta cançó va ser el primer avançament del seu darrer disc. Què? Com ho tenim això? Doncs vinga, ara sí que soni La Fortuna dels Catarres. 1, 2, 3, 4, 5.

Doncs una cançó espectacular que a mi, personalment, em recorda molt els orígens dels Catarres. Hi ha cançons tan èpiques com Rock and Roll, Jennifer o Vull estar amb tu. Però bueno, sí, com sigui, un grup espectacular que, escolta, ja són història viva de Catalunya. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 7 de juliol, recordem una de les jornades més fosques de la història recent del Regne Unit. Tal dia com avui, de l'any 2005, Londres va patir un quàdruple atemptat reivindicat per Al-Qaeda. Aquell matí, quatre explosions coordinades van sacsejar la capital britànica. Tres bombes van esclatar al metro de Londres i una quarta ho va fer en un autobús a dos pisos a la plaça Tavistock. El balanç va ser devastador. 52 víctimes innocents assassinades, centenars de ferits i una ciutat sencera marcada per la tragèdia. Les víctimes eren ciutadans anònims que simplement anaven a treballar, a estudiar o a començar una nova jornada. I és precisament aquí on rau la crueltat del terrorisme. La seva voluntat no és només causar víctimes, és la de sembrar la por. És intentar que la societat visqui amb desconfiança, que els ciutadans tinguin por de pujar un tren, d'agafar un autobús o de viure amb normalitat. Però si alguna cosa ens va demostrar Londres aquell dia i en les setmanes posteriors, va ser la seva capacitat de resistència. La ciutat es va aturar durant unes hores, però mai es va rendir. Els serveis d'emergència, els professionals sanitaris, els voluntaris i milers de ciutadans anònims van demostrar una solidaritat extraordinària enmig del caos. Aquell mateix vespre, milions de persones van entendre que la millor resposta davant del terror no era l'odi, sinó la unitat. 20 anys després d'aquesta efemèride, continua sent molt important recordar aquests atemptats, perquè ens recorda que els extremismes, siguin del tipus que siguin, sempre busquen dividir a la societat i convertir les diferències en conflicte. I ens recorda també que la millor manera de derrotar-los és defensar els valors que ells volen destruir: la llibertat, el respecte, la pluralitat i la convivència. Avui, quan el món continua veient guerres, conflictes i episodis de violència, recordar les víctimes dels atemptats de Londres és també reivindicar que cap causa, cap ideologia i cap creença poden justificar mai l'assassinat de persones innocents. Avui, 7 de juliol, recordem les víctimes d'aquell tràgic matí de 2005. Recordem les seves famílies, els supervivents i tots aquells que van veure com les seves vides canviaven per sempre. I recordem també que és una manera de defensar i recordar és també una manera de defensar la pau, la llibertat i la dignitat humana davant de qualsevol forma de terrorisme.

0: Bona tarda, Adrià. Què tal? Com estàs?
1: Doncs, Doberdan.
0: Doberdan.
1: Sí, avui portem un bona tarda diferent, també.
0: Doberdan.
1: Primer, dir-te que m'ha semblat molt bona reflexió, la que has aportat fa un moment.
0: Gràcies.
1: I que esperem que avui, ara amb el programa d'ara mateix, portem alguna més d'alegria i intentem veure les coses de forma molt positiva, com ho has dit.
0: Sí, sí, home, i tant, això segur. Ara ens animem una miqueta més, no? Deixem aquest to una mica més reflexiu, una mica de costat, i anem a descobrir, doncs, Doberdan, això... Ara,
1: doncs...
0: ara em pilles, ara no sé molt bé quin idioma és aquest, eh?
1: Podria ser molts, però...
0: Podria ser molts. A més, s'assembla prou al txec de l'altre dia.
1: Exacte.
0: Que no sé com era, no me'n recordo.
1: Doberchevny, diria, ara no me'n recordo, ja se'm trontolla ja una mica d'una setmana per una altra, però, doncs, no ho divaguem més ja. Doncs estem parlant d'Eslovènia, avui ens transformem i viatgem al sud-est d'Europa, i compte, és important perquè molta gent confon Eslovènia i Eslovàquia, que són dos països diferents, tot i que no es troben geogràficament molt lluny. Eslovènia és un país que fa frontera amb Itàlia, Àustria i també amb Croàcia i Hongria, mentre que Eslovàquia era abans, també justament abans mencionàvem Txèquia, havia sigut el mateix país, Txecoslovàquia, i que es troba una mica més al nord. Llavors, val la pena no confondre, perquè és molt fàcil, perquè
0: sí,
1: la bandera
0: és
1: igual i el nom s'assembla.
0: Sí, sí, és pràcticament igualet, però és important no confondre'ns. Per tant, Doberdan és eslové, també un idioma molt complicat, perquè...
1: Eslau, al final.
0: Complicadíssim. A mi el que m'han comentat és que és dificilíssim. Però bé, avui ens endinsem en aquest territori que és Eslovènia, un país petitonet. No el podrem qualificar com raconet, però...
1: No, no, encara no entra, no entra encara en la categoria de raconet.
0: No entra en la categoria de raconet, però escolta, és un país petitet, al costat d'això d'Itàlia, de Croàcia, de diversos països d'aquella zona. Però va, anem a descobrir una mica més d'Eslovènia. Què ens pots dir d'aquest país a grans trets?
1: Doncs mira, a mi Eslovènia és un país que em va sorprendre perquè, tot i que no és un país que tingui en quantitat moltíssimes coses per veure, les coses que té comptades, al final, bueno, per la seva extensió, jo les vaig trobar molt agradables, perquè jo vaig trobar que Eslovènia era un mix entre els països voltants. És a dir, tu veies una influència d'Hongria, una influència d'Àustria, però alhora trobaves que, clar, Eslovènia havia sigut part de Iugoslàvia. Llavors potser trobaves blocs comunistes a les afores de les ciutats. Llavors, doncs, bueno, té aquesta petita part de contrast. A més, Eslovènia té algo molt important, i és que està la seva part oest, en la part occidental del país, són els Alps. Molta gent se n'oblida, perquè al final, quan pensem en els Alps, què pensem? Suïssa,
0: Itàlia,
1: Àustria, Itàlia.
0: Sí, sí.
1: No pensem a França. Llavors, què passa? Són una zona dels Alps que són molt verges. Són no tan massificats com pot ser, per exemple, les Dolomites.
0: Vale.
1: Llavors, doncs, jo crec que és un lloc molt més autèntic, però que alhora, a part d'aquesta part natural i les coses que té també a nivell de ciutats, la costa és una cosa que la gent s'oblida. La costa eslovènia té només 46 quilòmetres.
0: Wow.
1: És de les litorals més petits del món. I tot i així, té una sèrie de coses que són bastant dignes de veure i bastant encantadores.
0: I tant, doncs escolta, molt bona pinta aquesta mini introducció, no?, d'Eslovènia. 46 quilòmetres de costa és poca, però escolta, si està ben aprofitada, doncs potser valen la pena visitar-lo. Un país que jo he anat també, i que a mi també em va agradar molt, perquè és això que tu dius, té una mica la mescla de tots aquests països que els envolten.
1: Exacte.
0: És un país també molt net, no? Molt cuidat, i la veritat que és un bon lloc per descobrir. Però si volem arribar a Eslovènia, com ho podem fer?
1: Doncs mira, Eslovènia, clar, fa uns anys, jo hi vaig anar l'any 2022, però quan estava fent el meu Interrail, doncs jo vaig passar-hi amb l'objectiu de veure el gran atractiu turístic del país, que és el llac Bled.
0: Vale.
1: Què passa? Com no hi havia vols directes, jo vaig haver de volar fins a Venècia, i de Venècia llavors vaig haver d'anar en tren fins a Trieste, i d'allà ja arribar a Eslovènia.
0: Vale.
1: També hi ha alternatives com anar a Hongria, anar a Zagreb, anar a Àustria, però, per sort, des de l'any passat, Vueling ha fet la primera ruta.
0: Mira.
1: Des de Barcelona. De fet, el vol inaugural va ser el 16 de novembre. Mira. Del 2025.
0: No té ni un any, per tant.
1: No té ni un any. O sigui, és molt recent i no era una ruta que tingués contemplada l'aeroport de Barcelona. I mira, pues, recentment ha sortit. I té una freqüència de 2 dies.
0: Vale.
1: És a dir, que no és un vol molt recurrent ni un vol diari.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, doncs, bueno, Vueling és l'única aerolínia que permet volar directament a Ljubljana, tot i que molts cops per preu molta gent segueix fent el que jo vaig fer, que va ser volar a Venècia, i de llavors ja traslladar-te a Eslovènia.
0: Clar, clar, clar. Sí, sí, clar, és cert, perquè no hi havia la possibilitat d'anar directament a Eslovènia, per tant, t'havies d'apropar per algun d'aquests països. El més comú, el més recurrent, és anar a Venècia, oi?
1: Sí, perquè Venècia té dos aeroports. El Venècia, el Marco Polo, que és al costat de Venècia, i després té un altre que es diu Venècia Trieste, que és en realitat l'aeroport de Trieste.
0: Mm-hmm.
1: Que està... Trieste és una ciutat a l'est, nord-est d'Itàlia, tocant amb Eslovènia. Llavors ja seria l'ideal.
0: Vale, vale, vale. Per tant, tu vas arribar-hi des d'Itàlia i d'Eslovènia... Vas arribar a Itàlia, a Eslovènia, i d'Eslovènia cap a on vas anar?
1: Jo el que vaig fer va ser... Vaig fer la nit a Trieste, vaig veure Eslovènia, llavors ja vaig seguir per Àustria. Llavors, doncs, bueno, al final va ser una connexió entre els països voltants que em van permetre seguir amb la meva ruta cap al est d'Europa fins a acabar a Bulgària.
0: Mm-hmm. Sí, que al final és el que hem parlat moltes vegades en aquest programa, que és... Jo vaig fer a la inversa. No? Jo vaig arribar a Bulgària, vaig fer tot l'Interrail, i en el meu Interrail també vaig fer parada a Eslovènia i també amb la cirereta d'anar al llac Bled.
1: Amb bones sensacions, diries tu?
0: No, d'Eslovènia?
1: Sí.
0: Boníssimes. A mi em va encantar. Després d'haver estat per Bulgària, Romania...
1: És que són diferents, tot i ser Europa és diferent.
0: Tots aquests països, arribes a Eslovènia i a mi em va semblar, bueno, primeríssim primer món.
1: Perquè el més... Però tu ho has dit a l'inici. Jo trobo que Eslovènia és un país molt net, molt tranquil, la gent és molt correcta.
0: Sobretot molt tranquil.
1: Molt tranquil. Fins i tot la capital, que ara en parlarem, jo la trobo una de les capitals més tranquil·les que jo he vist a Europa,
0: sí.
1: I netes.
0: I Bratislava d'Eslovàquia, que abans ho parlàvem, també.
1: També.
0: Són una mica de l'estil.
1: També, són molt similars. Llavors, doncs, si tu busques un lloc molt més tranquil i fins i tot més autèntic, perquè no és una zona hipermassificada, potser el llarg Bled una miqueta més, però tot i així no arriba ni de lluny al que hi ha en altres països europeus.
0: Clar, a mi em va passar que venia d'això que et deia, no? De Romania, de Bulgària, de Praga, de Budapest, de ciutats molt grans i molt sorolloses i, bueno, amb molta vida, no? I arribes a Bratislava o a, en aquest cas, a Eslovènia, a Ljubljana, i dius, ostres, quina tranquil·litat. I a mi em va anar, vamos,
1: clar,
0: de luxe, de luxe per reconnectar, eh?
1: Home, és que venir sobretot de Bucarest, que ja ho hem parlat fa unes setmanes, és un bon contrast.
0: És un contrast enorme, enorme. Però va, d'Eslovènia, a part de Ljubljana, que és la capital, i del llac Bled, hi ha alguna cosa més que hagi de destacar?
1: Doncs mira, jo només vaig poder veure, clar, com està fent l'Interrail, només vaig poder veure Ljubljana, que és la capital, i després el que és el propi llac Bled, però... Eslovènia, com he dit a l'inici, té més coses que jo, per exemple, se'm van quedar pendents.
0: Vale.
1: Per començar, dels 45, els 46 quilòmetres de costa, hi ha tres poblets que tenen un nom així una mica entre Itàlia i una mica nom balcànic dels croates, que són Koper, Piran i Isola.
0: Vale.
1: Són tres pobles que tenen un estil venecià, perquè durant molt de temps van ser part del regne de Venècia, de la República de Venècia. Llavors, doncs, totes les places, els palaus i carrers recorden molt a Itàlia, sobretot aquella part. Sembla molt, és molt similar a Venècia. Llavors, doncs, són pobles molt mediterranis i que, ostres, tenen un cert encant, igual que, per exemple, els pobles croates, com més coneguts com Zadar, com Rovinj, Korčula, llavors, doncs, tots aquests pobles que són més coneguts de Croàcia també són molt similars a aquests que tenim a Eslovènia.
0: Vale, doncs, escolta, bons pobles de platja, per tant, ara està mirant fotografies i sí que és veritat, que té així un...
1: Té un estil, té un estil molt mediterrani.
0: Una mica venecià, sí que el té, és veritat. No, doncs, escolta, tres pobles molt, molt reconeables. Són les úniques tres poblacions de costa?
1: No és que siguin les úniques, però són les tres més grans.
0: Vale.
1: O sigui, tenen després petits poblets, després crec que hi ha una ciutat més gran que es diu Posoroj, o no recordo molt bé el nom, però està entre aquestes tres ciutats.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, ciutats, són pobles, més ben dit, però bueno, són els principals, la resta ja són urbanitzacions o petites coses. Amb 46 quilòmetres de costa...
0: Poca cosa, clar.
1: Pots fer poca cosa.
0: 46 quilòmetres de costa, que seria d'aquí fins a Mataró, una cosa així, una mica més,
1: no? Bueno, una mica més, potser Blanes, no?
0: Sí, potser fins a Blanes, sí. Més o menys.
1: Potser,
0: menys.
1: Perquè ens fem una idea, més o menys.
0: Sí, poqueta cosa.
1: Llavors, doncs, aquesta que és la part de costa, que a vegades molta gent s'oblida d'Eslovènia. Què més de natura trobem? Com he dit abans, per alpina. El llac Bled és el màxim exponent a nivell turístic, però és que hi ha zones molt més... Hi ha un llac que a mi, de fet, m'han recomanat més que el llac Bled, que es diu el llac Bohinc.
0: Ah, sí, a mi també ho van dir,
1: El Jordi, el nostre col·laborador que parla de vins a mi m'ho va explicar i m'ho va recomanar. I la veritat és que, a diferència, per exemple, del llac Bled, és un llac que es troba en, molt més a dalt, en una major elevació, i és molt més natural, és a dir, no està tan urbanitzat. Llavors, doncs, per a aquelles persones que busquen un entorn més natural, de veritat, és com si tu vols anar al Pirineu i vols veure el llac de Sant Maurici, doncs et recordarà molt més això que potser el llac Bled.
0: Mm-hmm. Clar, al final el llac Bled és preciós, o sigui, és indiscutible, però sí que és cert que últimament, doncs, està tenint bastant d'èxit a les xarxes socials i també està portant molts turistes. Potser aquesta opció és una mica encara més pura, no? Més verge.
1: Sí, és un desconegut. Encara el llac Bled ja es va fent tan, ja va agafant nom, sobretot per les xarxes. Llavors, doncs, bueno, és una alternativa.
0: Mm-hmm. Molt bé. I escolta, a part d'això, hi ha alguna altra ciutat important?
1: Doncs, per acabar, dues. Vale. Chelsea i Maribor.
0: Uh-huh.
1: Chelsea és un poble que, com a turísticament, no té res, però té una curiositat.
0: Vale.
1: I això també m'ho va explicar un company de feina, i és que té una font de cervesa enmig del poble.
0: Gratuïta?
1: No, allà està el truc. Tenen, tens com uns gots recarregables, llavors, doncs, tens el però allà enmig d'una plaça, eh? Llavors, doncs, tu pagues, i llavors la font et torna cervesa.
0: Que guai. Bueno, escolta, saps on... on vaig veure jo una cosa similar? A Ljubljana, a la mateixa ciutat.
1: És que és molt eslovè, això.
0: Una font, però no era de cervesa, era de llet.
1: Ostres.
0: De llet acabada de munyir de la vaca, pràcticament, eh? Era llet suposadament supernatural i això que et dic, munyida feia pocs dies. I vam fer la gràcia, no?, de provar-ho. De les millors llets que he provat en la meva vida, eh?
1: Pues mira, jo això no ho vaig trobar, eh? A Ljubljana, no ho vaig trobar.
0: De veritat, eh? Espectacular.
1: I després, per al Maribor, això li agradaria al Jordi perquè, de fet, té la vinya més antiga del món.
0: A Maribor?
1: Sí, amb 400 anys, té el rècord Guinness, ho vaig llegir l'altre dia, no ho sabia, i que encara dona raïm. O sigui, és molt coneguda aquella zona d'Eslovènia per una regió vinícola, que vale. És a l'est del país. Al final, Eslovènia és molt petita, és com València. Llavors, doncs, bueno, és una curiositat per a algú que tingui temps per visitar aquest país.
0: Home, i tant, si tens temps suficient, no?, per estar-te uns quants dies a Eslovènia, pots fer una escapadeta a Celje, només per la
1: per font aquesta, de la font.
0: I a Maribor per la vinya aquesta superàntica. I escolta, segur que Maribor també té altres coses xules, eh? Ens apuntem a aquestes recomanacions. Ara sí, anem entrant al que tu vas fer. Què vas fer en el teu viatge?
1: Doncs mira, jo, com he dit, Ljubljana i Bled. Comencem, si et sembla, per Ljubljana, no?
0: Uh-huh.
1: Ja que l'hem mencionat abans. Doncs Ljubljana, jo concordo amb el que tu has dit, és una ciutat que és mitjanament petita, de fet té 300.000 habitants,
0: uh-huh.
1: Però, i aquest, de fet, és un dels majors atractius que jo li trobo, perquè té un centre històric molt compacte, molt tranquil, i que és molt diferent a altres capitals europees. Tu mateix ho has dit, Bucarest, la pròpia Sofia,
0: Budapest. Sí.
1: No té res a veure. I jo, com no anava amb ninguna expectativa respecte a Ljubljana, em vaig portar una sorpresa.
0: Uh-huh.
1: Perquè, clar, tu trobes una ciutat que té aquest estil de casetes de colors alhora molt similar a Àustria, que... i un centre històric que envolta el riu Ljubljanica, d'ahir el nom de la ciutat,
0: uh-huh.
1: I que tot ple de terrasses, cafeteries, jo perquè hi vaig anar a l'estiu, llavors és el màxim exponent, i passejos molt agradables. De fet, té dos atractius principals la ciutat a nivell de monuments, que és el pont dels dracs, que són quatre grans estàtues de dracs que identifiquen la ciutat. De fet, un dels, bueno, un dels emblemes de Ljubljana és el drac,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Té un, és molt curiós, és un pont que té aquests quatre dracs...
0: Tampoc és un pont molt llarg, eh?
1: No, és molt curt. És molt curt.
0: Però sí que és veritat que té l'entrada, no?, a dos dracs i a la sortida dos altres dracs.
1: Sí, a més són com dos ponts, en realitat no és un pont. Té com dos ponts, és així com de... és de gris fosc. I a mi em va sorprendre una mica la forma, la veritat, no sé. Crec que vaig mirar que l'arquitecte es deia Josep Legnik, que li va donar toc a la ciutat, va ser el gran transformador de Ljubljana. I, bueno, és... una estètica una mica diferent. I a mi, la veritat és que em va cridar l'atenció.
0: Mm-hmm.
1: Però, sobretot, jo ho recordo per altres coses. Jo ho recordo perquè tenia tan bon ambient que algú que em va sobtar és que en el riu Ljubljana, que la gent a l'estiu el que feia era jugar a vòlei a sobre de l'aigua. I diràs, com ho feien? Ficaven unes plataformes... Ficaven unes plataformes a sobre del riu i llavors, clar, la gent es posava a jugar a vòlei i, clar, si t'anaves massa et queies a l'aigua.
0: Clar.
1: Era molt refrescant, però...
0: Que guai.
1: La veritat és que no ho havia vist mai, eh?
0: També vaig veure caiacs, jo.
1: També.
0: Per tant, que s'aprofita bastant el riu, eh?
1: Que tenia molt bon ambient, eh? O sigui, és que tenia un molt bon ambient la ciutat.
0: Sí, la veritat és que sí. A més, també, una de les coses que t'has deixat, que... bueno, crec que ho anaves a dir a tu ara, em callo.
1: No, menciona.
0: El castell, que és
1: el castell.
0: És una de les grans atraccions, no?, d'aquesta ciutat.
1: Sí, de fet, és el que corona la ciutat, el castell de Ljubljana. A mi, sincerament, el castell, ni fu ni fa. Anem a ser sincers. S'ha de dir lo bo i s'ha de dir lo dolent. però de fet em va agradar molt més la part de baix, és a dir, el que és la pròpia centre vale. històric de la ciutat, tot el que estava explicant, el bon ambient, el bon rotllo que em transmetia la ciutat, i de fet si t'anaves als barris de fora sembla més bohemi, més tipus, també un toc també comunista, del resta, però ja més a les afores,
0: sí, sí, a les
1: que
0: afores
1: era molt
0: sí
1: diferent
0: que
1: al centre.
0: El castell sí que és cert que, bueno, com a estructura normaleta, però el que sí que era xulo eren les vistes.
1: Sí, això sí, sí,
0: les
1: òbviament.
0: Les vistes
1: sí.
0: del castell eren molt xules, veies doncs, tot el casc històric des de un turonet, no?
1: El casc històric i els Alps de fons.
0: Exacte, i la veritat és que això doncs, feia bastant goig, és més per les vistes que no pel castell en si.
1: Exacte.
0: Molt bé, què més? Aquesta tranquil·litat que menciones tant, que estem mencionant tant, que és la realitat, que és una ciutat
1: és
0: tranquil·la, és una ciutat que, escolta, per desconnectar va genial, però també té molt d'oferta cultural.
1: Com deia, per exemple, lo del vòlei. És un contrast que té la pròpia ciutat, perquè és una ciutat d'Erasmus durant l'any, és a dir, que té molts estudiants, té molta vida, té mercats, té festivals i té una gran oferta gastronòmica, sobretot a l'estiu. Llavors, doncs, clar, jo, per exemple, vull destacar una cosa que recomanaria al 100%, i és que jo vaig anar a un mercat gastronòmic que es diu Otparka Cunha, no vulguis que et deletregi el nom perquè és complicat, però es troba en una de les places principals prop del pont dels Quatre Dracs i és un mercat que es fa cada divendres, només els divendres, a la ciutat de Ljubljana. Per què em va agradar tant? Era un mercat en el qual tenia un munt... De fet, va ser casualitat, eh? Jo vaig anar un divendres i em vaig tenir la sort que em vaig trobar a aquest mercat. Doncs té menjars internacionals. De fet, havia paella, que bueno, era de tot menys paella, però bueno, havia menjar de tot el món i jo vaig provar, probablement, i aquí seré contundent, una de les millors costelles barbacoa que he menjat a la meva vida.
0: Ostres, mira...
1: De fet, jo recordo que les vam demanar, de fet era com una de les paradetes principals, em vaig demanar les costelles a la barbacoa. Això sí, el condiment era una amanida de col molt típica del centre d'Europa, d'Àustria i tot això, i això a mi no em va agradar.
0: No em va fer tanta gràcia, eh?
1: No em va fer tanta gràcia, però el que era la pròpia carn, jo et diré, sincerament, que a mi em va agradar molt, li tinc molt bon record, i acompanyat d'una cervesa, l'Asco, que és la cervesa nacional d'Eslovènia,
0: mira,
1: doncs, pots degustar una nova experiència, aquesta experiència culinària.
0: Doncs sí, mira, amb aquesta direcció, per exemple, jo quan vaig posar el castell, hi havia un festival de música. Per tant, hi ha moltes activitats de cultura en aquesta ciutat. L'Adrià es va trobar un mercat i jo em vaig trobar un festival de música en el castell. Per tant, hi ha moltes opcions. També en aquest mateix mercat jo em vaig trobar, no aquest mercat, sinó una espècie de festival de cerveses, com la Barcelona Beer Festival, una miqueta d'aquest estil. Hosti, i vam provar cerveses també d'allà, de Ljubljana, amb el meu germà que anava amb l'Enric, i escolta, doncs vam fer un tast de cervesa.
1: Espectacular.
0: Eslové. Per tant, hi ha moltes activitats a Ljubljana, i si aneu potser un cap de setmana, us trobeu també alguna proposta interessant. Ara sí, va, anem al Llac Bled, que és una altra de les grans atraccions, la gran joia del país, m'has dit.
1: Exacte.
0: Per què? Perquè és això.
1: De fet, Bled és la gran joia i a mi, de fet, quan vam fer el programa d'Interrail et vaig dir que va ser el que més em va agradar i mira que vaig passar per 7 països d'Europa. Jo li tinc molt bon record perquè em va semblar un entorn molt encantador. És a dir, el llac Bled es troba a la part nord del país, pràcticament tocant amb Àustria, i jo vaig estar-hi allotjat 2 dies en un apartament.
0: Oh, ostres!
1: Sí, jo vaig estar-hi 2 dies i em va permetre veure bastantes coses del llac. Llavors, doncs, jo hi vaig estar en un petit apartament, així, en un rotllo poble, així, un Airbnb, que estava bastant bé, vull dir, no era per tirar coets, però era un ambient així rural, tot i ser un lloc molt turístic. Llavors, doncs, és un poble que és, perdó, és un llac que està envoltat per la part del propi poble i a sobre coronat per un gran castell que sobresurt que corona el llac, i a l'illot central trobem l'església de la Verge Maria, que és la foto més típica de Bled, que sempre surt al Windows. I a nivell digital, o segur que tot el món ho ha vist. Si algú busca llac Bled, li sortirà i segur que ho ha vist en algun fons de pantalla. Llavors, doncs, és el més típic. I està rodejat d'un bosc molt frondós. Jo, quan vaig anar a l'estiu, era un verd molt intens.
0: Sí, sí.
1: Que la veritat és que em va semblar molt, molt maco de veure i un entorn molt agradable.
0: A mi també. A mi em va encantar. I és això que tu dius, no? Aquesta fotografia que surt sempre al Windows 11, al Windows, a qualsevol Windows et sortirà, que és aquest típic fons de pantalla que se't posa de manera, com es diu això?
1: Automàtica.
0: Doncs és aquesta postal del llac Bled, que, escolta, és un llac superbonic, i a part té un illot al mig, i li van posar una església que, escolta, és petiteta, però també és xula. A mi em va agradar moltíssim, i jo vaig fer una excursió anar i tornar per tant no vaig poder gaudir-lo tant com tu, segurament, però amb el que vaig veure em vaig quedar meravellat, eh?
1: A més, el llac Bled és un llac molt petit, de fet té 2 quilòmetres de llarg i 1,4 d'ample, és a dir, que jo, per exemple, el que recomanaria era fer-ho a peu. Jo ho vaig fer. Jo vaig donar
0: la volta circular.
1: Sí, hi ha una ruta circular pel llarg que potser trigues una hora i mitja, i en el qual jo vaig fer una tarda, jo el que vaig fer va ser, vaig sortir del, bueno, del propi poble, vaig anar caminant, hi ha uns jocs habilitats per banyar-se, i dona, està molt a gust banyar-se en aquella aigua. Llavors tu et banyes, pots seguir, pujar els miradors són espectaculars, això sí, són una mica de rutes de senderisme, no molt llargues, però bueno, si vas amb xancles millor no facis la ruta per veure les panoràmiques, i que és molt maco. I després, clar, dintre el propi illot central, el que és curiós, i jo no ho vaig fer, tot i estar 2 dies, va ser agafar la barca, que és una barca molt única, que crec que es diu Pletna, Pletna, que és única de llac Bled, perquè és un home que el que fa és les impulsa amb 2 rems, i en peus una mica com una gòndola, o sigui, l'estil de portar-lo. I tot així, hi havia gent valenta que fa un paddle surf i anava allà remant, bàsicament fins al centre, arribar fins a l'església central. Mira. Llavors, doncs, jo recomanaria aquí passeig perquè jo li vaig trobar molt d'encant.
0: Sí, sí, ho recomano moltíssim jo també. Jo el que vaig fer va ser alquilar i llogar un paddle surf.
1: Com tu, ets un valent?
0: Sí, sí, sí, sí, soc un valent, no? No, no cal ser tan valent, però vaig llogar un paddle surf. De fet, vam llogar només un i anàvem 2 en 1, imagina't.
1: Ostres.
0: Perquè ens... I anàvem 2 en 1.

0: tu deies, o paddle surf, o també hi havia caiacs. Feu alguna cosa perquè és molt guai.
1: De fet, estan prohibides les embarcacions motoritzades en el que és el propi llac, llavors doncs, només ho pots fer de forma mecànica, per dir-ho així, no? Llavors, doncs, bueno, està bé.
0: Has de tirar de braç, eh?
1: Exacte, has de tirar de braç. I a més, el llac Bled, hi ha algú que volia mencionar abans, i és que es transforma segons la temporada. Nosaltres ho vam veure a l'estiu, però si tu em busques una foto a l'hivern o a la tardor, és
0: totalment
1: espectacular.
0: Diferent, no?
1: Tot nevat o tot ple d'un color taronja.
0: Clar, perquè deu nevar, no?
1: Neva.
0: I s'arriba a congelar? Potser és massa gran,
1: crec que no es congela l'aigua, tot i que no et podria assegurar amb certesa.
0: A veure, com ho diu. Ah, doncs mira, algun cop sí.
1: Pues pot ser que algun cop sí.
0: Aquí hi ha imatges i, escolta, sí, a vegades sí, ha de fer molt de fred, però sí, a vegades sí. I clar, a la tardor, doncs, entenc que els arbres amb aquest color taronget, or, no?, que és tan maco de la tardor.
1: Sí, llavors doncs és algú que destaca molt. I hi ha una cosa que volia dir abans quan ho comparàvem al Bohing, que és el fet de que ningú s'ha d'esperar que el llac Bled és un llac totalment en un entorn natural. És a dir, sí que trobes aquesta part boscosa, però el poble és molt ben urbanitzat. Llavors, si tu busques un lloc que contingui una mica una part natural, però alhora amb les comoditats,
0: exacte,
1: doncs el llac Bled és el teu lloc. Si busques algú més de muntanya, molt més remot, el Bohing, per exemple, dintre del país, és molt més recomanable.
0: Exacte. El que a mi em va passar és que vaig veure les dues opcions. Arribar al Bohing era molt més complicat. En canvi, el llac Bled doncs, està molt més ben connectat. I, doncs, escolta, pel viatge que té poc temps, s'ha de fer una excursió, doncs és perfecte al llac Bled. Això sí, si vols alguna cosa més verge, doncs el llac Bohing, que ens recomana l'Adrià. Adrià, ens hem d'anar acomiadant, que queda molt poquet, però abans de marxar, recomanació final, valoració final d'aquest país, quina nota li posaries i si me'l recomanes per aquest estiu?
1: Mira, jo recomanaria especialment perquè, a més, Bled, m'he deixat una cosa, i és que tu pots fer excursions a unes cascades al nord, que estan a 50 minuts caminant, que són una ruta paisatgística també brutal. És a dir, que a Eslovènia, si tu el que busques, ciutats com Ljubljana, rutes de senderisme, o ja no només de senderisme perquè no vulgui, sinó estar en contacte amb la natura, o fins i tot mar, com hem dit, doncs és un país que és petit, tot conjunt, tranquil, i que tens totes aquestes diferents tipus de vacances.
0: Que són... Total. Escolta, doncs, jo crec que si algú està buscant una escapada com la que acabes de dir, acaba de descobrir que Eslovènia és el seu país per aquest estiu. Adrià, gràcies per tot. Ens seguim sentint per aquí pel refugi de Ràdio d'Esvern i fins molt aviat.
1: Ens veiem.
0: Adéu.

0: ara sí, marxem amb el butlletí de les 6. Anem amb la informació. Som-hi.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Manel Elias. Un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro obliga a desallotjar més de 90 habitatges de 8 finques a Barcelona. Els veïns hauran de passar la nit fora de casa. El govern espera que aquest vespre s'hagi pogut reomplir l'esvoranc amb formigó i demà al matí es revaluarà la situació. Unitat Mòbil a Barcelona, Matilde Seoane i Roger Santaló, bona tarda.
3: Bona tarda. S'haurà d'esperar que tot aquest formigó estigui solidificat i avaluar quin és l'estat del terreny abans de permetre que els veïns afectats tornin a casa seva. Els 8 blocs desallotjats són tots aquells que hi ha en un radi de 24 metres de l'esvoranc. Tot i el forat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que no es tracta d'un segon cas del Carmel, l'esvoranc que hi va haver fa 2 dècades pel perllongament de la línia 5 del metro.
4: Si bé fa uns anys la tecnologia que s'utilitzava era fer el forat i després, posteriorment, assegurar-lo i fer el túnel pròpiament en formigó, amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha demanat ajuda al Gremi d'Hotels de la Ciutat per reallotjar les persones afectades les nits que calgui. Roger Santaló Puig, Matilde Seoane, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Més notícies, Txell Vallespí.
5: Continua fora de control l'incendi de Setmanat al Vallès Occidental i

0: Ja ha cremat més de 152 hectàrees, principalment de massa forestal. Durant les últimes hores, el flanc dret s'ha anat reactivant i els bombers lluitant contra els focus secundaris. Ara mateix hi treballen una seixantena de dotacions terrestres i 7 mitjans aeris i Protecció Civil hi manté el confinament de prop de 7.000 persones. Setmanat Maria Costa, bona tarda.
1: Bona tarda. Les columnes de fum dels focus secundaris han perdut força. Ja no es veuen grans columnes. És l'estira i arronsa dels bombers d'aquesta tarda per evitar que el flanc dret no s'eixampli. És el flanc que va en direcció al capdamunt de la muntanya del Farell, al Pic del Vent, cap a la urbanització mateixa, on hi ha confinades 300 persones. D'aquí mitja hora hi ha prevista una compareixença dels bombers per actualitzar la situació, si es pot avançar ja cap a una situació de control i si el confinament s'allargarà una nit més. Un confinament, recordem, que afecta a 7 urbanitzacions i nuclis on hi viuen en total prop de 7.000 persones. Malgrat que la preocupació principal és el flanc dret, també els bombers estan a sobre del flanc esquerre, que és el que va cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac en direcció Castellà del Vallès. Fins ara ja s'han cremat 152 hectàrees. Unitat mòbil Xavi Cussó, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Setmanat.
2: I a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, l'evolució de l'extinció de l'incendi és bona i ja s'ha pogut reduir el confinament de la majoria dels nuclis afectats. De moment es continua treballant al cap de l'incendi més proper a una àrea forestal. Lleida, Júlia Albacar.
3: Bona tarda, sí. Aquí la situació és més favorable a hores d'ara i ja s'ha informat als alcaldes que es pot aixecar el confinament de la majoria de nuclis i només queden 4 masies confinades situades a l'àrea esquerra del foc. Els dos flancs ja s'han pogut estabilitzar i ara es treballa sobretot al cap, que ha arribat a una illa forestal amb 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris, a més de diversos pagesos que amb els tractors han ajudat a aturar l'avanç de les flames. L'àrea on s'està actuant són unes 110 hectàrees. El foc ha començat al voltant de 2:15 de la tarda en un camp de cereals sense segar i ràpidament s'ha propagat pels del voltant. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
0: En plena onada de focs al país i en marxa al Palau de la Generalitat la reunió entre el govern i els grups del Parlament per abordar la gestió dels boscos i la prevenció i el control dels focs. Hi participen tots els partits menys Vox i Aliança Catalana. Palau de la Generalitat, Àlex Giral Robert, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, cimera porta tancada encapçalada pel conseller de la Presidència Albert Dalmau i la de Territori, Sílvia Paneque, que encara no ha arribat perquè abans, com sentíem, tenia compareixença per l'esvoranc del Putxet. L'executiu vol abordar amb els partits com reimpulsar el pla per endreçar els boscos del país i evitar la proliferació d'incendis com els de les últimes hores. I la d'aquesta tarda ha de ser una primera presa de contacte a l'oposició, però creu que abans d'obrir aquest meló, la consellera Paneque ha de donar més explicacions de l'origen de les flames al Baix Empordà que s'haurien iniciat arran de les feines amb radial d'un operari d'una companyia subcontractada per la Generalitat. A la cita hi han assistit, com apuntàveu, tots els partits, menys els d'extrema dreta, que també hi estaven convidats. Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
2: L'Audiència de Barcelona ha deixat a un pas de judici 3 Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont de Catalunya el dia de la investidura de Salvador Illa el 8 d'agost del 2024. Veu indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Apunta que van ometre el deure de perseguir delictes perquè no el van detenir malgrat les ordres que hi ha contra l'expresident. L'Audiència de Barcelona ha estimat el recurs de la Fiscalia i tomba així l'arxiu de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. I ara els esports, Joan Fitó.
5: En joc des de les 6, partit de vuitens de final del Mundial, tot just al minut 3, Argentina 0, Egipte 0. Leo Messi fa parell atacant amb Julián Álvarez, avui titular. A les 10 es tancaran els vuitens de final amb el Suïssa-Colòmbia. El Tour de França ha acabat fa pocs minuts la cinquena etapa. Isaac Vilalta, bona tarda.
6: Bona tarda, victòria d'etapa per Mats Pedersen, que formava part de la fuga de la jornada final. Aquesta fuga molt nombrosa ha quedat fragmentada, han arribat 10 homes als metres finals, als quilòmetres finals a Foix, i Mats Pedersen, que s'ha imposat per davant del seu company d'equip, Quinn Simons. En aquest grupet de 10 hi era Thorsten Train, el noruec, que és el nou líder de la classificació general, perquè avui el grup de Pogacar, Vingegaard i la resta d'homes importants ha arribat molt enllà, més de 12 minuts dels que s'han disputat l'etapa. Per tant, resumint, victòria d'etapa per Mats Pedersen, Thorsten Train, que és el nou líder de la classificació general del Tour de França.
5: I l'Espanyol fa oficial la cessió per una temporada del lateral neerlandès Kilinci Hartman, que arriba procedent del Burnley anglès, i al femení han incorporat la migcampista Paula Gutiérrez, procedent del Deportivo, fins al 2027.
7: Fins aquí les notícies.
8: I ara sí, arrenquem la segona hora del refugi, són les 6:06, i arrenquem amb Cultura al dia, amb la Sara Vitó. Bona tarda, Sara, què tal? Com estàs?
9: Doncs molt bé, molt bé. Aquí estem un dia més. I bueno, ara que comença juliol, a part que estem molt bé, se m'assent, m'està sentint.
8: Sí, sí, sí.
9: A part, és que t'he vist així com molt parat.
8: No, no, no, sí, sí. Estic atent.
9: Vale, que ara que he començat el mes, també estic una miqueta melancòlica.
8: Per què?
9: Haig de dir.
8: Melancòlica.
9: Perquè aquest juliol no s'està sentint igual que el juliol de l'any passat.
8: No. Ah, sí, per què? A veure,
9: doncs mira, tu diria ara...
8: Perquè estàs treballant, no?
9: No té res a... El juliol passat també treballava,
8: Perdó.
9: No, perquè el juliol passat es va estrenar l'última temporada d'una sèrie que va marcar el meu estiu durant 3 anys.
8: Vale.
9: Que, bueno, crec que hi ha algun cop te l'he comentat i m'has dit que no te l'has vist, però suposo que hauràs sentit parlar alguna coseta.
8: Sí.
9: De Summer I Turned Pretty.
8: Yes.
9: Sí, la sèrie d'Amazon.
8: Em sona. O sigui, no l'he vista, però sí que l'he vista anunciada o en TikTok o coses d'aquestes.
9: T'ha de sonar, perquè és que va ser un fenomen mundial, literalment.
8: I això va ser... Bueno, ara m'ho explicaràs, però són 3 temporades, una cada estiu.
9: Sí, bueno, van fer una, la primera el 2022, que aquesta va ser tota seguida. Després, el 2023, després del èxit que va tenir, doncs van decidir publicar-la un capítol setmanal.
8: Vale.
9: I després, el 2024, no va haver-hi... no van emetre cap temporada, però es va emetre el del 2025.
8: Vale.
9: Passat.
8: Vale. Mm-hmm. Clar, o sigui, i sempre ho feien coincidir amb l'estiu.
9: Amb l'estiu, sí, perquè, bueno...
8: Well, ja
9: el
8: summer, yeah.
9: Sí, ja el títol ho diu, però... A més, és una sèrie, no?, que està gravada doncs, a una casa a la platja i bueno, tot doncs, són coses de l'estiu, la platja, el surf, les festes, tot té com molt aquest ambient de l'estiu. Sí, sí.
8: Mm-hmm.
9: Sobretot la primera temporada, es veu molt, molt.
8: Però per tu és la més bona, la primera?
9: No sabria què dir-te. Sé que la que menys m'agrada és la segona.
8: Les segones parts nunca foren bones.
9: Eh? No, era, està bé, però sí que és veritat que la compares amb les altres dues i penses...
8: I escolta, aquesta sèrie, que m'ha entrat molt a pinyó, on la podem veure?
9: A Amazon Prime. És una sèrie d'Amazon Prime. Bueno, està basada en uns llibres, en una trilogia. Cada temporada és un llibre. De l'autora de la Jenny Han, que segurament no et sonarà.
8: No gaire.
9: Però és la mateixa que va escriure els llibres i després van fer també les pel·lícules de A todos los chicos de los que me enamoré.
8: Vale.
9: Que estan a Netflix.
8: Sí.
9: Et sona?
8: Aquí m'has pillat.
9: Ui, te pillava així, m'estàs dient sí, però no tens ni idea de què t'estic parlant.
8: A todos los chicos de los que me enamoré.
9: Sí.
8: No, aquesta no la conec.
9: Aquesta és molt top, també.
8: També és de Netflix, em posa.
9: És de Netflix, aquesta,
8: vale.
9: No, però The Summer I Turned Pretty és d'Amazon.
8: Sí.
9: Mm-hmm. Però
8: vale.
9: Sí.
8: Doncs aquesta no la conec. Sap greu.
9: Doncs aquestes... A mi, bueno, no et diria que m'agraden més, perquè, bueno, haig de dir que a mi el que em va agradar molt, molt d'aquesta sèrie, a part d'aquesta ambientada de l'estiu, tal, que és el que, bueno, és la meva estació preferida de l'any, i té unes vibes molt xules, em va agradar molt per tot el que... va suposar després mediàticament, no? O sigui, el fet, ja t'he dit que a partir de la segona temporada van començar a publicar els capítols d'una manera setmanal i això feia doncs, que et quedessis com amb tot el suspense, no?
8: Clar, perquè aquí hi ha dos tipus de persones. A les persones que els agrada això i les persones que odien no tenir la sèrie en el moment que surt.
9: A mi m'encanta.
8: El que t'encanta.
9: A mi m'encanta veure un capítol setmanal. Però...
8: A mi també, jo soc d'aquest equip, també. Sí, completament.
9: No, però...
8: Perquè així, escolta, tens el cuc, no? De dir,
9: exacte.
8: Va, que surti ja, que surti ja. Com una mica abans, no? Com quan veies una sèrie a la televisió, no? Marlí, que era cada dilluns. Doncs estaves allà cada dilluns esperant a que sortís. I també té la seva gràcia, trobo jo.
9: Sí, i ara amb les xarxes socials, doncs, també fa molt, no?, perquè tot TikTok i Instagram estava ple de vídeos, doncs, per exemple, analitzant els capítols, comentant què passava, amb edits, amb tot. O sigui,
8: i tens una setmana, no?, per fer hipòtesis, per fer edits, per comentar-la. Sí. És una mica la gràcia, també, jo també ho penso així.
9: I llavors eren com 2-3 mesos que tot era això. era, literalment, o sigui, a més fins i tot marques van començar a crear contingut, doncs, amb el so de la sèrie, el típic que posen a la música temàtica d'abans de començar el capítol, vale. O, per exemple, doncs, la sèrie està centrada en un triangle amorós entre dos germans, els germans Fisher, que són en Conrad, que és el gran, i el Jeremiah, que és el petit, i la protagonista, que és la Belly Conklin. Llavors, vale. Pues, era com que tot era Team Conrad, Team Jeremiah, bueno, ho vam veure també, jo vaig veure sobretot doncs, McDonald's o la Fórmula 1, o bueno, el Sevilla també fa molts a TikTok, he vist molts TikToks relacionats amb la sèrie i també bueno, amb la Taylor Swift, que és literalment... Jo haig de dir que no m'he llegit els llibres i que vaig veure la sèrie perquè sabia que hi havia música de Taylor Swift.
8: Uau. això puja punts, no?
9: Sí. O sigui...
8: Però ets Swiftie?
9: Sí.
8: Sí, ets Swiftie?
9: Sí.
8: Vas anar al concert?
9: Sí. No parlaré de quan em va costar el concert, perquè...
8: Va ser rebenta?
9: No, no. Va, o sigui...
8: Bueno, però si és el que toca, és el que toca, no?
9: Sí, era el que hi havia. Només hi havia una ciutat...
8: Barcelona, no?
9: No.
8: Ah, no.
9: A Madrid.
8: Ah, vas a Madrid i tot?
9: Clar, és que només els feia a Madrid.
8: Ah, només els feia a Madrid.
9: Sí, dos.
8: Dos només?
9: Dos. I la segona data la va... Bueno, la va publicar després de quan ja va treure la primera.
8: O sigui, va ser una guerra, no?
9: Sí, jo entre vaig aconseguir pel primer dia. Ui. Bueno, no les vaig aconseguir jo, les va aconseguir una amiga meva.
8: I com ho vas aconseguir, això?
9: No, ho va aconseguir una amiga meva, vale. Que no m'ho va dir.
8: Et va dir paga i ja està, no?
9: Sí, o sigui, quan les va tenir em va videotrucar, me'n recordo que jo encara era menor, llavors no podia fer Bizum, i em va videotrucar mentre estava menjant i el meu pare al davant. I jo encara no havia parlat amb ell, no? De, oye, que aniré al concert de Taylor Swift, tal. I em va fer una videotrucada a la meva amiga i em va dir... tenim entrades, tal, no sé què, tot super eufòric, i l'últim missatge que em va dir, allà, que està el meu pare per ser, un Bizum de tants euros, i el meu pare es va quedar una mica blanc, però bueno.
8: Però al final va acabar pagant, no?
9: Sí. Bueno, el vaig amb el meu compte, evidentment, però...
8: Ah, bueno. O sigui, tu vas pagar tu mateixa?
9: Sí.
8: Ah, bueno, doncs aquí no hi ha cap problema.
9: No, sí. Tot,
8: molt bé,
9: tot
8: doncs
9: molt
8: escolta,
9: bé.
8: Ja sabem una cosa més, que ets Swiftie, sí. Això també és important saber-ho. Mm. Per tant, a la sèrie... Hi ha molta música de la Taylor?
9: Sí,
8: molta.
9: Sí, molta. Vale. Sí, de fet, com que els moments més emblemàtics i més importants, o per exemple, les lletres de Taylor Swift normalment tenen un gran missatge, llavors és com que acompanyaven, no, a l'escena o als diàlegs o a tot. De fet, bueno, jo haig de dir que, bueno, ja he explicat que hi havia dos teams, jo des del principi vaig ser Team Conrad i va acabar amb Team Conrad, però és una cosa que les Swifties ja sabíem què passaria perquè quan es presenta aquest personatge se'l presenta amb una cançó d'amor de la Taylor, que és la cançó de Lover, llavors vale. És com que ja se sabia, no?
8: Vale, tant... vale. Perquè, però m'estàs dient Team Conrad, Team Jeremiah, però per què hem d'escollir entre un dels dos? Perquè són dos germans barallant-se per la mateixa
9: noia. Clar, sí, és un triangle amorós entre els tres. A mi aquestes sèries m'encanten, totes aquestes sèries que tracten de triangles amorosos. I més si són germans, és la gasolina de mi vida.
8: No, sí. Però les tres temporades són sobre aquest triangle amorós?
9: Sí.
8: Oh, però sí que donen, nen.
9: Sí, clar. Perquè, bueno, la Belly Conklin, no? Que, bueno... Passen les dues famílies, tant la dels Fisher com els Conklin, a una casa, que és la casa dels Fisher.
8: Perquè entenc que les famílies eren amics.
9: Les mares de les dues famílies eren millors amigues, es van conèixer a la universitat i ja, doncs, tota la vida juntes, no? Vale. I tots els estius els passaven a aquella casa. Uh-huh. Llavors, la Belly, des de ben petita, doncs, s'ha criat amb aquesta família, no? Amb els Fisher i amb la seva pròpia, els Conklin. Uh-huh. Ella té un germà, també, que són molt amics dels altres dos, no?
8: Vale.
9: I sempre han estat els quatre, però ella sempre ha estat com molt, molt enamorada del Conrad, no? Típic. Vale. És com un noi super misteriós, super seriós, i, bueno, que no acaba de portar-se bé amb tothom, però amb ella és diferent, vale. No? Des de sempre com que...
8: És un trosset de pa amb
9: sí,
8: ella, eh?
9: Sí, clar, perquè ella era la petita, sempre l'ha protegit molt, tal, i, bueno, clar, a més hi ha el factor de que per la mare del Conrad, la Belly sempre serà com la nena protegida i per la mare de la Belly, el Conrad sempre serà com el nen protegit dels quatre.
8: Vale.
9: No, i això fa, doncs, també juga molt a favor de tota la seva relació, tal. I, bueno, de sobte arriba la primera temporada, que és la a l'estiu dels 16 anys, no?, de la Belly, i, bueno, com es diu el títol, no?, The Summer It's Pretty, bueno, l'estiu que en teoria es torna guapa, que deixa d'utilitzar brackets, porta el cabell suelto, estereotips.
8: Es treu les ulleres,
9: sí.
8: Fora els brackets i la coleta se la desfà.
9: Sí, exacte, és que és totalment això.
8: És el cliché, vale.
9: Sí. I clar, doncs arriba a la casa i veu que el Conrad comença també a estar com molt distant d'ella i no ho entén, tal, però bueno, ella com que passa una mica perquè pues, això, els estereotips, no? Que ella ja comença a estar doncs, més madura, és més gran i comença a atraure l'atenció d'altres nois, comença a sortir amb altres nois i, bueno... Bueno, que es lia a part, no?
8: Vale, o sigui, a part d'aquestes dues persones, d'aquests dos germans, també hi ha altres actors secundaris.
9: Sí, hi ha un, de fet, comença a sortir amb un noi que es diu Cam, que era un trosset de pa, aquest sí que era un trosset de pa, que pobret, doncs li trenca el cor, evidentment, perquè s'adona que continua enamorada del Conrad, però clar, és com que no acaben de... Bueno, el Conrad com que es veu que també està molt enamorat d'ella, però com que ell no acaba de donar l'impuls de dir-li.
8: I clar, si està una mica més fred, no?
9: Exacte. Mentrestant, el Jeremiah, que és l'altre germà... Doncs...
8: Però els germans són bessons o com són?
9: No, el Conrad crec que treu a la Beli 2 anys o així, i el Jeremiah 1. I el Jeremiah és de la mateixa edat que l'Steven, que és el germà de la Beli. I la Beli és un any més petita. Així, mapa mental. I a més, bueno, allà tenen llibertat super, perquè, per exemple, la Beli convida la seva millor amiga de l'institut i també va allà. Bueno, i aquí comença doncs, a viure una mica, sobretot, l'adolescència en apogeu. No? En plan, pues, festes, borratxeres, tal, no sé què...
8: Clar, les primeres festes, no? Sí. Els primers petons, els primers amors, tot.
9: Exacte. Bueno, de fet, de sobte s'emboliquen també amb la millor amiga de la Beli, que és la Taylor, amb el germà de la Beli, que és l'Steven, i això la Beli li traumatitza perquè diu això no pot ser, no sé què... Bueno, i mentre tot, hi ha tot aquest drama...
8: Ah, és que clar, jo ara ja començo a entendre per què t'ha agradat tant això.
9: Clar, és xisme total.
8: Tota l'estona és xisme, ara em comencen a quadrar coses.
9: Clar, sí, sí, és que és... Tota l'estona estàs en tensió, perquè no saps què passarà, perquè cada cop...
8: És molt sèrie per comentar, no?
9: Sí, sí, per això he dit que a mi m'agrada molt que sigui un capítol setmanal, perquè és com, acaba el capítol i ja obries el grup de WhatsApp, en plan, heu vist el capítol, tal, no sé què. Jo, o sigui, l'estrenava els dimecres a les 9, me'n recordo. Jo, el primer que feia els dimecres a les 9 era posar la sèrie.
8: 9 del matí o 9 de la nit?
9: 9 del matí.
8: Oh, o sigui, amb alarma i tot, no?
9: Sí, sí, sí. Vale, sí, sí, sí, total.
8: Vale, vale.
9: Doncs això. I, bueno, pues que el Jeremiah pico pala, no? Mentre està tot això. I, bueno, al final, pues, el Jeremiah i la Beli doncs, acaben embolicant-se. I li dona, bueno, la Beli com que li dona una oportunitat, tal. A més, és super cliché perquè és a l'estiu dels 16 i, en teoria, és com en aquell poble de platja es fa la festa dels debutants, no? O sigui, les noies entren a societat... És actual, la sèrie, però bueno, en aquests pobles a vegades doncs, es fan aquestes coses
8: com
9: tradicionals.
8: Si fos una mena de majoria d'edat amb 16 anys.
9: Sí,
8: una cosa així,
9: sí,
8: no?
9: Exacte. I bueno, doncs el Jeremiah acompanya la Beli. Bueno, diuen que acompanyen a la Beli, no? És com ja la parella.
8: Vale,
9: no?
8: Vale.
9: I bueno, es veu una mica aquesta relació, com va avançant, tal... I de sobte expliquen quin és el motiu pel qual el Conrad estava tan fred des del principi, que és perquè bueno, la mare d'ells, que és la Susana, la millor amiga de la mare de la Beli, recau en un càncer que ella va tenir fa molts, molts anys.
8: Vale.
9: I ell és com l'única persona que ho sap de la família. No? O sigui, com
8: ah, no
9: ho
8: sap ni el Jeremiah.
9: No, o sigui, no, la mare no ho ha explicat perquè ella diu que no vol passar un altre cop el tractament, tal, que és una cosa que no vol acceptar. I llavors en Conrad ho va descobrir, però com ella no ho ha explicat, no li pot explicar a ningú. I és com que
8: però
9: tot...
8: la mare sap que el Conrad ho sap?
9: No.
8: Vale.
9: No,
8: vale.
9: És tot super... Secretismes,
8: eh?
9: Sí, sí, sí. I clar, se'l veu com acaba patint molt... I bueno, doncs al final ell acaba trobant algú amb qui parlar-ho, que és un... crec que és el seu cap de feina... Ara no me'n recordo gaire. Hauré de fer un
8: review. Hauràs de fer
9: un review.
8: Rapid-check,
9: sí, sí, sí. Home, ja t'ho dic jo, que la setmana vinent...
8: Ja que no hi ha temporada, no?
9: Exacte. Tradició nova. Doncs sí. I bueno, l'ajuda com a gestionar una mica més aquestes emocions, tal. I al final, el dia del Ball de les Debutants, el Jeremiah, doncs, com que s'assabenta de tot això que ha passat i, bueno, és com que deixa penjada la Beli a l'hora del ball i el Conrad està ja com assistent, no? Com amic de la família i com ell havia participat anteriorment, se sabia com el ball i tal. Tot super cliché, realment, no?
8: Clar, però i el Jeremiah perquè al final no va amb la Beli?
9: Perquè s'assabenta del secret de la mare. Sí, llavors es queda plorant a un banc.
8: Vale.
9: Literalment es veu com els paral·lelismes del Jeremiah i,
8: vale.
9: I el ball de debutants. I, bueno, aquesta és una escenassa, o sigui, també amb una cançó de Taylor, que és... Bueno, és moment top.
8: És perfecte, no?
9: Sí, per mi va ser perfecte aquest moment.
8: Vale.
9: I, bueno, al final, com que tots s'assabenten, no?, perquè el Jeremiah ja ho explica, tots s'assabenten, el Conrad i el Jeremiah ja tenen una baralla, perquè el Jeremiah ja s'assabenta que el Conrad ho sabia, bueno, és un moment de descontrol total, però al final acaba amb que la mare, la Susana, decideix que sí que farà un altre cop el tractament pels seus fills, doncs per la, els amics de la família, etc, i tot, tot bé.
8: Tot bé.
9: No? Tot però,
8: i al final, com acaba... La aquestes primera, relacions amoroses.
9: La primera temporada acaba amb que la Bella i el Conrad acaben junts.
8: Vale. Ara t'anava a dir, potser no cal dir-ho, però bueno...
9: Bueno, a veure, es va estrenar fa 4 anys ja aquesta temporada.
8: Bueno, però potser ara algú diu, ostres, però em ve de gust veure-la.
9: Bueno, no sé, no sé.
8: Pues ja està, no, ja està. Ja, o sigui, ja aquí la Sara és Mr. Spoilers.
9: Bueno, dir... però jo puc explicar... Mira, la tercera no l'explicaré del tot.
8: Vale.
9: Més o menys.
8: Vale.
9: Més o menys.
8: No, ara la segona i la tercera, menys spoilers.
9: Sí, no, la segona, mira, vaig molt ràpida perquè aquesta és que no m'agrada gaire, la veritat. Llavors, és com que no...
8: Suposa que la segona temporada és a l'estiu següent.
9: Sí.
8: També en la vida d'ells, eh?
9: Sí, d'ells, ells.
8: Per tant, ja tenen 17 anys,
9: sí,
8: no?
9: Sí, ella té 17 anys, els altres 18 i els altres... Vale. I l'altre 19, crec.
8: Vale, vale,
9: sí.
8: Vale.
9: Vale. Bueno, doncs, tota la primera temporada que va acabar superbé, la segona temporada comença fatal, no? És com que hi ha un salt en el temps, és l'estiu següent, la Susana s'ha mort durant aquell any i tot està saltant pels aires, no? O sigui... Clar, la Belly i el Jeremiah no es parlen perquè, evidentment, va començar una relació amb el germà, llavors l'altre es va enfadar moltíssim i li va deixar de parlar. El Conrad i la Belly doncs, van deixar-ho perquè ell, doncs, tot i que ja podia expressar una mica les seves emocions, li costava molt explicar tot el que li passava a l'hora d'expressar amb la seva mare, tal,
8: clar,
9: i, bueno, i es veu un flashback com que al funeral d'ella ho deixen.
8: Vale.
9: Què passa? Arriba un nou problema. Bueno, tots, evidentment, no es parla, menys l'Steven i la Belly, que aquests dos són germans i han de conviure i llavors
8: sí,
9: parlen,
8: sí,
9: però bueno, que l'Steven també li dona la culpa, no?, a la Belly de dir, ens hem separat d'aquesta família per culpa teva perquè vas decidir tenir un triangle amorós i ningú ho havia demanat, no?, i al cap i a la fi pues, com que la culpabilitza una mica.
8: Vale.
9: Però bueno, després aquell estiu hi ha un altre problema i és que com s'ha mort la Susana, la casa de Cousins, que és on ells estiuegen, la germana la vol vendre. I clar, llavors tots com que s'uneixen en plan oh sí, no nos venceran jamás i comencen a fer un pla doncs perquè la germana no vengui a la casa.
8: La germana de?
9: De la Susana.
8: Vale, vale, vale, vale.
9: Sí, sí. I bueno, pues, aquí això comença un altre cop, que si ara el Conrad és totalment solitari i el Jeremiah i la Belly un altre cop tornen a apropar-se a mi. El Jeremiah és més madur. Paral·lelament tenim la relació de l'Steven, que és el germà, i la Taylor, que és la millor amiga de la Belly. I no faig més spoilers d'això perquè per mi és la trama més guai, la veritat. És com... A mi
8: però
9: sempre passa.
8: Podem dir que... La Belly torna a interessar-se pel Jeremiah, això sí, no?
9: Sí, bueno, no interessar-se, però com que la connexió sempre està allà, no? I ella, clar, és una, bueno, té 17 anys, però encara no és del prou madura. I molts
8: clar, però
9: cops...
8: ella tenia més connexió amb el Conrad, no? En teoria...
9: Sí, però el Conrad no li parla.
8: Vale, vale, torna a estar més distanciat,
9: sí,
8: no?
9: Sí, exacte. Llavors és com, bueno, pues, al cap i a la fi no ets prou madur, no saps diferenciar entre una connexió entre un amic, millor amic o...
8: Un noviet,
9: exacte. I bueno, al final acaba que la Belly i el Jeremiah pues, terminen junts, el Conrad doncs, es queda al marge perquè prefereix com deixar-les ser feliços
8: vale.
9: a ells i, i poder que acaba. Vale. Pobret. També amb una cançó de Taylor terrorífica acaba.
8: Vale.
9: Ei, pobret.
8: Vale. De trista, de trista.
9: Sí, sí,
8: vale, vale,
9: trista,
8: vale.
9: trista total.
8: Pobre Conrad.
9: Pobre pues. Conrad.
8: I escolta, la tercera temporada va fer-nos 5 cèntims en un minut i mig.
9: 5 cèntims. És un salt en el temps, ja han passat com 3-4 anys,
8: no,
9: no sé, ja estan tots a la universitat,
8: vale.
9: El Conrad es muda a l'altra punta del país perquè no vol saber res de ningú i comencen a psicòleg, teràpia, tal, superbé, i bueno, la Belly i el Jeremiah tenen una relació super idíl·lica fins que el Jeremiah decideix cagar-la estrepitosament, ja veureu, i decideix posar-li solució demanant-li matrimoni.
8: Vale. Això I... passa, no, a vegades, a les pel·lícules, sí. I a la vida real, potser també.
9: I jo li foto una patada al cul, que flipa.
8: Quan pitjor estàs és quan, ah, oh, no, ara sí, anem a casar-nos. No?
9: Doncs, evidentment, es posa en marxa totalment la boda, tal,
8: ah,
9: no
8: o sigui
9: sé
8: que
9: què.
8: Sí, que accepta la
9: Belly. Sí. Ella li diu que sí, que totalment. Què passa? Doncs que el Jeremiah no ha madurat, no ha madurat. I qui li ajuda a organitzar tota la boda és en Conrad. I allà és quan ella es dona compte de, ostres, jo encara estic enamorada d'ell.
8: Mare meva,
9: tal.
8: Del
9: però,
8: Conrad.
9: Sí, sí, però no cancel·la la boda, eh? El dia de la boda estan tots allà, tal, i llavors el Conrad es despedeix en plan, jo no puc estar aquí, tal. I bueno, al final com que acaben cancel·lant i comença
8: ja
9: un viatge...
8: Ja és hora. No facis tant spoiler,
9: Vale, callo ja.
8: Passen coses, no?
9: Passen moltes coses.
8: Vale. I aquesta és xula. Aquesta tercera temporada.
9: Aquesta és molt xula, però es titula en comptes de El verano que me enamoré, El verano que todo el mundo tomó malas decisiones, para mí.
8: Ah, plan, sí?
9: Sí, sí, totalment.
8: Però això és invenció teva o...?
9: No, no, es va popularitzar en TikTok.
8: Ah, vale. Va ser com el tren virar de dir-li així, no?
9: Sí, sí,
8: vale,
9: sí.
8: Vale. Però és The Summer I Turned Pretty, no?
9: Sí, en castellà és El verano que me enamoré.
8: Ah, vale, no és El verano que me puse guapa.
9: No.
8: Vale. Molt bé, doncs, escolta, molt interessant aquesta sèrie... Fins i tot et diria que m'han entrat ganes de veure-la.
9: Home, jo et dic que te la miris, mira-te-la.
8: M'has fet molts spoilers, però bueno, no passa res.
9: No passa res.
8: Me la puc mirar igual, perquè sí. Si Déu vol, se m'oblidaran ràpid aquests spoilers que tu m'has donat. Però la veritat és que bona sèrie. Què faràs aquest estiu que no la tens?
9: Tornar-la a veure.
8: Va tornar a veure, ja està. Doncs em sembla la solució perfecta. Sara, ens hem d'acomiadar avui aquí. Gràcies per venir una setmana més.
9: I fins la setmana vinent.
8: Fins la setmana vinent. Que vagi molt bé.
9: Igualment.
8: Adéu.

0: Bona tarda, Carles. Bona tarda, Javi. Què tal? Com esteu?
1: Bona tarda.
0: Com esteu? Tot bé?
2: Bueno, podria estar millor, la veritat.
1: Sí, jo estic molt aplatanat, eh?
0: No, la veritat és que aquesta cançó ens està a cançó.
2: No, la cançó ens alegra la vida.
0: La cançó ens deixem perfecta. Però la calor ens està deixant atontats.
2: La calor... Jo vinc d'un cap de setmana ple de febre. Però bueno, és el que hi ha. Dos dies després...
1: S'ha quedat delgadito.
2: Sí, no.
0: Clar, perquè a sobre és patir calor... Mentre estàs morint de dolor, no?
2: No, horrible. Tot el cap de setmana estirat al llit. Bueno.
0: Amb ventilador, el clatell,
2: suposo. Sí. I ja.
0: I aguantant.
2: I paracetamol. Molt
0: bé. I Carles, el teu cap de setmana una mica millor o no?
1: Ara no me'n recordo. Ah, sí. Sí, no, millor. Ara pensava, no me'n recordo del cap de setmana. Home. No, bé, almenys no he estat amb gastroenteritis. O sigui...
2: És el que hi ha.
1: Superbé, en comparació.
0: En comparació, sí, és veritat. Surt guanyant aquesta comparativa.
1: El diumenge va ser intens perquè vam estar fent coses de mare meva. Fins tard.
2: Sense mi.
1: De matinada. El Javi estava de baixa.
2: Jo estava de baixa.
0: Vas agafar la baixa laboral, sí. No cap.
1: Sí, no cal. Com que no cobra.
2: Com tampoc em podia moure...
0: Molt bé.
1: Clar, és que va coincidir tot, la seva malaltia, amb el Tour de França, tot.
2: No, va ser terrible.
0: Sí.
1: Però bueno, cosetes que veureu...
0: Properament.
1: Després de l'estiu. Sí.
0: Haurem de tenir paciència, doncs.
1: Sí, ja que aquest cap de setmana doncs, no vam poder estrenar, doncs vam estar preparant cosetes.
2: Molt sí, doncs, se vienen sí. Cosetes.
0: Aprofitant l'Ateneu, clar que sí.
1: I tant.
0: Molt bé, doncs escolta, per on hem de començar avui? Quines recomanacions, quines programacions culturals ens porteu?
2: Doncs us portem que és el Festival Grec, que fa 50 anys, oi que sí, Carles?
1: Sí, m'ho preu. Oi tant,
2: que sí.
1: Com si no haguéssim escrit el guió. Oi que sí?
2: Oi que sí, no, clar.
1: Sí, de fet va començar la setmana passada, però com que vam estar parlant de Cop de Rock no vam poder parlar del Festival Grec.
0: Mm-hmm.
1: Però sí, va començar el 29 de juny i dura fins al 31 de juliol.
2: Correcte.
1: El Festival Internacional de Teatre que transforma una mica la ciutat de Barcelona amb aquesta... espai de creació de música, dansa, teatre,
2: sí, tot.
1: Amb propostes ja de tota Europa, inclús crec que de fora d'Europa, on podeu trobar doncs, cada dia propostes a quasi tots els teatres i espais de Barcelona.
2: Sí.
1: I...
0: Clar, perquè no és només el teatre grec.
1: Clar.
2: No.
1: O sigui, van néixer en el teatre grec.
2: Perquè van voler recuperar-lo.
1: Mm.
2: Exacte. El 1976...
1: Sí, un grup d'actors i directors que en plena transició van dir
2: sí.
1: Hem de recuperar una mica el teatre aquí a Barcelona i tal, i van decidir recuperar el teatre grec i d'aquí va sortir el festival que dos anys més tard el va agafar l'Ajuntament de Barcelona i llavors el va transformar una mica en el que és avui dia el Festival Grec, que ja ocupa diguéssim que tota la ciutat,
2: sí.
1: Però que es considera una mica com aquest inici de la revolució teatral moderna catalana, no? Des del 1976.
0: No, molt interessant, la veritat. Jo no tenia ni idea. Jo em pensava que el Festival Grec es feia només al teatre grec.
1: És que realment, clar, pel nom, no, diries,
0: sí, clar.
1: Pues es fa al grec. És com, jo què sé, els Jardins de Pedralbes, els Consells o no sé què. Pues no, és tot a Barcelona.
0: Sí,
1: teniu
0: sí,
1: propostes
0: no.
1: per tot arreu.
0: Per tant, realment, què és el que ens proposa el Festival Grec? Funcions diferents, funcions noves per tots els teatres de Catalunya?
2: Sí, o sigui, ens presenta...
1: De Catalunya, no, de Barcelona.
2: De Barcelona, ens presenta
0: Barcelona, vale.
2: Moltíssimes propostes, ja com ha dit el Carles, a nivell de teatre musical, de dansa, de circ, de concerts.
0: Mm-hmm.
2: Ens presenta moltíssimes opcions per poder anar a veure. I vosaltres, dic, i avui nosaltres us presentarem algunes que ens han cridat atenció.
1: Sí, algunes que destaquem aquesta setmana, la setmana que ve destacarem unes altres perquè, no totes estan des del 29 de juny fins al 31 de juliol. Algunes
2: Exacte.
1: Són en dies puntuals, altres són unes setmanes concretes, però és un festival que també aprofiten moltes, en el món del teatre, per exemple, moltes companyies per estrenar propostes noves que després passen a cartellera després de l'estiu. És com presentar-ho en el grec i després
2: l'octubre
1: o el novembre o quan sigui, doncs fan temporada en algun teatre.
0: Clar, perquè això és un mes d'estiu complet, no? Tot el mes de juliol, una miqueta de juny, però bueno, tot el mes de
1: juliol
0: fent, doncs això, moltíssimes obres, moltíssimes espectacles per tota Barcelona, i ens heu volgut destacar tres, oi?
2: Sí, jo faré un petit tas d'una última que està fora de guió, però dic, vull parlar-ne.
0: Vale. Va, doncs, per quina comencem?
1: Us portem teatre de text, teatre musical i música.
2: De fet,
1: i després teatre... És teatre de text, no, també, la que vols dir tu?
2: Sí, però de fet no, de fet és musical, però en parlarem més endavant, que comença el 30 de juliol, que ho he mirat bé. O sigui,
1: en parlarem més endavant.
2: En parlarem més endavant. I és teatre musical. I en parlarem més endavant.
0: Perfecte.
1: Vale.
0: Doncs per quin hem de començar avui?
2: Doncs començarem per La Truita, que es fa al Teatre Poliorama des del 27 de juny, és a dir, ja s'ha estrenat, fins al 8 d'agost, o sigui, més enllà del Festival Grec. Mm-hmm. Què tenim? Doncs tenim una comèdia catalana de les nostres, de Rasupó, que és el, després, si no m'equivoco, d'un dinar familiar del 65è aniversari del pare. És aquest sopar on tot afronta els conflictes, les conviccions personals, els secrets, les tensions, es qüestionen els vincles familiars. Tenim com a gran persona destacada la Emma Vilarasau, que abans ho parlava amb el Carles i dic, ai, dic, mira, comèdia de la Emma, i em diu, bueno, l'Emma no és molt d'aquest tipus, d'aquesta cosa, i dic, bueno, jo vaig, la primera obra que vaig veure de l'Emma Vilarasau va ser una comèdia d'aquest tipus, i per mi això em recorda com a la Emma Vilarasau que jo vaig veure per primer cop a la Villarroel, fent la cabra o qui és Sílvia, amb altres persones com el Jordi Buixaderes, la Sara Espigul, la Miranda Gas, la Júlia Bonjoc, l'Arnau Puig, el Marc Bosch i la Tai Fati, que també la vam poder veure al... com es diu?
1: Germans de Sang.
2: Ah, Germans de
1: Sang. I Com si fos ahir.
2: Sí, de fet, sí.
0: Bueno, i la Sara Espígol, també.
1: També.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, ara ho anava a comentar.
2: I Júlia... No, i Júlia Bonjoc?
1: Júlia Bonjoc, d'Eufòria.
2: Sí, d'Eufòria. Sí.
1: Que, no ha sigut profe teva, o m'ho estic inventant?
2: No ha sigut profe meva. Ha estat a aules.
1: Ha estat a aules, vale.
2: Però sí, no, és... com diu, profes d'Eufòria, no sé com es
1: sí,
2: diu.
1: Sí, dels coaches.
2: Dels coaches d'Eufòria.
0: Dels coaches, sí.
2: Dels coaches d'Eufòria.
0: No, doncs escolta, per cartell, per repertori també, molt interessant, gent molt potent d'aquí, de casa nostra.
1: Sí, sí, sí, sí. I a més que si ara durant l'estiu no esteu aquí o no podeu anar o el que sigui, no us preocupeu, perquè del 9 de setembre al 18 d'octubre tornen i llavors fan un altre cop doncs un meset i pico al Teatre Poliorama un altre cop. Per tant, podeu veure l'ara o després d'estiu.
0: Molt bé, molt interessant.
1: A més que és interessant perquè diu que tot el conflicte aflora arrel de que una de les filles no es vol menjar el dinar que li han posat els pares. Llavors, curiós, bueno, curiós.
2: Per què?
0: Potser perquè és intolerant, vegana o alguna cosa d'aquestes.
1: Qui sap?
2: Potser això que estava pensant, dic, potser és vegana, potser és vegetariana, o potser simplement
1: comença...
2: acte de rebel·lia perquè...
0: Que no m'agrada.
1: No sabem, ho descobrirem. Que la truita, per cert, no és una truita francesa, és un peix.
0: Vale.
1: Que jo també quan vaig llegir la truita vaig pensar truita de truita d'ous, però no, al cartell surt l'Emma Vilarasau amb un pedazo de trutxa a les mans, per tant vaig dir, ah, vale, truita de riu, no de sartén.
2: Ah, es diu truita de riu?
0: Sí, és de riu,
1: sí,
0: la truita.
1: Sí, la trutxa és una truita.
2: Ah, no sabia que truita era trutxa en català.
0: Sí.
2: Cada dia s'aprenen més coses, tu.
0: I tant que sí.
2: Ala, no ho sabia.
0: I... el que comentàveu al principi és exactament el format que
1: és
0: ens agrada aquí a Catalunya.
1: Agrada.
2: Oi,
1: tot i que el text no és original català, és de Baptiste Amant, però està dirigit des d'aquí amb Ferran Utzet.
0: Però clar, això és un problema
1: suposo
0: nostre?
1: Suposo que el porten, no? La nostra...
0: És un problema nostre o és un punt a favor nostre? Que tinguem tantes comèdies que siguin after sopar, after dinar.
2: Jo crec que és un format que funciona i que...
1: Clar, si es fa...
2: I que a final... Jo crec que és com les pel·lis de la siesta, entén-me.
1: Oh,
2: saps les típiques pel·lis que hi ha... Són,
1: terrible comparació, per això.
2: No, però entén-me, són moltes pel·lis que funcionen, que són moltes iguals, que funcionen i estan allà perquè funcionen. Jo crec, no perquè estigui desvaloritzant aquestes obres, però crec que és un format que funciona, que té el seu nicho, I que normalment solen ser bones. Llavors,
1: sí, sí, sí, bueno, sí. I que no deixa de ser un reflexe de la realitat, no?
2: No, això passa
1: i tant
2: molt que sí.
1: A la vida, de sobte et trobes amb algú i per X motiu, pam, esclata tot. Sí. I és, pues, moltes vegades menjant, perquè potser moltes vegades la nostra cultura
0: ens
1: no
0: reunim
1: centra
0: per això.
1: En aquestes reunions menjant.
2: I, a més, el teatre, la gent acostumem a anar al teatre per veure coses que no ens passen a la nostra vida, però imagina't veure una cosa que podria passar a la teva vida però no està passant, és bastant interessant. Jo crec que per això també funcionen.
1: Bueno, el salseo ajeno, no?
2: Sí, sí, sí. I a part, quan ho veus tan natural, costumbrista, com pot ser un dinar, no sé.
0: Sí, sí, no, jo crec que també va una mica per aquí, perquè ens agrada molt el xafardeig, evidentment.
1: Òbviament.
0: Això, sí, aquí sí. A Espanya som campions mundials en xafardeig, però crec que també és cert que això que dèieu, no?, que ens podem sentir fins i tot identificats, perquè sí que és veritat que tots ens hem vist algun cop amb una discussió de taula i, mm-hmm. i això a vegades es va calentant i surten totes les... Bueno, tot el bo i tot el dolent de la família.
1: Sí, sí, quan sí. més família, pitjor.
2: Sí, sí.
0: Exacte.
1: No, a mi no em passa. La meva família és molt reduïda.
0: Doncs bueno.
2: Un petonet aquí.
0: T'estalvies d'això. T'estalvies d'això.
2: Petonet a la Lourdes, a tota la Lourdes i la Maria Àngels. Oients...
1: Ma mare no m'està escoltant.
0: Ui, ara,
1: bueno, potser sí.
2: Ah, sí? Bueno.
1: Potser sí.
2: Però a Lourdes sí.
1: Segur que sí.
0: Pues una salutació, home.
2: Pues a Lourdes,
0: clar que sí. Molt bé. Escolta, no m'heu dit quan val això.
2: Ah, no, t'ho hem dit, tot és raó.
1: Mira, doncs la tenim des de 26 euros i és una comèdia d'uns 115 minuts, que vindria a ser una mica menys, 5 minuts menys de 2 hores. Uh-huh. Per tant, està bé. Intentarem passar-nos i ja us farem una mica de review, a veure què tal.
2: Si tot va bé, clar.
1: Sí, sí.
0: Té molt bona pinta, la veritat.
1: No, pinta guai, pinta
0: guai. Aquest repartiment, home, això de l'Emma Vilarasau.
2: Home,
0: mínim. Això ja atrau, a gent.
2: A un gran públic.
1: No, i tots són cares conegudes, si et mous pel... O sigui, si has vist teatre o sèries catalanes i tal, tots els hi coneixes la cara, més o menys.
0: Sí. Jo tant que sí. Molt bé, doncs aquesta és la primera proposta del Teatre Grec. Passem a la següent.
2: I passem d'una gran, com l'Emma Vilarasau,
1: a un altre gran.
2: A l'Àngels Guanyalons.
1: Teatre musical.
2: Oi, tant que sí. Us presentem també el retrat de Dorian Gray al Teatre Romea, mm-hmm. des del 30 de juny al 2 d'agost,
0: vale.
2: que és una adaptació musical de la novel·la
1: sí.
2: d'Oscar Wilde, on l'Àngels Guanyalons es converteix en l'Oscar Wilde.
1: Wilde, sí.
2: I get Wilde.
1: Wilde. Tots, o sigui, Oscar a través de que ella és Oscar Wilde,
0: vale.
1: diguéssim que és com un monòleg musical. Llavors, ella es va transformant o va donant vida a tots els personatges de la novel·la, de la història. Recordem que el retrat de Dorian Gray és aquella, sense fer molt d'espoilers, però és aquell home que anhela, no?, tenir la joventut eterna.
0: Vale.
1: I fa com una espècie de pacte amb un retrat seu, on ell no envelleix, però el seu retrat sí. I això porta una sèrie de conseqüències. I això ho veiem readaptat ara amb la gran Àngels Guanyalons, amb música original de Jordi Cornudella, que just avui m'ha sortit un anunci a Instagram que parlaven de la música, que deien que estava molt guai, no sé què, però clar, era un anunci del propi teatre, per tant, què et diran, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però sortia el Pau Oliver, si no m'equivoco, un actor de teatre musical que també està involucrat allà, vale. i explicava una mica això, no? De que... I també m'ha sortit un anunci que explicaven el vestuari de l'Àngels Guanyalons. No sé, m'han sortit molts anuncis d'aquesta obra.
0: Et tenen fitxat, Carles.
1: Sí, les cookies.
0: Les cookies et tenen fitxadíssim. Escolta, per tant, és a l'escenari només l'Àngels Guanyalons? Ella tot sola?
1: I... Segons tenim entès, crec que sí.
2: Bueno, i el Jordi Cornudella, perquè estava tocant en la música,
1: bueno,
2: en directe.
1: I els músics, sí.
0: Vale.
1: Sí, sí.
0: Vale,
1: però
0: vale,
1: en principi, segons hem estat veient, se suposa que és com un monòleg musical de l'Àngels Guanyalons.
0: Que fort.
1: Però si ens hi passem o si algú s'hi passa, doncs ja ho confirmarem. Però sí, sí. És una proposta molt diferent, no? Perquè també...
0: Bueno, o sigui, si, ella... si algú pot... Fer això és l'Àngels Guanyalons, no?
1: Home,
2: no,
1: clar, de fet ella...
0: Aquí m'havíeu comentat que era la gran referent de Catalunya, no? En aquest sentit.
1: Home, és una de les grans, del teatre musical.
2: Àngels Guanyalons, els Germans de Sang...
1: Milions d'anys.
2: Potser milions, sí.
1: No, vull dir que és una dona que potser té 60 i pico d'anys, que porta molta carrera per davant.
0: Sí, sí, en peu i combativa. Sí.
1: I hosti, he fet moltes coses. Jo la vaig veure per primera vegada a l'Alegria que passa i em va agradar molt. I després ella va estar fent de la mare dels germans, de Germans de Sang, a la proposta original que es va fer el, quan va ser el 80 i algo? 89? No me'n recordo.
0: O sigui, no en aquesta.
1: Però bueno,
0: nova...
1: la proposta, no, en aquesta no, en la que es va fer originàriament a Catalunya. Sí. I, bueno, i moltes més coses, no? I de fet, l'altre dia vaig veure també en una entrevista que va anar al programa aquest que fa ara el presentador aquest que feia la Nòria.
0: El col·lapse?
1: No. Sí?
0: No ho sé.
1: Sí, és un d'aquests late night,
0: vale.
1: que porta un tio que sempre havia estat a la tele espanyola i ara està
0: sí,
1: a la tele catalana.
0: Amb el Jordi González. No?
1: Sí, vale, pot ser, sí. I l'entrevista amb Anita li ja parlava, no?, de que va tenir la idea de... Estava parlant amb el director de l'obra, que és el Marc Rusic, i li va dir el retrat de Dorian Gray. I després va dir... Es veu que li va enviar un missatge després dient vale, no podem perquè necessitem ser joves. I li va dir ell, no et preocupis, que ho farem. I llavors ho van fer des de perspectiva aquesta de ella és Oscar Wilde, l'escriptor,
0: vale.
1: i després ja es va transformant en tot, no? Sense canviar de vestuari, pel que he vist.
0: No, és fort, de veritat.
1: Però bueno, de fet, a l'Alegria que passa ja ho feia, això. Feia dos personatges alhora. De fet, feia una conversa amb ella mateixa, de dos personatges, masculins també, alhora. I simplement, amb la manera en què parlava, tu sabies quin era quin, perquè tampoc es canviava de roba, era era com en el seu moment més esquizofrènico. Mm-hmm. Ella mateixa tenint un diàleg, és una cosa molt heavy, que jo no havia vist mai alguna cosa així en el teatre.
0: I actualment entenc que deu ser molt complicat.
1: Home, hosti, clar, suposo que has de saber molt bé com deixar molt clar quan està parlant un, quan està parlant un altre.
2: Sí.
1: Fer-te les rèpliques final, a tu mateix tampoc deu ser fàcil.
2: No, perquè al final t'has d'entrenar i has de deixar molt clar tant per tu com per el públic a través de matisos de veu, matisos corporals, de quan ets què,
1: exacte,
2: de quan ets qui. Llavors jo crec que aquí ella, bueno, ella és meravellosa, i ha hagut de fer una feina bastant exhaustiva perquè la línia aquesta d'ella mateixa sigui el menys fina possible,
0: clar,
2: perquè
0: mm-hmm.
2: el públic tingui molt clar on està el límit de cada persona. Perquè si ella parla així és una cosa... I si ella parla així, o sigui, és una cosa molt
1: clar,
2: tonta.
1: Sí, sí.
2: Però amb aquesta tonteria ja saps quan està parlant un i quan està parlant l'altre.
0: Mm. Total.
2: Sense
0: total.
2: Que sigui una cosa de Muppet. Com
1: Ui. Caricaturesc?
2: Ah, exacte. Karate Kid. Karate Kid! No va sortir.
0: Molt bé. Doncs, escolta, la veritat és que té molt bona pinta. L'heu venut bastant bé. O sigui, es poden contractar com a comercials.
1: Bueno, això és... Només estem fent aquest programa perquè algun dia ens agafin per fer...
0: Després us conviden. Després us conviden.
1: És veritat.
0: Sí.
1: Espero que segueixin convidant.
2: Com tant.
0: M'heu de dir preus, va.
1: Vinga.
2: Doncs mira, 27,50€... per un musical de 90 minutets, horeta i mitja.
0: Ràpidet, això, eh?
2: Horeta i mitja, està ben de preu. Està
1: home,
2: ben de
1: és
2: preu.
1: Que també, si t'has d'estar molta estona tu sola a l'escenari i fer-ho tot...
2: No. Saps que són, són 90, és una hora i mitja de...
0: De cant, no, a més?
2: De cant, clar,
1: clar,
2: de
1: cantant,
2: text,
1: actuant...
2: Tu sola...
0: Sí, sí, sí, sí. El Teatre Romea, que no sé si ho hem dit, potser al principi.
2: Crec que sí,
1: sí
2: ho he dit, però al
1: que el
2: principi...
1: El Romea és el que està... El que vam anar a veure a la Cubana...
2: Correcte.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Està tirant cap al Raval, no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Molt xulo, Romea.
2: Teatre molt maco, teatre amb molta història. La veritat és que sí. Teatre molt, molt maco. Jo he fet... Vaig fer allà unes pràctiques de la uni i vaig fer una sessió d'una performance terrible que crec que no t'he explicat mai a tu, Carles. Bueno, bueno.
1: No em sona. Era Projecte K.
2: Era, primer vaig fer allà Projecte K i després la performance ja t'ho he d'explicar, t'ho explicaré després.
0: Clar, però això us ho feien a porta tancada?
2: No, a porta oberta.
0: Ah,
2: sí, sí. Simplement que teníem el teatre reservat pues, un dilluns quan ningú va.
0: Vale.
1: Bueno, però anant les famílies i tal.
2: Sí, i tu podies, entén-me, el Jaume, sense conèixer-me de res, podria venir, podria haver vingut a veure'm.
0: Mm-hmm. Vale.
2: Saps?
0: Molt bé, doncs escolta.
1: Jo no vaig venir.
2: No, vas venir al...
0: Vas
2: venir al Condal.
1: És veritat.
0: Mira, això és xulo, també, no?
2: Sí.
0: Que et deixin la possibilitat d'actuar en grans teatres.
2: És guai, et venen una mica... És un poco venderte una il·lusió, yeah. Crec, perquè és
1: sí,
2: com...
1: perquè hi ha gent de la teva promoció que no torna a trepitjar un teatre d'aquests en sa vida, ja t'ho dic jo.
2: No. És molt trist, però és veritat. És molt trist, però és veritat. Perquè és... Te dejan con la miel en los labios, perquè tu al final estudies per fer això, uau, ho fas, però ho fas un cop i ja està.
0: Yeah.
2: Si no tens l'oportunitat, per exemple, altres generacions sí que han fet una obra a un teatre una mica més petit, però sí que han estat fent temporada, com
1: les
2: Roses.
1: La Teatre Eòlia. No?
2: Exacte, o dins d'aules, per exemple, yeah. Les Roses encara segueixen fent funcions a dia d'avui. Sí, com que els hi van sortint... O sigui, és, més, sí, sí. És millor a vegades reducir un poco el teatre i anar fent bolos.
1: Mon
2: que
1: pare
2: que
1: sempre
2: faràs.
1: Diu que a vegades és millor ser cabeza de ratón que cola de león.
2: No, tota la raó. Però bueno, mira, és sí, el que sí. Hi ha.
0: És un bon debat, la veritat.
2: Mm. Sí.
0: És un bon debat. Perquè amb el periodisme també et passa una mica. Al final pots fer les pràctiques a TV3 o, ja ho sé, a RAC1. Però si no dones el callo, vull dir,
1: clar,
0: no tornaràs a estar en
1: aquestes. Ni ho has tastat, però ja està.
0: Exacte.
1: Ja.
0: Deixant amb les mans amb el llavi. Però bueno, és una mica la vida al final, eh? Al final,
1: sí.
0: Això també és una cacera i has de ser més fort. Però bueno, anem amb l'última proposta d'aquest Teatre Grec, va.
1: Doncs l'última proposta és més diferent. Parlem d'un concert únic el dia 13 de juliol que es diu Les Flors Prohibides. I aquest sí que es fa als Jardins del Teatre Grec.
0: Vale.
1: Bàsicament és un concert amb diferents artistes femenines i algun masculí també, però tenim l'Anna Andreu, icona, m'agrada molt l'Anna Andreu.
0: Mm-hmm.
1: Escolteu-la si no l'heu escoltat.
0: Que és
1: la... Una cantautora catalana és molt xula. A veure, segurament, o sigui, si d'entrada us diré una cançó i no la coneixereu perquè està en aquest rotllo indie alternatiu,
0: indie
1: no?
0: Bohemi, no?
1: Però molt xula, molt, molt guai.
0: Vale.
1: La Clara Peya, santjustenca, que aquesta potser sí que la coneixeu perquè sí. És gran compositora,
2: icona,
1: moltes coses en el món de la música, no només ella com a, com a cantant, perquè de fet moltes vegades no canta ella,
2: no,
1: canta altra gent. Sí. Després Ferran Palau també, un tio que està en el panorama sí. indie alternatiu. És tot bastant així, vale? El concert, i Sandra Montfort. I aquestes persones ens porten una proposta musical que el que fa és reivindicar una mica, això de les flors prohibides, la naturalesa que s'ha extingit a Palestina per culpa de la guerra.
0: Ostres,
1: i del genocidi, uh-huh. i bueno, els bombardeig i tot el que estan patint per culpa de l'estat, entre cometes, israelí. Uh-huh. I bueno, pues això posen de manifest a través de la música, de cançons inèdites i una posada d'escena immersiva amb direcció de Louis J. Samson.
2: Oh, okay.
1: Aquest concert que dura uns 70 minuts, que si us agrada la música d'aquest estil així més alternatiu, més folk, i teniu
0: de ritme,
1: ganes de...
0: De ritme pausat, no, potser?
1: Sí, de ritme una mica més relaxat.
0: Sí.
1: Tampoc diríem pausat, perquè també tenen coses potser una mica més... una mica de ritme, però és veritat que
0: així
1: té
0: chill,
1: aquest rotllo
0: no?
1: chill, sí.
0: A més, a veure, els Jardins del Teatre Grec, amb una música així chill,
1: clar, ja es
0: acompanya,
1: presta, ja es presta.
0: Acompanya sí. molt, acompanya molt.
2: Això són molt macos, eh?
0: Sí, sí, sí, és preciós, el Teatre Grec.
2: Molt xulo. Jo vaig estar, només he anat un cop, per anar a veure els 100 anys de Gol de Gom.
0: Mira.
1: Ah.
2: Perquè van fer allà com... Bueno, un passo per tota... Bueno, tota la vida de Gol de Gom, i justament perquè jo tinc una molt amiga meva, que es diu Estela Aparicio, que estava a Maricel, que crec que ja vam parlar-ne, i va ser com, ostres, és l'ocasió perfecta per anar-la a veure, que anava, actuàvem com l'elenc, uns quants de l'elenc original de Maricel i apareixent els nous i tal. Mm-hmm. Molt xulo, molt xulo. Em va, agradar molt. Ja. És que sí.
0: Què més d'aquest concert? Bueno, és concert, no?
1: Concert, és un concert. Bueno, el categoria com a concert guió espectacle. Però, bueno, no, és concert.
2: És
1: concert.
2: Un concert.
1: Doncs que, no sé si ho he dit, dura 70 minutets, una hora i 10.
2: Sí, per 28 euros.
1: I a partir de 28 euros teniu l'entrada.
0: Els preus que entenc que van rondant aquests 20 molts.
1: Jo no sé si ha estat casualitat. Pot ser que sí, Potser hi ha obres en altres sales de Barcelona. Ja la setmana que ve portarem altres propostes i veurem si també és ronda aquest 20 i pico. Però, bueno, no sé si és que realment hi ha un topall que es posa dins del Festival Grec o cada proposta artística posa el seu caché i el seu preu d'entrada. Però sí, sí, llavors això, si teniu ganes, el dia 13 de juliol, que serà dilluns que ve, que clar, no en podem parlar la setmana que ve, perquè nosaltres parlem el dimarts. Per tant, si algú el dilluns que ve... Sí, oi? Ho estic dient bé, sí. Si algú el dilluns que ve té ganes de passar la tarda nit als Jardins del Teatre Grec, doncs teniu aquesta proposta també, molt guai.
0: Doncs sí, sí. És una altra bona proposta. A més, m'agrada perquè m'he portat una mica de tot, eh?
1: Sí, sí, home.
0: Text, musical...
1: Mira, ens ha faltat dansa. La primera setmana mirarem algú de dansa.
2: De fet, vaig a fer uns 5 cèntims d'una obra que es diu Solitudes, que ara estarà...
1: Ah, això de les marionetes.
2: És les màscares. És un show de màscares que és sense text, d'una hora i 20, que va estar al teatre... Ara te'l diré bé, ara ho tinc aquí... Però ara estarà al Teatre Condal des del 10 fins al 19 de juliol.
0: Vale.
2: Que ho estic mirant al moment perquè és que m'havien sortit molts reels.
1: Jo he vist molt al metro.
2: De que estan parlant molt bé. De que estan parlant molt bé, que, estaven, que creaven
0: i
2: una...
0: I com és una obra així de màscara, sense text?
2: Doncs...
0: Sense text vol dir que no parlen.
2: No parlen. O sigui, tu al final tens unes màscares expressives que en aquest cas són de persones grans perquè parlen sobre la solitud de les persones grans, a les quals tot juga amb la forma que el teu cos es mou i com tu reacciones amb la màscara. Tu al final tu no pots fer gestos amb els ulls, no pots fer gestos amb la boca, però tu, però tu pots girar el cap de certa manera perquè se t'entengui. Si de repente t'estic mirant cap al públic, miro cap al Carles, que està a la meva esquerra, i miro altre cop cap al front, és com... hi ha molt de llenguatge no verbal en la forma que mous i no la màscara. Això, al ser màscares expressives, ja tenen certa forma, potser tenen els ulls més tristos o tenen el nas més gran i t'expressen certes coses que no t'explicaria.
0: És curiós, la veritat, és curiós. Mai m'hagués imaginat una hora i pico d'algú amb màscara i sense parlar.
2: Yeah.
1: A mi m'havia sortit això, molts anuncis del pòster aquest que estem veient ara mateix aquí al mòbil del Javi.
0: No, no, deu ser molt curiós.
2: Estava al Kulunuka Teatro.
0: Kulunuka?
2: Sí.
0: Això no és?
2: Ni
0: idea.
2: No tinc ni idea.
1: Kulunuka!
2: Però clar, m'han sortit reaccions tipus del, de, bueno, de molta gent de important com d'aquí, de Barcelona, dient bolses, no, és molt guai i tal, no sé què.
0: I dic, Kulunuka, mira, és des Casal de Sant
1: Pere. No, però Kulunuka és la CIA, crec.
2: Sí?
1: Sí.
2: És que me salien actuando en Kulunuka Teatro. I jo...
0: Sí, sí, Kulunuka Teatro, a mi també em surt aquí, però...
2: Però no, crec que és la companyia.
1: És la companyia Kulunuka Teatro...
2: Potser sí, eh?
1: De Madrid.
0: Sí, però pues... hi tenen molts premis, pel que estic veient, de festivals importants.
1: Clar, o sigui, aquesta gent ve de Madrid, perquè, sí, sí. Bueno, clar, el festival grec ja hem dit que és internacional, per tant ve gent de l'altre, del país veí, que és Espanya.
0: No, no, la veritat és que... Escolta...
2: Ok.
0: No, no, la veritat és que sí, la veritat és que és molt interessant i si parla sí. El tema aquest, no, de la solitud tan...
2: Sí, bueno, gran... és més la incomunicació dels membres de la família, ara que ho he mirat bé, sí. Però és tot a través de l'humor, la soledat, bueno, tot això t'ho explica. El bo és que al no tenir text... Tu, al ser un festival tan internacional, pots veure...
1: El guai és que ho pots portar, clar, aquí o a Kuala Lumpur. O sigui,
2: clar. Bueno, que els expats ja. No vinguin.
1: Ja, els expats que es quedin, jo què sé...
2: Fora, lluny, molt lluny.
0: Ens gentrificaran al teatre grec, home, clar que sí.
1: Nosaltres només hem portat propostes en català i una sí. Sense veu.
2: I ha sigut esporàdica, perquè és que
0: no,
2: m'ha sortit... Bé,
0: home, que pugui anar tothom, que pugui anar tothom, que sí. Va, ara sí, acabem amb la recomanació musical de la setmana. Avui quina cançó em porteu?
1: Doncs mira, una que va perfecta per el clima que tenim ara mateix, que és la nova cançó de Party Peres.
0: Que ja me l'havíeu portat, la cançó,
2: sí. Party Peres ja el van portar, van venir a les festes majors d'Espluga.
1: Sí.
0: Mira.
2: I el Carles
1: a mi em van enganxar i jo els estimo.
2: A mi quan el Carles anem de viatge en el cotxe i la posa i jo dic, Party Peres, clar que sí.
1: Clar que sí. Són... És que a més són super, super, super, super underground, aquestes.
2: Són,
1: sí, sí,
2: i són
1: sí,
2: bons
1: sí.
2: Rotllers.
1: De fet, l'altre dia em vaig trobar a una d'elles en una manifestació de profes.
2: Ah, és veritat, m'ho vas dir.
1: O sigui que, bueno, visca el pluriempleo, perquè és l'únic que podem fer en sí, aquesta sí. Professió, no?
2: I
1: bueno.
2: Per una educació digna i de
1: també.
2: Qualitat.
1: També, aprofitem, també.
0: Aprofitem.
1: Llavors, el nou single es diu Uf, quina calor. I, bueno, pues bàsicament és com estem tots. Uf, quina calor.
2: Sí?
0: És una de la, jo crec que és una de les frases més repetides a tota Catalunya en l'últimes 48 hores o últimes setmanes.
2: I sobretot quan puges a l'ascensor i et trobes a un veí. Uf, quina sí, calor, sí, no? Sí, sí. I tu, yeah. Sí, bueno.
1: No afloja, eh?
2: I jo, no, no.
0: No. Sí, sí, totalment. Molt bé, doncs,
1: a veure si la setmana que ve fa uf, una mica menys de calor.
0: Uf, finalment.
2: Sí, perquè bo.
0: Calor em farà, que sigui ja, una mica menys.
1: Però que pari ja, no?
2: Sí, sí. Que bé. Pari peres. Vaja.
1: Doncs afecta.
0: Ara sí, ens acomiadem amb uf, quina calor de Party Peres. Gràcies, Carles, gràcies, Javi, per venir una setmana més i ens retrobem dintre de poc. Gràcies.
1: Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per la vostra confiança, gràcies per ser-hi i ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 de la tarda fins les 7 de la tarda. Com sempre, aquí, a 98.1 FM a Ràdio d'Esvern. Gràcies i fins aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La Festa Major de Sant Just començarà el 29 de juliol amb novetats. Amb aquesta notícia obrim els Sant Just Notícies d'avui 7 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Sant Just reconeix l'esport i el compromís de les entitats. L'acte celebrat a la Bonaigua, homenatge a esportistes, equips i clubs. Els joves de 12 a 18 anys podran participar en un circuit d'obstacles gratuït al Casal de Joves. La proposta tindrà lloc el 14 de juliol i inclourà reptes per posar a prova l'agilitat, la coordinació i la velocitat. El barri Centre escalfa motors pel seu tradicional sopar popular el 25 de juliol.

Sant Just d'Esvern celebrarà la festa major del 29 de juliol al 3 d'agost amb una última jornada festiva el 6 d'agost, coincidint amb la festivitat dels Sant Just i Pastor. La programació organitzada per l'Ajuntament i les entitats del municipi inclourà activitats per tots els públics i s'iniciarà amb el pregó de Soledat Sans i Serafini, artista i fundadora del Carreu Blau. La imatge de la Festa Major 2026 és obra del santjustenc Luis Alonso Collado, guanyador del concurs de cartells. La seva proposta ha estat l'escollida entre

0: 17 obres presentades i serà la que identificarà la celebració en tots els seus suports de comunicació. La programació musical tornarà a tenir un paper destacat amb les barraques que acolliran les actuacions del Pony Pixador, la Noche Quilombera, les Gamberres i l'Orquestra del Futur. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la creació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per persones i entitats de Sant Just per fomentar la participació ciutadana en l'organització i l'evolució de la Festa Major. Oberta a tota la ciutadania, la coordinadora ha celebrat diverses reunions per recollir propostes i organitzar activitats els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer, ampliant l'oferta festiva i reforçant el caràcter participatiu de la celebració. El programa complet amb els horaris, espais i activitats es donarà a conèixer pròximament. El complex esportiu municipal La Bonaigua ha acollit un any més l'acte de reconeixement a les entitats esportives de Sant Just en una jornada en què s'ha posat en valor la tasca dels clubs i els esportistes del municipi. Durant l'acte, les entitats van distingir les persones i equips homenatjats, mentre que també es va presentar el vídeo de reconeixement de totes les entitats. Les 22 entitats esportives registrades al municipi, que apleguen prop de 3.000 persones, van ser les encarregades de seleccionar els guardonats. Els dos reconeixements per entitat han valorat tant els mèrits esportius com la trajectòria i el compromís amb els valors socials, destacant el treball intern i la implicació col·lectiva de cada club. L'acte també va reconèixer esportistes individuals vinculats a Sant Just, ja sigui per naixement o residència, que contribueixen a projectar el nom del municipi gràcies als seus èxits en diferents disciplines esportives. Les imatges de l'acte es podran consultar pròximament al web municipal. El Casal de Joves organitza el dimarts 14 de juliol, de 7 a 9, un circuit d'obstacles gratuït a l'exterior del Casal de Joves, adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys. L'activitat planteja un recorregut amb diferents proves d'agilitat, velocitat, equilibri, coordinació i enginy, en què les persones participants hauran de superar diversos reptes en un entorn lúdic i participatiu. La proposta, impulsada pel Casal de Joves, combina activitat física i lleure en una iniciativa dirigida al públic juvenil amb l'objectiu d'oferir una experiència dinàmica a través de la superació d'obstacles i proves. Sant Just d'Esvern es prepara per acollir una nova edició del tradicional sopar popular del barri Centre, que tindrà lloc el proper dissabte 25 de juliol al carrer Bonavista. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 26a edició després de 27 anys d'història i de la pausa obligada per la pandèmia, s'ha convertit en una cita imperdible pel veïnat del municipi. Després de l'evolució viscuda arran de la Covid-19, l'esdeveniment manté la fórmula del sopar de cava 7. En aquesta modalitat, cada grup d'assistents es responsabilitza de portar el seu propi menjar, mentre que la comissió organitzadora s'encarrega de facilitar tota la infraestructura necessària, a més d'oferir les postres i la beguda tradicional.
1: La comissió es va anar fent gran, va venir el Covid, vam deixar-ho de fer, i aleshores al Ferran se li va acudir aquesta iniciativa, que hi ha alguns pobles que es fa, del sopar al cabasset, que cadascú porta el seu sopar per compartir, amb un grup, etc. I aleshores la comissió només fa, venem uns tiquets, que donem coca, cava, posem música i l'espai, la cadira, amb uns tiquets que la gent va buscar la cadira, i llavors també controlem una miqueta l'assistència. El preu d'aquests tiquets són 6 euros pels adults i 2 euros als nens.
2: Entesos. I aquest tiquet doncs inclou, diguéssim, les postres, el cafè, el cava, vull dir...
1: Exacte. La gent porta el sopar, diguéssim, més segons el que vulguin, i el postre, que és coca, i el cava... I la música, cal dir-ho, que també està directa i està molt ben muntat, això ho preparem la comissió.
0: Per poder assistir i reservar taula, caldrà adquirir els tiquets prèviament. La venda serà activa des del dimarts 14 de juliol fins al dijous 23, de 6 a 8 del vespre a l'antiga Granja Carbonell. Els preus són de 6 euros pels adults i infants 2 euros. Els organitzadors recorden que el pagament s'haurà de fer obligatòriament en efectiu. Un dels grans atractius de la nit serà el concurs de decoració de taules, que enguany arriba a la seva segona edició. Els grups podran engalanar el seu espai de manera lliure i creativa. Com a novetat d'aquest any, cada taula haurà de registrar-se amb un nom per evitar confusions a l'hora de lliurar els premis a les categories de la taula més original, la més elegant i la més divertida.
3: Des de l'any passat es va introduir una nova dinàmica en el sopar, que l'any passat va ser molt ben acollida, va haver-hi molta participació i molta alegria, i enguany continuem amb aquesta nova tradició de guarnir les taules. Cada grup d'amics o amigues, de veïns i veïnes de Sant Just es posa d'acord amb la seva taula, amb la gent que participa en el seu tros de sopar i decoren les seves taules. I enguany també tindrem tres premis, el més original, el més elegant i la més divertida. Com a novetat, ja que l'any passat va haver-hi algunes petites confusions, cada equip haurà de tenir un nom. La seva taula li hauran de posar un nom, un títol, perquè des de la comissió, quan donem l'entrega de premis, puguem identificar cada grup participant.
0: La vetllada serà amenitzada per sessions de DJ Vito i DJ Carlitos, que oferiran una selecció musical per totes les edats i un servei de mojitos preparat pels joves de la comissió. Des de l'organització es fa una crida al civisme demanant als assistents que recullin i reciclin correctament els seus residus en acabar la festa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern es manté dins la zona del risc per pesta porcina africana, segons l'actualització publicada per la Generalitat de Catalunya. El municipi continua formant part de l'àrea vigilància reforçada, juntament amb altres poblacions de l'entorn de Collserola i de l'àrea metropolitana. Durant l'última setmana s'han confirmat 3 nous casos positius, detectats a Cerdanyola del Vallès, Barcelona i el Papiol. En total s'han analitzat 431 mostres, de les quals 428 han estat negatives i 3 positives. Des de l'inici del seguiment, el 28 de novembre, s'han registrat 358 casos positius d'un total de 8.324 mostres analitzades. Pel que fa al control de la població de senglars, aquesta setmana s'han capturat 409 exemplars dins la zona infectada, elevant el total acumulat a 8.447. Els treballs de contenció continuen actius amb trampes, dispositius pic-pic, tancaments i la participació de més de 1.500 efectius de diferents cossos d'emergència i seguretat. L'Ajuntament recorda la necessitat de respectar les restriccions, no alimentar els senglars, tancar correctament els contenidors i avisar el 112 si es detecta un animal mort o en símptomes compatibles amb la malaltia. El celler de Can Ginestà acull fins al pròxim 5 d'agost l'exposició fotogràfica Formanlàndia, una proposta de l'autor santjustenc Francesc Fàbregas que proposa un diàleg visual i poètic entre les illes de Formentera i Islàndia. La mostra, que es va inaugurar el passat dimecres 1 de juliol, recull una quarantena d'imatges en blanc i negre que combinen l'espectador a jugar i descobrir quina part del paisatge correspon a cada territori.
4: Això és una paraula que m'he inventat. És el conjunt de dues illes, com deies, que m'aprecio, que és Formentera i Islàndia, dos llocs que he estat molt a Formentera, no tant a Islàndia, però sí que m'he fet una idea de com són aquestes illes, no? I això és una... Com deia l'altre dia, em ve, doncs, això, un somni d'una nit d'estiu, no? Que quasi em ve primer el títol, no? I a partir del títol aquest, doncs, comença a anar a l'olla i comences a anar a pensar i crear, doncs, una mica, doncs, el que és aquesta exposició.
0: Fàbregas ha explicat a Ràdio d'Esvern que el projecte va néixer com un somni d'una nit d'estiu i s'ha anat gestant al llarg dels darrers anys a partir del seu ampli arxiu fotogràfic. L'exposició defuig els tòpics visuals d'ambdues illes, com les aurores boreals islandeses o les aigües turqueses de la Mediterrània, per centrar-se en conceptes compartits com la llum, el misteri i la solitud. A més, l'autor ha destacat que no s'han utilitzat eines de retoc digital per fusionar els paisatges, conservant així l'essència més analògica de la fotografia.
4: I, hòstia, hi surto molt content, la gent, hòstia, li va sorprendre i això em va animar molt. I a partir d'aquí és com quan m'hi fico molt, molt, molt, molt a sac, no? Digitalitzant molts arxius, perquè quasi tota aquesta exposició és en base d'arxius, o sigui, hi ha molt poca cosa que he fet de nou, o sigui, és a base dels arxius que jo tinc d'Islàndia i de Formentera. I a partir d'aquí, doncs, vaig formatejant, doncs, aquests conceptes que jo intento trobar semblants de les dues illes, que sent dues illes, que el que vagi a l'exposició i es pensi que trobarà, doncs, les típiques i tòpiques fotos d'aurores boreals o cascades o geleres, va ser que no, o que de Formentera trobarà aquella aigua tan fantàstica caribenya, també serà que no, o sigui, l'exposició és totalment en blanc i negre.
0: La mostra no només és una experiència visual, sinó que s'acompanya de fragments poètics d'autors com el formenterenc Marià Villan Gómez i una llista de reproducció musical especialment seleccionada amb artistes com Sigur Rós, Björk o Joana Gomila. Així mateix, l'exposició compta amb textos de l'escriptor Xavier Moret, que aprofundeixen en les connexions històriques i literàries d'aquests dos territoris aparentment tan llunyans. Per aquells que vulguin aprofundir en el procés de creació, l'organització ha programat dues visites guiades amb el mateix Francesc Fàbregas, dilluns 13 de juliol a 7:45 i dilluns 3 d'agost a 7:45. Amb tot plegat, Formanlàndia representa un punt d'inflexió en la trajectòria de Fàbregas, conegut històricament per la seva vinculació a la fotografia musical, oferint ara una mirada molt més personal i contemplativa al municipi de Sant Just. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Casal de Joves organitzarà un campionat de tenis taula el dijous 9 de juliol de 7 a 9 a la Sala Tallers, en una activitat adreçada a joves d'entre 12 i 18 anys. El torneig serà individual i posarà a prova els reflexos i la precisió dels participants en un format competitiu. L'activitat és gratuïta i està pensada per fomentar la participació i l'oci juvenil durant l'estiu. L'activitat forma part de la programació del Casal de Joves, que continua oferint propostes de lleure pels joves del municipi durant els mesos d'estiu. Jesús Margarit deixarà la direcció de l'Institut de Sant Just després de 16 anys al capdavant del centre. En una entrevista a Ràdio d'Esvern, Margarit ha fet balanç de la seva trajectòria i ha explicat els motius que l'han portat a fer un pas al costat per centrar-se exclusivament en la docència, la seva autèntica vocació. El fins ara director ha explicat que la decisió de no renovar el mandat ha estat un procés natural i planificat. El relleu el recollirà una nova directora que ja compta amb 17 anys d'experiència al centre i que ha format part del seu equip directiu com a secretària durant els darrers 8 anys. Margarit ha mostrat la seva total tranquil·litat respecte al futur de l'Institut.
5: El futur, estic segur que ho faran força bé, vull dir que la futura directora porta ja 17 anys a l'Institut exercint la seva tasca docent amb excel·lència i des dels últims 8 anys en secretària de l'equip directiu que jo presideixi, per tant, doncs, té un coneixement del centre absolut i vull dir que està clar que deixo el centre en bones mans. La cap d'estudis també ha estat la cap d'estudis en els últims 4 anys i la resta que l'acompanyarà doncs, també són professors i professores excel·lents que també porten uns quants anys al centre i que han demostrat una bona visió no, del fet i que coneixen l'entorn, coneixen el centre i tenen una bona visió respecte al que volen. I jo, evidentment, doncs, per això, de fet, seguiré el centre, perquè confio plenament en que el centre mantingui uns trets on sigui agradable treballar, on saps que vens a fer la teva feina de comunicar i educar els alumnes i portar coneixement i que pots fer amb seguretat i garantia perquè saps que els alumnes doncs, et segueixen, les famílies estan darrere i, bueno, i pots fer les coses amb el que desitges.
0: Durant el seu mandat, Margarit ha hagut de gestionar grans canvis socials i tecnològics, com la irrupció dels telèfons mòbils. Després d'anys de debats i canvis de criteri, l'Institut ha consolidat en els darrers cursos una política molt més restrictiva respecte a l'ús d'aquests dispositius, una decisió que compta amb una major conscienciació per part de les famílies. Així mateix, ha destacat l'esforç del centre per adaptar-se a una major diversitat de l'alumnat a través de projectes d'inclusió com el Connecta.
5: Per sort, això sí que potser va ser després del parèntesi del Covid, també les famílies van començar a adonar-se, evidentment, del perill que suposava aquest ús convulsiu del mòbil i per ja des de fa, crec que són els últims 4 anys, aquest últim mandat, vam ser totalment contraris a la postura anterior, no per una qüestió d'oscil·lació sense criteri, sinó és que, evidentment, primer hi havia aquesta... No, la novetat era impossible aturar, després sí que es va donar una mica de que això no era produent i, per tant, doncs, va arribar a aquesta situació actual, que jo crec que el mòbil, en els últims 2-3 cursos, doncs això, els nens que van arribant a primer d'ESO tenen ja més no, criteri dintre de la família i que és una arma en realitat i un perill i per tant és millor limitar molt l'ús i que no el tinguin encara. Llavors, bueno, doncs, poc a poc dintre l'Institut i també aplicant evidentment les normatives i tot el que hem hagut d'anar aplicant, jo crec que els últims 12 anys la presència del mòbil a dintre l'Institut ha estat menor que en aquell moment que era molt, i tot això es veia al pati, que rebeien també queixes de famílies, diuen, però és possible que al pati... Però, bueno, és que era un moment que era quasi, era constant la pressió.
0: Pel que fa a l'edifici, el director sortint ha assenyalat algunes de les mancances històriques que el Departament d'Educació no ha prioritzat, com la reforma del gimnàs o la creació d'una sala d'actes. No obstant això, ha anunciat una novetat pel proper curs 2026-2027. Ha parlat d'una nova biblioteca, que es traslladarà uns mòduls reformats al pati oferint un espai modern d'estudi, i l'antiga biblioteca es reconvertirà en una aula específica de música més àmplia. Margarit, que continuarà fent classes de llengua castellana i italià a l'Institut, ha agraït el suport de la comunitat educativa i dels exalumnes durant tots aquests anys de dedicació. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 7 de la tarda, a l'exterior del Casal de Joves, es farà una tarda de bàdminton. Demà, dimecres 8 de juliol, a les 7 de la tarda, a la Sala Ovidi del Casal de Joves, es farà una sessió de karaoke per joves d'entre 12 i 18 anys. I dimecres a les 8 de la tarda es farà la segona sessió de la Universitat Sant Justenca d'Estiu de Cal Llibreter, amb una xerrada de Josep Anton Fernández sobre el seu llibre Un origen buit. Dijous 9 de juliol, a partir de les 8 del matí, es farà la sortida a Banyoles, al Pla de l'Estany, una sortida de la mà de la gent gran de Sant Just. Dijous 9 de juliol, a les 7 de la tarda, campionat de tenis taula a la sala tallers del Casal de Joves, per joves d'entre 12 i 18 anys. I també dijous, a les 8 del vespre, Club de Lectura de Novel·la Gràfica, amb la lectura Six Integral 1. Un club de lectura que es farà a la Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just, de la mà del Club Literari de l'Ateneu. I dijous a les 9 de la nit, entrevista l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. L'alcalde parlarà sobre l'actualitat del municipi i el veïnat podrà plantejar-li qüestions en directe. I passem al cap de setmana. Dissabte 11 de juliol a 6:15 de la tarda es farà la discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu, adreçada a persones amb diferents diversitats.

encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La Festa Major de Sant Just començarà el 29 de juliol amb novetats i se celebrarà fins al 3 d'agost, amb una jornada final el 6 d'agost. Sant Just reconeix l'esport i el compromís de les entitats. L'acte, celebrat a la Bonaigua, homenatge a esportistes, equips i clubs i posa en valor els mèrits esportius, la trajectòria i els valors socials de les 22 entitats del municipi. Els joves de 12 a 18 anys podran participar en un circuit d'obstacles gratuït al Casal de Joves. La proposta tindrà lloc el 14 de juliol i inclourà reptes per posar a prova l'agilitat, la coordinació i la velocitat. El barri Centre escalfa motors pel seu tradicional sopar popular el 25 de juliol.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 7 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Ha fallat un penal, està guanyant in extremis contra Egipte. El corresponsal al Pròxim Orient, Jordi Brascó, ens explicarà com ho estan vivint els palestins de Cisjordània, que s'han fet del tot seva la selecció egípcia.
1: Un partit, Joan Fitó, que tenim a punt d'acabar, eh?
2: Sí, som al 9 d'afegit. N'ha afegit 7 l'àrbitre i hi ha hagut el gol en aquest temps d'afegit, el 3-2 d'Enzo Fernández. L'Argentina, que perdia 0-2 al minut 79, ha remuntat, ha fet 3 gols en aquests 11 minuts finals més l'afegit, un d'ells de Leo Messi, 9 partits consecutius als Mundials marcant. Ara el partit és al minut 9 i mig del temps afegit, el córner. Ara mateix l'Argentina hauria d'acabar aviat. Per tant, Argentina a punt de classificar-se pels quarts de final del Mundial.

0: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Passen ja 4 minuts de les 8 en punt del vespre. És una hora en la qual estem pendents de la compareixença de diferents nivells d'autoritats al barri del Putxet de Barcelona per donar explicacions de com s'està treballant a aquesta hora per reomplir l'esvoranc de 8 metres de diàmetre que aquest matí s'ha obert per sorpresa en aquest barri a causa de les obres de la línia 9 del metro. Això és el districte de Sarrià a Sant Gervasi. Mentre esperem que comenci aquesta compareixença, sí que Catalunya Ràdio pot avançar a aquesta hora que veïns del barri ja van avisar fa dies, fa gairebé un mes i mig, de l'aparició d'escletxes a casa seva, coincidint tot plegat amb els treballs de la tuneladora que treballa a la línia 9 del metro per obrir aquest túnel. Això ens ho han explicat a Catalunya Ràdio els veïns que viuen en aquest cas en els més de 90 habitatges que s'han hagut de desallotjar avui per aquest esvoranc, passaran la nit fora de casa. Unitat Mòbil a Barcelona, Matilde Seoane i Roger Santaló, bon vespre.
2: Hola, bon vespre. Sí, les alarmes han saltat aquest matí amb l'esvoranc que ha aparegut en el pati interior de 8 metres de diàmetre per 4 de profunditat en el que seria l'illa de cases que formen els carrers Teodora Lamadrid, carrer Rubinstein i carrer Gervasi de Cassoles, però els tècnics van tenir constància de les primeres incidències a finals de maig, quan les religioses del convent Mercedàries Missioneres de la Cúria General va avisar que tenien escletxes al terra i a les parets i fins i tot havien aparegut esquerdes a la vorera de davant de la seva façana. La religiosa Maria Calira ho relata així als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fisuras. De hecho, en la calle se hizo una grieta, en la calle que está la acera simplemente arreglada así de una manera rústica, provisional, porque es lo que hicieron para que la gente no tuviera peligro y fuera a tropezar.
2: Des de llavors, com explica Maria Carlina, cada dia un grup de tècnics visiten el convent per veure, per comprovar els sensors instal·lats que tenen a dins de l'edifici, però també els blocs afectats per aquesta incidència que formen part, com hem dit, del quadrat dels carrers Rubinstein, Sant Gervasi de Cassoles i Teodora de la Madrid, tenen sensors des de principis d'any per controlar moviments. Els veïns dels 90 pisos desallotjats, com en Josep Maria Oliver, estan preocupats.
4: Si no haguéssim posat els sensors, si no haguéssim pres la molèstia de posar els sensors, l'esvoranc s'hauria produït igualment. Per tant, jo em pregunto de què han servit aquests sensors. Només per saber els moviments que feien.
2: Aquesta tarda el govern ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat. Diuen que aquest esvoranc no és un Carmel 2. El forat que es va produir al barri del Carmel de Barcelona ara fa dues dècades pel perllongament de la línia 5 del metro. Ho explicava així la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Si bé fa uns anys la tecnologia que s'utilitzava era fer el forat i després posteriorment assegurar-lo i fer el túnel pròpiament en formigó, amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
2: Aquí al carrer, en l'àrea afectada, els veïns segueixen entrant als edificis per buscar les pertinences per passar la nit fora de casa, mentre al carrer van passant camions formigonera per anar omplint el forat de formigó i mentre la tuneladora de la línia 9 del metro segueix perforant el subsòl de Barcelona.
1: Gràcies, Roger Santaló. De fet, en aquest mateix punt on tu ets, comença una compareixença, en aquest cas de diferents nivells d'administració a Barcelona. Parla el cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona, Gerard Prades.
6: Perquè farà feines que s'estan realitzant per part de bombers, supervisem aquestes tasques i aquesta tarda el que s'ha fet és l'acompanyament de persones, dels veïns que havien d'entrar als seus habitatges per recollir pertinences, cosa que seguirem fent durant les properes hores i el dia de demà. Han estat un total de 30 els habitatges on s'ha requerit l'entrada per recollida de pertinences. A partir d'això, a partir de demà, ja començarem amb noves fases dins de que ha estat l'emergència, superada la fase d'estabilització que comentaran des de l'obra, que esperem que la tinguem acabada durant la matinada, pel matí de demà, començarem o seguirem les tasques de consolidació i de comprovació de tot el que s'ha gestat l'afectació en els edificis i com evoluciona en els possibles moviments, assentaments que hi hagin al terreny també, producte, com explicaran, d'aquest formigonat que s'ha fet de la cavitat que ha aparegut avui.
7: Perfecte.
8: Molt bé. No, bueno, pues, com...
6: Vols passar al mig? Perquè si
8: feien sí, tal... Sí, no, si voleu. Bueno, sí, estem treballant des d'aquest matí. Bueno, hem començat a formigonar la cavitat a la una, els treballs continuen amb normalitat, preveiem estar formigonant fins a la matinada i la planificació que tenim demà al matí, un cop estigui el formigonat acabat, començarem amb els cossos de bombers i amb els nostres serveis tècnics a verificar la situació dels edificis, que de moment, i en paral·lel anirem monitoritzant els moviments amb tot el sistema d'auscultació que tenim a lloc. Amb aquesta primera informació podrem actualitzar quines són els següents passos que donarem.
9: Algun veí havia avisat de possibles esquerdes prèvies a això?
10: Només se'ns ha reclamat en la darrera setmana, només se'ns ha reclamat...
9: Espera, perdó.
8: Laura, vine.
10: Perdó.
9: I si podeu dir el nom i càrrec?
10: Sí. Laura Carrasco, responsable... Sí?
9: Perdó.
10: Laura Carrasco, responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori. Sí, com us deia, en la darrera setmana se'ns ha reclamat només per part d'un edifici de Sant Gervasi de Cassoles sobre fissures i de manera immediata es va anar a inspeccionar aquest edifici i la conclusió, la diagnosi va ser que algunes patologies ja eren preexistents, ja s'havien inventariat a la inspecció prèvia que es va fer abans de l'inici de construcció del túnel i algunes altres patologies actualment estan en estudi, en anàlisi per concloure la vinculació que pugui tenir amb l'obra.
11: Hola, Merche Cuesta, del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Nosaltres, durant el dia d'avui, hem atès i hem filiat amb un total de 85 persones afectades. Inicialment, 11 d'aquestes persones tenien dubtes de si aquesta nit necessitarien algun tipus de suport per la nostra part. Finalment, a hores d'ara, només tenim dues persones que han requerit la nostra atenció i que estan conduïdes i ateses per nosaltres. Alguna d'aquestes persones, pel camí, està també a l'espera que algun amic li confiï. Vull dir que estem també acabant de reajustar aquests números. Nosaltres som un centre 24 hores obert, amb la qual si hi ha qualsevol situació durant avui, la nit i de més, doncs també estarem oberts a continuar atenent a les persones que puguin sorgir, que apareixin i que fins ara potser no les hem pogut valorar.
12: Dormiran aquestes dues persones?
11: No, inicialment les acollim a les nostres dependències perquè podem facilitar-los més cura. Hi ha una persona que a més porta un animal de companyia, vull dir, són persones soles i es trobaran molt més cuidades i acompanyades, a més de que nosaltres podem actualitzar la informació. Demà també estarem amb el dispositiu informatiu i continuarem treballant amb les noves notícies que hi hagin i les noves necessitats que puguin sorgir.
13: I teniu una dada total de quanta gent ha afectat? Si no podem quantificar els 93 pisos, quantes persones han hagut de marxar a casa seva?
11: És molt complicat. Penseu que hem agafat padró, hem fet trucades, però no podem garantir que tothom estigués, que vingués, etc. 85 persones són bastantes, però no podem dir-ho amb exactitud.
14: Gràcies.
15: Senyora Carrasco, fa un mes que tenim constància de que hi ha unes esquerdes en el convent d'aquí del carrer Gervasi de Cassoles i que hi ha uns tècnics que visiten de forma diària aquestes incidències. Per tant, entenc que fa un mes que tenen constància de problemes en relació amb la tornadora.
10: Mira, des del Departament de Territori, conjuntament amb infraestructures.cat, tenim establert un protocol de gestió de reclamacions durant la construcció de les nostres obres. I, efectivament, doncs, cada vegada que rebem una reclamació, pel motiu que sigui, doncs s'implementa aquest procediment de gestió d'aquesta reclamació i s'han gestionat fins al moment qualsevol reclamació que hem rebut per qualsevol motiu, doncs s'ha donat resposta a través dels equips d'obra, especialistes, i si s'ha hagut d'inspeccionar, s'ha inspeccionat, s'elaboren els informes corresponents i s'elabora una conclusió, una diagnosi, per tal de resoldre si finalment està vinculada o no amb l'obra.
15: I aquesta incidència estaria vinculada amb l'obra?
10: Quina?
15: La
13: l'entrada del convent de les religioses nacionals?
10: Actualment tenim entrada oficial, o sigui, hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble, i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi, per acabar de concloure la vinculació amb l'obra.
13: Per tant, encara no podem determinar si és vinculat o no és vinculat.
10: Com us dic, està en estudi i encara estem analitzant, doncs, la vinculació d'aquestes patologies amb l'obra.
14: Deixem estar. Gràcies, eh?
1: Per tant, aquesta és la informació que avançàvem al Catalunya Vespre. Fa ben bé un mes i mig que el Departament d'Infraestructures està vigilant esquerdes en alguns edificis que estan a tocar dels edificis avui directament implicats en aquest esvoranc. És la informació que avançava a Catalunya Ràdio. A un convent proper a la zona de l'esvoranc que va detectar en el pas de la tuneladora l'aparició d'unes esquerdes, que ho van comunicar al Departament d'Infraestructures, i que des d'aleshores, com ens han explicat a Catalunya Ràdio, a tècnics d'infraestructures els fan visites de control de manera pràcticament diària. Per tant, la primera notificació, que no seria pas de fa una setmana, sinó de fa gairebé un mes i mig, a finals del mes de maig. Roger Santaló, aquí s'ha acabat ja l'atenció als mitjans per part d'aquestes autoritats, dels representants polítics?
2: Sí, en aquests moments estan responent preguntes a part per resoldre els dubtes que hagin aparegut durant aquesta compareixença que han fet els tècnics, els mitjans de comunicació, però sí, en aquests moments s'ha acabat aquesta compareixença. Com veiem, segueix havent-hi moviment al carrer en relació a les tasques de control de seguiment d'aquest esvoranc que ha aparegut aquí proper en el barri del Putxet.
1: Gràcies, Roger. Bona tarda.
2: Bona tarda.
16: Passa un minut d'un quart de nou. Obrim ara una informació dedicada als incendis, però avui podrem donar molt millors notícies que no pas ahir a aquesta hora, perquè l'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ja han cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen poder-lo donar per estabilitzat fins demà. Com que l'incendi continua sent molt inestable, Protecció Civil manté el confinament a les 7 urbanitzacions i nuclis disseminats que afecta prop de 7.000 persones. Tenim una unitat mòbil a Sentmenat amb Xavier Cussó i Maria Costa. Bona tarda, Maria.
17: Bona tarda. Doncs, si l'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'ha complert, això després d'una tarda molt i molt dura sobre el terreny. L'incendi ja està en vies d'estabilització, però la prudència fa dir als bombers que el foc no serà estable fins demà, com a mínim, al migdia. Els focus secundaris del flanc dret han posat pràcticament en escac els bombers aquesta tarda, un foc que s'ha complicat per l'entrada de marinada característica de l'estiu i també les altes temperatures. Ho explicava el cap de bombers, David Borrell.
18: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre, i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven, doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
17: La tarda ha estat especialment complicada al flanc dret a prop de l'urbanització del Farell, on hi ha confinades 300 persones, i on Borrell admetia que han viscut moments difícils. Tal i com es va fer ahir, s'han agrupat els veïns en un mateix espai segur i amb dotacions dels bombers molt a prop per si s'arribava a una situació d'emergència. Al flanc esquerre, especialment a la zona de Guanta, els bombers calculen que hi ha hagut com a mínim una construcció afectada. Ens explicaven que en aquest cas es tractaria d'una barraca construïda de manera irregular. De moment, es mantenen els 7 confinaments, però a partir de les 9 del vespre els bombers no descarten que se'n puguin aixecar alguns, sobretot els nuclis o urbanitzacions que estiguin a la cua del foc i, per tant, lluny de les flames. Els propietaris forestals de zones com la del Farell viuen entristits l'incendi. Maite Fuertes s'ha acostat aquesta tarda al centre de comandament de Sentmenat per saber quina era la situació i denunciava que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa moltes traves.
19: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
17: Segons l'últim balanç dels agents rurals, l'incendi ha cremat ara per ara gairebé 160 hectàrees.
1: Gràcies, Maria. D'altra banda, els bombers confien a donar per controlar l'incendi que es va declarar ahir a l'Anoia i que va obligar a confinar més de 30.000 persones. Les flames van tocar municipis com ara la Pobla de Claramunt i avui, un cop els bombers han estabilitzat l'incendi, els veïns afectats han començat a avaluar els danys. La Pobla de Claramunt, Montse Gené, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
21: Estamos pues, asustados todos y hay vecinos que se han quedado sin casas, que se han quemado muchas casas también y los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
20: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
22: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
20: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
22: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és, l'espai que ha rebut més, i ahir doncs bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
20: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
23: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Acabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les oques encara cremen.
20: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
24: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumejant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
20: Encara hi ha moltes fumaroles que els bombers van apagant.
16: Avui també hem hagut d'estar pendents de l'incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra, que ja s'ha pogut donar per estabilitzat i si no hi ha canvis es donarà també per controlat aviat. Segons afirmen els bombers, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
25: Bona nit. Sí, l'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, explicava aquí que era este foc un foc amb molt potencial i que s'ha treballat intensament perquè no avancés sobretot cap a la comarca del Solsonès.
26: Un incendi que tenia un potencial molt gran amb tota la comarca del Solsonès. Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
25: I ara molt pendents, doncs, de quan es pugui donar per controlat, que espero que sigui, doncs, en les properes hores. També s'ha aixecat ja el confinament a tots els nuclis afectats, excepte 4 masies entre Sanaüja i Torrefeta i Florejacs. Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat avui els pagesos que han treballat amb els tractors que han evitat la propagació dels dos flancs de l'incendi.
1: Gràcies, Júlia. I un dia més ens hem de fixar encara a l'incendi de les Gavarres. Els bombers preveuen donar-lo per controlat d'aquí menys d'una hora, a les 9. Mentrestant, però, ja es comença a posar fil a l'agulla per planificar la restauració de les més de 2.000 hectàrees afectades pel foc, que, recordem-ho, va començar divendres. Aquest migdia, els propietaris forestals s'han reunit amb responsables del govern. Girona, Laia Claret.
27: La proposta dels propietaris és liderar aquest pla a 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta Melcio Soler, president del col·lectiu.
28: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
27: Des de la Direcció General de Boscos veuen amb bons ulls la iniciativa que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. L'enginyera forestal i coordinadora de l'Agrupació de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres, també era a la reunió i confia que aquest incendi suposi un abans i un després per potenciar la la gestió dels boscos.
0: Esperem, no, que aquestes 2.200 hectàrees sigui un punt d'inflexió a nivell de país, que el govern doncs, es plantegi doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure en la gestió forestal.
27: En concret, aquí, pels propietaris, cal treballar en tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, que abasten unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
16: Sis minuts i arribarem a 9:15. Sens dubte, avui la situació no té res a veure amb la d'ahir, però és evident que el risc d'incendi és molt alt i encara ho serà més de cara a demà. Els agents rurals han actualitzat la xifra de municipis que estaran en la fase 4 del Pla Alfa, que és la fase més alta. Si avui hi havia nivell 4, poc més d'un centenar de poblacions, demà seran més de 200 municipis de 24 comarques. També restringirà l'accés a 7 parcs naturals. Oriol Pujadó, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
16: Per aquest motiu, Oriol, s'amplien algunes restriccions.
3: Sí, la llista l'han fet pública fa poca estona. El govern restringeix l'accés a peu o amb vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure, tipus acampades, s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de cases de colònies, que n'hi ha moltes en marxa, s'hauran de fer a l'interior d'edificis. I les activitats de casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen també les obres i les intervencions a la xarxa viària, la sega de cunetes, la celebració de falles o l'ús de material pirotècnic. Així ho ha explicat Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: I s'incorporen també com a mesures en aquests municipis la suspensió de celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions, i també es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria en les zones fora dels nuclis urbans.
3: Els parcs naturals amb restriccions que hi havia avui d'accedir-hi s'hi afegeix també a partir de demà el de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Avui una quarantena d'observatoris del Meteocat han superat els 40 graus. De cara demà s'espera que aquesta onada de calor encara faci pujar més els termòmetres.
1: Doncs en plena onada de calor i d'incendis, el govern s'ha reunit aquesta tarda amb els grups del Parlament per explicar-los la situació i posar sobre la taula un canvi en la gestió dels boscos. L'oposició demana a Paneque que comparegui al Parlament, a l'Exil Robert.
5: Sí, la trobada l'ha encapçalat la mateixa consellera de Territori i han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Segons fonts de l'executiu, Paneque els ha detallat les feines de prevenció dels últims mesos i l'estat dels focs actuals, a més de traslladar-los la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal, com ja havia avançat aquest matí.
6: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
5: Però els grups reclamen més explicacions a l'executiu, sobretot per l'origen de les flames al Baix Empordà. El copaire Dani Cornellà ha estat l'únic a comparèixer després de la reunió.
7: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
5: Ho deia en referència a l'home que treballava amb la radial que hauria originat el foc. Junts també vol que Paneque comparegui, Salvador Vergés.
8: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
5: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
16: Els incendis d'aquests dies han fet que els pagesos es tornin a reivindicar com una figura clau per a la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer és president de SAGE a Catalunya.
9: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
16: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
12: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent ho abandona.
16: Finalment, els pagesos també es queixen que a ells se'ls imposin restriccions per a la sega, que s'esforcen a complir, diuen, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi.
1: I a la Catalunya del Nord millora l'evolució de l'incendi que ha cremat 4.900 hectàrees des de dissabte. Aquesta tarda ja han pogut tornar a casa els veïns evacuats a dos pobles petits i demà ho podrien fer els de 9 municipis més. Joaquim Albalate.
2: Sí, aquesta tarda s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de Taulís i de Tallet. I si tot va bé, demà a la tarda també es podrà fer en 9 municipis més. Però el gruix dels 12.000 desallotjats de poblacions més grans, com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa. En qualsevol cas, l'incendi evoluciona positivament. El perímetre es manté estable des d'ahir a la nit i els bombers se centraran les properes hores en els punts més crítics. Eric Belgenio és el cap dels bombers.
10: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
2: L'incendi ha afectat, segons l'últim balanç, 46 edificacions, la majoria cabanes.
1: Gràcies, Joaquim. Un minut i arribarem a 8:45 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i la tornada a la crònica internacional.
11: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Què et passa?
15: Que no em tanca la maleta.
14: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
15: Bé, si trec uns quants banyadors...
14: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
17: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
29: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: L'estiu ets tu.
11: Catalunya Ràdio.
13: La llum dins dels meus ulls.
11: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu.
11: L'estiu ets tu.
13: Quan em mires i somrius.
11: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Passa un minut de 8:45 i tenim notícia d'última hora que ens arriba des de França, i és que Marine Le Pen acaba d'anunciar que es presentarà a les eleccions presidencials de l'any que ve, malgrat la condemna per malversació de diners públics ratificada avui mateix per la justícia francesa. La disminució de les penes de presó i d'inhabilitació suposem que ha estat l'element decisiu perquè Marine Le Pen faci el pas. Qui ens ho pot explicar bé en directe ara mateix és la nostra corresponsal a París, Isabel Galí. Bona tarda.
30: Bona tarda. Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional, que no vol fer campanya sota control judicial. Per això recorrerà la sentència al Tribunal Suprem, Tribunal de Cassació, en diuen a França. Això li permet que la pena del braçalet quedi suspesa fins a la decisió d'aquest alt tribunal i començarà a fer campanya des d'ara mateix, ha dit aquest vespre a l'entrevista a la televisió TF1.
31: Crec que la inelegibilitat planteja un enorme problema democràtic, ja que el poble no tenia realment cap opció i la decisió es va prendre per ells. I crec que no s'hauria d'imposar mai res als francesos. Han de tenir l'última paraula i el poble francès tindrà l'última paraula.
32: Les Français là auront le dernier mot.
30: La decisió de la líder de l'extrema dreta francesa torna a posar la pressió en la justícia, però té riscos, perquè el Tribunal de Cassació ha avançat que no tardarà a emetre veredicte sobre si s'han vulnerat els drets judicials de Marine Le Pen. Riscos perquè podria perdre aquest cas de nou i ser considerada culpable per un tercer tribunal. què farà aleshores, què faria aleshores si renuncia o no, és, de nou, la gran incògnita.
16: Per tant, capítol que no tanquem del tot, però que hem pogut actualitzar en directe. Gràcies, Isabel, des de París. Bona tarda.
30: Gràcies, bona nit.
1: I a Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units, diu, durant la guerra contra l'Iran. I ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, que forma part de Dinamarca. Bé, connectem amb el nostre enviat especial encara, Bruno Forte Amirás. Bona tarda, Bruno.
0: Hola, bona tarda, Agnès.
1: Aquesta disputa pel control de Groenlàndia és un dels temes que més divisió ha generat en les relacions transatlàntiques.
0: Sí, mira que l'OTAN volia que aquesta cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump, ho hem vist, ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
3: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
0: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units estudien endur-se avions o vaixells de guerra nord-americans d'Europa per forçar els europeus a gastar més en defensa i preocupar-se més, diu ell, per la seva pròpia seguretat.
3: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
0: Ara mateix, per cert, després d'aquest reguitzell de retrets, Trump està sopant cara a cara amb tots els líders europeus.
1: I ha arribat a tan potent, diríem, que aquestes crítiques i retrets han eclipsat les noves compres multimilionàries d'armament anunciades avui per l'OTAN.
0: Sí, per demostrar precisament a Donald Trump que els europeus es prenen seriosament l'objectiu d'augmentar la despesa militar, ho ha dit el líder de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte.
4: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
0: En concret, els aliats de l'OTAN invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses d'antidrons, per reforçar-se dels atacs de drons. I companyies franceses i companyies com la francesa Airbus o la sueca Saab també s'enduran un bon pessic de diners públics per fabricar, en aquest cas, nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
1: Gràcies, Bruno.
0: Adéu, bona tarda.
16: Doncs qui no ha pogut ser en aquesta cimera de l'OTAN és Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. Ha sigut per decisió judicial. Recordem-ho, doncs el govern espanyol ha carregat fortament contra aquesta decisió. Creuen que deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla i no a Turquia no té cap sentit per l'executiu. La decisió no s'entén perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
6: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
16: I per cert, que avui l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'agència tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert.
1: A tot això, els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana vinent es votaran els objectius de dèficit després que aquest matí el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. A Madrid, Dani Sáenz de Aja.
20: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
21: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
20: Però Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com van fer l'any passat. Podem també fa un avís mentre que Sumar confia en els socis, Jone Belarra i Ernest Urtasun.
22: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
23: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
20: Esta votació no condemna els pressupostos, però sí que anticipa la falta de suports per aprovar-los. El PP diu que són una pantomima i Isabel Díaz Ayuso hi veu un nou intent de beneficiar els independentistes.
24: Resultado, buscar financiar 7 veces a Cataluña por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más
2: para crear una nación paralegal.
20: Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa després de l'estiu amb un debat pressupostari que servirà de carta de presentació si s'avancen les eleccions del 2027.
16: I a Veneçuela comencen a preparar i planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, on és ara mateix el nostre enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque. Bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda, Manel.
16: Què reclama aquí la població d'aquestes zones més allunyades de la capital, Miquel?
5: Sí, aquí ens ha interessat visitar zones més rurals que han quedat d'alguna manera silenciades. El Junquito, municipi de l'estat Libertador. És un municipi amb un carrer principal d'uns 600 metres. Era tot porxat a banda i banda, en cases colorides, i sota aquest passeig forjat hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. D'aquí, de tot això, només queden vestigis i bé, indignació, perquè aquí, ens diu la Juana, no ha vingut ningú i els pocs policies que van aparèixer el dia de la catàstrofe, per la nit es van dedicar a robar.
7: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda, aquí todos vivimos del turismo, o sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
5: La Lucy, igual que la Joana, tenia un petit restaurant d'arepes. La Joana està preocupada perquè a casa seva no sap si és estable i si pot tornar.
8: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Aquí no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
5: Pel que fa al primer sector, l'agricultura, hi ha explotacions que estan pràcticament intactes, però les que estan molt afectades són les que tenen bestiar, que molts van quedar atrapats. Uns pagès ens revelava una curiositat, Manel, amb el moviment de la terra. Hi ha manantials que han desaparegut, però també n'hi ha d'altres que han aparegut de nous en llocs insospitats.
16: Vaja, és ben curiós també i queda clara la feina ingent que queda a fer en determinades zones especialment. Moltíssimes gràcies, Miquel. Una abraçada.
5: Molt bona nit.
1: La ràdio i la televisió pública hongaresa, MU, han suspès temporalment l'emissió perquè el govern del conservador Peter Magyar en vol revisar els continguts. Txell Garriga, bona tarda.
31: Bona tarda. Sí, Magyar compleix, de fet, així una promesa electoral que en campanya ja va justificar quan va acusar, per exemple, els mitjans de comunicació de ser l'altaveu de l'exprimer ministre ultradretà Víctor Orbán i també el seu partit, Fidesz. La decisió s'ha anunciat, però, en l'informatiu d'aquest migdia. La cadena MU, a més d'una pantalla negra en què es podia llegir el missatge que se suspenen les emissions per fer que els mitjans de comunicació públics independents i creïbles. Magyar, que ja havia substituït la direcció de la televisió i les ràdios estatals, també ha fet una publicació a través de les xarxes socials en què qualifica el dia d'històric per acabar amb la propaganda, ha dit, i també les mentides. La programació de l'MU està previst, però, que es pugui reprendre ja al llarg d'aquesta nit, tot i que sense butlletins informatius.
16: Tres minuts i arribarem a 9:15. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. Argimon ha defensat que Salut Pública no era qui gestionava les llistes dels agents policials ni tampoc coordinava els equips que administrava en les vacunes. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona en català s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
9: Això ho explico perquè va haver-hi molt pocs països.
10: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países
9: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
10: Que utilitzaron esta restricció de los 50 anys.
9: A Alemanya, si no recordo malament.
10: Alemanya, si no recordo malament.
9: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
10: Però muy rápidamente se cambia el criterio.
16: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
1: I pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació del concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com ara Google o Microsoft i que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com ara d'empreses privades. S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any vinent.

0: És la veu que segurament molta gent ja està reconeixent de Sting, que actuarà aquesta nit al festival Les Nits d'Occident, que se celebra al Palau de Pedralbes. Arriba a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio, Marc Ruiz.
1: El conjunt amb el que està fent la gira és un trio elèctric, una formació molt lleugera però versàtil. Això li permet interpretar un repertori que no es limiti a la seva carrera en solitari, on abunden les cançons amb arranjaments que inclouen una gran diversitat d'instruments. En aquesta gira sí que acostuma a interpretar temes intensos com Fields of Gold, Mad About You o Fragile, però el cantant i baixista també aprofita la formació que porta per interpretar grans clàssics de The Police com Message in a Bottle, So Lonely o Roxanne, entre d'altres. Pel que fa a la posada en escena, també cal esperar un concert auster, sense grans efectes, més enllà d'un fons d'escenari. Serà una bona oportunitat per veure com es comporten les cordes vocals als 74 anys en cançons com If I Ever Lose My Faith in You o Every Little Thing She Does Is Magic.

0: La companyia Malpelo debuta al Teatre Grec amb la seva coreografia Inventions. És la tercera part del seu projecte dedicat a la música de Bach. Un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda que posa en solfa la dansa, la música i l'arquitectura. Marta Vives.
1: Tot i ser una de les companyies veteranes del Festival Grec amb qui col·laboren des del 1997, els Malpelo mai abans havien actuat al seu espai emblemàtic, el Teatre Grec a Montjuïc. Ara hi porten aquesta darrera part de la seva trilogia, un viatge a la música de Bach que inspira i serveix de fil conductor. És a Inventions, un muntatge de gran format que s'havia de veure al Museu Marítim el 2020 i que es va veure afectat per la pandèmia. Ara es despleguen aquest escenari a cel obert, excepcional, on l'espai embolcalla el so i la música en directe tocada per un quartet de corda, des de les cantates fins a l'art de la fuga del compositor barroc. Una vegada més, Pep Ramis i Maria Muñoz hibriden el moviment amb arts diverses, des del teatre, la coreografia, la música i també el text i les projeccions sobre les pedres. El resultat és d'una bellesa i una elegància que aclaparen de la mà d'una de les companyies més destacades de la dansa contemporània de casa nostra.
2: Plataforma per la Llengua ha denunciat que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim a Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
3: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat. I, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
2: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
0: Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita del llibre en català se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Ramon Solsona se'l reconeix per ser un dels principals autors contemporanis en català. L'escriptor ha agraït el premi i ha volgut posar en valor el fet d'haver escrit sempre en català.
4: El 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: La setmana desplegarà una oferta amb més de 300 activitats i la presència de 282 segells editorials amb editors de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord i també Andorra.
5: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
2: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança, Montse Pujol.
6: La pel·lícula d'animació per a un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona al calvari dels camps francesos i la travessia cap a Valparaíso, una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
7: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
6: El film, avalat pel Festival d'Annecy amb participació de 3CAT, es preestrena aquesta tarda al Cinema Girona i assistirà la Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
0: La Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau estrenen l'exposició Una memòria viva. És una mostra que posa en valor el vincle entre aquests dos grans referents del modernisme i la seva relació amb Barcelona i el barri de la Sagrada Família. Marta Utzet, directora de Cultura, Acció Social i Educativa de la Sagrada Família.
8: L'eix que formen la Sagrada Família, l'Hospital de Sant Pau i l'Avinguda Gaudí és molt més que una connexió urbana. És una connexió entre dues obres mestres del modernisme, però és també un espai de vida quotidiana, un espai de trobada i de convivència. Aquesta exposició és, doncs, una invitació a mirar aquest barri amb uns altres ulls.
0: L'exposició instal·lada a l'Hospital de Sant Pau coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i els 625 anys de la fundació de l'hospital. La mostra està formada per 7 clubs expositius i es podrà visitar de franc fins al 15 de novembre.

0: Notícies, sí.
1: Notícies, clar que sí. La instal·lació Paper Tears de l'artista visual Clàudia Pagès Raval, que actualment representa Catalunya a la Bienal de Venècia, protagonitza la nova programació que ha presentat avui la Fabra, Centre d'Art Contemporani. Montse.
2: Sí, el curs començarà al setembre amb una instal·lació del creador valencià Luce i continuarà a la tardor amb les escultures de la basca Nora Aurreiko Etxea i els audiovisuals sobre el control social de la marroquina Randa Maroufi. I ja a l'hivern serà el torn dels dibuixos del mexicà Jorge Satorre, que donaran pas a partir de l'abril a la proposta de Pagès Raval en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull, una instal·lació que connecta la història del paper de capellades a l'edat mitjana amb les crisis geopolítiques actuals de la Mediterrània. La Fabra enceta la segona temporada sota la direcció de Clàudia Lías. A la primera ja pràcticament ha duplicat el seu públic i ha fregat els 16.000 visitants.
0: L'angoixa? L'angoixa? Què diu?
1: I ja tenim aquí a punt amb nosaltres el David Uach.
3: Bona tarda, David.
4: Hola, bona tarda.
3: Anem amb l'última hora del Mundial, aquesta finalíssima in extremis en què finalment l'Argentina s'ha imposat a Egipte, eh? 3-2.
4: 3-2 i quin patir dels argentins, que quan quedaven 11 minuts de partit, 11-12 més l'afegit, perdien 0-2 d'entrada. Una reacció del seleccionador argentí Lionel Scaloni, que ja ho dit tot, sentim-la.
5: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, deja.
4: Doncs Scaloni, que s'expressava així d'emocionat un cop acabat aquest partit de vuitens de final del Mundial. Argentina, que perdia 0-2 amb gols egipcis d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 67, però al 79 els argentins s'han situat amb 1-2 amb gol de Romero. Val a dir que entre els dos gols dels egipcis, Messi havia fallat un penal i Egipte li havien invalidat un gol. Amb l'1-2 hem arribat al 83, quan Messi ha vist porteria, 8è gol de Messi en aquest Mundial, que ha establert l'empat a 2, i quan tot semblava abocat a la pròrroga, hi ha hagut el miracle argentí, obra d'Enzo Fernández, i el temps afegit, que fins i tot ha estalviat als de Lionel Scaloni el temps extra i els dona el bitllet als quarts de final, on s'enfrontaran al vencedor del Colòmbia-Suïssa, que comença a partir de les 10 a Vancouver. Amb el seu gol d'avui, a més de ser el seu 8è d'aquest Mundial, Messi n'encadena 9 en Copes del Món, veient porteria, que és un rècord també.
1: Déu-n'hi-do, aquest partit evidentment ha generat molta expectació, suposem que a l'Argentina, a Egipte, però compta també amb aquestes celebracions que sentireu ara. Perquè amb aquests crits, milers de palestins des de Ramallah a Cisjordània celebraven els dos gols d'Egipte en el partit que estem explicant. És una eufòria que finalment s'ha esvaït perquè l'Argentina, com diem, ha remuntat en els últims minuts, però per ells el Mundial té una connotació directament política. Per això anem fins a Ramallah. Jordi Brascó.
6: Els palestins han somiat per uns moments en eliminar la campiona del món, perquè sí, al camp jugava Egipte, però aquí a Ramallah milers de palestins sentien que ells també estaven representats sobre la gespa. Ho explica el Rami.
7: En primer lloc, perquè som àrabs, així que donem suport a Egipte. També per la situació política, perquè sabem que Egipte fa costat a Palestina. I tots som musulmans, així que també donem suport a Egipte, al Marroc.
6: La bogeria inicial amb el 0-2 ha deixat pas al nerviosisme primer, després al pànic i finalment a la decepció, en una terra on les alegries no abunden i quan arriben duren poc. Si més no, encara els queda Marroc, l'últim representant àrab que encara queda viu al Mundial.
3: Gràcies, Jordi Brascó, per aquesta crònica sobre com s'ha seguit a Cisjordània aquest partit, que ha estat, de fet, un dels més emocionants fins ara en el que portem de Mundial. David, més enllà d'aquesta competició, dia trafegat a l'Espanyol avui.
4: Sí, amb bastants moviments. Per exemple, s'ha fet oficial el segon fitxatge blanc i blau, al lateral de l'esquerra neerlandès, que té 24 anys, Jilinchi Harman, arriba cedit per una temporada i ve del Burnley anglès, que és un equip que també és propietat d'Alan Pace, que és el president de l'Espanyol. Harman és internacional pels Països Baixos i està format al Feyenoord. Demà mateix, de fet, el presentaran. Com avui, l'Espanyol ha presentat el seu primer reforç, l'extrem Àlex Calatrava, que en el seu cas arriba cedit del Castelló, de la segona divisió.
8: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos Y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
4: Per cert, que avui l'Espanyol ja ha començat oficialment la pretemporada amb les habituals revisions mèdiques i físiques prèvies a l'inici dels entrenaments. Per tant, s'han acabat les vacances per als jugadors de l'Espanyol i deixen enrere doncs, aquest temps de descans que han tingut en les últimes setmanes.
1: I pel que fa al Barça, presentat avui, Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i a l'app del club.
4: I en el qual els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits, per exemple, del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends, fins i tot. A més, es podran recuperar partits de temporada anteriores i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana.
3: I després del gran, enorme protagonisme del Tour de França d'aquests dies amb la gran sortida de Barcelona, la competició ara ha continuat amb la quarta etapa ja íntegrament en territori francès.
4: Ahir va acabar l'etapa als Angles, a la comarca nord-catalana del Capcir. Avui hem tingut ja una etapa entre Carcassona i Foix, de 182 quilòmetres, amb un vencedor de renom, Mats Pedersen, el danès de l'equip Trek, antic campió del món, ha guanyat a l'esprint del grup d'escapats, que han rodat doncs, molts quilòmetres per davant del gran grup, que avui s'ha agafat amb calma. Pogacar i Vingegaard han deixat marge per a l'escapada. Pogacar ha deixat anar el mallot groc amb la victòria d'avui de Mats Pedersen. Ara el nou líder és el noruec Thorsten Train, que figurava a l'escapada com el millor classificat a la general. I un dels protagonistes avui ha estat també el ciclista amb arrels a la Garrotxa, però de nacionalitat neerlandesa, Alex Molenaar, que a la Garrotxa, però de

0: la Simi Novak Djokovic ara mateix empata un set. Ha guanyat Djokovic el primer 7-6, ha perdut el segon 3-6.
1: Gràcies, David.
0: A vosaltres, fins demà.
1: Un minut i poc més d'un minut, de fet, per arribar a les 9, així que ens acomiadarem en aquesta edició del Catalunya Vespre, com sempre, preguntant-nos per la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores. Gemma Puig, bona tarda.
2: Aquesta segona onada de calor ja ha portat avui temperatures de rècord cap a la zona del Priorat i també a la Ribera d'Ebre, i a més amb aquesta temperatura més alta a Catalunya de 43,7 graus a Vinebre. Amb ruixats que hem tingut aquesta tarda i demà, les temperatures encara voldran pujar més. Demà tindrem aquests valors més alts, aquest pic de calor extrema entre dimecres i dijous en aquesta segona onada de calor. Demà moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, no només cap a Ponent o Ebre, sinó també cap a sectors de la Catalunya central i comarques gironines. Tota Catalunya sota avís de calor o alt, molt alt o moderat. Per tant, molta precaució perquè això també incrementa doncs, aquest perill d'incendi. Les màximes més altes, altre cop aquest dimecres, es situaran entre els 43 o 44 graus. A més, aquesta propera nit i matinada costarà dormir. Nits tòrrides a la costa i nit tropical cap a comarques interiors.
3: Bona nit, són les 9. El govern admet que sabia des d'un principi que havien aparegut esquerdes al convent de les religioses mercedàries del barri del Putxet de Barcelona fa un mes, coincidint amb el pas de la tuneladora de la línia 9 del metro. Els tècnics estudien si hi ha vinculació entre els dos fets. Les obres han provocat un esvoranc que ha obligat a desallotjar 90 habitatges. Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Roger Santaló, bona nit.
4: Bona nit. Segons ha pogut comprovar Catalunya Ràdio, les religioses tenen sistemes de control instal·lats als baixos de l'edifici des del passat 27 de maig, uns sistemes que els tècnics controlen diàriament. Les esquerdes, rajoles i parets van aparèixer gairebé un mes i mig abans de l'aparició d'un esvoranc aquest matí al pati interior d'un restaurant del carrer Teodora a la Madrid. Laura Carrasco, responsable de geologia i obres subterrànies del Departament de Territori, diu que estudien si els dos fets estan vinculats.
5: Tenim entrada oficial, o sigui, hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi, per acabar de concloure la vinculació amb l'obra.
4: Els tècnics segueixen omplint el forat de formigó i demà al matí avaluaran si hi ha seguretat perquè els veïns dels blocs desallotjats puguin tornar a casa seva. Matilde Seoane, Roger Santaló, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: L'incendi de Sant Manat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins demà. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre a la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat Mòbil a Sant Manat, Xavier Cussó, Maria Costa, bona nit.
6: Bona nit, un és alert que s'ha d'enviar en els propers minuts i que aixeca, com deies, el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, que pertany a Sant Manat, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, Castellà del Vallès, així com la zona nord d'aquesta ciutat. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, que pertanyen a Caldes de Montbui. Són les dues zones que queden ben bé a dalt de la muntanya del Farell i on el foc encara és inestable, tot i això amb vies de millora. Ho explica el cap de bombers, David Borrell.
7: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
6: Unitat Mòbil, Xavi Cussó, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Sant Manat.
1: Gràcies a la noia, l'evolució de l'incendi també és favorable a aquesta hora i els bombers confien donar-lo per controlat en les properes hores. Aquesta tarda també ha cremat un foc a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que ja està estabilitzat.
3: I d'aquí menys d'una hora actua Sting al Festival de les Nits d'Occident que se celebra al Palau de Pedralbes. Arriba a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en la que lidera una formació de trio. A banda de temes de la seva carrera en solitari, el músic també interpretarà grans clàssics de The Police, com Message in a Bottle, So Lonely o Roxanne, entre d'altres.
1: I la música també és protagonista al Grec aquesta nit, a partir de les 10, en aquest cas la música de Bach, la companyia Malpelo.

0: posa en escena la seva coreografia Inventions. És un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda, música, dansa i arquitectura.
1: I ara els esports, David Huach.
2: En què destaquem sobretot la patida i doncs complicada classificació de l'Argentina per als quarts de final del Mundial de Futbol. Argentina 3, Egipte 2 amb 8 ens, però el combinat de Leo Messi, que perdia 0-2 al minut 78 de partit i ha aconseguit en 15 minuts, encara no, capgirar el marcador i fins i tot estalviar-se la pròrroga per accedir als quarts de final del Mundial, on s'enfrontarà el vencedor del Colòmbia-Suïssa, que arrenca a les 10 a Vancouver. També en futbol, avui, nou fitxatge a l'Espanyol, el segon anunciat pel club blanquiblau. Es tracta del lateral esquerre neerlandès internacional Jilinchi Harman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. El Tour de França, quarta etapa en victòria a l'esprint entre el nombrós grup d'escapats per al danès Mats Pedersen, de l'equip Trek. El nou líder de la general és el noruec Thorsten Traen, que ha estat el més ben classificat d'entre els escapats del dia. Per tant, Pogacar i Vingegaard, que s'han agafat amb calma avui perquè han cedit 13 minuts respecte del vencedor de l'etapa. I a Wimbledon tenim en joc un partit destacat a quarts de final. Empaten a un set Novak Djokovic i Félix Auger-Aliassime.
1: Gràcies, David. El Catalunya Vespre torna demà a les 8.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
2: Hola a tothom.
1: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
3: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.
6: Sona la cançó que van sempre.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb The Rock.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
7: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
8: En el capítol anterior...
3: Onze encaputxats van entrar al Banc Central de Barcelona agafant 300 hostatges i van exigir l'alliberament del tinent coronel colpista Antonio Tejero. Això passava el 23 de maig del 1981, 3 mesos exactes després del cop d'estat al Congrés de Madrid. A Barcelona, els atracadors o colpistes, que ningú sap ben bé què són, han ferit un hostatge a la cama per fer veure que deixen marxar un grup d'hostatges. Entre ells, hi va un assaltant camuflat que porta un maletí que és clau en aquesta història. Mentrestant, la tensió creix. Ja han passat moltes hores des de l'inici de l'assalt. Els màxims responsables policials, entre els quals hi ha diversos generals, no saben què fer perquè totes les estratègies que fan servir no funcionen. I, finalment, hi envien a negociar personalment el governador civil de Barcelona i el director general de la policia.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els protocols policials i de qualsevol mena s'acostumen a crear a partir de les errades comeses en actuacions anteriors. En el cas de la sala al Banc Central, es van assajar moltes coses, més aviat fruit de la improvisació i d'una manera de fer policial una mica testosterònica. Ja sentireu que en aquesta història hi haurà un moment que sembla que quede tot clar, oficialment. Ja veurem si podem posar llum a la foscor. Comencem.
10: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
3: Crims. Per què matem?
10: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready. ready, my lord.
3: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
9: A mig matí del diumenge 24 de maig de 1981, quan ja fa 26 hores que va començar l'assalt al Banc Central de Barcelona, el centre de la ciutat està en silenci. Sembla que s'hagi congelat el temps. El gabinet de crisi que treballa per resoldre aquella situació ha decidit enviar dos peixos grossos a negociar amb els segrestadors. El governador de Barcelona i el director general de la policia caminen cap al banc amb uns quants nusos a l'estómac. No saben pas si en tornaran a sortir. Els especialistes policials, entre ells Enrique Esteban, el cap de la segona unitat dels GEOs que aquella nit s'havien endinsat pel clavegram fins als soterranis del banc, és un dels primers a advertir del perill que suposava allò.
2: Para mí fue uno de los momentos, pues, quizá más importantes y quizá con más peligro desde mi punto de vista, porque si verdaderamente los atracadores se hubieran dado cuenta de lo que tenían allí, los hubieran convertido a los dos en rehenes. Y entonces tendríamos los 200 y pico civiles y personal del banco, más el director de la policía y el delegado del gobierno.
9: Tots dos, delegat i director, s'acosten al banc. El Rubio dona instruccions al senyor Rotllant, el caixer principal, que a hores d'ara ja s'ha convertit en l'heroi de l'assalt perquè, tot i portar 36 hores segrestat i haver-se convertit en el blanc de tots els fusells policials cada cop que el Rubio el treia al carrer, no havia defallit en cap moment. Ara li tornava a tocar ser protagonista, oi, Lídia Orriols?
11: El cervell de la banda s'havia d'assegurar que cap dels dos anaven armats. No volia córrer riscos, tampoc entenia com el govern podia cometre l'error d'enviar dos màxims representants al banc. Potser volien aprofitar el moment de la trobada i la revisió del director i el governador perquè algun franc tirador el matés. Si moria el cervell, la resta s'entregaria.
9: Així que el Rubio fa sortir el senyor Rotllant. Li explica com ha d'escorcollar els dos homes per assegurar-se que no van armats. Les càmeres de televisió capten el moment. Tot just al davant del banc, un Rotllant seriós, però serè, revisa de dalt a baix el director i el governador, que es deixen fer. Un cop finalitzada la tasca i comprovat que no van armats, tots tres entren al banc. Durant uns minuts, que es fan eterns, la tensió es fa gairebé irrespirable al gabinet de crisi. El general Pajuelo està convençut que Gil Sánchez Valiente, el que ell considera que és el número uno, és capaç de fer una barbaritat si es veu acorralat. Els minuts passen i no se sent ni un soroll a dins del banc. Són dos quarts d'una del migdia. Han passat més de 27 hores des que aquest malson ha començat. Passen 10 minuts que es fan eterns i, de sobte, veuen que les portes del banc es tornen a obrir. El director de la policia i el governador civil surten tal com han entrat. Han parlat amb el Rubio, però no han aconseguit res, ni tan sols esbrinar si són o no són guàrdies civils.
11: A les 13:45, la policia torna a veure moviments a la porta del banc. No hi ha pactada cap entrega d'hostatges, per tant, no tenen ni idea de per què s'obre la porta principal. Potser el Rubio s'ho ha pensat millor i ha decidit entregar-se, però aquestes no eren les intencions del nostre personatge, que ja hem dit que té tendència a crear situacions pel·liculeres. Un cop més agafa el pobre senyor Rotllant i el fa servir d'escut humà. Aquest cop no es conforma a passejar-se per davant del banc. Decideix desafiar la policia i aprofitar per donar un tomb fins al quiosc que hi havia tot just al començament de la Rambla.
12: Decidí salir con el señor Rotllant hasta mediado de la Rambla. Me giré aquí, estuve observando un rato y viendo que no había ningún miembro de la fuerza pública, nos dirigimos al quiosco y nos paramos a observar la revista que aquí se encontraba. Cuando salgo hasta el medio de la Rambla, bueno, ya al salir de la puerta, mirando hacia mi izquierda, veo que la Rambla está cortada a la altura de la calle Santana y veo de que hay cientos de personas detrás de las vallas, acordonadas por la policía, ¿no? Y cuando llego a esta altura, pues no paraban de gritarme, fascista, asesino, hijo de puta, en fin, toda una manifestación de gente. Yo me miraba, me sonreía debajo de mi capucha, como diciendo, si vosotros supiésis.
9: Ni ells sabien, ni nosaltres sabem encara qui és en realitat el Rubio, però ja falta poc per descobrir-ho. El que és evident és que té la sang molt freda o no té por, o és un inconscient, o totes dues coses. Però aquest posat del Rubio, aquesta fatxenderia, no és més que un farol. A aquestes alçades ja sap que no té cap sortida. Ja fa hores que han deixat de picar perquè saben que no hi ha manera d'accedir al clavegram, i encara que ho aconseguissin, no hi hauria una tapa de claveguera a tot Barcelona que no estigués vigilada per un policia. A més, a part dels hostatges, el més important, el maletí, ja havia sortit feia hores del banc i, per tant, ja no comptaven amb el suposat suport dels serveis secrets. Estaven sols i sense escapatòria i, com dirien en una pel·lícula d'atracaments, només els quedava entregar-se o morir com rates. El Rubio, després de més de 33 hores dins el banc, ja havia empatitzat amb alguns dels hostatges, sobretot amb el senyor Rotllant, que havia demostrat tenir-los ben posats.
11: El pas de les hores desgasta completament els segrestadors i la policia ho sap. No poden veure què passa a l'interior del banc, però està clar que estan perdent el control dels hostatges, perquè alguns d'ells han arribat fins a les terrasses del Banc Central i pretenen fugir saltant pels teulats. Altres fan senyals als franctiradors intentant explicar amb gestos, per no ser descoberts, quants segrestadors hi ha a les teulades. Una d'aquestes persones, que ja és al teulat del central, és José Gracia, aquell operari que havia aconseguit amagar-se als lavabos, però que finalment, i després de més de 20 hores de segrest, havia decidit sortir. Doncs bé, José Gracia és al terrat. S'ha perdut la major part del segrest, no va poder veure com el Rubio disparava a la cama de Ricardo, però aquest cop serà testimoni del moment, probablement més dur de tot l'assalt. You want it
3: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
9: A les 19:45 del vespre, en veure la situació, els geos decideixen intervenir-hi i assaltar el banc. L'ordre és saltar pels teulats i des d'allà accedir al banc. Un dels franctiradors observa que a la terrassa del central hi ha un home encaputxat. No s'ho pensa dues vegades i dispara. L'operació de rescat al Banc Central acaba de començar. El tret del policia se sent nítid en el silenci de la plaça. José Gracia, que ja hem comentat que era la teulada, no només sent el tret, també veu on impacte. La imatge la té gravada a foc al cervell.
2: L'atracador que me tenia, pues estábamos pues, a un metro hablando, o quizás menos. Él estaba en la puerta de la cúpula del reloj, la pistola la tenía mirando abajo. Le dieron la cara de la frente, me pasan por aquí, las oí, no oí pst, una, sino... a la hostia. Y ahí lo mató. Ahí se armó la de San Quintín. ¡Pum! La frente. Yo, para mí, que fue la frente. Porque en ese momento es todo... todo ese cuerpo es un blanco. ¡Pum! En la frente y cayó. Exactamente como iba con un pasamontañas. No sé si le dio la boca, la cara, la frente, la cabeza, sí. Porque cuando yo lo levanté, le salía sangre por todos lados. Levántala para ver, para que lo viera ese supuesto hermano.
9: El senyor Gracia parla d'un germà que l'atracador morte dins de la banda. I el germà és testimoni de com cau al terra. José Gracia és la persona que malauradament està més a prop del ferit i l'ha d'aixecar amenaçat a punta de pistola pel germà perquè el pugui reconèixer, ja que hi havia diversos atracadors encaputxats. El Rubio sent el tret des del pati central y no li cal veure-ho per saber què ha passat.
13: Yo siento el tiro al francotirador y yo mismo digo, hay un muerto. Sabíamos que un muerto seguro había, pero no sabíamos quién era. Y cuando subimos empezamos a llamar los números, nos tenían que responder, no nos respondieron ninguno de los dos. Y entonces era que decía, era mi cuñado que decía, mi hermano está muerto.
9: Els segrestadors perden els nervis. Ara sí que tenen clar que la policia no tindrà miraments. Tiraran a matar. A més, la mala sort ha volgut que el mort tingui un germà dins que ho ha vist tot i un dolor tan profund no contribueix gaire a tenir la sang freda. Aquest serà un moment decisiu perquè tant el cervell de la banda com la policia estan a punt de perdre el control de la situació.
13: Mi hermano que ha muerto, que ha matado, tal y cual, yo tengo que tranquilizar, digo, no, esta gente no tiene culpa. Ahí arriba han tenido que cometer un error. Para que eso haya sucedido han tenido que cometer un error porque estamos negociando entregarnos. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, porque sí, maten a uno? Decía, algo se ha tenido que pasar en el terreno, pero no sabíamos por qué.
9: Per què la policia havia decidit tirar a matar? Ni tan sols ferir el segrestador. Per què es va disparar sabent que les teulades eren plenes d'hostatges? El general Aramburu és contundent responent a aquestes qüestions.
14: Apretando un poco las clavijas, se termina. Aquí la clavija consistió en la vida de un hombre. Se apretó esa clavija y se terminó.
9: Els geos aprofiten molt bé aquest cop d'efecte. Els atracadors estan retirant el mort de la teulada, el seu germà intenta reanimar-lo, però totes les teulades estan plenes de policies i el grup especial d'intervenció assalta per fi la terrassa del banc. José Gracia, que tot just està al costat del mort, encara avui en dia explica amb una cara d'absoluta incredulitat el que va viure.
2: Saltaron geos, pues como el que tira una piedra con un avispero. Salían por ellos por donde podían salir. Pues en ese momento no, nadie te pone una escalera y te da la mano para que subas. Te empujan y saltas. O sea, yo creo que haces cosas que en un estado normal no las haces. Y luego, pues, se me montó uno encima, disparando hacia la puerta del banco, del terrao. I els casquillos me caien por encima.
9: Arriba un moment que José es deixa caure a terra, gairebé en estat de xoc, convençut que és mort, que alguna d'aquelles bales l'ha encertat. Trossos de paret salten pels aires en cada impacte i cauen sobre ell. Però José resulta il·lès. Ara s'adona que no hauria d'haver sortit mai d'aquell lavabo. Els hostatges no tenen un bon record de l'assalt dels geos. Tots ells asseguren que van tenir més por de morir en mans de la policia que dels mateixos atracadors. L'Àngel, el tècnic de manteniment que havia evitat que cremessin els bitllets al mig del pati central, encara es disgusta quan ho recorda.
15: Se portaron peor los geos que en el momento de en la actuación. Ya sabemos que los secuestradores lo que hicieron, eso no tiene nombre. Entraban en los lavabos, disparaban y después abrían la puerta.
9: José Gracia, que encara no es creia el que estava vivint, veu com tots els policies comencen a accedir al banc per la porta del terrat.
2: Cuando entraron los geos, es como si hubieran entrado a Tila. Fueron destruyendo el banco.

0: Després d'una entrada tan salvatge com aquesta, el Rubio sap que no té sortida. Si no s'entrega, no només moriran els seus companys. Està convençut que els agents no tindran miraments si els atracadors disparen.
1: Fue cuando decidí dar la orden de salida, porque aún nos quedaban 200 y pico rehenes con nosotros. Y entonces dije, bueno, esto es una masacre. Para llegar a nosotros van a tener que matar mucha gente.
0: És llavors quan decideix que s'ha d'entregar, però tampoc sap com fer-ho. La policia baixa en tromba per les escales principals i no pregunta res. El seu objectiu és disparar contra els encaputxats. En aquella entrada hi ha Enrique Esteban, el geo que aquella nit ja havia entrat pel clavegram del banc.
2: En el banco había muchísimas dependencias que no habíamos conocido. Hubo que limpiarlas, y hubo que limpiarlas. Cuando digo limpiarlas, me estoy refiriendo, digo que entrar en ellas y adoptar todas las precauciones, porque no se sabía si podía haber quedado alguien allí, incluso si podía haber rehenes con alguno.
0: Mentrestant, alguns dels hostatges ja s'estan escapant pels terrats, però al pati central encara en queden molts. Senten uns sorolls terribles i comencen a cridar per les finestres. Els policies que hi ha a l'exterior intenten tranquil·litzar-los. Un agent els pregunta si queda algú perquè a fora no tenen ni idea del que passa a dins del banc. El descontrol de l'operació és total. Al gabinet de crisi no saben què hi passa allà dins. S'han sentit trets, però els experts diuen que cap procedia dels CETMES, els fusells de l'exèrcit. Per la seva banda, Antonio Tejero, que seguia les notícies des de la presó, assegurava que ni ell ni cap dels que havien participat en l'organització del cop d'estat al Congrés dels Diputats tenien res a veure amb l'assalt al Banc Central. El general Pajuelo comença a dubtar que el cervell sigui el capitán Gil Valiente, fugat amb un maletí del 23F. Després de gairebé 36 hores de segrest, encara no han pogut aclarir qui són els autors ni els verdaders motius d'aquella operació.
3: A l'interior del banc, el Rubio i els seus homes saben que estan completament perduts i creuen que així que la policia els identifiqui, els mataran allà dins sense contemplacions, tal com ja havien demostrat a la teulada. El Rubio torna a improvisar i ara el que se li acut és que sortiran barrejats amb els hostatges. Ell era l'únic a qui havien vist a la porta del banc. Sabien que portava jersei blau i pantalons foscos i, evidentment, caputxa. Així que, entremig de tot l'aldarull, va començar a intercanviar-se la roba amb els hostatges.
1: Los propios rehenes empiezan a darnos ropa. A mí me dieron un jersey rojo y los pantalones, pero no me iba.
0: La versió que donen els hostatges que ho van viure és bastant diferent de la que manté el Rubio. No només els obliguen a canviar-se la roba, sinó que els atracadors van actuar amb molta malícia.
4: Se quitaron la capucha y nos pusieron pues a los que estábamos allí pendientes y demás y apuntados con la pistola en la cabeza. Entonces, pues ese momento y demás, de que cuando sentíamos que entraba los demás, a mí me la pusieron en concreto, yo cogí, me la quité, la tiré.
0: Atenció al que ve ara. Això sí que no ho supera ni La Casa de Papel. El caos és total. Els hostatges s'amunteguen a la porta principal intentant sortir, però la porta està tancada amb clau. La clau la té el Rubio, que és l'únic que l'obria i la tancava per sortir amb el senyor Rotllant. Però recordem que el Rubio s'havia canviat la roba i amb els nervis i les presses s'oblida d'agafar la clau de la butxaca. Així que un cop arriben a la porta per sortir amb la resta de segrestats, s'adona que no té la clau. A fora tampoc s'han plantejat la possibilitat de demanar totes les claus al director del banc i es limiten a preguntar als de dins per què no obren. La resposta és clara, no hay llave. Escoltem els àudios reals d'aquell moment. No hay llave. Finalment, a les 20:45, els més de 200 hostatges que encara hi ha al banc estan amuntegats darrere la porta i un d'ells trenca el vidre d'una de les portes laterals i força la sortida. L'arxiu audiovisual d'aquell moment és històric, d'aquells que no et canses de veure. Us recomano un sense ficció que es va titular Cop al Banc Central, fet per la Neu Sala amb la productora Minoria Absoluta, que trobareu al 3 a la carta. Desenes d'homes, perquè curiosament només hi havia homes, surten atropelladament per la porta que finalment han aconseguit obrir. No saben cap on anar. Uns corren cap a la dreta i altres cap a l'esquerra. Tot està ple de policies. Des de les escales que hi ha al començament de la Rambla, les escales que baixen al metro de Plaça Catalunya, els agents, apostats amb les armes a punt, criden als hostatges que es llencin a terra. El geo Enrique Esteban recorda aquell moment.
2: Se ven en las imágenes, por eso digo que quizá las imágenes son muy ilustrativas. Se ve como los miembros del Grupo Especial de Operaciones le decían a la gente tranquila o calma, porque lo que nosotros queríamos es que estuvieran en el suelo, que era el sitio donde menos riesgo corría.
0: La gent s'arrossega per terra fins a arribar al que cadascú considera un lloc segur. Uns s'amunteguen amagats darrere el quiosc de les Rambles. Altres arriben fins a una de les cabines de la 11 que hi havia just a dalt de tot de la Rambla. La policia els crida des de les escales de l'entrada del metro de Plaça Catalunya. La gent hi arriba arrossegant-se per terra i allà la policia els llança literalment escales avall.
4: Recuerdo que había unos policías por fuera de la puerta de cada lado y demás. Decían, tírate al suelo, cuando te digamos al corriendo, ponte detrás del kiosco y detrás del kiosco, oye, vete para allá.
0: La tensió és tan gran que la gent, tot i que porta 36 hores de segrest, treu les forces d'on pot i intenta seguir les instruccions policials dintre de tot aquell caos.
5: Enfrente de las escaleras del metro, donde Canaletas, se encontraban con tres o cuatro metralletas apuntándole y diciéndole con voz de sargento militar que al suelo. Y claro, caían redondos. Se dejaban caer y depositaban atrás.
0: El llavors capità Gómez Alarcón contempla l'escena des d'una de les posicions de l'exterior del banc.
6: Con pánico corriendo. Y recordáis también que hubo algún caso de histeria de algún rehén allí ya en la calle. Y en el momento era de una tensión, pues yo creo que límite.
0: I realment ho era. Però l'opinió que d'aquell moment té el general Aramburu és, si més no, curiosa.
7: Era vergonzoso ver cómo huía la gente, como escasa dignidad.
8: Crims, amb Carles Porta.
0: Recordem que enmig de tot això hi ha els segrestadors que s'han intercanviat la roba amb els hostatges i que surten corrents com si fossin un més dels retinguts. La policia sap que aquesta és l'única via de sortida que els queda, però en aquestes 36 hores encara no han aconseguit identificar-los i no tenen ni idea de quina cara fan. Això explica els pocs miraments que tenen amb les persones que intenten escapar com poden d'aquell malson que fa tantes hores que dura.
2: Era ir recogiendo la gente y sobre todo deslindar quién era secuestrador y quién era secuestrado.
0: El Rubio, que ja s'havia canviat el jersei blau pel vermell, és un dels primers que surten entre els hostatges.
9: Entonces una gente se dispersó hacia la derecha y otra hacia la izquierda. A mi salida, todos íbamos cubriéndonos las cabezas para que no identificasen si podíamos escaparnos.
0: S'ha canviat la roba i no porta caputxa, però sí la pistola. Recordeu que va tenir problemes amb la mida dels pantalons?
1: Yo llevaba la pistola y, bueno, yo para mí ya era mejor acabar, ¿no? Con todo. Y por eso llevaba la pistola encima, lo que pasa es que se rompió el botón del pantalón y del cinto se cayó. Se cayó el arma, yo trato de girarme para cogerla. Uno de los compañeros que viene detrás mío le da una patada, me la aparta de la mano prácticamente porque ya vio que me estaba apuntando a policías o geos que había detrás de los árboles, que tal vez mejor eso me salvó también, ¿no?
0: Segurament, si el Rubio hagués agafat la pistola, l'haurien cosit a trets i no hauria pogut explicar la seva versió d'aquell assalt.
3: El moment en què el Rubio perd la pistola queda enregistrat per les càmeres de televisió espanyola que no perden detall d'aquell caòtic alliberament. Es veu com un dels que surten per la porta, amb un jersei fosc, s'ajup, sembla que per agafar alguna cosa, però continua corrent. Tot és tan ràpid que per percebre aquest detall s'han de visionar les imatges de càmera lenta, gairebé imatge a imatge.
0: El Rubio és viu i fora del banc. Intenta córrer rambla avall cap a on s'aplega la gent curiosa. Ell continua corrent, no vol llançar-se al terra ni refugiar-se darrere de cap quiosc. Vol aprofitar el caos per fugir en algun carreró.
9: Yo vi que por ahí no tenía escape, entonces lo intenté de nuevo hacia abajo. No pude acercarme hacia la gente, que era lo que quería, porque había un cordón policial. En ese momento había 1.500 policías custodiando los alrededores del banco.
0: Tots els carrers estan tallats i no deixen sortir del cordó policial a ningú que hagi sortit de l'interior del banc. No es pot escapar. La policia va fent pujar tots els alliberats en furgonetes i autobusos i els porta a la comissaria de Via Laietana. Policialment, l'operació està sent un èxit perquè no ha quedat ferit ni un hostatge. Saben que hi ha un segrestador mort i estan segurs que la resta s'han barrejat entre els alliberats i, per tant, en algun dels autobusos o furgonetes que van cap a comissaria, el Rubio el reconeixen immediatament.
1: Están los geos conmigo, me voy a encontrar la tanqueta y llega un inspector del grupo de la político-social y me reconoce. Y les dice, pero si este es anarquista. Y me dicen a mí, dice, menuda 36 horas nos lleva dada.
0: La policia i sobretot el grup de lo político-social de l'època coneixia perfectament l'home que els havia tingut contra les cordes durant 36 hores. I no, no era el capità Gil Sánchez Valiente, ni cap guàrdia civil ni cap militar. El cervell de la banda només tenia 25 anys, però ja era un vell conegut de la policia. És José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio.
3: L'havien detingut diverses vegades per la seva vinculació a grups anarquistes, però darrerament s'havia especialitzat en l'atracament de bancs i pels informes que constaven d'ell s'havia convertit en un mercenari, un professional que actuava per encàrrec. Al començament de la seva carrera com a mercenari va ser fidel a les seves idees i només acceptava encàrrecs dels comunistes i els grups d'extrema esquerra, però va arribar un moment que també es va posar a treballar per a l'ultradreta perquè pagaven millor.
0: Els agents de la político-social no es poden creure que darrere d'aquella operació que ha tingut paralitzat tot el país, una acció que ha aconseguit enganyar tothom, hi hagi només el Rubio, un jovenet de 25 anys.
1: Héctor Esto acompaña a los geos, me dan un ascensor que salimos directamente pues, a una sala de junta, ¿no? Es una mesa en forma de V, de U. Y ahí pues está el director general, bueno, yo los que conocía, varios generales, en fin, que habían varios generales, habían todos los mandos que había mandado. Y los policías les dicen, los secretos les dicen, bueno, pues si es anarquista, ¿no? Y ellos pues se echan mano a la cabeza, cachan la cabeza y se queda unos segundos que no sabe qué hacer.
0: Tot el gabinet de crisis queda perplex davant d'aquesta informació, sobretot el general Pajuelo, que va ser el que va aixecar la llebre assegurant que eren comandaments militars els que havien organitzat l'assalt. El general Aramburu Topete assentia amb el cap satisfet perquè ell, director de la Guàrdia Civil en aquells moments, sabia que havia depurat responsabilitats a les casernes i que en aquella operació del Banc Central no podia haver-hi cap dels seus comandaments.
7: Habían detenido a todos. Le dice el capitán de información, ve al Rubio y dice, pero Rubio, tú también estás metido en esto. Y dice, pues ya no, usted es mi capitán. Algo hay que hacer, ¿no? Alguna cosa hay que hacer, ¿no? Es la vez que conocí al Rubio y la primera y última vez que lo he visto, ¿no?
0: A dins els autobusos identifiquen 8 assaltants més.
3: Tots ells són delinqüents habituals, atracadors de sucursals o joieries a punta de pistola, però poca cosa més. Cap d'ells té vinculacions polítiques. L'únic amb un passat compromès és el Rubio, un conegut anarquista. Els hostatges que són interrogats asseguren que els que van assaltar el banc eren 11 i que entre ells es cridaven per números. I tots estaven segurs que n'hi havia 11. Un estava mort a la teulada. 9 detinguts, entre ells el número 1, José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio. I els mateixos atracadors confessen que el que faltava era l'assaltant que havia aconseguit fugir amb el maletí.
8: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
10: Hey, nanny. I'm ready, my lord.
8: Amb Carles Porta.
0: Tot i que l'operació policial ha estat un èxit perquè s'ha aconseguit alliberar tots els hostatges sense que hi hagi cap ferit, en el fons saben quin ridícul s'ha fet permetent que 11 aficionats mobilitzessin fins i tot el president del govern. general Aramburu Topete serà l'encarregat de dirigir-se a la premsa per llegir el comunicat pactat dins el gabinet de crisi. Hi ha una cosa molt important per al general: que no quedi cap ombra de dubte sobre el cos de la Guàrdia Civil.
11: Que la Guàrdia Civil, en contra de lo mucho que se había hablado estos dos últimos días de que alguno de sus elementos estaban implicados en este golpe, en absoluto ha tenido ninguna participación.
0: I el comunicat acaba definint el grup que havia mantingut durant 36 hores amb l'ai al cor l'estat espanyol com una banda de chorizos, macarras i anarquistes. La policia interroga José Juan Martínez Gómez, el Rubio, a les dependències de la comissaria de Via Laietana. Tenen moltes preguntes.
3: Si el que pretenien era un atracament convencional, per què havien assaltat el Banc Central? Per què no qualsevol altra entitat bancària que fos realment accessible per a ells? El número 1 era el Rubio, o hi havia algú més darrere d'aquella operació tan atrevida? Què pretenien realment amb l'assalt a una oficina bancària tan gran i al cor de Barcelona?
0: La cúpula de la brigada político-social li pren declaració. Els funcionaris transcriuen textualment a màquina les paraules del Rubio, que sembla que no té cap problema a explicar qui hi ha darrere del cop. Però al sumari passa una cosa molt curiosa. La declaració del Rubio queda tallada.
12: José Juan Martínez Gómez manifiesta que el 26 de mayo contacta con un tal Antonio Luis, de tendencia ultraderechista, en Perpiñán, y le propone el asalto a Central como golpe de fuerza en solidaridad con...
0: No ho deixem en alt per fer més intrigant la història, no? Aquell en solidaridad con queda al final d'un foli. Hi ha tres punts suspensius que semblen indicar que la frase continuï al foli següent. Però, coses de la vida, els folis següents han desaparegut. No són ni al sumari ni a l'atestat policial. És a dir, el que va dir després no consta per escrit. El declarant diu que va dir això.
1: Hablo de Manglano, hablo de... el otro acompañante, que yo le llamo Luis, ¿me entiendes? Y, bueno, y... le explico y yo he sido financiado y he sido pagado para hacer este trabajo. El interés es recuperar un maletín y a mí me se daba la información de poder hacer el atraco si recuperaba el maletín, si estaba dispuesto a recuperar el maletín. Y entonces ahí pararon. Ahí pararon de preguntar, ahí pararon de todo.
0: Segons el Rubio, ell ho va explicar absolutament tot en aquella primera declaració, concretant la implicació dels serveis secrets espanyols. Però els folis on se suposa que allò consta avui han desaparegut.
3: Recordem que porta 48 hores sense dormir. L'adrenalina l'ha mantingut amb els ulls ben oberts durant tot aquest temps. Ara no hi ha adrenalina, però sí molta ràbia. Està molt dolgut perquè se sent enganyat. Ell havia complert amb la seva part del tracte, treure el maletí del banc. Però el client li havia facilitat uns plànols erronis amb la intenció que mai poguessin sortir de l'edifici. Un dels seus homes havia mort d'un tret al cap a la teulada. Segons ell, el tal Luis, mà dreta d'Emilio Manglano, director del CSIC, dels serveis secrets espanyols de l'època, no li va voler detallar què hi havia a l'interior d'aquell maletí que era tan important.
0: Però el Rubio ho sabia. Havia obert el famós maletí abans de la sortida dels primers hostatges. El que va llegir el va espantar i així ho va explicar als agents de la politico-social. Ara sí, ara toca respondre l'última pregunta i segurament la més important. Què hi havia a l'interior del famós maletí?
1: Yo lo abro por la curiosidad de qué es lo que había dentro del maletí. Examinamos, empezamos a mirar papeles y me dice, joder, José, esto es fuerte, esto es más de lo que yo esperaba. Digo, bueno, pues yo también. En el maletí hay una serie de documentos escritos a mano y... esto de las participaciones de las capitanías que iban a participar en el golpe de 23F, en donde se hablaba que la Armada se iba a hacer, General Armada, se iba a hacer cargo del gobierno provisional, que se iba a instalar, y en donde la monarquía estaba de acuerdo en este hecho.
0: Algunes de les informacions que apunta el Rubio que hi havia en aquest maletí s'han sabut amb el temps, però si s'haguessin fet públiques només 3 mesos després del cop d'estat, molt probablement hauria desestabilitzat les altes esferes del poder i segurament la democràcia. O potser hauria fet mal a la corona, vés a saber. Va existir realment aquest maletí o és un farol del Rubio? I si el membre de l'ultradreta el va treure del banc, per què no el va interceptar la policia? El Rubio també té la resposta a aquesta pregunta. Segons ell, en la primera sortida d'ostatges, on va sortir el maletí, la policia no va identificar ningú.
1: No se identificaron a ninguno. Jamás se identificó a un rey.
0: Enric Esteban, el geo que va estar durant tota l'operació de rescat del Banc Central, dubte molt que no s'identifiquessin, però tampoc no pot assegurar que en aquells moments d'incertesa algú ho hagués fet.
2: No lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero si llevaba algún maletín, yo le puedo decir que estaría controlado. Yo le puedo decir, para un poco quitar cualquier duda, que los rehenes, cuando salían del banco, no se iban a su casa.
0: Si la història del maletí és o no veritat, només el Rubio ho sap. Si els serveis secrets o l'extrema dreta van ser els autors d'aquest encàrrec, només ho saben ells i el Rubio. Voler fer creure que només una banda de xoriços, macarres i anarquistes havia estat capaç d'organitzar un sarau d'aquesta magnitud era realment difícil. Tant que la versió del govern no convenç els polítics. I el cas de la sala al Banc Central arriba al Congrés dels Diputats. Eren altres temps, ja m'enteneu. L'oposició en bloc té preguntes que volen que el president respongui. Només dos dies després de la detenció del Rubio, el president del govern, Leopoldo Calvo Sotelo, el mateix que la nit de la crisi havia demanat que es truqués al tinent coronel Tejero a la presó, compareix davant dels diputats. Calvo Sotelo està molt confós i no pot dissimular la consternació perquè ni ell mateix s'acaba de creure allò de chorizos, macarras i anarquistes.
13: He de reconocer que hay una pregunta fundamental que a todos nos apremia y al gobierno también. Pregunta a la que yo en este momento no puedo dar una respuesta solvente. Y la pregunta es esta. ¿Quién está detrás de estos hechos? Pues bien, el número uno, José Juan Martínez Gómez, según declara, se entrevista en Perpiñán el día 15 o 16 de marzo pasado y luego el 22 de marzo con un individuo que se identifica como Antonio Luis, que se presenta como hombre de ideología ultraderechista y dice estar informado de las actividades delictivas que ya en esa fecha tenía en su haber Juan Martínez Gómez.
3: El president del govern, citant la declaració que tot just havia fet dos dies abans el Rubio, acusa de manera indirecta l'ultradreta, però en cap moment cita Emilio Manglano o la suposada implicació dels serveis secrets. El que no sabem és si ell tenia o no les dues pàgines que falten al sumari de la declaració del Rubio. Tampoc sabem si, amb el pas dels anys, José Juan Martínez Gómez ha volgut convertir aquells dos dies èpics en la seva història criminal que van acabar amb un fracàs estrepitós en una pel·lícula digna d'un guió de Hollywood o potser haurien de dir en una sèrie de Netflix. El que és cert és que l'oposició no es creu el tema de l'atracament ni tan sols l'única implicació de l'ultradreta i així consta en el discurs que un Felipe González de l'oposició feia a la cambra.
14: Un sentimiento de confusión, de incredulidad. No era posible que gente calificada de macarra, de chorizo y con no sé qué de connotaciones anarquistas que era la referencia de una ficha policial hubieran tenido en jaque a un Estado como el Estado español, durante más de 30 horas, en un acoso perfectamente organizado, perfectamente instrumentado. Eso no se lo cree nadie. Evidentemente, el gobierno es el primero que no se lo cree.
3: I un jove Miquel Roca Junyent, que el 1981 era el portaveu del Congrés per Minoria Catalana, també insinua els interessos polítics que hi ha darrere de la sala al Banc Central.
15: Que a los elementos conocidos del terrorismo que venía operando en España se suman ahora y desde hace unos meses fuertes intervenciones de otro signo que están intentando desestabilizar la democracia. Que esto es lo que en definitiva detrás de toda esta operación está, una operación de descrédito del sistema democrático.
0: Però el moment més tens de la sessió el protagonitza Blas Piñar, líder del llavors partit d'ultradreta Fuerza Nueva. He dit Blas Piñar, no Abascal. Aquell vell polític està molt emprenyat perquè durant els dos dies que va durar l'assalt, molts diaris l'assenyalaven a ell i al seu partit com els conspiradors de l'acció duta a terme per el Rubio.
15: Yo soy el primero que está deseando un esclarecimiento de los hechos. Pero esclarecer no es el lobar, no es el suciar, no es manchar a priori. A mí no me duelen prendas. Lo que no se puede estar manteniendo en la opinión constantemente es la posibilidad de que nosotros, y yo al menos, estoy implicado en cualquier movimiento de carácter terrorista, porque rechazo el terrorismo, por los fines y por los medios.
0: L'ambient al país i entre la classe política està molt calent. Fa només tres mesos que han sortit de l'intent del cop d'estat i ara tot just surten d'un assalt d'infart. La democràcia no està consolidada, encara és molt feble. Al govern no li interessa que hi hagi cap ombra de dubte sobre la implicació dels militars o els serveis secrets. I el 31 de maig, tot just una setmana després de la seva primera declaració, tornen a interrogar el número 1. Aquest segon interrogatori sí que consta sencer al sumari. I aquí, la versió del Rubio no té res a veure amb Manglanos, serveis secrets o extrema dreta. Tot és molt més senzill. Citem textualment.
12: Que el atraco se le ocurre estando en la cárcel de Carabanchel y al pensar que no puede pasarse toda la vida dando pequeños golpes, que decidió Barcelona porque era la ciudad que conocía y el banco lo eligió por características y situación.
0: El Rubio, anys després, diu això.
1: Me la invento. Me la invento porque es la versión que ellos quieren escuchar y la prueba es de que hay algunas contradicciones que ni siquiera se preocupan de arreglarlas. No quiere decir que estuviesen todos implicados, pero había sectores que estaban implicados y había sectores que pesarían mucho para continuar con eso para adelante. O el escándalo era de mayúsculo.
0: El Rubio i la resta d'atracadors són condemnats a penes de presó d'entre 30 i 40 anys pels delictes de robatori violent i intimidació amb els agreujants de reincidència i disfressa, tinència il·lícita d'armes i detenció il·legal. La sentència considera que no hi va haver cap implicació política. Diversa gent, sobretot els membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que van participar en aquella operació, mantenen a dia d'avui que tot va ser obra del Rubio i que allà no hi va participar cap membre de l'extrema dreta i molt menys dels serveis secrets. Amb aquest menyspreu, parlava d'ells el general Aramburu Topete en la seva darrera entrevista sobre el cop al Banc Central.
7: Salto de chorizos. Exclusivamente chorizo. Y en cuanto hubo el primer tiro y hubo la... cundió el pánico y las ratas huyeron.
0: Per què deia això de les rates el general Aramburu Topete? El Rubio va tenir moltíssimes dificultats per formar la banda que es va decidir a atacar el Banc Central. Les reunions preparatòries es feien als bars, sopars on no faltava el vi i que acabaven sovint amb la majoria dels participants beguts. Pocs dies abans del cop, alguns dels que semblaven més convençuts van decidir no participar-hi. Així que José Juan Martínez Gómez, com es diu en l'argot criminal, tiró palante con un par i va completar l'equip d'11 amb el seu cunyac i un germà del cunyat, el pobre que va acabar mort a la teulada del Banc Central. Fins i tot, que el dia que van triar per entrar al banc fos just el 23 de maig, tres mesos exactes després del cop al Congrés, va ser pura casualitat. De fet, el cop estava planejat per uns dies abans. Ho tenien tot preparat, però a les 9 del matí, just quan anaven a entrar a punta de pistola per l'entrada principal del banc, un d'ells es va cagar. I no estem parlant metafòricament. Li va agafar tal atac de pànic que s'ho va fer tot a sobre. Evidentment, no quedava gaire seriós entrar al banc amb un dels seus homes literalment cagat. Així que el Rubio va decidir avortar l'operació i anar-hi un altre dia. La data del 23 de maig només va ser casualitat. Miguel Alarcón, aquell capità de la Guàrdia Civil que va haver de llegir el comunicat des de la tanqueta i que va sortir disparat després del tret del Rubio, està convençut, després del pas dels anys, que el Rubio podia haver aprofitat la confusió generada en aquells moments per fer gran la seva llegenda.
6: Este hombre quiso montar realmente un atraco de película. Y yo creo que en el fondo él le gusta haber pasado a la historia como el atracador del Banco Central. perquè aquello fue un, pues un delito de los que pasan en la historia.
0: Hi ha conclusions de tota mena. Escoltem la de José Gracia. El recordeu? Aquell hostatge que es va passar 12 hores tancat al vàter i que quan es va decidir a sortir va haver de presenciar com mataven davant seu un dels atracadors.
16: Yo creo que fue más bien político. Atraco, no, porque el vaciar los sacos, romper los paquetes, hacer aquella montaña de dinero para luego recogerla, para llevársela, si ya la tenían envuelta. Si es que era absurdo.
0: S'hi poden donar moltes voltes. La versió oficial diu que va ser un intent d'atracament. I així està sentenciat per la justícia espanyola. I en aquestes latituds, les versions oficials i les sentències... Però estem parlant dels anys 80. Les coses han millorat molt, oi? Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

0: smiling.
1: Crims.
0: Now I'm so sad and blue.
1: Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benja Estacio. Documentació, guions i entrevistes, Lídia Oriols, Adolf Beltran i Mercè Folk. Guió, Banc Central, Neus Sala. Realització, adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

can't think, all smiling. Now, I'm sad and blue.

0: my heart belongs.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Manel Elias. L'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental ja està en vies d'estabilització i els bombers confien en aconseguir-ho ja aquest dimecres. La millora dels dos flancs ha permès aixecar el confinament de 5 de les 7 urbanitzacions entre Castellar del Vallès, Sentmenat i Caldes de Montbui. Tot això després de lluitar al llarg de la tarda contra els focus secundaris dins del perímetre del foc. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa. Bona nit.
3: Bona nit. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i el nord de Castellar del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar el foc fins com a mínim demà al migdia, ho explicava el cap de bombers David Borrell.
4: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor. Unitat mòbil, Xavi Cussó, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Sentmenat.
2: Més notícies, Cèlia Forment.
5: Els operaris continuen omplint de formigó l'esvoranc de 8 metres de diàmetre que ha aparegut avui al barri del Putxet de Barcelona per la construcció de l'L9 del metro. La cavitat ha obligat a desallotjar els veïns de 90 pisos propers que passaran la nit fora. Unitat mòbil, Matilde Seoane, Roger Santaló, bona nit.
6: Bona nit. A banda de l'esvoranc d'avui, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els tècnics tenen constància d'esquerdes en un convent proper a la zona fa un mes i analitzen si també té vinculació amb el pas de la tuneladora pel subsol de Barcelona. Laura Carrasco és responsable de geologia i obres subterrànies del Departament de Territori.
7: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
6: Demà al matí s'avaluarà la situació per decidir si els veïns desallotjats poden tornar amb seguretat a casa seva. Matilde Seoane, Roger Santaló, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Una nena ha mort ofegada aquesta tarda a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. Lleida, Júlia Albacar.
8: Bona nit. Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
5: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu per tal de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
9: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Sin los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿por qué le vamos a hacer?
5: Des del govern i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol Pedro Sánchez ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en la que anomenen el projecte 1.

0: ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox.
1: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions una vegada la justícia li ha rebaixat avui les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic.
2: Com sabeu, jo vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
1: I ara esport, Sergi Andreu.
3: L'Argentina ha protagonitzat aquesta tarda una remuntada èpica davant d'Egipte al Mundial. Els argentins perdien 0-2 al minut 78 i en un quart d'hora han marcat 3 gols que els han donat l'accés als quarts de final. Els han fet Romero, Messi i Enzo Fernández, el tercer. El rival d'Argentina sortirà del Suïssa Colòmbia, que acaba de començar al minut 6, 0-0. L'Espanyol fa oficial la incorporació del lateral esquerre neerlandès Hilinski Hartman, que arriba cedit pel Burnley anglès. També ha anunciat l'arribada de Sergio García com a tècnic del filial. Triomf de Mats Pedersen a l'esprint a la quarta etapa del Tour de França després de completar els 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El noruec Traen es converteix en el nou líder de la prova. I el torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner, és el primer semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Struff. El seu rival a semifinals serà el vencedor del partit que estan jugant ara mateix Félix Auger-Aliassime i Novak Djokovic. Domina el serbi 2-16-1.
4: Fins aquí les notícies.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: canvi. Visca la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1898, Leipzig, República de Weimar, actual Alemanya.
1: Alemanya, 1898, i després ens queixem que enganxem les guerres mundials. Si és que les anem a buscar.
2: Oh, noi.
1: Les anem a buscar.
2: La gent neix quan neix, Jair. Realment, avui serà difícil, esquivar la guerra. Però tranquils, que a hores d'ara les coses encara estan calmades. Si de cas, ja ens ho trobarem més endavant. Som a casa amb Fèlix i l'Anne Berber, un matrimoni d'artistes a qui podem considerar classe mitjana.
1: Classe mitjana d'ara o la d'abans? La de veritat.
2: La d'abans.
1: Perquè lo d'ara, nano.
2: La d'abans.
1: Encara ens som de classe mitjana. Tu,
2: sí.
1: Bueno...
2: La de quan la classe mitjana arribava a final de mes, diguéssim. A casa dels Barber, qui porta els cèntims és en Fèlix. És un dels violinistes més reputats del país. Professionalment tot li va sobre rodes, està ben considerat i cobra pela llarga. L'Anne, en canvi, se li ha encallat la carrera. No se n'ha sortit com a cantant, ni com a ballarina, ni com a actriu.
1: Ostres.
2: Ho té tot ben parat.
1: Ostres. Però bueno, a la vida de la faràndula, va com va. Ja, després agafa embranzida.
2: Sí. Bueno, depèn del cas.
1: Depèn
2: cada
1: de...
2: cas és un món.
1: Cada cas és un món. De vegades, sí, mira, s'han de...
2: A vegades s'ha de dir, poder no serveixo per això. A vegades.
1: Exacte. O de vegades, depèn de qui guanyi les eleccions, tu no saps com.
2: Ah, sí, que és veritat. I com és?
1: És curiós, perquè té el mateix talent que abans.
2: Sí, però un altre carnet. L'any 1899, el matrimoni Berber té una filla,
1: sí,
2: la nostra protagonista. Es dirà Anne, com la mare, però a ella sempre li diuen Anita.
1: Mira quin plor més maco.
2: Sí.
1: Anita.
2: Que bé, pulmons nets, no?
1: Sí.
2: Una mica
1: sí.
2: Dóna la sensació.
1: Sí, sí, sí, sí. És el primer que has de mirar d'un nen, quan neix, els pulmons, eh?
2: Bueno, sí. I...
1: que en tingui.
2: Que en tingui, està
1: que
2: bé.
1: Que en tingui, si no l'has de descartar.
2: I que respiri...
1: Sí.
2: Sí, diverses coses s'han de mirar.
1: Però la primera és aquesta.
2: La primera és aquesta. Després s'ha de fer la prova aquella del taló, eh? La que ja ho he denunciat diverses vegades.
1: Sí.
2: Això no ho trobo bé.
1: No, gens.
2: No sé qui és la consellera de Sanitat de dia d'avui.
1: Ni ho preguntis.
2: Però, si us plau, no pot ser que la carta, o sigui, la prova del taló que descarta les 25 malalties més greus que pot tenir el teu fill,
1: sí,
2: no pot ser que t'arribi el resultat un mes després per carta, perquè estàs tremolant obrint aquell sobre.
1: No pot ser.
2: Home.
1: És que arriba, de veritat, arriba perquè és que falta que ho porti un mussol lligat a una pota.
2: Per favor.
1: No pot ser més antic, això,
2: eh? Home, si el nano té un problema, que te truquin.
1: Te truquin? O hasta un WhatsApp.
2: WhatsApp.
1: Miri, sóc la consellera de Salinitat. Els...
2: De
1: Salinitat. De
2: Salinitat. Bé, el naixement de l'Anita hauria, sí, de ser un motiu d'alegria, però provoca just l'efecte contrari. Des que la petita arriba al món, que el matrimoni comença a fer figa. Ara en Fèlix i l'Anna discuteixen per tot i a totes hores.
1: Ostres, tu.
2: L'Anna, la mare, retreu al seu marit que no li hagi donat mai suport en la seva carrera. I ell li respon que si li hagués... És que no sé si llegir-ho. És que és gros, és gros.
1: És el que diu ell, què diu?
2: Ell diu...
1: Què?
2: És que no ho hauria d'haver dit.
1: És d'aquelles coses que, mentre les vas dient, ja saps que no hauries ni d'acabar la frase, sí?
2: Ell li diu que si li hagués vist un mínim de talent, hauria estat el primer a donar-li suport, perquè no en té gens ni mica. Bueno, a vegades fa falta, eh? Perquè a vegades també anem creant una cosa que no hi és i llavors l'hòstia és més grossa.
1: Home, molt grossa de ser per ser més grossa que aquesta, l'hòstia, eh?
2: Els Berber es foten els plats pel cap dia rere dia. La situació es torna tan irrespirable que el pare de l'Anita se n'acaba fartant i fot el camp de casa.
1: Ostres, tu.
2: Un any després de l'adeu del pare, la nostra Anita torna a sentir un cop de porta. Ara qui marxa és la mare. Deixa la nena amb els avis i desapareix. Tu,
1: de moment...
2: Marxa tothom aquí, aquesta
1: de moment,
2: casa.
1: Sí, encara sort que l'han deixat amb els avis, la podria haver deixat sola. L'únic que ha fet l'Anita, de moment, és aixafar el matrimoni.
2: Ha nascut i ha aixafat el matrimoni.
1: Bueno, com no seria el primer nen.
2: No.
1: Ni l'últim.
2: No.
1: Perquè, de veritat...
2: Josep, no estem gaire bé. Si tinguéssim un fill...
1: No, i si en tinguéssim 14?
2: No, molt bé, perfecte.
1: Ara que em va parir.
2: Des d'ara, l'Anita creixerà a Dresden, on per fi té una vida normal, tranquil·la i sense crits. Els avis mai discuteixen, i si ho fan, ho fan d'amagat, sense que ella ho senti. Com diem els catalans, els draps bruts es renten a casa.
1: Exacte, com han fet els convergents tota la vida.
2: Sí, bueno, i ara els altres també.
1: Hosti, sí. Sí, que és veritat, que últimament sento unes coses...
2: Sí, no,
1: sí, bueno, però els convergents... Ja, però
2: sí.
1: No parlem ara dels convergents.
2: Un moment, perquè l'altre sembla que no...
1: L'altre està promocionant, també.
2: A casa els avis, l'Anita només s'ha de dedicar a ser una bona nena i una bona alumna. Mm. Va a una escola de prestigi on descobreix que ha heretat la fusta d'artista dels pares. Li agrada la música, com el seu pare, i la dansa i actuar, com la seva mare. La nostra amiga porta el ritme a la sang. Els seus professors se n'adonen i recomanen als avis de la Anita que l'apuntin a una acadèmia d'arts. I entra el 1910. Perdó, una mica de...
1: És que tens l'aire tan a fondo, Peyu, no. Que jo no sé com t'ha agafat un aneurisme aquí.
2: L'aire condicionat està... Aviam.
1: Està a fondo o no està a fondo?
2: No, mira.
1: A quan està? Digue-ho perquè tot Catalunya ho sàpiga.
2: De potència, no, ara mateix?
1: No, de graus.
2: No té res a... No, aviam. Els graus... Els graus és una dada relativa que no té res a veure.
1: Doncs digues la potència i després jo digues els graus, que ho he vist.
2: La potència la tinc a l'1. Vull dir, va fluixet.
1: A l'1 de 5.
2: De 5, home, és molt poquet, l'1 de 5.
1: Però està...
2: A 18. A 18. 18 està bé.
1: Ah, sí? A Sibèria? Està perfecte.
2: Te pujo.
1: No, home, pugis, jo ho dic per tu. No, jo ja m'he brigat.
2: T'ho poso a 19.
1: Sí, poso a 19, va.
2: Però llavors deixa'm posar 2 de potència.
1: No, perquè si ho poses a 2 és com si fos la meitat de 19.
2: Va, deixem-lo així. Deixem-lo així, no s'ha queixat ningú de moment.
1: No, no, sí, perquè n'hi ha un de mort.
2: Deia que entra a l'Acadèmia d'Arts el 1910 sí. I, com si fos un senyal, aquell mateix any la seva mare torna a aparèixer a la seva vida. Feia 10 anys que no la veia i ara vol reprendre el contacte.
1: Ara que veu que la mossa triomfarà, eh? És això, és molt lleig.
2: És molt lleig, però no és la primera vegada ni l'última que ho fa, eh? O que passa en la vida en general.
1: No,
2: la mare de l'Anita ha assumit que el seu marit tenia raó. Li falta talent per triomfar. Per tant, ara s'ha donat per vençuda i vol recuperar la relació amb la família. Vol fer el que es fa sempre en aquests casos, no?
1: Abocar les frustracions a la teva filla.
2: Exactament. És així. Ja que ella no ha pogut triomfar en el món de la interpretació, vol veure com ho fa la seva filla.
1: Endavant.
2: Però sembla que la mare de l'Anita ho fa tot al revés. Una altra vegada, el seu propòsit salta pels aires. S'emporta la nena a Berlín perquè pugui potenciar la seva carrera
1: sí.
2: I al cap d'un any ja ha esclatat la Primera Guerra Mundial. Va, balla, nena, balla!
1: Balla, balla! Que ja et fan el ritme aquest.
2: Els plans de la mare se n'han anat pel pedregar.
1: Qui està de pega amb els collons en sopega. Si és que feu cas al refranyer popular.
2: Exacte. La guerra deixa la nostra amiga en una situació que encara no havia viscut. La misèria. Passa gana i moltes penúries.
1: Però balla, passa-t'ho bé. Diverteix-te.
3: Tinc gana.
1: No, si balles et passa la gana.
2: Bueno,
1: sí, hòstia, sí. Però si balles massa.
2: Sí. La seva mare no té ni un duro estalviat, així que la Anita se'n va a dormir sovint amb un so que li és poc familiar. Aquest.
1: Ai, ai. Pobreta.
2: Però això no és el que porta pitjor. El que li fa més mal és haver de deixar les classes de teatre. Val a dir que la seva mare fa tot el que pot perquè les pugui seguir fent, però arriba un dia en què la situació es torna impossible i l'Anita ha de deixar les classes. Del disgust gairebé se li esborra la mirada pura i brillant.
1: Que trist que has d'estar perquè
2: molt,
1: passi això,
2: Molt trist. Per sort, la nostra protagonista és una adolescent decidida i amb empenta que no està disposada a abandonar el seu somni així com així. Té 15 anys. Però gaudeix de la determinació d'una veterana.
1: Ara.
2: L'Anita idea un pla per poder continuar amb la seva carrera teatral.
1: Ah, ben parida!
4: Anita!
1: Què fa, muntar una companyia de teatre amateur?
2: No.
1: Actual carrer?
2: Tampoc.
1: Què fa?
2: Tampoc, però t'hi has acostat més.
1: Sí? Vinga,
2: per la ubicació.
1: Vinga. Va, aviam.
2: Sí que fa una cosa al carrer, però aviam. No és actuar. Per tal de poder guanyar diners i continuar amb els estudis de teatre...
1: Què fa?
2: El que fa la nostra amiga és fer-se prostituta.
1: Aviam. Aviam, Anita.
2: Anita. Va, vinga, crideu, home.
1: A veure, no per res, però no s'hi ha matat pensant un pla.
2: No és el pla.
1: No és un disseny estratègic que t'ha fet un tio de Sade.
2: No. Un DAFO, no? Es diu allò?
1: Un DAFO.
2: Sí,
1: és unes sigles que no queden fatal.
2: És terrible.
1: Te voy a hacer un DAFO.
2: Això
1: ho té en su casa.
2: Exacte. Fent de prostituta, l'Anita guanya prou diners per poder pagar-se una matrícula d'estudis als centres més prestigiosos del país. Gràcies a això, el 1916, fitxa per una companyia de teatre que s'ha fixat en el seu talent. La nostra amiga debuta professionalment com a ballarina.
1: Ara sí que està contenta,
2: Vete com balla!
1: Cuidado, que, aviam, el pla ha funcionat aquesta vegada.
2: Sí.
1: Però no us agafeu el pla de l'Anita com una cosa... avant la letra. Diguem-ho, que a aquesta hora hi ha canalla escoltant la ràdio.
2: No us prostituïu de bones a primeres.
1: De bones a primeres, no. Foteu-li un parell de voltes.
2: Hòstia, abans,
1: d'allò,
2: si hi ha una alternativa, busquem aviam, un pla B, diguéssim.
1: No m'han agafat el currículum, vaig a prostituir-me.
2: Moment.
1: Espera.
2: Esperem, home. Espera't. La nostra protagonista puja dalt d'un escenari per primer cop amb 18 anys. És una noia molt bonica i actua en espectacles de cabaret molt sensuals, de manera que la seva fama comença a créixer com l'escuma. En qüestió d'un any, l'Anita trepitja cabarets alemanys, suïssos, hongaresos i austríacs. L'Anita ha aconseguit el seu propòsit, ser famosa. Ho és cada dia més, eh? També, en part, gràcies al seu ritme de vida. S'ha enganxat als mals vicis. Només té 20 anys... però ja arrossega una col·lecció d'addiccions que fa por d'escoltar.
1: Ai!
2: Fuma, què? Fuma.
1: Vale, fins aquí, res que no faci cap fins aquí, juvenil del
2: fins
1: Barça.
2: Fins aquí podria ser l'Eloi Vila. Fuma com un carreter.
1: Sí.
2: Beu com una esponja.
1: Aquí ja no pot ser l'Eloi.
2: No. I es droga com si el demà no hagués d'arribar mai.
1: Ostres!
2: Va molt forta. Quan puja als escenaris no s'hi veu de cap ull.
1: Anita, sisplau!
2: Sisplau, Anita!
1: Anita.
2: La nostra amiga ha entrat en una espiral perillosa. Com més passada de voltes va, més èxits tenen el seu espectacle.
1: Ah, sí?
2: Sí, és una noia oberta de mires i si sumen l'estat en què actua, els seus shows són d'allò més pujats de to.
1: Ostres, no passa amb tots els actors.
2: No.
1: Per exemple, el Mago Pop,
2: sí.
1: Si pugés a l'escenari...
2: drogat.
1: Cuit com un pernil.
2: Home, no podria.
1: És impossible, has de tenir-ho tot controlat.
2: Home, ha de coordinar moltes coses. Has vist com li surten les cartes dels dits, aquella velocitat?
1: O sigui, no pot prendre ni un xupito,
2: no.
1: Aquell senyor.
2: No.
1: No? Ara que tu em dius que la Anita és un altre tipus d'espectacle, que em pots pujar-hi mamat...
2: Ah, no, vale, perdó, em pensava que tu em dius a la nit, després d'actuar al Mago Pop, llavors sí.
1: No, jo això no ho sé.
2: No, fora de la feina, que faci el que vulgui.
1: La seva vida privada ell sabrà. Sí. Jo dic com a professional.
2: No.
1: Però la Anita...
2: La Anita surt ben cuita.
1: I agrada.
2: Agrada, això agrada a la gent.
1: Ja està.
2: També, aviam, tampoc actua al Teatre Victòria, la Anita. Són un altre tipus de locals, també.
1: Un altre tipus de gent, també.
2: Sí, les sales on actua estan sempre plenes a vessar. Ja podeu imaginar-vos de quin públic, també.
3: Opa! Vaya! Opa! Vaya, nena!
1: Vaya, nena! Senyor, sisplau.
2: Un dia, a principis de 1917, fa una actuació en un cabaret de Viena. La nostra amiga fa una cosa que en l'època en què ens situem era impensable. Fa un striptease a dalt de l'escenari i acaba ballant despullada a tocar dels espectadors.
1: Boig! Com si fos el Molino.
2: Et quedes molt curt comparant-ho amb el Molino. El que fa la Anita és més pujat de to, sobretot tenint en compte l'època en què ens situem.
1: Josep, un altre cop al teatre? Què hi fan, que t'agradi tant?
5: Oh, sí, Teresa, que sé jo, fan el Maglari, tu, i... ja saps que a mi aquell home em fa molt riure, no em canso mai de veure'l.
1: Oh!
5: És molt bo.
1: Que el puc venir a veure?
5: Sí, no, vaig jo sol. Tu no t'agradarà, no.
1: No m'agradarà el Maglari?
5: No.
1: És... Segur?
5: No.
1: Val.
5: No, si quasi vaig jo, si veigués que et pot agradar...
1: Però és que has anat...
5: Ja t'ho diré.
1: Ja però és que ja has anat, som a dijous, ja has anat quatre cops ja a veure'l.
5: Bueno, perquè hi ha una part que m'adormo. Ho vaig veient a trossos.
1: No pots dormir amb el Maglari. No hi ha temps per dormir-se.
2: L'any 1918, la nostra protagonista és tota una estrella, sobretot des que es converteix en una actriu d'un sistema innovador que ho està petant molt fort.
1: Aviam.
2: El cinema. En un període de 4 anys, la Anita apareix en 22 pel·lícules.
1: Què bo, aprendre de memòria el guió de 22 pel·lícules en 4 anys?
2: Sí, bueno, eren mudes, eh?
1: Bueno, sí, bueno, però la cara l'has de saber fer, eh?
2: Sí, però és més fàcil de memoritzar. Fes cara de divertit.
1: Sí, ja surt el cartell aquell que hi ha una frase i t'ho fas.
2: Ja està. És l'actriu de moda i tots els directors la volen al capdavant dels seus projectes.
1: És en Ricard Ostrell de l'època.
2: Una mica sí, és això. Però no crec, no ha fet cap striptease, l'Ostrell.
1: Que tu sàpigues.
2: No ho sé.
1: El passat de Ricard Ostrell fora abans de la tele no el conec. Ah, bueno, era ràdio, clar.
2: Era la ràdio.
1: Si es despullava no ho sabrem mai.
2: Clar. És que la ràdio té això que et pots despullar? Nosaltres perquè sortim a YouTube també. Si no, faríem el programa despullats.
1: Ah, per descomptat.
2: O almenys jo i no tindríem aquests problemes amb l'aire condicionat. La nostra amiga és la més popular del moment. És un mite eròtic, no té problemes per sortir ben conilla i escampa els quatre vents que manté relacions obertes amb homes i amb dones. Sap el que ven i ho fa servir per ser cada vegada més popular.
1: És ben espavilada la nana aquesta.
2: Doncs mira, a principis dels anys 20 l'Anita es casa amb un home, però ho fa més pels papers que per una altra cosa. Resulta que les dones necessiten el consentiment d'un home per poder creuar fronteres. Així que l'Anita es casa amb un director de cine perquè li vagi signant papers i evitar que l'emprenyin quan viatja. La relació, però, només dura un parell d'anys i just s'acaba de separar. Sant tornem-hi. L'Anita comença una relació poliamorosa amb una baronessa austríaca i amb el marit d'aquesta bona dona.
1: Carai, però què? Però
2: com us podeu imaginar, al Palau dels Barons cada dia és festa major.
1: Uà!
2: Ei!
1: Però és que amb aquesta frase que has dit, te faig el serial de TV3?
2: Home!
1: Això dura 4 anys, eh?
2: I tant que sí. A mitjans dels anys 20, la nostra amiga continua amb el mateix ritme de vida. Es fot la cocaïna a grapats.
1: Carai.
2: I abans de cada actuació es pren una ampolla de conyac ella soleta. Diu que si no acaba de fluir l'espectacle.
6: Què passa, públic? Què passa? Mira quin senyor més guapo.
1: Sisplau, que s'ha...
2: Per favor, senyora.
1: Se l'ha quedat buida.
2: Per favor, que estem fent proves de so. Un moment. La nit va tan passada de voltes que en més d'una ocasió ha de passar la nit al calabós. Els motius són ben diversos. A vegades hi acaba perquè insulta els policies que van als teatres a censurar el seu espectacle.
1: Mare de Déu.
2: A vegades també hi acaba perquè li fot un cop d'ampolla a un espectador que té les mans massa llargues.
6: Nena, ho has dit tu que toqués la cuixa.
1: De moment totes em semblen justificables,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí. Un dia acaba entre reixes perquè gairebé li arrenca el dit a una dona d'una mossegada. La dona la reconeix pel carrer i la insulta mentre l'assenyala amb el dit. I la nostra amiga s'hi acosta i nyac!
1: Aquesta és bona.
2: Aquesta la posaré en pràctica.
1: Aquesta,
2: tu ets aquell, no? Nyac!
1: Els famosos haurien d'actuar més així.
2: Exacte.
1: Mossegant a la gent.
2: La nit es fa un fart d'entrar i sortir del calabós. Està ben sonada. És com una bomba de rellotgeria de les que exploten en qualsevol moment.
1: Aviam.
2: Ha de quedar clara una cosa, però, eh? Tant s'ha de dir que la mossa està com un llum de ganxo,
1: sí,
2: com que les seves actuacions són admirables.
1: Ah?
2: No volem que us imagineu una borratxa de bar fent el beneit sobre l'escenari. El que fa la Anita és molt més elegant i sensual, i sobretot molt més trencador. A dia d'avui encara se la considera una precursora en el món de la dansa, el ball i l'actuació.
1: Ara, respeten, eh?
2: Però no ens enganyem, això és el búnquer, i ens agrada el que ens agrada, eh? Voleu que repassem una mica els noms d'alguns dels,
1: sí,
2: espectacles de dansa?
1: Sisplau.
2: De la...
1: Sí!
2: Us agradaran.
1: Sí, és història!
2: Mira, per exemple, un dels seus shows es titula Cocaïna.
1: Doni'm una entrada!
2: A un altre dels seus espectacles l'anomena Morfina.
1: Abonament d'un mes, Lluís, per l'espectacle.
2: I en té un altre al qual li posa per nom Suïcidi.
1: Cuidado. La bajona, eh?
2: Sí, noi.
1: Els dos primers, la seva obra més personal.
2: Suïcidi. La Anita té seguidors allà on va, molts d'ells ben coneguts en el món de l'art. L'Otto Dix, un dels pintors alemanys més importants del segle, li dedica un quadre que es converteix en una de les seves pintures més icòniques. I la Leni Riefenstahl, vella amiga del programa, que amb els anys serà la directora de cine dels nazis,
1: sí,
2: recordeu,
1: sí,
2: és una devota de la seva manera d'actuar.
1: Bueno, va fer Terra Baixa.
2: És la que va gravar Terra Baixa.
1: En alemany.
2: Sí, senyor. Els que no heu entès la referència, feu una ullada al capítol que li vam dedicar a l'Eleni, número 6 de la quarta temporada, i ho entendreu, eh?
1: Leni.
2: Terra Baixa. Som al 1927. Vinga, la nit s'acosta als 28 anys. Ha viscut molt, estem als 28 anys. No?
1: Ara anava a dir, ostres,
2: sí, adéu. Ho té tot, fama, sexe, diners i els vicis que li venen de gust. Llàstima que fa tants anys que pitja el gas que el cos se'n comença a ressentir. La mossa té la salut cada cop més delicada. Entre la ressaca de cada matí i la tos de gos que porta tot el dia, sembla un coi de vella.
1: Sí, home, aviam, està tot el dia despullada aquesta noia per exigències del guió.
2: El mínim és tenir tos.
1: I com l'amo del teatre tingui l'aire com t'agrada a tu... Aquella noia hauria de ser morta, ja.
2: No sembla que la tos li vingui d'anar massa fresca. Si fos culpa d'un refredat, tindria una tos normal. No estaria estossegant sang, com fa ara.
1: Ai.
2: Anita, ai.
1: Ai, nena.
2: Ai.
1: Quin fàstic. Quin fàstic. No fotis.
2: Diuen
1: no
2: que l'alcohol desinfecta, però això a l'Anita no li serveix per esquivar la visita de la nostra mascota.
1: No!
2: L'Anita ha agafat...

0: Estem fent bons números de tuberculosi.
1: Sí, aquest any surt bastant, eh? Surt bastant. La pobra Anita s'acaba morint de tuberculosi.
2: Ostres.
1: El novembre de 1928. Les últimes forces que li queden les dedica a maquillar-se. La nostra protagonista diu als que l'acompanyen en els últims instants de vida que vol ser recordada com una dona bonica.
3: Digu, reina! Digu!
1: Nena! Digu! La nostra amiga precursora de les arts escèniques i dona empoderada que vivia al límit mor molt jove, eh? Només tenia 29 anys.
3: Era una reina! Era una... Dilo, era una reina!
1: Eh? Eh? Què diu? Qui és vostè?
3: Qui s'ha ficat aquí? Una persona... De...
1: La voleu veure?
2: Sí! Sisplau!
1: Què?
2: La foto què?
1: La foto, bueno, veiem. Guapassa, sí.
2: Què més?
1: Cara de dormir poc, també.
2: També? Aviam, aviam, que aquest combo està bé, eh?
1: Aquí la tens.
2: Ostres. Ostres, eh? Bueno, el maquillatge de l'època,
1: sí,
2: que era
1: no
2: molta,
1: ajuda, no
2: molta,
1: ajuda.
2: Molt d'eyeliner.
1: Sí, molta... Molta sombra d'ulls.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, no sé què porta al cap, com una bossa de plàstic, com...
2: Sí, com una mica de mocador.
1: Sí, no? Algo, no? No sé.
2: Molt bé, molt bé. Aviam què pensa el públic. Anita Berber és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
4: Sí!
1: Molt bé, com us agrada...
2: Ens agraden les vides, una mica la vida dissoluta de l'artista.
1: Sí,
2: ens encanta, home,
1: agrada,
2: clar que sí.
1: Agrada. Fort aplaudiment per Anita Berber, que entra al búnquer!
5: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia, Anita Berber.
1: Bon dia.
0: Què et passa? T'ha agradat l'Anita Berber?
1: Sí, m'ha agradat, m'ha agradat.
0: Molt
1: tot
0: bé.
1: El que fa, menys la prostitució.
0: Però... Bueno, és una etapa, una etapa.
1: Va. Ja m'he brigat abans de venir, anàvem tirant-nos allà al fons i he pensat...
2: Escolta, prou d'aquesta d'allò,
1: no,
2: eh?
1: No, jo, sí, jo ho he sentit...
2: Anem a veure el públic. Teniu fred o teniu calor? Esteu bé?
1: N'hi ha un heroi en palestí?
0: La gent aquí hi ha gent que està dient que bueno.
2: Sentit...
0: I el bueno...
2: He sentit tothom que deia bé, jo.
1: Perquè aquí davant toca més que allà darrere, veio.
0: Sí, vale, aquí toca molt més i estàs entrant a la llista, a la llista de gent que té l'aire condicionat baix de la història de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, juntament
1: amb Cuní,
0: amb Josep Cuní.
2: Sí.
0: Toni Soler, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Vas calgar i ara vas tu, sou la tríada.
2: Noi.
1: Va, som-hi. A veure, tal com heu dit, la nostra protagonista no és la primera que, quan les coses van bé, li reapareix una mare dient que al final se l'estima molt i que la vol recuperar.
0: Ah.
1: Això passa sovint. La Simone Biles.
2: Ui, aquella nana. Com salta aquella nana.
1: Sí. Doncs li va passar el mateix. La mare la va abandonar als 6 anys.
0: Què dius?
1: I després de fer-se famosa i ser la millor gimnasta de tots els temps...
2: Què dius?
1: Va reapareixer.
2: Ara ha tornat a venir.
1: A demanar perdó.
2: Ah, doncs ara no.
1: Home,
2: ara
1: clar.
2: No.
0: Home, ara que... se li veu una mica lleutó,
2: home,
0: ara.
2: Home.
0: Ostres.
1: Es veu que
0: la Simone... Mira, almenys presenta't no. Abans dels Jocs Olímpics.
1: No, la Simone ha dit que no vol saber res.
0: Ah, no?
1: De moment no.
2: Oi.
0: Ara...
1: Bé, va, a veure, gent de Sant Joan de Vilatorrada, aquí davant. Estic molt contents. Anem a fer la primera pregunta. A veure. Quantes medalles de campionat mundial ha guanyat la Simone Biles?
0: Hòstia.
1: A veure, ara hi ha aquell moment de que vivia aquell senyor, vull dir, que deia, home, si dius 8 i n'ha guanyat 15, 8 també és correcte.
0: Mira,
1: no
0: allò
1: sé
0: que
1: què.
0: Va dir aquell senyor, acabem ja amb aquesta...
1: Que sàpiga que no li faré cas. És que tu saps els problemes que he tingut per fer els guions?
2: Però allò era només
1: allò?
2: Més de 10, més de 20, més de 30...
1: És igual, jo aniré al número exacte.
2: Correcte.
1: D'acord?
0: No hi haurà cap problema.
1: Ja està, que sapigueu que mai li faré cas a aquest senyor. Opció A, 19 medalles.
2: Bé.
1: Opció B, 25 medalles.
2: Sí.
1: Opció C, 31 medalles.
2: Mare de Déu,
0: són tots moltes.
2: Tots són moltes.
3: És que la primera no l'he sentit.
2: 19.
1: 19.
4: 19.
2: 19. 19, 25, 31.
4: Jo sé que moltes.
2: Moltes.
3: Sí. 25.
0: Sí, moltes.
4: 25?
2: 25.
4: Quants dir-ho més alt?
1: 25.
2: 25.
1: 25. 25.
0: Va. 25 medalles. No, sí. no és molt baixeta per tenir 25 medalles.
2: És molt baixeta.
1: I 19 d'elles són d'or, eh?
2: 19 d'or de les 25?
1: Sí.
2: Mare, home,
1: sí.
2: Amb raó va tornar la mare.
1: Una vegada va guanyar 4 medalles d'or en un sol campionat.
2: Hòstia.
1: És gros, això, són moltes.
0: És fer trampes, suposo que és fer trampes. Només has de guanyar una i prou.
1: Home, és que té quatre figures d'aquelles que tenen el seu nom.
0: És veritat.
1: Perquè només ho sap fer ella. Saps què vols dir, això?
2: Quines figures?
1: Fa una figura i és tan difícil que només la pot fer ella.
2: Ah, sí? I li diuen, això és fer un Simone Biles.
1: Exacte.
2: Un moviment d'aquests.
1: Sí, sí, sí. Va, a veure, seguim. Com heu comentat, la nostra amiga va entrar a presó per diversos motius.
0: Sí.
1: Un dels quals va ser perquè va insultar el rei de Iugoslàvia en públic.
0: El rei de Iugoslàvia?
1: Sí, en públic.
2: L'Anita, no la Simone Biles.
0: Ah. Ah,
1: no.
0: Sí, això molt malament perquè Iugoslàvia ara no és que no tingui rei.
1: Doncs va insultar el rei de Iugoslàvia en públic,
0: en públic.
1: I li va cardar una bona bufetada.
0: Què?
1: Sí, bufetada i tot.
2: El
1: no
2: rei?
1: Sí, no sabem per què, però sabem que era el seu amant.
0: Home, a veure, doncs això explica una mica.
1: No, perquè sigui amant li has de cardar una bufetada.
2: No.
1: Home, no sabem el per què.
2: No.
1: Per culpa dels insults i la bufetada, la nostra amiga va estar tancada a la presó 6 setmanes.
0: Ostres,
1: 6 setmanes.
2: Carai,
0: justet.
2: Per pagar el rei són 6 setmanes perquè podem posar-ho sobre la taula.
1: Ah, no, clar, no t'avancis.
0: Ostres, 6 setmanes.
1: A veure, tenim exemples més propers, nosaltres.
0: Sí. Ara, de seguida comentem aquest tema que m'interessa.
1: És que tinc poques que us avanceu.
0: No. Jo estava pensant...
1: A veure, tenim exemples propers que...
0: Aviam.
1: No de bufetades, sinó d'insultar la monarquia públicament.
2: Sí, sí.
1: Però no a la cara, sinó a través de cançons. D'acord? Ja, Pablo Hasél,
2: sí.
1: En seria un cas. Però a ell no li van caure 6 setmanes.
0: No.
1: No li van caure 6 setmanes. Així que, gent d'Esplugues, atenció a la pregunta. A quants anys de presó va ser condemnat Pablo Hasél? Per això, per injúries a la corona.
2: Sí, no va tocar el rei, en principi.
1: No
2: Pablo.
1: Va tocar.
0: Que sapiguem, no.
1: Opció A, 2 anys i 9 mesos. Opció B, 3 anys i 5 mesos. I opció C, 6 anys i 2 mesos.
2: Iugoslàvia, la democràcia avançada, eh?
0: Iugoslàvia, aquell país.
1: Què us sembla?
0: Ostres, estan debatent molt fort, i molt seriosos estan, eh?
2: Allà,
5: la dels 6.
2: La cagareu igualment, digueu.
0: Sí.
5: Tot sembla poc, tot m'ho sembla poc.
6: Tot sembla poc. Poc,
7: eh? La de, trobem que la de 6.
1: La de 6 anys, eh?
6: 6 anys? Aviam.
1: No, ara al·lucinareu, perquè són 2 anys i 9 mesos
6: Déu-n'hi-do.
1: Per enaltiment al terrorisme, injúries a la corona, a cançons i tuits, però se li sumen 2 penes de presó més, diferents.
6: Ah, molt bé.
1: Una de picar un periodista i l'altra no sé què era, també. Bueno. I això fa que hagi d'estar 6 anys de presó, 6 anys i 2 mesos
6: Era pregunta trampa.
1: Per això heu vist que he concretat...
6: Pel només rei, només per injúries a la corona.
1: Ah, clar, això sí.
6: Hòstia, Neus, quin nivell, tu.
1: Home, tot, ara ja és 5a temporada, jo crec que...
6: La gent no es pot relaxar. La gent
1: no,
0: aquest any no ha pujat. De totes maneres, mirem-lo de les setmanes per fotre-li un clatellot al rei, que et puc caure.
1: Sí.
0: Perquè jo, 6 setmanes, aquelles 6 setmanes tontes de l'estiu...
6: 6 setmanes? No, però tu t'ho muntes bé.
0: Sí.
6: I ho aprofites per fer com un reportatge de la presó, el que sigui.
1: Ah, clar.
6: Com la Samantha Villa, 21 dies en la càrcel.
1: Sí, igualment hi has d'anar.
6: 6 setmanes en la càrcel.
0: En la càrcel.
6: Ja està.
0: Per cardar-li un clatellot al rei d'Espanya.
1: Però
0: aquest,
1: és molt
0: aquest documental te'l miro, eh?
6: Home,
1: sí.
0: Home, ja està, el pago.
6: La nova temporada de TV3. Hòstia.
1: Sisplau,
6: sisplau, sisplau, sisplau, sisplau.
8: Porto a mi les coses que em vas

0: del perill. La gent que estimo és la cançó que sona.
1: Aquesta cançó és tan bona.
0: És preciosa.
1: És tan bona.
2: Preciosa.
0: És cançó, una cançó sensible per una persona sensible que ha vingut a visitar-nos avui. Ben trobada, crec que descriu bastant la manera de ser del convidat. Tenim entre nosaltres una persona que sap escoltar i fer abraçades, tot i que en Peyu digui que són un pèl massa llargues. Es va comentar.
1: L'Eloi abraça, li sobra un segon i mig a l'abraçada aquest.
3: No passa res. És molt bo el dia que m'ho vas dir. Estàvem abraçats i em diu a l'orella, no, ja són, ja les fots bé, ja, però un segon i mig llargues.
0: Però és que ell és molt intens, és molt intens.
1: L'has d'acabar una mica abans i estaria bé.
0: El convidat és molt intens i molt de tocar.
4: Agafar, i si jo sóc molt de tocar. Jo toco molt, a vegades massa. O sigui, sí. A vegades tinc la sensació de dir, hòstia, para una mica.
0: Para una mica.
3: Sí. Hòstia, fotre aquests talls, avui en dia.
0: Espera't, a part d'abraçades també. Et pot actuar una mica mentre entrevista la gent. Pot ser d'actor, eh? Aquí el tenim fent de guia turístic mentre entrevista a la Juliana i en Serapi.
5: Avanti! Avanti, prego!
6: Ai, Vila?
5: Sí, sóc jo.
6: Vila, no?
5: Sí, Vila.
7: Barcelona Tours?
5: Sí, i tant.
6: Ai, que som.
5: No patiu, serà un moment.
7: Fas de guia, també. Oh,
5: Faig de guia, també. Serà un moment, serà, tranquil, no passa res.
0: Atenció, perquè ho fa prou bé, i a més parla italià, Peyu.
1: Ah, sí, a veure.
0: Sí.
5: Va bene.
7: Yes, good.
5: Barcelona, bella,
6: Barcelona.
7: Molto bella.
5: A la meva dreta podeu veure la Sagrada Família.
6: Oh! Oh!
5: Sí. Fes unes fotos, home, que no tornaràs a passar per aquí.
0: Però no sempre és ell qui té la paella pel mànec i condueix l'entrevista. A vegades li paren trampes com la que li van parar al programa El Club, amb l'Albert Om, quan li van dir que tenia un programa presentat per ell i el nostre convidat no en tenia ni idea.
8: Hòstia. Moment de parlar de l'estrena televisiva d'un nou programa de l'Eloi Vila.
6: Potser que ho expliquis,
8: no, Eloi?
6: Sí. Que no estreno cap programa.
9: Sí, home, sí.
8: Eloi, però ara...
9: Ho sabem, Eloi, no m'amaguis.
6: Que no estreno cap programa. Que de debò. No.
9: Però si jo he vist la cara...
6: Aprovo.
9: L'hem vist a prop.
6: Sí?
9: Sí.
6: Doncs tireu-la.
3: Sí, doncs anem-hi, no?
9: Sí.
3: Si ha d'anar, anem-hi.
0: Però si voleu saber més coses d'ell, només cal que aneu a YouTube, on hi ha un vídeo on t'ho explica tot d'ell, però això sí, en castellà, eh?
1: Ah, sí?
10: Eloi Vila és uno de los míticos presentadores de la televisión pública de Cataluña. Su programa Al Coche es uno de los preferidos de la audiencia.
1: Carai, hi ha un vídeo penjat a internet, que és això, eh?
0: I és la seva foto amunt i avall amb zoom, perquè només tenen la foto, no hi ha vídeo.
3: És molt raro, no?
0: Sí, espera, perquè explica detalls concrets del convidat. Fins i tot parafreja frases d'ell, com quan explica que va estar malalt.
10: Me quedé muy delgado y solo bebía y meaba todo el día. Fui al CAP y la enfermera me pinchó el dedo y me dijo que tenía el azúcar por las nubes.
1: Fui al CAP, en vez del cap.
6: És aquesta manera, amb la veu del Waze.
0: Sí,
6: eh?
0: sí. Així que no us puc dir res més, perquè aquesta dona m'ha pres la feina publicant el vídeo titulat El lado más íntimo d'Eloi Vila de TV3, padre de hijos deportistas y su enfermedad.
1: Carai,
3: un noi que està, un tio que està molt cardàs, eh?
0: És una cosa espectacular. Rebeu un fort aplaudiment a l'Eloi Vila.
5: Gràcies.
1: Ai, ostres, tu, Eloi Vila.
3: Sí que estic cardant, sí.
1: Sí, no?
6: Su enfermedad.
0: Déu meu, és que clar, vaig veure aquell vídeo.
6: Déu meu, és que se'ns mor aquí en directe.
1: Bueno, i que el CAP dona molt més mal rotllo que el cap, eh? Que t'hagin de portar al CAP, hòstia.
6: Le llevo al CAP, és com per fer l'autòpsia.
1: Clar, clar, clar.
3: He fet una cosa aquest estiu que es veu que em van veure una mica fideuet, que em havia primat.
1: Sí.
3: Si m'estic igual, eh? I em van dir, hòstia, t'has primat així. I bueno, estic malalt, eh?
1: Ah, sí?
3: Això és la gent que es pensa. Tranquil. Estic bé.
0: A l'Eloi no només li agrada tocar a la gent per ser proper i fer entrevistes, també li agrada fer altres coses.
1: Aviam.
0: Així que, gent d'aigua freda, tens a la pregunta. Quina d'aquestes tres coses li agrada molt a l'Eloi Vila? Opció A, fer marmelada. Opció B, fer colònia. I opció C, buscar or a la platja.
1: Home,
6: Home, totes tres són ben parides.
11: Sí,
12: buscar or.
3: Què?
0: La sé, busca or.
1: Jo li pagaria per la... Home, no.
6: L'estampa seria preciosa amb el catxarro aquell i els auriculars.
3: Hòstia, que si n'hi hagués, si n'hi hagués no seríeu cap aquí.
1: No. No.
0: Eloi, què? T'agrada fer d'això?
3: A mi m'agrada fer marmelada.
0: Sí,
3: m'agrada molt cuinar i m'agrada fer marmelada. Anar a buscar mores, que aquest any són totes cremades. Hòstia, no ha plogut. I res... I em faig una de molt bona, de carbassa i pastanaga.
1: Hòstia!
3: Sí, tres parts de carbassa, una de pastanaga.
0: Que taronja, no?
6: Que bé, però és dolça, eh?
3: Sí,
6: i fots alguna cosa de sucre, no?
3: I foto sucre, però molt poc sucre.
6: Ah?
3: Sí, va. Perquè normalment la marmelada és tan per tant. O sigui, quilo de sí? matèria, quilo de sucre. Jo la faig quilo de matèria, 300 de sucre.
1: Ah,
3: sí. Un terç. Ho he intentat baixar-ho de 300, però no em lliga.
0: No. Ah. Si n'ha sucre, és añadidos. Això
1: sí, sí.
0: És
1: bueno, és un poco de sucre añadido.
0: Sí, bueno.
3: Una miqueta. Així, una miqueta. Només.
1: En fi, només l'han encertat els de la primera fila, ho dic bé? Sí?
0: Sí, doncs, encara que... Només, ara sí.
1: Ara puc dir només, Neus? Sí. Només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Vinga, aquestes salsetes que seran...
6: Per qui encerti la cançó de la Neus.

0: Sí, no?
1: Hòstia, és que...
2: Va,
3: va, va, va.
1: Sí, sí. Mira, que si no ho sabeu, em sembla que l'Eloi va dient va, va, va. Perquè...
4: Quin tema raco. L'Eloi pot guanyar el premi, pot participar.
1: Sí, si no el sabeu vosaltres...
0: Si no el sabeu vosaltres...
3: No, que l'encertaran.
0: Farà rebot, l'Eloi.
1: Sí, sí, jo sí que sé quin és.
4: Saps quin és, eh? De qui és, de qui és?
1: De qui és,
0: de qui és, Aina, a veure, de qui és.
4: De qui és. Na-na-na-na-na.
1: Hòstia, tira. Està petita.
0: No?
1: No, és que no em surt, però sí.
0: Rebot, Eloi Vila?
3: No ho sé, era per animar el públic.
4: No,
0: no
4: saps?
3: Sí. Sí,
1: quina és?
3: Sí, sí, no la sé, no
0: la saps.
3: Era per fer jugar al públic.
4: Per animar el públic.
0: Quedarà el premi desert, a veure.
3: Que trista.
1: Tira, Aina.
5: És de Figaflowers.
1: Sí, sí.
0: Sí,
1: sí,
0: sí.
1: I es diu, atenció, perquè té a veure amb el que estem parlant.
5: No sé què, és que diu, no sé què passa a Cebre, sé que només hi ha una vida i és teva.
1: Sí, sí.
5: Així que...
0: Es diu Toca, home. Sí, home, sí. Es diu Toca i és dels Figaflowers. Jo, que és gràcies, això ho ha endevinat l'Aina d'Artés. Fort aplaudiment per ella i per la Neus.

0: Toca.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
6: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
7: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
8: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
9: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
10: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
9: Per què?
11: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
12: Sort del RAC.
11: RAC. I som per ajudar.
13: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
14: Hi ha gent que s'estima més els gats.
15: Els gats realment et donen molt d'amor.
14: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
16: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
14: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
17: Ole! Ai, guapa!
14: Cita Bestial, amb Candela Figueres, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
18: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
19: Escolteu una cosa, Bocaires, els collons.
20: Ai!
19: Què foteu un programa d'aquests a una del migdia? Quina merda és aquesta? Què han fotut ara? S'han cartat bé, me cago en la mare aquest de Catalunya Ràdio. Foteu-los a la merda, home. Escolteu. Aquest programa no el vas fer a la una de la tarda. Jo fes ara mateix. El búnquer, la nit, aquella gent allà dintre. Hòstia, la una del migdia que surtis d'allí, encara sigui dia, tio. Però... és com anar al cinema a les 4 de la tarda o a les 3. No sé. Mireu això, sisplau. Mireu, eh?
21: Sí, ara t'ho canviarem. Ara t'ho mirem, ara t'ho mirem. Era molt greu aquesta veu, eh? Veu molt greu aquest senyor, eh?
20: Sí, sí, sí, sí.
21: Ostres, a veure, estem a 10 d'octubre. Vull dir, sí, també se n'ha donat tard, ell, eh? Sí.
22: Ara li ha sabut greu que ho fem a la una del migdia. Ho fem a l'hora que tu vulguis.
21: Exacte. Hi ha una cosa de dia d'avui que es diu podcast, que la gent, aviam, no és tan difícil la tecnologia. Ja, aneu a buscar-ho a Spotify, a l'aplicació Catalunya Ràdio, us escolteu a l'hora que vulgueu.
22: A l'hora que vulgueu. També et diré, sí que és veritat que jo la primera vegada que vaig sentir a la una del migdia...
20: És estrany.
22: Jo ho estàvem fent en directe, ens vam sentir nosaltres mateixos a l'hora del migdia i vam dir, carai, sí que és raro, pel canvi horari. Carai.
20: Eloi, ets de podcast?
23: Sí.
20: I sents, el búnquer el sents, no?
23: Sí. Bueno, mira, el búnquer tinc una anècdota molt bona. Vam gravar el Quanta Guerra amb el Miqui Núñez i vam fer un viatge pels diferents llocs on va fer la guerra el seu besavi. I un dels viatges que vam fer seguit va ser de Córdoba a Salamanca. 6 hores de cotxe,
21: boig,
23: un búnquer darrere l'altre.
21: Hòstia.
23: Sí. A més, me'n recordo un dels personatges, un pirata loco que veu explicar també tota la seva història. I, bueno, al final li vaig dir al Miqui, li vaig haver de dir, ho treu aquesta gent, que ja no té els collons.
22: Parlem del teu besavi.
20: És que n'hi ha un fart,
21: Home, 6 hores de búnquer és una mica carregós.
23: Boníssim, no? I entre el Miqui i les meves filles, que estan boges pel búnquer, doncs vaig acumulant aquí...
21: Bé.
20: Que són molt esportistes.
23: Búnquer al cotxe, sí, jugadores d'handbol. Sí,
21: el Granollers. Sí.
23: El Granollers, la meva filla gran juga a Granollers, a Divisió d'Honor, amb el primer equip, i la meva filla...
21: Sembla impossible que pugui tenir una filla gran, no?
22: Sí?
21: No, veig un xaval, l'Eloi. Sí,
23: però quants me'n poses? Quants me'n fas?
22: Quants anys té, l'Eloi?
21: No, és que no té edat, no?
20: És veritat,
21: clar, ja ha de ser...
23: 51.
21: 51, No ho hagués
23: pas. En tinc 50 dels 28... 20... Als 28 anys vaig tenir la primera filla, l'Ona, que en té 23, i ja, ja som-hi.
21: Clar, clar, clar, 23.
23: I som-hi, sí, sí.
21: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
20: Mira, la Maite de Sant Joan de Vilatorrada.
22: Aviam, Maite.
21: La Maite...
22: Maite, què passa? Què et fa patir?
0: Jo tinc un dubte, Jair. A vegades parleu del codi marró.
21: El codi marró?
20: Sí, el de la caca, no?
21: Ah, sí.
0: El codi... No sabíem. Bueno, en l'argot hospitalari no sé si saps quin significat té.
22: Què és, què és? Un codi marró és això?
0: És això.
20: Ah, quan... És metgessa, tu?
1: No. Sense
22: cagat. O sigui... El codi marró és algú... A veure. Anem a dibuixar l'escena.
21: Sí. Tu vas voltant per l'hospital i ve una infermera i diu codi marró.
0: Exacte, i tu ja saps que has d'agafar les eines per anar a resoldre...
22: Les aliquetes, eh?
20: Eines són el paper de vàter, en tinc.
21: Sí. Bueno, paper de vàter i més... A vegades jo crec que es necessiten més coses.
20: Fregona, vols dir? Fregona.
0: Normalment esponges, clar.
20: I si ha menjat molt de ferro i el que surt és negre? També és codi marró o és codi negre? No,
21: sempre és codi marró.
23: I llavors una càrcher.
20: Sí. Exacte. Sí. Hòstia, no apunta directe, eh?
21: Déu-n'hi-do.
22: No, tanto una càrcher.
21: Feina molt vocacional, la dels infermers i infermeres, eh? Sí. T'ha d'agradar molt.
22: Gràcies.
21: Perquè un codi marró no convida d'entrar.
20: No, convida.
22: No, un codi marró un dilluns a les 7 del matí.
20: No.
22: Has de ser molt fort mentalment.
20: Et diré una cosa, els alumnes que tenen 3 anys al principi poden vomitar sobre de nervis, eh?
21: Sí?
20: Pobrets, sí.
23: I això? Hi ha algun codi a l'escola, no?
20: És el codi de... Déu meu, què fem ara? Ja està.
21: Vomiten de nervis, la canalla.
20: Sí, pot arribar a passar.
21: Déu-n'hi-do,
23: No t'ha passat mai, tu?
21: No. Vomitar jo de nervis o que la meva canalla vomiti de nervis?
23: Vomitar tu de nervis.
21: Jo de nervis no he vomitat mai. No, de fet, crec que de nervis no he ni suat.
22: Una reacció estranya, vomitar de nervis. Eh?
20: Però tu ets nerviós? Perquè et veig tranquil, jo.
23: Soc tranquil·let.
20: Eh que sí? I si estàs
23: però nerviós, no paro, eh? No paro mai, però això no vol dir ser nerviós, eh?
20: No. I si estiguessis nerviós, què passaria? Et suen les mans? Què?
23: No, em suo el front.
20: Ah, el front, eh?
23: Una mica nerviós, em suo el front. Soc de molt poc, de suar molt poc, però em suo el front.
21: Sí. Jo quan menjo picant em sua la coronilla.
20: Ah, mira!
22: La coronilla?
21: Sí, sí. La zona aquesta, on just on no tinc cabell...
22: De picant, eh?
21: Quan menjo alguna molt picant, em comença a suar d'aquí dalt.
22: És molt curiós.
21: Sensació estranya. Sí, noi.
12: El Búnquer és un programa històric.
21: Esclata la Primera Guerra Mundial.
22: Ai.
21: Estic, de veritat, estic de que esclati la Primera Guerra Mundial fins aquí.
22: Esclata tantes vegades,
21: perquè,
22: ja.
21: Perquè, de veritat, que ho hem patit més nosaltres que la gent que ho va viure.
22: De veritat que sí.
12: El Búnquer, patint la Primera Guerra Mundial des de fa 5 temporades.
17: Les persones que conduïm, que vivim en zones rurals, estem molt pendents dels altres cotxes que ens creuem, cotxes, camions, furgonetes, perquè sovint reconeixem algú i el saludem i és molt habitual fer això. I m'ha sorgit la pregunta, vosaltres no us passa que quan entrem en grans ciutats... Clar, no podem fer el mateix, perquè no coneixem a ni Cristo i anar pendents de tanta gent que està al cotxe seria una autèntica bogeria. No ho sé, us ho llanço, a veure què en penseu. No. Molt bé.
22: Us ho llanço. Ja, som marró per a vosaltres.
21: El tio es anava fent gràcia mentre ho explicava.
23: Sí.
20: A veure, tu ets més de cotxe, Eloi. Tu què?
23: Jo això no m'ha passat pel cap. El que sí que faig quan vaig a la ciutat és saludar la gent a l'ascensor, quan em creuo les escales, fins tot algun moment pel carrer, que llavors penses, hòstia, aquest tio... Pensaran, aquest tio no està bé, eh?
21: Clar.
23: Però no, saludar els cotxes. Estic atent per no fotre patacada, bàsicament.
21: Els pobles petits, encara que no coneguis directament la persona amb qui et creua, sempre se saluda, perquè sempre és benvingut trobar un ésser viu pel carrer en aquell moment. Llavors tu saludes. Oi,
23: sense que la mà es crida, ep!
21: És que jo trobo molt violent que vagis caminant, et creuis amb algú, que passis... I no diguis res.
23: Perquè hi ha qui ho fa, eh?
21: Sí.
20: No tenen cap problema en fer-ho, eh?
21: Però jo no puc... No entra dins del meu cap creuar-me amb una persona i no dir absolutament res quan passes a un metro un de l'altre.
20: Almenys fes-hi l'altra banqueta.
21: Algú li has de dir.
22: I a la muntanya feu-ho, sisplau. Sí. Això sí que és trist. El tio està baixant, l'altre pujant i no us dieu res.
21: Algú us heu de dir.
20: A veure, sí que hi ha un moment que el que pateix molt, que veus una persona patint molt i suant molt, que dius, no està dient hola, però jo crec que es pot perdonar.
22: Es pot entendre.
23: Llavors li dius que et passa res, no?
20: Sí, exacte.
21: Hi ha un moment concret a la muntanya que per error hi he anat alguna vegada en cap de setmana.
22: Per error.
20: M'he trobat la muntanya.
23: Que la gent puja de qualsevol manera.
21: No, bueno, la gent pugen de qualsevol manera, sí, i a més, quan això de saludar està molt bé, però a vegades trobes una corrua de gent que tu vas pujant. Déu, bon dia. És prou, prou. O xerrem o caminem, què fem?
23: Ja no s'hi pot anar, la muntanya.
21: No s'hi pot anar.
20: Depèn de quina muntanya vagis.
23: No, dic, de quantitat de gent, és bestial, eh?
20: Però hi ha muntanyes que no hi ha ningú.
23: Aquest estiu ha estat bestial.
21: Sí.
23: Bestial.
20: Has anat a la muntanya?
23: He anat a la muntanya, sí. He d'anar a caminar, que estic cardat, tinc diabetis, he de caminar.
21: Bueno.
23: I dic, va, tira amunt, no?
21: Vinga.
2: Diabetis, però vas fent marmelada, eh?
23: Sí.
21: Però fica't només 300
2: grams. 300 de sucre.
23: És pels altres. És per quan ve gent a casa a treure-la.
20: Graciós, això.
23: I una mica d'orujo, també. Hòstia, marmelada sola també fot dol, eh?
21: Sí. No sé com s'ha de regular això. Que la gent neu i a la muntanya, ja està bé.
2: Si no voleu trobar muntanya, neu a muntanyes més complicades.
21: Menys gent. Menys gent. En Kilian no troba pas ningú.
20: No
2: li he vist queixar-se. Aquests 4.000 que va fer els altres. Estava massificat, allò no.
21: No. Neus, no sé si algú vol fer alguna altra pregunta.
20: Mira, la Clara de Veneçuela.
21: La Clara de Veneçuela té unes ganes de preguntar.
2: Aviam, Clara, què passa? Què necessites?
20: Li passen al noi del costat?
4: Que no tinc cap pregunta. No té cap pregunta.
2: Bueno, espera't un moment. Aviam, Clara, te la farem nosaltres. Eh?
21: Sí.
20: A veure, Veneçuela.
21: És de Veneçuela.
2: És de Veneçuela i és veterinària.
21: Tot comença amb V-baixa.
20: V-baixa, sí.
2: Que bé. Com és que ets de Veneçuela? Aquesta seria la primera.
20: Millor periodista.
2: I la segona, què fas aquí?
4: Pues no sé, mira, vaig néixer allà a Caracas.
2: Caracas.
4: Vaig tornar cap aquí. Vull dir que no.
21: En 3 anys. Però eres de pares catalans, diguéssim.
4: Van anar allà,
21: vas néixer tu i van tornar cap aquí. I
23: ara no sembla tan fàcil, no?
2: No, ara no és tan fàcil.
23: No.
20: I veterinària, i què? Has curat un... En Carlitos?
2: En Carlitos no el va curar ningú.
21: I a qui s'hauria d'haver curat era la senyora.
20: Per què?
23: Li donava carquinyolis.
21: Collons, per això.
23: Carquinyolis, sí.
21: Per això ho dic, perquè no sé si és el que se li ha de donar.
2: Un conill famós de Catalunya, hi ha gent que no havia nascut aquí.
21: La gent més jove no saben de què parlem. Era un conill que estava molt gras.
23: Home, ho seria mítica, veterinaris.
21: Home, de les coses... De les coses que TV3 han marcat època.
20: Sí, és veritat.
2: I en Carlitos va ser un personatge, el conill amb un quesitat mòrbid.
23: Llavors hi havia un porc vietnamita, que es deia Tyson. No us en recordeu?
20: No,
2: Tyson.
23: Que tenia problemes de comportament. Llavors hi havia...
2: Home, és que ja li vas posar un nom.
23: Llavors hi havia un educador d'animals que té un nom que ara no sé com en diuen. Atòleg, em sembla.
21: Un atòleg, sí. Atòleg, és correcte.
23: Doncs un atòleg que anava a casa i li deia a la seva propietària que li havia de dir les coses bé.
20: Ah,
23: i de repetir les coses i fer-li repetir, perquè d'aquesta manera el porc acabaria...
20: I tenia el racó de pensar, per exemple?
21: En Tyson és violent, home.
23: Tenia un racó dels pensar. Dos en què ella li explicava les coses.
20: Ah.
23: Hòstia, en Tyson el deixes a pensar en un racó a casa, bueno, tu estàs tot, eh?
21: No. Entre la d'en Carlitos i aquesta, totes dues podien haver anat a teràpia, també. Tens animal de companyia, no, Eloi?
23: No.
21: N'has tingut mai?
23: Vaig tenir un gos fa molts anys i el van xafar. I
21: el van xafar?
23: La carretera. Sí, i se'n van sortir, per això.
2: Què dius, ara?
23: Sí, el van xafar 3 vegades.
2: Espera't, l'hem d'haver portat a ella al programa.
23: Jo vivia en una casa amb els meus pares davant d'una carretera, Sant Esteve a la Tordera, la carretera passa pel mig del poble.
21: Sí.
23: I llavors tenia un gos que es deia Dan, que ens l'havien donat. Que era un
21: Dan,
23: era
21: i
23: un
21: ens l'havien donat, eh? Està bé el nom,
23: Dan. Sí, ens l'havien donat, allò que passa quan ets petit.
21: Sí,
23: no,
21: sí, sí.
23: Hòstia, aquest gos no el voleu pas, i tots els nanos,
20: sí.
23: Jo i el meu germà, sí. Els pares, hòstia, vols dir?
21: Cap a casa.
23: Dan, cap a casa. I aleshores nosaltres sortíem a jugar davant de casa, que hi havia una masia, i jugàvem allà
21: a la galera,
23: i el gos a darrere el van xafar 3 vegades. Vam decidir portar-lo a Camprodon, que és d'on és el meu pare, amb uns parents i que s'estigués allà.
21: Només veu necessitat 3 atropellaments, per veure-ho.
2: Porteu-lo a Camprodon, ara sí.
21: El gos se l'ha de portar a Camprodon, pobret.
23: I des d'aleshores ja mai més.
21: Hòstia, Déu-n'hi-do. Bé, ho hem de deixar aquí perquè arribem a l'últim minut del programa. Temps per fer 4 preguntes a l'Eloi.
20: A veure, diu aquí, a mi se'm moren les plantes i, en canvi, tu n'ets un expert, m'ho han dit. Com és que en saps tant de plantes? Què passa?
23: Perquè vaig treballar en un viver, la meva primera feina va ser en un viver de plantes.
20: Sí?
23: Vaig treballar allà i, mira, carregàvem els testos amunt i avall, amb un pasqual i un...
21: I tens plantes a casa?
23: Tinc plantes a casa.
20: I,
23: sí.
20: I no se't moren. Per això jugava amb el testos?
23: No, no se't moren, tampoc costa tant. Fots una mica d'aigua i els tens una mica en compte.
20: No, no, no, costa molt.
23: Bueno, i saber quina vol sol i quina no vol sol.
20: Oh, sí, esclar,
23: tu mires, tu mires una mica i oh, vas fent.
21: I has conduït un pasqualín?
23: Sí. Hòstia. Sí, ben parit, eh?
21: Sí, sí, ho sé, ho sé.
23: Ben parit, eh?
22: Eloi, quin va ser el teu primer cotxe?
23: Un Seat Ibiza del Sol.
21: Hòstia, del sí, Sol? Què vol dir del Sol?
23: De fet, me'l vaig comprar amb aquelles feines de l'Iber, que allò sí? tenia 18 anys, sí? vaig comprar-me el cotxe. Sí,
21: un Seat Ibiza.
23: El que vaig guanyar allà. El... Bueno, bé, horrorós, era llig.
21: Home, sí. Sí,
23: no era molt lleig.
22: Escolta, i aquí tenim apuntat, aviam si és veritat, això que has portat un tractor.
20: Sí, aquest que ha dit ara.
21: El pasqualín.
20: El que ha dit ara en Pasqualín.
23: Sí, és un tractoret.
21: És petit, molt petit.
23: Petit. És molt petit. Sí, sí, molt petit. Es pot portar.
22: Sí, ho pots portar. Si pots portar aquest, pots portar un de gros, també, no?
23: El complicat és el remolc, eh? I tirar enrere i girar.
22: No, això no, no.
20: Escolta, el gos es va trobar

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que s'està jugant el Suïssa-Colòmbia a Vancouver, al Canadà. Suïssa 0, Colòmbia 0. El descans és l'últim partit dels vuitens de final del Mundial. De moment, partit equilibrat, igualat. I potser Suïssa ha fet més xuts a porteria que no pas Colòmbia, que semblava favorita davant la selecció europea, però vaja, de moment 0-0. Però sobretot és el dia que l'Argentina ha fet història. Hem viscut un momentàs avui del Mundial, aquesta tarda a l'Argentina, Egipte, a Atlanta, històric, perquè Argentina ha remuntat un 2-0, ha acabat guanyant 3-2, quan semblava que estava a punt de caure eliminada en aquest Mundial. No ha necessitat ni la pròrroga, faltaven 10 minuts per al final del partit i Argentina perdia 2-0 contra Egipte i ha pogut remuntar. Egipte havia fet un gol a la primera part. Abans d'aquest gol d'Egipte, Messi havia fallat un penal. És el segon penal que falla Messi en aquest Mundial. Egipte ha fet el segon gol a la segona part i ha tingut opcions per fer el tercer, fins i tot. I quan semblava que els argentins estaven fora, sense energia pràcticament, ha tornat a aparèixer ell, Messi. Centrada per al 2-1 per una rematada de cap del Cuti Romero, i el mateix Messi ha fet l'empat a 2 amb un xut fortíssim a l'interior de l'àrea. El temps afegit, després d'una aproximació d'Egipte, l'Argentina ha engaixat una contra dirigida des de la distància per Messi i Enzo Fernández ha fet el 3-2 definitiu. Apoteosi a l'Argentina i a Messi, que ja ha fet 8 gols en aquest Mundial i acumula 9 partits de Mundial consecutius marcant. Al final, fins i tot s'ha emocionat, i de quina manera s'ha emocionat molt Messi sobre la gespa celebrant la victòria de la seva selecció. En parlarem, i molt, de la bogeria argentina aquesta nit al Club de la Mitjanit. L'Argentina jugarà als quarts de final el dissabte a la nit, la matinada de dissabte a diumenge, contra el guanyador del Suïssa-Colòmbia, que s'està jugant ara mateix i que va empat a 0. Avui s'estan completant els vuitens de final del Mundial. Demà, dimecres, serà el primer dia sense partits en aquest torneig. Dijous començaran els quarts de final amb el França-Marroc. A quarts hi haurà Bèlgica, que de matinada ha golejat els Estats Units per 4-1. Gran partit de Bèlgica, que va superar des del primer minut la selecció de Pochettino, que quan buscava la reacció va regalar 2 gols a la segona part, 2 gols impropis d'uns vuitens de final del Mundial, i van quedar sentenciats als Estats Units. S'ha lesionat, per cert, el central belga Onana, trencament de lligaments del genoll, i evidentment espera el que queda de Mundial. Bèlgica serà la rival de la selecció espanyola a quarts de final. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre a Los Angeles. Espanya es va classificar guanyant Portugal i va provocar la sortida de Robert Martínez, el tècnic de Balaguer, com a seleccionador portuguès. Ha decidit no renovar el seu contracte. I també va ser l'últim partit de Cristiano Ronaldo en un Mundial, en principi, de moment, però encara no ha confirmat la seva retirada de la selecció portuguesa. Portugal ja és a casa, i també ho és Cancelo, que com a mínim aquestes últimes hores ha rebut la bona notícia que el Barça el fitxarà. Ja està tot a punt perquè s'anunciï l'acord amb l'Al Hilal, entre el Barça i l'Al Hilal, el seu club saudita fins ara, per una xifra pròxima als 10 milions d'euros. Cancelo, en principi, signarà un contracte amb el Barça per 2 temporades. A la selecció espanyola, dia de trasllat de Dallas a Los Angeles per jugar allà als quarts de final. Dia d'elogis també per a Ferran Torres, que va ser clau a la victòria d'Espanya contra Portugal, amb l'assistència de gol per a Mikel Merino, que va donar la victòria a l'equip de Luis de la Fuente. En parlarem aquesta nit, i molt, també de Ferran Torres. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Mundial, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada dia de Mundial, de dilluns a diumenge a les 11, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta. Edició del dimarts 7 de juliol, dia 26 de Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i amb el Roger Arbosà, que és als Estats Units des de fa uns dies ja seguint el Mundial. Roger, bona nit.
1: Hola, Xavi, bona nit.
0: On pares? A Dallas, encara?
1: Sí.

0: Ara mateix a l'aeroport, aeroport de Dallas, a punt de volar cap a Los Angeles.
1: Cap a Los Angeles, que és la pròxima destinació del Roger Arbusà i de la selecció espanyola, on jugarà el divendres a la nit als quarts de final contra Bèlgica. També hi haurà, com sempre aquesta nit, al Club de la Mitjanit, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Bona nit, Xavi.
1: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
1: A veure, pels tres, el que s'ha viscut avui amb la remuntada argentina contra Egipte és el moment, en majúscules, d'aquest Mundial, de moment? Què heu fet quan Messi ha fet el 2-2 o quan Enzo ha fet el 3-2? No respongueu encara, que ara us ho preguntaré. A la producció hi ha l'Aina Grau, a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio hi ha el Salva Pou, hi ha el Control Central i tenim el Miquel Jario. I també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Què tal, Xavi? Bona nit.
1: Han passat més coses aquest dimarts, més enllà del Mundial. Per exemple, hi ha hagut la quarta etapa del Tour.
4: Se l'han dut Mats Pedersen a l'esprint després de completar els 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El noruec compta que ja canvi de líder a la general. El noruec Thorstein Traen es converteix en el nou mallot groc.
1: En 8 minuts d'avantatge, per exemple, sobre el quart classificat, que és Pogacar. A l'Espanyol no ha pogut haver-hi més activitat avui. S'ha anunciat el fitxatge d'un jugador, també d'un entrenador pel filial. S'ha presentat un jugador nou,
4: sí,
1: i ha començat la pretemporada.
4: Intensíssim el dia a casa dels pericos. Arriba Hartman, lateral esquerre, neerlandès, de 24 anys, cedit pel Burnley. Han presentat Àlex Calatrava, aquest mitja punta provinent del Castelló, de 26 anys. Han anunciat Sergio García com a tècnic del filial i ja estan en marxa les proves físiques i mèdiques avui i demà de tota la plantilla.
1: Manolo González ja ha tornat a la feina.
4: Sí.
1: Molt bé. Què ha passat avui a Wimbledon?
4: A Wimbledon, mira, Jannik Sinner és el primer semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Struff. El seu rival sortirà del partidàs que hi ha encara en joc entre Ogier Aliassime i Novak Djokovic. És el 5è set i, de moment, màxima igualtat. 2 jocs per cada tenista, per cada jugador.
1: 2 sets iguals, 2 jocs iguals.
4: Exacte,
1: al 5è.
4: El 5è. Per tant, suposo que al llarg de l'hora cantarem el rival de Sinner a les 6.
1: És Wimbledon, és Wimbledon.
4: Sí.
1: Ja no es poden allargar tant com abans els partits, però sí que es poden allargar. Què més, Sergi?
4: Doncs en el quadre femení, Coco Gauff ha eliminat Pegula per 2-16-1 i s'enfrontarà a Carolina Muixova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat Naomi Osaka.
1: Això és el Mundial al Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Ara anirem amb l'Argentina perquè el que s'ha viscut avui a Atlanta és un dels moments del Mundial. Per mi és el moment del que va de Mundial. A veure si apareix algun altre moment en els partits que queden que ho pugui superar. Però a Vancouver s'està jugant el Suïssa-Colòmbia, començant la segona meitat. És l'últim partit del Mundial que juga a Canadà. A partir d'ara tots es jugaran als Estats Units. Tots els quarts de final, les semifinals, el partit pel tercer lloc i la final, tots els Estats Units. Com va el partit, Sergi?
1: Doncs mira, 3 de la segona, empat a 0 entre Suïssa i Colòmbia. Després d'una primera part força igualada amb arribades a les dues bandes. Abans parlaves dels xuts a porteria. Hi ha hagut més arribades de Colòmbia, però més xuts entre els tres pals de Suïssa. Sobretot un parell de força perillosos. De moment, empat a 0 a l'inici de la segona.
0: Més igualtat del que es podia preveure. O Suïssa, ja deies ahir, Ricard, per exemple, que sempre té cops amagats.
2: Sí, jo m'imaginava un partit molt obert, com el que estic veient. Molt prudent de totes dues seleccions. Per totes dues estar a quarts de final és un regal. I el partit no es trenca, i tinc dubtes que es trenqui a la segona part. És a dir, tinc la sensació que és un partit que es decideix per un detall o serà llarg.
0: Àlex?
3: Jo crec que Colòmbia, amb el pas dels minuts, s'anirà imposant. És veritat que Suïssa és una selecció que té la capacitat de baixar el ritme, que passin poques coses. A mi Colòmbia és una selecció que m'ha encantat en tot el Mundial. Crec que té una sortida de pilota magnífica, fa una sortida... estira molt els seus interiors per posar de cara als migcampistes, a vegades entra dins James, a vegades entra dins Luis Díaz, em sembla que fa participar molt el porter. Em sembla una selecció molt rica tàcticament. Evidentment li falta aquest punt de qualitat per poder-la a guanyar, però m'agrada molt i crec que s'acabarà imposant, però vaja, és veritat que de moment està molt equiparat.
0: Sergi, minut 5 de la segona.
1: Empat a 0 entre Suïssa i Colòmbia.
0: Ara ho prova Colòmbia per la banda esquerra, però ha replegat bé la selecció suïssa. De moment, el minut 5 de la segona, empat a 0 a Vancouver entre Colòmbia i Suïssa. D'aquí sortirà el rival de l'Argentina i connectem un moment amb la passió de la ràdio colombiana.
4: La tiene Locumí, va a jugar con el arquero. La tiene el guardameta Camilo Vargas, portería sur del estadio. Este estadio se cierra si hace mucho frío. Bueno, y ahí también es lluvia. La tiene Colombia. Minuto 38
0: això,
4: para 39.
0: Això que sentiu és Ràdio Internacional Colòmbia.
4: La esférica cayendo, viene Luis Suárez para tapar con el jugador.
1: Podria coincidir amb un gol de Colòmbia i així sentiríem com narren, no?
4: Sí. El balón la va a perder, la gana James. James con la número 5, intenta James para jugar el balón.
1: Vols dir que no és ella?
2: Tindràs temps quan marquin de connectar i sentir el gol.
0: Vinga, va, ho provarem. Ja sabeu que qui guanyi aquest partit jugarà a quarts de final contra l'Argentina. De moment, Colòmbia 0, Suïssa 0. Qui guanyi jugarà a quarts contra l'Argentina, que ha protagonitzat una autèntica bogeria futbolística. Avui, un dels moments del que va de Mundial, ha remuntat un 2-0 en contra amb 15 minuts, al minut 35 de la segona, perdia 2-0 i ha acabat guanyant 3-2. No ha necessitat ni la pròrroga. És el moment del Mundial, ja esteu d'acord, Ricard, Àlex, Sergi, Arbu?
2: Jo crec que els moments del Mundial fins ara ens els ha donat l'Argentina. Avui primer plat, el dia de Cap Verd també va ser molt emocionant i a mi em va impactar especialment la presentació de l'Argentina del 2026, el dia del 3-0, i em sembla que va ser hat-trick de Messi. Crec que fins ara els moments emocionants, els moments per recordar, i perquè Messi a més és el protagonista, ens els està dedicant a l'Argentina.
0: Sí. L'emoció d'avui està per sobre d'aquesta mitjana que dibuixa el Ricard Torquemada, Àlex.
3: Sí, segurament sí, tot i que a mi el partit de Cap Verd també, per al que suposava Cap Verd i per la dimensió de la selecció, també em va frapar molt. Hi ha el de Portugal-Croàcia també, però el d'avui ho supera tot, és evident, per la importància i per tal com ha anat.
0: Espectacular, Sergi, a la redacció. Bé, tu t'has enganxat el 3-2 entrant
1: per tot. Jo és que hi ha hagut un moment que he vist més a prop el 0-3,
0: sí, sí.
1: I m'ha semblat increïble com en un moment en què jo particularment donava per morta a la selecció argentina, ha estat capaç de ressorgir i fer aquell últim quart o 20 minuts que m'ha semblat increïble.
2: Sabeu què passa? Que al Mundial s'estan decidint els partits al temps afegit i els últims 5 minuts.
0: Sí, sí, sí.
2: Partits que van de dos gols pengen que entri al partit el que perd, sobretot si el que perd és el que du la iniciativa. I fixeu-vos que és moment de 2-1 i aleshores comença un partit nou i s'estan decidint molts partits en aquest moment. Bèlgica va empatar aquell partit contra el Senegal amb un escenari semblant. Els partits no es tanquen i jo crec que encara tindrem més emocions.
0: Arru, a tu on t'ha enganxat aquest partit d'Argentina, la remuntada?
5: Mira, m'ha enganxat al final, just a la remuntada al gol de Messi, perquè veníem de l'entrenament de la selecció espanyola, el Cotton Bowl, aquí a Dallas, i a fora de l'estadi hi havia una pantalla gegant, un bar amb una pantalla fora la terrassa, i hem vist els últims 20 minuts. Per mi, el moment, el gol de Messi, el 2-2, només et diré, Xavi, que un company periodista s'ha tret la samarreta i tot, i hem estat a córrer i a cridar.
0: Qui?
5: Lluís Bou, de ESPN.
0: Ah, el Lluís conec, Bou. Em cau molt bé.
5: Diu que és molt fan de l'Argentina i que és un hooligan, de fet, que no ho sabia, i s'ha tret la samarreta.
0: Vaig conèixer fa unes setmanes al Camp Nou i em va caure molt bé.
5: Doncs mira, ha començat a córrer. D'acord. Ha embogit, ha començat a córrer, ha trucat als seus pares, crec, bé. I després els dos hem vist la imatge de Messi plorant, que ha estat, sí, per mi un dels moments del Mundial, eh? Sí, m'ha impactat, sí, molt aquesta imatge, sí, de Messi, sí, plorant.
0: L'Argentina estava fora, la veritat és que és el que diu el Sergi, és que Egipte ha tingut una contraforça clara per fer el 3-0 i semblaven sense energia, sense esma. Si cau eliminada per Egipte, hauria estat una sorpresa per mi superior a l'eliminació del Brasil contra Noruega o la d'Alemanya contra Paraguai.
6: Segur.
0: Sí, eh? Àlex, totalment. Tu també ho veus així.
6: Sí, totalment. Ha estat a prop, per això.
0: Molt, molt a prop. I el partit ha començat amb un penal a favor de l'Argentina, que ha tornat a fallar. Messi és el segon que falla en dos intents en aquest Mundial. Egipte ha fet un gol a la primera part. El VAR li ha anul·lat un gol en una contra per una falta prèvia, molt lluny de la porteria de l'Argentina. Però després d'una gran jugada, Hassan, l'extrema de l'Oviedo, Zico, que és egipci, ha fet el 0-2. L'Argentina estava sense esma. Ha fet l'1-2 gràcies a una centrada de Messi i una rematada del Cuti Romero, de cap, és central el Cuti Romero. Messi ha fet el 2-2 amb un xut fortíssim, ha agafat un rebot, una deixada a l'interior de l'àrea, i en el temps afegit, Enzo Fernández ha fet de cap un gran gol d'Enzo Fernández al 3-2. Els egipcis s'han queixat moltíssim de l'arbitratge, el seleccionador ha arribat a dir que tot això està preparat perquè el Mundial el guanyi l'Argentina. A mi això em sembla, no una mica, sinó molt exagerat, i d'aquesta manera ha finalitzat un partit que segurament és el més emocional i el més emocionant del que hem viscut de Mundial. L'heu viscut així, Ricard i Àlex?
7: Home, sí, he celebrat el 2-2 i el 2-3, he estat incapaç de contenir les emocions, perquè clar, és que el partit penjava d'un fil i era un moment històric, era potser l'eliminació de Messi, d'una selecció que a mi m'ha enamorat i que s'estavellava amb un accident, com deies, gairebé històric, incomparable a altres eliminacions, i veure'ls encara en camí, tot i que la sensació és que després d'un 3-2 contra el Cap Verd i un 3-2 contra Egipte no va molt sobrada l'Argentina. No,
0: ara t'ho volia preguntar, això.
7: Per continuar avançant, no?
0: Ara t'ho volia preguntar, i de fet ara t'ho pregunto. Àlex, t'ha arribat a emocionar també, eh? O sigui, com, els gestos en els gols de Messi, d'Enzo Fernández, que sí, has viscut on estiguessis veient el partit, com han estat?
6: Sí, m'ha emocionat, és evident, eh? Perquè, i més per on venia. A mi, jo crec que no m'ha agradat el plantejament avui d'Argentina. Jo crec que avui Scaloni ha posat els 11 jugadors que tenia més en forma, però ha trencat una mica el motllo aquell que havíem vist amb l'entrada de Paredes, i crec que ha posat massa gent per dins. I massa,
0: ningú no estirava a l'esquerra, eh? Que normalment algú estira per l'esquerra.
6: Exacte, ni per la dreta, que hi havia De Paul, i no hi havia l'amplitud a l'última línia. Crec que hi havia massa gent per dins i els hi ha costat molt trobar Messi. Ara, m'encanta com ha acabat Argentina, i després en parlarem, i el partit de Messi fins i tot no ha estat lluït, ha estat, jo crec, dels pitjors que hem vist en el Mundial fins arribar a la part decisiva, que sí, la part decisiva ha oblidat el penal, ha oblidat l'error i s'ha carregat l'equip a l'esquena.
0: Sí, sí. A veure, com segueix el Suïssa-Colòmbia, Sergi?
1: Doncs mira, 11-12 de la segona, 0-0 entre les dues seleccions.
0: Reaccions a la selecció argentina després d'aquesta remuntada sobre Egipte. Messi, per exemple.
8: La verdad que sí, que increíble terminar así, de esta manera, este sufrimiento una vez más, pero bueno, la verdad que felices porque terminó bien, porque seguimos y porque sacamos una brava adelante.
0: Messi es queixava en aquesta compareixença d'haver fallat un penal, un altre penal, és el segon que feia en aquest Mundial.
8: Sí, la verdad me había quedado con mucha bronca por el penal, mucha angustia por volver a agarrarlo, por tirar, patearlo mal. Creo que si yo hubiese hecho el penal en ese momento, hubiera cambiado otra vez el partido, porque estábamos haciendo un buen partido. Por suerte al final me quedó y algo muy especial.
0: Ara parlarem dels penals i de Messi, que el Sergi Andreu ha trobat dades molt interessants, i fins i tot, com el partit ha acabat bé per Messi i bé per l'Argentina, farem un joc. Podreu jugar fins i tot des de casa, si voleu. Scaloni. Scaloni, atenció, just després d'acabar-se el partit sobre la gespa, tan emocionat que no ha pogut ni dir dues frases seguides.
9: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
0: I ha marxat, era la primera pregunta que li feia el periodista, era un flash interview, una flash interview, i ha marxat perquè estava plorant i no li sortien les paraules. Ricard, et pot arribar a agradar més Scaloni, tot i que avui potser, com deia l'Àlex, ha fet un plantejament que no ha ajudat a la seva selecció, però és tan natural?
7: Sí, i a més, és veritat que ha estat estrany el tema de no estirar la banda esquerra, però crec que ha fet una correcció que ha estat definitiva, que ha estat obrir Messi a la dreta i ajuntar Lautaro i Julián, perquè tot el que ha passat a l'últim quart d'hora, en un dia on Messi li estava costant molt jugar per dintre, Egipte ha acumulat molts futbolistes a la zona central, Messi no tenia espai, de cop i volta li ha donat la vida a jugar a la banda, perquè des de la banda ha començat a posar centrades laterals, enverinades, molta presència a l'àrea, alguna diagonal, ha fet una jugada fins a la línia de fons amb rematada de Lautaro.
10: Oh, boníssima aquella,
0: sí,
10: eh?
0: Mira, t'explicaré una interioritat. Un minut abans d'aquella acció, que és una barbaritat, és molt messiànica, ha rebut a l'interior de l'àrea, ha encarat un defensor egipci i ha fet marxa enrere. Se'l veia molt just. Ja érem 1-2, eh? I a la ràdio, a la redacció, entre dues persones, hem comentat, una d'elles, servidor. Buf, ja no marxa. En aturat ja no marxa, eh? Ja se'l veu que no té espurna, no té espurna. I en un minut ha fet una jugada que ha marxat per la línia de fons.
7: A mi m'ha passat de similar. Jo estava fent pel Twitch debut rumb al partit i he dit, just amb el 0-2, una centrada que li han tapat, just abans de la centrada bona, en el córner, digo, ja no enverina les centrades i les centrades següents li ha posat al cap de
0: del Puti
7: Romero. Sí, és que no vull dir, ell no sap d'encadenar errors, vull dir, s'equivoca però torna a ser-hi. Sí, he tingut la sensació que Scaloni ha reaccionat bé i és una selecció que és difícil desvincular-te, no sé on arribarà, però no és la candidata a guanyar el Mundial, és com a molt una alternativa, ja veurem, però
0: tampoc ho era Qatar, Tampoc ho era Qatar i va anar fent passes i mira, la final, futbolísticament, durant 75 minuts va ser molt superior a aquella França, que era molt, molt potent. Tu creus, Ricard, que aquesta posició de Messi buscant més l'espai dret de l'atac de l'Argentina és una indicació d'Scaloni o és iniciativa, o és més iniciativa de Messi?
7: Jo crec que no ho sé, perquè amb Messi és difícil saber-ho, però la substitució de De Paul obre la dreta. Yeah. Per tant, l'arribada de Julián i de Lautaro, on et dona els espais, és fora. Potser no li ha dit, però Messi ho ha vist, que quedava l'Argentina coix per la dreta, a l'esquerra hi havia arribat Nico González, i em faltava un jugador, era ell, i allà ell se sent, també se sent còmode. Jo crec que ell sap diagnosticar perfectament quan es veu bé en un espai, quan se li complica el diagnòstic. Això ho fa com ningú, llegir el partit, i jo crec que sigui ell o Scaloni, aquesta mirada d'omplir la banda dreta i des d'allà començar a maniobrar ha estat definitiva.
0: Àlex, tu com ho veus? Més de Scaloni o més de Messi?
6: Jo crec que no li ha dit directament, perquè imagino que no funcionen així, però crec que Scaloni ho ha buscat. I vaig no només al tema que diu el Ricard, que desocupa la banda dreta i per tant l'allibera, sinó que hem vist el Cuti Romero a l'àrea, no? Per tant,
0: per carregar, no?
6: Clar, jo entenc que volia carregar l'àrea amb doble rematador, amb una segona línia, després en parlarem, però jo crec que estava molt buscat, i buscar en part aquestes centrades a cama canviada de Messi, o que ell pogués tirar la diagonal a dins, netejar-li la zona i que pogués acabar amb xut directe.
0: I has vist, eh? O sigui, matisos tàctics que han ajudat a l'Argentina a tirar endavant la remuntada.
6: Sí, sí, d'això volia parlar. Abans ho ha avançat el Ricard amb algun detall, eh? Per mi no planteja bé, però m'encanta com acaba. Ha acabat amb un 3-2-3-2. Ara ho dèiem, no? És a dir, alliberant, tirant a Messi a banda dreta, tirant a Nico a banda esquerra, carregant l'àrea amb dos, amb Lautaro i el Cuti Romero, i després amb dos arribadors sensacionals. Ha posat a Julián per darrere i ha posat a Enzo per darrere amb McAllister tancant. I amb el pla molt, molt clar, no? De pilota Messi i buscar-lo a ell i que ell decidi si acabar amb centrada o acabar amb alguna acció individual. De fet, jo, com us deia, crec que no ha estat el millor partit de Messi. Jo l'he vist bastant capficat per al tema del penal, sí. Fins i tot no el trobaven a dins.
0: Moi, sí.
6: I la mateixa Argentina li restava espai, però en canvi els 16 minuts que van des del minut 75, que hi ha 0-2, fins al 91, que Argentina és un 3-2, per mi és un capítol per la història, per lideratge futbolístic i per tot. Fixa't que...
0: Has trobat dades molt interessants d'aquest últim quart d'hora de Messi.
6: Correcte, sí, sí. A partir d'aquest del 75 al 91, això que dèiem, que just gira la truita, Messi fa 26 intervencions.
0: En un quart d'hora, 26 intervencions.
6: Sí, el que més del partit, i totes són en el pic dret, eh? Hi ha aquesta jugada que ens comentava el Ricard, hi ha la centrada del gol, etcètera, etcètera. Fa dos xuts, també el que més en aquell tram de partit.
0: Fa un gol en un dels dos xuts.
6: Fa un gol, fa una assistència de gol.
0: Fantàstica centrada.
6: Exacte, fa 5 centrades més, el que més també en aquest tram de partit, i fa 2 regats superadors, que també és el que més en aquest tram de partit. Per tant, un Messi que no havia estat fi...
0: Àlex, t'estàs deixant una cosa molt important.
6: Digues.
0: En la jugada del 3 a 2, està atacant Egipte, cau Salah a l'interior de l'àrea de l'Argentina, no és penal ni molt menys, i hi ha un jugador que surt, que és Julián, amb la pilota controlada a prop de l'àrea pròpia.
2: Sí.
0: I Messi és a prop, i Messi aixeca el braç i li diu, a mi no, juga llarg, cap a Lautaro a la banda dreta. Juga, és que li indica, el dirigeix com fa Pedri al camp quan juga amb el Barça, que normalment tu veus a prop Messi, nano, fes el que vulguis amb la pilota. I Messi li diu, no, amb mi no juguis aquí, juga allà. Juga per Lautaro guanya la banda dreta en profunditat, fa una centrada fantàstica per Enzo Fernández, que fa una rematada de cap d'especialista, o sigui, de Lewandowski, perquè la creua mirant on la vol col·locar, és fantàstica. Però aquí Messi, fins i tot, sense tocar la pilota, és una intervenció, per mi, decisiva.
6: Sí, doncs mira, aquesta acció per sumar tot el que t'he dit, no? Per mi, com et dic, per lideratge futbolístic, per tenir aquesta capacitat d'oblidar-se dels errors, de no estar fi i per carregar-se l'equip a l'esquena, per mi és un capítol. Jo estic convençut de que aquests 15 minuts o aquests 16 minuts quedaran per la història, per el que significa, perquè Argentina estava fora, està dins i veurem com acaba aquest Mundial.
0: És el segon 3-2 de l'Argentina entre els 16ens i els 8ens de final, 3-2 contra Cap Verd en pròrroga. Avui contra Egipte no hi ha hagut pròrroga, però és que han hagut de remuntar un 0-2 in extremis al tram final del partit. En això, potser sí pot veure algun aspecte negatiu o perillós, Ricard.
2: Home, doncs que no va sobrada la selecció argentina, que s'ha mostrat... Com et diria? Molt inconsistent. No li ha arribat gaire a Egipte, però es desordena quan va remolc. Ja li va passar contra Cap Verd. O sigui, és una selecció que fa la sensació que és fràgil, no? El primer cop que rep, Dibu no ha aparegut encara en el Mundial, en situacions d'emergència... I aleshores, tot i que ataca bé, jo crec que és una selecció que ataca bé, que té el control del partit. Avui a mi m'ha agradat. Una altra cosa és que Egipte en una pilota aturada t'ha fet mal, un altre cop vulnerable, Lisandro dintre de l'àrea, en aquest cas a pilota aturada. Doncs, clar, fa la sensació que si Cap Verd i Egipte li fan dos gols per partit, què passarà quan arribi una bèstia, no?
0: Yeah.
2: El millor que té l'Argentina, Xavi, és que té un quadre bastant obert. És a dir, que la gran bèstia es troba a semifinal, si tot va bé...
0: Seria Anglaterra.
2: Correcte, i aquí ja aleshores és que això faixa i és a un partit, és a dir, no té un quadre difícil.
0: A quarts jugarà o contra Colòmbia o contra Suïssa, que al minut 22 de la segona van...
1: 0-0.
0: Empat a 0, no estan passant grans
1: no
0: coses.
1: No estan passant coses
0: part,
1: ni ocasions especialment perilloses, no. Res de res, molt, molt tancat.
0: Sí. A veure, no sé si a l'Argentina li veuen alguna cosa dolenta a la seva selecció, diria que no. Els argentins han sortit al carrer en massa per celebrar aquesta remuntada contra Egipte. A Buenos Aires, per exemple, s'han citat tots per rodejar el famós obelisc. Connectem amb Buenos Aires ara mateix. El Joan Biosca és el corresponsal de Catalunya Ràdio. Joan Biosca, bona nit.
10: Xavi, què tal? Bona nit. A Buenos Aires, a Mendoza, a Bariloche, a Tucumán, o si et podria fer una llista de ciutats argentines i localitats on encara ara s'està celebrant, no com si s'hagués guanyat el Mundial, però aquí a la televisió argentina fa una estona han dit una frase que a mi m'ha agradat, que és un desahogo d'aquest patiment de veure aquesta selecció que no està fent el que hauria de fer, però en fi, és un clàssic argentí això. Jo crec que l'Argentina està sent argentina agònica i els argentins vivint-ho d'una manera passional i racional, i això que dèieu de l'autocrítica, zero autocrítica. He estat fent zapping, televisions, ràdios, i jo no he notat cap comentari, al contrari, èpica, això és històric, partit que es recordarà tota la vida, etcètera, etcètera, etcètera.
0: Sí, sí. A veure, aquí a nosaltres ens han arribat sobretot imatges de l'Obelisc a Buenos Aires, on es va celebrar el Mundial i hi havia moltíssima gent. Algú s'hi ha enfilat ja a l'Obelisc, per exemple?
10: No, a més, l'han remodelat i això fa poc, l'han inaugurat amb un ascensor intern i han reforçat la seguretat a la porta d'accés, amb la qual cosa no es pot accedir d'aquella manera esbojarrada a l'Obelisc, amb aquelles imatges de persones de dalt de tot.
0: Sí, sí,
10: però sí, a veure, avui és dia feiner, recordem-ho. Sí. Això, jo m'ho preguntava. Jo he arribat fa poques hores de Venezuela cobrint el terratrèmol i he fet un canvi de xip i ara estic amb aquest tema. Les xarxes socials van plenes de memes, els whatsapps, jo ho tinc ple, les meves filles són molt futboleres, molt argentines, i en aquest sentit estan eufòriques i me n'alegro per elles, però avui era un dia feiner i jo he sortit al balcó del meu pis a l'hora del partit i no hi havia ningú i el silenci era esfereïdor fins que s'han començat a sentir els crits, els gols, etc. Però l'Argentina és un país bàsicament emocional en tots els sentits.
0: Exagerat,
10: i si no
0: es
10: descodifica, si no es descodifica d'aquesta manera és molt difícil d'entendre'l. Yeah. S'ha de gaudir, t'has de deixar contagiar per aquesta passió dels argentins, però si no és així ens costaria entendre'l.
0: Prepara't aquests dies, Joan Biosca. Gràcies i bona nit.
10: Una abraçada, merci.
0: Com continua el Colòmbia-Suïssa?
1: 0-0, ara mateix pausa d'hidratació.
0: O sigui que encarem ja l'últim quart de partit.
1: Sí, últims 20 minuts.
0: Els partits ja no són primera i segona part, ja els podem dividir.
11: Ja van 4 quarts.
1: És veritat, és veritat. Sí.
0: A veure, Messi ha tornat a marcar, ha fet l'empat a 2, però ha tornat a fallar un penal. Són 8 gols de Messi en aquest Mundial i completats els vuitens de final se situen solitari com a màxim golejador del campionat. Com va aquesta taula de golejadors, Sergi?
1: Doncs Messi al capdavant,
0: amb 8 gols.
1: Gols, després venen
0: Haaland,
1: Mbappé amb 7,
0: sí.
1: Amb 6 i a Kane.
0: I ja està, ja no cal que comptis més. Són 11:45 de la nit. Ara et demanaré pels penals de Messi. Quants partits de Mundial acumula Messi fent gol de manera consecutiva?
1: 9.
0: 9, això no ho havia aconseguit ningú.
1: Això és rècord.
0: Mai, sí, sí. Abans. Messi, rècord també de fallar penals, perquè, a veure... En aquest Mundial ha fallat 2 penals,
1: sí.
0: De 2 xutats.
1: Sí.
0: Avui contra Àustria, no, avui contra Egipte i fa uns dies contra Àustria. I ara, en una estona, mirarem bé això dels penals de Messi i posarem una mica de context, però Sergi, tens estadística de penals xutats per Messi als 6 Mundials que ha disputat?
1: 8. Ha xutat 8 penals.
0: Sí.
1: Vols saber quants n'ha fet i quants ha fallat?
0: Sí.
1: El 50%. 4 gols i 4 errors.
0: Déu-n'hi-do. Acumula 2 errors ara en aquest Mundial. És un percentatge... Creieu que continuarà xutant els penals Messi en aquest Mundial? Sí, eh?
7: No tinc cap mena de dubte.
0: Tu, Àlex, també?
12: També ho crec, sí.
0: Doncs mira, a mi...
12: No?
0: No ho tinc tan clar, perquè és la tara que tots tenim, l'única petita tara que té Messi és que els penals no és la seva especialitat. I avui l'he vist angoixat, com deies abans, Àlex, abans de l'apoteosi de l'últim quart d'hora, l'he vist que ho estava passant malament, però vaja. Marxem un moment i quan tornem analitzarem Messi com a xutador de penals i compararem les seves dades amb les d'altres xutadors. A veure, qui deu ser el millor xutador de penals de la història del futbol? Estadísticament parlant, eh? El Sergi Andreu l'ha trobat.
13: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
11: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
13: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: Rádio te acompanha allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
3: 8.544 08544 sèrie 41.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
4: El Mundial, al Club de la Mitjanit.

0: Gairebé 5 minuts per sobre de 2:15 de la nit. Som al Mundial, al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial a les 11 de la nit per seguir el cada una de aquest Mundial que es queda ja als Estats Units. Només falta un partit que s'ha de jugar, que s'està jugant al Canadà, al Colòmbia. Suïssa, com el tenim?
1: 0-0, últim quart d'hora de partit, després d'una aturada perquè hi ha hagut una trompada considerable entre el porter colombià Vargas i Embolo, el jugador suís.
0: I a Wimbledon com va el Djokovic?
1: Doncs mira, el Messi del tennis, Djokovic, està a un joc d'endur-se el partit. 5-7, 6-5 per Djokovic. Ara, això sí, servirà ara Ogier Aliassim.
0: Ja us hem dit que a partir de l'error de Messi, avui en el penal en contra, contra Egipte, amb el Sergi Andreu hem intentat trobar dades de penals per posar-hi context i també altres referents en els xuts de penal. A veure, recordem, penals de Messi fallats en aquest Mundial, Sergi.
1: En aquest Mundial 2.
0: En aquest Mundial 2, contra Egipte avui i contra Àustria.
1: Contra Àustria, exacte.
0: En els 6 Mundials que ha disputat...
1: N'ha fallat 4 de 8 llançats.
0: A veure, ampliem números. 4 de 8 és
1: el 50%.
0: Són molts. Estadística de penals de Messi en tota la seva carrera.
1: Avui ha llançat, Xavi, el seu penal número 150 en tota la seva carrera.
0: Sí.
1: 150. Ha fet 116 gols i n'ha fallat 34. Això vol dir un percentatge d'efectivitat del 77%.
0: No és d'especialista i jo diria que està una mica...
2: És la mitjana, no?
0: Sí, potser una mica per sota. Està entre cap al 80%, però vaja. A partir d'aquí intentarem posar-hi context, perquè el Sergi Andreu ha buscat grans xutadors de penals per comparar-los amb Leo Messi. Ricard, a veure, digues un gran xutador de penals que et vingui al cap. El primer.
3: Koeman, Maradona.
0: El tenim? Koeman, Maradona. Els tenim?
1: Els tenim tots, no?
0: Els tenim.
1: Vinga.
0: Sergi, digues tu, un gran xutador... A veure, Koeman, Maradona, els tenim? I el percentatge...
1: Sí, el percentatge de Koeman és del 88%,
0: sí,
1: i el percentatge de Maradona del 87%.
0: De Maradona del 87%? Sí. Si m'havies ensenyat unes dades...
1: No, perquè l'he revisada i m'havia deixat uns quants penals.
0: Ah.
1: Del 87%, sí.
0: Bé, superiors a Messi tots dos, amb 10 punts, que són força... Sí. Àlex, tu tens algun altre gran xutador de penals al cap?
4: Sí, Cristiano, jo
1: el
4: crec que
1: xuta bé. 83%.
0: 83, tampoc està tan lluny.
1: Cristiano, no. És el que n'ha xutat més de tota la llista que tinc. 219 penals de Cristiano, només n'ha fallat 36 de 219.
0: A veure, Sergi, sense donar les dades encara, de quins altres jugadors has buscat més dades de xuts de penal?
1: Doncs mira, de Lewandowski, de Totti, de Kane, d'Ibra, de Ronaldinho, de Bruno Fernández, de Mendieta, de Haaland, del Piero, Baggio, Benzema...
0: I algun altre.
3: Déu-n'hi-do, tu quin treball has fet.
1: Sí.
0: I algun altre. M'has dit que hi havia un que serà el líder. No el diguis, però no me l'has citat ara, no?
1: El que t'he dit que serà el líder no te l'he citat.
0: No me l'has citat.
1: L'he deixat pel final.
0: Us l'imagineu?
1: Perquè és en principi és el que està considerat el millor llançador de penals de la història.
3: És futbol contemporani o...
0: És futbol força contemporani. Tu l'has vist jugar.
3: Jo l'he vist jugar, eh?
1: Sí, no és un primer espasa, però, eh?
0: Home, bueno, perquè dius tu...
1: No, un primer espasa vull dir que...
0: No és Daudal.
1: No, però vull dir que no és Maradona ni Cristiano...
0: Per qualitat tècnica, sí. No pistes. De tots els que ha citat, cita'ls una altra vegada.
1: Dels que he citat, eh?
0: Sí.
1: Ronaldinho, Maradona, Cristiano, Bruno Fernández, Lewandowski, Koeman, Mendieta, Totti, Kane, Ibra, Haaland, Del Piero, Baggio, Benzema...
0: Se'n deixa algun que us vingui al cap? Aquest no ens el podem deixar.
4: Ostres, Mendieta?
3: Mendieta
0: ja
3: l'ha dit.
0: Sí.
3: Doncs no ho sé ara.
0: I Mendieta, per exemple, quin percentatge té?
1: Mendieta té un percentatge del 91,5%.
0: I no és el líder?
1: No, el líder té un percentatge del 95%.
0: 95%.
3: Ostres.
0: Una pista, era anglès. Molt sui generis, no era el típic jugador anglès.
4: Letizia.
0: Matthew Letizia, i agenda del Southampton, que no va voler sortir mai del club del seu poble, de la seva ciutat. 95%.
1: Em va xutar 50 i només en va fallar un. Va fer 49 gols i va fallar un contra el Nottingham l'any 93, que va ser gran notícia a la premsa britànica.
0: Això és un 98%, no? Si de 50 en falles un, és un 98%.
4: I quan
0: has dit 95%, però com fas tu el percentatge?
1: No, he dit 98.
0: Ah, m'has dit 98, segur.
3: Qui tens segon, has dit?
1: Clar, a veure, segon, El passa que, clar, d'aquests llançadors n'hi ha que han llançat molts penals no, i no
2: era,
1: no
2: era, això,
1: clar,
2: això,
1: per, clar, Mendieta...
2: Era per buscar algú que hagués xutat més penals.
1: Mira,
2: que
1: clar, Mendieta,
2: si
1: és que Mendieta jo no l'he volgut incloure d'entrada perquè Mendieta té una efectivitat molt alta, però és que Mendieta només va llançar 35 penals.
0: No, no, només, diu, només. Xuta'ls tu 35 penals 35. I fes-ne
1: no, però és que, clar, ho dic perquè la resta dels que us he mencionat...
0: Sí, pobra, tots, perdits,
1: tots van llançar molts més penals.
2: Clar, clar. Hi ha algú de 90% que estigui per sobre dels 100 penals, per exemple?
1: No.
2: No, eh?
1: No. No.
0: O sigui, Matthew Letizia és el millor xutador de penals dels que ha trobat Sergi Andreu.
1: Sí, que, però no està per sobre dels 100 penals.
5: Enhorabona sí, per l'informe.
0: 50, eh?
1: Sí, sí.
0: 50. Sí, sí. Àlex, tu xutaves penals?
4: Jo xutava penals, sí. No sé el percentatge que tenia, però...
0: L'hem buscat i no l'hem pogut trobar.
4: No. Però jo us diré que un dia... Jo tenia bastant bon percentatge, eh? Aquesta és la veritat. Però un dia em vaig fallar dos en un mateix partit.
0: Ostres, només et supera Martín Palermo, eh, Sergi?
1: Sí, amb els tres penals aquells.
0: Va fallar tres penals en una Copa
2: Palermo no cal que li comptis els penals.
0: No, van a buscar l'estadística també hi era baixíssima. El percentatge d'encert baixíssim de Martín Palermo amb els penals. Va fallar gairebé la meitat. Els tres que va fallar en una Copa Amèrica van ser tot contra Colòmbia, que s'està jugant al pas als quarts de final del Mundial, d'aquest Mundial. Mundial contra Suïssa, Sergi, com va el partit?
1: Doncs 0-0, últims 9 minuts al temps reglamentari.
0: I a Wimbledon, el tie-break, no, ha arribat als 6 iguals, el Djokovic, Roger, Aliassime, màxima igualtat a la central de Wimbledon, s'està jugant aquest partit, són gairebé 3:15 de la nit a Londres. Com
1: és un super tie-break, eh? De 10 punts, no? Exacte, i de moment el primer punt cau del cantó de Djokovic.
0: A veure, Arbusà, la selecció espanyola encara no ha xutat cap penal en aquest Mundial.
6: No, cap. Cap, cap.
0: Se sap qui el xutaria? Espera, espera.
6: En principi...
0: Espera, espera, ara m'ho dius.
6: D'acord.

0: xutaria un penal a la selecció espanyola si li acaben assenyalant algun a favor, que de moment no ha estat així i ja han arribat als quarts de final.
1: Ara mateix, en principi, Oyarzábal.
0: Oyarzábal, eh?
1: Sí, sí, sí, és qui ha llançat els últims. He mirat els últims tres. Dos els ha llançat Oyarzábal, l'altre Ferran, que va fallar, però els dos últims, Oyarzábal, que els ha encertat tots.
0: És especialista. Podries buscar, Sergi, el percentatge d'encert d'Oyarzábal amb els penals?
2: Ara t'ho dic.
0: Tot i que recordo un que va fallar una tanda contra el Barça a una supercopa d'aquelles de la pandèmia a Granada, Ricard, que li va aturar Ter Stegen.
3: A Córdoba.
0: A Córdoba va ser? A Córdoba, sí. D'acord. Doncs, Oyarzábal és especialista. La veritat, a més, té molta gamma. I va guanyar una copa amb la Real Sociedad, també en pandèmia, contra l'Atlètic de Bilbao, canviant el seu mètode de xut de penal.
2: O sigui... Mira, Oyarzábal n'ha xutat 57,
0: sí,
2: i n'ha fet 51.
0: Déu-n'hi-do.
2: Només n'ha fallat 6.
0: Sí, sí, està per sobre del 90%. Sí. Està per sobre del 90% Oyarzábal. A veure, després d'eliminar ahir Portugal i classificar-se per als quarts de final del Mundial, la selecció espanyola ara ha de marxar cap a Los Angeles, oi? De Dallas a Los Angeles, Roger.
1: Sí, sí, sí, ara a les 6, que seran la 1 a Catalunya, ara de seguida, d'aquí a poc més d'una hora, cap a Los Angeles un altre cop, on ja va jugar els setzens contra Àustria.
0: A Ferran Torres, el jugador del Barça, li han canviat gaire el Mundial que estava fent, els bons minuts que va fer contra Portugal, l'assistència de gol per Mikel Merino?
1: Jo crec que l'ha animat una mica, perquè aquests dies sí que estava una mica moix, que no especialment decebut ni enfonsat, però sí que no estava amb el seu millor estat d'ànim, i sí que pel que hem vist avui a l'entrenament ja feia una altra cara, i pel que ens diuen ha revifat, s'ha animat, no li canvia gran cosa l'assistència d'ahir, els minuts d'ahir, però sí que avui ja feia una altra cara.
0: I opcions perquè sigui titular als quarts de final contra Bèlgica en té poques, no?
1: Jo crec que no. Jo crec que l'11 serà el mateix, mira què et dic, amb la mina a la dreta, Oyarzábal en punta i a l'esquerra Baena.
0: I Àlex, Ricard, creieu que aquest rol de revulsiu ara mateix per sortir des de la banqueta i aportar com ho va fer contra Portugal és el que més se li escau a Ferran?
3: Sí, primer canvi al davant, Ferran ja segur, li agrada molt a Luis de la Fuente, i és que és un jugador que et sacseja el partit, te'l canvia com ho va fer ahir i et dona profunditat, ruptura, pressió, intensitat, tot allò que sabem al Barça.
0: Àlex?
4: Sí, no només a la selecció sinó al Barça, per mi és un quart davanter ideal i crec que és el rol que li va millor tant a ell com a Merino. Tot i així, si a mi em diguessis que algun jugador que té opcions d'entrar a l'11, aquest que ens comentava el Roger, que jo crec que també serà aquest, et diria abans Ferran que Merino.
0: A veure, la selecció espanyola continua sense encaixar cap gol en aquest Mundial, són 5 partits. Unai Simón està ampliant el rècord sense rebre gol a la història dels Mundials, que ja va aconseguir contra Àustria. Per on va aquest rècord, Roger?
1: Ara mateix 609 minuts. 609 ahir 90 minuts. Més, ara 609 minuts sense encaixar cap gol en un Mundial.
0: Són aquests 5 partits d'aquest Mundial, el partit contra el Marroc del Mundial de Qatar i bona part de la segona part contra el Japó a l'últim partit de la primera fase del Mundial de Qatar, ara fa 4 anys. Saps si alguna selecció havia estat sense encaixar gols en els 5 primers partits d'un Mundial, Roger?
1: Sí, Itàlia el 90, amb Walter Zenga. Itàlia el 90, també 5 partits, fase de grups, vuitens i quarts, com ara ha fet Espanya, que són aquests 5 d'aquest Mundial, sí, sí, els de la fase de grups, el de setzens i el de vuitens.
0: Sí, a Itàlia li va trencar aquest rècord. L'Argentina, crec que va ser Caniggia, potser, que van empatar un a Nàpols. Ricard, tu te'n recordes
3: sí,
0: aquest partit?
3: Sí, sí,
0: un gol de cap, potser.
3: Potser, sí. Sí.
0: Ricard, tu estàs positivament sorprès amb el rendiment defensiu de la selecció espanyola. En parlaves ahir, però,
3: sí,
0: però és el que té més valor, eh?
3: Sí, sí, m'agrada. Ahir vam patir una mica més, però vaja, no és fàcil. I més tenint en compte que Unai Simón ha aparegut poc en les situacions d'emergència, perquè gairebé no n'hi ha hagut.
0: Àlex, a tu t'està entusiasmant, diria, el Mundial que està fent Pau Cubas. Si el veus per sobre de la Port, fins i tot, o al mateix nivell?
4: Per mi, per sobre. Sí, sí, per sobre. Per mi, Cubas és el millor central d'aquest Mundial, sens dubte. Amb pilota i sense pilota. Això no vol dir que la Port no estigui a gran nivell, però per jerarquia, perquè està interpretant molt bé el defensar cap endavant, per posicionament i per el que fa en pilota, jo crec que en pilota superior a la Port, i a més si li unim el tema de la joventut, encara li dona més mèrit.
0: Sergi, com continua el Colòmbia-Suïssa?
2: Doncs 0-0 amb 87 de partit.
0: Ara cabria molt bé un gol de Colòmbia. en aquest tram, tram
3: mira, final. Sí. La porra.
2: No sé sí, per què ho dius.
3: Escolta, ara que parlàveu de centrals, deixa'm afegir una cosa. Absolutament seduït, tot i que tard, per Cuti Romero, i jo crec que el Barça, si té opcions de preguntar, també hauria de preguntar.
0: Aquest juga al Tottenham?
3: Sí.
0: El Tottenham, sí. A vegades és difícil fitxar-li jugadors, com a mínim fitxar-li un jugador al Tottenham a un preu assequible sembla difícil. Arbu, s'ha dit alguna cosa de Bèlgica, que serà la rival d'Espanya als quarts de final avui a la concentració de la selecció espanyola?
1: Que compte, que sembla que no sigui una favorita, que no sigui un rival fort, però que compta, que està a quarts de final, i la mateixa prudència de sempre, que ja van tenir contra Àustria i que van tenir, evidentment, també aquesta setmana contra Portugal.
0: Hi va haver un Espanya-Bèlgica, uns quarts de final del Mundial, l'any 86 a Mèxic, decidit pels penals. I Bèlgica després va caure a les semifinals contra l'Argentina. Bèlgica va fer un gran partit, Ricard, ahir, contra els Estats Units.
3: Sí, la primera part especialment.
0: Avui t'he sentit el tot costa valorant molt la tasca, la feina i les decisions de Rudi García, l'entrenador francès.
3: Molt, perquè no és fàcil que els seleccionadors trenquin jerarquies, i el que ha fet de... diríem que fer descansar Doku, De Bruyne, per dir-ho suaument, tant al partit contra Senegal com ahir, obre un ventall nou, perquè primer et fan tres jugadors com Lukebakio, Raskin, que havien estat actors gairebé residuals a la primera fase, s'ho han cregut, han dinamitzat el joc de Bèlgica, de que té l'àrea aparegut, és a dir, és com si poden aparèixer nous lideratges. Trossard i Tielemans han fet un pas endavant, i ara tens a la segona unitat De Bruyne, Lukaku i Doku, que si es creuen el paper tens ja molt guanyat de cara a la segona part, en un futbol on són molt importants els canvis. No és fàcil fer-ho, o has cardat el guió inicial, li dono molt mèrit a això, perquè normalment els seleccionadors arriben al Mundial amb els deures fets i no es mouen gaire del que hi han previst.
0: Àlex, a tu Bèlgica et sembla més perillosa per la selecció espanyola dels que podrien passar molts aficionats?
4: Em semblaria més perillós als Estats Units, però clar, és que Bèlgica ens ha mostrat, ve de fer el seu millor partit davant dels Estats Units, i per tant, sí, a aquestes alçades ja tothom és perillós. Jo anava a dir exactament el mateix. Per mi el millor de Bèlgica és Rudi García. Jo crec que contra Egipte, que crec que és la segona part, ell canvia el partit, i ara ho deia el Ricard, fa desaparèixer Kevin De Bruyne, fa desaparèixer Arthur Fiete... Sí, a Doku, fa entrar a Lukebakio, la defensa l'ha canviat per complet dues o tres vegades, ahir no va aparèixer Arthur Ziyech i entra Menier, que havia estat un jugador important, ha sortit. Bé, podem esperar-ho tot, perquè Lukaku ha passat de ser important a ser una alternativa.
3: Fanà, que n'ha aparegut amb la lesió d'Onana, serà el jugador probablement que entrarà al Rubio.
0: Aquest és el del Bruges, que juga una estona.
3: Sí.
0: Ha jugat contra el Barça alguna vegada les últimes temporades, i em sembla espigat, amb una classe que no se l'acaba. Ahir va fer gol, això sí, aprofitant un dels dos regals entre el porter i la defensa dels Estats Units, que van regalar dos gols que no es poden regalar a aquestes alçades d'un Mundial. Minut 90, a Vancouver.
2: 5 d'afegit, continua l'empat a 0.
0: I a Wimbledon, Sergi...
2: 7-3 per Djokovic en el Super Tiebreak, el que ha de decidir el partit.
0: Ho té a la mà.
2: Sí, sí, ho té molt a prop. Sí.
0: A 3 punts de la partida d'atac a Suïssa.
2: Compte el xut creuat, marxa per línia de fons. Serà servei de porteria per Colòmbia.
0: Gràcies, Roger Rosà, bona nit i fins demà. Bon viatge cap a Los Angeles.
1: Gràcies, bona nit.
0: I podem connectar amb l'Oriol Serra, el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units. Oriol, bona nit.
5: Hola, bona nit, Xavi.
0: Per parlar de l'eliminació d'Estats Units, la tercera anfitriona. Han caigut les tres anfitriones als vuitens de final. Sí. El Canadà contra el Marroc, Mèxic contra l'Anglaterra i aquesta passada matinada Estats Units contra Bèlgica. Gaire drama, no s'ho esperaven, com s'ho han pres?
5: Doncs s'ho han pres bastant malament, hi ha malestar, hi ha la sensació que la mà de Trump va ser un destorb, de fet aquesta ingerència,
0: sí.
5: Molta gent considera que va afectar la selecció dels Estats Units mentalment, i la major part de cròniques esportives subratllen que els jugadors de Pochettino no semblaven els mateixos, que havien perdut l'energia dels partits anteriors. Parlen d'humiliació dins i fora del camp, és a dir, dins del camp haureu vist les imatges dels jugadors belgues al vestidor ballant i cantant el YMCA, no?, de Village People. imitant a Donald Trump. Per tant, tot plegat, evidentment, doncs, són tot comentaris negatius. Els ha caigut com un gerro d'aigua freda perquè hi havia molta il·lusió, com havíem comentat. I bé, la toxicitat de Trump, no?, d'alguna manera, que ho ha espatllat tot. Fins i tot ha caigut la venda de banderes nord-americanes que s'estaven venent prou bé en a les botigues, a les grans cadenes de bricolatge, però mira, la festa quedarà aquí.
0: Baixarà l'interès pel Mundial a partir d'ara, sense els Estats Units en competició?
5: En bona part de la població sí, perquè d'alguna manera s'estava creant una nova generació d'aficionats al futbol en aquest país i aquest, evidentment, doncs, bona part d'aquest públic quedarà pel camí. Evidentment, aquells nord-americans que els interessa el futbol seguiran al Mundial, sobretot amb la gran estrella que és Lionel Messi, que no oblidem, no deixa de ser un jugador de futbol que actualment exerceix aquí als Estats Units a la Lliga de Futbol Americana.
0: Clar, i té molt seguiment. Ricard, creus que els jugadors dels Estats Units, el mal partit que han fet, mal inici, els regals en defensa, realment pot tenir alguna cosa a veure amb el cas Balogun, la intervenció de Donald Trump?
6: No ho descartaria, perquè és que, com deia l'Oriol, i estic d'acord amb les cròniques, han estat excessivament tensos, molt nerviosos, no han tingut el vertigen de la primera fase, no han aparegut Tillman i McKennie, que han estat futbolistes fonamentals, els defenses de cop i volta i el porter, ja no t'ho explico, com deies tu, han tingut errades infantils, s'han sentit molt incòmodes. Balogun és que gairebé ni l'hem vist, ha estat un equip molt despersonalitzat, i jo crec que tota aquesta tensió, d'alguna manera, un equip inexpert no l'ha paït bé.
0: Moment important a Wimbledon, hi ha pilota de partit, 5 pilotes de partit per Djokovic per superar Ogelia Sim i plantar-se a les semifinals de Wimbledon.
2: 9-4 per Djokovic, 5 hores i 14 minuts de partit. Un Djokovic que té, vaja, peu i mig, si no tots dos, a la semifinal, servirà Ogelia Sim, 9-4. Té moltes pilotes de partit encara.
0: Això no es dona gairebé mai.
2: Sí, sí.
0: Només els tie-breaks.
2: Serveix, el primer servei va dins, arraten l'arrestada.
0: No,
2: jo vull,
0: és segon servei.
2: L'ha cantat fora.
0: Mentrestant està atacant Suïssa, falta un minut per arribar al minut 95. S'havien decidit, s'havia decretat l'àrbitre del partit 5 minuts d'afegit. Hi haurà servei de porteria per Colòmbia i el partit que s'enfila a la pròrroga. De moment, Suïssa 0, Colòmbia 0 a Vancouver en l'últim partit dels vuitens de final. Oriol Serra, gràcies i continua gaudint del que queda Mundial, sí. Tot i que sense la selecció dels Estats Units.
5: I tant, evidentment, amb Messi a totes, eh?
0: Sí, clar.
5: Vinga.
0: Com aquí, et diria. Gràcies, Oriol, bona nit.
5: Adéu, bona nit.
0: I gràcies també al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas per ser una nit més aquí al Mundial, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Fins demà, nois.
7: Bona nit, fins demà.
0: Ara, el Tour.
8: El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: El Tour, quarta etapa, en final a Foix, inicia Carcassona, més o menys a prop de casa, s'arrasa l'esprint, ha guanyat Mats Pedersen i Pogacar ha perdut el maillot groc. Isaac Vilalta, bona nit.
9: Què tal, bona nit, Xavi.
0: Més o menys ha anat així.
9: Sí, s'ha format una fuga molt nombrosa a l'inici de la jornada. Avui era una etapa dissenyada per la fuga, 34 ciclistes, és molt difícil de controlar una fuga tan gran, té moltes probabilitats d'èxit, a més hi havia molt bons corredors, s'han jugat la victòria a l'esprint i vaja, hi havia un nom per sobre de la resta que era el de Mats Pedersen, un dels millors del món, un ciclista fins i tot un punt infravalorat per l'enorme qualitat que té i que ha guanyat amb molta facilitat, és la victòria d'etapa i canvi de líder amb Thorsten Train al noruec com a nou maillot groc.
0: Train anava en aquest grup de 10 que han arribat escapats a l'arribada, a la meta.
9: Sí, de fet, ell i Sean Quinn eren els dos millor classificats, els que estan més a prop de la general, i per tant ara ocupen la primera i la segona posició, sí, sí.
0: Amb molt marge?
9: Mira, Train és líder amb 28 segons respecte de Sean Quinn. El que passa és que avui el grup gran, el pilot, en Pogacar, Vingegaard i companyia, ha arribat a 13 minuts. 13 minuts, han deixat fer a la fuga, i ara Pogacar és quart a la general, a pràcticament 8 minuts de Thorsten Train. És una diferència molt gran. Podríem pensar que el Tour se li complica a Pogacar, però vaja, d'entrada no hauria de ser així ni molt menys.
0: Com es diu aquell ciclista gallec, exciclista que va estar a punt de guanyar un Tour i de fet després hi van donar per temes de dopatge, Òscar...
9: Pereiro.
0: Pereiro, que no farà un Pereiro, no? Torcer en tren davant de Pogacar.
9: Mira, ben vist, ben vist. És un símil interessant. El que passa que és cert que aquell tour no hi havia una governança molt forta, hi havia Floyd Landis també, però vaja, no hi havia ningú de la qualitat de Pogacar, que jo crec que Train tindrà mal lloc groc per dies, eh? Si no defalleix algun dia Sean Quinn li pren, jo crec que aquests dos, fins potser als Alps, o final dels Vosges, just abans de l'última setmana, si dijous hi ha l'etapa de Gavarnie amb el Tourmalet pel mig, potser Pogacar recupera tranquil·lament 3-4 minuts, si vol. És que, clar, són 8 minuts, eh?
0: Gràcies, Isaac.
9: Bona nit.
10: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Sergi, pròrroga al Suïssa-Colòmbia, Vancouver.
2: Sí, encara no ha començat, 0-0 al marcador.
0: I a Wimbledon?
2: I a Wimbledon ha guanyat Djokovic en 5 sets, 5 hores i 18 minuts de partit. Jugarà una de les semifinals contra Sinner.
0: Ha guanyat Djokovic en 5 sets al super tiebreak del cinquè contra el canadenc
2: Auger-Aliassime.
0: Estem pendents encara i ho estarem durant una bona estona de la pròrroga del Suïssa-Colòmbia. Ha acabat el partit dels 90 minuts amb empat a 0 i això es decidirà o a la pròrroga o als penals. La

0: El Club de la Mitjanit d'avui, com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, que té a veure amb els Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva ha escollit una cançó que esperem que no tingui a veure amb la història dels Mundials. Ja va sonar en un dels primers dies de programa de Mundial. Es diu Mundial Yo Soy. I és dels argentins, El Empuje.
1: Esta locura hermosa de estar unido y volver a verte.
0: I passa per ser la cançó popular dels argentins, que els argentins han escrit per aquest Mundial del 2026, que ja els té als quarts de final. Crec que tampoc no ha tingut gran èxit entre l'afició argentina, com a mínim ens ha arribat menys vegades que, per exemple, el Brasil, Decime que se siente, de l'any 2014, o el Muchachos, mític, de fa 4 anys, al Mundial de Qatar 2022. Bona nit i que descanseu, ho deixem aquí. Avui no hi ha futbol de matinada, però sí, si voleu, podeu quedar-vos encara una estoneta per seguir la pròrroga del Suïssa-Colòmbia. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà!

0: que ha confirmat els bombardejos i assegura que són la resposta justament als atacs contra vaixells comercials tripulats, diu, per civils innocents en una via navegable internacional. Aquest mateix dimarts, el Departament del Tresor havia revocat hores abans la suspensió de les sancions contra la venda de petroli iranià com a resposta justament als atacs de l'Iran contra aquests vaixells mercants. L'aixecament d'aquestes sancions contra la venda de petroli iranià va ser una de les mesures anunciades poc després de la firma del memoràndum d'entesa entre la República Islàmica i els Estats Units el mes passat. Un dels principals assessors del líder suprem iranià ha dit a la televisió persa que Washington està empenyent cap al fracàs les negociacions de pau entre els dos països. Més notícies, Oriol Pujadó.
1: A Catalunya, l'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat. Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
1: A les pròximes hores també es confia donar per controlats els altres incendis que es mantenen en marxa, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra. En canvi, de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees, sí que ja està controlat.
0: L'onada de calor fa que a partir d'aquest dimecres en més de 200 municipis catalans de 24 comarques estiguin en risc de màxim incendi. Aquest dimarts els agents rurals han activat el pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç de Munt i l'Obac.
1: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta ho ha dit després que la justícia li hagi rebaixat aquest dimarts les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic i diu que forma tàndem polític amb el secretari general de Reagrupament Nacional.
3: Aquesta nit soc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
4: Coherent, sòlid.
0: La cimera de l'OTAN a Turquia ha arrencat aquest dimarts marcada pels retrets del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus abans de compartir el sopar inaugural. Els ha criticat per la falta de suport en la guerra contra l'Iran i també ha tornat a reclamar Groenlàndia per als Estats Units.
5: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
6: Noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre.
0: Plataforma per la Llengua considera un fracàs l'intent d'augmentar la presència del català a les plataformes de streaming. L'entitat denuncia que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022 només ha permès passar de l'1 al 3% del català de les grans plataformes.
1: Així ho ha explicat Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
7: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
1: Segons Plataforma per la Llengua, d'entre les plataformes de streaming internacional només superen el 3% de productes audiovisuals en català Amazon Prime Video, que arriba al 9%. En l'àmbit estatal, Filmin és la que té més títols, amb més del 20% del seu catàleg en català.
0: I als esports, l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què partia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb el 0-1. En aquests moments es juga la pròrroga del partit Suïssa contra Colòmbia amb empat a 0.
1: L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral d'esquerra de 24 anys, Ilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès.
0: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia.

0: I a l'inici dels entrenaments.
1: La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha concedit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: Al torneig de tenis de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3-7 l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival en semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5-7 el canadenc Feli Auger-Aliassime en un partit de més de 5 hores.
2: Fins aquí les notícies.

0: És una meravella poder fer, tenir la sort de fer un programa com aquest, com el Sense Fronteres. És veritat? Veu?
1: Sí.
0: Ostres. Ara et diré moltes coses, però estic sentint una música. És veritat, anava a dir, que fa molta estona que caminem, suposo, perquè havíem d'arribar molt lluny.
1: Sí, sí, molt.
0: D'acord. I és una meravella, també, i és veritat que som en un lloc que no sé quin és, però mireu, aquells que ho veieu per la xarxa. És fantàstic. Hi ha una església aquí, com una caseta petitona, al mig de la natura, i jo sento molt fortament música. Aviam, i aquí em sembla que veig algú. Espera, espera, deixa'm-ho mirar, això. Aviam. Aquí hi ha algú, eh? I està tocant i cantant. Aviam. Estem fent com d'espies, que ja sabeu que ens agrada molt, però ja arriba el moment, ja ha arribat el moment, a més, d'haver-nos de deixar veure i apropar-nos cap a ell. Ho farem ràpid per no espantar-lo, o potser l'espantarem. Hola! Hola!
2: Bones,
0: què tal? Què fas?
2: Estic tocant.
0: Estàs tocant?
2: Sí, estic cantant i tocant una estona.
0: Això m'ha semblat. I per què toques i cantes?
2: Doncs perquè m'agrada, bàsicament, m'agrada molt tocar i cantar.
0: Ets músic?
2: Soc músic.
0: Ets músic?
2: Soc músic, no soc guitarrista, soc trombonista. Però...
0: Perdó, ets trombonista?
2: Sí, jo toco el trombó i remeno la guitarra de vegades, sí.
0: I seria fantàstic, haver-te trobat aquí amb un trombó, encara em sorprendria més. No vas pel trombó, amb el trombó a sobre.
2: No, avui no.
0: però sovint sí.
2: Sovint.
0: Ets músic, dediques a la música?
2: Sí. La meva professió és fer música i els diners que porto a casa són de fer música.
0: Uh-huh. I la casa la tens a prop d'aquí?
2: Sí, molt a la vora.
0: I on som?
2: Mira, ara som a Falgons, que és un paratge fantàstic, a Sant Miquel de Campmajor, que és un poble que és molt poc conegut, només surt als mapes bons.
0: Els altres no.
2: Sí, és molt petit, és molt petit.
0: És molt petitet.
2: Sí.
0: És allò que se li diu un micropoble?
2: És un micropoble. És un micropoble que hi vivim unes 200 persones. I hi vivim totes tot l'any. Hi ha molt poca gent que vingui a fer cap de setmana.
0: Escolta'm, em puc quedar aquí amb tu?
2: Sí, home, i tant.
0: Sí?
2: I tant.
0: Doncs farem el començament del programa. Pots seguir assajant, eh? Per mi no hi ha problema. Començarem el programa des d'aquí. No li he preguntat ni com es deia, imagina't. Com et dius?
2: Em dic Dani.
0: Dani, mira, doncs aquest dubte l'hem resolt. El Dani que va tocant i nosaltres que començarem programa des d'aquí. Sense Fronteres, amb el Dani.

0: Oh, yes.
1: Fantàstic. Comencem programa i després anem al que toca, que és a preguntar-li coses a ell d'aquest lloc magnífic i d'aquesta música extraordinària. Va, comencem.
2: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Avui, en començar, només us podem dir gràcies. Moltes gràcies. Des d'aquest lloc tan fantàstic, moltes gràcies. Per un programa petit com aquest, que parla d'una llengua petita com la nostra, saber que som milers els que fem ràdio junts pel català ens dona forces, ànims, vitamines i raons per seguir. No anem mai caminant sols, queda bastant clar, queda força clar. I per si de cas aneu passant la veu, que hi ha un programa sobre el català que resisteix i persisteix i que té ganes de fer futur, el Sense Fronteres.

0: No tantes vegades a la vida un pot començar un programa aquí, al darrere d'aquesta... Com es diu aquesta església?
1: Hosti, és tremendo, és l'església de Falgons.
0: L'església de Falgons. Sí. No sé quantes vegades Catalunya Ràdio ha començat un programa a l'església de Falgons, o si alguna emissora d'aquest país ha començat programa a l'església de Falgons, però en qualsevol cas, si és la primera, fantàstic, i si no, benvinguts a la llista d'aquells que han pogut tenir el plaer d'estar aquí i de passar-s'ho tranquil·lament molt bé, que suposo que és el que... Tu ets d'aquí, per cert?
1: Jo vaig néixer al Vallès, però ja fa 20 anys que visc a Sant Miquel, i és un lloc que es viu molt, molt bé, molt, molt tranquil, gent molt maca, i això, un paratge estupendo.
0: I com ho vas trobar, això?
1: Bueno, estava una mica amagat. Costa d'arribar.
0: Costa d'arribar.
1: Sí.
0: I va ser arribar i enamorar-se un de cop? És aquells amors a primera pedra, diguem-ne?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: I vas dir, jo em quedo aquí?
1: Sí. Sí,
0: vas trobar alguna cosa que et va fer el pes, a banda de l'espai i de tot el que estàs dient, una casa que, a més, et funcionava?
1: Sí, a veure, de fet, vaig estar voltant bastant de temps i vaig trobar una cosa que... Això, una casa que estava adequada per les meves necessitats i vaig trobar que el poble era maco, la gent era molt agradable, i dic, doncs va, ens hi quedem, i això, ja portem 20 anys...
0: Una pregunta. Tu ja eres músic abans o et vas fer música aquí?
1: Jo ja era músic abans.
0: Ja portaves de casa, això.
1: Sí, sí, sí.
0: Podem passejar una mica?
1: Va, anem a fer un vol. I tant.
0: Anem a fer un vol. Potser, bé, de natura n'hi ha molta, podríem fer un vol molt gran, d'edificacions no tantes i potser no serà tan gran. Això ho deia perquè, clar, quan un es planteja la seva professió, tu vivies de ser músic o en aquell moment tenies la intenció
1: sí.
0: de...
1: Ja vivies. Sí, sí, jo des dels 18 anys que...
0: És una sort, això, eh?
1: Sí. Bueno, és una sort i també s'ha de treballar fort.
0: No, no,
1: sí.
0: Però doncs precisament per això, per treballar fort com a músic, per viure d'això, algú podria pensar, i aquí, tan lluny de tot, molt solitari, molt tranquil, sí, sí, però molt lluny de tot, em servirà això per la professió? Això t'ha funcionat?
1: Home, a veure, la veritat és que no ajuda, perquè el nucli cultural del país és Barcelona, el més important. Llavors queda una mica apartat, però bàsicament la meva activitat és fora. Faig moltes gires, molts concerts fora de la capital, perquè de fet no, és una ciutat que no hi ha moltes sales de concert per anar a veure música en viu, i sobretot de la música que jo faig. Que és,
0: quina música fas?
1: Faig jazz clàssic. Doncs no hi ha moltes sales a Barcelona, és una llàstima. Mm-hmm. I per tant vaig dir, doncs mira, vaig a viure en un lloc que m'agradi i que estigui de gust.
0: Tu interpretes, compons?
1: No sóc compositor, sóc bastant mediocre, però interpreto, faig arranjaments, dirigeixo també.
0: La part aquesta dels arranjaments em va per la pregunta, perquè era, des d'aquí, un s'inspira més per arranjar les coses? T'ha ajudat d'alguna manera aquest espai, aquesta sonoritat pròpia del silenci, però que també té sol, silenci, tot això t'acompanya? T'ha ajudat a créixer com a músic o no?
1: A veure, hi ha persones que els agrada molt viure a la ciutat, i hi ha persones que ens agrada més viure al camp. A mi m'ajuda a viure al camp perquè visc supertranquil i això, trobo els meus horaris. Sé que no emprenyaré ningú perquè, hosti, toco el trombó.
0: És veritat, això, és veritat?
1: Hosti, és un instrument que sona fortíssim, fortíssim. Quan bufes amb ganes, sona molt fort. Llavors aquí sé que puc tocar qualsevol hora i no emprenyo ningú.
0: Està ben vist, això. Perdona, t'hem sentit tocar la guitarra, dius que no, que això és una part complementària, d'acord? La tocaves molt bé, per cert. I t'hem sentit cantar molt bé, també. Cantes?
1: Bueno, una mica, de vegades, sí.
0: En les peces que fas, també?
1: De vegades, sí. Sí, perquè quan la música és instrumental és molt xulo, però sempre que hi ha algun tema vocal, doncs és com que ens facilita més la connexió amb el públic.
0: M'has dit que et dediques bàsicament al jazz, en quin grup, dic perquè la gent et situï...
1: Sí, mira, jo faig sobretot jazz tradicional de Nova Orleans. Tenim un grup músics que és la meitat de Girona i la meitat de Barcelona, que som el Sunset Rhythm Kings. Som el Sunset perquè som la banda ambaixadora del Sunset, que és un club de jazz superpetit, minúscul, un microclub de jazz de la ciutat de Girona. I allà hi actuem un cop al mes, i és molt xulo. Llavors dirigeixo la Barcelona Jazz Orquestra, que actuem a la Sala Apolo regularment, i això, llavors sí que haig d'agafar l'auto i anar cap a Barcelona.
0: Quan acaba el concert, cap aquí dalt?
1: Cap aquí dalt, sí, tant.
0: I tant. Escolta'm, acabem de sentir algú que podria ser cantant, també.
1: Sí.
0: I el veiem allà, no l'enfocarem perquè per allò de... Però és menudet, diguem-ne.
1: Sí, és el Martí.
0: És el Martí?
1: Sí, és el
0: és
1: meu
0: el
1: fill.
0: És el futur vocalista del grup?
1: Probablement. Sí, li agrada molt la música, molt, molt.
0: Suposo que recordarà tota la vida la tria que vau fer de venir aquí, perquè això és un regal que li feu, estar aquí al mig de la natura, en un país com aquest nostre, que mereix la pena ser, diguem-ne, lluitat, perquè és una autèntica meravella.
1: És un país que és preciós, tenim muntanya superxula, tenim mar, tenim la Costa Brava, que és un tresor, no hi ha llocs del món més bonic que la Costa Brava. Hosti, tenim alta muntanya, tenim camps, és un país espectacular.
0: Un país espectacular musicalment, també. Veig que hi ha cadires aquí, i si ens asseiem?
1: Va,
0: sí?
1: Som-hi.
0: No dic perquè, saps, estàs irremeiablement condemnat, no te la treguis, no, estàs condemnat a tocar-me en una altra, perquè no tens el trombó, perquè si no et deia que trombonitzis aquí...
1: Vale.
0: No el tenim aquí, el trombó.
1: No,
0: t'ha salvat. Però la guitarra la portes.
1: Sí, sí, sí.
0: T'haurem de sentir una altra.
1: Vale.
0: Però, vaja, en tot cas, seiem per aquí. Això que et deia, és un país musicalment també... Com ho veus tu? Màgic, Catalunya?
1: A veure, sí, perquè hi ha grans intèrprets actualment, en el passat hi ha alguns grups que són únics i irrepetibles i que són catalans. Mm. I, clar, el que trobem a faltar, els músics, sobretot, és un lloc on poder...
0: Fes la reunió.
1: Un lloc on poder tocar. Llavors aquí...
0: Bé, et diran tots, home, aquí pots tocar meravellosament. Sí, no. Però, clar, no és això, no és això.
1: No, però és que aquí els micropobles, sí, que som, això, pobles molt petits, tenim la sort de que hi ha un festival que es diu Itinera, i aquest festival programa concerts només a micropobles. Llavors és molt xulo. És un festival espectacular, perquè és això, vas a veure concerts xulos a llocs molt màgics i a pobles que probablement no hagis sentit mai anomenar.
0: És fer tres en un, això, descoberta de tot, de música, sí, de pobles, hem descobert la teva veu, que ja diem, ja sabem que no és la teva part principal, però va lligada amb els teus pulmons, que aquests sí que són importants, sí, a l'hora del trombó, sí, utilitzar-los i ben utilitzats, i t'estan preguntant per la salut de la música, que ja podríem aprofitar per la salut del jazz. Catalunya és un país bastant jazzístic.
1: Sí, molt, molt jazzístic, tot i que vam patir una dictadura que, entre altres coses, doncs el jazz estava molt, molt mal vist, estava pràcticament prohibit. No sé, els meus amics d'edat explicaven com havien d'anar a Perpinyà a comprar discos, no? Com havien d'anar a París a sentir concerts. Però, hosti, tot això és un país que hi ha molt, molt jazz i sobretot, això, pensem que a Barcelona hi ha 5 escoles superiors de música on es fa jazz, això és no hi ha cap altre lloc a l'Estat i a Europa, bueno,
0: sí, sí, n'hi ha,
1: però n'hi ha, sí, sí.
0: Escolta'm, aquest programa es dedica al fet català, i això ho marca molt la llengua, la música també, lògicament,
1: sí,
0: però la llengua. No sé, clar, en un micropoble, no sé com estan les coses de la llengua en el micropoble, en aquest micropoble teu o en els altres. Com veus la situació de la llengua?
1: Clar, és que a cada micropoble té una personalitat, té una realitat totalment diferent. Per exemple, aquí a Sant Miquel... jo crec que pràcticament tothom parla el català al 100% tot el dia amb tothom. Inclús, no sé, hi ha persones... Tenim un veí, el Benet Xap-Xap, que...
0: Benet Xap-Xap, es diu Benet Xap-Xap?
1: Sí, sí, sí. Que era un senyor gran, ja va traspassar. I, hosti, el tio era supertrempat, era molt simpàtic. I a mi em va costar molt de temps d'entendre'l, i la meva dona jo crec que no el va arribar a entendre mai, perquè tenia un accent super, super bonic i super curiós. A més, el que trobes aquí a zones que són separades de les grans ciutats és que tenen un vocabulari molt propi i molt ric. Llavors, és això, has d'anar descobrint quines paraules estan dient i
0: fer-te les teves al final,
1: sí,
0: també, no?
1: Sí, sí, i és super, super maco. I és això, et mous una mica pel territori i trobes accents preciosos, paraules precioses, construccions precioses. És molt xulo.
0: Ha estat, mira, farem servir la mateixa paraula, que no sé si en català ens deixen dir, la posem entre cometes, això de xulo, molt bé, posem entre cometes, però ha estat molt xulo el començament del programa. Nosaltres hem de continuar, però ens agradaria ara tornar-te a sentir en l'absència del trombó, amb la guitarra, si ens poguessis fer una peça des d'aquí, en això que és el jardí natural per excel·lència, perquè sí, som aquí al bosc, sí. Amb l'església al darrere, sí. I amb el cantant del futur allà observant-nos, sí. Que em penso que li agrada bastant el color groc del micròfon, per cert.
1: Sí que li agrada, sí.
0: Li agrada, oi? Sí. Escolta'm, podem escoltar-te amb alguna de les peces, en la versió guitarrista, diguem-ne? Sí?
1: Molt
0: va,
1: bé.
0: Vinga.
1: Faré una cançó, sí. Que és el Barberin Second Line. Mm. És una cançó que va composar Paul Barberin, i el meu mestre, inspirador, el meu amic, Lucian Barberin, era el nebot del Paul Barberin.
0: Ostres.
1: Llavors, sempre que hem fet concerts, deia, bueno, aquesta cançó la va composar el meu tiet, però com es va morir, doncs és meva.
0: I ara és una mica teva.
1: Ara és una mica meva, sí. Ell també va morir, el Lucian Barberin, fa 6 anys.
0: Doncs al final és teva tota.
1: Sí, però no goso.
0: D'acord, no entrem en disquisicions de propietats intel·lectuals. Aviam com sona això, va.
1: Vinga, a veure. Podria ser així.

0: pels peus se'n van, eh?
1: Ei, se'n van, se'n van.
0: Se m'han anat altres coses perquè haig d'anar tirant també, eh? Moltes gràcies.
1: Fins aviat.
0: Que vagi bé. Tant de bo sigui aviat. Adeu, adeu, adeu. Tenia una entrevista, eh? Però et sembla que de moment ens esperarem un temps. Ja tornarem a l'entrevista, d'acord? Bé, nosaltres anem tirant. Què fem? Veu?
2: Doncs deixa't portar per la música.
0: Ok, o sigui que ja aniré trobant el que m'hagi de trobar.
2: Exacte.
0: Fa una mica de vent, aquí, eh? M'ha agradat molt aquesta idea de música, de micropobles, d'aquesta...
3: Ui, i moltes digue'm, altres perdona. Coses, eh, que et podria explicar, però que... moltíssimes, sobre la música i la cultura dels micropobles.
0: Ah,
3: bueno,
0: sí?
3: Hi ha un munt aquí.
0: Escolta'm una cosa, mira, fa una mica de ventet. No m'acompanyaries ara en el trajecte cap a una altra banda? Vens?
3: Oh, i tant, només sí. Faltaria.
0: Mira, aquest és el... Ostres, el tenim aquí. Aquest és un cotxe de l'emissora, si...
3: Perfecte.
0: Entres? Va, gràcies. Oh... I ara li preguntaré qui és. Aviam. Doncs va, arrenquem. I d'entrada i primera cosa... He arrencat o no? No?
3: Em sembla que encara no, eh?
0: A veure.
3: Estem parats.
0: Ara sí. Escolta'm, ara que hem arrencat, qui ets?
3: Jo sóc la Carme, sóc la directora executiva del Festival Itinera. El Festival Itinera és una proposta de festival que portem música en viu i en directe a tots els micropobles de Catalunya.
0: Ah, que... això em quadra amb el que acabo de fer jo, que he anat a un micropoble i m'he trobat una música...
3: Ah, doncs segurament és un músic de Festival Itinera, perquè els micropobles són tots aquells municipis de sí. Menys de 1.000 habitants.
0: Sí.
3: Aleshores... ara aquest any encetem la sisena edició.
0: Sisena edició ja, doncs.
3: Sí, sí, sí, la sisena edició.
0: I aleshores vosaltres rebeu tots aquests grups i feu com una espècie de... Bé, mireu que compleixin les normes d'aquest festival. I aleshores, quan se n'acaben presentant, més o menys?
3: Mira, això és una convocatòria, com et deia, que fem juntament amb la Fundació La Caixa, amb la col·laboració de la Fundació La Caixa. Normalment sí. Tenim... de 110 a 120 propostes.
0: Ostres!
3: Sí, sí, hi ha molt de talent als micropobles. I és una manera també de donar oportunitat a tots aquests músics que, talentosos que viuen en aquests municipis d'entrar dintre de circuits que d'una altra manera no podrien accedir-hi. Llavors, d'aquests tots aquestes propostes musicals se seleccionen 10 guanyadors i aquests 10 guanyadors se'ls garanteix 4 concerts a dintre de l'edició d'aquest any.
0: Que bo, això, eh? I això dius que porteu 6 edicions.
3: Sí, aquesta és la 6a edició. Fem en total aproximadament 180 pobles i 180 actuacions durant tota l'edició. I fem això de 180 a 190 concerts cada any.
0: Doncs mira, t'aplaudiria, però deixaria de portar les mans
3: no,
0: al volant.
3: No, que és perillós, no ho facis.
0: El que sí que faré és, mira, farem una cosa. Això semblarà el cotxe dels germans Marx, perquè va entrant gent i va entrant gent. M'interessa molt que entri l'Olga Clapés, que sempre ens busca aquella punta, aquell... Què em dius, que tiri cap aquí? Sí, jo et faig cas. Sí, sí. El GPS avui no m'està dient res, vull dir que ets tu el que m'ho estàs dient. Molt bé, està bé. Que ens apunta coses sensacionals de la llengua. Olga Clapés, com estàs? Molt bona nit.
4: Jo molt bé, contenta que em feu un foradet aquí al cotxe. I avui tu parles de músics i jo dels tòpics que els envolten.

0: Perquè cal dir que, segons el refranyer popular, els músics no sempre tenen bona fama, pobres. Començant pel ni escolar, ni músic, ni barber, home de bé no pot ser. Trobo que generalitzar massa.
1: Una mica.
0: N'hi ha de molt bones persones, de
1: segur,
0: músics.
1: Segur, segur, segur. Ah,
0: i d'escolans, i de barbers també,
1: també,
0: eh?
1: També.
0: Només faltaria.
1: També, també.
0: I en el seu favor diré que de músic, boig i poeta, tots en tenim una miqueta, així que tots salvats.
1: Està bé.
0: Però continuem amb les frases fetes que els tipifiquen amb estereotips. Perquè sembla que antigament, i en segons quins casos, jo no sé si la cosa ha millorat gaire, l'ofici de músic no sortia gaire a compte. I quan els músics anaven a tocar pels pobles, les autoritats els oferien pagar-los en metàl·lic o en espècies, que volia dir convidar-los a menjar. I d'aquí les frases menjar com un músic o més afamat com músic, i allò que diuen còmic, músic i poeta sempre sense ni una pesseta, o músic i misèria tot comença amb M. Hi ha qui recomana no pagar per endavant perquè músic pagat fa mal so. Tot això ho diuen els burletes, eh? Els que es riuen del ball i dels músics. I els tòpics es perpetuen i passen de generació a generació, o s'hereten, i aleshores passa allò que a casa del músic qui no balla punteja o qui no canta taraleja. Sort que la música amanseix les feres i si vols fugir d'estudi sempre pots dir a mi no em mireu, jo sóc músic. I et desentens d'un assumpte, però en català no te'n vagis amb la música a una altra banda, tu toca el dos, guilla o escampa la boira i bon vent i partitura nova.
1: Doncs mira, amb la partitura nova o vella hauré d'anar fent bon vent, a més em fa una mica per aquí, i hauré d'anar tirant. Moltes gràcies i bona
0: adéu,
1: música a tots.
0: Una bona abraçada. Música.
2: I sé que el desplaçament no pot ser molt llarg perquè avui, bé, cada dia, tenim un programa que dura una hora, menys d'una hora, de fet, amb les notícies i això, i per tant no podem anar molt lluny. Mentida, perquè a vegades sí que anem molt lluny, perquè ens agrada molt trobar catalans pel món. Per tant, avui em deixo portar, precisament per la música, aviam cap on anem a parar avui a la recerca d'un català.

0: Que bons que són els francesos, fins i tot posant música, fins i tot per Jocs Olímpics, eh? Saben com fer sonar això, sempre tenen aquella elegància, aquell savoir-faire, i aquesta música ja ens situa una mica en el que volem parlar avui. Però fixeu-vos en una cosa, quanta gent pot dir que s'endú de París 13 medalles, 5 d'or, 3 d'argent, 3 de bronze, això ni les grans figures de la història, i això s'ho pot adjudicar, se les pot posar penjades, tot i que és veritat que se les van penjar els esportistes, algú que és català, algú que és a la Xina en aquests moments i algú que ens està escoltant. Carles Mínguez, molt bona nit.
1: Bona nit.
0: 13 medalles?
1: Sí, comptant entre natació i salts de trampolí, doncs vam fer 13 medalles, medalles d'or, 3 de plata i 5 de bronze.
0: M'agrada molt que diguis ens vam fer, perquè això és un treball col·lectiu. És evident que hi ha les persones que el guanyen, però hi ha un equip allà que ho fa possible. I tu ets un d'aquests homes, perquè ets exactament què d'aquests combinats de natació de la Xina, entenc que era, sí?
1: Sí, sóc el preparador físic. Doncs porto uns quants saltadors i uns quants nedadors. Mm-hmm. Bueno, això fins als jocs. Ara, després dels jocs, de moment, jo només m'estic focalitzant només amb els saltadors i ara mateix no porto cap nedador.
0: Molt bé, doncs anem ara a situar-nos una mica, si et sembla. Carles, tu no ets de Xinhuan, no ets de Beijing, tu d'on ets?
1: Jo soc d'una ciutat petita de la Catalunya Central, Igualada.
0: D'Igualada, i en canvi ets aquí a la Xina. I la segona, per acabar-nos de situar, tu no ets saltador, no ets nedador. Aquests temes els has tocat professionalment una vegada has estat a la Xina, seria això?
1: Exacte. Jo vinc del món de l'atletisme i després, un cop allà a Catalunya, professionalment, doncs més esports d'equip, hockey, bàsquet, handbol, mateix atletisme i squash, però de salts de natació, de salts de trampolí i de natació, res.
0: Ja m'estranyava que no sortís l'hoquei, eh? Parlant d'Igualada està molt bé, això. Escolta, i el que fa que una cosa lligui amb l'altra, un català d'Igualada que no toca els salts, és a la Xina amb saltadors i nedadors i se'n va als jocs i guanya medalles, hi ha una cosa que fa que això sigui possible, algun element, com és que tu vas a parar a la Xina, què hi passa, què hi ha aquí?
1: Bé, jo quan vaig arribar aquí a la Xina el 2019, de fet no estava ni amb natació ni amb salts de trampolí, sinó que estava amb gimnàstica rítmica.
0: Mm. Però perdona, aquí ja m'has fet un salt important. Tu estaves a Igualada i te'n vas a la Xina. Per què vas a la Xina?
1: Doncs estava a Igualada, doncs, treballant, com hem dit, amb diferents clubs, amb el salari doncs, pertinent, molt pobre, llavors jo enviava currículum a tot el que es movia, llavors segurament tots els clubs de l'estat espanyol de primera nacional de divisió, futbol, bàsquet...
0: Saben de tu, no? Saben de tu.
1: Els hi vaig enviar currículum, però els únics que van contestar doncs, van ser els del Comitè Olímpic Xinès, que van dir que estaven interessats en mi, que el meu perfil els hi encaixava.
0: Doncs aquí hi ha el moment clau, eh? Que tu envies milions de coses i hi ha una gent a la Xina que diu ei, aixeco el dit, m'interesses. Aquí és el moment on volíem arribar. I és clar, ells reben el teu currículum i deuen quedar així una mica atrapats, bàsicament atrapats perquè et responen. I tu quan reps el missatge de tornada, com et quedes?
1: Doncs bé, al principi pensava, bueno, no m'ho acaba de creure, m'han dit que m'acaben de preseleccionar, i bueno, havíem de fer una entrevista per Skype, mm-hmm. I bueno, vam estar fent papeleos, vam estar xerrant, i bueno, mica en mica doncs veia que es anava produint, saps? Que no era una broma, sinó que anava en sèrio.
0: Escolta'm, i tu ho vas tenir en tot aquest procés? Ho anaves tenint fàcil de digerir, perquè és canviar molt, no és anar-te'n a uns quilòmetres, no és anar-te'n a uns centenars de quilòmetres, no és anar-te'n a pocs milers de quilòmetres, és anar-te'n a quilòmetres, però molts, i un canvi molt gran de tot plegat. Vas tenir dubtes o ja estaves bastant encaminat a dir que sí? Com va funcionar això?
1: Bueno, dubtes cap ni on. Jo ja havia tingut abans experiències internacionals, havia estat als Estats Units, havia estat a Polònia, llavors, en quant a la distància, ja sabia que més o menys em desenvoluparia bé. I llavors, clar, al final, quan estàs parlant de que t'està contactant el Comitè Olímpic Xinès, ja són... Jo sempre he hagut de dedicar al rendiment esportiu i a veure ja és anar cap a dirigir equips esportistes olímpics, doncs no hi havia cap dubte si m'hagués estat igual a la Xina, que al Brasil, que qualsevol altre país.
0: Ja, però te'n vas a la Xina, que funciona molt bé, que està tenint resultats esportius molt bons. Serà perquè hi van Carles Mínguez de tot el món? Serà perquè encerten amb això o serà perquè allà estan fent bé les coses? No ho sé, això m'ho has de dir tu, però per què aquest èxit de la Xina?
1: Doncs, és un cúmul de coses. Primer, tenen molts esportistes a totes les disciplines. Llavors, clar, quan més esportistes tens, és més fàcil de que algun esportista bo et surti. Llavors, també recluten personal... doncs gent que té coneixements, tenen ganes d'aprendre, llavors tenen un sistema que pot agradar més o menys, però que més o menys els dona resultats, sobretot en esports tècnics.
0: Com tu saps, els èxits porten a les enveges, i com va passar amb èxits precedents, que després van acabar demostrant-se algunes denúncies, en casos com la RDA, sempre hi ha gent que arrufa el nas. Tu que ets en allà, totes aquestes coses que es van dient a la resta del món, aquí aquests fan una mica de trampa, aquests tenen ajudes, entre cometes, que els permeten obtenir aquests resultats. Tu quan sents tot això, estan aquí, pencant-ho, treballant-ho, pencant directament amb els esportistes, estan amb ells... Què penses?
1: Jo tot això de tema doping sí que aquí tenen un control molt estricte i llavors aquí jo tinc els meus dubtes de, almenys des de les esportistes que jo he tocat, que hi hagi control antidoping. Pensa que tots vivim en un complex, llavors controlen que el menjar no estigui contaminat, els atletes tenen limitacions, per exemple, no poden menjar carn de porc de fora, o sigui, no poden anar a un restaurant i demanar carn de porc per evitar que hi hagi contaminació de carn o substàncies. Llavors, el tema de doping, jo sí que crec que aquí tot funciona bé, almenys des del punt de un cop estan... O sigui, dins dels atletes que jo toco. Mm. És veritat que un dels avantatges que tenen aquí és que qualsevol atleta es pot dedicar a això. O sigui, no ha de buscar un treball, sinó que té un salari, té un allotjament pagat i només es focalitza en entrenar i competir.
0: Ja. Escolta'm, tu doping, no sé si l'has d'anar passant, però vius semblant a ells? És a dir, tu dius, tenim aquí unes residències. Com és la teva vida aquí, Carles?
1: A veure, jo fins que... Bueno, jo quan vaig començar amb ells, vivia amb ells, vivim, doncs tenim com un complex esportiu, diguéssim un car de Sant Cugat, per dir d'una manera, llavors tots vivim aquí i agafem una llançadora que va dels dormitoris a la pista d'entrenament i tot. Llavors jo ara mateix, jo em vaig casar amb una dona xinesa 2022, a finals de desembre de 2022, i llavors jo visc amb un pis que vam comprar i vaig a treballar amb bici.
0: Mm-hmm. És una imatge molt bucòlica d'una Xina que, si ens la imaginem com la d'abans, la que creiem que era, segurament ja no és, perquè ara mateix és capdavantera en moltes coses i és una societat molt avançada, molt tecnològica. Com és la vida aquí?
1: Bé, aquí és una vida que no para a nivell general. O sigui, veus que es treballa de dilluns a diumenge, que tu, per exemple, nosaltres quan l'any passat, quan vam tornar de vacances des d'Igualada, vam arribar el diumenge i a les 7 del matí la meva dona amb el mòbil va contactar una persona que vingués a casa a netejar i van venir un mateix diumenge contactant a les 7 quan vam arribar, doncs a les 8 i alguna cosa ja estava aquí netejant. I no para.
0: Perquè, per cert, estem parlant de la Xina així en genèric com si fos un poble al costat d'Igualada molt petitó, i és molt gran. No t'he preguntat en quin lloc de la Xina estàs, concretament.
1: Jo estic vivint a Beijing, a la capital.
0: A la capital, Una ciutat enorme, molt gran.
1: Sí, és enorme, i també en quant a habitants, em sembla que són entre 22 i 25 milions d'habitants, i sí, si tu vols agafar un metro per anar a qualsevol lloc, passes una hora. Jo a la meva dona, quan li explicava... Jo a Igualada camino mitja hora i ja m'he sortit de la ciutat. I aquí camino mitja hora i no he canviat ni de districte, ni de barri.
0: I t'hi estàs fent bé aquí, sí? T'està agradant viure aquí?
1: Sí, té les seves coses que t'agraden, les coses que no tant, però sí, m'adapto força bé. Mm. El que em va costar més potser va ser adaptar-me de que a les 6:30, 7, més o menys, és sopa. Doncs clar, jo els primers dies arribes aquí i anaves a aquestes hores, eren les 10 del vespre i jo tenia gana, encara fins a les 7 del matí encara no podíem esmorzar.
0: I això esportivament va bé, aquest horari, aquest ritme, sí? És bo pels esportistes fer-ho així?
1: Bueno, els esportistes en quant a hàbits alimentaris, el més és, o sigui, sempre s'adequen a l'entrenament, intentar menjar els 20 primers minuts, una mitja hora a la que ha d'entrenar, perquè és quan el cos més recull d'energia, o sigui, més absorbeix els nutrients dels aliments.
0: Ja veus que et preguntem per coses de la vida, però anem cada vegada cap a l'esport perquè és el teu, és el teu, la teva matèria, la teva especialitat. Escolta'm, tres coses que no podem deixar de preguntar-te i que quan algú està a la Xina se li han de preguntar. Una és si notes tot el que des de fora es critica de la Xina, que no només en la banda esportiva, que ja ho han tret, sinó aquesta sensació de ser en un règim de partit únic, diguem-ho així. Això es nota d'alguna manera o tu fas una vida normal i no notes res?
1: Jo faig vida normal i a vegades he preguntat a la meva dona perquè jo havia sentit això de que tenia un carnet de punts de bon ciutadà, totes aquestes coses. La meva dona, jo quan li vaig explicar que és això, que tenien un carnet de que ella no n'havia tingut mai cap i que no existia. I bé, que sí que la vida que faig és normal, o sigui, no faria, aquí no faig res que no fes a Igualada.
0: Mm-hmm. Bé, doncs, per tant, un igualadí fent d'igualadí, sense Igualada, però com si fos. La segona que s'ha de preguntar és, escolta'm, nosaltres ara no hem vingut, de moment, amenacem en venir a saludar-te. Si vinguéssim, on ens portaries? D'aquí a la Xina, del que hagis vist, o de Beijing, si és que és el que t'ha agradat més?
1: Doncs, per exemple, una de les coses que té bones Beijing és que té moltes parts històriques, tens la Gran Muralla, tens el Palau de Summer Palace, tens el Temple del Cel, la Ciutat Prohibida, totes aquestes zones que són culturals o tens molts parcs per veure. Llavors, ja sortim fora de Beijing, per exemple, hi ha la part de Sichuan, de Chengdu i de Xi'an, que són llocs molt macos on hi ha els soldats de terracota Xi'an, sí. A Chengdu hi ha tot el tema de les tres reines. Això ja parlem d'història molt antiga. Per mi, Xi'an i Chengdu són dels que he estat, de les dues ciutats que més m'han agradat a nivell cultural.
0: Bé, doncs ens ho hem apuntat, i farem això el dia que et vinguem a saludar. I la tercera i última. Has afrontat el repte de fer alguna passa endavant amb el xinès? Com estàs amb això?
1: Bé, el xinès jo faig classes. Faig tres dies a la setmana, faig una hora. I de moment estic a el que seria aproximadament un AQS4, que seria una miqueta més del que seria un first certificate en anglès, un B2.
0: Molt bé.
1: I bueno.
0: Doncs ara t'has posat, Carles, t'has posat a la ola del llop, perquè si dius que tens aquest nivell, diguem-ne, ens podràs dir adéu en xinès o dir-nos alguna cosa per tancar l'entrevista, Carles.
1: Sí, això cap problema. Pensa que jo ara mateix les sessions les faig en xinès amb els meus atletes.
0: No, sí?
1: Sí, sí.
0: Oh, home, això ja ara ens acaba d'omplir d'orgull, de tenir un català, un igualadí, que ja pot controlar el xinès. Això no és fàcil de fer, Per tant, endavant, Carles, tu i el xinès.
1: Doncs la manera de dir adéu seria Zaijian.
0: I, home, ja que hi som posats, agraeix a la gent que t'hagi escoltat o alguna cosa així, aviam com ho diries.
1: Bueno, la manera més fàcil seria xie-xie, però per fer una miqueta així més... Això sí, així he dit ja, que és gràcies a tothom.
0: Molt bé. Escolta, et diuen que tens accent català quan parles xinès o no arriben a tant?
1: Bueno, em diuen que tinc accent raro, però clar, no. Molta gent d'aquí no sap què és el català. Jo a la meva dona no li vaig haver d'explicar què era el català.
0: Sí, les coses s'han d'explicar, tant com puguis explica-les, i si acaben sabent-ho tot els xinesos, haurem fet un pas endavant perquè són uns quants. Escolta'm, Carles, moltes gràcies. A Igualada segur que et troben a faltar i de tant en quant vés fent visites aquí al país. Una abraçada molt gran, Carles.
1: Vinga, gràcies.

0: Hem fet un viatge molt llarg a través de la ràdio, amb el cotxe, déu-n'hi-do, també, fa estona que estem voltant. Jo no sé cap a on vaig. Sí que et vull preguntar una cosa més. Gràcies per acompanyar-nos tot aquest tros. Has estat molt amable d'apuntar-te a un programa de ràdio així que t'apareix caigut del cel. Què ha de fer la gent per apuntar-se a això? Perquè ho han dit abans, fa una estona que parlàvem de la gent que es podia apuntar, però què ha de fer? On s'ha d'adreçar?
1: Doncs mira, s'ha d'adreçar a la nostra pàgina web, a festivalitinera.cat.
0: Sí.
1: Hi haurà una pestanya que posa convocatòria.
0: Sí.
1: És omplir un formulari molt senzill i ja està, facilíssim. O si no, si volen fer-ho a través de les xarxes socials, també al nostre Instagram trobaran un link també amb el mateix formulari per omplir. Vull dir que és una cosa molt simple, animaria a tots els músics talentosos, que n'hi ha molt de talent a tots els micropobles de tota Catalunya, que s'apuntin, perquè és una oportunitat única de poder tenir concerts de proximitat amb el públic a davant, a tocar, que el públic és molt generós i tindran una experiència increïble de conèixer petits micropobles, llocs encantadors.
0: Ho has venut molt bé, això, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, jo no sé què has de fer tu, perquè jo he anat tirant.
1: Jo
0: som maig, eh?
1: Jo hauria d'un moment o altre baixar d'aquest cotxe que ja està ple de gent.
0: És veritat, sí. Anem acumulant gent.
1: Ha sigut un plaer.
0: Et paro
1: sí, deixa'm aquí i et portaré a un lloc meravellós.
0: Sí.
1: I ja veuràs, t'encantarà. És un lloc fantàstic, com molts dels indrets que hi ha a tota Catalunya i que convido a tothom
0: aquí?
1: A visitar. Perfecte.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. Bé, jo vaig fent, eh? Jo
1: molt bé, adéu-siau.
0: Adéu, que vagi bé. Ostres, doncs sí, té tota la raó del món. Això és una meravella. Som en un poble de pedra, formidable. Aquí quedem una mica reserats del vent, perquè és dia de vent, ja sabem on som. Però, clar, això hem de certificar si anem ben orientats o no. Aviam... Cap aquí no. Cap aquí veig algú, aviam. Perdoni una cosa. Perdoni. Hola, bona nit, com està?
2: Molt bé,
0: i vostè? Això és un micropoble?
2: I tant, mare de Déu, i tant. De fet, més que un micropoble, som un municipi on hi ha 4 micropobles.
0: Ah, sí? Quins són?
2: Bueno, avui estem a la Tallada, que és el
0: això poble. És la Tallada? Això la Tallada és... d'Empordà?
2: La Tallada d'Empordà, sí, senyor. I és el municipi de la Tallada, forma part de 4 pobles. Són la Tallada, Maganyà, Tor i Canet de la Tallada, i entre els 4 pobles no arribem a 500 habitants.
0: Per tant, queda certificat que són un micropoble.
2: Mare Déu, un micropoble...
0: Sempre.
2: No m'ha arribat mai que jo recordi a 500 habitants. Per tant, sempre han sigut un municipi micropoble pata negra, vamos, d'aquells. Adojo.
0: Pata negra, que s'hi viu bé.
2: Molt bé. La veritat és que sí, aquí la gent que ve no se'n va, que digui jo. Quan vens, ho proves i et quedes, ja no hi tornes.
0: Que tenen moltes coses, perquè aquí veig una església...
2: Sí. Sí, tenim una ruta del romànic, eh? Sí. Tenim l'església de Maganyà, l'església de Tor i l'església de Tallada, que formen part del conjunt del romànic, que realment és un conjunt meravellós. I a més d'això, al poble de Canet de la Tallada tenim un camp d'aviació de la Guerra Civil, que es pot visitar, s'ha declarat becil, això ja fa temps, eh? I la veritat és que té un èxit tremendo i constantment es fan excursions organitzades, programades tant des d'aquí com des del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, que la veritat ens dona molt de suport, sí. I la veritat és que val molt la pena venir aquí a fer un vol.
0: Permeti'm una cosa,
2: sí.
0: Escolti'm, jo estic anant a micropobles, per tant, aquí estic perfecte,
2: sí.
0: Però vinculats amb música, i per tant, vostè és músic?
2: No, músic no, jo sóc el regidor de Cultura d'aquí a l'Ajuntament, un gran fan de la música, però sí que... Tot just allà hi ha un senyor que és músic.
0: Ah, sí? Doncs
2: sí.
0: Anem allà.
2: Sí, sí, vinga, li presentaré.
0: Molt bé.
2: Bueno, doncs pues sí.
0: Ja és casualitat, hem trobat...
2: Sí, sí,
0: com,
2: però com aquí són poca gent.
0: Com es diu el músic?
2: El músic es diu Ultano Gómez.
0: Ultano Gómez.
2: I és un gran músic i un gran pianista.
0: Gran pianista?
2: Molt bon pianista, la veritat.
0: Escolti'm.
2: L'he sentit moltes vegades i realment val la pena sentir-ho.
0: Em diuen que és un gran pianista. Hola, què tal, com està?
3: Molt bé, molt bé.
0: Sí,
3: molt bé.
0: Piano.
3: Piano.
0: Sí, de tota la vida.
3: Sí, de tota la vida, des de petit. Sí, sí.
0: Jo he vingut a un micropoble portat per un fenomen que agrupa micropobles i músics.
3: Exacte.
0: I em trobo, primer amb un regidor, que m'ha fet una bona venda del lloc, eh? Ha estat molt bé això, i ara em trobo amb un pianista. Té a veure amb això que estem explicant en el programa, vostè? Amb aquest festival, amb això...
3: I tant,
0: sí?
3: I tant. Sí, vam estar seleccionats la temporada passada...
0: Ah.
3: I aquest any encara farem algunes actuacions. I tant.
0: També hi participen.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé. Vull dir que estem molt contents de participar en aquesta iniciativa i descobrir pobles que segurament no tindria cap motiu, doncs, com per anar-hi.
0: Bé, home, espontàniament. El poble s'ho mereix, eh? Però la música hi ajuda, sí.
3: I tant.
0: Em fa una mica de vena. Si entrem aquí, veig que la porta és oberta. És una...
3: Anem a veure.
0: És un regal, això, aquesta
3: església. Anem a veure.
0: Vostè viu aquí?
3: Jo visc aquí.
0: De sempre o ha vingut?
3: Doncs fa 23 anys que visc aquí.
0: Per què va venir aquí?
3: Perquè volia una vida més tranquil·la que en una ciutat.
0: On era abans?
3: Jo sóc de Banyoles.
0: De Banyoles?
3: De Banyoles, sí.
0: I aquí s'està més tranquil que Banyoles?
3: Aquí s'està més tranquil, tot i que conservo la feina de professor de música.
0: És professor de música?
3: Sóc professor de música, sí.
0: I a més d'això... espera, permeti'm que obro la porta. A més d'això... Oh! Oh!
3: Has vist?
0: Quina meravella!
3: És molt bonica, sí.
0: Quina meravella!
3: És molt bonica.
0: No hem triat un mal lloc per acabar el programa, eh? I a més, vostè és músic i fa música i té...
3: Soc músic, soc pianista...
0: Té un grup?
3: Tinc diversos projectes, però entre ells el Duo Scala, que és el...
0: Home, sí, l'he sentit.
3: Sí, és el grup que participa en el festival.
0: I
3: sí,
0: quin tipus de música fa?
3: Doncs fem música del que se'n diu eclèctica. O sigui, no estem casats en cap estil, perquè ens agrada diferents estils. A més, la cantant, al ser professora de cant, doncs precisament el seu repertori és amplíssim i domina molt bé, doncs, diversos estils de música.
0: Com es diu la cantant?
3: La cantant es diu Natàlia.
0: Natàlia, molt bé, la reivindiquem aquí. Exacte. La Natàlia, amb aquest grup que fa amb vostè, que fa quant temps que doncs tenen el grup?
3: El grup és del 18, per tant, fa 8 anys.
0: 8 anys.
3: 8 anys.
0: I com els van les coses?
3: Bé, ni molt ni poc. Vull dir, estem contents. Home, si hi hagués algunes actuacions més, doncs també estaríem contents.
0: En fem
3: poquetes, sí, perquè jo a vegades ho dic, o sigui, els músics fem música, però si s'hauran de fer de comercials,
0: ja
3: s'han de tenir unes dots especials que a vegades es tenen, a vegades...
0: Això és el que costa més, no?
3: Sí.
0: Perquè la música els hi surt de dins i l'altra cosa se n'ha d'aprendre.
3: L'altre ha de ser més disciplinat.
0: Tota la vida ha estat vinculat amb la música. Com se'n recorda com va començar?
3: Sí,
0: com li va venir el coquet?
3: Jo vaig començar, doncs, a tenir afició, doncs, al piano, i els meus pares, doncs, em van apuntar en una acadèmia, perquè en aquell temps el que se'n diu escoles de música n'hi havia poques o caps, o sigui... Tot eren acadèmies, un format més petit, i allà vaig començar a Banyoles. Vaig fer la carrera de piano clàssic i després, interessat també per la música moderna, doncs vaig anar a Barcelona a estudiar harmonia moderna, piano modern, i paral·lelament, quan ja rondava els 20 anys, vaig començar a participar en els primers grups de música i vaig estar molts anys, 25 anys, vaig estar ficat en el que és la música de ball.
0: De ball?
3: Sí. Música de ball i actuar per diferents pobles de Catalunya, etc, etc. I després, bueno, com totes les coses que duren, doncs cansen, doncs vaig deixar la música de ball ja per centrar-me en altre tipus d'estils i projectes que també tenia ganes de fer i que la música de ball, degut a la quantitat d'actuacions, no em permetia fer, perquè estava molt lligat a la...
0: Sí, sí,
3: aquesta faceta, exacte.
0: A una part del present que
3: exacte.
0: No permet fer un altre present. I ara
3: no,
0: té una altra.
3: Si estàs casat amb una cosa, per fer-la ben feta, no en pots fer d'altres. O sigui...
0: I la música surt diferent quan un està en un micropoble? Aquesta tranquil·litat que diu vostè que buscava li ha permès trobar alguna cosa especial?
3: O sigui, jo que he actuat en diferents espais i llocs grans i llocs petits, suposo, jo entenc que també fa, doncs... el fer-se gran, no? O sigui, quan ets jove, em sembla que busques uns formats, allò, hi hagi més gent, més ambient, una cosa més, és més d'energia, no? I a mesura que et vas fent gran, a menys en el meu cas, doncs busco coses més reduïdes, més properes, tenir la gent més a prop. O sigui, m'agrada aquest tipus de format, si és un format doncs, que els micropobles doncs, te'l donen.
0: Per tant, ara, vista la perspectiva, creu que va encertar doblement en la vida i en la música de trobar i buscar un micropoble?
3: Jo crec que sí. Vull dir, estic molt bé visquent aquí, segueixo treballant a Banyoles, per tant...
0: Té les dues coses.
3: Tinc les dues coses, però quan arribo a Banyoles penses, valga, em diu que estàs... que bé que estàs allà. Sí, sí, Banyoles, esclar, ja és anar creixent, evidentment.
0: Em sembla que és una manera també, la de la música, com qualsevol altra, de donar-li sentit a aquests micropobles que donen sentit a un país, també. El país no només són les ciutats, sí, són els pobles i són els micropobles i és sí, tothom,
3: senyor.
0: Alhora.
3: Sí, senyor, i a vegades els micropobles poden ser-ho per naixement, perquè sempre ens diuen micropobles, però també pot ser per una cosa pitjor, que la gent del poble hagin anat marxant i s'hagi convertit doncs, en això, en un poble que anys anteriors doncs, havia estat més gran i més, no sé, hi havia més ambient o més productiu, que sigui.
0: Permeti'm parlar d'ambients, entre cometes, de dues coses. Un, de la música. Com està el moment de la... Ja ho sé que això és una pregunta d'aquestes tan grossa que ens estaríem 3 hores ara, eh? Però la música aquí, del país, en català, com la veu?
3: Ja, sense ser expert en el tema, jo crec que hi ha molts grups emergents o grups consolidats, vull dir que hi ha molt de talent doncs, al servei doncs, de la música i crec que, bueno, que no ens podem... Que jo crec que sí, jo crec que sí. Ja t'ho dic, sense ser un expert i entrar en detalls, és el de sempre.
0: No, escolta'm, li estic preguntant, li estic demanant per la seva experiència personal, que també li demano ara, pel que fa a una altra cosa. He fet referència a la música, en català concretament, perquè aquest és un programa de llengua, de català, i ja que hi som, en els micropobles, el català com està, en aquest micropoble concretament, i com veu la situació de micros i de macropobles, i de les ciutats. Estem en un moment fumudot, com ho veu?
3: En quant a la llengua?
0: En quant a la llengua.
3: Home, aquí al micropoble no hi ha cap problema. Aquí es parla català sense cap tipus de problema. Si pugem una mica de nivell i ens anem a un Banyoles, doncs diria el mateix. Mm. Es parla català sense cap tipus de problema. Si ja pugem, mira, l'última vegada que vaig estar a Barcelona, o cada vegada que vaig a Barcelona, jo parlo català amb qui sigui, i se me fa molt curiós, o sigui, no he tingut la desgràcia de topar-me doncs, amb un mal educat que m'hagi dit que no m'entén, no he tingut aquesta desgràcia, però el que sí que he notat, doncs, en un ambient que es... quedem, que sigui un bar, que sigui un restaurant, que veus que tothom està parlant castellà, t'adreces en català i te contesten en català. Dius, és que... O sigui, penses, bueno, tirem del català i en què passa, i... sortosament, doncs, reps la resposta en català i te parlen en català, penso, veus?
0: Hi ha una perspectiva.
3: Sí, sí, o sigui, a vegades penses... Pots dir, bueno, la culpa és dels altres perquè no parlen català. És que potser la culpa és del que inici la conversa, que ja pensant que no l'entendran, engega en castellà. Això també pot ser.
0: També pot ser, també. I clar, per tant, està bé com a conclusió, feta des d'aquí, on les reflexions són molt transcendents, perquè tiren cap amunt, diguem-ne, cap al cel, en aquesta església magnífica. Exacte. És una bona manera d'acabar aquesta entrevista. Bé, permeti'm una cosa. Sento des de l'estudi que som molt punyeteros, que m'estan posant una música. No serà seva, aquesta música que estem sentint de fons?
3: Espera't, ja. Home, sí. I tant que som nosaltres. I tant que som nosaltres.
0: Doncs miri, m'agradarà molt acabar el programa amb aquesta música de vostès, eh? Sí. Que serà una manera fantàstica de tancar un cercle que hem vingut aquí a micropobles buscant música, música macro, música grossa, música de veritat, música potent, música com la que fan vostès. Moltes gràcies per tot.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-nos i per donar-nos veu.
0: I gràcies, oients, avui des d'aquesta... No ho poden veure, però es nota, perquè l'efecte de l'església es nota en la veu, en aquest efecte catedral. No és una catedral, és una església més petitona, però la veu es trasllada i és molt potent. Des d'aquí els diem que la llengua també ha de ser una acció de trasllat, de fer-la potent, de fer allò que deia el nostre convidat avui, de començar a parlar en català, aviam què passa. Doncs això és el que nosaltres fem cada vegada en aquest programa. Moltes gràcies a tots, molt bona nit, que vagi molt bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran aquesta nit, dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre els dos països. Poc abans de la mitjanit, el Comandament Central Militar Nord-americà ha confirmat el bombardeig com a resposta a l'atac

0: repàs ara altres informacions, en Alfonso.
1: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
2: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també el un focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els operaris ja han acabat d'omplir aquesta nit en formigó l'esbranc que ha aparegut al barri del Putxet de Barcelona, provocat, segons tots els indicis, per les obres de la línia 9 del metro. Aquest dimecres al matí els tècnics reavaloraran la situació. De moment, els veïns dels 90 habitatges desallotjats passen la nit fora de casa.
1: Kiev, la capital d'Ucraïna, torna a ser aquesta nit l'objectiu d'un atac rus, segons ha confirmat l'alcalde de la ciutat. De moment es té constància de l'impacte de míssils en dos districtes de la capital, però no s'ha informat de víctimes. De fet, la primera explosió s'ha pogut sentir abans fins i tot que sirenes d'alerta aèria es posessin en funcionament. Rússia ha endurit els últims dies els seus atacs amb míssils i drons contra Ucraïna i especialment contra Kiev, que han fet desenes de morts.
0: Diversos carrers del centre de Manhattan, a Nova York, han hagut de ser desallotjats d'urgència aquest vespre arran de l'enfonsament parcial d'un gratacels que estava sent renovat. Algunes columnes s'han deformat, han aparegut esquerdes i algunes plantes entre els pisos 21 i 26 han cedit. L'alcalde de la ciutat ha informat en roda de premsa que l'edifici és inestable i que la situació és extremadament greu. L'edifici afectat està situat al Midtown, prop de l'estació Gran Central i la seu de l'ONU. És una torre de 37 pisos que havia estat la seu de la farmacèutica Pfizer i que ara s'estava reformant per convertir-la en apartaments de luxe.

0: I aquest dimecres arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa.
1: El terrassenc Algo Lento obrirà el festival a 4:15 PM en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Mushka, i el gallec Sensenra. De la resta de dies destaquen tres clàssics, com Pixies, Garbage o Standstill, grans noms internacionals com David Byrne, Suede i Jovanotti, el rock de The Black Crowes, The Hives o Tudor Cinema Club, i molts artistes catalans com Rigoberta Bandini, Els Pets, Alice, Mishima, Sidoní, la Ludwig Van, Mazzoni o Dan Peralbo i El Comboi.
0: Esport, Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar fa uns minuts Colòmbia als penals. El partit ha acabat amb 0-0 i després de la pròrroga el resultat s'ha decidit pels llançaments des dels 11 metres que han donat la victòria al combinat helvètic.
1: Els quarts de final Suïssa s'enfronta a l'Argentina. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
2: Fins aquí les notícies.
3: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
6: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
4: El divan, el valor de la conversa.
7: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, però xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
4: El divan amb Sílvia Coppolo.
8: El divan s'hi està divinament.
4: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
9: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espigadreta?
4: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
10: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
4: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
11: Hi ha una cabra que acaba de parir.
12: Ara mateix.
4: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
11: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
4: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
13: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
14: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
15: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
14: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
16: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
17: Tu des del nivell aquí, eh?
16: Sí.
2: Un restaurant Caníbal a Berlín.
4: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
2: Amb Paula.

0: Nosaltres parim, nosaltres decidim, deia la Crida a favor de l'avortament. Però pensem-hi, nosaltres parim i segur que decidim? Més aviat han decidit per nosaltres. Històricament ens han recomanat com col·locar-nos. Se'ns ha dit això farà mal, ràpid, epidural. I no dubtem que pot ser una opció magnífica, però hem tingut sempre tota la informació. Ens ha quedat clavat allò de pariràs amb dolor. I anem al part, esclar, amb esgarrifances. Per això el programa d'avui té tot el sentit. Parlem de la por al part.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

0: Empeny, nen, empeny. Deien les Salten Pep als anys 80 i em sembla que encara es diu això o ja m'ho diran les que s'asseuen aquí a la taula. Nosaltres parim un programa cada nit, però encara que a vegades empenyem a la nostra manera, no acaba de ser el mateix. Avui parlem del dolor del part i també ho afluixarem, això sí, amb una sèrie que és un fenomen a nivell mundial. Més que Rivales. Una història de dos jugadors d'hoquei enamoradíssims que entusiasma a les senyores heterosexuals, com esteu sentint. Tot això en una hora de ràdio, quan passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, i això és aquest programa tan magnífic que us agrada tant i que escolteu cada nit, les dones i els dies. Push it real good. Oh, yeah. I per parlar d'aquest empeny en empeny, ens acompanya la Pepi Domínguez. Com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Llevadora jubilada i amb un currículum que ens has dit, sobretot no em pregunteu quants parts, que no ho sé, no els tinc comptats. Sí o no?
1: És veritat.
0: Tu treballaves a Can Ruti, eh? I ens pots explicar moltes coses.
1: He treballat a l'Hospital Germans Trias i Pujol, a la sala de parts, i a la vegada també assistia a parts domiciliaris.
0: Doncs ara parlarem de tot això i també ens acompanya la Laura Núñez Galván, antropòloga especialitzada en maternitat i criança. Com estàs?
2: Què tal? Bona nit.
0: Tu avui vens a parlar també d'antropologia, però tu també tens la teva experiència perquè has parit tres criatures.
2: Tres criatures a casa. He tingut la sort de poder-ho fer a casa meva, sí.
0: Parlàvem d'aquest, el part és aquest procés natural, orgànic, una experiència intensa, però gairebé totes tenim aquesta història al cap, no?, de pariràs amb dolor. I jo no sé com afecta això a les dones que estan allò de 7, 8 mesos o les últimes setmanes. Com ho viuen això si la por al part encara és una cosa que està molt instaurada o cada cop la cosa relaxa més? Sí, sí, el que vulgueu.
1: Doncs, bueno, clar, ha sigut com una cosa cultural de que pariràs amb dolor, no? Però lo cert és que el part és una part de la sexualitat femenina i també pot ser un plaer, val?
0: Què m'estàs dient? O sigui, ja vas amb titulars, a veure, que només clar, han passat 10 minuts de començar el programa.
1: Bueno, o sigui, sí que la gent s'espera, però de vegades jo he estat amb dones que no han tingut dolor. El que passa és que hi ha un desconeixement també molt gran, no? Mm-hmm. Però jo he tingut una dona que estava a Can Ruti, va venir, perquè sagnava una mica, i al mirar-la estava en dilatació completa. I al preguntar-li què estava fent, em va dir que estava en un supermercat de per allà, de mobles, no? O sigui, que una mica més i pareix per allà en un sofà. Perquè
0: no sabia...
1: Sí, exacte. No volia dir marques.
0: Perdó, és culpa meva.
1: Sí, però sí, estava allà.
0: No sabem com muntar un moble, però parim allà al mig, si convé.
1: Sí, no, ella no s'havia donat compte de que estava de part, senzillament venia perquè sagnava una mica. Jo dir-li que estava en complerta em va dir la peridural. Jo li dic, però si no t'has donat compte fins ara, no? O sigui que també hi ha l'imaginari de que ha de fer molt mal i que és dolorós, però no totes les dones.
0: Clar.
1: O sigui, això jo que he assistit moltes...
0: El que passa que l'imaginari social i col·lectiu és aquest, no? I també?
2: Sí, penso que hi ha una por i aquesta por ve una mica abans, no? Preparant una mica així el programa, jo els deia que ja durant la concepció o durant el part, durant l'embaràs també, no? Hi ha una por, no? A no poder-te quedar embarassada, de no ser fèrtil, a com passarà aquest embaràs. Per tant, és com si les dones, no?, ja vinguéssim amb una por incorporada que ve de molt abans, no? I per tant, el part seria el moment culminant d'aquesta por. Però sí que és cert que afortunadament hi ha hagut molts altres mètodes, no?, que han ajudat a la dona a vèncer, no?, aquestes pors i a reconèixer que com a mamíferes estem preparades per aquest moment.
0: Que interessant això, com a mamíferes estem preparades. M'ha agradat també molt el que diu la Pepi sobre el desconeixement. Crec que aquest tema és clau. Sembla que no coneixem gaire el nostre cos i clar, no li volem donar ni la culpa ni la responsabilitat a ningú. Potser hem de començar per nosaltres mateixes. Però sí que és veritat que al medicalitzar el part hem passat com la responsabilitat del part a un altre, a la metgessa, al metge... Com ho veieu, això?
1: Clar, perquè, o sigui, passar la responsabilitat també és passar el poder, no? Si nosaltres agafem el poder i ens empoderem i diem, nosaltres decidim, no? No decidim només avortar, sinó decidim, doncs, quedar-nos embarassades, decidim parir, és una decisió i una responsabilitat. Clar, estem en una societat cristiana que la culpa està molt present, no?
0: I ja m'has tocat si la mare dels ous.
1: Si ens equivoquem, doncs està com el càstig, no? Llavors, sí. Preferim que la responsabilitat sigui d'un altre i la culpa també, no? Ja. Llavors, és un treball que hem de fer molt gran, sí. De que les dones ens empoderem, coneixem el nostre propi cos i sabem, per suposat, com diu la Laura, que som mamífers, que el cos de la dona sap engendrar una criatura i parir-la, per suposat. I jo li dic, i si no confies, no confies, tranquil·la, perquè el bebè sap néixer.
0: Ja, però alguns estaràs sentint que potser està de 8 mesos i ens diu no m'expliqueu pel·lícules perquè imagineu que no ho faig bé, no me'n surto i és per culpa meva que aquesta criatura es perd. O passa alguna cosa?
1: És que no, és impossible fer-ho.
0: Però jo ja m'estic posant aquí molt en el paper, eh?
1: Sí, no, és impossible fer-ho malament. Ja. O sigui, és que no...
0: És impossible fer-ho malament.
1: No és una cosa que es pugui aprendre. És una cosa fisiològica. És com si dic, faré mal la digestió. O sigui, el meu cos sap perfectament fer la digestió.
0: Sí, que no ens empassem la idea aquesta, potser com deies, catòlica o cristiana, de que si li passa alguna cosa a la criatura serà cosa nostra.
1: No, clar.
0: Oi? Clar, és molt important, clar. Això. Doncs comencem. Avui parirem sense dolor en aquest programa, espero. 93201-7474, si ens voleu explicar el vostre part, nosaltres som totes orelles. Quan la...

0: I clar, jo ara m'agafa malament perquè no estic embarassada, però jo ara m'estaven entrant ganes de parir amb això que explicava. Però clar, jo pensava, com faig, com m'empodero i com conec el meu cos? Perquè sí que hi ha classes de prepart i totes aquestes històries, però a vegades les dones també, quan hi van, no se senten tampoc. És a dir, se senten també que una altra vegada estan deixant tota aquesta informació a una altra. Com ens apropiem d'aquest coneixement antic? No sé.
1: Jo crec que moltes vegades depèn també de fer-nos suport les unes a les altres, no? Vivim en una societat molt individualitzada, aleshores el nostre part pot acabar sent un reducte on només et trobes, no?, amb la teva llevadora o amb el teu ginecòleg i no comparteixes, no?, aquesta experiència, i per tant tenir l'oportunitat de parlar amb dones que ja han parit i que han passat per això, crec que ajuda molt a normalitzar que tu, com qualsevol altra dona, estàs preparada, no?, fisiològicament i mentalment. Aleshores sí que tot allò que sigui instruir-se, llegir, no?, i, bueno, i aproximar-se a aquest món, crec que pot ser una ajuda, no? No acabar responsabilitzant en aquests equips de salut, no?, professionals medicalitzats, que són els que ens han d'ensenyar, no?, sinó que fer-nos responsables, però des d'aquesta mirada, no?, des d'un autoconeixement i una instrucció pròpia, no?, de voler viure aquest part sabent què és el que estàs fent i com és el teu cos.
0: També hi ha una resistència, m'imagino, a vegades pel sector mèdic, a deixar-ho en mans de la pacient, no sé si dir-ho així, o no?
2: Bueno, jo penso que cada vegada més s'està reconeixent el dret de la dona a estar informada i a decidir. De fet, ara almenys hi ha consentiments informats en el qual s'explica tot el procés i que la dona pugui triar. Estic molt d'acord amb el que ella diu, de que no solament la informació, si la informació és molt important, però no és suficient. També s'ha de compartir. Compartir amb humans, compartir amb altres persones, compartir amb altres homes les experiències, les vivències, perquè d'aquesta manera també aprenem i d'aquesta manera també ens anem consolidant en la nostra confiança, que de fet hem de passar de la por a la confiança.
0: Molt bonic això, passar de la por a la confiança. Estava pensant també, Laura, que tu, per exemple, en el teu cas deies que has parit tres criatures a casa, que segur que al primer moment et van dir estàs com una xota. Algú t'ho va dir.
1: Jo havia tingut la sort, afortunadament, sí, de que ja havia vist altres parts a casa d'altres amigues. I això em va donar molta seguretat. Crec que si no hi hagués hagut, no?, aquest referent, doncs també m'hagués sentit molt més sola, no?, i hagués tingut molta més por. Però el fet de viure aquesta experiència, clar, això ja em donava unes eines que em posaven, no?, en el lloc, no?, de futura mare i de futura paridora, no?, de que jo també podria fer-ho, no? M'igualava a les meves iguals, també.
0: Això que deies, no?, compartir informació, que important. Doncs mira, tenim al telèfon l'Eva de Sant Climent de Llobregat, que ens vol explicar alguna cosa. Eva, què tal? Com estàs?
3: Hola, bona nit.
0: Què tal?
3: Doncs bé, molt bé. Mira, us escoltava i recordava el meu part, que va ser a casa, també. I va ser molt dolç. I la veritat és que jo tenia pensat tenir-la... Vam tenir una nena i vam pensar, doncs, a tenir-la a l'Hospital de Barcelona, amb tota la parafernàlia. I un dia, parlant amb la ginecòloga, doncs em va espantar. Em va començar a dir que l'epidural, que veuràs, que bé, perquè, clar, a la teva edat, jo tenia 42 anys, doncs, buf, això passa, primerenca, veuràs tu, tu passaràs fatal, t'haurem de posar l'epidural, et farà molt de mal. I jo pensava, no vull això, jo no vull això, jo vull tenir la meva nena, no sé, d'una altra manera.
0: Clar, el que passa és que justament aquesta informació que et donava la metgessa, d'entrada és perquè et induïa una mica la por, oi? Vull dir que tu vas agafar un camí absolutament contrari, vull dir, no et vas deixar endur per aquest sentiment.
3: No, perquè a més, clar, jo vaig arribar a casa i em vaig imaginar tot el que venia i vaig pensar, a veure, un moment, però jo només tinc una versió, no? I vull saber més coses. Aleshores, vaig començar a mirar per internet, a blogs de dones que havien parit, doncs, a hospitals, també a casa. Vaig ensopegar amb doncs, les llevadores de néixer a casa i vaig llegir testimonis, em vaig fer un tip de llegir testimonis i després em vaig comprar un llibre que es diu, era en castellà, Parto Seguro, bueno, no sé, abans de tenir la nena, doncs em vaig informar molt i I ho vam parlar amb el meu home i la veritat és que els dos vam tenir clar, ell em va donar suport mil per mil, de sempre, i el part, jo sempre dic que no hauria tingut la Dana sense la Nan, és a dir, sense el meu home.
0: Això perquè... és molt important, no? M'imagino, sí, tenir home. La parella, si tens la sort de tenir parella, sí. De tenir aquesta persona que et recolzi.
3: Sí, perquè mentre jo la vaig parir en una piscina que ens van posar a casa, al menjador de casa, a les fosques, amb llum d'espelmes, amb música suau, en cap moment les llevadores em van dir empeny, ni deixa d'empeny.
0: Res, això que ho cantàvem al principi,
3: eh? Res, o sigui, jo ho vaig fer tot sola, sense, i m'agafava als braços del meu marit, que estava fora de la piscina, i jo em recolzava amb ell cada vegada que em venia una contracció, i respiràvem junts, i ho vam fer junts, i la veritat és que va ser meravellós, perquè doncs em vaig sentir molt empoderada després d'haver-la tingut així, no? I sempre ho explico, i sempre dic, no, jo vaig tenir la Dana a casa, i va ser meravellós, i...
0: I et sento que ha estat una gran experiència.
3: Sí.
0: Doncs, Eva, moltíssimes gràcies per compartir-ho.
3: A vosaltres.
0: Moltes gràcies. Merci, bona nit.
3: Gràcies, merci. Bona nit.

0: Mira, no era un river, no era un riu, que era una piscina, però m'ha semblat bastant bucòlic això que explicava la Eva.
1: He assistit munt de parts així.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: És que I així marxa, diries que marxa més la por, d'aquesta manera, parint d'aquesta manera?
1: Bueno, és que de veritat que el que deia al principi, de que és una experiència
0: empoderadora
1: i és una part de la sexualitat femenina, és així. És tan així que t'explicaré una anècdota de que estava fent un curs i estava passant un vídeo d'un part a casa al Col·legi d'Infermeria i van avisar de que estaven passant un part pornogràfic perquè se sentia soroll de que estaven tenint una relació i van entrar i era un part. O sigui, el so sí.
0: I això semblava un orgasme, però sí, en realitat era un part.
1: En realitat era un part, sí.
0: Ara, ara d'estar mitja Catalunya intentant parir a casa seva i ja deixaran els hospitals buits aquest cap de setmana.
1: No, està bé que les dones que vulguin vagin a parir a l'hospital. L'hospital ha d'estar ben equipat i el part a casa no és per tothom. És per dones que estiguin molt informades, que ho hagin decidit així i que ho hagin planificat bé. Per suposat.
0: Sí, que no
1: volem
0: tampoc,
1: fer un romanticisme d'això, però sí que molts parts són així, com ella explica, en la intimitat, en la parella, amb espelmetes, amb música, clar, bueno, i es trien a l'escenari i posen el que volen.
0: Laura, tu deies, feies així amb el cap, què volies dir?
2: No, que és molt important, dir, tampoc. No sé si està d'acord amb mi la Pepi, sí. Però clar, en realitat la por és intrínseca a l'ésser humà i és algo que ens pot protegir, o sigui que no hem de tenir por a tenir por. Perquè la por ens pot protegir en un moment en què estem vulnerables, no? Ens pot protegir, ens pot donar aquestes eines que necessitem per afrontar aquella situació. Per mi el problema radica en com li posem solucions a aquesta por, no? I si aquesta por va acompanyada, no?, amb una medicalització extrema, no?, que és el que s'ha fet, no?, amb aquests barbitúrics, no?, que han acabat anestesiant a les dones i han fet que les dones no tinguin coneixement, no?, ni hagin pogut tenir l'oportunitat de sentir, no?, aquesta experiència en el seu propi cos, al nivell més físic possible. Aleshores, aquí sí que hem d'aturar aquesta por, no?
0: Perquè sí que s'ha abusat, és a dir, ara no estem parlant de l'epidural, quan tu parlaves dels barbitúrics, estàs parlant d'un medicament, de medicaments que s'han donat en temps passats, o encara es donen.
2: Clar, jo parlo dels primers barbitúrics, no?, que són de mitjans de segle XIX, de 1835, després ja seria la reina Maria Victòria, que per tenir el seu fill Leopold, doncs va ser la primera, no? I per això es deia l'anestèsia de la reina. No?
0: Ella es considerava... reina Victòria d'Anglaterra.
2: La reina Victòria d'Anglaterra, no? Ella considerava que com a dona blanca, burgesa, privilegiada, el seu cos no estava preparat per patir dolor i, per tant, doncs necessitava alguna mena de cloroform o èter o ergotamina, el que sigui, alguna cosa,
0: no
2: alguna
0: patir.
2: Substància que no li fes sentir aquest dolor. I a partir d'aquí, fins i tot feministes alemanes de principis de segle XX, elles van implementar el que es deia el somni crepuscular, no?, que era un, no?, bueno, era una barreja d'això, no?, d'opi, d'èter, de cocaïna, de diferents barbitúrics, que el que feien era intentar evitar, no?,
0: clar,
2: la consciència d'aquests parts. No?
0: Però clar, que tampoc sents així, no sents res.
2: Eren parts que senties el dolor, però després eren amnèsics i no te'n recordaves. I doncs aquestes dones, quan es despertaven, havien parit, però no se'n recordaven. Eren analgèsics, però eren amnèsics alhora.
0: Potser jo ara estic barrejant coses, però penso que després va vindre l'epidural. Als 80 hi havia allò del pentatol o...
1: Pentotal.
0: Que aquí és també, perdó, i ara no sé si estic aquí pixant molt fora de test, però és el moment del robatori de criatures. Perquè també quan tens totes aquestes mares que estan mitja adormides quan acaben de parir, pots fer amb elles el que vols.
1: Bueno, jo la veritat és que ho vaig experimentar i viure en una clínica privada d'aquí de Barcelona quan era infermera. No vaig veure cap robatori.
0: No, però
1: el que sí vaig veure és que hi havia una desconnexió molt gran de la dona. O sigui, la dona li posaven pentotal i li treien a la criatura perquè ja no podia parir, estava dormida, no? Llavors li treien amb forces o amb ventosa o fent cristeller. O sigui, era bastant agressiu. O sigui, avui parlaríem de violència obstètrica, no?, quan feien totes aquestes activitats, no? I després la dona no se'n recordava, és que no se'n recordava ni que estava embarassada ni que aquella criatura fos seva, no? Llavors això, aquestes conseqüències, ja, doncs, és greu, no?
0: Clar, segur que algú de nosaltres ha nascut amb aquestes conseqüències.
1: Si la mare diu que li van fer el part sense dolor, segurament.
0: Doncs mira, tenim una altra trucada, l'Elisabet de Mallorca, que em sembla que fa estona que s'espera. Elisabet, moltes gràcies. Bona nit.
3: Hola.
0: Com estàs?
3: Hola, bona nit. Se'm sent, sí?
0: Sí, perfecte.
3: Bé, de fet, apuntar només una mica el mateix que havien dit. Jo també he tingut dues filles, ara tenen 28 i 22 anys. Les dues les he tingut a casa, les dues han sigut parts, tal si com els explicaven. No ha sigut per qüestions bucòliques, així hippies, diguem-ne, sinó senzillament per una creença de que es podia estar molt més segur jo connectada en el meu cos sense gaires interferències pel mig. Crec que tot el que s'està parlant no és només en el cas de les dones, sinó en general, com a la gent, en comptes d'ajudar-la a connectar i escoltar el seu cos, més aviat, doncs això, es medica per un mal de cap, per una lumbàlgia o per un mal de panxa, no? Jo tinc la sort que les meves filles avui en dia, quan tenen mal de panxa, saben distingir si és perquè han menjat alguna cosa que no els ha sentat bé o perquè una conversa o una situació se'ls ha quedat atrevessada. I això diu molt de... no només és el parir, és com vols viure, no? Si connectat o hi ha agafat la teva responsabilitat. I crec que en tot el tema del dolor, en general, la societat està acostumada a voler eliminar els símptomes sense escoltar el que aquell dolor t'està dient i, per tant, que tu puguis agafar aquest poder de dir què faig en aquest dolor. I crec que el tema del part és només un exemple més.
0: Diries que el dolor que vas sentir en aquell moment, m'imagino que vas sentir, que no ho sé, que potser tu em dius no em vaig sentir pràcticament gens, a tu també et va ajudar, és a dir, a entendre el que estaves fent? És a dir, aquest dolor també pot ser una qüestió bona o favorable per parir? Si m'explico?
3: Sí, absolutament, perquè, primera, no et podria dir que no vaig tenir dolor, sobretot em sembla que en la segona, perquè la primera havia sigut molt, molt fàcil, i a més et diria més, la primera va néixer als 8 mesos i el comare, que era un comare, em va dir, el mes que falta la llevas colgando en la motxilla, i així mateix ho vaig fer. El mes que faltava, que en un hospital segurament me l'haguessin posat ràpidament a una incubadora, doncs el mes que faltava la vaig portar tota dia i nit, totes les hores enganxada amb mi a la motxilla. I va ser estupendo. I en la segona, que justament perquè la primera havia sigut com a molt fàcil en quant a l'expulsiu en si, i la segona era més grossa i vaig tardar més, recordo que vaig tenir dolor, però justament el que tu dius, no? Per mi la dolor en general, però aquest dolor i un mal de queixal o un mal de cap, és una possibilitat de veure què està passant, com l'estic visquent, com generalment si el meu sistema nerviós se descontrola, el dolor serà més gran, perquè de fet el dolor és treballar molt sobre el teu sistema nerviós, per això en moltes classes es treballa amb el tema de la respiració, etc, perquè és a través de la respiració on podem regular el nostre sistema.
0: Doncs
3: si tot
0: escolta...
3: això ho desconeixes, també entenc que no és per tothom, perquè hi ha una pràctica abans, vull dir, un fet aïllat per ahir. I és una manera de viure, crec jo. Què faig en el dolor? L'aprenc a transitar, el respiro, el miro, veig d'on ve, on rec ràpidament allò que tot, no sé, l'ibuprofen o el que donguin, no? Llavors, sí, doncs, però dolor n'hi ha, però com el vius?
0: Clar, clar. Ho expliques molt bé, Elisabet. Moltíssimes gràcies. Gràcies per explicar això al programa.
3: Digue'm. M'encanta el teu programa. Moltíssimes gràcies. I les teves seleccions musicals, ja que dic. Te les aplaudeixo.
0: Casem-nos, no esperem més. On dius que vius, de Mallorca?
3: Ara mateix a Palma, soc de Barcelona.
0: Em va bé, això de Palma em va bé. Ara parlem, ara comprem els anells.
3: Em voler. Una abraçada.
0: Vinga, adéu.
3: Adéu, bona nit.

0: por al parc, creada de vegades també per tot un imaginari, els relats familiars, els mitjans, també les pel·lícules. Jo crec que també ha fet molta feina aquestes idees, bé, aquelles senyores suant de les pel·lícules allà, cridant descontroladament. Jo crec que hi ha tot un imaginari. Creieu que també és una... la por al parc té relació amb un control cap al cos de les dones?
1: Sí, totalment, clar. O sigui, la por a altres coses que no és rentable s'intenta minimitzar. O sigui, jo cada dia veig que fan cursos per la por a viatjar en avió, però la por al part ha sigut molt rentable, també per al patriarcat, no? Per tenir la dona sotmesa i per poder fer el que vulgués. De fet, tot això que esteu parlant d'anestèsics i tot això, el cos té l'anestèsic més potent.
0: O sigui, quin és?
1: Són les endorfines. Uh-huh. O sigui, quan...
0: I en aquell moment del part...
1: Clar, se disparen les endorfines.
0: Es disparen,
1: o sigui, és més potent que totes les que ens podem imaginar. I, de fet, jo he vist moltes dones endorfinades quan estan parint, que els hi preguntes alguna cosa i estan realment molt contentes, molt alegres i molt satisfetes de lo que estan fent.
0: Mm-hmm. M'imagino que també en altres societats, en altres cultures, tot això s'ha treballat molt i s'ha viscut d'una altra manera, oi?
2: S'ha viscut d'una altra manera i s'ha vist també que hi ha control, no? Hi ha un control degut a aquest estadi primigeni d'aquestes dones que eren les que tenien la sort o la desgràcia en alguns moments de parir, no? O sigui, aquesta falta d'enteniment de per què és la dona, no?, la que apareix, fa que també estigui molt més controlada, no? I això que deies dels crits, doncs, clar, hi ha hagut societats que han tingut molt en compte que aquests crits no es donguessin en el moment del part, sobretot perquè això podia estar vinculat amb cridar forces malèfiques o esperits malignes, i per tant aquesta dona havia d'estar aïllada de la comunitat perquè aquests crits podien, no?, avisar en aquests éssers sobrenaturals.
0: De fet, que les dones facin soroll en general està mal vist. En totes les èpoques, jo recordo quan era petita, potser dels 80, era allò que dius, sembles la nena de l'exorcista. O sigui, es deien aquelles coses, aquestes frases, i crec que tots tenim lligat el nostre subconscient de que hem de callar, que hem d'estar tranquil·letes i no cridar.
2: I en canvi altres societats que no? O sigui, que en el món islàmic, a la Índia, doncs es considera que el dolor i el part en si és cosa d'heroïnes, i per tant quan més expressis aquest dolor i més cridis, més a prop pots estar, no?, en el cas de la Índia, del Shakti, no?, d'aquesta energia femenina. Per tant, és interessant també sortir, no?, abstraure'ns una miqueta dels nostres referents culturals etnocèntrics, occidentals, i apropar-se també a com s'ha viscut aquest dolor en altres llocs per aprendre altres alternatives.
0: Clar, ella abans ens parlava de llibres, de webs, de dones que apareixen a casa. Ja sé que això fa de molt mal aconsellar, però si algú té ganes d'investigar tot això, què li recomaneu? Alguna dona? Algun llibre allò transcendental... imprescindible.
2: Per mi, a veure, la Pepi, que també en deu haver llegit uns quants, pot ser més que jo, però per mi seria un llibre que es diu Nuestros hijos y nosotras. Aquest és un llibre que el recomano moltíssim perquè fa un seguiment de com s'ha viscut, no?, la concepció, l'embaràs i el part a diferents llocs del món. I penso que és aquí, no?, on trobem aquestes analogies, no?, el dir, bueno, aquests pobles no són tan diferents de nosaltres, sinó que succeeixen històries que poden passar entre els calmucs de Sibèria o a Cadis. I es troben aquestes analogies de com s'han viscut aquests parts en diferents llocs del món, i és interessant.
0: I aquesta necessitat, sí, de buscar companyia, no?, que dèiem al principi.
1: Sí, a mi, com a referents d'autores, m'agrada la Sheila Kitzinger, que era la primera que va relacionar el part i la sexualitat, i també la Casilda Rodríguez, com a investigadora d'aquí d'Espanya, dona molta claritat a com estem avui en dia.
0: Com estem?
1: Doncs la situació que té la dona del part i de la disposició del seu úter, del seu cos, de què passa a mans d'altres, no?, de què dona aquesta autoritat als altres, no? No l'agafa ella, també amb la criança, amb la lactància. Dona molta claritat. Per
0: moltes coses, escolta, estem aprenent molt, però ara tenim ganes també de sentir altres històries amb la Roser, i ara mateix ho fem. I Jo sí, m'imagino parint, m'imagino la Beyoncé sempre, perquè per mi és com la deessa, no?, de la fertilitat. Roser, sí o no? És que la veig, és una dona que m'encanta, aquelles cuixes, sí o no? Ferran Badia està d'acord, aquest somriure que està fent.
3: Jo la veritat és que no me la imagino parint.
0: Ah, jo sí.
3: Sí que té unes caderes molt amples.
0: Sí, sí, jo penso, o sigui, penso en una deessa en aquest món, penso
3: això
0: en Beyoncé.
3: Sí, una deessa sí.
0: Tu ens vens a parlar d'històries que a vegades aquestes pors estan lligades també a traumes, a històries que han viscut les dones.
3: A emocions, a moltes emocions. Mira, moltes dones expliquen que senten por, altres pues que no, que estan tranquil·les, no? I que moltes una barreja de tot plegat, no? De nervis, una mica és com... Bueno, doncs hi ha expectatives, hi ha nervis, hi ha il·lusió, també hi ha por, i cada dona ho viu d'una manera diferent. Mira, la primera que hem preguntat és la Marina Porres, que és crítica literària i llibretera, la vam atracar, que ha parit recentment. En tenia un i ara en té tres.
4: Jo he tingut un part de bessones molt recent i fa 2 anys vaig tenir un altre part d'un nen i crec que la por al part ha estat la por més concreta i més real i de les més grosses que he tingut en tota la meva vida. Primer perquè ja tinc pànic a totes les coses que tinguin relació amb els hospitals, amb les operacions i tot plegat. I després perquè és una por que per mi s'allarga durant tot l'embaràs. És a dir, que estàs embarassada i estàs constantment pensant en com serà aquest part, en que tot surti bé, en que no hi hagi complicacions. I crec que no és una cosa que millori amb el temps, és a dir, crec que si em tornés a quedar embarassada tindria la mateixa por al part.
3: Tenim un altre testimoni, Montse.
0: Clar, però digues. La cosa és que jo subratllo que diu la por als hospitals, etc. Vull dir que no s'ha plantejat, potser, parir a casa. Vull dir que és això el que li fa por. Jo també sí. Ho entenc, eh? A mi les bates no m'agraden.
3: De fet, amb totes les testimonis que sí. He parlat, una mica com a contrapunt, elles clar. Sí que el pare ha sigut en un hospital. Uh-huh. L'Anna, per exemple, que és un altre testimoni, ha tingut una segona filla també fa poquíssim i ens ha explicat com va ser aquest primer part i les emocions que es van despertar.
5: Soc mare de 2 nenes, la segona just fa 2 setmanes. Durant el meu primer embaràs em vaig informar de les coses més essencials que havia de saber pel dia del part. No em vaig voler informar més perquè la més informació em generava més pors que considerava que no eren necessàries, ja que jo sempre he confiat en el personal sanitari i considerava que estava en molt bones mans. El dia del part va ser un part induït. Sabia que tot aniria bé, ja que jo, durant l'embaràs, vaig perdre el meu pare per culpa d'un càncer. Res podia anar malament aquell dia. Res podia anar pitjor, perquè havíem viscut el pitjor que podíem viure durant aquell any. Quan vaig acabar del part, vaig sortir eufòrica, sense saber les conseqüències que m'esperaven al postpart.
0: Per què? Per què ho diu això? Li esperava alguna cosa al postpart?
3: Bueno, una mica el que comentàvem abans també, a mi va passar una mica també, que estàs molt centrada amb el part, i després el postpart resulta que els punts fan mal, que t'has de seure amb un flotador, o que a la millor, ara crec que ho cuiden una mica més, no? Segons una mica, doncs, si et tallen més o menys, no vull espantar ningú, però vull dir que sí que és veritat, o una cesària, que la gent no pensa, no passa res, vull dir que després a vegades el dolor pot ser més que el mateix part. És la meva opinió. Com ho veus tu, Pepi?
0: Què diuen? Què diuen aquí les llevadores?
1: Sí, a veure, primer, la que ha parit 2 criatures, que tu dius no es pot plantejar a casa, no és recomanable. Un part gemelar és per hospital.
0: Interessant,
1: això. Pot ser un part normal, però per recomanar que sigui, clar, hi ha unes condicions per parir a casa. El que dius de l'episiotomia és una incisió quirúrgica al periné que s'ha vist...
0: Que és el tallet que ens fan per obrir-nos.
1: Sí, que és el tall que...
0: Tu parles en...
1: Que, bueno, perdó. és un tall al periné que s'ha vist que estava com fet perquè no hi hagués incontinència, fins que es va avalar per l'evidència científica que era al revés, que les dones que havien patit una episiotomia tenien incontinència pràcticament totes. Llavors es va desfer de que això es feia per evitar prolapses i incontinències.
0: Per tant, també hi ha hagut molts falsos mites.
1: No? Clar, el rasurat, totes aquestes coses eren mites, no estava avalat per l'evidència científica.
3: Això, Pepi, quan parlàvem ho vam comentar, no? Perquè jo li explicava la meva experiència, i és veritat que ha canviat moltíssim. Jo ho vaig notar del primer al segon fill, és a dir, primer no tu em deies, no s'escoltava realment a la persona que anava a parir, era més autoritari, i en canvi ara sí, no? Se l'escolta i se compte la seva opinió, el que vol fer.
1: Clar, o sigui, ara actualment la dona pot triar, pot decidir. Abans és que estaven convençuts de que el que feien era el que s'havia de fer i el que s'havia fet sempre, però no estava avalat per l'evidència científica. Llavors estaven fent moltes coses que realment eren aberracions, no? O sigui, jo deia que en altres cultures més primitives es tallava el clítoris i en la nostra, que ens semblem que són molt civilitzats, estaven tallant igualment una part del clítoris. Vull dir que s'estava fent també una mutilació. Per mi una episiotomia és una mutilació femenina. Llavors, en compte, s'ha d'anar. I clar que després les dones patiran i tindran molt de dolor. Hi ha dones que diuen, no, jo no vull que m'adormi, no vull patir, però clar, no tenen en compte de que si l'adormen i no pot parir, segurament patirà perquè tindrà una cesària o perquè tindrà punts, com tu dius, i el dolor serà durant temps, no serà un dia concret.
0: Més informació, sí. Més por, deia l'última.
3: Continuem amb l'Anna perquè ens explicava el segon part, no? I que ella diu que aquest segon se li va fer etern, que se va ser molt llarg, no? Però que quan va arribar el moment va ser un pim-pam-pum.
5: El segon embaràs em va semblar l'embaràs més llarg de la història. Intentava no pensar en el dia del part, ja que el primer part havia estat induït i no sabia com podia anar un part espontani. Al final va ser un part espontani i inesperat, ja que va sortir 2 dies abans de la data esperada. Quan no t'ho esperes, saps que tot ho faràs bé i tot anirà bé i ja està. En els 2 embarassos, en cap moment vaig tenir cap complicació i tot estava en la normalitat. Estic orgullosa d'haver decidit tenir 2 nenes precioses i que les dones tenim el cos que es transforma per fer el més bonic del món, que és donar vida. Pinto.

0: El cos es transforma, que bonic això que deia
1: l'Anna. Sí, a banda de preguntar doncs, a dones que han tingut fills, també hem volgut preguntar a dones que encara no han passat per aquesta experiència del part, perquè també tenen coses a dir. I la Maica, per exemple, ens ha plantejat el fet de ser mare a partir dels 40 anys, que ara és una cosa doncs, més freqüent i que també li genera una certa por, i curiosament ens ha demanat que si podem algun dia que parlem de la salut hormonal.
2: No me da tanto miedo el parto, sino el antes del parto, especialmente la gestación. Me da mucho miedo pues los abortos y también cómo puede afectar una gestación en una mujer pasados, por ejemplo, los 40 años en su salud, sobre todo su salud hormonal. Para mí es un tema del que no se habla, ¿no? La salud hormonal. Y sí que es verdad que pasada esa edad, que cada vez es más frecuente ahora un embarazo pasado los 40, pues tanto la gestación como incluso el posparto pueden ser más complicados para la mujer. Entonces, yo creo que mi preocupación va sobre todo por ahí, porque en realidad lo que es el bienestar del feto, tanto durante como en el parto, creo que está más, digamos, concienciado, está más vigilado.
0: Què penseu d'això que diu la Maica?
3: Sí, que és bastant freqüent en la nostra societat que les dones tinguin les criatures a partir inclús dels 40 anys. Sí. Jo, la meva experiència és que depèn de molts factors, però que no seria una cosa determinant. Depèn de la salut, depèn de com es cuidi, de l'alimentació, de l'exercici que faci, de tota la seva vida que hagi tingut. Uh-huh. I els he vist perfectament, o sigui, dones de 40, de 42, de 45, i la dona més gran que jo he portat la seva gestació era una dona filipina que tenia 52 anys. Jo la veritat és que no m'ho podia creure, i mirava l'ordinador, mirava la dona, mirava l'ordinador, pensava... No m'havia trobat, no?
0: Sí.
3: I em va dir, sí, tinc 52 anys. I jo vaig dir, vale, perfecte. Em va dir, al meu país les dones tenim criatures fins que tenim la regla. I jo dic, òbviament, clar que sí. Dic, és veritat, aquí no fa gaire també, les nostres àvies segurament tenien criatures.
0: Sí, però ara ja ens comencen a fer por amb allò del part geriàtric, totes aquestes paraules, eh? Sí o no? Aquestes paraules, clar.
3: Una calla, perquè dir això...
0: Amb 35 anys ja és un embaràs geriàtric, no?, que es diu.
4: Sí, desconeixia que existia aquest concepte, però en tot cas jo crec que el més important és tenir la voluntat de tenir un fill. Això és el que, no perquè toqui, sinó perquè hi ha el desig, no? Aquest és el desig que farà complir, no?, aquest propòsit. Però en tot cas jo pensava en aquesta intervenció que fèieu ara, no?, i d'aquest testimoni, no?, que parlava del tema del temps, no? I aquest temps també és una cosa que ha generat molta por, no? El de quan ha durat aquest part, no? O sigui, està com estipulat.
0: La duració.
4: No? Aquesta duració també, no? És un element que ha intercedit negativament, no?, a les dones quan es plantegen el moment del seu part, no? Si se'ls digués, no?, que per obrir, no?, la seva pelvis, doncs és normal que hi hagin unes hores que es necessiten per aquesta dilatació, no? Si aquest tipus de coneixement, no?, fos molt més proper, no?, en aquestes dones que estan embarassades, crec que també això canviaria una mica la mirada, no? Vull dir, és normal, no?, si ens ho plantegem.
3: Clar, és completament normal que sigui llarg. A més, seria preferible, no? Jo li dic, mira, tu has de pujar una muntanya. Què vols? Anar xinutxant o caminant, mirant les flors i tal? O vols anar corrents,
0: volador,
3: com un coet i que t'estan perseguint i fer-ho en una hora? No? La muntanya l'has de pujar igual. O sigui, el cervi s'ha d'obrir, el coll de la matriu s'ha d'obrir. Doncs sí, ho pots anar fent a poc i suau, millor.
0: Ho esteu explicant molt bonic. Ara em sap greu no haver parit en aquesta vida. Pepi Domínguez, llevadora, moltíssimes gràcies.
3: És un plaer.
0: I Laura Núñez Galván, antropòloga, també moltes gràcies per fer-nos aquest viatge, també a l'abans, al d'ara, i esperem que en un futur tot sigui millor. Roser Parera, gràcies per reportar aquests testimonis.
4: A tu.
0: Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Merci.

0: Esteu sentint les dones i els dies, el programa amb millor música de tot Catalunya Ràdio, ja ho podem dir, perquè ens ho ha dit una oient, perquè ho digui jo. I ara, com jo faig aquí la barreja entre el que estàvem parlant ara, La por al part, i aquesta sèrie de la que parlarem ara, aquesta sèrie, que, ho dic així, sense embuts, ens posa calentes com una teia. Sí o no? Puc dir això, Catalunya?
1: Totes, jo crec.
0: És molt fort, això. Aquesta sèrie es diu Masques Rivales, on la fan?
1: La fan a Movistar, la van estrenar dijous passat, però jo crec que si vius en el món real, connectat a les xarxes socials, és difícil que no facis setmanes que coneixes de què va aquesta sèrie i estàs esperant amb candeletes poder-la veure, que ens ha passat a moltes.
0: Aquesta veu preciosa que sentiu és la de Marta Martínez.
1: Hola, Montse.
0: Hola, bona nit, que no t'hem ni presentat ja, però teníem moltes ganes de parlar d'aquesta sèrie, sobretot del fenomen, perquè ara hem fet una mica la broma de calentes més calentes que una teia, perquè ens encanta dir aquestes animalades, però en realitat, clar, veníem amb unes expectatives molt altes perquè deien, no, una sèrie preciosa, i a més és que ha sigut un èxit entre les dones als Estats Units perquè les dones heterosexuals no els importa que hi hagi, que sigui una parella de gais tinguent relacions sexuals, que ja us dic jo que no es veu cap penis, no us feu il·lusions.
1: No, o sigui, però és, no ens podem queixar de les escenes explícites,
0: no.
1: La veritat que són bastant explícites.
0: És una mica bèstia, eh? No és aquella sèrie que veus amb el teu pare a la tarda, saps
1: què
0: vull dir?
1: No, això segur, però jo he de dir que jo la vaig veure amb la meva germana, eh?
0: Però la teva germana, la teva germana és diferent, eh? Perdona,
1: comentant i preparant el gran moment, teníem moltes expectatives.
0: Crispetes de tot, eh?
1: Perquè precisament una de les coses que crec que és interessant parlar és que la majoria de les persones que han vist aquesta sèrie són dones. El 50% de l'audiència als Estats Units és on hi ha les dades, però crec que és un fenomen més general, no sé tu, però jo he parlat amb amigues d'aquí i totes estan bastant revolucionades amb aquesta sèrie, eh? I em van venir ganes de preguntar-me, no?, precisament per què aquesta sèrie sobre dos esportistes d'èlit que juguen a hockey i que són rivals, no?, juguen en els dos equips rivals, s'enamoren i tenen un afer secret, sí, molt tòrrid. Per què ens interessa tant i ens enganxa tant?
0: És una història que jo crec que és una història prohibida, perquè exacte, és això, entre dos rivals que s'haurien d'odiar, etc. I després que hi ha com una èpica, una mica de, que no estem acostumades a veure, jo crec, no?
1: Sens
0: hi ha una tendresa, una altra manera de fer, o una morbositat, no sé el que és, eh? Jo estic perduda. Però espero que m'obris la llum.
1: Jo ho he intentat parlar amb molta gent, amb moltes amigues dones, heterosexuals i homosexuals, i també amb homes gais, perquè m'intrigava, no?, de dir com l'heu rebut aquesta sèrie. Jo també havia llegit molts articles, sobretot de dones feministes, que un dels aspectes que destacaven elles, sobretot, era aquesta idea de es veu per primera vegada, o una de les coses que més ens atrau, és veure una certa igualtat en les relacions sexuals entre els dos personatges principals. Que com a idea m'agrada moltíssim, però he de dir que en aquest cas concret no la compro al 100%.
0: Jo tampoc, jo crec que no és igual.
1: Que la relació entre ells, sobretot en els primers episodis, més endavant ja canvia una mica l'arc dels personatges, sí, no? Però sobretot al principi jo crec que no hi ha una relació igualitària.
0: No,
1: hi ha una relació que
0: una
1: està
0: mica tòxica,
1: bastant establerta, de que n'hi ha un que és el que mana, hi ha un que és el que decideix, hi ha un que és l'actiu i un que és el passiu, i que
0: i
1: això
0: que
1: no
0: sempre
1: canvia,
0: és així,
1: no?
0: I a part que és un imaginari, perdoneu, una mica del món hetero, aquest del passiu i l'actiu, perquè
1: exacte,
0: les persones del col·lectiu LGTBI no parlen tampoc d'aquesta manera, ni fan referència potser a aquestes maneres d'entendre. I aquesta, el manga gai japonès,
1: de dones que els agrada el porno,
0: exacte,
1: homosexual, no? També.
0: Exacte, o sigui, aquí hi ha alguna cosa que s'ha d'estudiar. No sé si algú ha fet algun estudi ja a la universitat o alguna cosa, perquè necessitem saber-ho.
1: Jo crec que el que també és molt interessant és saber que l'autora... Aquesta sèrie està basada en una sèrie de llibres romàntics. L'autora es diu Rachel Reid, és una dona canadenca, i ella en cap moment ha fet cap comentari de la seva orientació sexual, o sigui que no té pinta que ella tampoc sigui de la comunitat LGTBQ. El que sí que és una sèrie de llibres que tot va sobre jugadors gais de hockey al Canadà. I és interessant perquè durant la recerca que he estat fent també per venir a parlar aquí avui, no sabia jo que de fet no hi ha cap jugador de la lliga de Canadà, d'hoquei, que hagi sortit de l'armari públicament. I això sí que em va cridar moltíssim l'atenció. Vaig dir, ostres, estem a l'any 2026. Estem parlant de centenars d'homes que juguen en aquestes lligues. I
0: aquesta potser
1: ningú,
0: és la part més interessant.
1: Ningú s'ha declarat obertament com a gay, no? Mentre que, per altra banda, els actors sí que han destacat que han rebut molts missatges d'esportistes, no? Esportistes d'èlit, que no només del món del hockey, però que els hi estan dient que sí, que ells han... els ha ajudat a sentir-se més còmodes amb, no, aquesta idea de sortir de l'armari.
0: La idea,
1: mentida,
0: però no, la pràctica no la porten a terme, eh?
1: Això no ho sabem.
0: Clar, no, dic però la pràctica de sortir de l'armari.
1: Està per venir, no, també? Jo
0: tu t'imagines que
1: és una cosa que es reflexa fins i tot a la pròpia sèrie, no? Perquè veiem, segueixen dues parelles i n'hi ha una, no, que la primera... Un dels jugadors surt de l'armari d'una manera molt espectacular i molt pública, i això empeny a l'altra parella a donar més passos.
0: No expliquem, no? Més, eh?
1: No expliquem més.
0: I parlem de lo realment important d'aquesta sèrie.
1: Que són les escenes sexis, no?
0: Sí.

0: Ho has dit molt finet, però Marta Martínez, vull que expliques a Catalunya el que m'has dit abans d'obrir el micro.
1: Jo crec que
0: vols que t'ho digui en lleidatà?
1: En alguna... Digue-m'ho.
0: Tens un darrere com en John Dera. Sí, vull dir, és a dir, jo crec que el que més destaca d'aquesta sèrie, més enllà de que feu unes rialles i això que us poseu calents o feu el que vulgueu, la sèrie no val gaire cosa.
1: Jo he de dir que no. M'ha decepcionat. Jo tenia moltes mica, expectatives...
0: Sí. Però els culs...
1: Són espectaculars.
0: Són espectaculars.
1: És una cosa molt tremenda. I estem molt encantades.
0: Tu no sabies això, de tens un darrere com un John Dera? Doncs jo seria el titular d'aquesta sèrie. Si voleu que us la resumim, és això. És això.
1: Jo sí que m'agradaria dir que sí que crec...
0: Va, 20 segons.
1: D'acord. Que hi ha una part que ens atrau a les dones heterosexuals, que és la vulnerabilitat, no? Mm-hmm. No surt tant als primers episodis, però en els episodis finals sí que ja veiem una part més dels homes expressant com es senten, vocalitzant els seus desitjos, però també sent carinyosos, no? Acaricant-se el coll o donant-se la mà. I és maco veure homes sent dolços entre ells, no?
0: I no ho veiem habitualment.
1: No estem acostumades.
0: Sí, sí, sí. Doncs escolta, si voleu veure aquest Més que rivales, ja ens ho explicareu. Ho deixem aquí, a l'equip de Les Dones i els Dies. Gràcies, Marta Martínez. I aquest programa que hem fet, com sempre, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comellas, Helena Miquel, Nilvia, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els operaris ja han acabat d'omplir amb formigó l'esbranca que ha aparegut aquest dimarts al barri del Putxet de Barcelona, provocat, segons tots els indicis, per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació per comprovar si el formigó ha forjat en condicions i ha assegurat el terreny. De moment, els veïns dels 90 habitatges desallotjats passen la nit fora de casa. A diferència de l'esboranc del Carmel de fa 20 anys, el del Cotxet té un diàmetre inferior, però ha aparegut al pati interior d'un dels edificis afectats. Alguns veïns, com les religioses mercedàries, es van queixar fa uns mesos de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28. Que viuen